0: Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la Primera Federació.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79 aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao 86-80 i del Lleida a casa amb el Morabanca Andorra 88-116.
1: Encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: I aquest diumenge s'ha disputat el primer partit de la final de Lliga masculina de waterpolo, Barceloneta 17, Sabadell 13.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: He treballat amb en Nicolas Cage.
5: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
4: No, però...
6: D'una hòstia que li va més...
4: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
3: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
2: En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es el paisaje, el valor es el medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía, commodity, commodity. Esto es una locura.
1: Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, com estem?
3: Molt bé.
1: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
1: Sí.
3: Perquè s'ho mereix.
1: I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també. Aquí
3: veritat,
1: a la porta de l'estudi. No?
3: És veritat. No tenim cap adhesiu d'aquests que ens recomana alguna guia o alguna cosa d'aquestes.
1: Però aquest ens simbolitzaria bastant.
3: Sí.
1: Força bé.
3: Sí. Doncs ho posarem.
1: Amb permís de Petrini potser el podríem demanar.
3: Ho posarem. Escolta'm.
1: Sí, digue'm.
3: Ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del 3CAT en viu.
1: Hem de fer, sí, i serem.
3: I serem,
1: som un,
3: i serem.
1: Uns dels que hi serem, sí. Home, esteu tots convidats, ara pensava, tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada,
3: sí,
1: de tot això.
3: Sí, perquè van acabar les primeres invitacions i em posaran més a disposició de qui vulgui venir.
1: Sí.
3: Perquè, escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa. Ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
1: Sí,
3: oi
1: tant.
3: Sí. Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gessamí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
1: sí, ja
3: per fer referència a coses que ens interpel·lin directament a aquest programa.
1: I nosaltres estarem a l'escenari del Cuines, per cert, és a dir que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
3: per
1: amb l'Arnau.
3: Una mica.
1: Sí, ho farem amb l'Arnau París. I mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
3: Veus?
1: Vindrà Toni Massanés, a Eloi Cordomí, a Mireia Ribas de la Fundació Espigoladors. Bé, us hi esperem.
3: A
1: tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem al restaurant Caníbal.
3: Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
1: Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
3: Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta, fins ara, de Pasqual, que ha estat venuda a Casa Tarradellas.
1: Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
3: Exacte, però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pasqual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
1: A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, eh? I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès,
3: sí,
1: per dir-ho d'alguna manera.
3: Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya, i mentrestant, Pasqual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
1: Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
3: Sí, sí,
1: i
3: sí.
1: I si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem?
3: Doncs a un pa de Sant Jordi, per exemple.
1: I tant, i tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament.
3: Sí.
1: I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
3: Un neandertal.
1: Ah.
3: De l'època, eh? Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu, ni a cap cos policial, ni res, tot això.
1: Home, doncs res, si algun neandertal està escoltant el programa, queda convidat. Em vaig veure un parell, em sembla, al Museu de la Ciència, que jo vaig estar el cap de setmana passat.
3: Ah, sí, allà, està molt bé. M'encanta anar-hi de tant en tant.
1: Sí, sí,
3: a veure, vas veure la capibara?
1: I tant, home, només el cabet, però sí, la vaig veure.
3: Sí, sí, sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
1: Oh, caram, tu.
3: Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la Cueva de los Aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de les restes se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred, entre novembre i abril.
1: Ai, i quin marisc consumien?
3: Doncs mira, llagosta no.
1: Ja.
3: Sobretot s'ha trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu com l'apa rovellada o l'apa ferrosa, depèn. I a què respon aquest consum de marisc? Doncs a una qüestió pràctica, no és que fossin del morro fi a aquella època. A l'hivern aquests neandertals, que eren nòmades, es movien per zones costaneres que tenen climes més benignes que l'interior i, per tant, accedien més fàcilment a aquests mol·luscos.
1: Queda entès. Crec que la Sandra Lozano ens està escoltant atentament. I a què convidem el neandertal, si és que ve?
3: Mira, cargolines avui no en tenim, però aprofitant que aquest cap de setmana se celebra l'aplec del cargol a Lleida, doncs li podríem fer uns cargolets a la llauna.
1: Oh, que bé. Burgos, Múrcia... I on anem ara? Encara tenim un últim convidat.
3: Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del règim dels ayatolars de l'Iran, que ara no recordo com es diu.
1: Khamenei.
3: Sí,
1: el fill
3: per això, perquè el pare. Doncs convidaria en Trump i aquest home per explicar-los que per culpa seva, alerta, les bosses de patates fregides i altres snacks al Japó s'han quedat sense color.
1: Amb el que els agraden a ells, les coloraines... lletres, colors, fotografies...
3: Doncs tots aquests envasos que fins ara eren de coloraines...
1: En blanc i negre,
3: ara? Blanc i negre.
1: Ostres.
3: Sí, sí, el vermell, el groc, el verd llampant, tot això, ara és blanc i negre. I per què? Doncs per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes. I és per això que l'empresa... es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
1: Ja.
3: Dramàtic,
1: Sí, danys col·laterals, ja t'ho diré.
3: Poca cosa,
1: pensant ara aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures, per culpa també justament d'això.
3: No passa
1: res. Sí, està en blanc i negre, escolta. I el Tram i el Moctabà, a què els convidem?
3: Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
1: I adéu.
3: I adéu.
1: una... Ja en tenim, nosaltres no tenim tants coloraines. Ara estava pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un Neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
4: Bon dia, ben tornats.
3: Hola, gràcies.
1: Bon dia, Dolors.
4: Us vaig trobar a faltar la setmana passada.
1: Canto.
4: Hem preparat una amanida de patata i crítica astronòmica a l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molta mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí. I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un capipota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Què us ve més de gust?
3: Jo és que sóc molt de capipota, eh?
1: Menuts, eh? Fem menuts, sí. Que fa temps que, sí. Que no en lluïm cap. Va. Per aquí. Va, capipota.
4: Fantàstic! De seguida el capipota amb tripa de gastrònom.
0: Al restaurant Caníbal no heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortireu. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I avui el restaurant caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és, tindrà una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Oh. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
1: Sí?
5: Per mi és olor de formatge.
1: Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
5: Formatges extrovertits m'agrada.
1: I també ens acompanya, com sempre, quan ve Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
6: Bon
1: ben
6: dia.
1: Tornat.
6: Gràcies.
1: Has superat tots els viatges, sí?
6: Sí, hi havia coses per superar.
1: Sí. També gastronòmicament, no?
6: Sobretot.
1: Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia. Molt bon dia.
7: Bon dia, Paula. Estàs molt guapa. Que t'has aprimat?
1: No.
7: Ah,
1: ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té a veure amb el cos. Però sí, però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats, i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
0: Caviar i llenties amb Toni Massanès.
1: Això, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema i, com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'Ozempic, podríem dir, que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, sinó també arreu, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
8: Vente conmigo un día de keto relajado. Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros. Todo sumando menos de 20 carbohidratos al día.
9: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
10: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta en las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
1: Bé, Ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni. Dona per parlar-ne molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta que diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives i després també entrarem amb l'Ozempic, eh? Com ho veus tot això?
5: No, que diu la ciència, evidentment, com sempre, jo hem treballat amb l'equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència? Què diu la sociologia? Què diu la nostra percepció? Què diu el sentit comú? És que quan parlem de... d'això, de bellesa relacionat, de hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses. I, per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etc., no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, d'aprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil. O sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó
1: com a malaltia.
5: Com a malaltia, I la lluita contra la diabetis tipus 2, també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé. Doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, el que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré i tu, el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té la seva història, per tant, té la part nutricional de tot això, que és important, però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no?, que creu que això
1: de les xarxes,
5: és
1: allò de les xarxes,
5: que,
1: de com
5: que converteix, no?, en prioritat totes aquestes coses.
1: Aquest estar prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut, perquè hi ha una distorsió enorme, és a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
5: Clar, o sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de Demi Moore o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, té pocs anys més que jo, la Demi Moore. No, les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos es canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa. O sigui, no renunciar, no dius ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc, sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etcètera, no, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser... només pugui agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que, evidentment, no són sanes en absolut.

Entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos... Recordo, Toni, fa...

0: veritat, que diguéssim que no n'hem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses, ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però l'arròs, la pasta, el pa, sí, pot ser integrals, perquè és veritat que el refinem i, per tant, un cop més estem absorbint-los massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, els... totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, no, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en unitat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia. Però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta, els hidrats de carboni, com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això, que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint, i per tant, doncs, tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia. Mengem moltíssims compostos, moltíssims, una borrada, diguéssim, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de deprimant.
1: Si ho necessitem, ara ho has dit.
0: Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de deprimar ni d'engreixar. Sí. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista ens diu, escolta, has de deprimar i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans, de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva, que et pautarà el teu dietista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que penses que parla amb tu, però en realitat allò surt igual per totes les altres persones. Podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu un dietista que us ho expliqui.

0: ara que dius el dietista, un metge també ens hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
1: Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer, que era per diabetes,
0: sí,
1: etcètera,
0: Wegovy,
1: de marca comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1. Uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetes, no?, per tractar la diabetes tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys ganes, ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no?, que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, ara no recordo si diuen per a partir de menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda, eh?
0: Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associàvem aquests físics impossibles tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet. The fact that
2: people will say, no suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esbelta, que és una paraula terrible. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable. I cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coi de vestit només l'hem de portar una nit. Només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets. Eating chips and
0: farting. Res més a dir?
1: Bravo.
0: Només aplaudir-la. I jo, mira, jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més, Toni? Tenim en el seu millor moment, ara.
1: Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga. Ja ens arriben els tomàquets,
0: sí,
1: comencen a arribar que és l'estrella de l'estiu. I tenim molta fruita, que està molt bé, eh? Que està molt bé. Ara és l'època cireres.
0: Ara ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
1: sí,
0: eh?
1: Ara és fantàstic. Cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
0: Albercocs. Nosaltres avui ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va.

0: Manel Jové, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xincà. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'agrupació de defensa vegetal ecològica de Ponent. Primera pregunta. Pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
1: Sí, sí. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, hi ha en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
0: Clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Jo no sé quines són més preuades i, a més, tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els atronjats, els més vermellets.
1: Els francesos, sí.
0: Aquests són atronjats, els francesos.
1: És una altra... Ah. Sí, sí. Els albercocs, els grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. I però... l'albercoc blanc, el que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
0: Sí, la textura,
1: Sí, sí, per la conservació.
2: Ja. I tu, sí, perquè ara la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, no?, etcètera, i no pot estar una mica més massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com a verd, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
1: És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga, i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, clar, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
0: Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
1: Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya en d'altres, perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí acaba marxant a fora. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
0: Aquest rebost, la gent que diem.
1: Sí.
2: No tenim consciència del privilegi.
1: És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
0: Doncs a veure, com deia el Manel, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost. Moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, Manel Jové, pagès d'Anel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià. I visca els albercocs, també la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també.
2: I la llola d'albercocs. Molta...
0: Ah, mira, ostres, això no ho sabia.
2: Boníssim.
0: Però bé. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I tot seguit, Xevi Miró i Philip Regol. Després avançarem de què parlarem, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, a veure qui ha vist avui a la sala d'un restaurant. I tu, Toni, que no marxis,
2: Jo aquí a aprendre.
3: N'he vist uns d'encantats badant amb la taula del costat. Veus una colla de gent discreta, silenciosa i amable, dels que arriben tard, separadament i sense fer-se notar, cosa que s'agraeix. Una cosa semblant a un concert de sinfònica amb músics brillants, dels que fins i tot harmonitzen els moviments del seu cos de manera afectada. És molt ben parit contemplar la gent que sembla que juga a passar-s'ho bé amb distinció. Encantar-se a la taula veïna és lleig, ja ho sé. Però si és un gran espectacle, s'ho val, no? La gesticulació elegant per comunicar-se, xerrafluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense amorrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
4: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CannibalBerlin. Restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.

0: nostre somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant. Aquí al restaurant Caníbal, torn pel Xavi Miró, a la taula encara Philip Regol, esperant el seu torn, i Toni Massanés, esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xavi, veig molt tancat, això, encara. Obrim?
1: Obrim, no?
0: Obrim. Xavi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo hem dit que a tu no ens agrada, ens agrada olor a formatge, però això... Ara la cançó deia baf intens. Això seria un baf intens, eh? Oloreu.
1: Sí, però avui no jutgem, no? Avui
0: cosa.
1: Només t'estaves. Allò l'escoltem, però no jutgem. Sí. El formatge no el jutjarem.
0: Sí, sí. Què és això? Què és això, Xavi?
1: Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatges aquestes en concret des d'en Martí, però... Collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, són dos formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, un període de temps bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, és un dels formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
0: I a vegades passa, ara que dèiem que tenia aquest baf intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem, i a vegades despista això, eh?
1: Segurament.
0: És una cosa més suau, no? Diguéssim.
1: Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part de l'organolèptica. La part sí. Que és un formatge que a més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, i en canvi aquí doncs, ho trobarem que aquesta olor desapareixerà quan estiguem menjant aquest formatge.
0: Ara, bueno, si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors, i això ho notareu, no?, amb els perfils dels formatges. I una mica és això, la idea, aquí podríem fer el mateix gairebé, però cada territori ens parla, no?, de què han menjat aquests animals, no?
1: Bueno, el territori marcarà, al final el formatge bàsicament el que té són tres factors, i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, no hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs, per lògica, és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners. A mi que també parla una qüestió més econòmica, ja, però econòmica de l'edat mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani, amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple a la Manxa, com per exemple als Bascos, com per exemple a les Illes Canàries, és un lloc on l'ovella s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, a més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i especialment si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Això és el fermier a França, o formatges de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir... Des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que segurament eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença, amb els seus mètodes científics, a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santander i els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, si ho fas amb llet cru encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis, és a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
0: Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
1: Sí. Sí? Són uns sobrets, són uns ferments liofilitzats o congelats que te'ls enviem per correu i que es tarden molt a fer-se molt bé. Llavors, pots fer un compte català amb totes les cometes que pugui posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
0: Amb un ferment comprat. Amb un ferment comprat. Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més amb més personalitat, que són els ferments propis.

0: blanca.
1: Formatgers a casa nostra que treballen en ferments propis.
2: Cada cop hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho. Vale? Uh-huh. Perquè, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat. És a dir, estàs treballant amb una bestioles, amb uns éssers vius que no sempre funcionen el mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nou del Berguedà, uh-huh. i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
1: Uh-huh. Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món, bueno, interessantíssim dels formatges.
3: Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries, que, clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus, cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament, just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut i, al final, sent aliments molt més segurs i saludables.
2: És veritat que, encara que tu compris ferments amb una formatgeria que es treballa amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I, a més, en el moment, i aquí és on tenim ja en el tercer part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge, també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors, allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge i torna a haver-hi un aspecte territorial. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració. Són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors, aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. Mm. O com té, és un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
1: Mm-hmm. A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo aquest que, déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de ramats de foc.
2: Sí.
1: Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
2: Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Mm-hmm. Ramats de foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és el millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a l'Alba Viol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar, doncs, això, una mica com treballaven ells, no?
1: L'escoltem.
4: Tal, el ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi, i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pastorant la finca, només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa, que fa que si es donés altre cop un incendi la seva propagació seria més, més lenta i menys violenta.
1: Era Pere Artigues, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens ho explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
2: Doncs mira, aquest és el que comentàvem. Uau, això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però en canvi la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors és un formatge que en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que l'han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur, és un formatjàs, això sí, però amb coneixements de fora.
1: Boníssim, extraordinari. Felicitats. És l'última secció de temporada. Xevi Miró. Ha passat molt ràpid, això, eh? I ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh?

0: sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philippe Regol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però, sí, clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín. Una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si estaríeu d'acord, els que esteu a la taula.
1: No.
0: No? Tothom
2: el
0: fa que no.
2: El Currisburg, que és l'especialitat més famosa, diguéssim.
0: El Frankfurt. No? Sí.
3: Però tenen bars de sopes. A mi em fascina...
0: Que bé, això.
3: Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo quan he anat a Berlín alguna vegada l'hivern, m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes, que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i crec que eren cotrillos, però era meravellós.
0: Déu-n'hi-do, quin pròleg que t'han fet. Ara toca a tu, no sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín. Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració, o completament diferent?
1: No, he trobat, per exemple, el Trio, que es diu, és un com un neobistro que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresc, per exemple. Vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una com una bearnesa de salmó. Això no portava la carta que no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo. I una sopa d'esparrer que estava boníssima i molt l'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és aquest ambient, no? I vaig tastar el famós currywurst, vaig anar al gran magatzem aquells que...
0: Uns grans...
2: Sí, que és famós.
0: Uns grans magatzems.
1: Mai recordo el nom és
2: impossible.
1: KBD o... una cosa així, que bé, sí, és un magatzem guapíssim, l'edifici és guapíssim, 1907, i allà jo vaig dir, doncs, faré com ells, menjaré.
2: És que és el que s'ha de fer.
0: Clar.
1: L'últim dia tastaré, infame. Per mi és infame. Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup...
0: I què?
2: Ketchup i curry.
1: No. Però hi ha una quantitat de sucre, de sucre brutal. Encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
2: Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps.
1: Però avui no és el tema. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
2: Ostres.
1: Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
0: Ai, senyor.
2: Volem aquesta contundència aquí, també, però...
1: Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, que al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què,
0: i
1: s'havia de jugar... No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí, també, que volen jugar. Con... És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. Com... L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho.
0: Uh-huh. Queda dit.
1: No, un menú de 260 euros.
0: Aquest del dit.
1: Sí, aquest del dit, que es diu Horvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia.
0: Ja.
1: Que és una cuina... Això sí que és una cuina seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, eh? I ho dona a aquest restaurant que... Mira, per començar hi havia un brioche totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. Mm. Hi ha tot un briós aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Viatjar,
0: no?
1: T'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
0: Fantàstic, doncs bé, més detalls al blog de Philip Rigol, els llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes, de menuts, que segur que això ens agrada.
2: Excel·lent, ciutat importantíssima, imprescindiblositat, eh?
0: Sí, sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Rigol, agraïm sobretot la sinceritat d'avui, i Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Toni Massanés, aviat ens retrobem. Gràcies a tots, adeu, adeu.
1: Adeu.
0: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos. Este sistema destruye la biodiversidad.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Madrid al Vagil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
2: A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
1: Més notícies, Carola Gil.
5: 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza de dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per esclarir els fets. Vingen Zipiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
6: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
5: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents.
1: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants, que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
5: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals.
1: La 28a edició del Tàrraco Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en per què aquesta civilització i la seva història. Cap de setmana casteller al Pirineu. Els veïns dels municipis de Vilamòs i Viella, la Vall d'Aran, i de Taüll, a la Vall de Boí, van gaudir per primera vegada d'aquesta tradició amb una diada protagonitzada pels Verds de Vilafranca al Vamor.
7: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet de germanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
8: Sí, la primera vegada que venen castells, el que fem és unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca, per tant, molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
7: En el marc de la gira pel Pirineu de Lleida, els Verds van mobilitzar uns 240 castellers.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
5: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtica primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a Primera Federació.
5: A la Lliga CB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.
9: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
10: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
11: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
12: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
11: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
13: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui començarem entrevistant a Jaume Miralles, el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat, que, atenció, ens desvelarà com ho farà l'administració perquè, en el termini de 2 anys, tots els funcionaris usin aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial. Ara també ja arriba als funcionaris. El repte és gran. El 100% de l'administració pública catalana haurà de treballar amb IA integrada. Un exemple que quan a la Revolució diem que aquesta tecnologia comença a ser imprescindible i no hem de perdre el tren, no parlem per parlar, sinó que reflectim una realitat que ens està afectant a tots.

0: A més, també coneixerem un curs que vol preparar desenes de dones directives per trencar sostres de vidre i millorar el lideratge gràcies a la intel·ligència artificial. Amb Albert Tor parlarem de tecnologies quàntiques i entendrem per què són ja una revolució i són molt importants, i acabarem el programa coneixent com funciona una xarxa clau per entendre i resoldre les emergències. La xarxa Rescat. What doesn't kill you makes you stronger. I des de fa 10 temporades, des de l'any 2017, us anem explicant, ja fa molts anys, eh? Com serà la revolució de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució o la paz.

0: Fa just un any, al maig del 2025, la Generalitat va crear la Direcció General d'Intel·ligència Artificial per promoure l'ús d'eines basades en IA dins de l'administració pública i coordinar l'estratègia digital. Era un pas imprescindible perquè aquesta tecnologia, com sabeu, oients, que n'hem parlat moltíssim en aquest programa, des de fa molt temps ha vingut no només per quedar-se, sinó per transformar-ho gairebé tot. I, per tant, també els ciutadans o la gent que treballa en l'administració ara sabem que també ha d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial. El món canvia molt ràpid, i torno a dir, jo com a periodista, de veritat, veig que el món canvia molt ràpid en tots els sectors i el que fem és explicar i divulgar el que passarà. I Jaume Miralles, benvingut al Revolució. Què tal, com està?
1: Hola, molt bé, aquí... Ja tenia ganes de venir, molt bé. Així que molt content.
0: Jo també, perquè el Jaume és enginyer en electrònica i és des de fa uns mesos director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya. La IA ja és present al dia a dia dels funcionaris de la Generalitat, no? Veig que ara ja entrem a formació.
1: Sí, la IA els funcionaris l'utilitzen perquè són persones, són treballadors i a moltes empreses ja s'està utilitzant, no? Ja fa uns quants anys que la tenim entre nosaltres i qui més qui menys, no? Qui té ganes, qui ho coneix, els seus fills la fan servir, doncs l'ha tantejat i la fa servir. El que hi havia fins ara era un ús més o menys descontrolat, cadascú una mica a la seva manera, tot i que hi havia eines, no? Corporatives, però no es coneixien, no s'havien publicitat o s'havia fet una formació molt parcial. El que volem ara és... estandarditzar-ho, no? Posar-hi una sistemàtica, no deixar ningú enrere, que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre, tothom ha d'aprendre, tothom ha de tenir l'oportunitat d'accedir a les eines, ha de saber fer servir aquestes eines, i a partir d'aquí, doncs, fer una adopció més endreçada, que no només és formació, sinó també acompanyament, no? I assegurar que això es converteix en una eina de dia a dia, igual que el Word, l'Excel o el que sigui. Val? És una mica el plantejament.
0: Molt bé. Per tant, l'objectiu és que d'aquí 2 anys el 100% de l'administració treballi amb intel·ligència artificial, sí?
1: Al 100% on tingui sentit. Ara, potser un mosso, un guàrdia rural, no? Segons quines posicions, no toquen ni ordenador. Val? Però aquell qui té un ordenador i treballa amb dades i amb coneixement, doncs la intel·ligència artificial, no? És una eina molt potent i el que volem és que la gent tingui les eines adequades pel seu lloc de treball.
0: Molt bé. Clar, vostè és el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, que és un càrrec que jo que dic, segurament... tot anirà creixent, no?, aquest espai d'intel·ligència artificial. Vostè venia d'una mica de la d'IBM, és així?
1: Sí, sí, sí. De consultoria. Tota la vida he fet de consultor, jo.
0: Molt bé. I, per tant, sap que té un gran repte, no?, davant?
1: Sí, sí, sí. Al final és un repte de persones, eh? Al final és una eina, s'ha de fer servir, s'ha de fer servir amb confiança, i això vol dir, doncs, bueno, hi ha moltes persones, 250.000 persones a tot el que és el sector públic de la Generalitat, i aquí ens trobarem de tot, no? Gent que diu, escolta, jo aquest tema no va conmigo, no? Gent que té moltes ganes, inclús gent que ensenya els seus companys, i gent una mica es deixa portar. El que hem d'aconseguir és que això sigui una eina que s'incorpori en el dia a dia, com moltes altres s'han fet en el passat, i que n'hi traguem profit.
0: Clar. Com s'aconseguirà? Perquè no falta gaire, no? Com es farà aquesta estratègia?
1: Sí, nosaltres estem fent una estratègia a 3 nivells, val? N'hi ha una que és més... Hi ha una que és bàsica, que és... Tothom ha de saber què és la IA, per què serveix i com utilitzar-la de forma responsable, val? Perquè hi ha riscos, no? Té aquesta component, i al final és una eina, i per tant vol dir que tu ets responsable del que generis o el que facis amb aquella eina. Això és fonamental, perquè un cop la gent ja sap per què serveix, ells mateixos, no?, els equips, tenen, i volem donar aquesta autonomia de plantejar i de tenir capacitat, no? Hi ha eines que són molt fàcils de fer servir, de crear-te algun automatisme, algun agent, no?, un petit agent digital que faci certes tasques repetitives, no?, per descarregar de certes feines aquell equip i que aquell equip es pugui autoorganitzar, no?, i fer altres tasques de més valor, que moltes vegades, no?, a l'administració passa molt, hi ha més feina que capacitat d'execució. Uh-huh. Si podem algunes d'aquestes tasques que les faci la intel·ligència artificial, no?, amb aquestes eines, i qui millor que els mateixos professionals per organitzar-se. Però primer cal aquesta formació. I després ja tenim el nivell ja més corporatiu, no?, de determinats projectes més corporatius, on s'ha de fer solucions més complexes, val?, que ja requereixen, doncs, tot uns control de riscos, de seguretat, no?, i aquí s'ha de fer ja amb arquitectures robustes, ben provades, en tota la monitorització, que és una mica, doncs, bueno, el mateix que qualsevol altre projecte TIC.
0: Per tant, suposo que sense assistents com Copilot o eines similars, no?, que deies, i a més, sobretot l'alfabetització, no?, de la tecnologia, perquè, clar, sí. 250.000 persones a l'administració, gent jove, gent gran, tothom s'ha d'adaptar, no?, a aquesta tecnologia. No sé si podem també posar més exemples de com està canviant ja avui la manera de treballar en diferents departaments de la Generalitat, perquè això afecta a tots. És a dir, el Departament de Salut, per exemple, que treballa amb intel·ligència artificial, molt important, i que en aquest cas també molts beneficis, o un altre departament d'educació, que és un tema també que, no?, l'educació del futur, és a mirar o no, no? Per tant, és molt transversal, no?
1: És molt transversal. Nosaltres estem començant per eines generalistes, però també estem animant, no?, i jo crec que primer és de conèixer una mica la tecnologia, no?, el que permet, per després començar a pensar en eines més especialitzades a cadascun dels àmbits, no?, de l'administració. Vale? Aleshores, partint del model general, però després, doncs, jo què sé, l'altre dia, doncs, l'agència tributària, doncs, haurà d'aterrar aquests principis a quines eines ells necessiten dotar-se i construir-les o anar al mercat i comprar-les si és que hi ha mercat d'aquest tipus d'eines, no?, que a vegades són coses molt específiques i no hi ha. El mateix pot passar, doncs, amb seguretat, amb justícia, amb drets socials. Val? O sigui, allà on tingui sentit, doncs, construir una eina que ajudi a les persones a fer la seva feina, doncs, impulsar que es pugui fer.
0: Una pregunta que potser espanta ara a molts funcionaris o gent que aspira a ser-ho, i clar, ens preguntem, caldran menys funcionaris quan la IA encara sigui més present en el dia a dia de l'administració? Què em diries?
1: Nosaltres el que volem és que la IA, no?, sigui al final hi hagi una relació de confiança. La intel·ligència artificial és una eina que és per accelerar, per fer certes tasques que una tecnologia pot fer, doncs fer-les d'una manera més ràpida. Però el funcionari, el treballador públic, ha de tenir el control de les decisions i de supervisió d'aquelles tasques. Val? Per tant, quan parlem d'automatitzar una tasca en un procés, no és treure una persona i posar una IA, és que aquella persona està, però ara tindrà una IA que li farà el 80%, li farà un esborrany, li farà un informe, però ell ho repassarà. Per tant, ell manté la responsabilitat, manté l'esperit crític. Val? Això, el que no podem fer és trencar aquesta cadena de confiança. No? El director que signa una resolució confia en el seu equip. No? Si el seu equip diu, no, és que jo això total no ho he fet, no. I no, doncs es trenca la cadena de confiança. Això no ens ho podem permetre. L'altra cosa és que, òbviament, perquè hi hagi confiança, ha d'haver-hi pràctica, ha d'haver-hi familiaritat amb l'eina, i per utilitzar una eina ha d'haver-hi formació. Per tant, això també ho hem de treballar. Formació, pràctica, adopció, i això genera confiança. Després haurem, ojalà, no?, i aquest seria un següent problema, però beneït problema que sigui que no hi ha, tinguem un excés de confiança, que també un excés de confiança minaria la capacitat de supervisió, i això tampoc és bo. Val? Però ja hi arribarem.

0: Avui parlant amb Jaume Miralles i també fa uns mesos es va parlar de la possibilitat d'instal·lar la Gigafactoria d'Aia Mora la Nova. Com està el projecte? Expliquem-me als oients què és la Gigafactoria i com funciona i per què és tan important aquesta infraestructura.
1: És un projecte europeu, val, que vol dotar Europa de capacitat de computació, no, i talent, no, i un pol d'innovació, doncs, per entrenar models, no, o ajustar models a necessitats específiques de la societat, no? I aquí parlem no només administració pública, també empreses. De fet, està principalment dirigit a donar suport a les empreses europees, no? A generar aquests models que els puguin ajudar a ser més competitius, o a la recerca, o per a universitats. És a dir, tenir aquestes capacitats pròpies d'intel·ligència artificial, no? I no tenir aquestes dependències externes.
0: Se sap alguna cosa més o encara... És una mica secret, no? Moltes coses.
1: Bueno, és una iniciativa europea, se sap que sortirà, hi haurà, no sé, quantes adjudicacions hi haurà. Espanya es presenta, no?, amb una proposta que és la de Móra la Nova, val? En Móra la Nova i algun altre centre a Madrid s'està fent multiseu, és Móra la Nova, Madrid i Lisboa, i bé, és un consorci públic-privat, no?, hi ha diverses empreses, i ho impulsa també el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, i bé, el que s'està fent és armar una proposta que ha de ser guanyadora, però al final és un concurs. O sigui, hi ha risc de que no es guanyi, però el que s'està treballant és perquè es pugui, per assegurar que es guanya.
0: Molt bé, s'ha sabut també que Francesc Fajula està dins d'aquest projecte. Catalunya és sobirana digitalment avui. Què ha de passar per ser-ho i quins riscos correm si Catalunya i Europa en general no som sobirans? Això és un tema que també hem parlat moltíssim, perquè la sobirania, tota aquesta guerra tecnològica que n'hem parlat, la potència que és Estats Units, Xina i Europa, no? Aquesta sobirania digital en aquest món que anem tan digitals amb les seves coses bones i altres o tant, què em diries?
1: Això dona per un programa específic. Això
0: sí,
1: d'entrada. Perquè sobirania, autonomia...
0: Sí.
1: Jo crec que... I després... hi ha també un factor d'escala. Vull dir, potser Catalunya no podrà ser mai sobirana, però potser Europa sí. Val? Aleshores, clar, Nosaltres estem dins del context europeu. Val? De la mateixa manera que tampoc políticament ni Espanya sobirana, no?, que al final depèn d'Europa, jo crec que a nivell de tecnològic també. No? Hi ha temes de capacitats tecnològiques, no?, que si han de ser pròpies has de tenir empreses que tinguin aquestes tecnologies, i moltes d'aquestes tecnologies necessiten molta inversió, necessiten empreses de gran escala. I això, per tant, és un plantejament europeu. Una altra cosa és entès entre la sobirania i l'autonomia com a capacitat de controlar i decidir. Val? Aquí sí que la Secretaria està ara impulsant, no?, una línia que estem ara començant a treballar d'anàlisi de quines dependències tenim, no?, i si realment tenim capacitat de decidir o estem enganxats o tenim algunes dependències que potser s'han anat gestant al llarg dels anys i potser s'han de fer aquestes reflexions. Farem aquesta reflexió. Què vull dir amb això? Doncs que potser tu estàs un proveïdor únic. Si aquest proveïdor té un problema, tu tens un problema. Potser has de tenir dos proveïdors, no?, per posar un exemple, no? O fer la reflexió de si realment volem estar utilitzant tecnologia externa o tenim alternatives on puguem tenir més control. Tot aquest tipus de reflexions, però són molt àmbits, i a més hi ha un aspecte clau de la sobirania, que és el talent. Si no tens talent, tu no pots construir coses, no pots mantenir-les, no pots... Per tant, quan analitzem el concepte de sobirania, hi ha talent, hi ha capacitat econòmica, hi ha capacitat tecnològica, són molts aspectes.
0: Important, que el talent també estigui en les institucions, el talent estigui amb la tecnologia. Avui parlant amb el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, un càrrec nou, però que era imprescindible, i que és imprescindible perquè la intel·ligència artificial, oients, estarà present a la nostra vida, a la nostra feina, i per tant, dues preguntes per acabant. Molt important, explica'm una mica el registre públic d'algoritmes. Com li podem explicar a la ciutadania com funciona i per què s'ha creat?
1: Doncs mira, si abans parlàvem de l'empleat públic ha de tenir aquesta confiança amb la intel·ligència artificial, la ciutadania també ha de tenir confiança en que la manera en què es gestionen, no?, les seves sol·licituds, no?, i els serveis públics en general, l'ús que se'n fa de la IA, doncs ho fem amb total transparència. La missió del registre és justament aquest, és donar transparència a quins usos fa la Generalitat, el govern i l'administració en general i tot el sector públic de la intel·ligència artificial, sobretot en aquells àmbits on impacta a la ciutadania. Per tant, volem de la transparència de quin és l'algoritme, quin és el model, com s'ha validat, com s'ha construït, no? Perquè algú que tingui, escolta, aviam si m'està discriminant, doncs tingui tota la informació per veure que no se l'està discriminant, no? Quines validacions s'han fet, com s'ha xequejat, etc. És aquesta eina, és una eina de transparència.
0: Molt bé. I per acabar, el núvol públic, en quina fase d'endoblament està aquest núvol públic, que també preveu l'estratègia de la IA? Recordem que hi ha una estratègia de la intel·ligència artificial que l'altre dia me l'estava llegint, 2030, que passaran moltes coses, i quan llegeixes tot aquest informe, no, veus que encara en passarà més, no? I això ho hem d'anar explicant.
1: Això és al final ve de l'estratègia TIC, no? Que una mica de la secretaria, no? I amb el CTT, en el qual ara tenim molt, tots els sistemes d'informació. El gran gruix estan en entorns, en centres de dades locals, i bueno, una part està en núvols públics, però falta, s'han donat compte que falta una component que seria el núvol públic sobirà. Val? Diguem que hi ha casos durs, hi ha dades que són sensibles i els propietaris d'aquestes dades, doncs, no es veuen còmodes de posar aquesta informació en aquests hiperescalars. Aleshores, una solució intermitja és un núvol públic sobirà que segueixi els estàndards de sobirania que marca la Unió Europea, val? I que mirarem també que tinguem aquests centres de dades al territori català i sobretot enganxats a la xarxa troncal de telecomunicacions.
0: Molt bé.
1: I això està ara, doncs, en licitació.
0: Molt bé. Sortirà en breu. Se li gira feina.
1: A gira feina, sí.
0: A gira feina, eh?
1: Però, bueno, som tot un equip.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs escolta, Jaume Miralles, director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, m'atreveixo a dir que tens una tasca monumental, per davant, però una tasca que s'ha de fer, perquè, com diem molt, i des de fa temps, el tren de la intel·ligència artificial ja és aquí i ja avança a tota velocitat i cal pujar-hi. Gràcies i molta sort.
1: Gràcies.

0: web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. So hold me tight,
1: I just wanna fade out. Més del 37% dels llocs directius de les empreses que treballen a Espanya estan ocupats per dones. És una xifra per damunt de la mitjana europea, però la realitat és que la gran majoria són càrrecs intermedis i sobretot...

0: Presidenta del Clúster Digital de Catalunya, què tal?
1: Molt bé.
0: Molt bé, què tal? A veure, avui hem volgut convidar aquestes dues dones, TIC, perquè formen part del que jo anomenaria un Dream Team format per 18 dones, que a partir del 5 de juny, què fareu exactament, Eva?
1: Doncs mira, hem organitzat un programa executiu que té dos pilars. Treballar molt el lideratge, un lideratge amb impacte, i també que la IA sigui una palanca perquè tu puguis desenvolupar la teva carrera professional, o sigui, perquè totes les dones puguem fer un pas endavant en la nostra evolució.
0: Val. A qui s'adreça aquest programa executiu que feu a l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, que té també docents com la Carina Givert, Susana Prado, que han passat pel Revolució? A qui s'adreça?
2: Bueno, la idea és que aquest curs, bueno, aquest programa executiu, doncs, està dirigit sobretot a directives que estiguin en actiu, no?, i que tinguin experiència. El que volem és que aquestes directives en actiu facin un pas més endavant i entrin, per exemple, doncs, en Consell d'Administració i liderin d'una manera, doncs, ferma i tenint en compte tot el tema de la IA, no?, quan ho facin.
0: Des del vostre punt de vista, quin és el valor, no?, que aporta aquest curs al lideratge femení, em diríeu, Eva?
1: Doncs principalment que som un grup de dones que estem al món laboral i el que volem aportar és la nostra experiència perquè així la corba d'aprenentatge sigui més curta en la resta de dones que estan en aquest camí. I llavors ho volem orientar molt en la pràctica i que cada mòdul surtis amb accions que tu puguis implantar i que al final de tot puguis fer un pas endavant en la teva carrera.
0: Quines qualitats considereu essencials, a les dues, per bona líder? Conèixer sobretot també la tecnologia i la intel·ligència artificial, que ens està canviant, no?
2: Jo crec que una bona líder ha de ser aquella persona empàtica, obert, i empàtica no et dic amb les persones sinó amb l'entorn, no? Que estigui oberta als canvis, que tingui curiositat, que la IA, en aquest cas la tecnologia, no els hi faci por, perquè o ens hi posem o ens quedem enrere. Per tant, és un líder que està, no?, que escolta, que escolta, que té els ulls oberts i que pren, doncs, decisions i fa accions, no?, per adaptar-se a l'entorn. Ja és a nivell de gestió d'equips, 100%, però també, doncs, en aquest cas, d'adopció de la tecnologia.
0: Val. Eva, explica'm una mica les professores que hi seran, una mica, perquè està obert, Es poden apuntar encara dones, sobretot important, quan comença?
1: Comença el 5 de juny,
0: val.
1: Fem juny-juliol i després esperem agost i acabem al setembre.
0: Vale, ser bones directives, conèixer la tecnologia, anar a llocs directius. I qui de professores? Què ensenyarem? I quines assignatures, una mica?
1: Mira, farem una part més de lideratge amb impacte, sobretot definir bé els teus objectius, la teva estratègia, què vols aconseguir, fer un pla de negoci per tu, per evolucionar. Parlarem de governança ètica de la IA, parlarem també de fer tot el que seria un cas de negoci a IA, i també parlarem de tot el que seria la teva part de visibilitat, de comunicació, de generar impacte. Per això hi ha un ventall de professionals de diferents àmbits en aquest aspecte.
0: Digue'm noms de dones, qui seran?
1: Doncs ja vas dir la Carina Givert, la Susana Prado, la Joana...
3: L'Anna Schlegger... N'hi ha moltes escaraixi de memòria, a veure un moment...
0: Bé, són moltíssimes, no? Sí. Total, són 18.
2: Bueno, al final són les de sempre, que ens coneixem totes.
1: Sí, hi ha la Marta Vélez també,
2: exacte,
1: que està molt orientada a desenvolupament de negoci.
0: Clar, m'he fixat en una frase del programa, us dic a les dues, que allibera el 30% del teu temps per liderar. Fins a un 30% del nostre temps podem guanyar gràcies al bon ús de la intel·ligència artificial?
2: Sí, exacte. El que intentem és... els directius i les directives han de fer tasques de valor, i tasques de valor no és endreçar l'agenda ni programar visites, no? Òbviament, llavors, ni reescriure acords. És a dir, la IA el que ens ha de permetre, i per això ho explicarem també, és alliberar temps, perquè aquest temps que no té utilitat i que no és útil ni vàlid, el puguem dedicar, doncs, a fer coses de valor, no?, i d'estratègia. Llavors, utilitzar la tecnologia en aquest cas per poder liderar i pensar més a llarg termini i estalviar-te aquestes tasques de curt plaç, no?, també és un dels objectius del curs. La IA canviarà la manera de treballar i els lideratges seran molt més personals, molt més de valors, no?, de valors personals, més que de feina, diguem-ne, ordinària.
0: Què em diries també? Què és el que canviarà i ajudarà les dones directives?
1: Sobretot aquesta part de tenir temps de reflexió i també de fer propostes de millora, de poder, o sigui, sortir de lo que és la tasca repetitiva per poder tu dedicar-te més a la innovació i a proposar altres coses que potser el dia a dia et menja i no podies fer. Llavors això t'ha d'ajudar moltíssim. I també jo estic molt amb la Joana en aquesta part de no, les empreses no només han d'estar orientades a resultats, sinó també han d'estar orientades al desenvolupament de les persones i a generar un impacte. Llavors necessitem necessitem líders que tinguin aquesta vessant més humana, d'empatia, de tenir bones converses, d'escoltar, i aquestes qualitats són molt innates en les dones, i crec que el lideratge orientat a resultats, més aquesta part més empàtica i de comunicació, et dona doncs moltes més possibilitats d'evolucionar a les empreses i les persones.

0: Radiome, eines d'intel·ligència artificial que considereu imprescindibles avui per una directiva. Quin diríeu? Quin coneixement ha de tenir?
1: Bueno, en primer lloc, directius i no directius, o directives o directives, als assistents generatius, no? Pues a Copilot o ChatGPT, que ho fem servir tots, que això, vamos, és el bàsic, és com saber escriure en Word, no? I després també jo crec que és molt, molt útil el, eines de, per resumir les reunions, els acords que es prenen, no?, dels teams, etc. I també per prendre decisions, tot el que és l'evolució del, no?, del BI, no?, de les dades, a l'hora de poder interactuar, pues, per exemple, amb un Power BI, no?, que abans era, havies de ser un expert, no?, a l'hora de... O sigui, ara pots fer un prompt i preguntar coses. Per tant, prendre decisions amb dades reals crec que és una de les eines més, més útils que tenim avui en dia.
0: Molt bé. Què afegiries també, Eva, en el teu cas? Quines eines són imprescindibles per una dona directiva del segle XXI?
2: Les que ha dit la Joana, llavors l'altra part ja aniria més en els equips de treball, que seria tot el que és l'automatització de tots els processos, o sigui, buscar aquesta eficiència, inclús ara hi ha una capacitat agèntica en els processos que fa que tu puguis fer, redefinir-los, inclús puguis definir nous processos que abans no podies fer perquè no tenies la IA. Llavors ja serien com dues etapes, el que diu la Joana, i més la part de dir, redefinir la teva oferta de valor amb la potència que té la IA.
0: Clar. Molt bé, hem d'anar acabant. Recordem com es poden apuntar. Eva, digue'm totes les dades, a veure.
2: Doncs al final teniu tota la informació a Building Actions i allà podeu trobar, hi ha un número de telèfon, un WhatsApp,
0: sí?
2: I podeu escriure directament per agendar una entrevista amb la Blanca Espina, que és la directora del programa.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Així podreu... ràpidament apuntar-vos.
0: Molt bé.
1: Recorrin que se'ns estan acabant les places.
0: Sí, només en queden poques,
1: dues,
0: no?
1: Dues places.
0: Molt bé.
1: I, bueno, doncs dilluns, no? Dilluns ja podeu, bueno, de fet avui mateix,
0: val,
1: ja podeu aplicar i fer l'entrevista, perquè crec que és un programa molt interessant.
0: Molt bé. Doncs escolta, falten més dones directives, dones TIC, i per això també es necessiten aquestes eines, no? Les eines van canviant i cal també que aquest aprenentatge, no?, per part de les dones directives. I que millor que aprendre-ho amb grans dones, 18 dones TIC, no?, que poden fer aquest mentoratge, no?, personal tan interessant. Per tant, Eva, Joana, enhorabona per formar part d'una iniciativa necessària que segur que anirà molt bé i que contribuireu a formar 60 directives perquè usin la intel·ligència artificial per empoderar el lideratge femení. Gràcies a les dues, felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va viatjar fa uns dies a Califòrnia, on es va reunir amb bona part de les grans empreses tecnològiques mundials que tenen seu a Silicon Valley, i també amb membres d'universitats tan prestigioses com Stanford, i amb emprenedors que estan posant en marxa startups que potser aviat seran les noves Google, Nvidia o Apple, qui ho sap, no? L'objectiu, que en els pròxims anys Catalunya sigui un pol tecnològic encara més important, una Califòrnia d'Europa, on el talent i la innovació siguin les grans protagonistes, i propostes com aquestes en un món on sembla que només es pugui parlar de guerra i enfrontaments sonen a música celestial. I qui estava en aquest viatge és també col·laborador del Revolució, l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
0: A veure, com ha anat per Califòrnia, Silicon Valley, com ha anat? Objectiu complert, acords que s'han arribat, Albert?
5: Objectiu complert, perquè al final el viatge forma part d'aquesta voluntat d'una Catalunya, diguem-ne, oberta, competitiva, que per una banda vol col·laborar internacionalment, que vol fer de la col·laboració público-privada un eix important, que al mateix temps ho ha de combinar amb l'autonomia estratègica i amb la sobirania tecnològica que també volem reforçar i que no ha d'impedir aquesta col·laboració, i que en tercer lloc, a més, ha d'avançar i ha de posar molt en valor aquest circuit del talent, diguem-ne, que es mou el fet de poder intercanviar impressions amb tants catalans que tenen aquest sentiment també de pertinença a Catalunya, que estan desenvolupant els seus projectes a Silicon Valley, però que volen mantenir mantenir aquesta connexió clarament i participar en aquest circuit del talent és un dels grans, també, punts positius del viatge. Després, tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, a Catalunya estem posant molt el focus en aquest ús actiu, és a dir, decidit, però alhora responsable, amb valors de la intel·ligència artificial. Ho hem compartit amb tots ells, també ho hem compartit amb empreses amb les que estem col·laborant, Microsoft, Google, i que ens ajuden també des d'aquesta col·laboració público-privada a millorar els nostres serveis digitals amb aquesta visió i amb valors, que també són importantíssims. A nivell de recerca, amb tot el que té a veure amb la IA generativa, amb aquests, diguem-ne, centres de referència, i després també una part molt important amb empreses, efectivament, doncs, com Nvidia, que ataquen aquesta part importantíssima que a vegades veiem menys, que és la part de les infraestructures de computació, perquè tot el que tenim a nivell d'intel·ligència artificial pugui arribar a algun lloc, perquè ens pugui acabar arribant una resposta del que li preguntem a un model d'intel·ligència artificial, hi ha d'haver aquests cervells, diguem-ne, en infraestructures de computació, que són els que acaben posant-hi la intel·ligència al cap i a la fi. Per tant, els acords amb aquestes empreses, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, que també va participar en el viatge, formen una aliança, diguem-ne, guanyadora amb aquesta idea.
0: Que hi ha un acord amb Nvidia, i vau ser, no?, dins d'aquesta seu d'Nvidia?
5: Vam ser-hi, vam poder veure, sobretot, que aplicacions, diguem-ne, d'intel·ligència artificial en hospitals, en seguretat, són aplicacions que clarament, si no hi hagués aquesta part d'infraestructura, aquesta part de xips que acaben processant la informació, les dades, i acaben donant-nos una resposta amb una capacitat de computació brutal, realment no podríem habilitar cap d'aquests casos d'ús que avui coneixem, normalitzem, però sobretot no podríem habilitar també tots els casos que vindran en el futur, en aquest ritme vertiginós d'innovació tecnològica en el que ens movem.
0: Per tant, parlarem més de Catalunya i Califòrnia, segurament en els propers mesos, d'aquesta relació entre Silicon Valley i Catalunya, que el Revolució també ja en vam parlar, com saps, al novembre, i també tenim molts amics catalans a Silicon Valley, Califòrnia. Albert, avui també volem parlar amb tu i dir quàntic, que abans ho deia, sona com a ciència-ficció, però aquest és un tòpic que cal desmentir. Jo crec que és una paraula que li costa molt a la gent, perquè quàntic, a veure, el sector TIC que m'escolta, sempre ho dic, una cosa és el sector TIC que ens escolta i l'altre els oients que ens escolten que no són TIC, no? I perquè ho puguem entendre, la manera més entenedora, què és la revolució quàntica, no? I què ens permetrà? Com ho explicaries? És un repte no fàcil.
5: No és fàcil, perquè quan parles de quàntica tothom s'espanta. Sembla una cosa, diguem-ne, que no se sap bé d'on ve. Fonamentalment es tracta de que és un salt brutal en la, quan hi hagi els ordinadors quàntics, que ja n'existeixen, però els ordinadors quàntics encara tenen un marge d'error en allò que acaben donant-te com a resultat. El dia, el Q-Day, que es diu, Q-Day, el dia en el que realment hi hagi un ordinador quàntic que sigui capaç de computar a la mega velocitat a la que van aquests ordinadors quàntics respecte als ordinadors normals que coneixem a dia d'avui.
0: Sí.
5: És una capacitat de computació brutalment més gran, però encara amb un marge d'error. El dia que no hi hagi aquest marge d'error i que estigui en un llindar, diguem-ne, acceptable, aquell dia serà el Q-Day, i el dia en què moltes de les coses que avui donem per segures deixaran de ser-ho. Podem posar exemples.
0: Exemples, perquè clar, quan parlem de quàntica, és a dir, pot impactar en àmbits de la seguretat, comunicacions, no? La salut, com? Com impacta? Amb exemples.
5: Pel que és computació quàntica, que es diu, és poder resoldre problemes que avui no sabem resoldre en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de la investigació científica. No tenim ordinadors prou potents per resoldre determinats problemes. Per tant, la computació quàntica en algun moment ens permetrà resoldre aquests problemes. Ara bé, hi ha una dimensió que encara és més desconeguda, que és que avui nosaltres tenim videoconferències, oi? I les considerem que són comunicacions segures. Tenim certificats digitals, tenim encriptació de dades que viatgen per la fibra òptica, tot això ho donem per segur, perquè està encriptat, no? Hi ha una encriptació de les dades que es mouen pel món. quan hi hagi ordinadors quàntics amb aquest grau, diguem-ne, de capacitat i de marge d'error acceptable, aquestes encriptacions, que perquè ens entenguem al final és com allò, les pel·lícules del Código da Vinci, la capacitat de que hi hagi dades que les maneguem de tal manera que quan viatgen, viatgen de forma segura. Doncs aquests ordinadors quàntics seran capaços de trencar aquesta seguretat. Per tant, més val que ens preparem, perquè arribarà un dia el QDI en el que realment tot allò que considerem segur avui en el que és el trànsit de dades, amb videoconferències, amb certificats, amb correus electrònics, deixarà de ser segur.
0: Clar. Per tant, la tecnologia quàntica pot ajudar, Albert, a aconseguir allò que parlem sovint al Revolució, la importància també d'ajudar amb tots aquests temes que ara comentaves, també d'aconseguir aquesta sobirania digital que no dependrà tant de tecnologia de fora, també és molt important també en aquest sentit, no?
5: Sí, hi ha una cursa, és evident, competitiva. Aquí es tracta d'anticipar-nos. Si sabem que arribarà un moment, no sabem quan, però en els propers anys, en el que allò que considerem comunicacions segures, no?, deixaran de ser-ho, el primer que hi arribi, el primer que tingui capacitat de reaccionar, el primer que en les seves xarxes, com la xarxa de fibra òptica que tenim a Catalunya a nivell públic, incorpori ja mecanismes per fer front a la possible era, sempre diem, sí, la possible era postquàntica. Hi haurà un moment en què la quàntica ja no deixarà de ser experimental i passarà a ser quelcom que ens aplica. Pues en aquesta era postquàntica, tot allò que fem per preparar-nos, per ser més segurs, per poder computar problemes més complicats, ens donarà una autonomia que realment és una cursa a la que tots els països, totes les regions, però també tot el món científic i tecnològic està transitant.
0: És molt important explicar l'anell quàntic de Barcelona, que és una peça rellevant, perquè jo crec que molta part de l'audiència diu anell quàntic de Barcelona, a veure, com expliquem a més detall què vol dir exactament aquest anell quàntic?
5: Nosaltres tenim un objectiu, no?, a Catalunya, que és amb la xarxa de fibra òptica, perquè les coses van connectar. Tant, la xarxa de fibra òptica que ha de connectar els diferents hospitals, serveis públics, centres educatius, tot allò que hem de tenir connectat de manera resilient per preservar aquests serveis públics, tot això, al final, també es basa en què les dades transiten per aquesta xarxa de fibra òptica amb les encriptacions, no?, i amb les comunicacions segures tal com les entenem avui. Fer un anell quàntic vol dir començar a posar dispositius en aquesta xarxa perquè siguin capaços de superar l'amenaça quàntica. Que siguin capaços de ser resilients a que vingui un ordinador quàntic i trenqui l'encriptació d'aquestes dades. De fet,
0: no és fàcil, d'entendre ara mateix el que estàs explicant, perquè és molt enginyer, l'Albert, no és enginyer.
5: No és fàcil, però mira, ara hi han robatoris de dades, sí, oi? Que hi han robatoris de dades que a vegades ja van encriptats. Encriptats vol dir que van amagats, no es veuen quines són les dades de veritat. Moltes d'aquestes dades se les estan guardant aquesta indústria de les ciberestafes, perquè quan hi hagi ordinadors quàntics que siguin capaços de trencar aquesta encriptació, és a dir, de fer-les visibles, ja les tindran, i només serà qüestió de desxifrar-les. Per tant, els ordinadors quàntics el que tindran és la capacitat de desxifrar les dades que avui són indesxifrables. Per tant, si ara estem segurs perquè tenim dades que estan xifrades i si ens les roben, perquè passen per la fibra òptica, perquè passen en una trucada i tal, i resulta que ara mateix no hi ha cap ordinador capaç de desxifrar-les, quan n'hi hagi un de quàntic que sigui capaç de fer-ho, tindrem un problema. I aquí va l'anticipació.
0: És molt futurista, aquesta secció d'avui. Hem explicat cap a on va el futur d'un tema, que no tothom és fàcil, perquè jo dic sempre, ens escolta gent que estic, altra gent que estic, però aquest és el futur que tenim, la quàntica serà molt important. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, seguirem atents per aquesta aposta tecnològica quàntica i l'explicarem al Revolució 4.0. Gràcies.
4: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Quan hi ha emergència, els Mossos d'Esquadra, les policies locals, els bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els agents rurals, els departaments de Presidència i Territori i Habitatge i Transició Ecològica, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres organismes, no fan servir el mòbil. Com es comuniquen entre ells? Avui ho expliquem. I molt contenta de saludar, ja el coneixeu, l'Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia de Vodafone. Benvingut, què tal, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, quan, Àlex, quan hi ha emergència, com es comuniquen entre ells? Bombers, Mossos i tots els organismes que he citat fa un moment, no?
6: Doncs es comuniquen utilitzant una xarxa dissenyada específicament per funcionar quan la resta fallen.
0: Val.
6: Sí, aquesta xarxa a Catalunya es coneix amb el nom de RESCAT, que són les sigles de Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretats de Catalunya, i que és una xarxa privada propietat de la Generalitat.
0: Val. Per tant, per exemple, en l'apagada del 28 d'abril de l'any passat, suposo que va ser una gran prova, no? Com va respondre aquest RESCAT, no?
6: Pues va ser una prova de foc i va respondre amb nota. Què va passar? I ho recordareu tots els oients que ens esteu escoltant, i és que les xarxes dels operadors de telecomunicacions a les 2-3 hores de l'apagada van començar a fallar. I això per què va ser? Doncs principalment perquè les xarxes públiques, que es diu dels operadors, no totes les antenes tenen bateries per aguantar hores, hores i hores. Cosa que la xarxa d'emergències que utilitzen els cossos de seguretat sí tenen SAIs i grups electrògens, que se'ls diu, que els hi permet aguantar moltes més hores. I, per tant, el dia de l'apagada van aguantar perfectament.
0: Val. O sigui, segons la pàgina web de la Generalitat, la xarxa RESCAT la formen unes... És correcte, Àlex? 35.000 terminals?
6: Sí, i més de 300 estacions, aproximadament, sí.
0: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, això és que no en tenim idea nosaltres, eh? En el cas de RESCAT, les comunicacions s'estableixen mitjançant, en aquest cas, l'operadora que tu dirigeixes, no?
6: No, t'explico. Com deia abans Chantal, la propietat de la xarxa és de la Generalitat.
0: Val.
6: És de titularitat pública. Què passa? Que l'explotació i la gestió la fa una empresa privada, que en aquest cas és Cellnex, que és un operador d'infraestructures. Clar, Vodafone, com operador de telecomunicacions, el que és proveïdor de la Generalitat. Com casen aquests dos mons? Vodafone dona el servei dels terminals corporatius del govern i de la Generalitat, i la xarxa RESCAT són els terminals que porten els cossos d'emergència. Què és el que s'està treballant ja des de fa anys i què és l'evolució que ve? Què és la coexistència de les xarxes públiques dels operadors i les xarxes d'emergència? S'han d'integrar entre elles. Per què? Podem explicar-ho, eh? Perquè hi ha funcionalitats tècniques de les xarxes dels operadors que té tot el sentit del món que es combinin amb les xarxes d'emergència.
0: Val. Suposo que actualment xarxes com Tetra, sí, o com Rescat tenen límits, no?
6: Mira.
0: Això és el gran repte que obre també la porta al 5G, no? I canvis, no?, en aquest sentit.
6: Sí. Mira, perquè tothom ens entengui, val? Perquè sempre que parlem de sigles nosaltres les tenim molt interioritzades.
0: Clar.
6: Tetra sí, és la tecnologia, és un estàndard europeu de xarxes d'emergència. Rescat és el nom, diguem, català que li posem a la xarxa Tetra de la Generalitat, ok? Això és per diferenciar Tetra de Rescat, que és el mateix, eh? Pas que Rescat és el nom que li posem a Catalunya.
0: Val.
6: Clar, com complementa això amb el 5G? Mira, la tecnologia Tetra té moltes limitacions amb el que fa l'enviament de dades. Funciona perfecte per la veu dels cossos de seguretat amb les xarxes Tetra, Rescat funciona perfectament.
0: Però... quan s'ha de fer un rescat, i per tant s'ha de comunicar...
6: Parla,
0: sí?
6: Perfecte.
0: Val?
6: Què és el que passa? Que els cossos de seguretat demanden cada vegada més dades en temps real, és a dir, poder fer un vídeo en temps real, per exemple, d'un rescat. Enviar i rebre imatges a molt alta definició en cas d'incendis.
0: O accidents. Accidents de cotxes, perquè ho entengui la gent, eh?
6: Què passa? Que la xarxa rescat això no ho pot fer. Per què? Perquè és una limitació tècnica de les xarxes Tetra. No perquè sigui millor o pitjor la xarxa que tenim a Catalunya. És una limitació tècnica.
0: I això està canviant.
6: Això el que
0: canviarà.
6: Això el que fa és que el 5G de les xarxes dels operadors entren en joc. Clar, els cossos de seguretat diuen, ostres, a mi el 5G em funciona perfecte per enviar i rebre vídeos, per enviar i rebre fotos, etc etc. Quina és la limitació d'una xarxa d'operador? El que dèiem abans, la resiliència. És a dir, que en un cas d'emergència, probablement la xarxa de l'operador no funcioni. Llavors estem buscant integracions perquè els cossos de seguretat tinguin el millor dels dos mons.
0: Hi ha països europeus que ja han fet el salt i que podem aprendre d'ells, Àlex?
6: Sí. És veritat que hi ha diferents velocitats. Per exemple, França és un dels països més avançats.
0: França, eh?
6: Sí, de fet ha invertit més de 900 milions d'euros en un programa que es diu RRF i està donant passes molt avançades per integrar les dues xarxes. El cas oposat podria ser Regne Unit, que està tenint forces problemes amb aquest tipus d'integracions, i jo diria que els països més avançats són els països nòrdics.
0: Val, o sigui, ens hem de fixar, eh? Perquè sempre, Àlex, ens hem de fixar en qui ho fa millor que
6: correcte,
0: nosaltres.
6: Correcte, correcte.
0: En totes les vessants de la vida, eh?
6: Absolutament.
0: Llavors, en aquest sentit, no?, que també és un tema tecnològic, doncs França i els països nòrdics, del nord d'Europa, ens hauríem de fixar.
6: Això mateix.

0: Àlex Carballo, quant de temps trigarà aquesta transició? Estem parlant d'anys, dècades, tu que controles els timings, què em diries?
1: Jo diria que una dècada no ens la traurà ningú. Perquè tecnològicament és complex la integració d'una xarxa d'emergències amb una xarxa pública. De fet, hi ha moltes veus al sector que parlen d'una substitució d'una xarxa d'emergències tetra per una xarxa pública d'operador. I jo això no ho veig en menys de 10 anys, perquè la resiliència d'una xarxa pública encara té molt recorregut de millora.
0: Clar, quan has parlat, no?, de tenir imatges per un rescat, no?, has parlat d'un accident de trànsit, no?
1: Correcte.
0: Que nosaltres i que el servei d'emergències tingui aquestes imatges és molt important, no? Per tant, més enllà de les emergències, aplicacions reals, no?, que porta el 5G i el 4, i que el 4G no podia donar, no? I el desplegament està avançant de forma positiva, em diries, Àlex?
1: Està avançant de forma molt positiva, i concretament a Catalunya, bueno, de fet, Catalunya és un dels territoris de l'estat espanyol que més i millor desplegament de 5G té. Quan parlem de desplegament 5G, jo no em centro tant en les grans ciutats, que ja hi ha molt de desplegament, sinó que crec que el marge de millora que tenim és a les zones rurals, però jo aquí et dono una molt bona notícia, i és que el mes de març es va acabar l'execució del programa Único 5G de l'Estat, que ens donava subvencions als operadors per desplegar 5G en zones rurals. I, per exemple, la companyia que jo represento ha executat més de 420 nodes nous de 5G en zones rurals de Catalunya. Per tant, és una molt bona notícia.
0: Molt bé, en zones rurals,
1: en zones rurals.
0: Que sobretot, que també ens escolten des de les zones rurals, i és un tema que preocupa i que volen estar també amb tota la tecnologia i ben connectats, no? Per tant, com a directiu d'un dels operadors principals del país, et pregunto, no?, com veus el paper dels operadors de seguretat i emergències, i també un exercici, no?, de visualització al futur, com imagines, no?, també les comunicacions d'emergència de Catalunya d'aquí 10 anys, per exemple, 2036?
1: Sempre em preguntes, m'encanta, d'aquí 10 anys. Mira, primer m'has dit el paper dels operadors. Jo et diria, com a titular, els operadors de telecomunicacions hem passat de connectar persones a ser una infraestructura crítica d'un país. I, per tant, tenim una responsabilitat que potser fa 20 anys no teníem. No? I, per tant, com dèiem al principi, hem de seguir invertint per fer la xarxa més resilient. I d'aquí 10 anys, jo crec que el 5G serà l'actor principal de les xarxes d'emergència, precisament pel que et deia, perquè hi ha funcionalitats que només el 5G pot donar. Ojo, i d'aquí 10 anys tindrem el 6G, Però volarem drons, enviarem imatges amb 4K en temps real, i això només ho pot donar a dia d'avui una xarxa pública d'operador.
0: Molt bé. Doncs, per tant, més telecomunicacions, més tecnologia, el món canvia, i també la tecnologia al seu costat. D'aquí 10 anys et recordaré aquesta frase,
1: Fet.
0: Serà el 2036, a veure si ho has clavat. Però ens veurem molt abans amb un nou tema aquí a Revolució.
1: Espero.
0: Gràcies, Àlex.
1: Gràcies a tu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem el programa avui amb una frase de l'insigne astrònom i físic italià Galileo Galilei, i és aquesta: mai m'he trobat ningú tan ignorant com perquè em fos impossible aprendre'n alguna cosa. Bona frase per apuntar a la llibreta de notes, una bona lliçó d'humanitat, i com sempre, gràcies a tot l'equip: Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà assegurarà que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada cop més productives. El New York Times ha publicat aquest diumenge al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Més notícies, Carola Gil.
3: El tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president israelià, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència.
4: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
3: El protagonista del vídeo, on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha acusat Herzog d'insultar centenes de milers d'israelians.
1: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família.
3: Dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba, l'Anoia. L'accident també va provocar 4 ferits menys greus i les causes del sinistre s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida durant aquest any a les carreteres catalanes.
1: Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT. Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, el qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. Va rebre guardons, com la medalla al treball president Macià de la Generalitat el 2011 i la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del comitè del Consorci.
5: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
3: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la Primera Federació.
3: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Lisenda?
12: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam, pam.
13: Mar Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam. A cavall
16: de dos llocs... ICAT celebra 20 anys d'història.
17: 20 anys descobrint nous grups.
18: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
19: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
20: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
21: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
22: I això és només l'inici.
23: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
24: Que aquest any també en fa 10.
25: Doble celebració.
26: Doble festa.
27: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
28: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha celebrat la quarta Champions femenina i el Girona ha viscut el primer dia com a equip de segona divisió. Quins contrastos. L'alegria del Barça femení per la Champions guanyada ahir en una final fantàstica contra el Lió és la que s'ha repetit avui. Una final guanyada amb contundència 4-0 contra el Lió. No s'esperava gairebé ningú. Segurament la final no va ser per 4-0, però el Barça va tenir Catacolla a la porteria i Payor i Salma Parayuelo al davant. La celebració d'aquesta tarda a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, l'han liderada Patri Guijarro en un primer moment, Rafa Juste, molta energia, busqueu vídeos de Rafa Juste a la celebració del Barça femení, Quica Nazaret, la portuguesa, cantant una cançó de Rosalía de manera fantàstica, i hi ha hagut discurs d'Alexia, que continua sense confirmar quin serà el seu futur, tot i que tot apunta que deixarà el Barça aquesta temporada. El diumenge a Girona ha estat molt diferent, ha estat duríssim. El Girona va baixar ahir a segona després d'empatar contra l'Elx a Montilivi i sumar només 4 empats a la recta final de la Lliga. Un descens que pocs s'esperaven aquesta temporada, tot i el mal inici de campanya, i que genera molts dubtes de cara al futur. Molts dubtes amb Mitchell, amb Quique Cárcel, amb què ha de fer el club, amb què farà el club. La Lliga va quedar definida amb els partits de dissabte, pràcticament, però avui s'ha jugat l'últim partit de la temporada. Fa només uns minuts ha finalitzat el Madrigal, el Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. Estava en joc la tercera plaça i al final és per al Villarreal, que ha golejat l'equip de Simeone. El Barça de Frick va acabar la temporada perdent, 3-1 a Mestalla contra el València, amb gol de Lewandowski, que es va acomiadar del Barça fent gol i suma 120 gols en 4 temporades, ha sumat 120 gols en 4 temporades, 30 gols per temporada. L'Espanyol va acabar la Lliga amb un empat de Cornellà contra la Reial Societat i amb Manolo González celebrant la temporada a la grada amb els seguidors més cridaners i més radicals de l'Espanyol i amb algun càntic discutible. Ara el dubte és si Manolo continuarà o no sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent. Classificació final i definitiva de la Lliga Primera Divisió. El Barça campió amb 94 punts, finalment 8 punts més que el Madrid, que ha acabat segon, tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid, cinquè el Betis amb 60 punts. Aquests 5 equips jugaran a la Champions. La Europa League la jugarà el Celta, que ha acabat amb 6a posició, acompanyat també de la Real Sociedad pel títol de la Copa, i el Getafe, que ha acabat 7 amb 51 punts. El Getafe de Bordalà jugarà la Conference. L'Espanyol acaba la Lliga en 11a posició, 46 punts, el Girona 19è, penúltim amb 41, l'acompanyen a segona divisió el Mallorca i l'Oviedo. S'han acabat salvant el Llevant, l'Elx i l'Osasuna, amb 42 punts. A segona divisió s'ha jugat la penúltima jornada i avui ha pujat el Depor, el Deportivo de la Coruña, que ha guanyat a Valladolid, a Pucela, ha confirmat l'ascens i torna a primera després de 8 temporades on fins i tot ha arribat a jugar a Primera Federació. Avui han baixat el Saragossa, l'Osca i la Cultural Lleonesa. I a l'última jornada el Mirandés i el Leganés jugaran el descens a Butarque. L'empat li serveix al Leganés, però si perd el Mirandés salvarà la categoria i baixaria el Leganés. Això serà la setmana vinent. El Saragossa baixa a Primera Federació. Atenció, feia 80 anys que el Saragossa no jugava a la tercera categoria del futbol estatal. Ahir es va acabar la Lliga de Primera Federació, ara començaran els play-offs. Es va salvar el Nàstic, important, i es va confirmar que el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off. El Sabadell contra el Castella, el filial del Madrid, que després de molta confusió jugarà el play-off. Confusió perquè durant una bona estona, ahir a la nit, es va donar per fet que la plaça de play-off era per la Ponferradina, i l'Europa jugarà contra el Celta Fortuna, que és el filial del Celta. I aquesta tarda Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City i de l'Etihad, ha dirigit l'últim partit a casa, ha perdut 1-2 contra l'Aston Villa, però la derrota ha estat el de menys perquè la gent del City han anat a acomiadar Guardiola després de 10 anys inoblidables per a ells, on han guanyat 20 títols, entre d'altres 6 Premiers i una Champions. L'última jornada de la Premier ha deixat, finalment, 5 anglesos per a la pròxima Champions, on hi entrarà el Bournemouth, dirà hola, i s'ha salvat el Tottenham. Baixa el West Ham, el Chelsea, que la temporada vinent entrenarà Xavi Alonso, no jugarà a Europa. A Itàlia, fa uns minuts, el Como s'ha classificat per jugar la pròxima Champions. El Como ha guanyat el partit de l'última jornada, el Como de Cesc Fàbregas i de Sergi Roberto, i ha perdut el Milan a casa contra el Cagliari i això provoca que el Como classificat per jugar la Champions de la pròxima temporada. I atenció aquesta, també d'aquesta nit, el Torreense de la segona divisió portuguesa, no sé si n'havíeu sentit a parlar alguna vegada a la vostra vida, Torreense, que milita la segona divisió portuguesa, fa 5 anys estava a quarta categoria, ha guanyat la Copa Portuguesa, la Tassa, després de superar l'Sporting, un dels grans de Portugal, a la final, a la pròrroga. El Torreense, un segona divisió campió de la Tassa Portuguesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 24 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmar. Sònia.
2: Hola, com esteu?
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, què us ha impactat més de les dues grans notícies del cap de setmana? Quina de les dues? La quarta Champions del Barça o el descens a segona del Girona? No ho responeu ara, no ho feu encara. Ara en una estona us ho torno a preguntar. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central hi tenim el Lautaro Quinteros. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: No ens hem de rendir mai. I ni el Girona s'ha de rendir en uns dies difícils. Ha estat un cap de setmana i un diumenge de contrastos. La felicitat del Barça femení per la quarta Champions, la desgràcia pel Girona i el descens de segona divisió. Situem-nos primer. A veure, el Marc Andrés va ser a Oslo i ha estat aquesta tarda la festa de celebració del Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, al costat de la plaça Espanya. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
0: I l'Eduard Solàs a Girona, i ha estat tot el dia a Girona, diria, i no ha tingut un bon dia. Edu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: A veure, comencem per la felicitat, Marc. La celebració ha estat a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya. Hi ha hagut molta gent?
2: Doncs sí, mira, l'escenari, hi havia un escenari muntat i l'escenari estava muntat més o menys a l'alçada de l'entrada de la Fira de Barcelona, i jo et diria que l'assistència arribava gairebé ben bé a les Torres Venecianes. Per tant, molta assistència per veure les campiones, no només de la Champions, sinó de tots quatre títols.
0: O sigui, l'escenari estava just davant de les Fonts de Montjuïc?
2: Sí, aquesta Avinguda Maria Cristina que va des de les Torres Venecianes fins a les Fonts, doncs podríem dir que l'escenari estava a la meitat.
0: Ah, la meitat, d'acord.
2: Sí.
0: I la Guàrdia Urbana, l'organització, ha donat xifres d'assistència aproximades?
2: Que haguem vist no, però bé, nosaltres a ull doncs hem jutjat d'aquesta manera, no? Veient com de ple estava l'Avinguda Maria Cristina, doncs hem decidit parlar d'èxit, d'assistència, perquè realment, tot i la calor, perquè realment feia molta calor avui, doncs molta gent s'ha acumulat en aquesta Avinguda Maria Cristina per celebrar el títol.
0: Amb tres titulars, Marc, amb tres moments, amb què et quedes de la celebració del Barça d'aquesta tarda?
2: Mira, et dono dos noms, que són el de Quica Nazaret i el de Rafa Juste, i després, el tercer moment per mi ja és la comunió pública afició, però sobretot la comunió públic Alèxia, una Alèxia que sabem el tema del seu futur, que està sobrevolant el Barça, i el públic que li ha demanat fins a tres vegades que es quedi. Per tant, per mi aquests són els tres moments.
0: Ara parlem més d'Alèxia. Edu, per començar, tu personalment, com estàs? La pregunta és seriosa. L'Eduard pateix molt. Sobretot pateixes molt les desgràcies del Girona. També gaudeixes els èxits, però recordo una conversa amb tu fa 7 anys, quan el Girona va baixar a segona. Bé, quan va perdre contra el Llevant, que pràcticament era matemàtic, no era matemàtic del tot, però era molt virtual, i estaves desfet.
3: Sí, és que, a més, aquest descens és un descens inesperat. És veritat que aquest 4 de 24 anava avisant que l'equip podia baixar, però és que no ens acabàvem de creure que el Girona no fos capaç de guanyar un partit d'aquí a final de temporada. I més després que sortissis del Bernabéu gairebé amb més 8, havent empatat el camp del Madrid, havent guanyat el Villarreal la jornada anterior, pensaves, home, és complicadíssim que aquest equip no arribi als 42 punts que Michel s'havia marcat com a objectiu. Però l'equip s'ha encallat, han començat a no fer gols, mica en mica cap a baix, i això, i el fet que els altres equips com Llevant i Elx fessin números estratosfèrics en aquest final de temporada, doncs ha provocat aquest descens. Amb una temporada no semblant a la d'Eusebio, perquè és veritat que aquell equip també va caure.
0: En punts en comú.
3: Sí, amb punts en comú, i amb una sorpresa, perquè el Girona baixa amb Eusebio a la banqueta després d'empatar el Camp Nou i de guanyar el Bernabéu. I aquesta temporada el Girona ha acabat baixant després de guanyar el Barça a Montilivi i d'empatar el Bernabéu contra el Madrid.
0: A tu t'ha fet mal més aquest descens que el de fa 7 anys?
3: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: A Girona, en general, com ha estat el dia? La gent ha sortit al carrer o us heu quedat tots a casa plorant les penes?
3: Com que feia sol, la gent sí que ha anat a fer el vermut al matí, hi havia gent donant voltes, però la nit ha sigut dura, perquè conec gent que no ha dormit i conec gent que li ha costat molt, i conec gent que ho està passant malament.
0: A veure, la pregunta que us feia al principi per l'Oriol, la Sònia, el Jordi i el Ricard, què us ha impactat més, què us ha deixat més impactats aquest cap de setmana? La Champions del Barça o el descens del Girona, Uri?
4: Home, si la paraula és impactar, et diria que cap de les dues. Del Barça sí que impacta el resultat, 4-0, i perquè preveiem que seria un partit igualat com va ser la primera part, però podíem preveure també que el Barça guanyés al final de la Champions, perquè per mi segueix sent el millor equip d'Europa. I el Girona al final havia de guanyar un partit a casa, portava 7 partits sense guanyar, l'Elx és un bon equip, i jo crec que també estava dintre les possibilitats bastant altes que el Girona no tragués endavant aquest partit. Per tant, impactar, et diria que cap de les dues.
0: Sònia?
5: Clar, és que una és en positiu i l'altra és en negatiu, i una la vaig viure en situ i per tant la vaig veure més intensament, però t'haig de dir que crec que és més transcendental el descens del Girona que la quarta Champions del Barça, perquè jo crec i confio que el Barça en guanyarà algunes més de Champions, i ara el Girona es troba davant del repte de, sobretot, intentar pujar el pròxim any.
1: Mm-hmm. Jordi?
6: Sí, estic d'acord amb la Sònia. És veritat que el Barça, ens ho deia Marc Vivés, aquesta Champions, algú podrà dir, amb tantes finals i tants títols en els últims anys, tampoc és que fos qüestió de vida o mort, però jo crec que la necessitava per tots els dubtes de l'any. Però la ferida del Girona durarà molt més temps que, com a mínim, un any. Esperem que no sigui més que l'alegria del Barça, que potser d'aquí un any n'està salvant un altre.
1: Mm-hmm. Ricard?
7: Home, afortunadament el Barça ens ha acostumat a guanyar i crec que és molt bo i s'ha de valorar molt que s'ha de celebrar aquests títols, encara que sigui un hàbit, però no és un impacte que guanyi la Champions. A mi em va impactar el descens del Girona, perquè, com diu, a banda del que diu l'Uri, de que podia passar, però és que, va, és que si vull dir, també podia passar gairebé que el Girona guanyés i que l'Elx no baixés. O sigui, es van obrir una sèrie de combinacions que, tal com estava el partit i la jornada, a mi em va costar, o sigui, em va fer fregar els ulls fins l'últim segon, de dir...
0: A veure, ara sí, hi havia el miracle, no? O
7: sigui, sí, això ja és irreversible. Sí, no? Sí,
0: en aquestes jornades acostuma a passar alguna cosa a l'últim instant que ho canvia tot. I aquella era l'esperança, però no va passar. Edu, ara tornarem amb tu a Girona, però ara hem de centrar-nos en la Champions del Barça, la quarta Champions del Barça femení. Són 4 en 6 temporades. Sí.

0: És molt probable que hagueu sentit unes quantes vegades aquesta cançó aquests dies, Nueva York, de Bad Bunny, una versió d'una cançó popular de Puerto Rico. L'original es diu Un verano en Nueva York. Nueva York, no Nueva York. És del 1975, del Gran Combo de Puerto Rico. I segurament és la cançó de la Champions, la cançó d'aquesta Champions del Barça femení. Sònia, tu comparteixes aquesta opinió?
1: És que aquesta tarda ens han fet un recital de cançons i ara no et sabria dir si em quedaria amb aquesta, però vaja, pot ser una d'elles, sens dubte.
0: Què significa aquesta? Digues.
1: Clar,
2: que Nazaret la cantava,
1: sí, perquè és
2: de la classificació, clar, per la final, no?
1: Perquè aquesta és la del Cafè con Ron, no? O no és aquesta?
3: No,
1: si jo,
3: no, no, no, la Cafè con Ron és una altra.
1: D'acord,
2: perquè, és una altra,
1: perquè
2: és una altra,
1: un dels... El que cantava Kika i li cantaven, sí, sí, les companyes de Patri, és reversionant és que no me'l sé, però és una cosa...
0: Jo aquesta cançó l'he vist en molts vídeos de les jugadores del Barça, de la celebració de la final. He sortint de l'estadi amb la copa, en algun Instagram d'aquests,
1: sí, sí,
0: clips de la
1: Aitana,
0: de l'Alèxia...
1: Sí, sí. Ja dic que és un vestidor molt musical i han aparegut moltíssimes cançons.
0: Sònia, què significa, segons el teu punt de vista, aquesta quarta Champions per al Barça? Què té d'especial? Per què la recordaràs diferent a les tres anteriors?
1: Perquè probablement... era, tenint en compte que n'havien guanyat 3 en 5 anys, la que arribaven com a menys favorites o amb més dubtes, perquè a més arribaven un parell de jugadores tocades, i en la prèvia jo deia abans del partit que era un 50-50, i jo crec que també la recordarem com la Champions, la quarta... És que jo crec que encara no la podem titular perquè no sabem encara oficialment que sigui l'última d'Alèxia, però probablement serà l'última d'Alèxia, i jo crec que aquí si tanques una era i esperem que no obris d'una altra igual de guanyadores, però si Alèxia es confirma que marxa, serà l'última d'Alèxia.
0: Crec que és una visió força compartida per molta gent. El 4-0 és un resultat exagerat per com va ser la final. A la primera part, segurament, el Lió va estar un punt per sobre pel Barça. A mi la segona part del Barça em sembla molt, molt bona, sobretot a partir que s'avança de l'1-0 d'Eva Pallor. El Barça juga molta més estona al camp del Lió que no pas a l'inrevés.
1: És que algú que no hagi vist el partit, Xavi, pensarà que això, 4-0, el Barça molt superior, i tot i el resultat, jo crec que és una final clarament decidida pels detalls. Detalls com que tens una porterassa que et va mantenir en el partit quan el Lió estava pressionant-te. I detalls que tens una davantera centre com Pallor, que probablement sigui ara mateix la millor davantera centre del món. Però...
0: A mi em va agradar, el Barça. La segona part del Barça em va semblar d'un equip amb molta personalitat. Marc Andrés, tu també vas ser a Oslo, i el Jordi Costa també. Veu viure la final in situ, en directe. I amb què us quedeu? Amb les aturades de Catacoy, amb els dos gols d'Eva Pallor, amb els altres dos gols de Salma per Ayuso, el tercer és un golaç, o amb el plantejament de Pere Romeu?
4: Jo em quedo amb una... Perdó.

0: final. I clar, la dona, doncs, semblava que tenia una malastrugança amb aquesta competició, i les llàgrimes, l'emoció i tot allò va sortir quan Salma Parayuelo fa el 4-0, i per mi això és la imatge de la final d'ahir. Per mi, més enllà de què pugui passar amb Alexia i el seu futur, és la final i la Champions de Vampire.
1: És que no sé si hi ha gaire esportistes que hagin perdut 5 finals de la Champions per guanyar una final de la Champions.
2: Aito era de la Copa Europa de Bàsquet. No sé si van ser 5, no van ser. Jo crec que van ser 3.
1: No van ser 4.
2: És que
1: perdre'n 5 i per guanyar-ne una vol dir que com a mínim estàs 7 o 8 anys jugant finals de Champions, no? Sí. O estàs a la màxim nivell. Jo crec que deu ser un fet inèdit a l'esport. Jo, vaja, no, hauríem de rebuscar molt, eh?
2: Costa, tu què et va deixar la final?
3: Més enllà del que ja han comentat la Sònia i el Marc, que han parlat del davant i del darrere, jo ja ho vaig comentar i al final de la TDG, que jo el femení el veig sovint, però gairebé sempre per la tele. I ahir en directe em va impressionar Patrick Guijarro. O sigui, per mi a la primera part, que el Barça resisteix més que mana, Catacolla al marge, em sembla l'única jugadora que trobava solucions quan el Barça tenia poc oxigen, i després en el moment en què el Barça es desencadena també em sembla la jugadora clau, i ja entenc que els gols no porten la seva firma, però sento molt sovint dir que és una jugadora infravalorada per la gent que segueix a diari el femení, i ahir vaig pensar que per mi està en importància dins del Barça al nivell dels grans noms que es mantén sovint.
2: Mm-hmm. Uri, Catacoy, algú li ha de donar el punt a favor?
4: No, va ser espectacular.
2: Va ser espectacular, eh?
4: Sí. Aviam, les competicions llargues com una lliga, al final el que mana és el joc, però en els 90 minuts, en una final així, les àrees són fonamentals, i la diferència va estar en les àrees. Tant Catacoy, com jo també et diria, els gols que va marcar el Barça són de definicions de primer
2: molt
4: nivell.
2: Molt bones.
4: Com la primera de Vampire, i els dos colpejos de Salma Parayuelo, tant el xut de llunyà com després el xut creuat, aixecant la part sobre el que mal porter, em semblen uns gols de primeríssim nivell.
2: Mm-hmm. El Barça arriba a les 4 Champions, el Lyon encara queda lluny, amb 8. Em sembla que, Sònia, que igual a l'Eintracht de Frankfurt
5: en 4
2: Champions,
5: sí.
2: En segona posició del rànquing històric, però més enllà del palmarès històric de les últimes dècades, entre les 6 finals consecutives, 7 en total, i les 4 Champions en 6 temporades, és difícil que algú negui que el Barça és el gran dominador del futbol europeu. Sònia, amb els canvis que es preveuen, Alexia, els que siguin, això es pot mantenir? El Barça pot mantenir la seva hegemonia a Europa els pròxims anys?
5: Jo crec que cada cop li costarà més, òbviament perquè això és esport i les generacions passen i les jugadores, el bloc de jugadores que han estat dominant Europa en aquests últims 6 anys, òbviament se't faran grans, més enllà de les que marxin, eh? I aleshores cal encertar amb les que tu et reforcis. El Lió l'any que ve serà un Lió encara més potent, perquè ja haurà tingut 2 anys de feina Jonathan Giraldez per construir el Lió que ell vol construir. Jo crec que ell, la idea que té d'un Lió que controla més el joc, ja la vam veure ahir, però encara segurament faran un pas més aquest estiu. El Chelsea, l'Arsenal, clar, reforçaran, entre d'altres, amb jugadores que ara són al Barça, per tant, encara seran millors equips. Jo crec que cada cop costarà, òbviament, més arribar a les finals, perquè tot s'iguala, i que el Barça s'ha trobat en aquests anys amb una anomalia històrica, que és que probablement tenia... Mira, l'entrenador del Madrid va dir fa un parell de mesos 10 de les 20 millors jugadores del món. Però és que l'11 inicial d'aquestes temporades potser tens 8 de les millors jugadores en cada posició. I aleshores això és molt difícil de mantenir. Ara que el Barça té planter i a més si encerten els fitxatges, que això és el que haurem de veure, si pot o no fitxar, doncs com a mínim pot continuar aspirant cada any a la Champions.
1: Pot ser que la Masia sigui el centre de formació més potent al futbol femení del món amb molta diferència?
5: Segur.
1: Perquè
5: sí,
1: hem parlat molt de la Masia com a masculí, però jo crec que la Masia femenina, bé, vosaltres, Sònia, ho coneixeu més, però on hi ha un centre de formació i desenvolupament de grans talents al futbol femení que no sigui a Can Barça, no?
4: És que per molt que els equips tinguin pressupost per poder fitxar, el Barça B, el Barça C, les juvenils del Barça, hi ha jugadores que aguantaran aquest equip segur. O sigui, per molt que el Barça no pugui fitxar el que puguin fitxar el Lyon o els equips anglesos, el Barça durant molts anys seguirà sent el millor equip d'Europa. És que no en tinc cap mena de dubte.
2: A veure,
5: jo tant com el millor equip d'Europa, jo crec que continuarà esperant la Champions. Però evidentment, van apareixent jugadors i el Barça el que està fent bé i ja ha fet bé aquesta temporada és que jugadores de 17 anys d'altres països prometedores ja se les ha portat al seu planter. I a partir d'aquí, si evolucionen el que prometen, doncs continuaràs tenint. Però Eva Pallor és un fitxatge que et marca diferències, que és total. La millor davantera, i que tu vas anar i vaig pagar 500.000 euros per ella. Ara, per una jugadora del nivell Pallor al mercat, et demanarien 1,5 milions.
1: És que
5: aleshores aquí és el problema.
1: És que li passarà el mateix que al masculí, que on tindrà problemes serà amb el nou, perquè una formació d'un perfil futbolístic com és el Barça, on funciona molt més la passada que la rematada, jo crec que, vaja, vosaltres ho coneixeu més, però si tirem enrere, on ha tingut el poder és el mig camp, la gent de la casa.
5: És que, Ricard,
2: i la davantera, que era Clàudia Pina, no?
5: L'han reformulat.
2: L'han endarrerit, sí.
5: Però mires interiors, i té raó el Ricard, que d'interiors tu mires el planter i te'n sobren. És a dir, pots anar produint dos cada any que siguin de nivell top. Però, efectivament, després hi ha altres posicions que potser has d'anar a buscar fora, i aquí és on el Barça es trobarà amb problemes, perquè el Chelsea ha fitxat ara una jugadora de 19 anys.
2: Per 1,5, no? Sí, ho va dir 1,4,
5: sí, del Haken, que és l'equip que, si no m'equivoco, ha guanyat com la segona competició que han creat aquest any. Mm-hmm. Però, clar, aquesta jugadora probablement serà suplent al Chelsea, perquè té 19 anys, i el Chelsea, bueno, ja ho veurem, no? Però no pot aspirar això al Barça, i aquí aquest és el problema que pot tenir.
2: A veure, Marc Andrés, Alexia ha fet alguna referència sobre el seu futur avui a la celebració amb la gent, amb l'afició?
0: No, i no serà per falta d'insistència, perquè com t'he dit a l'inici del programa, se li ha cantat en diverses ocasions Alexia, queda't, Alexia, queda't. I a més, els mestres de cerimònies, l'Edgar Fornós i l'Andrea Ginés, que estaven avui sobre l'escenari, a l'Andrea Ginés concretament li ha dit: i l'any que ve a Varsovia què farem? I Alexia s'ho ha pensat una mica i ha dit: bé, l'únic que us puc prometre és que aquest equip competirà. Per tant, una resposta bastant genèrica, sí, bastant general, sense entrar a dir, per exemple, on tornarem, doncs hi tornarem a ser, no? Que hagués esvaït qualsevol tipus de dubte. Per tant, de moment, cap mena de missatge referenciar al futur, cosa que potser també vol dir que avui no és el dia de dir adéu.
2: Sònia, en principi ha de marxar, no?
5: Per mi seria una sorpresa que es quedés, i implicaria que en aquestes últimes hores, no sé si el president o les emocions que ella mateixa ha viscut la puguin fer canviar d'opinió, però a mi em fa la sensació que en els pròxims dies tindrem notícies i que serà un punt final que a vegades penso, em temo que serà un punt final, però també és, pot ser un marxar sent titular en una final de Champions i havent guanyat la Champions, potser és el millor final, saps? Que tenint en compte que l'any que ve també acabava contracte, doncs si ella ara pot triar un destí, per dir-ho així, més còmode, on també li puguem fer un contracte més llarg, i que el Barça no pot, perquè no li ha presentat, el Barça no ha presentat una oferta a Alexia de queda 3 anys més i arreglem-ho. Per això deia jo, si no hi ha hagut un moment de rauxa del president Laporta, doncs l'Alexia marxarà, i això sí, en principi no competirà contra el Barça l'any vinent, perquè si el destí, com s'ha explicat, és el London City, no estan a Champions.
2: Papi també te marxarà, en principi. Pere Romeu ha de renovar, que acaba el seu contracte d'entrenador. Gràcies, Marc Andrés, i bona feina.
0: Gràcies, que vagi bé.
2: De la festa al drama. Tornem a Girona.

0: sols.
1: A vegades es torcen aquests camins. El Girona ha baixat a segona de manera segurament inesperada després de quatre temporades consecutives a primera, amb classificació per jugar a la Champions inclosa en aquests quatre anys. Edu, hi ets encara, eh?
2: Sí, encara soc per aquí escoltant-vos.
1: A veure, per quan s'esperen les primeres decisions al voltant de Mitchell, de Quique Cárcel, de jugadors?
2: Jo crec que no hauria de passar de la setmana que ve.
1: En una setmana ja començar a saber qui serà l'entrenador. Tu creus que serà Mitchell? No se sap, eh?
2: No se sap. Fa tres setmanes Mitchell tenia ganes de continuar. El que passa és que aquest final convuls ho pot haver rebregat absolutament tot. I ara no sé ni si fins i tot des del club pensen que Mitchell pot ser el candidat segur per mantenir l'equip a segona divisió i mirar de pujar-lo, perquè ja ho he explicat, en parlàvem aquí també el tercer temps de la TDT, que a vegades no hi ha energia. Quique Cárcel va explicar algunes vegades que quan Francisco va fracassar en aquells dos, o no va pujar l'equip en aquells dos play-offs del 2020 i el 2021 contra l'Elx i el Rayo Vallecano, un cop va acabar es van mirar les cares, es van mirar els ulls i van veure que no hi havia energia, no hi havia il·lusió per continuar junts, i que aquesta il·lusió i aquesta energia li havia proporcionat Mitchell quan va venir el 2021. Ara, és veritat que ahir va ser un dia molt dur, Mitchell va dir que havia estat el pitjor moment de la seva trajectòria esportiva, Quique Cárcel va abandonar la llotja gairebé plorant, són dies molt i molt durs i s'han de donar aquest temps per veure si ho poden reconduir o no.
1: Ahir vam parlar Mitchell i el president del Figel i cap jugador. Avui ha parlat algú al Girona?
2: No, públicament no. Sí que hi ha hagut reaccions dels jugadors a les xarxes socials. En algun cas, per exemple, d'Estuani o Arnau, que són dos dels capitans de la plantilla, ja en podem parlar perquè jo veig que Estuani gairebé parlava en passat.
1: Sí, ja marxarà.
2: Jo crec que s'acaba la seva trajectòria perquè farà 40 anys, se li acaba el contracte, tenia una clàusula per gols, si feia 7 gols quedava renovat automàticament, no ha arribat a 7 gols i per tant es queda sense contracte, però és que té el genoll fotut. Veurem què és el que acaba passant, però jo tinc més segur que Estuani plegarà que no pas que Mitchell marxarà.
1: I amb Quique Cárcel és una situació similar a Mitchell?
2: No, perquè Quique Cárcel té contracte fins a la temporada que ve.
1: O sigui, el nou Girona segona divisió, el projecte per intentar recuperar la primera, també el dissenyarà Quique Cárcel.
2: D'això... En principi el dissenyarà Quique Cárcel amb els fitxatges, com a mínim, en aquest mercat d'estiu.
1: Uri, Ricard, vosaltres teniu molta relació amb el Girona, amb Quique Cárcel, amb Mitchell. Teniu informació diferent a la que ara ens explica l'Eduard Solà?
3: No, informació no.
1: Sensacions,
3: jo no estic gaire convençut de si no s'ha acabat un cicle a tots els nivells. O sigui, fins i tot et diria que ho vincularia una mica amb el que ha passat amb Guardiola i el City, i la sensació que a vegades el futbol s'alinea per tornar a començar a llocs que estan vinculats, i tinc la sensació que pot haver-se acabat un cicle, i per tant no descarto que tots aquests actors principals, per un motiu o un altre, no hi siguin la temporada que ve. Té raó l'Eduard, que en el cas del Quique li queda un any de contracte, però segurament el moment més dur de Quique Cárcel com a director esportiu va ser el descens amb Eusebio. Allà es va buidar i va reflexionar molt seriosament sobre el seu futur. Un segon cop, i després de l'erosió de tants anys i de l'honestedat del personatge, doncs no m'atreveixo a dir res. És veritat que tenint un any de contracte i sabent que no passarà d'aquí, potser l'última feina que pot fer és reconstruir el projecte, posar els fonaments del nou cicle. Però clar, posar els fonaments a algú que no ha de donar continuïtat a tot això, no sé si tampoc és el millor camí per tothom. Jo tinc la sensació que amb el Quique Cárcel, jo ja ho entenc, que ha d'haver-hi caps de turc sempre, però que la gent ara mira molt a curt termini. Jo avui he sentit...
1: Mira, són 12 temporades, 6 de les quals a primera, 6 de les quals fem play-off a segona.
3: Sí, jo entenc que es mirant a curt termini és fàcil assenyalar-lo com a responsable.
1: Uri?
0: Sí, jo crec que també s'acaba un cicle. Jo crec que a nivell d'entrenador, de banqueta, a més normal és que la substitució sigui ara, i a nivell de direcció esportiva, jo crec que a nivell pràctic és que Quique Cárcel faci la nova plantilla, Quique Cárcel i la seva secretaria tècnica tenen molt trillada, tenen molt estudiada la segona divisió, perquè sempre han fet algun fitxa de la segona divisió, i per tant el més normal és que ells facin la plantilla, i el que no descarto és que a partir de setembre-octubre doncs el Girona pugui buscar un relleu i pugui passar com el que ha passat a Manchester City, no? Que durant uns mesos van conviure Chiquibiri, Stan Jokubiana, pues que també va ser el mateix a Girona, entre Quique Cárcel i el director esportiu que hagi d'agafar l'equip pues, l'any que ve.
1: És interessant això. Incorporem l'Àlex Delmas en aquest moment del programa per la seva vinculació també amb el Girona. Àlex, bona nit.
4: Bona nit, què tal? Com esteu?
1: No te l'esperaves gaire el que ha passat amb el Girona, eh?
4: No me l'esperava gens. No, suposo que com la majoria de gent... Per tant, sí, sorprès, i jo coincideixo molt amb el que han dit tant l'Uri com el Ricard, eh? Crec que les persones se les ha de mesurar per la seva trajectòria, no per la seva temporada, i a mi em sembla que totes dues que parlàvem, tant Quique com Mitchell, a mi em semblen dos personatges o dos persones, dos professionals espectaculars fent el que fan. Crec que en el cas de Mitchell, jo aquí sí coincideixo amb l'Uri, eh? Crec que el millor per ell i per al club seria segurament per desgast separar els camins, però en el cas de Quique és que no tinc dubte. Per mi no hi ha un director esportiu millor per al Girona ara mateix que Quique Cárcel.
1: Edu, gràcies i bona nit.
2: Molt bé, adéu-siau.
1: Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Delmas. Ara hi vindrà més gent, i també hi ha el Sergi Andreu. Ara parlarem del Barça, però abans...
5: It had been the huge honor to represent this club. Never, ever, always I thought, when I took 1,000 million decisions with 1,000 million mistakes, always, every decision I took, always I thought what is the best for this club. And always will be like that. I love you so much.
1: Guardiola s'ha acomiadat aquesta tarda d'aquesta manera del Manchester City, últim partit a l'Etihad, i la gent del City entregada a l'entrenador que els ha dut a l'èxit i a la glòria els últims 10 anys. Són 20 títols en 10 temporades, 6 Premiers i una Champions, entre altres títols, i molts intangibles que van més enllà dels trofeus. Per exemple, com a homenatge perpetu a Guardiola, la gent del City ha decidit que una de les tribunes de l'Etihad a partir d'ara es dirà Pep Guardiola. Uri, és així, eh?
0: I tant, sí, ho van anunciar ahir.
1: Tu tens molta relació amb Pep Guardiola. Uri, com ha viscut ell aquests dies des de, crec que va ser dijous o divendres, que es va anunciar que plegava?
0: Home, amb moltes ganes, sobretot, de disfrutar el dia d'avui. Això és el que em va dir que vaig poder parlar amb ell, i jo crec que l'ha disfrutat moltíssim. Al final tenia allà a Manchester tota la seva família, suposo que ho veig per la tele que ja era el seu pare, que l'ha recordat des de la gespa amb 94 anys, tenia molts dels seus millors amics, i jo crec que el dia d'avui l'ha afrontat amb ganes de disfrutar-lo, i jo crec que l'ha disfrutat.
1: Sap què farà a partir d'ara, Uri?
0: Ell va dir a tothom que s'agafarà un any sabàtic, però és de sobres conegut que ja ha comentat públicament que hi vol agafar una selecció. I com ja he dit altres vegades, el mercat de seleccions es mourà molt aquest estiu, com passa sempre després d'una Eurocopa, com passa sempre després d'un Mundial, que totes les seleccions que fracassen o que no treuen els resultats esperats canvien de seleccionador. Sí que és veritat que ara, amb el tema aquest de la Nations League, ara tindrem unes finestres de seleccions que són les de setembre, d'octubre, bueno, de setembre i de novembre, que són més dedicades a la Nations League, i després ja ve la fase que els fiques per l'Eurocopa, que sí que li podia permetre doncs, potser descansar 3 o 4 mesos i al gener agafar una selecció.
1: O sigui, però el club no pot agafar més, em sembla que per contracte no, tenia una mica vetat, i tampoc ho voldria, no?
0: Jo crec que no hi havia cap mena de dubte que ell vol agafar una selecció i no seguir el nivell de clubs, però des del moment que el Manchester City ha anunciat que serà ambaixador i que serà assessor del club, és impossible que agafi un altre equip si ha assumit aquesta responsabilitat d'assessor i d'ambaixador de Manchester City.
1: I d'aquí a 2 anys o 4 anys? Això no és vinculat de per vida, no? Entenc això del Manchester City?
0: Ma, és evident que si algun dia torna a agafar un club, aquest càrrec l'haurà de deixar, però jo crec que si agafa una selecció és per fer un cicle llarg, de fer una Eurocopa Mundial, o sigui, un cicle de 4 anys.
1: Allò d'Itàlia que vas comentar aquí una nit, què?
0: Home, hi ha eleccions a la Federació Italiana el dia 22 de juny. En principi hi havia un candidat, ara n'hi ha 2, i llavors s'ha de veure com acaben les eleccions i quina és la idea del nou president, però que és evident que hi ha homes forts d'Itàlia, com Gianluigi Buffon, que era l'anterior director esportiu, que pot ser el nou, com Paolo Maldini, gent d'aquesta que voldria que el Pep anés cap allà. Ara falta veure si al final es concreta o no.
1: Home, Maldini ja va fer una trucada fa un temps, no?
0: Sí, el que passa és que Maldini també sona que pot agafar la direcció esportiva d'algun club. O sigui, no està clar. Jo crec que fins a finals de juny que hi hagi les eleccions, però clar, jo també crec que Pep Guardiola també esperarà veure com va el Mundial. Perquè imagina't, ara m'invento, però imagina't que Tuchel s'estrella amb Anglaterra.
1: Clar, a ell li agradaria.
3: I apareixen més opcions. Sí, home, clar. El que és evident és que guanyi qui guanya Itàlia, la primera trucada que farà és Guardiola, perquè si Itàlia ha de recuperar la il·lusió no té millor candidat. No crec que...
0: També hi ha una corrent en el món del periodisme italià que es parla molt de la tornada de Mancini. Mm.
1: Mira, bueno, el que asseguri és que Guardiola, d'aquí a 8 dies, estarà jugant al Legends de golf que ja fa anys que organitzeu amb la Clàudia. Això no m'equivoco.
0: Això ha confirmat. 1-2 de juny. A l'Empordà Golf.
1: A l'Empordà Golf. I aquesta setmana, aquests dies a Mallorca, feu el pàdel.
0: Sí, demà i dimarts. De fet, ja em trobo aquí a Mallorca, ja.
1: Ja ets a Mallorca. I qui guanyarà el pàdel?
0: Aviam, ara hi ha molta competència, hi ha molts jugadors nous que s'estrenen, Javi Martínez, Nacho Monreal, Raúl García, que juguen molt i molt bé i que físicament estan a tope, vull dir que no et cedi un favorit. Cada cop hi ha més nivell en el món de l'exfutbolista jugant a pàdel.
1: La setmana vinent faig fer la porra de Legends de golf.
0: Vale, perfecte.
1: Ara sí, parlarem una mica del Barça.

0: El Barça va acabar la temporada amb derrota a Mestalla, 3-1 contra el València, derrota intranscendent, i gol de Lewandowski en el seu últim partit de Blaugrana. Són 120 gols en 4 temporades, mitjana de 30 gols per temporada. I Ricard, al laboratori de la TET, el Carles Domènech i el Marc Domènech han descobert dades molt interessants.
1: Sí, per exemple, que cada temporada ha tingut menys intervencions en el joc, no?
2: Sí.
1: Que és una cosa que vaja, que sembla lògica, però que ha estat molt ben organitzada. 1.432 intervencions la primera, 1.209 la segona, 1.207 la tercera, que és la gran temporada de Lewandowski, i 753 intervencions.
0: Ha baixat molt, perquè també ha jugat molt menys, sí. També, no?
1: Sí, sí. Però vaja, no et penses que ha jugat menys minuts, però de partits són 46 partits aquesta temporada, com la primera, 52 la bona, la tercera, i 49 la segona. És a dir, per minutatge sí, però per partits no. Això sí, intervencions ja has vist que hi ha un decreixement claríssim.
2: Gradual,
1: i,
2: sí, sí.
1: I una de les coses que més m'ha impactat és que de tant percent de rematades entre els tres pals...
0: Això són els xuts, del total de xuts que fa Lewandowski, els que van entre els tres pals.
1: Doncs la primera temporada, 39%, la segona temporada, 39%, aquesta temporada, 39%, i la bona, 55%.
0: És molt coherent, eh?
1: És molt coherent.
0: Ostres, és que
1: i això vol dir
0: una
1: excel,
0: cosa, eh?
1: Lewandowski.
3: Però 55 és molt bèstia, eh?
0: Sí, sí.
1: No, és que és la segona temporada d'aquesta Eurida, 42 gols, 55% de rematades. És que va fer 128 rematades i són 76 entre els tres pals.
0: Sí, sí. O sigui, això ja ho vam destacar des de la seva arribada, des del primer any, que tenia molta habilitat per, quan xutava, trobar porteria. I el percentatge d'encert també era força alt, però clar, és que quan ja ho diu, el tòpic més tòpic del futbol, per fer gols s'ha de xutar, i si pot xutar entre porteria, perquè xuta porteria, perquè si no serà difícil que facis gols.
1: Clar, és que el 40%, per quadrar, eh?
0: Sí, sí.
1: El 40%... És que, vaja, o sigui, és que ho enfoca tot. O sigui, és un jugador fora de categoria. O sigui,
0: I la rematada,
1: aquests números amb l'edat que té, clar.
0: I la rematada de cap d'ahir que va al pal, aquesta no entra, perquè és entre els tres pals. El Carles Domènech al laboratori té el criteri que si va al pal és el pal. És una rematada al pal, no entre els tres pals. El Barça busca davanter, i la prioritat per a Hansi Flick, que seria un davanter de perfil una mica diferent a Lewandowski, busca un davanter que participi molt en el joc, de perfil combinatiu, i l'Àlex Dalmas aquesta nit té l'encàrrec de buscar aquest tipus de davanters. Àlex, tu estàs d'acord amb Hansi Flick, el que necessita el Barça la temporada vinent, en el futur, és un davanter més estil, què diré jo, Benzema, Cruyff, que no pas estil Lewandowski o Haaland? L'Àlex, ara no el tenim, ara el recuperem. Us volia preguntar una cosa. De 0 a 10, el debat sobre Lewandowski no el farem perquè ja l'heu fet aquests últims dies, però de 0 a 10 podríeu puntuar l'aportació de Lewandowski en aquestes 4 temporades al Barça, Uri?
3: 8.5.
0: 8.5. Sònia?
4: Clar, depèn de la temporada que em preguntis. La primera
0: 4.
4: I la tercera, doncs faré el mitjana, 8.
0: Un 8. Jordi?
5: 9.
0: Un 9. Ricard?
6: 9.
0: Un 9. Entre 8 i 9. L'Àlex Dalmas no el tenim encara, eh? No, i l'Andreu Cererols el tenim?
7: I tant. Bona nit a tots.
0: Andreu, amb tu volíem parlar aquesta nit d'un davanter centre del Barça, Lewandowski, no jugarà al futbol, al Mundial, aquest Mundial als Estats Units que comença d'aquí uns dies, perquè Polònia no està classificada, però hi ha un davanter centre del Barça que sí jugarà al Mundial. És l'egipci Hamza Abdelkarim, del juvenil. A veure, poques opcions tindrà en una selecció amb davanters com Salah i Marmoush, però Hamza serà al Mundial, i què ens pots dir, aquest davanter?
7: Sí, Xavi, doncs en Hamza Abdelkarim és un 2008, és un juvenil de segon any, és un davanter amb una capacitat física molt bona, juga molt bé de cara, aguanta bé la pilota, descarrega. Bé, quan ha jugat amb el juvenil del Barça ho ha fet bé. Sí que és cert que que es troba en un període d'adaptació, però és un delanter que s'ha de veure una mica l'evolució que té dins el club i bé, com comentaves, doncs tindrà l'oportunitat d'anar al Mundial amb el seu país.
0: Mm-hmm. Avui Hamza ha jugat amb el juvenil la final de la Copa de Campions amb el Barça juvenil. El Barça ha perdut la final 4-1 contra el Madrid, sobretot a partir de quedar-se amb 10 jugadors per una expulsió als primers minuts de la segona part. Fins a aquell moment el Barça guanyava 1-0, després amb inferioritat numèrica el Madrid ha estat superior i ha guanyat 4-1. Andreu, ahir Xavi Espart no va tenir el dia o la nit a Mestalla, va jugar la segona part i no li van sortir les coses. Tot i això, Xavi Espart serà segur un dels jugadors que faran la pretemporada amb el primer equip a partir de mitjans de juliol. Hansi Flick vol treballar amb molts joves aquest estiu. Tu tens al cap algun nom que pensis que pot sorprendre Hansi Flick, dels joves, del planter, del filial, del juvenil?
7: Sí, jo crec que seguirà amb la tònica d'aquesta temporada, no? Toni, Guille, Cortés, Jofre Torrents, Tomi, que són més vistos per tots i sobretot pel Hansi. Sí que és cert que hi ha noms que a mi personalment de jugadors que m'agraden molt, joves, amb molta joventut, que un és Orian, que ja n'hem parlat en algun altre programa, i l'altre és Abrima Tunkara. Aquest jugador al Barça hi aposta molt. Són molt joves, estan encara en etapa juvenil. No sé si tindrà l'oportunitat d'anar a la pretemporada, però bé, a mi són dos perfils que m'agraden molt i esperem que tinguin una bona projecció dins el club.
0: A veure, en el juvenil que ha jugat avui la final de la Copa de Campions i juga el Quim Junyent, que és un interior de la mateixa generació que l'Amin, que se n'ha parlat força d'ell, és un jugador molt talentós, però aquest marxa.
7: Sí, és juvenil d'últim any, ja va tenir aparició en pretemporades amb el primer equip. És un jugador que no ha acabat de donar el rendiment que s'esperava. Aquest any va començar molt bé, l'han baixat amb el juvenil i ja és una cosa que se sap, que l'ha firmat l'Almeria per la temporada vinent. El jugador acaba contracte, perquè, com deia, està en etapa juvenil, i el jugador marxa lliure.
0: Mm-hmm. Quim Junyent, que marxa a l'Almeria, company de generació de Lamin i companyia. Àlex Almaset, per aquí ara, eh?
2: Soc per aquí, sí.
0: A veure, tu estàs d'acord amb Hansi Flick que el que necessita el Barça de cara al futur és un davanter més combinatiu, no pas tan rematador? Mm.
2: Totalment. Jo crec que l'evolució del futbol va cap aquí, està anant cap aquí i crec que és com millor s'està movent el Barça. De fet, jo crec que el nou ideal o el davanter ideal que ha de buscar l'equip ha de ser un jugador amb mobilitat, amb capacitat per atacar els espais, amb capacitat per pressionar en la primera línia i també preparat per caure a banda perquè no sabem el futur de Lamine Yamal. Així que tot això ens porta cap aquí, cap a un davanter mòbil i no un davanter referencial. Crec que el futbol, els atacs posicionals estàtics ja s'estan perdent. Ara mateix és allò d'ocupar tots els espais, però sempre amb jugadors diferents.
0: Noms? Tens algun nom que et vingui al cap?
2: Sí, el meu preferit sabeu que era Hugo Ekitike, però ja s'ha descartat per preu i per la lesió.
0: Sí, sí.
2: Per mi el primer de la llista és, sens dubte, Julián Álvarez. Si baixem un graó, João Pedro, que és l'alternativa que està mirant el Barça, a mi m'agrada, jo posaria João Pedro i Lautaro. I si baixem un graó més, jugadors ja molt assequibles de la Lliga, que el Barça no tindria problema en accedir, a mi m'agrada molt Mikel Otadze i Oyarzabal. Però el primer et poso Julián. Sí, el primer et poso Julián. I per què Julián? Perquè Julián té una cosa que m'agrada molt. Primer de tot, que reuneix totes aquestes característiques i després que sempre apareix en els partits importants. Se li ha discutit molt la dosi golejadora, però aquesta última edició de Champions són 10 gols, l'anterior són 7 gols, fa un Mundial fantàstic, en els cara a cara davant dels grans sempre apareix. M'agrada.
0: Doncs està difícil, Àlex, què vols que et digui? Ara acabarem el programa amb l'Espanyol. Sergi, Andreu, tu saps per què sona aquesta cançó ara mateix al Club de la Mitjanit abans de parlar de l'Espanyol?
5: No.
0: Aquesta cançó és By the Rivers of Babylon, de Bonnie M, i algunes aficions la versionen als camps de futbol, com ara la de l'Espanyol, i ahir aquesta versió creada per la grada Canito, que són els més radicals, els més animosos també,
5: la
0: van cantar a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, a dalt de la bastida des d'on es dirigeix la grada Canito. La versió de la grada Canito diu: «Es un piloto fantástico, Aterrizaje Divino, Vamos Talibán, Aviones al Nou Camp. Aviam, això és literal, no ens hem de prendre tan seriosament la vida, tampoc, però una altra sortida de lloc de Manolo González en un moment d'eufòria, que a vegades sí, és desenfrenada.
5: Sí, la d'ahir potser li podem... Bé, no ho sé, però és un moment de molta eufòria. Bé, sí. A mi em va semblar que s'excedia.
0: Agafant el micro, No, o sigui, no és que sí, ho acompanyés, és que
5: agafant el micro. A mi em va semblar que s'excedia anant cap a la grada de Carinto, pujant allà, i és veritat que jo després, des de l'estadi, no vaig veure que agafava el micro, sí, no ho he vist després a les xarxes. Sí, potser em fa un gramassa en aquesta actitud de Manolo, que a vegades no sap ben bé on està el límit, no?
0: Sí, sí, tenia poques opcions que donés l'entrevista al grup de la mitjanit, jo crec que ara ja no queden, sí. Però vaja, ja ho assumim.
5: Em consta que Manolo González estan fent gestions perquè es quedi la temporada que ve.
0: Això et volia dir, quedarà o no?
5: Sobretot per poder fer l'entrevista al club.
0: No, és important, però es quedarà o no?
5: Ara, fora conyes, a l'Espanyol se'ls fa difícil a molts estaments a l'Espanyol pensar que l'any que ve no hi haurà Manolo.
0: Però ningú no ho ha assegurat.
5: No, tot això és el cap de Monchi. Sí, Monchi és qui ha de prendre la decisió. I pel que sabem, de moment aquesta decisió no està presa. I, per tant, veurem què acaba passant. Veient el que vam veure ahir, se'm fa difícil imaginar que Manolo no serà l'entrenador de la temporada que ve. Però, vaja, pot passar perfectament que Monchi tingui un nom al cap, Bordalàs, o qui sigui, i que sigui la seva aposta. I on també ho entendria.
0: Ja. Ho hem de deixar aquí. Gràcies al Sergi Andreu, a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas i l'Andreu Sararols, un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
6: Bona nit.
8: Bona nit.

0: pregunta a Barcelona quan el sol es pon.
1: Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima. Avui amb HDHFMD, una versió de Mishima del tema de Bad Bunny, DTMF. I el record especial d'avui és per a l'Eduard Solà, el nostre Eduard Solà, que us ho heu de creure, ho passa molt malament amb el Girona, el pateix tant com el gaudeix a les transmissions al Solà, desprenen alegria, eufòria, patapans i gintònics, però no sempre tot és el que sembla. Ara passa un altre mal moment per culpa, entre cometes, de l'equip que li ha fet passar els millors anys de la seva vida, com a mínim professional. El Girona ha baixat a segona, però Girona és una ciutat de primera, i l'Eduard Solà, concretament, més que de primera, és de Champions. Avui, Edu, falta un dia menys perquè cantis l'ascens. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi en què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després segura esportiva amb la ressaca alegre
0: Home,
2: de la victòria
0: favor.
2: Del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una agora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns, què et sembla?
0: No et perdis per ser els matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho
0: està
2: ha fet.
0: Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: Esperem que sí.
0: N'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, va arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelíssimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Ja ho veieu. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure a Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu.
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
3: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles, aquestes hores.
4: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 anys? I qui et pagarà la jubilació?
4: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
4: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
4: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
4: Bueno, a veure, no passa res. Ja ho haurem viscut tot, eh?
5: Gairebé millor, eh? Que estar als 83 treballant.
0: Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
4: Jo prefereixo marxar abans, tu.
5: Marxo abans, jo plego.
4: Està.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino, estava gravant això al mig del bosc?
4: No ho sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
4: No, no, ha quedat molt bé.
5: Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
4: No, no, m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
4: M'agrada molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com
4: igual,
0: si estava al mig
4: igual,
0: del bosc
4: clar.
0: O a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
4: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
4: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no?, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins veure el punt just on va caure i on va morir.
5: Jo també que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: He de confessar que jo també.
4: És que clar, aquí jo crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
4: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
4: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar... ja hi va haver un boom, va fotre un pet allò. I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà i fins i tot expliquen la gent de Collbató que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest, que hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
4: Treballadors, allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
4: Miri, perdoni.
0: Ho van
4: preguntant.
5: Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
4: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
4: No, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi han hagut desgràcies.
4: Sí,
0: si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
4: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: Apa,
4: una nova
0: Marta,
4: edició de
0: Desertora,
4: molt bé.
0: Desertora,
4: no.
0: Desertora.
4: Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'ha enviat molts vídeos i he estat molt
5: no,
4: connectada.
5: Això no val, eh?
0: Això no val.
4: Mireu, però ja veuràs. Lara, ho explica perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: Veure,
4: hi ha hagut més aplequistes que mai i més oferta per als visitants.
5: Ara,
4: aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplequistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Pobre caragols.
4: No són 15 perquè no hi era la Marta.
0: Exacte.
4: A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
7: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest Aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
4: Pobrets.
0: Sí, clar. Però ara hi ha totes les closques allà, pobres.
4: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
4: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
4: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi si no em conviden no hi vaig.
4: Pues mira que de
0: perquè amb el que en parlem aquí de la plec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
4: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls als teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que ens convidin algun dia.
4: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta exprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs Esther Ridaneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent. I va prendre una decisió. No ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
4: Carta
0: dirigida manuscrita.
4: A algú. Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
4: Aquí.
0: Ah, mira!
4: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
4: Aquí?
5: Oh,
4: d'amor,
5: eh?
4: Una carta d'amor. Ah, potser per
0: Jo no he dit
4: Jordi.
0: Res, eh? No he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
4: No, estic...
0: Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
4: O que ens n'han vint, els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
4: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
4: Bueno, és que...
0: Només falta que escriviu la meva vida en vers allà en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
4: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
4: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
4: Allò un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
9: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. Entiéndase, no és que esté mal que me passi nada, però estoy muy triste.
0: Doncs normal, si se't mor la mare, evidentment. No pot ser més meridianament clara Sara Carbonero en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
4: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que almenys en aparença és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
4: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del patx i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
10: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
4: Sí,
0: és que ens agrada
4: ens
0: que la gent es
4: estigui... Ens encantaria que s'odiessin, però no s'odien tu i nosaltres. Vinga, que tomi,
0: no? No, es porten bé. Ben. Ja està, no passa res. Que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, està bé, molt bé.
4: Està bé.
0: Avancem?
4: Sí, sí.
0: És que estàs aquí, que vols mal rotllo.
4: Sí. Tota la Dària es porta així.
0: És que, per favor, de veritat.
4: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio, Malrullera?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
4: Que ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
11: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
12: Tot està en pau, no?
11: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana amb un pressupost d'unes 1.500 lliures que, de fet, van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més lluna entra a balança i

0: També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
1: I tu, per què matines?
2: No, ara mateix no caigo, no.
1: Explica'ns-ho.
2: A veure, dame el papel.
1: 93-201-7474.
2: A quina ràdio?
1: Catalunya Ràdio.
2: Molt bé.
3: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem, els matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
4: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
2: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
3: Són els informes en què s'ha basat l'audiència

0: Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
1: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
0: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
1: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
0: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
1: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
0: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
2: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
0: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Isidro Fàbrega n'és un dels integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado, bon dia, Marc.
4: Què tal, bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
5: Som-hi.
1: Compto ja les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
4: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia, un Zapatero a qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees.
6: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies, fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
4: Altres temes de portada, trama avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país.
6: I el periòdico fa un exercici de i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
1: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
6: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
4: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
6: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
4: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions on s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
6: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
4: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
6: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
4: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
6: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
4: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
6: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
4: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
6: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
1: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
5: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
1: A veus?
5: Ho veiem al País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
1: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
5: Correcte.
1: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
5: Sí, sí.
1: T'està en Nova York a Barcelona.
5: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV que el copropietari del local...
1: Perdona, Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
5: Sí, sí. Sí. Sí, si no ho veus aquí a dins, Bagel Boy, llumetes vermelles, no entres.
1: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
5: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
1: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
5: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, va mestre periòdico.
1: Uns arquitectes avançats.
5: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç a l'hora d'esmorteir les vibracions.
1: Veus? Escolta'm.
5: Vinga.
1: Si és que...
5: Abans feien les coses bé.
1: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
4: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura a només de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
1: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... Compte que comença a fotre calor de veritat,
7: sí,
1: eh?
7: Ha fotut el ventilador ja, eh?
1: Jo és que tinc aire corrent a casa. M'obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé. Però calor...
7: Calor.
1: La Marta i jo som de calor, per tant, som
7: sí,
1: feliços
7: però...
1: de la vida.
7: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
1: No, però d'aquí un mes...
7: Estarem a l'aigua,
1: exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta, aquestes hores, cobrem 4 minuts, arribem a 6:15, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
7: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant, va venir a Barcelona,
1: no
7: teníem els Javis, sí.
1: Ah, no ho sabia.
7: No, ningú no ha parlat.
1: No, ningú ha publicat res a xarxes.
7: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat, i volia recordar res. Un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé. I quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
8: He came to my mind, you know, because it's like, we're together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is very beautiful.
1: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
7: I tant, recordem any
1: que
7: complicat.
1: Que els Gavis han tingut ruptura, però que malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
7: Això em sembla admirable.
1: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No
7: sembla
1: tothom
7: increïble.
1: Seria capaç de seguir amb aquest ritme.
7: No, i que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb Los Chunguitos.
1: Carmen, voy a tener que emborrachar. D'aquest sóc que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix.
7: Vinga.
1: Després de festa. Escolta, però què passa amb Los Chunguitos?
7: Doncs Los Chunguitos, que els tenim aquesta nit a Rasmatàs, ho faran amb una gira única, es diu El Reencuentro 50+1, i celebrem doncs, tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu anar, ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, a, com dèiem, a la sala Rasmatàs.
1: Hi ha més coses, en aquest cas?
7: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
1: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
7: No és una xunguita.
1: Es queda clar, no?
7: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de Los Chunguitos...
1: Oh, no, pot ser de Chunguitos i de música clàssica.
7: Sí, el que passa que per ara no ens acaba de quadrar.
1: Ah, no, està clar.
7: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
1: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els Chunguitos a la sala Rasmatàs de Barcelona.
7: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
1: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus durant molts anys. Ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial... Uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
10: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison, el que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
11: Hola, bona nit.
10: Tu diràs.
11: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
10: Sí.
11: M'ha agradat moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
10: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo
11: doncs.
10: I aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
11: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
1: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
12: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses van als puristes? Els sorolls i això. Doncs,
1: abans més.
12: Aquests braçalets acompanyaven.
1: Totalment.
12: També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa,
1: està bé,
12: segurament.
1: Està bé. És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc-clinc. Els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
12: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
1: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
13: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers.
14: Soré!
13: El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
12: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawa?
1: Home, per favor.
12: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
1: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Freddy,
7: no
1: em sembla...
7: Has anat molt tard, no?
12: No, he dit que ben treballat.
7: No, vull dir que la broma...
1: És el sols director del matí de Catalunya.
7: Ja, però
12: el respecte,
7: eh?
12: Però no passa res.
7: No, però perquè tu, mai, jo normalment ets molt ràpid.
12: S'accepta les ofenses.
1: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
12: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
1: Dada Maiol.
12: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella.
7: Ara pillaré.
12: Amb el Jordi Muñoz, i després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació, i hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Àgora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
1: 25 de maig.
12: Està, d'aquí 7 mesos, Nadal.
1: Hòstia, Maiol. Moment. És que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
12: A la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
7: A la taula del Freddy.
1: Com?
7: Sí, sí.
12: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l ja fa calor.
1: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
12: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
1: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
12: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
1: Haurem d'investigar entre suplement i... El matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
12: Vinga, va.
1: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, afineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
12: Doncs avui, que segueix sent notícia Zapatero, una dada sobre expresidents. Zapatero, zapatilla.
1: Sí. Molt bé, Maiol. Molt bé.
12: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
1: Hòstia, jo sé el
12: euros
1: català.
12: Any, euro... Saps el català, sí?
1: Més o menys, no?
12: Vale, demà ho comprovarem.
1: Val.
7: Euros any.
1: Euros l'any.
12: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
1: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
7: 50,
1: molt.
7: 50.000 és més, no?
1: Sí, eh?
7: Jo dic 50.000.
1: Sí, jo dic 100.000.
7: 100.000, em moro.
1: Menys. Mira la cara del Maiol.
7: 85.
1: Més.
12: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any.
1: Jo m'hi he provat jo!
12: Són,
7: aviam,
12: 30.000 i 100.000 i la mitjana...
7: Ja, no, quasi fem una forquilla.
12: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que, teòricament, haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
1: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
12: No, no, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret, a més, a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
7: Uau!
1: Lara, alguna cosa més a afegir?
7: No, ja ho he dit.
1: Lara, ja està, que l'enteta.
12: No, la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
7: Podem debatre.
1: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
7: Dit,
1: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners. No, ja dic, ara,
12: la indignació antipolítica de la democràcia, la concessió del populisme.
7: Ja.
12: No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
7: I serà culpa meva.
12: Per gent com Lara García.
7: Sí, home.
1: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que
7: aquí,
1: encara
7: sí,
1: ens queden...
7: Aquí sí que no passo,
1: No, tu trepitja'm, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
7: unia. No, no, ja ho sé.
16: Que és,
7: lo mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
17: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
18: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
19: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
20: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
21: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
22: Em van passant coses.
21: Sí.
23: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
24: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
25: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
26: Com volguem dir si volien aprendre algo.
25: Sí, vaig dir que no el coneixia. Ja, ja, ja. I bueno, va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
29: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
28: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
29: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
28: I sabem celebrar els bons moments.
29: Pa-da-pam!
28: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
29: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també,
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: La tarda dona molt de joc.
15: Els matiners.
30: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
31: ¿Ballena?
30: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
31: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
30: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
31: Inmigrante.
30: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
31: 12 y media.
30: ¿De dónde viene el azúcar?
32: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
30: ¿Quién pintó la Gioconda?
31: DiCaprio.
15: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
7: em sembla fort.
1: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
7: Estem fatal.
1: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
33: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei! Una bandera ens agermana, va paurant el vent. amb el sa tothom. Barça! Barça! Barça!
1: Ha quedat amplíssim, per cert.
7: És boníssim.
1: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
7: Quanta energia.
1: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 minuts d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
7: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
7: Sí.
1: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta'm, que a vegades, amb la son que portem, se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
0: Vaig conduint.
1: I cap on vas, exactament?
0: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
1: Molt bé.
0: Tenim una de pollastres i la també de contra i cavall.
1: I avui entenc que toca treballar, eh?
0: Sí, sí.
1: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
0: A les 4:30.
1: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
0: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
1: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
7: sí,
1: no pot
7: molta aguantar. Bona energia.
1: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
0: Pues 9:30, tanquem el mercat i a partir de... Entre que laborem i no laborem, pues les 3:30, 4 de la tarda.
1: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
0: Sí, ara veig que té 10 anys.
1: Sí.
0: I res.
1: Ah, val. Que no sé si...
0: Sí.
1: No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
0: No,
1: l'Àlex. I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
0: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li has deixat el mòbil perquè
1: sí?
0: L'he deixat a casa dels avis.
1: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Adéu,
1: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
2: Bon dia, bona hora.
1: No?
2: A veure, tinc una bona notícia.
1: Ah!
2: Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
1: Oh, no m'ho dic. Però no l'hem matat.
2: Però s'ha salvat.
7: S'ha salvat.
2: Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
1: Sí? Ah?
2: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Oh,
7: molt bé!
2: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Oh.
2: I llavors...
7: Necessitaven un gall.
2: Sí, necessitaven un gall.
1: Quin panorama!
2: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
1: Perfecte.
2: Ha donat una segona oportunitat.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també.
7: Hello.
1: Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
2: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat
1: Clar.
2: A la gent i als gall, dels galls.
1: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
2: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
1: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
2: Que susto, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
1: Tot bé.
2: Doncs escolta, per cert, que tot flueixi igual.
1: Deixa'm que digui adéu a la Marta Garcia i a la Lara.
2: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
1: Marta Viana, Lara Garcia, adéu.
7: Adéu.
1: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
2: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
2: Adéu, fins ara.
1: Una abraçada, estimat. Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
1: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
3: Sí, no sé d'on ha sortit.
1: Ja.
3: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
1: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
3: Exacte.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada, per tant, compte la carretera, perquè ahir a la tarda hi vam tenir un accident mortal, un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores, la calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de Laufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquests documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més enllà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari, dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
3: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
4: Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. Comptes de preguntar-li a Google, comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
0: Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al Matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11, Àgora Esportiva, després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
5: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
6: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb qui ens despertem aquest matí?
8: La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
0: I a Brussel·les?
8: El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
8: L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb tempestes que estan deixant víctimes. Segons l'Agència Estatal de Notícies, ja consten 3 persones mortes i 17 més de desaparegudes arran de les pluges extremes que estan patint el districte de Yongchuan. Més de 160 persones han estat evacuades d'emergència.
9: Avui és dilluns 25 de maig, ens despertem amb 21 graus ja a la ciutat de Barcelona, 21 graus també a Sitges, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, o 10 graus a Puigcerdà. Avui serà un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu, amb 4 nuvolets al Pirineu sense més conseqüència i amb temperatures que s'enfilaran més o menys com les del cap de setmana. Valors per sobre dels 30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent i al voltant d'uns 26-27 graus a la costa. Dimarts i dimecres encara mantindrem aquesta situació i sembla que dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
0: Gràcies, Eloi. Avui l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
11: Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
0: Madrid, a l'Agil.
12: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
13: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
12: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
14: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissió per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
0: La hipòtesi amb la qual treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero i a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
11: L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros el director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
0: Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
14: És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb mostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
0: Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals pels quals, en principi, falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
10: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
15: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Oriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
10: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
15: Aquest pacte d'Esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
11: Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
0: Més detalls, Pilar García.
16: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adonen dormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
17: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
16: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
14: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
0: Maite Curto.
18: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
19: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
18: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
11: La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
20: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
11: També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
21: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
22: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
11: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: Un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això ha entrat docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
14: Aquest increment comportarà una inversió de 93,5 milions d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
0: Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
12: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
11: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
1: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
11: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
0: I mentrestant a Ucraïna, Rússia ha llançat aquest diumenge un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
14: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
2: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
0: En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
23: Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII, en aquell cas amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
0: Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
24: L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
0: Peralada, Núria Paraire.
25: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
26: I va ser quan vam dir, ostres,
3: Ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
25: La professora Esther Piris, que forma part del grup DIA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
4: Deixem d'encarregar feines, que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva. I va ser com en Nival, i parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
25: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem amb conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovkis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona ha acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
5: Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtena contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
0: De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de dues persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, a la comarca de l'Anoia.
23: Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Recordem que, com deia només al principi, avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
6: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
6: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
24: Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
8: Tot el que surt del normal, hi ha un retard enorme. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista, una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
24: Els retards també afecten la concessió de subvencions.
0: I alerta la onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
5: L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32 graus com a 8, registrat al 1944.
0: Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb la Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera, malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, molt bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: La segona.

0: Avui concert de Los Chunguitos a la Sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu El Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la tercera.

0: l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
1: Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
2: En un acte emocionant al Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa.
4: It had been the huge honor to represent...
5: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City.

0: I avui parlarem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
1: Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a El Diario Punès i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes. I que això és perquè són problemes socials i com a tal els hauríem d'afrontar, perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.

Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap i, a més, és el primer videojoc des que Amazon, ni més ni menys, es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona. El videojoc va sobre un James Bond més jove i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió.

0: Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
1: El PNB qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
0: Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
3: I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treball s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
0: I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compra-venda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
1: L'informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve. Això ho explica l'Agència Catalana de Notícies.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. I pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
0: Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
1: Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
0: I el Papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.

0: artificial.
1: A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitis i, segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
0: Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'un 11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i sobretot d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
2: Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
3: A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant.
0: I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
1: Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
4: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
1: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
5: Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees, llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades, de fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula El Periódico. Campiones, diu Lara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip, i Festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir, a Barcelona, la festa de les campiones, a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada, Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i El Periódico fa un exercici d'ici de ficció, què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer, i titula Els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 34. 34 graus, i a l'ell el marès mantén amb 22, amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavier Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè, de fet, a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic, podran salvar la desfeta.

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui amb la música de la banda Fènix i un dels seus grans èxits és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better. I és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Fènix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mar. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
0: I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners... Ui, diu, els matiners de Catalunya Ràdio. Què ha passat?
1: A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
0: sí,
1: l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies, els que ens seguiu, sí, que ens explica la història d'un gall al corral que l'ha portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
2: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí,
2: i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests
3: moments. Molt bé!
2: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
2: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: I avui on són festes.
1: Vinga, va, avui és l'últim dia de Festa Major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14:44 rossada popular i 48è concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular. A 8:15, concert de cloenda de Festa Major amb Sabor de Gràcia. I a les 10 de la vespre, castell de focs de Festa Major amb Cuaters Dragons.
0: Cuaters Dragons. I a les xarxes, Marta Viana, què t'ha fet viral?
4: Doncs la celebració del Barça femení després de guanyar la Champions.
5: Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei!
4: Un dels moments destacats és aquest que sentim, Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça, i l'altre és aquest. És Kika Nazaret cantant La perla de Rosalia a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la Plataforma per la Millora del Transport Públic de Viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
8: Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
7: La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes, una mesura que la Plataforma critica.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en $95 després de setmanes per damunt del 100. Els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'alemany, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: He treballat amb en Nicolas Cage.
1: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
13: No, però...
14: D'una hòstia que li va baixar.
13: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De te mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh!
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
17: Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
18: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
17: Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez, que comença aquest dijous.
16: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
17: I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
16: Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
17: Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims 2 anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
16: Una altra dada que hem conegut les últimes hores, la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
17: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
19: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
17: Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
16: I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
17: Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
20: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
17: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
16: I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
17: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
16: Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
17: El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
2: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
16: Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
17: Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
16: Mònica Mas.
21: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galvà de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron explica en què consisteix.
22: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
21: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
17: Podrien haver-se d'esperar, però fins al 2038.
16: Torà, Joaquim Albalater.
23: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
24: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
23: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector Manel Sastre.
25: 20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acabar grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
26: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
27: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes. La nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
25: Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I un apunt més, mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
17: Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials, que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats, com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
16: Deu minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vivas.
28: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
29: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
28: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
30: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director en Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat.
0: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després, i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions. L'Olympiacos, nou campió de l'Euroliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
16: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexia Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet al camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
4: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana, per tant encara arribarem a valors per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedaran un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixeran les tempestes al Pirineu.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
6: Fes-te entendre amb mi, di!
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
10: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
11: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
10: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
12: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT. Tot costa.
32: La temporada del 10.
33: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
34: Buah, moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
35: 10 temporades ja.
36: Això vol dir molt, no fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
36: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
2: quarts de nou, obrirem l'àgora amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
13: A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
2: A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
13: Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem àgora esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
16: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
15: Què? Vamos a dedicar el show a la gent de la tia de Catalunya.
14: Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
15: ¿Dónde están los latinos de l'Hospitalet? Del Prat. Con ella. De Mollet, de Barberá, de Matolé, de Mataró.
17: Està fent el traçat del tren orbital, realment.
14: Sí.
18: Alguna cosa en català, un discurset, una...
15: Lo he traducido, mi grito, a català.
14: Has traduït el teu crit.
15: Tu sabes que yo digo,
14: Sí.
15: Pues ahora en català diré, como la vocal neutra.
14: Boníssim.
15: Bueno, antes decía,
14: Sí.
15: Ahora voy a decir,
14: Però
15: la vocal neutra.
14: Però només a Catalunya. A partir de quarts de 12, més temes pendents.
16: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
19: Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia va ser portada de l'avantguàrdia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
16: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombat, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc encantador.

0: bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia festiu a molts punts del país. Un dia amb sol i amb una temperatura molt semblant al cap de setmana, per tant, calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà estable, assolellat i càlid avui, demà i dimecres. A primera hora de la tarda, el termòmetre marcarà valors per sobre els 29 o 30 graus a gairebé tot l'interior i podrien arribar als 34 a Ponent. I a partir de dijous tornarem a tenir tempestes de tarda al Pirineu i encara pujarà més la temperatura a la resta.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Per tant, arrenca la setmana en festiu en diverses ciutats catalanes, sobretot de l'àrea metropolitana. Això vol dir operació tornada, això vol dir cues, això vol dir cotxes. Per tant, molta, molta, molta prudència a la carretera, més que res perquè ja tenim un accident mortal en aquest principi de cap de setmana, en aquesta primera part del cap de setmana llarg. Un accident ahir a la 2 a Jorba, que ha deixat dues persones mortes. Mentrestant, en el terreny politico-judicial comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaire bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després de 19 mesos d'investigació. Per tant, és més que probable que avui comencin a aparèixer més i més detalls.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: El PSOE s'escarrassa d'alguna manera a matisar aquesta investigació, ara sentia en Patxi López, però el cert és que els detalls de la investigació que hem sabut, per exemple, aquest cap de setmana apunten a Zapatero com a líder i principal beneficiari d'aquesta suposada trama corrupta. Una trama, recordem, que volia aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada, van anar-hi 53 milions d'euros, però que també té ramificacions amb empreses de la Xina i de Venezuela. Avui al Temps d'Àgora del matí de Catalunya Ràdio abordarem aquesta situació i sobretot l'any que queda de legislatura. Recordeu que el govern espanyol insisteix una vegada i una altra que no pensa avançar les eleccions, però hi ha novetats de les últimes hores que poden ser simptomàtiques. Novetats, per exemple, amb el PNB.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Seria irresponsable seguir més enllà del 2026 amb aquesta falta de suports. Veurem com evoluciona això. Però és que les novetats que puguem saber aquesta setmana, del cas Zapatero, sumem-hi que dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. En fi, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim a Catalunya del personal tècnic sanitari, però dimecres en tornem a tenir a totes les escoles i instituts de Catalunya. Ja sabeu que s'han convocat diverses vagues, algunes territorials. La d'aquest dimecres és a tot Catalunya, si la conselleria i els sindicats abans no arriben a un acord. En principi s'han de veure demà. Hi ha convocada una reunió en la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Niubó explica que demà el govern aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Es queda molt i molt i molt curt respecte al que havien demanat els docents, però veurem si això permet obrir unes en aquestes negociacions que fa dies que s'allarguen. Mentrestant, sobre la guerra a l'Orient Mitjà, hem parlat moltes vegades aquest últim cap de setmana de si un acord entre els Estats Units i l'Iran estava al caure. Hi ha hagut moments que semblava que seria imminent. De moment no n'hi ha, no consta que hagi arribat, però el New York Times explica, citant fonts de Washington, que s'ha arribat a un primer acord sobre l'estret d'Hormuz i l'armament nuclear de Teheran. El que passa és que diu que aquest acord trigaria dies a rubricar-se perquè falta el vistiplau definitiu dels líders de les dues bandes.
5: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: Maybe today, deia. Potser avui tindrem novetats, ha dit fa pocs minuts el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A partir de les 11, mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns festiu per alguns, Àgora Esportiva amb un cap de setmana amb una cara i una creu.
6: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Aquesta és la cara, evidentment, la quarta Champions del Barça femení, amb la festa que ahir es va fer a la ciutat de Barcelona. La creu és al Girona.
7: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada, que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure a Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primer primera, l'any que ve ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí que deixa el club molt i molt tocat després de 4 temporades a primera i sobretot amb el record que l'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys a tornar a pujar. Avui repassarem tot plegat, també les eleccions al Madrid, que s'ha confirmat que es faran, també el comiat de Pep Guardiola, ho repassarem, dèiem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Tot això avui que a Muntanyola, a Osona, el sol ha sortit a 6:45 i a Vilavella del Camp es pondrà quan passi 1 minut d'un 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, però abans... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: S'aixeca.
10: El secret de sumari sobre la causa en què hi ha investigat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional entregarà a les parts el resultat de tota la investigació, cosa que amb tota probabilitat farà que surtin a la llum més detalls de la suposada trama corrupta.
1: Llegim a La Vanguardia que la causa inconsta l'abocament de mitja dotzena de telèfons, entre els quals hi ha el de l'amic i empresari que faria de mà dreta de Zapatero, Julio Martínez, o els dels directius de Plus Ultra.
11: Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha fet públic l'informe de l'UDEF, és a dir, de la Policia Nacional, on s'hi assegura que hi ha prou indicis per afirmar que l'expresident del govern espanyol va cobrar comissions per exercir la seva influència o que cobrava aquests pagaments a través d'un entramat d'una quarantena d'empreses, incloent-hi la de les seves filles.
0: Ostres i xampany.
10: És una de les fotos de la causa que s'ha fet més viral en les últimes hores. Un dels empresaris implicats a la trama, Julio Martínez Sola, que no és el Julio Martínez amic de Zapatero, celebra el rescat de Plus Ultra amb una mariscada.
1: El dinar també hi era un dels directius de la companyia aèria que en un grup de WhatsApp feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió. Va escriure textualment: tranquil, això surt de l'1%.
11: Les últimes hores també ha transcendit que s'investiga el pagament de fins a 1 milió d'euros de 2 germans veneçolans a empreses de l'entorn de Zapatero. Una de les sospites del jutge és que l'expresident espanyol també va influir en la compra de petroli veneçolà per part d'empreses xineses.
0: Més debilitats.
10: Si el govern espanyol ja ha tingut problemes al Congrés per tirar endavant la seva agenda legislativa, la cosa es podria complicar encara més per aquest cas Zapatero. El PNB ha estat l'últim soci de demanar un avançament electoral.
1: Avui una enquesta de l'Espanyol assegura que al voltant de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions i un 44% que suspengui de militància Zapatero.
0: Madrid, al Vigil.
12: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
13: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
12: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tor dels acusats.
11: Arrenca la 8a setmana del judici de la trama Kitchen, que investiga l'operació d'interior per investigar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran també a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Més mestres.
10: El govern aprovarà demà dimarts l'ampliació de les plantilles a les escoles, en concret 1.787 noves places entre docents, personal d'atenció educativa o personal d'administració. El pressupost, 93 milions d'euros. Esther Newbon, declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
14: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És una mesura que el govern ja va posar sobre la taula de negociació de la setmana passada i que demà aprova coincidint amb una nova reunió amb els sindicats.
0: Fan vaga.
11: Després que els metges fessin la setmana passada l'onzena vaga des de l'octubre, avui en fan els tècnics sanitaris. Convocats per Comissions Obreres i la UGT, es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya.
10: A Barcelona serà a les 11 a la Vall d'Hebron. Els sindicats reclamen que es faci efectiva la reclassificació de personal que ha de permetre que els tècnics escalin de categoria.
0: Indefinida.
1: Les biblioteques de Barcelona comencen a partir de demà vaga cada dia després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona no hagin avançat.
0: Més detalls, Marta Vives.
9: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
15: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
9: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau
11: la compravenda de blocs d'edificis, és a dir, d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona. El 2025 van ser un 31% menys respecte a l'any anterior. Són dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge.
10: L'Ajuntament ho atribueix bàsicament a les mesures contra l'especulació. L'estudi també indica que sense el topall els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
0: Maite Curto.
16: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
17: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
16: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pot ser avui.
1: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times publica des d'ahir al vespre que els negociadors havien acordat la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia també el compromís d'entregar l'urani altament enriquit. N'acaba de parlar Marco Rubio.
11: El secretari d'Estat nord-americà assegura que el que hi ha sobre la taula és sòlid i que hi podria haver novetats en les pròximes hores. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar el preu del petroli als mercats asiàtics, que han obert en pujades.
0: Polèmica.
10: 2.000 persones es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vinguent Supiria és conseller de Seguretat.
18: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Superar una al·lèrgia.
1: Des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que 9 de cada 10 persones que tenen alguna intolerància alimentària poden acabar menjant l'aliment en qüestió si fan immunoteràpia oral. Això vol dir menjar a poc allò que dona al·lèrgia en un entorn controlat fins que el cos s'hi acostuma.
0: Mònica Mas.
19: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
20: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
19: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que sigui gratis.
11: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidru Fàbrega és un dels seus integrants.
21: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Al Senat.
10: Víctimes de l'accident d'Ademuz compareixen avui a la Cambra Alta en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a Espanya.
0: I torna.
22: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede
2: a ser mi gran noche.
1: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic, i s'espera que el gravi abans que s'acabi l'any.
11: Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. A casa nostra el tindrem el 9 de juliol als Jardins de Pedralbes, a Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
0: Abraçado a mi amor. I a un quart de vuit expliquem que també s'estrena.
10: Madame Butterfly al Palau de la Música, una de les òperes més aclamades de Giacomo Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions, l'última el 5 de setembre.
0: I al matí de Catalunya Ràdio, la informació esportiva. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Celebren.
3: El títol de Champions del Barça, 10.000 persones acompanyen les blaugrana a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rafa Juste, president del club.
22: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana.
0: S'acomiada.
3: Després de 10 anys al City, Pep Guardiola.
23: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
3: El Depor, que torna a primera, el Como de Cesc Fàbregas es classifica per la Champions i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Madrid.
0: A partir de les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de tot això que deia el Robert, evidentment també per parlar del descens del Girona amb l'Eduard Solà. Avui, però, i en les últimes hores a Catalunya, ha nascut el Ton a un quart de dues de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha nascut en Ferran amb 4 quilos a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Gironella, 16 a Terrassa i 17 a Sant Joan d'Espí. I al trànsit, com tenim les carreteres en aquest dia festiu a Barcelona i Rodalia. Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia. Doncs aquesta hora trànsit fluït a la majoria de carreteres. Sí que hi ha circulació una mica més densa a la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, però en general molta més tranquil·litat que un dilluns habitual.
24: 8 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes i polseres al centre de Barcelona. Són 8 lladres multireincidents. També hi ha una cinquantena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents.
26: Les detencions es van fer als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials.
27: Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
24: I la policia també ha desmantellat tallat 3 plantacions de marihuana i han detingut 3 persones al Maresme.
26: Això en 12 dies. A banda dels 3 arrestats, s'han confiscat vora 1.000 plantes i 152 quilos de cabdells de marihuana.
27: En un dels casos, la instal·lació de cultiu indoor tenia ventiladors i focus LED. De fet, la policia calcula que havien defraudat més de 23.000 euros per tenir el fluid elèctric enganxat.
24: Més notícies. A Montserrat han rescatat en helicòpter un excursionista ferit al bruc.
26: Es tracta d'un jove de 27 anys que s'havia fet mal al turmell.
27: Els bombers l'han rescatat aquest diumenge al migdia després de rebre l'avís que s'havia fet mal i que no podia continuar la ruta pel seu propi peu.
24: No ha estat l'únic rescat a les comarques de Barcelona d'aquest diumenge.
26: A les 10 del matí els bombers ja havien intervingut en un rescat a Cabrils, al Maresme.
27: Concretament per la caiguda d'un ciclista mentre baixava per una pista forestal amb afectacions a l'esquena.
24: I al Garraf? El comitè unitari, format pels sindicats Comissions Obreres UGT i SPL, manté les mobilitzacions per la manca d'acords amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
26: Els representants sindicals asseguren que els avenços anunciats encara no s'han traduït en millores reals per la plantilla i reclamen, entre altres coses, un increment del fons social.
27: Sí que admeten millores en la valoració dels llocs de treball i dimensionadament l'estructura municipal. Els sindicats asseguren que mantenen la voluntat de diàleg i han convocat una mobilització demà, coincidint amb el ple de la corporació.
24: I el Baix Bages confia que el pacte del govern amb Esquerra i Comuns faci realitat la millora de la línia de Renfe del Bages.
26: L'R4, una de les infraestructures clau, segons l'acord de pressupostos.
27: Cada cop agafa més força una divisió de la línia, que actualment és de les més llargues de la xarxa de Rodalies, i es torna a parlar exclusivament de l'R4 Nord, el tram que va de la capital del Bages fins a Barcelona.
26: De la seva banda, els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport.
24: I cultura, música. Avui, concert de Los Chunguitos a la sala Razzmatazz de Barcelona. Ho fan al marc d'una gira única que es diu Reencuentro 50+1. El concert serà a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
27: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa i som amb el Calet, el nostre quiosquer de confiança, que avui tampoc fa festa, el Calet.
7: Mentre tu treballes, jo també, amic meu. Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors. Pues sí, avui em toca, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant.
27: Quan agafaràs vacances, Calet?
7: Vacances, pues sempre al mes d'agost, les 3 primeres setmanes. M'aniré a Tunes a disfrutar de la platja i dels bons aliments.
27: Fantàstic. Vinga, va, que ja queda menys. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros, llegim al periòdico. Les altres protagonistes són les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico, campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. A tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Altres temes de portada, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico es pregunta què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula, els nous lloguers costarien 160 euros més, sense límits de preu.
12: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
13: 62.964, 62964, de la sèrie 7.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem explicar la guerra soterrada que s'amaga sota les eleccions al Real Madrid. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. Ahir es van confirmar i enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
15: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no...
14: Aquest és Enrique Riquelme, 37 anys, nascut a Cox, Alacant, i fundador de Cox Energy, una empresa d'energies renovables fundada a Mèxic i que ha crescut exponencialment també a Espanya. El 2025 va facturar 1.140 milions d'euros, un 62% més que l'any anterior, i el gran públic prova a conèixer Enrique Riquelme per aquesta frase.
28: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento... sud-americana, no?
14: Que va sorprendre pel racisme i la rancúnia indissimulada. I el motiu no és només que Riquelme és el primer en dues dècades que s'atreveix a qüestionar Florentino. El motiu real és que és aliat de l'enemic acèrrim del president del Real Madrid, Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola.
29: Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
14: Aquest senyor tan simpàtic que deia tontos els qui pagaven la tarifa regulada. Fa un mes, Cox va anunciar la compra dels actius d'Iberdrola a Mèxic per 3.600 milions d'euros, una operació rodona, perquè Iberdrola, amb males relacions amb el govern mexicà, volia sortir del país. La van signar Riquelme i David Mesonero, la persona clau per entendre tot l'entramat. Mesonero és director corporatiu d'Iberdrola, gendre de Sánchez Galán i amic de Riquelme. Per això Florentino hi veu en tot plegat la mà d'Iberdrola.
28: Que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian y que digan si que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura.
14: D'aquí aquesta frase. Per tant, quan Florentino veu Riquelme, aquí veu és el seu arxienemic Ignacio Sánchez Galán.
0: I d'on ve aquesta guerra entre aquests dos?
14: Doncs mira, tot comença l'any 2006, quan les constructores volen diversificar el seu negoci i ACS, la de Florentino Pérez, arriba a controlar el 20% del capital d'Iberdrola. Amb això volia entrar al Consell d'Administració i aspirar a tenir el control total de la companyia. Sánchez Galán frena Florentino amb l'argument que ACS era competència perquè ja tenia negocis de renovables i el veta en qualsevol àmbit de decisió. El litigi i acaba als tribunals, Florentino Pérez es ven totes les seves accions a Iberdrola i des d'aleshores els dos han viscut una guerra en molts capítols, també als tribunals, per exemple, el que va portar Florentino a denunciar Galán per fer servir Villarejo per perjudicar-lo, un cas que va acabar, per cert, arxivat perquè havia prescrit. La guerra fa 20 anys que dura, la pròxima batalla serà al Madrid, això sí, Riquelme ja ha vist el pa que s'hi dona, cap banc espanyol li ha acreditat l'aval. Florentino es molt Florentino i no ho posarà fàcil.
28: Me tendrán que echar a tiros.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent. I la resposta era agustins, amb bo. Els pollets nats a l'agost són agustins, escrit en bo. I els pares agustins, amb bu, viuen en convents. Avui dilluns comencem la setmana en to líric. La mena d'òpera que paga espelmes. De quatre lletres. La mena d'òpera que paga espelmes. Quatre lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió, les declaracions de l'escriptor Juan del Val sobre Hisenda, Mariola.
16: Este cap de setmana, Juan del Val ha dit al programa La Roca, de La Sexta, que presenta Núria Roca, que Hisenda extorsiona. Ha posat en dubte, sense especificar res, els mètodes que utilitza l'agència tributària. I tot això barrejant, i sense explicar bé, les últimes notícies sobre Shakira i Hisenda, que refereixen, per cert, al 2011 i no a l'exercici posterior on l'artista ja va reconèixer el seu dubte. La tele, una vegada més, intoxicant i mal informant.
0: I a la recomanació del dia, ja que estem a la Setmana Europea contra el Càncer...

0: facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un parell de minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia. La festa per la Champions, el Barça femení.
4: Som i ara tenim un home a tothom. Barça! Barça! Barça! Yeah!
3: Les jugadores i la junta directiva del Barça van celebrar ahir la tarda la quarta Champions que ha aconseguit l'equip davant de milers d'aficionats, una festa que va tenir alguns moments destacables, com per exemple els balls de Joan Laporta, l'himne a capella per part de Rafa Juste, o Quique Nazaret cantant una cançó sencera de Rosalía.
5: Sí, sempre, todo tiempo, lo mismo en vestuario.
2: Home, Caroline Graham Hansen, bon dia i enhorabona. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do la festa d'ahir, eh?
5: Gràcies, i claro, son logros de conegut aparat de la mostra de valor d'importante, sí. És per això que ha sido un gran celebració de todos nosotros.
2: Sí, gran celebració, sí. Això sí.
5: El Rafa Juste ha sido un poco raro, porque cuando canta la himna de Barça no sabe si está enfadado o contento.
3: Sí, va cantar com molt enfadat, Rafa Juste, no? Molt intens, tancant els punys, molt seriós.
5: Una mescla de Rafael, la cantante, con Benito Mussolini, ¿no?
2: Mussolini, no sé. Una mica Rafael, sí, ¿eh?
3: Sí.
5: Sí, y bueno, luego Quique canta como Rosolito.
2: Sí, va fer bastant bé, ¿eh? Molt bé, la Quique Nazaret.
5: Un poco largo, por mí, porque un estereado de la fagatación de un patapitata, ¿sí?
2: Ara no sabia què dir jo.
5: Però és un bon xic, un guanegal, i luego per aguanta ha sacat la bandera de Lewandowski.
3: La bandera de Lewandowski, quina és la...
5: Sí, con estrella, con estrella.
3: Ah, sí, va fer com Lewandowski, sí.
5: Sí, sí, el gusto de hasta un garateado para el bateroseo de mí, sí, y es para eso que te bateroseo de
3: Vale.
2: Dos quarts de vuit.

0: Avui dilluns està previst que s'aixequi el secret de sumari de la investigació que esquitxa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Això vol dir que el jutge que porta el cas entregarà a les parts tota la investigació i això farà que, de ben segur, sortiran més detalls de la suposada trama corrupta. Això no a la part judicial, a la part estrictament política. Avui a l'Àgora analitzarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es, si Pedro Sánchez realment pot esgotar l'any que li queda de legislatura. Un dels principals socis, el PNB, ja ha dit que segurament no.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: A l'Orient Mitjà, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, a les últimes hores ha sonat amb força la possibilitat que s'arribi a un acord de pau, tot i que el New York Times diu que podria trigar dies en confirmar-se. Aquí, a Catalunya, nova reunió demà entre Educació i els sindicats, abans que dimecres tinguem, si res no canvia, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts del país. A la trobada demà, per cert, la consellera Niubó hi arribarà amb un acord de govern sota el braç.
2: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Niubó explica que en total l'any que ve hi haurà prop de 1.800 docents més. I avui també és notícia a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge perquè les compravendes d'edificis sencers a Barcelona van caure l'any passat un 31%. L'Ajuntament ho atribueix a les mesures contra l'especulació. I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City. 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a Primera 8 anys després. El Como de Cesc Fàbregas, que es classifica per la Champions, i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
0: I pel que fa al temps, venen dies de molta estabilitat. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui amb cel serè, tot arreu, dia tranquil, més o menys com el del cap de setmana, amb previsió d'algunes nuvolades que puguin créixer al Pirineu, però sense conseqüències, i les temperatures també es mantindran altes, per sobre dels 29-30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent, un palet més frenades, això sí, a la costa. Demà i dimecres mantindrà la mateixa situació, potser dimecres ja amb algun ruixat de tarda al Pirineu, i sembla que aquests ruixats i tempestes aniran a més a partir dijous, sempre al Pirineu, i amb unes temperatures que encara seran més altes al final de la setmana.
0: I avui és festiu a Barcelona i això altera, evidentment, els horaris del transport públic. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, avui hi ha diverses línies de Rodalies que presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços al matí, i la resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou, que circula amb una demora de mitja hora. També el tren de l'R16 que va de Tortosa a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat el servei es presta en autobús entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur a causa d'uns treballs que s'estan fent a la via.
0: I a les carreteres, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. Aquesta hora un accident manté tallada la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres. Un altre accident afecta també la P7 de Montornès a Mollet, sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de retencions. I densitat també a la C-17 a Parets, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, David Madia, Frau Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller. 8:15. Fem, com sempre, un cop d'ull a la premsa i comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció, Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui diversos editorials parlen de Zapatero i d'aquests nous informes de la UDEF que hem conegut aquest cap de setmana.
8: Per exemple, el periòdico que assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
9: I en destaca una: si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
8: El Mundo titula l'editorial dient agonia institucional i eleccions. I assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
9: El diari considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
8: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
9: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
8: El vicedirector de La Vanguardia l'Enric Sierra diu que calen reformes per frenar la corrupció.
9: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
8: Canviant de tema, tant l'Ara com el País es fixen en Putin en el seu editorial.
9: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
8: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
9: Per la seva part, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
8: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I seguim el repàs a la premsa sabent què hi ha llegit avui el metge investigador Salvador Massip.
7: Demà farà 100 anys del naixement de Miles Davis. Celebrem-ho llegint l'article que Carlos Pérez Cruz publica al periòdic Avui, on repassa algunes de les anècdotes que surten al llibre Sketches of Catalonia, que acaba de publicar el periodista i crític de jazz Pere Pons. Per exemple, allà explica que el 1967 Miles Davis havia de tocar per primer cop a Barcelona, va arribar, se'n va anar de compres, va anar al gimnàs i va desaparèixer. No seria fins 6 anys després que realment faria el seu primer concert a la ciutat. Tot un personatge. Llegiu l'article i llegiu el llibre. Que vagi bé.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el cor de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 d'avui, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un telèfon que censura.
24: Sí, no deixa que vegis. Per exemple, petons de persones del mateix sexe, però en canvi l'algoritme juga a favor de les vides de sants. Ho veiem al País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes.
0: Està a Nova York, a Barcelona.
25: I és que ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica, diuen, recepta del bagel nord-americà que abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy. Llegim al web de BTV que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí i que se senten una mica orfes. Diu que el que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó.
0: Uns arquitectes avançats.
24: Els de la gran piràmide de Giza van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, del qual es fa ressò la Vanguardia. Després d'estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme a tota l'estructura que és capaç d'esmorteir les vibracions.
0: I quin és l'arbre més bonic d'Espanya?
25: Una alzina de 400 anys, on a sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. És el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 500 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com l'arbre més bonic fa dos anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar sisè. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants. Ho hem trobat al periòdico.
0: I la notícia per als amants dels pingüins.
24: Han descobert una nova espècie de pingüí a l'Antàrtida per primera vegada en un segle. Els científics han analitzat el genoma complet de 64 exemplars de diverses colònies de l'Atlàntic Sud, l'Índic i l'Antàrtida. Doncs bé, segons veiem al diari japonès, la nova espècie viu a les illes Kerguelen, un arxipèlag remot de l'Índic.
0: I qui diu prou?
25: El sector dels cítrics, en concret el de la taronja, es planten davant del que consideren falsedats que retallen, diuen, el consum de suc. Llegim a les províncies que han pres la iniciativa per combatre el que, diuen, demonitzen el sucre natural de les taronges. Engegaran ara una campanya a les xarxes que porta per nom Presumo de mi zumo.
0: I a Cartó us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
1: La premsa internacional molt centrada en les negociacions a l'Iran, però amb poc optimisme d'un acord que resolgui tots els conflictes que l'enfronten els Estats Units. El New York Times avisa que per reobrir l'estret Trump ha hagut de deixar els temes importants per més tard. Presenta el possible acord com a transcendental, però les nuclears i els missils n'han quedat a part. O al Washington Post, el periodista David Ignatius creu que la rampa de sortida de Trump amb l'Iran és una aposta arriscada, però que no té cap altra opció. Ignatius diu que potser el president dels Estats Units podrà posar fi a la guerra, però serà difícil calibrar si el règim de Teheran es modernitzarà o continuarà sent conflictiu amb els nord-americans i israelians. I Israel, precisament el Haaretz, destaca com els líders del nord del país adverteixen dels perills de l'acord si no es parla de Hezbollah. A Europa, mentrestant, la notícia és que fa molta calor. El Guardian destaca en el dia de maig més calorós en 79 anys al Regne Unit, tot il·lustrat a la portada amb la foto d'un esquirol menjant-se un polo.
2: I avui a la premsa econòmica, Cinco Días explica que l'aposta pel vehicle elèctric impulsa les inversions de la Xina a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure el 2025 uns 1.500 milions d'euros. Diu que Brussel·les observa aquest moviment amb una barreja d'interès i de recel. Les fàbriques xineses poden accelerar l'electrificació europea i generar llocs de feina, però també poden ser una amenaça per la indústria local comunitària. Expansión titula Adeu al boom de les renovables. Un de cada dos projectes no sobreviu. Assegura que les renovables petites, fora de l'escut de grups com Iberdrola, Endesa o Naturgy, afronten un deteriorament històric de comptes. Ho atribueix a una saturació de projectes que fa que es devorin els uns als altres competint pels preus. Ho titlla textualment de canibalisme. I segons l'economista, el 48% de les empreses espanyoles tenen dificultats per accedir al crèdit bancari. El diari es basa en un informe que diu que el 37% de les empreses catalanes pensen que les dificultats continuaran.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Un Barça molt gran celebra Champions, Lliga, Copa i Supercopa, destaca el diari Esport. Barcelona enamorada d'un equip que continua fent història.

crit d'Alexia Queda't, el que més es va sentir, remarca La Vanguardia. Edurne Concejo diu que el nou Barça afronta moltes baixes i exigeix que Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro liderin aquest nou Barça. Marta Corredera, El Periódico, afegeix que el triomf del Barça respon a un projecte institucional identitari i que no és un fet aïllat ni s'improvisa. Pel diari Ara, els quatre títols són la millor resposta a les crítiques que ha rebut l'equip. I mentre el Barça celebren, a Girona...

0: Moltes nits llargues esperen a Girona. L'Esportiva es pregunta què passa amb el desastre del descens. S'obre un procés de reflexió amb els dirigents assenyalats i el futur de Mitchell en entredit. L'Ara apunta que la massa social assenyala els dirigents com els culpables. La Vanguardia diu que s'obren dies de dol i de reflexió amb els danys que hi haurà d'equip amb menys diners i amb la sortida de jugadors. I si parlem de sortides, destaca la de Pep Guardiola, un Pep llegendari pel Mundo Deportivo i la Vanguardia, un geni pel Periódico.
1: I a la premsa del cor, la princesa Leonor Pineda.
2: La princesa Leonor està a punt d'acabar la seva formació militar a Múrcia, on posarà la cirereta acadèmica fent un curs de paracaigudisme. O sigui que després d'aprendre a pilotar avions, ara també s'atreveix a saltar-ne. No té aturador, és el Tom Cruise de la monarquia. De fet, això la diferenciaria del seu pare i del seu avi, que no van fer aquest tipus d'entrenament durant la seva etapa militar. Tot a punt perquè el mes de setembre s'incorpori a la Universitat Carlos III, on serà la gran de la classe. Tant de bo seguir al darrere de tot, llenci pilotetes de paper amb olis Vic i enganxi xiclets a sota la taula.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy. Home. Segurament el recordareu pel seu fantàstic paper a Peaky Blinders.
1: I Oppenheimer.
3: I Oppenheimer, sí senyor.
1: Quants, 43. Quants?
3: Doncs mira, una miqueta més, perquè sí. Avui arriba als 50 anys.
1: 50, vinga.
3: I també un altre megaactor conegudíssim, Mac Meyers, el famós Austin Powers.
1: Home, Austin Powers, que és més gran. 60?
3: 63.
1: Ei, vinga, va, Sant Toral.
3: Sant Toral avui és Santa Maria Magdalena de Pazzi. Es va fer coneguda per diverses experiències místiques que només s'interrompien per l'assistència a les hores de l'ofici diví o l'Eucaristia. Aquestes experiències eren recollides per les monges que transcrivien les paraules que Magdalena dictava quan era transportada en un estat alterat de consciència. En morir va començar a atribuir-li miracles i guaricions. A Catalunya hi ha 2.438 persones que es diuen Maria Magdalena.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 25 de maig de 2016, Oriol Junqueras viu el seu primer gran dia com a vicepresident econòmic del govern Puigdemont. Ha presentat els pressupostos del 2016 que ell mateix qualifica com els més rigorosos de la història i haurà de buscar, això sí, el suport de la CUP perquè siguin aprovats al Parlament. I ara fa 10 anys, tercera nit seguida d'incidents al barri de Gràcia de Barcelona pel desallotjament del Banc Ocupat, una antiga oficina de Catalunya Caixa reconvertida en espai assembleari. Contenidors cremant, vidres trencats i lesions a 20 Mossos i 67 manifestants. Albert Batlle, aleshores director general dels Mossos, en feia responsable una minoria brutal i descontrolada. Acabo, atenció, amb dos fitxatges d'entrenadors aquell maig de 2016. Pep Guardiola fitxa pel Manchester City. I al Manchester United hi arriba José Mourinho. El duel de la Lliga es repetirà a la Premier.
1: Avui és 25 de maig de 2026, dia 145 del calendari. Falten 27 dies per l'estiu, 30 per Sant Joan i 10 pel Primavera Sound. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Panorama que hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
7: El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots.
8: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
9: There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and about an Iranian nuclear weapon.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda?
11: Hay que construir viviendas públicas protegidas desde ya.
12: Han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren tornin a ser gratuïts.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Anticipades.
13: Participi plural del verb anticipar, fer executar abans del temps degut o normal. I en aquest cas parlem d'eleccions abans del termini degut perquè creix la pressió al PSOE perquè avanci eleccions. És a dir, que les convoqui abans del termini l'any que ve quan es compliran els 4 anys que marca el cicle electoral.
1: Encíclica.
13: Lletra del papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina o de comportament. Avui el papa fixarà posició sobre la intel·ligència artificial en l'encíclica Magnífica Humanitas que presentarà ell mateix acompanyat del fundador d'Antròpic.
1: Carícia.
13: Demostració d'afecte d'amor que es fa tocant suaument algú amb la mà. La polèmica política del cap de setmana és la paraula castellana arrumacos, que David Cid dels Comuns va dir a Sílvia Oriols. Concretament va dir que es feia arrumacos en Vox. Arrumaco en castellà és una demostració d'afecte feta amb gestos o maneres. És a dir, que no implica contacte físic, com sí que implicaria carícia. Per parlar d'aquestes mostres d'afecte no hi ha un sinònim exacte, però podríem fer servir manyagaria, moixaina o magarrufa.
1: Posa-m'hi també tres xifres amb la Lara García. 149.
7: Són les compravendes d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona el 2025, un 31% menys que l'any anterior. Són dades d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge que també indica que els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros si no hi hagués el topall de lloguers.
1: 47.000.
7: Són les persones que ha atès l'Ajuntament de Barcelona des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització. A mitjans d'abril s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament.
1: 90%.
7: 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Això significa que superar una al·lèrgia alimentària és possible.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, veig un edifici totalment en runes, només hi queda l'esquelet de formigó i en algun punt, de fet, ni això. Al terra, al carrer, s'acumula la runa. Els elements metàl·lics que suposadament formaven part de la massana, de la façana, també són a terra. Els cotxes aparcats també apareixen absolutament calcinats.
5: Un edifici del qual, per cert, encara hi surt una intensa columna de fum. És a la capital d'Ucraïna, Kiev, que va patir diumenge un dels atacs russos més durs des de que fa 4 anys va començar la guerra amb Rússia. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre Kiev. Les estacions de metro es van omplir de gent. Aquesta vegada algunes cròniques expliquen que hi van baixar fins i tot els més reticents a refugiar-se.
1: A la segona, veiem un parc gran amb un estany i ben al costat de l'aigua, desenes de persones amb banyador o roba interior, estirats, asseguts sobre la gespa, literalment com si estiguessin en una platja.
5: Però no és cap platja, és Parliament Hill, al nord de Londres, en plena onada de calor. Ahir a la capital britànica van arribar als 30 graus i mig, una temperatura totalment inusual en un mes de maig. I el pitjor encara no ha arribat, però avui dilluns es podria arribar als 33 o 34 graus a Londres.
1: I a la tercera imatge del dia veiem l'equip del Barça femení de futbol, les jugadores, la majoria amb ulleres de sol, dalt d'un escenari on hi posen lletres ben grans, campiones. Algunes aplaudeixen, algunes ballen, i al davant, quatre copes. La Copa d'Europa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
5: Festa grossa hi ha a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb 10.000 persones 24 hores després de guanyar la quarta Champions a Oslo. La Porta han estat pur, Rafa Juste cantant l'himne, o Quica Natzaret, primer cantant el Perla de Rosalia, o després onejant una estelada, són algunes de les imatges que s'han fet virals d'aquesta celebració.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica el cas d'un home que volia ajudar la seva mare a treure's el carnet de conduir després que la mare ho intentés 3 vegades sense èxit. Davant d'aquesta situació, l'home va intuir que la seva mare no aconseguiria mai aprovar l'examen i va decidir fer-se passar per ella. Es va vestir com ella, es va posar perruca, es va pintar els llavis, les ungles i la cara i es va presentar a l'examen pràctic de conduir. L'examinadora va veure alguna cosa estranya que no li quadrava. La suposada dona estava molt nerviosa i havia arribat 2 hores tard a la cita de l'examen. Tot i així, l'examinadora va fer com si res, va començar a fer-li l'examen, però abans havia avisat discretament una altra persona perquè cridés la policia. Quan va acabar l'examen, la policia els esperava. L'home, disfressat de la seva mare, va intentar fugir, però finalment el van enxampar.
1: I això és real o és fals?
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
14: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó, és una notícia real. Ha passat al Brasil. L'home detingut té 43 anys. L'acusen de falsedat i frau i segurament haurà de pagar una multa pel que ha fet. El millor de tot, diu la notícia, és que la mare no ho sabia.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
19: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
20: Tots els marroquins roben,
21: ens treuen treballs.
22: Com a trans, et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
25: Una soledat, la gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Paràssim, marimatxo.
28: Però si estic solo.
29: Terroristes.
30: Menjar plàtans.
31: Tot això és odi. Aturem-lo.
32: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix falten 6 minuts per les 8. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez,
33: que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. El PNB qüestiona que es pugui esgotar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Quan falta un any per les eleccions municipals, es multipliquen les obres en carrers i a pobles i ciutats.
34: La Cambra de Contractistes d'Obres calcula que fins al 70% de treball s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
1: Ho hem sabut a matinada. La compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar el 2025, en concret un 31% respecte a l'any anterior.
33: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
35: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: I aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals. Això de cara al curs que ve, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
34: Entre 200, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. Pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
33: Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, als Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per obrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data.
1: Lleó 14 publicarà la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
34: Serà 2:15, que es farà públic aquest document que gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps d'intel·ligència artificial.
1: I les biblioteques de Barcelona comencen demà vaga indefinida.
33: Montse Serres, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
36: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
33: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
37: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un temps molt estable. Avui farà sol a tot arreu, amb una temperatura que tornarà a superar els 30 graus a gairebé tot l'interior de Catalunya i podria arribar als 34 a les comarques de Ponent. Demà i dimecres el temps continuarà sent molt estable, sense canvis, i sembla que a partir de dijous farà més calor i amb més inestabilitat. Això sí, a les 8 ho ampliem.
37: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim reoberta la circulació a l'AP7 a Roda de Barà, Clàudia Serra.
38: Sí, recordem que la via estava tallada sentit Tarragona degut a un accident. Ara ja s'ha reobert, però només se circula per un carril i això fa que es mantinguin les retencions d'uns 4 quilòmetres. Segueix la densitat també a la P7, a Mollet del Vallès. En aquest punt encara hi ha un carril tallat també per un accident.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
39: La professora que em va marcar més va ser na Bàrbara, la meva tutora a 6 d'EGB.
4: Llucia Ramis, escriptora.
39: Ella entenia molt bé les nostres rareses preadolescents i sabia com tractar-nos, detectava perfectament el que ens passava i ens acompanyava sense atabalar. Ens animava a ser com érem, sense impostures i sense por, i un dia va arribar amb els cabells pintats de color taronja i ens va donar permís perquè ens esbotzassin de riure durant una estona, perquè ella no havia parat de fer-ho en veure el resultat. O sigui que ens va ensenyar a riure'ns de nosaltres mateixos sense que això impliqués perdre'ns el respecte.
0: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Ai... Què?
2: Que no dies? És que estava llegint aquí que anem a trucar a la Maite aquest matí.
1: La Maite?
2: Sí, però no sabem quants anys fa. Per tant, vaja, jo el que faré serà directament preguntar-li.
1: Sembla molt bé. Clar, toquem a la Maite.
2: No és el mateix fer-ne 14 que...
1: O fa anys avui, no, dissabte. Veig,
2: dissabte,
1: no?
2: Dissabte, dissabte, anys. Dissabte va fer anys. No sabem si està de ressaca o no, però en tot cas, depèn de l'edat que tingui.
1: Directament relacionat, sí, sí, sí. Directament proporcional.
2: La ressaca és directament proporcional a l'edat que tens.
1: Absolutament.
2: A veure si tenim sort aquest matí i si no està de ressaca. Tot cap de setmana ens agafa el telèfon.
1: Pobre, ara l'estem aquí.
2: Ara pobra Maite dirà...
1: Ara dirà, escolta, jo no. vaig fer bondat.
2: Si no sé si és o no hi és. No hi és, eh?
1: No.
2: Doncs mira, fem una cosa.
1: Vinga.
2: Maite, no sabem quants anys fas. Per la cançó que tocarà ara mateix Manu Guix gravada, més o menys deu ser de la nostra quinta. Sí, un dia de tornar, la música de Sau.
1: Home!

0: Molt bon dia a tothom. En un dilluns festiu a diversos punts de Catalunya, i això és sinònim de trànsit, sinònim d'operació tornada, sinònim de cues i sinònim de petició de prudència, perquè hem tingut un cap de setmana no especialment positiu. Ahir mateix teníem un accident mortal a l'A2 a Jorba amb dues víctimes mortals. Ja sabeu que trànsit sempre avisa que en aquests desplaçaments més aviat curts és quan s'ha de reforçar la prudència, perquè és quan tendim a baixar més la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si ens escolteu des de fora de casa i avui teniu previst tornar-hi. Aquesta és una de les notícies del dia, evidentment, aquesta operació tornada. L'altra és la calor. Ara ho comentàvem, al Regne Unit, avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, estan tenint temperatures de rècord. De fet, ara fa uns dies que el principal organisme de supervisió del canvi climàtic del Regne Unit recomanava un pla per instal·lar aires acondicionats a escoles i hospitals del país, del Regne Unit, en els pròxims 10 a 25 anys. Recordem que és un país on no està especialment atès l'ús de l'aire condicionat. Tot això amb unes altes temperatures que ja són la norma i que aquí es comencen a notar, eh? Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí, sí. De fet, encara mantindrem unes temperatures molt semblants a les del cap de setmana. Avui, demà i dimecres, això vol dir xifres per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior i 34 graus, les més altes segurament, a les comarques de Ponent o a l'interior de l'Ebre. Llavors, el temps serà assolellat de moment aquests 3 dies, sense pràcticament incidències, com alguna núvola del Pirineu, potser a partir de demà algun banc de boira a prop de la costa sud, i sembla que a partir de dijous hi haurà més tempestes de tarda.
0: A partir de dijous, eh? Tindrem alguna tempesta de tarda.
1: Sí, i a més, a partir de llavors encara pujarà més la temperatura.
0: Anava a dir això, quan hi ha tempestes de tarda, és que ens hem de preparar per calor.
1: Sí, senyor.
0: Eloi, mil gràcies, cuida't molt.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: 8:02. Dilluns festiu, però la notícia continua sent la mateixa, la d'aquests últims dies. Cas Zapatero, cas de l'expresident espanyol, que ja sabeu que investiga si José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar o no comissions irregulars, comissions il·legals, a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions d'euros. Això és el que s'està investigant. Si Zapatero va cobrar o no comissions il·legals a canvi d'aconseguir aquesta ajuda a una aerolínia per qui es va donar un valor estratègic que després es va posar en dubte. Com sempre que passa en aquestes coses, com sempre que passa en aquestes notícies, el cas es mou en dos grans àmbits. Un, el pròpiament judicial, és a dir, les investigacions, els indicis, els informes policials. I dos, el polític, amb els seus possibles efectes, en aquest cas, en la governabilitat espanyola. Comencem per aquest últim.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López. D'aquesta manera, el PSOE intenta rebaixar o, com a mínim, matisar el cas, però, de moment, la veritat és que amb poc èxit. Avui hi ha una enquesta de l'Espanyol que assegura que prop de la meitat de votants socialistes, volen que Pedro Sánchez avanci eleccions. La meitat. I un 44% també de votants socialistes, segons aquest sondeig de l'Espanyol, volen que se suspengui de militància ja José Luis Rodríguez Zapatero. En fi, anem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Avui veurem a Pedro Sánchez. El president espanyol participa en un acte per presentar el social pel clima. També sentirem què diu el soci, també sentirem què diu Sumar, i això, Tània, després que el PNB hagi estat dels primers en alçar la veu, i és molt simptomàtic, per dir que seguir, segons com, pot ser irresponsable.
3: Sí, és significatiu perquè, a més, el PP fa temps que fa ullets als nacionalistes bascos perquè l'ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura, un moviment que Feijó ha tornat a agitar aquests últims dies a l'espera, però, de tenir prou vots. El PNB no es canvia de bàndol, almenys encara, però l'advertència és clara. Aitor Esteban.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: La resta de socis estan molt incòmodes, especialment Sumar, que comparteix govern a la Moncloa, que manté la mateixa línia vermella. Si algú de l'actual PSOE s'ha enriquit o ha fet el partit, això seria el final. Avui a La Vanguardia, Arnaldo Otegi de Bildu demana prudència i diu que el cas s'ha de tenir també present el context i el factor dels Estats Units. El PSOE aguanta en la respiració a l'espera del que els coneguin aquests dies, però Sánchez ha marcat el camí, tot el suport a Zapatero, i és el que estem veient almenys en públic.
0: Ara la Tània deia, a l'espera del que puguem anirem sabent altres dies, perquè en els pròxims dies, vaja, perquè si això passa en el terreny polític, en el judicial, avui mateix el jutge de l'Audiència Nacional entrega a les parts el resultat de tota la investigació. Això què farà? Doncs que surtin més detalls. Segur, més detalls d'aquesta suposada trama. De fet, aquest cap de setmana ja hem vist aquest informe de l'UDEF on s'assegura que hi ha prou indicis, segons la Policia Nacional, per indicar que l'expresident Zapatero sí va cobrar comissions a través d'un entramat d'empreses, Tània, incloent-hi la companyia de les seves filles.
3: Sí, perquè han estat 19 mesos d'investigacions. Entre els informes que veurem hi haurà també l'anàlisi de telèfons de l'amic de Zapatero, dels propietaris de Plus Ultra. Per tant, aportaran llum sobre el paper de l'expresident. L'UDEF, de moment, considera que ell era el cervell a l'ombra que va fer servir la seva agenda per fer caixa i facturar a través d'altres empreses, especialment la de Julio Martínez Martínez, el que defineixen com el banc del jefe, en referència a Zapatero, i que canalitzaria els pagaments que finalment rebia l'expresident i les seves filles. Com, per exemple, el de l'1% del rescat de Plus Ultra, més de 500.000 d'euros. A l'informe que hem vist aquest cap de setmana hi ha una fotografia de Martínez brindant amb xampany i ostres i fent broma sobre que costava molt aquest àpat, però que aniria a càrrec de la suposada comissió. La policia ha detectat que l'expresident ha ingressat 2,6 milions d'euros en els seus comptes. Atenció, en 5 anys, 176 transferències són de societats investigades a la causa.
0: Tània Tàpia, moltíssimes gràcies per després. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Insistim que tenim aquestes dues dimensions, la judicial, amb aquestes novetats que deia la Tània, i després la part política, amb aquesta incomoditat que també deia la Tània, que tenia, per exemple, sumar soci de govern. I aquestes paraules, insistim, que són molt simptomàtiques, coneixent com funciona el Partit Nacionalista Basc, que ja parli de possible imprudència per allargar la legislatura. Per acabar de rematar tot això, tenim l'altra agenda judicial, perquè dijous d'aquesta setmana, dijous, arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. I això, evidentment, tampoc afavoreix els interessos del govern espanyol de buscar una certa rellevància mediàtica al marge dels tribunals. De moment, avui, també tenim altres, diguem-ne, punts importants als tribunals. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: I en aquest cas afecten el Partit Popular perquè avui arrenca la 8a setmana ja del judici de la trama Kitchen.
5: Sobre aquella operació d'interior per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran ja a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Sobre tot això, sobre tot el que està afectant ara mateix el govern espanyol, sobre aquesta doble dimensió del cas Zapatero, la política i la judicial, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos.
6: La Moncloa intenta transmetre calma després de l'informe de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, però l'impacte al PSOE és molt profund. Pedro Sánchez manté l'objectiu d'esgotar els 4 anys de govern fins al 27 perquè confia que els socis continuaran donant suport. Però aquest diumenge ha arribat un avís molt important. El president del PNB, Aitor Esteban, ha advertit que seria irresponsable allargar la legislatura més enllà del 26. La sensació d'asfíxia i de final de cicle al PSOE és cada vegada més gran.
0: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos. Avui continuarem analitzant tot plegat a l'Àgora, molt especialment sobre aquesta asfíxia que ara deia la Pilar, i sobretot si Pedro Sánchez podrà acabar l'any que queda de legislatura. Ell insisteix que sí i que no té cap intenció d'avançar a eleccions i que, per tant, les pròximes eleccions que tindrem seran les municipals. És el 23 de maig de l'any que ve. Cada cop hi ha més dubtes sobre si aquesta serà l'escenari, però el que sí que està clar és que la maquinària de cara a aquestes eleccions municipals del 23 de maig ja està en marxa per part de diferents partits. I al marge de com pugui afectar tot aquest escàndol, a Catalunya, per exemple, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com l'element més destacat de cara en aquestes eleccions municipals de l'any que ve. Repassem algunes claus d'aquestes eleccions municipals amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
7: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
8: El 2027 entraran a escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Oriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
7: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant els ajuntaments.
8: Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona. En els dos últims mandats, Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat el 2023 va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: Són algunes de les claus d'aquestes eleccions municipals. També molt relacionat amb les eleccions municipals hi ha qüestions, diguem-ne, més terrenals, com són les obres, per exemple. Un any abans d'aquestes eleccions s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats i alguns indicis apunten que igual no és casualitat que es facin tan a prop de les eleccions. De fet, fins al 70% de les actuacions d'aquestes obres s'acumulen als dos últims anys de mandat. Això ho apunta la Càmera de Contractistes d'Obres, Pilar García.
9: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
10: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
9: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pilar. A partir de les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquestes eleccions municipals i de com pinta amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.

0: el segon tema del dia és educació, com fa dies que ho és. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals més. Això ho detalla l'Agència Catalana de Notícies. És una de les novetats del matí i és una mesura que el govern ja va posar a la taula de negociació la setmana passada i que aprovarà, com dèiem, demà, coincidint amb una nova reunió, demà mateix, amb els sindicats.
1: El reforç de 1.800 persones seria sumant docents, personal d'atenció educativa o administratius. 400 d'aquestes persones seran per a l'escola inclusiva, un increment que comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i que pretén abaixar el nombre d'alumnes per classe als centres públics. Esther Niubó en declaracions a la SENA.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Això sí, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. En l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada, reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
0: Important això, eh? Si les coses no canvien, demà passat tornem a tenir vaga, en aquest cas, a tot Catalunya. En fi, avui que parlarem també al matí de Catalunya Ràdio d'Educació, no només que també d'aquestes peticions dels docents, sinó d'un altre tema clau dins de les aules, com és l'ús de la intel·ligència artificial. Bàsicament perquè avui us expliquem que hi ha un institut de l'Alt Empordà, el Peralada, que ha decidit parar del tot l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe perquè abans s'ho volen mirar, s'ho volen remirar i fer-ne un manual d'ús. Núria Peraire.
3: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n i sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
4: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, on la prohibeixi.
3: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
5: Deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
3: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta qüestió de la intel·ligència artificial a l'educació ja fa uns quants temps que s'està debatent i ha suposat un canvi, per exemple, d'una tradició de més d'un segle, de 133 anys, als Estats Units, per ser més exactes. La Universitat de Princeton, a Nova Jersey, per primera vegada des del 1893, i arran de la intel·ligència artificial, els professors vigilaran els exàmens.
1: Sí, perquè a Princeton tenia en un codi d'honor, segons el qual els professors sortien de l'aula i els estudiants es comprometien per escrit a no fer trampa. Si es detectava un sospitós, se'l feia comparèixer davant d'un jurat format per alumnes, format pels seus companys. Ara, el claustre, com dius, ho dona per acabat davant dels riscos de la intel·ligència artificial.
0: També és veritat que hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que des de fa un temps fan enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar diverses coses, i una d'elles és el grau de trampes, de si fan moltes trampes o no. Apunten que no està encara, no està clar que en un 100% que amb la intel·ligència artificial aquestes trampes hagin augmentat.
1: Abans del xat de GPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants van copiar sense citar. I després de la intel·ligència artificial, el percentatge es va moure molt poquet, del 24 al 31%. Sí que diuen que l'any passat un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles, entre d'altres amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovskis. I qui parlarà avui d'intel·ligència artificial...
6: Faro que ilumina le notti del mondo. Non tanto
0: és el Papa. Avui Lleó XIV publicarà la seva primera encíclica, que justament està dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 és quan es farà públic aquest document, que portarà per títol Magnifica Humanitas.
1: I segons avança el Vaticà, girarà al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El Pontífex la va afirmar fa 10 dies, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII sobre condicions de les classes treballadores.
0: I un parell de coses ràpides més sobre el Papa. Avui es donen detalls del dispositiu de seguretat a la seva pròxima visita a Espanya i també avui llegint diversos detalls de les seves anteriors visites a Catalunya, quan no era papa. Per exemple, la portada del Regió 7 explica que fa més d'una dècada va estar a Montserrat, al monestir de Montserrat, i que també fa una dècada, llegim avui a l'ACN, que va estar a Badalona. Va visitar, quan era prior general dels Agustins, la parròquia de Sant Roc.
7: Va conèixer l'activitat parroquial de la comunitat i també el treball de la Fundació Ateneu Sant Roc, no? Qui anava a pensar en aquells moments que, bueno, avui estaríem parlant del Papa Lleó XIV.
0: Era el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, Salvador Figuerola, que també va visitar el papa abans de ser papa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho fem amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Les últimes hores ens han portat un autèntic ball de versions sobre si un acord entre els Estats Units i l'Iran seria imminent. De moment, tancat, no hi ha res.
10: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it.
0: El secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, deia que aviat, que potser avui podrien arribar notícies, però el New York Times diu que el pacte és veritat que és més a prop, però que podria trigar dies a concretar-se perquè falta el vistiplau dels líders de les dues bandes.
11: Inshallah, yatum hada al-ittifaq lirhasat.
0: També de les últimes hores és aquesta declaració del líder de Hezbollah fent un missatge televisat dient que l'acord estava a prop i que esperen formar-ne part.
12: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz. Alhora, el règim exhibia una cerimònia organitzada per la Guàrdia Revolucionària per recordar els morts de la guerra. Mentrestant, els Estats Units insistien que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions, almenys de portes en fora, ha fet baixar el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
0: No deixem l'Orient Mitjà perquè hi ha hagut una altra declaració que crida molt l'atenció.
13: El vaig que hi ha hagut d'haver avui a l'Ajdut.
0: Qui sentiu és el president d'Israel, el president de l'Estat, dient que el país s'ha brutalitzat i acusant els colons violents de ser textualment una torba sense llei.
12: Isaac Herzog, en un acte aquest diumenge, ha avisat que part de la societat israeliana està normalitzant i fins i tot celebrant el comportament extremista i inhumà. El president va condemnar les agressions contra cristians i musulmans.
0: I mentre la situació a l'Orient Mitjà pot canviar, Rússia segueix intensificant la pressió militar a Ucraïna. De fet, ahir va llançar un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
12: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreskin en un bombardeig que va deixar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky va demanar més ajuda militar a Europa i ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
14: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de nou. Una altra de les notícies que tenim aquest dilluns és que la compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar el 31% el 2025 en comparació amb un any enrere. Ho revela l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Maite Curto.
15: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
16: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
15: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això l'endemà d'una jornada de mobilitzacions a tot Espanya pel dret a l'habitatge.
17: La més nombrosa va ser a Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres, on van participar unes 23.000 persones. A Catalunya, el Sindicat de Llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: I avui també expliquem que a Barcelona l'Ajuntament ha atès més de 47.000 persones interessades en el procés extraordinari de regularització d'immigrants, que, recordem, va començar a mitjans d'abril. Laia Framis.
18: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleat i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 8 i 20. El Congrés dels Diputats, Esquerra i Junts volen reformar el reglament per rebaixar els requisits per tenir grup parlamentari propi.
9: Han presentat una proposta per reduir el percentatge de vot necessari per formar grup. Fins ara, per fer-ho, s'havien de tenir 5 escons i el 15% en cada circumscripció. I volen que sigui amb el mateix nombre de diputats, però el 10% de paperetes. Els dos grups van obtenir grup propi després de les últimes eleccions gràcies a un pacte amb Sumar i el PSOE, que els van cedir diputats temporalment. La proposta també la signen Podem, Compromís i el BNK.
0: I parlem de vagues, perquè avui en fan els tècnics sanitaris, convocats per Comissions i la UGT es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya. Però, atenció si sou usuaris de les biblioteques, perquè demà qui farà vaga seran les biblioteques de Barcelona, i vaga indefinida, a més a més.
9: Sí, els treballadors anuncien que el servei s'ha deteriorat i demanen una millora de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
19: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa s'adeixi.
9: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Coincidint amb la selectivitat, eh? Com ara sentíem, aquesta vaga a les biblioteques coincidiran amb la selectivitat quan hi ha molts i molts i molts estudiants que utilitzen les biblioteques per estudiar. En fi, ho anirem seguint aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguim, per exemple, l'evolució del servei de Rodalies. De les últimes hores el que tenim és que usuaris del servei impulsen una campanya per dir que fins que no funcioni millor, com a mínim que sigui gratis. Berta Torrades.
20: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
20: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, que és festiu a Barcelona, tenim operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 300.000 cotxes tornin avui cap a l'àrea metropolitana.
22: La meitat dels 600.000 que van sortir divendres. Hi haurà diversos carrils habilitats perquè el trànsit flueixi millor, especialment a l'AP7. Trànsit de demana extrema la precaució. Ahir dues persones van morir a la 2 a Jorba.
0: Per cert, parlant de trànsit, Pinós i Torà, a la comarca del Solsonès, reclamen obres de millora urgents, diuen, a la carretera que uneix els dos municipis. Diuen que calen millores urgents perquè d'obres previstes n'hi ha. Però pel 2038, Joaquim Albalate.
23: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
24: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
23: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. I de les últimes hores, 8 detinguts i una 50ena d'identificats en una operació dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència.
25: Les detencions es van fer dijous passat al centre de Barcelona en una operació contra els robatoris de cadenes. Els detinguts acumulen 140 antecedents policials i els identificats acumulaven 700 denúncies prèvies.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15. La notícia al Regne Unit és la calor extrema. Finalment sembla que ha arribat l'estiu, deia aquesta dona britànica Sky News, però estem parlant de temperatures molt, molt extremes al Regne Unit per aquesta època de l'any.
25: Sí, per sobre dels 30 graus. L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat una onada de calor a Londres i els comtats d'Oxfordshire, Essex i Kent es troben sota una onada de calor. Avui els termòmetres encara s'enfilaran més fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord pel mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat al 1944.
0: Avui parlarem d'això amb el Francesc Mauri i l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio i també de com les altes temperatures poden provocar una nova sequera, tot i que els pantans estiguin plens. I encara més coses que us volem explicar. Per exemple, superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones, o gairebé 9 de cada 10 persones, que fan immunoteràpia oral amb aliments, és a dir, que mengen el medicament o la substància a la qual en són al·lèrgica en petites quantitats, acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Mònica Mas.
26: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
27: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment,
1: a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia dependre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a 2:15 del matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè Rafael ja prepara un nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic.

0: S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any. Aquest cap de setmana l'hem pogut veure a Múrcia i el proper dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: I dues cites per avui mateix. La primera a la sala Resmetàs de Barcelona.

0: amb concert de Los Chunguitos. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu El Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria als escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la segona cita al Palau de la Música?
0: Avui s'estrena Madame Butterfly al Palau, una de les òperes més aclamades de Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions. L'última, el 5 de setembre.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones...

0: Open Equestrian Challenge.
1: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
2: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
3: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot. Sou molt bona gent!
7: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
8: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Fes-te entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
11: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Són 2:15.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça celebra amb l'afició el títol de Champions en una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana.
1: És Rafa Ius,
0: sí, està tremendo.
1: Està desfermat.
0: Tremendo.
1: Està desfermat, a més, en una celebració amb la música dels Figaflauas, 10.000 persones que van acompanyar les jugadores a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Així sonava la festa a l'Avinguda Maria Cristina. Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: No normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!

0: I l'altra notícia del cap de setmana és que Pep Guardiola deixa de ser entrenador del City després de 10 anys. I així acomiadava Guardiola a l'Etihad Stadium, Robert.
1: Acte emocionant, tot i la derrota, 1-2 amb l'Aston Villa, Guardiola, que ha portat el club a guanyar la seva primera Champions i 6 títols de Lliga.
2: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: El Tottenham va salvar la categoria.

0: mentrestant, el Girona afronta un futur incert després de confirmar-se, malauradament, el descens de categoria.
1: Final del partit. Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar...
2: És l'Eduard Solà explicant, doncs, les malifetes d'aquest Girona, el paper que tindrà la propietat ara amb l'equip a segona, la continuïtat de Mitchell, interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a la xarxa social.

0: socials que sembla un adeu definitiu. I el Depor, que torna a primera 8 anys després, el Saragossa baixa a primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions. Avui hi ha llista d'Espanya pel Mundial, hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme, derrota del Madrid a la final de l'Euroliga contra l'Olympiacos i l'Atlètic Barceloneta, que guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: Dos quarts i quatre minuts de nou, així comença un dilluns festiu en què també estan pendents de moltes coses. Per exemple, de com evoluciona el cas Zapatero. Avui el sumari del cas es trasllada a les parts i això permetrà segur saber-ne encara més detalls. De moment, totes les mirades se centren en el PSOE, però avui, ho dèiem abans, tindrem els ulls posats al judici de la Kitchen, que continua i que, com sabeu, està investigant drets bruts del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Sí, bon dia. Vuitena setmana d'un judici per esbrinar el paper de la cúpula d'Interior a l'època de Mariano Rajoy i saber si van expiar l'extesorer del partit Luis Bárcenas per robar-li informació compromesa. S'està acabant d'escoltar els àudios intervinguts a Villarejo, però està previst que aquesta mateixa setmana sentim ja els primers acusats. En són 10, entre ells l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i el que fou el seu número 2, Francisco Martínez, així com la cúpula policial d'aquell moment.
1: I aquí, més a prop, arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança, evidentment, per aquestes altes temperatures, per la calor. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
3: Bon dia, sí, ho fa a les zones de secà del Segrià, amb xifres similars a les de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea, i preus també similars, al voltant dels 200 euros a la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril, per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment, en aquestes primeres finques, el resultat és força bo. Cal veure què passa a les zones de regadiu, on la sega comença més tard, en aquest cas, per si l'arribada sobtada d'aquesta calor d'estiu ara a finals de maig pot tenir efectes negatius en la collita.
1: Gràcies, Estela. Avui és festiu a Barcelona i molts altres municipis de Catalunya que celebren la segona Pasqua, i això es nota molt a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Sí, si heu d'agafar un tren, heu de tenir en compte que a Rodalies en passen menys i amb menys freqüències de les habituals, perquè diverses línies presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços ara al matí. La resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa al retard, destaca el Regional Express, que va de Barcelona a Portbou i que circula amb una demora de mitja hora, i pel que fa als trens de llarga distància, l'Euromed, que va de València cap a Barcelona, a Sants, va 20 minuts tard, i l'Irio, que ha sortit de Madrid i que teòricament havia d'arribar a Sants a quarts d'11, circula amb 35 minuts de retard.
1: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Algun punt vermell a aquesta hora?
5: El punt vermell segueix sent la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, degut a aquest accident que ja fa una estona que us estem explicant. Hi ha hagut un accident entre un camió i un cotxe que ha provocat un incendi ja extingit, però en aquest punt encara se circula només per un carril.
1: I punts taronja?
5: Doncs de retruc d'aquest accident hi ha densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Adéu.
1: Tot això en aquest dia de retorn, d'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, d'aquest cap de setmana de la segona Pasqua. En fi, de seguida parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio del cas Zapatero, però de què més parlarem avui al programa, Sílvia Solanes?
6: El compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve, de la primera encíclica del Papa que publicarà aquest matí al Vaticà, també del temps i una possible sequera, això ens ho explicarà en Francesc Mauri, i avui també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a dins les aules. I com cada dilluns, secció del cor i avui també Àgora Esportiva.
1: Tot això de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Marc Bataller, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco.
7: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: Un temps marcat en aquesta segona Pasqua per aquesta, vaja, per aquest sol i aquesta calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Sí, bon dia. Sí, sí, temps estiuenc, ho podem dir així talment. Sí. I, a més, temps de ple estiu, el que tindrem a finals de setmana, perquè a partir de dijous encara s'enfilarà més la temperatura. Llavors, avui sol a tot arreu. Màximes de més de 30 graus a gairebé tot l'interior, 34 segurament les més altes a les comarques de Ponent. A partir de demà podien tornar a aparèixer alguns bancs de boira a prop de la costa. Dimarts, dimecres, mantindrà aquest tipus de temps estable, tranquil. I sembla que dijous augmenta la temperatura, però també augmenta una mica la inestabilitat. I, per tant, les tempestes de tarda, com a mínim a la meitat nord, sobretot al Pirineu, sembla que haurien de ser més freqüents a partir de dijous.
9: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Divendres, pollets nascuts en plena canícula en un convent era Agustins, amb bo d'agost. Avui dilluns, comencem la setmana en un to líric. La mena d'òpera que apaga espelmes, de quatre lletres. La mena d'òpera que apaga espelmes, quatre lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
15: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
16: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
15: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
17: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
18: Sou molt bona gent!
19: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
20: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
22: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
23: Les notes del nen, les obres a casa...
22: El manteniment del cotxe...
23: Ah, no, això no és cap càrrega.
24: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
25: Peugeot.
26: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
27: Van descobrir que era un superdotat.
28: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
29: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
28: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Que veus la nit de Sant Joan.
31: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
32: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
28: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
33: Què li has fet a la meva filla?
34: No pot parar, això.
28: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
36: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco i el periodista Marc Bataller.
1: I de què han parlat fins ara, abans d'entrar a l'Aura, Pol?
0: No us sorprendrà gaire la nostra audiència. Un nom propi, Zapatero. Que la gent agafi paper boli perquè venen avui ben estudiats els nostres aguristes amb tota la causa.
1: Doncs comencem pel cas de Zapatero. I comencem també saludant el director del diari.es, Ignacio Escolar. Ignacio, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com estàs?
1: Avui el jutge ha d'entregar les parts el resultat d'aquests 19 mesos d'investigació. Per tant, això sol ser preludi a que es publiquin nous detalls més. Creus que hi ha més cosa per sortir o els detalls essencials ja els coneixem?
2: Ya hemos empezado a conocer este fin de semana una parte de lo que hay en ese sumario. La parte fundamental sobre Zapatero son dos informes de la UDEF. Y sí, hay cosas nuevas, pero lo que no hay es muchas cosas que demuestren delitos nuevos. Estamos básicamente en la misma situación en la que estábamos el jueves, un auto de imputación de un juez muy agresivo, muy duro, en el que dice de manera muy contundente que Zapatero es el líder de la trama, que puso en marcha empresas offshore, que montó un entramado financiero a través de un testaferro. Pero luego cuando vas a los detalles, básicamente las pruebas policiales, porque todo sale de estos dos informes de la UDEF que hemos conocido este fin de semana, yo hoy tengo más dudas que el jueves, que cuando salió y se conoció el primer auto. Porque buena parte de lo que... del jueves, no, del miércoles, perdón. Buena parte de lo que aparece en el en esa investigación, en esa acusación, son más deducciones con saltos lógicos a veces un poco osados, como la parte en la cual le atribuyen la empresa offshore a Zapatero, pero no pruebas de un delito de Zapatero por tráfico de influencias. Creo que aquí hay indicios muy feos contra Zapatero, las conversaciones de los directivos de Plus Ultra, hablando de cómo Zapatero les ayudaba, pero por ahora en la investigación, y si no está en el informe de la UDEF y no está tampoco en el sumario, dudo que vaya a estar en el auto, dudo que vaya a estar en el sumario, no han aparecido todavía esas pruebas contra Zapatero directas y no basadas en lo que dicen terceros de él.
1: Sí, es lo que anava a dir, es a dir, sí que apareixen moltes persones parlant de Zapatero, ¿no?
2: Claro, es mucha gente hablando de que Zapatero ha hecho tal o Zapatero ha hecho cual, pero ni siquiera es un primero hablando de un segundo de lo que le ha dicho un tercero. O sea, es todo un salto, ni siquiera es directo, porque los directivos de Plus Ultra lo que contaban era lo que le contaba el famoso Julito Martínez, el amigo de Zapatero, sobre el que yo creo que sigue bastantes indicios más serios de lo que hacía Zapatero, pero no hay pruebas directas de intervenciones directas de Zapatero en toda esta historia.
1: I per això deies, Ignacio, que avui tens més dubtes que no pas dimecres, eh? Perquè dimecres et vam sentir dient això no és l'ofer, això és una altra cosa. Avui tens algun dubte més?
2: Yo tengo, sobre todo, creo que ahí hay que mantener la presunción de inocencia en todos los sentidos, también sobre la investigación del juez, es decir la palabra Laufer sobre un juez es algo duro, ¿no? Y implica más cosas de las que sabemos desde luego el miércoles e incluso hoy. Pero lo que yo no veo ahí es todavía, veo indicios para poner en marcha la investigación, pero no veo todavía las pruebas que impliquen a Zapatero en delitos. Siguen cosas que, desde luego, bajo la óptica de muchas personas de izquierda, son duras de ver, ¿no? Ver al expresidente del gobierno pues cobrando dinero de empresas de lobby o de empresas chinas, pues es algo que, desde luego, deteriora la imagen que tiene mucha gente de Zapatero. Pero la parte del delito en sí, pues todavía la veo muy lejos.
1: Mm. ¿Creus que el Partit Socialista va una mica en aquesta línia? Ho dic perquè al principi sí que de seguida van parar de l'oferta, després ho van rebaixar una mica, però en aquestes últimes hores ahir sentíem a Patxi López dient una mica això, de dir, escolta, de moment hem vist, això el que deies tu, parlant gent de Zapatero, però no hem vist cap indici, de moment, que apunti algun delicte de l'expresident.
2: Sí, yo por la información que tengo de dirigentes del Partido Socialista, hay mucho primero hubo un enorme estupor ante lo ocurrido. Si les hubiesen pedido una quiniela hace unos meses de quién era el expresidente que acababa imputado por tráfico de influencias, ninguno de ellos hubiera pensado en Zapatero, ni siquiera entre los expresidentes de su propio partido. Y ahora tienen una sensación de que no saben exactamente hasta dónde va a llegar, pero con la información que hay ahora, digamos que la información de la UDEF, los informes de la UDEF, han reforzado esta idea de que todavía la investigación tiene sospechas, pero no pruebas contra Zapatero.
1: I els socis de la investidura? Perquè ahir és bastant simptomàtic el que deia el Partit Nacionalista Basc, no? Sempre sol ser un bon termòmetre per veure fins a quin punt arriba la inquietud amb el govern espanyol, i ahir sentia Aitor Esteban dient que seria imprudent, segons com, allargar la legislatura.
2: Yo creo que dentro de los socios de investidura hay de todo, ¿no? Gente más escéptica sobre las posibilidades de que esto llegue a algún sitio, gente que sospecha más de la justicia y que no se acaba de fiar nunca de ese tipo de sumarios. Incluso todavía hoy hay socios de investidura que creen que lo de Santos Cerdán es un montaje, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, desde luego. Pero que dentro de del grupo de partidos que respaldan a este gobierno y que basta con 4 diputados para que esto se caiga, avanza con muy pocos votos para un solo partido, para que esto cambie de situación y se pueda aprobar una moción de censura por parte de Feijóo, va a ir de todo. Creo que mucha gente empieza a quedarse ya sin puntos de crédito para el Partido Socialista en todos los partidos entre todos los que le rodean. No tanto por la prueba en sí que haya aparecido hasta ahora, sino por la sensación de que son incapaces de controlar la agenda judicial y que esto, siendo cierto, siendo medio cierto, siendo mentira, da igual, está fuera de su control y sobre todo es imposible de cambiar dentro de la opinión pública. Piensa que dentro de los próximos 15 días va a salir a la vez la sentencia de Ábalos, el inicio del juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez, la patrimonial de Santos Cerdán, la declaración de Zapatero. Es imposible que tengan más presión en los tribunales de la que tienen hoy, y es muchísima ya.
1: ¿Y es pot ser respirable, tú crees?
2: Claro, empezamos a estar en una situación muy similar a la que pasó en el junio del año pasado cuando llegó la imputación y el auto contra Santos Cerdán, ¿no? Esta sensación de que el gobierno es incapaz de aguantar y que en cualquier momento uno de los socios va a tirar la toalla. Yo creo que ya empieza a haber socios que públicamente, citabas antes el PNV, que públicamente dan el paso de decir tienes que convocar elecciones. Pero el segundo salto es más caro. El segundo salto es, el que de verdad convoca elecciones es apoyo una moción de censura con el PP y con Vox para convocar elecciones. Y ese salto, yo creo que todavía hoy no veo a ningún socio de gobierno dispuesto a darlo. Pero puede ser en las próximas semanas o meses.
1: Ignacio Escolar, muchísimas gracias. Una abrazada.
2: Gràcies a vosaltres. Hasta luego.
1: Adéu al director del diari Punt.es. Bé, aquí hi ha dues grans qüestions, la part estrictament de la investigació i la part política, que també en parlarem amb aquesta afirmació del PNB, i ara m'ho recordava el Mayor, la moció de censura Mariano Rajoy, diguem-ne, es decanta quan surt el PNB. David, com ho veus tot plegat?
3: Bé, en aquests dos aspectes, no? El que és el cas Zapatero i després el que és la situació política subsegüent. En el cas Zapatero, a mi m'hauran de convèncer realment de que aquest cas té fons. Puc estar mediatitzat per una percepció que tinc personal del personatge, però, francament, una frase que he sentit molt aquest cap de setmana és, bueno, però tenim ulls per veure determinades coses. Jo també tinc ulls per veure determinades coses. I veig un patró que ja ens coneixem. Un patró que me'l conec personalment i que es coneix en tot el procés català, que és, punt 1, l'UDEF. L'UDEF, que ha participat, que té un historial negre de manipulacions de tot ordre, i que, a més, vull recordar que van agafar el sotscap de l'UDEF amb 40 milions d'euros emparedats a casa, 25 milions en criptomonedes i 900.000 euros en el despatx per fer sobres per repartir per la unitat. És una unitat que hauria d'estar dissolta i depurada en qualsevol país democràtic, amb tot aquest historial que té. I es produeix el patró que ja coneixem d'altres vegades, que és que s'escalfa filtracions per anar calentant un cas durant mesos. Qui fan aquestes filtracions? La fan ells, amb connivència, amb dits periodistes d'investigació, que són de tot menys periodistes d'investigació, són periodistes de filtració, en el qual doncs, consisteix que la mandanga te la donen en un sobre, en un bar o en un pàrquing o no sé on, i te l'orienten. Són purament altaveus de tot això. No? Això és l'origen. I això s'escalfa, amb, evidentment, els que generen totes aquestes filtracions, a més, delinqueixen, perquè són investigacions secretes, etc. Però van creant un caldo de cultiu. I de cop i volta llencen un informe bomba que produeix que el jutge... El llencen amb una intencionalitat política, perquè això estava llançat en plaços perquè passés enmig de les eleccions andaluses. Això el jutge té dos dits de front i ho situa després. I quan veus els informes, 300 pàgines de llenguatge farragós, judicial, d'aquest que difícil de desxifrar, però quan fas el destil·lat, Què hi ha? Doncs no hi ha quasi res. Hi ha conjectures, llenguatge tal, treball d'escenaris, hi ha construcció. Fets provats, no n'hi ha ni un. Per tant, a dia d'avui, jo crec que això és una mica com el cas Pujol dels socialistes, que veurem això començat, i veurem com es desenvolupa, i veurem com acaba. Però des del meu punt de vista, a dia d'avui, no només crec que aquest home té dret a la presumpció d'innocència, que veurem què explica el dia 2, que serà molt important, i que jo tinc ulls a la cara, i ja fa temps que m'afeito, i que les manipulacions de determinats sectors d'aquest estat me les conec perfectament.
1: Montse, ara anem a la part política, però aquesta també era interessant. Sí,
4: sí. Clar, és complicat, perquè quan estem parlant de qualsevol tipus d'activitat judicial respecte de persones que tenen o han tingut activitat política, el dubte que planteja el David sempre pot sorgir, perquè hem vist casos de tota mena i de tot color a una banda i l'altra, fins i tot això que s'anomena foc amic, quan alguna investigació és sobre els propis perquè algú vol acabar amb un adversari polític dins de la pròpia formació. Això fins i tot ho hem vist i ha passat, no? Però dit això, clar, hem d'entendre que aquests són els pous amb els que hem de treballar, i aquesta és la unitat de delictes financers amb la que hi ha persones que no totes són iguales com en qualsevol altre col·lectiu professional, i per tant no es pot dir de manera així extensa, com s'ha dit en algun cas, no? Que això, bueno, que tota la policia, la judicatura, els serveis, el deep state, que moltes vegades es diu, ha estat tot corrupte, i això és un estat fallit en absolut, i dir-ho crec que és molt perillós. Ara, parlant del cas, el que hem conegut judicialment, perquè després hem conegut els informes, i els informes efectivament són una acumulació de dades, moltes d'elles que poden ser contradictòries, perquè a més són dos informes diferents amb dos tipus de qüestions diferents, no? En un detall en estructures i en altre qui ha dit què en cada moment intenten fer una seqüència. Intentant, espero que a fi de bé i amb bona intenció. L'auto és molt dur, clar, com la major part dels autos de l'Audiència Nacional, per suposat. És molt llarg, i s'ha dit que per què llarg? Doncs molt llarg perquè es tracta d'una persona d'una rellevància extraordinària. En la major part dels casos els autors no tenen aquesta llargada. És veritat que la major part de les qüestions de tipus tècnics es fan en organismes tècnics, com seria l'UDEF, amb totes aquestes ombres de les que ha parlat el David, però aquest és el que ho fa, i els jutges no tenen el tipus de coneixement, tot i la seva formació complementària a l'Audiència Nacional amb crim organitzat, no tenen el coneixement com per fer. Jo sé exactament què ha passat en cada lloc, i per tant hi ha moltes parts que transcribeixen coses que es diuen en l'autor. Com ha dit el David, efectivament, un jutge exquisit sempre en les seves formes, del que no sabíem res fins ara perquè no l'hem conegut mai, perquè és la discreció absoluta, i que ja ha emplomat a persones de molt diferent calat i condició política, recordant, per exemple, Rato, o l'arxivament de la causa sobre la pagada, que alguns deien que hi havia hagut un sabotatge, aquest jutge efectivament diu, jo no m'hi fico enmig de les eleccions andaluses i ho faig després, tot i que segurament hi haurà gent que dirà, i per què no? Per què no podíem saber aquestes coses? Perquè quan el riu sona, doncs porta aigua, no? I per què no ho hauríem de saber? Bueno, perquè ell va pensar que era millor evitar aquesta contaminació de la política per part de la justícia, i jo crec que se li ha d'aplaudir. I dit això, què hi ha? Un delicte de tràfic d'influències, del qual efectivament la línia, és a dir, aquesta càrrega sobre el delicte de tràfic d'influències és molt moderna. El tràfic d'influències ha estat una part de l'activitat professional. Bueno, el propi Cambó era una persona que, bé, en un moment determinat diem que ja no es pot fer. Tot i que el rei no pot fer tràfic d'influències quan fa allò de la Meca, aquest no. Aquest, el rei emèrit, no pot fer tràfic d'influències. I de sobte diem, oh, però Zapatero sí pot. I també ho havia fet Felipe González. Bueno, el cas del que estem parlant és d'aquest. Yeah. I aquest cas, més enllà de la possibilitat de que hi hagi un tràfic d'influències i no pur lobisme, és hi ha un crim organitzat. I com es descriu aquest... Bueno, com es descriuen tots els crims organitzats en el que hi ha tràfic d'influències? El principal subjecte, com el cas de Faplana, no surt. Com ha de sortir? Una altra cosa és que sigui veritat el que diu el David. I, per tant, que la presumpció d'innocència s'ha de mantenir i ser molt prudent. Però és el cas de manual. El crim organitzat o un tràfic d'influències, la persona directament implicada no surt. Tampoc sortia a Zaplana i va acabar en Girona.
5: Marc, primer de tot, presumpció d'innocència. La setmana passada, quan va saltar aquest cas, que gairebé saltava el mateix dia que l'Andic, dèiem el mateix. El tema de Mango, presumpció d'innocència. Aquí, també presumpció d'innocència. Dos, els que som independentistes recelem de l'UDEF i de la policia patriòtica. És que hem vist tantes situacions que aquí no m'estranya que un dia d'aquests, amb el cas Zapatero, sortia en Villarejo, també. Ja, només faltaria. I, per tant, tots aquests dos informes que han sortit aquest cap de setmana ens els hem d'agafar amb pinces.
1: Ja.
5: No hi ha proves, hi ha petits indicis, parlen d'aquest 1%, parlen fins i tot que ho celebren amb un dinar d'ostres i cava. A mi no m'agraden les ostres, el cava gaire tampoc, però tampoc és delicte, crec. No sé, un proper dia parlàvem...
1: Que no t'agradi o menjar-ne?
5: No és delicte menjar-ne. D'acord, el proper dia, doncs, que un servidor tanqui un negoci i menjarà croquetes, per si a cas li fan una foto i així no estarem més tranquils. Dos, el que deia també en David, no? Que en aquest... semblant-se amb el cas Pujol. Aquí també parlen d'un capo Zapatero del crim organitzat. O sigui, li agrada molt aquesta expressió a l'UDEF, de tràfic d'influències,
0: a dins de l'UDEF hi ha crim organitzat.
5: Exacte, capo, màfies, etc. Per tant, veurem com evoluciona aquest cas des d'un punt de vista judicial. Ara, sí que hi ha una cosa que m'escama una miqueta des d'un punt de vista polític, després en parlarem,
1: sí.
5: Però és que el PSOE, a diferència, per exemple, d'altres jutges, com el jutge Peinado amb la Begoña Gómez, no està criticant el jutge d'aquest cas, que és en José Luis Calama. Per tant, en aquest sentit...
4: Difícil,
5: però amb en Peinado, diguem-ne, que han entrat tot en l'offer, per tant, aquí el PSOE s'està curant molt en salut. Segurament, a les primeres hores sí que va parlar una mica de l'offer. Ahir tornava una miqueta a Patxi López, molt poquet, però clar, políticament és un cas que li pot fer bastant de mal per totes les mines que hi ha al voltant de Zapatero, mines, no? El que deia el company escolar, és a dir, la Valosa, el germà, la dona, etc. I aquí s'està creant un caldo de cultiu que veurem com acaba. Després en parlem, perquè és evidentment la derivada política.
1: Clar.
5: Però repeteixo, presumpció d'innocència i l'UDEF no me la crec pels antecedents, i és que crec que els antecedents són bastant ferms per defensar la meva teoria.
1: Afra.
6: Vale, començo amb Peinado, no només el Partit Socialista. De fet, ara estem escoltant que per posar precisament en valor aquest jutge s'està dient que no és un Peinado de turno. Llavors, jo incitaria a les togues a que agafessin aquesta visió que existeix socialment a dreta, esquerra, extrema dreta i extrema dreta sobre el mateix jutge Peinado. Per altra banda, jo estic d'acord amb el que ha dit David, no?, però estic d'acord en l'essència, perquè al final el que veiem és que els informes de l'UDEF no són un complement, són la base fonamental. I aquesta base fonamental que fins ara coneixem són converses de tercers, són relacions personals, que sobredica la influència no equival a delicte, i són fluxes sospitosos que, si es considera i s'ha considerat que s'ha d'investigar, només faltaria que s'investigui. Però el que no és una sentència i no determina responsabilitat penal i no suposa aquestes alçades ni condena, ni acusació, ni tan sols formal. I jo crec que correspon al jutge decidir si una vegada acabat, no, procedeix obrir judici oral o arxivar les acusacions. I en aquests moments, jo ara mateix, després de veure els informes, després de llegir-los, el que em pregunto és que aquell moment en el que el jutge, l'instructor, rebutja registrar el domicili, potser no ho fa per ser qui és, sinó ho fa precisament perquè troba que està poc fundada aquesta petició que es fa. I perquè l'instructor considera que no és suficient menys sòlida la hipòtesi, i perquè potser, i dic només potser, l'UDEF està buscant delicte més que verificar proves i acusacions. Tot i així, veurem com evoluciona tot plegat. Una altra cosa és com situava la derivada política de la que ara parlarem.
1: Derivada política. David, a veure, és a dir, és interessant sobretot el que dèiem, és a dir, perquè el Partit Nacionalista Basc va ser dels que alça el to amb més claredat, i a més coincideix que avui hi ha una entrevista d'Arnaldo Otegi a La Vanguardia on ve a dir, bueno, tranquils, que jo pensava, això ens ho diuen fa 20 anys i no ens ho... Exactament, i no ens ho acabem de creure.
3: A veure, la derivada política és, independentment del que dèiem abans, és evident que Zapatero és casa major en aquest context polític plural que hi ha en aquests moments en l'Estat, i que és evident que aquest cas el porta a posar-se, a defensar-se durant no sé quant de temps, val? I que, per tant, és una figura que políticament quedarà en gran mesura neutralitzada. Això és important perquè ha estat un home fonamental en les aliances plurinacionals que donaven llum en aquesta legislatura. Això planteja una cosa que crec que és el principal problema que té el Partit Socialista per aguantar la legislatura, que és que els seus socis, jo crec que en general els Batasunos, els del PNB, els de Junts i els d'Esquerra Republicana, perquè el nucli dur és aquest... Aquest tipus d'operacions els impressionen, coneixent tot el que han conegut, els impressiona relativament.
1: Justet.
3: Justet. Però sí que tenen una acusació amb raó de fons important, que és els compromisos que el Partit Socialista va assumir no els tira endavant. I el Partit Socialista, i en aquest cas tenia d'una cosa molt sensible, que era la neteja de l'Estat espanyol. I de totes aquestes estructures putrefactes que hi ha a dins de l'Estat espanyol. I això, que els Batasunos, Junts, el PNB, saben perfectament, i que hi havia majoria per fer-ho, i que hi havia impuls polític per fer-ho, doncs no ho han fet. I ara estan caient en sota aquestes reformes necessàries en un estat democràtic que no s'han fet. I jo crec que aquest és el principal element d'escepticisme que poden tenir els socis. És a dir, queda un any de legislatura amb unes circumstàncies molt tocades, i de tot allò que donava llum com a aliança en aquesta legislatura, doncs això no es compleix. Tens una amnistia que es va aprovar fa 2 anys que encara no s'ha complert. Això, en fi, no, qui ho entengui que ho expliqui, això no passa a cap país democràtic. I per tant, això jo crec que és el seu principal front, i que dependrà de com el Partit Socialista expliqui què vol fer aquest any. Si aquest any ha de ser això, doncs em sembla que ho tenen fotut. Si aquest any volen realment començar a implementar reformes i fer-ho, doncs poden trobar, per sobre de tot això, poden trobar complicitats. Però jo crec que el problema està bàsicament aquí, amb un problema de credibilitat del Partit Socialista respecte a el que eren les bases, les parets mestres d'aquesta legislatura.
1: Afra, que ho deies tu també, la lectura política d'aquesta història.
6: Sí, la lectura política que haig de fer no pot ser una altra que ens estem trobant davant d'una situació en la que la companya del president, Begoña Gómez, està sent investigada per un jutge que ja he definit abans, i l'he definit en veu de dreta i esquerra. El germà, a 3/4 del mateix, amb un fiscal de general, amb una condemna, amb 2 vots particulars que comparteixo més que la mateixa condemna. Després, a banda, és veritat, tenim un Ábalos i tenim un Santos Cerdán, que ja no formen part del partit, però que eren part del partit i que ara mateix estan entre a presó i pendents de resolució, en el cas d'Avalos directament. I aquest cas que cau, perquè estem parlant de més de la figura de l'essència moral a l'esquerra, i a l'esquerra de l'esquerra, i el mateix Partit Socialista, que ara mateix ha deixat molt tocada la militància del mateix Partit Socialista, com també de les esquerres. Llavors, jo ara la reflexió que faig és: el bloqueig es fa més evident que mai. Bloqueja existia, i existia perquè en algun moment s'ha cregut que Junts per Catalunya era un soci fiable, i no ho és, no ho és des de la mateixa essència. No estem parlant d'un partit de dreta, no estem parlant d'un partit d'esquerra, sinó que estem parlant d'un partit d'essència de dreta, i per tant votarà sempre i es posicionarà sempre com a dretes. Jo sí que veig i entenc la posició del mateix PNV, però crec sincerament que govern es mantindrà, perquè a més necessita aquest temps, perquè a més el progressisme necessita aquest temps per intentar articular-se fins al 2027.
4: Bé, no, sí. Políticament, a mi em sorprèn molt que solament ens posem estupendos amb la presumpció d'innocència quan d'alguna manera, per una activa o per passiva, alguna cosa del que està succeint ens pot beneficiar si aquesta presumpció d'innocència existeix. És a dir, sigui perquè l'UDEF és dolentíssima, sigui perquè el Partit Socialista és el nostre partit, però en aquest cas, presumpció d'innocència, donant per la presumpció d'innocència... Ara, si parlem de qualsevol altra persona que està en una altra banda, jo me'n recordo Paco Camps i els trajos aquells que finalment li van dir, perdoni, però això no era res, la que es va muntar. Bueno, tant que li van acabar la carrera política quan era probablement un dels grans delfins, les grans esperances del Partit Popular. Primera, aquesta, la presumpció d'innocència se'ns omple la boca sempre que sigui el nostre. L'adversari no té presumpció d'innocència mai. Buscaríem l'hemeroteca, no la té mai. En el meu cas, que tant me fa d'un a l'altre, tot i la meva ideologia, escolta, presumpció d'innocència també per Zapatero, per suposat. A més, amb un problema, i és que la presumpció d'innocència, quan comença un cas, sigui de manera espúria o per raons efectives, ja està en marxa i, per tant, té un efecte, que és el que estem comentant, no? L'efecte de que, malgrat la presumpció, és igual, ja està tancat. Segona, què és el que jo crec que, més enllà de que sigui veritat o no el que passa, sí que s'ha posat de manifest, i segurament hi ha una intencionalitat en això? Demostrar que hi ha una manera de ser d'una certa esquerra que no es comparteix amb aquests que suposadament són els valors de l'esquerra. És a dir, que són allò que s'ha criticat des d'algun perfil, la izquierda caviar. Què vol dir? Que tot és molt obrer, tot per l'altre, no? Tot és... crec que ho deien, a més, en un dels seus discursos, no? Nosaltres, els socialistes, que no ens interessa el diner, que... I clar, resulta que no ens interessa el diner, però tu muntes una estructura que sembla la d'un dargarín per les filles, en les quals maqueten dos papers que surten de Google, pel que sembla, i és el que crec que és més feble, i cobren 1 milió. Bueno, doncs el que està a casa i té la gran troballa d'un sou de mínim interprofessional de 1.200 euros, no? Deu pensar, però esto què és? Però què ens estan explicant, no? Aquesta esquerra que tant està amb nosaltres. Està amb nosaltres, però després, no sé si aquests són de caviar, els altres són d'ostres, més igual, però tenen els... S'han forrat, allò que es diu s'ha forrat, no? I quan es diu forrat, cadascú diu dels altres. Però sempre és el mateix. És a dir, hi ha una estructura perillosíssima de poder polític que, durant el poder polític, com ha passat amb Ábalos, amb aquesta cosa torrentista que hem descobert, o sigui després, més igual que sigui Aznar o Felipe González o el Lucero de l'Alba, que resulta que van més enllà dels valors que suposadament defensen i diuen, hombre, és que ser d'izquierda, com deia una, que recordo, no? És que ser d'izquierdas i tener millones no és incompatible. Bueno, ja sé que no és incompatible, però el que està mirant i t'ha votat, probablement ho pensa. I això crec que és el principal problema que això significa de cara al final de legislatura pel Partit Socialista. Que poder socialista no ho sé, però que d'obrer, i per cert, d'espanyol, tampoc.
0: Marc.
5: Deixa'm fer una prèvia abans d'anar a les derivades. Aquests dies estem sentint com es presenta Zapatero com el gran defensor de l'Estat federal o de les aliances plurinacionals. Només vull recordar que va ser el que va retallar l'Estatut amb un pacte amb Mas, un pacte a esquenes del govern de llavors. Dit això, què passarà? És fer una bola de vidre. El mes de juny passat, recordo mirar aquesta tertúlia, aquí amb aquest senyor.
0: aquí estàvem
5: parlant del cas Santo Cerdán.
0: Sí, senyor.
5: No. I tots anàvem dient això, Podem va dir que deixava de fer pactes amb ell, Junts també, dèiem això s'està acabant, i el senyor Sánchez va treure la bandera palestina. Recordem que es va erigir com el gran defensor de Palestina, que el va salvar. Va tenir la gran sort que també va sortir el cas del ministre Montoro. Mm. I va tornar a tirar d'aquest manual de supervivència, tan famós i que n'hem parlat tant de cops, i d'allò ja no se'n va parlar més, i ha anat seguint fins que es torna a trobar aquesta pedra a la sabata. Ara, sí que és simptomàtic la reacció dels socis. Per exemple, Gabriel Rufián, d'Esquerra, el primer dia parlava de l'Ofer, el segon ja deia que si realment aquest cas de presumpta corrupció es confirmava era una gran merda. O ahir els bascos. Quan els bascos marquen camí, ai, quan et diuen vigiles que hi ha d'haver-hi eleccions anticipades. No ho va dir directament, però va dir no té cap sentit seguir sense pressupost, seguim tota aquesta situació l'any 2026.
1: Seria responsable. Sí.
5: Seria responsable, repeteixo, ai, perquè els bascos és aquells 4 vots o 5 o 6 que està buscant el PP per intentar fer aquesta moció.
4: Sembla un cert diari, un cert diari. També haurem de llegir un cert diari que segurament, si es posa d'una banda o de l'altra, el millor, vés
5: sí,
4: a saber.
5: Sí, no? Vés a saber, o aquesta possible moció de censura, o que convoqui eleccions. Ara, evidentment, el PSOE no té cap incentiu per convocar eleccions, perquè si més no totes les enquestes li diuen que ho perdrà. Per tant, veurem què fa Zapatero, veurem si aguanta. Aquesta setmana també recordem que dijous comença el judici contra el seu germà.
1: Sí, senyor.
5: I per tant, és aquesta sensació que parlàvem, repeteixo, sensació de corrupció que va voltant, envoltant, i en política a vegades importa molt més la sensació que la pròpia realitat.
1: Ara vaig a tu, David, però abans, Afra.
7: Aviam una cosa, jo no podem iniciar un programa dient que estem davant de dos informes de l'UDEF que sembla que no aporten gaire més prova que el que aporta l'auto, no? I alhora està dient que, clar, les esquerres no foten res i posant tela de judici la imatge de les esquerres no està parlant d'una corrupció que encara no està demostrada. Això no em sembla compatible, no? No podem parlar de presumpció d'innocència i que José Luis Rodríguez Zapatero a aquestes hores és innocent i dir que el Partit Socialista està envoltat de corrupció. No és factible, això. No és factible. I sí que és cert que, clar, que s'ha de fer una acció de pedagogia al respecte. Clar que sí, els primers que ho han de fer han de ser els mateixos socialistes. Però a mi el que a aquestes hores potser m'està fotent més és que intentem desdibuixar la línia enorme que existeix entre el que vol dir política de dretes i política d'esquerres. I més quan estem parlant de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, i parlo només des de la vessant social, perquè des de la vessant econòmica vam ser molts els que vam estar en aquella vaga. Però des de la vessant social no existeix, almenys en la meva edat, president que hagi fet un canvi normatiu, legislatiu i social tan brutal com el que va fer José Luis Rodríguez Zapatero. I crec que José Luis Rodríguez Zapatero demostra, amb la seva política, amb la que va fer des de la vessant social, el que vol dir ser de dretes o ser d'esquerres. Des del matrimoni igualitari a la primera llei d'igualtat, a la llei de violència de gènere, a la parte de fases en labor, en la interrupció voluntària de l'embaràs, amb la mateixa UME que ha estat tan criticada i després demandada, i després no parlaré del fi de l'ETA perquè això va ser sota el seu govern, però efectivament amb la col·laboració i la necessària acció de totes les institucions necessàries. Però un cop dit això, a mi el que no m'agrada és estar parlant de presumpció d'innocència i en el següent torn, llavors, situar ja el dubte i l'acusació sobre José Luis Rodríguez Zapatero o sobre les esquerres i no saber definir el que vol dir ser de dretes o d'esquerres. Un SMI de 1.200 euros i un SMI que ha crescut més d'un 60% amb aquests governs progressistes. I que no ho va fer amb la dreta. I crec que aquesta acció pedagògica, que algú pensarà que és de part, efectivament és de part. I vol dir ser d'esquerres. Un cop dit això, només faltaria que avanci la investigació, que s'aportin les proves necessàries per poder veure què hi ha, i si no hi ha les proves, doncs, I'm so sorry, s'haurà de parlar del que s'ha de parlar i se l'haurà de posar nom, el que de vegades dona vergonyeta posar-li nom, però hem trobat molts casos, també catalans, molts casos, que fa posar-li nom a les coses.
1: David.
3: Aquest govern més progressista de la història s'aguanta, neix i s'aguanta amb els vots de dos partits de centre-dreta que són Junts i que és el PNB. Val? Per tant, aquesta és una legislatura que té aquesta característica que s'hauria de valorar molt, perquè segurament en moltes coses aquests dos partits poden coincidir amb l'altra banda amb molts de temes. I no ho fan perquè som conscients d'una situació a l'Estat que l'adveniment d'un govern de PP-Vox els aterroritza. Val? I no per un motiu ideològic, sinó per un motiu de model d'Estat que hi ha aquí darrere. Per tant, el Partit Socialista això ho ha de tenir sempre molt present. I si té problemes ara, I jo, escolta, tu m'has sentit defensar amb bastanta més convicció, jo que no sóc socialista, amb bastanta més convicció que els socialistes a la situació de Zapatero i el que hi ha aquí darrere. Però el Partit Socialista hauria de ser conscient d'aquesta situació i que aquest any que té, el té, si vol fer coses, si és pura resistència sense fer reformes, acabarà molt malament. Jo no crec que hi hagi capacitat d'un canvi de barco ni pel Junts ni pel PNB, perquè això és qualsevol moviment que porti per activa o per passiva a un govern de PP-Vox els hi passarà una factura tremenda, ni ells mateixos hi estan d'acord. Per tant, tal. Una altra cosa és que sigui un temps polític fructífer. Mm. I això sí que depèn, i això sí que depèn del Partit Socialista si d'una punyetera vegada vol enfrontar-se amb determinades coses.
1: Passen dos minuts ara mateix d'un quart de deu. Hem d'anar a publicitat. De seguida tornem a l'Àgora amb el David Madí, la Fra Blanco, la Montserrat Abrera i el Marc Batalla.
8: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
10: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.com i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
17: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
18: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
19: Sargento Tomás Morado Muñiz.
20: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
19: Què dius?
20: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
19: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
18: Quanta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
25: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
30: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
25: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
33: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
30: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
25: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
34: I també disponible a la plataforma 3CAT.
37: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
38: He treballat amb en Nicolas Cage.
39: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
38: No,
30: però... D'una hòstia que li va més...
38: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De la teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh!
37: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
34: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la sindicalista Afra Blanco, el periodista Marc Bataller, l'empresari David Madí i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
1: Es Un quart i mig de 10, escolteu el matí de Catalunya Ràdio en aquest dilluns festiu, en aquest dilluns de segona Pasqua. Hem parlat abastament del cas Zapatero. Avui és previsible, o a partir d'avui, vaja, és previsible que hi hagi noves novetats un cop el jutge enviï a les parts afectades el sumari del cas. Però el PSOE, ara parlant de les conseqüències polítiques, insisteix una i altra vegada, com a mínim de moment, que no té cap intenció el president Pedro Sánchez d'avançar les eleccions. Si això es manté, si això es confirma, les pròximes eleccions, el 23 de maig de l'any que ve, continuarien sent les municipals. Unes eleccions que, al marge del que pugui passar amb les eleccions generals, en cas que s'avancin, que de moment no és el cas, però al marge de que passin això, són unes eleccions que podrien canviar de manera significativa el mapa del poder local a Catalunya, evidentment amb una gran interrogant, que és fins on podria arribar aquesta irrupció d'Aliança Catalana. Saludem a aquesta hora el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Professor Muñoz, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
1: Pel que sabem de moment, pel que han publicat enquestes, podem donar pràcticament per fet que l'Aliança Catalana entrarà en força en molts municipis l'any que ve?
2: Bueno, això, amb la informació que tenim, crec que és raonable esperar, no només per les enquestes, sinó també pel procés que anem veient d'expansió territorial del partit, d'obertura de seus, de seccions locals, etcètera, etcètera. No? Fa aquesta pinta, diguem.
1: On, sobretot?
2: Bueno, si mirem les dades del que ens suggereixen les enquestes a partir dels resultats del 24, el que sembla és que Aliança sobretot es reforçaria a les zones on ja va treure el cap, diguem, el 2024 en les eleccions al Parlament, no? Que és aquest eix transversal, sobretot, que va des de Lleida fins a Girona. De tota manera, això són dades d'unes eleccions al Parlament i sabem que les eleccions municipals moltes vegades tenen les seves pròpies dinàmiques, no? I pot ser que Aliança trobi candidats atractius per a l'electorat en municipis fora d'aquestes zones i tingui molt d'èxit de cop i volta en un lloc fora d'aquests territoris, o viceversa, que en algun lloc on esperaríem que tinguessin molta presència, resulta que els altres partits tenen molta capacitat de competir amb ells i no aconsegueixen treure el cap. Per tant, en les eleccions municipals la distribució serà més irregular, no? Però a grans trets, diguem, la foto general és que reforçaria, amb les dades que tenim avui, en les zones on va tindre més presència o més força el 2024.
1: A més, en contra del que un podria pensar, perquè un podria pensar que tenint en compte el discurs d'Aliança Catalana penetraria en els municipis amb un alt percentatge d'immigració, però tu algun cop has escrit que no té per què ser així, no? O que no és així.
2: Sí, si mirem les dades, no és així. És a dir, la correlació entre immigració i penetració d'Aliança Catalana no és tan evident. És evident que cal que hi hagi immigració perquè apareguin partits anti-immigració, eh? És a dir, no estic dient que no hi hagi una connexió entre una cosa i l'altra, però no són municipis on el percentatge d'immigrants, ni tan sols el percentatge d'immigrants del nord d'Àfrica, que centren en bona part del seu discurs, sigui especialment gran. És a dir, n'hi ha altres municipis on hi ha molta immigració i on l'Aliança Catalana de moment no ha tret el cap i no sembla que la té de treure, i viceversa, i municipis on sembla que tindrà molta força que no destaquen especialment pel percentatge d'immigració.
1: També llegia l'altre dia en un article al diari Ara on deies que el suport territorial a l'Aliança té una certa correlació fins i tot amb el carlisme durant la restauració.
2: Sí, això, analitzant les dades, ens va cridar l'atenció, veient el mapa, dibuixant-ho sobre el mapa, ens va cridar l'atenció que recordava molt el mapa del carlisme en els anys de la restauració. Llavors, gràcies a unes dades que va recollir i publicar un politòleg, el Pau Vall, van poder mirar bé la correlació, si existia, i efectivament hi és. No és molt forta, però és molt robusta. És a dir, aquest eix transversal, diguem, que es dibuixa en els mapes d'Aliança Catalana coincideix bastant amb les zones de predomini o de forta implantació del carlisme entre el 1890 i el 1923 a Catalunya. És veritat que el carlisme tenia molta força, per exemple, en zones de l'Alt Pirineu o de l'interior de les Terres de l'Ebre, on de moment Aliança no hi ha tret el cap significativament, no? I per tant no és una correlació 1-1, però sí que a grans trets es dibuixa el mateix mapa.
1: Ara ho dèiem, falta un any per aquestes eleccions municipals. El fet que en alguns casos no hi hagi candidat o candidata a falta d'un any, ja no parlo només d'Aliança, parlo, per exemple, el cas de Junts a la ciutat de Barcelona. El fet de no tenir encara ara, a falta d'un any, un candidat o una candidata, pot ser un llast o no té per què?
2: Sí, pot ser, al final. El vot en les eleccions municipals resumeix tendències generals i tendències locals. Sabem que les tendències locals tenen més pes en els municipis més petits i les tendències generals tenen més pes en els municipis grans, però això no vol dir que els factors locals no siguin importants també en els municipis grans, no? I entre els factors locals, evidentment, tindre un candidat que sigui conegut per la població, que sigui visualitzat o visualitzada com a alcalde o alcaldessa, que tingui temps de fer campanya, d'organitzar una llista, de trobar-se amb entitats i així, és un element important, perquè al final aquestes coses són les que la gent quan va a votar un alcalde o una alcaldessa l'ha de veure, no? Com l'ha de visualitzar com a alcalde. I per tant, tot i que això és molt més crucial en municipis petits que en ciutats grans, on els factors nacionals, diguem, de la política general tenen molt de pes, també importa en les ciutats.
1: Clar, perquè a vegades hi ha memòria. La memòria és molt curteta, diguem, en el moment d'anar a votar, no?
2: Sí. Sí, sí, la gent veu els últims mesos, però és veritat que per tal i com funciona la política municipal i els mitjans de comunicació, que generalment no són locals i no superlocals, és difícil per als candidats a unes eleccions municipals treure el cap, no? I per tant necessiten temps per a fer-se coneguts, necessiten temps per a penetrar i per tant, crec que sí que el temps és potencialment un factor important.
1: Jo li deia això també perquè, per exemple, avui explicàvem que la major part de les obres en els pobles i ciutats s'acumulen els dos últims anys de mandat, no? Llavors, si un volgués pensar malament, diria, doncs home, les fem els dos últims anys de mandat, si dona la sensació que fem coses i ens votaran, diguem-ne, no?
2: Sí, això segurament té una explicació estratègica, diguem, en part, però també té una explicació administrativa, no? Fer qualsevol cosa en l'administració pública i qualsevol obra té uns terminis molt, molt llargs i, per tant, els

0: politòleg Jordi Muñoz, és Girona-Lleida. Tindran molt bons resultats, tindran segurament bons resultats a Vic, a Olot, a Manlleu, evidentment a Ripoll, Lleida, Mollerussa, en un eix on predominava o predomina molt també l'independentisme, és cert, aquest eix Girona-Lleida, no? Aquest eix carlí o aquest eix fins i tot de comarques més rurals, i on molta gent considera doncs, que Junts i Esquerra no van fer prou bé aquest procés del 2017, i la senyora Orriols, amb un discurs completament embrandat i xenòfob, no ens enganyem, està entrant molt en aquests territoris. Aquesta serà una de les grans incògnites, l'altra serà què fa Junts amb aliança en aquests municipis. Mm. És a dir, si realment s'hi pacta, si no... Ja estem veient, per exemple, alguns moviments com s'han vist a Manresa, on Junts ha acabat pactant amb l'excandidat del Front Nacional, una formació d'extrema dreta. Allà també s'hi presentarà Aliança Catalana. I, per tant, és un... En tot aquest any serà una de les grans aliances. Si Junts torna a recuperar aquesta antiga convergència, fins i tot encara pactant amb formacions que se'ls titllava d'extrema dreta, i l'endemà veurem si hi ha aquests pactes d'Aliança Catalana i després ja les altres formacions, per exemple el PSC, que voldrà recuperar, van tenir les tres capitals, Barcelona, Tarragona, Lleida, voldrà recuperar Girona, Esquerra, que sobretot centra les seves mirades en Barcelona i en aquesta possible alça de l'Elisenda Alemany i un possible pacte, veurem, amb el PSC, i la CUP, que el seu gran objectiu és mantenir Girona.
1: Montse.
2: Que és interessant això que ens explicava el Jordi respecte d'aquesta mimesi amb el que seria el mapa carlista català, perquè fins i tot a dins de Vox hi ha una part de l'electorat a Catalunya que jo crec que està en sintonia amb aquesta idea i que li resulta una mica estrany això que abans comentava el David, no? Aquesta idea de com pot projectar el mapa general d'Espanya d'una manera molt centralitzada, perquè creuen en Espanya, molts d'ells, no solament hi ha independentistes, però tenen una idea de Catalunya com un fet diferencial claríssim, amb unes arrels, entre altres coses, també de tipus cristià, i que no es compadiu amb aquest discurs general de Vox. I per això s'han produït trasbassaments a Aliança Catalana, des d'Esquerra, des de Vox, des del Partit Popular, perquè aquest eix és una cosa diferent de la resta, que no solament hi ha a Catalunya, però que fonamentalment té aquest predicament a Catalunya. Aquesta és una interessant. L'altra és que no sigui solament en territoris amb immigració, perquè és que l'altre eix d'Aliança Catalana, amb un discurs efectivament molt abrandat, té a veure amb la crítica del que van fer els partits independentistes durant el procés, sobretot com es van retreure després i que va ser la independència de 8 segons, no? I aquest discurs cala entre l'independentisme, més enllà de que creguin que la immigració és un problema o no. Per tant, fer un traç gruixut sobre el que significa Aliança Catalana a Catalunya, que és el que primer ve quan un valora des del punt de vista polític, diu com és que podrà fer pactes amb Junts, és perquè la idea és solament és un partit xenòfob. Quan això, aquesta crítica, no sobre qualsevol immigrant, sinó sobre un concret tipus d'immigrant, té a veure també amb aquesta altra identitat del partit. I, per tant, el fa més complexa. I, efectivament, dependrà molt segurament en les municipals que trobin gent que tingui aquest tipus de discurs que treu tant a un cert tipus de votant, com és el que té la Sílvia Orriols, que no tots els que formen part del partit el tenen.
3: Jo no sóc molt amant dels anàlisis del Jordi Muñoz, perquè, a més, històricament, crec que ha errat bastant. Ha errat bastant amb els seus anàlisis. En el cas de les futures eleccions municipals, que ja veurem si són només municipals o municipals i estatals o municipals estatals i catalanes,
0: és possible, és possible.
3: No. Sí. L'escenari estratègic en termes d'estratègia electoral,
0: triple urna,
3: poden passar moltes coses, no?
2: Quatre, de fet,
0: perquè el Senat també.
3: Però en el cas d'eleccions municipals de Catalunya, doncs és evident que hi ha un nou partit que irrompirà amb això. Veurem quantes candidatures és capaç de fer, veurem com responen aquestes candidatures. Crec que, diguéssim, buscar-li una explicació en el carlisme de 1899 a 1923 és una explicació que estèticament és xula, però que no es correspon.
4: Bueno, més explicació en coincidència.
2: Molt profund, el carlisme a Catalunya.
3: No se sosté gaire. Jo crec que, sobretot, ells tenen quatre afluents però sobretot en el terreny nacional. En el terreny municipal veurem què passa. És a dir, jo crec que l'efecte Aliança Catalana en el terreny municipal serà incrementar la fragmentació i, per tant, incrementar les dificultats de governança i de pactes a molts llocs, perquè veurem tal. Però el nacional jo crec que té quatre afluents molt clars. No? Un que és un vot suposadament ideològic, que passa a tot el món i passa també a Catalunya, tot que hi ha algunes sorpreses. En les dades del CEO hi ha una pregunta bastant clara que normalment es negligeix, que és l'autoubicació. És a dir, la gent, com et situes al voltant d'un partit del 0 al 10? 0 extrema esquerra, dreta, extrema dreta, no? I, per exemple, els votants de Vox se situen entre 8 i 9. Per tant, molt a la dreta. Els d'Aliança Catalana entre 4 i 6. Això és una cosa que s'ha de tenir en compte per entendre què és això, no? I aquest vot ideològic, amb aquests termes curiosos, és a dir, no es reconeixen, els electors no es reconeixen per res d'extrema dreta. Dos, evident, un vot de càstig respecte a les formacions sobiranistes pel que passa a partir de després de l'1 d'octubre. Un que no és ben bé el mateix que el càstig és refugi, estem, no estem contents, no sé ben bé, però puc votar aquí perquè com que no té història, no té motxilla i tal, puc fer un dipòsit de fe en un moment determinat. I finalment una cosa que encara no han tocat, però que la tocaran, que és un vot útil per fer fora Puigdemont i Junqueras. Val? I jo crec que de veritat el que és el paquet de base d'això i tal. I això a les municipals no tindrà la seva principal força.
1: Ja.
3: Tal com ho veig.
0: Si fixa't que Sergio Oriol està atacant moltíssim a Carles Puigdemont.
2: No, clar. És que és la crítica el que va impugnar tot un procés
0: és
2: que va
0: acabar
2: com va acabar. I que, per tant, aquests dos han de marxar. És el que diu.
1: Afra.
4: Doncs, a veure, jo per sumar o intentar sumar una miquetona, en el marc de les municipals, mireu, jo el que he anat veient és que sí que existeix a Catalunya, a diferència del que podem veure a la resta de l'Estat, una clara coneixença, no estic dient que la resta no conegui, però una clara coneixença i un moviment reivindicatiu al respecte de les pròpies competències que existeixen en el marc de la comunitat autònoma, la regió. En el cas de Catalunya sí que existeix aquesta coneixença. Ara bé, la pregunta és, la ciutadania coneix quines són les competències dels ajuntaments? No tant. I, per tant, en aquest debat, doncs, per tant, entren altres debats absurds com els que plantegen des d'Aliança Catalana, no? Aliança Catalana és veritat que té aquest discurs, Aliança Catalana és veritat que té una proposta, però Aliança Catalana s'ha fet poca pedagogia a l'hora de dir res del que està dient es pot fer. S'està dient que no s'hauria de fer, però no s'està dient que no es pot fer. I llavors aquest debat, aquesta creença de que Aliança Catalana pot arribar per canviar-ho tot en el marc, per exemple, de les persones migrants, crec que ha mancat i continua mancant una acció pedagògica de coneixença per part de la ciutadania, que hauria de fer, només faltaria la política, però clar, si la fa la política, li estàs explicant a la ciutadania què pots fer, què no pots fer, i per tant allò que no has fet, no? I s'està parlant poc, per exemple, de les competències que existeixen en matèria d'habitatge dins dels ajuntaments, que és la principal crisi que trobo jo ara mateix que existeix en l'àmbit social, però s'està obrint el debat a altres coses, a altres drets que ni tan sols estan sobre la taula ni han hagut d'estar mai, no? Jo crec que aquest és potser un dels elements que pot també marcar l'agenda municipal en el cas de Catalunya i a la resta de l'Estat, també et diré. Però creure que Aliança Catalana pot arribar al teu ajuntament per canviar alguna cosa al respecte de les persones migrants, a no ser que passi per una acció política brutal, brutal, d'anul·lació de dret humà, però no més enllà, crec que és un error que s'està cometent des del progressisme i des de qualsevol entitat que defensi els drets humans. Crec que quan vas a les urnes en el marc del teu ajuntament has de saber què estàs votant, a qui estàs votant i per a què estàs votant dins de les competències que es pot fer en aquest ajuntament. I això manca, però no manca d'ara, manca d'ençà jo tinc memòria i crec que és un dels elements que ha obert la porta a l'extrema dreta i aquest tipus de discursos. Probablement, si en algun moment algú hagués parat i hagués dit sobre això, senyors, no es pot debatre perquè no hi ha debat, no és aquest el marc competencial, potser no estaríem parlant d'aquestes. I només falta dir que Junts per Catalunya doncs, bueno, haurà de decidir què és de gran.
2: De tota manera, fins i tot en les competències que, com has dit, és veritat, jo crec que parla de coses que no pot fer, però també en les competències que suposadament haurien de ser del municipi. Jo recordo quan Ada Colau, aquí sentada, deia jo arreglaré el tema de l'habitatge. Després va arribar, va estar 8 anys i va sortir i no s'havia arreglat. De fet, està pitjor. I aleshores, ara també tenir un govern que suposadament s'hauria de comprometre i diu que es compromet i que té aquesta competència, quan en realitat en totes les competències, de fet, en l'àmbit municipal, efectivament, hi ha una responsabilitat que la gent veu com immediata, però moltes altres instàncies que tenen a veure i que fan que la cosa sigui bastant més complicada i se n'adonen quan ja formen part del,
4: sí,
2: del consistori.
4: Però,
2: Montserrat,
4: no? Fixa't, hi ha un element que s'utilitza molt també quan es parla de Barcelona, no?, i de tot el que es podria fer en matèria d'habitatge des de fora, no?, amb visió des de fora, que és, per exemple, la prohibició de pisos turístics. Podem estar d'acord o no podem estar d'acord? Val? Però aquesta mateixa realitat que es té present a l'Ajuntament de Barcelona i que s'ha anunciat a l'Ajuntament de Barcelona, quan aquest debat, que és, trobo, l'essència del que està devorant tots els avenços socials i econòmics que està tenint la classe treballadora i que fa insuficient aquests avenços, quan es parla d'aquest debat en els ajuntaments, ni tan sols està sobre la taula. És com, bueno, Barcelona ho ha fet, ho pot fer, però la resta d'ajuntaments no ho fan i es posen a debatre sobre persones migrants quan ni tan sols existeix la competència.
3: El model de Barcelona amb habitatge, Frau, ho sento molt.
4: No estic defensant el model.
3: No crec que el debat... Perquè és un model de fracàs, bàsicament.
4: David, no estic parlant d'això. Del que estic parlant és que si veritablement parléssim de les competències que tenen els ajuntaments, Aliança Catalana no té cabuda. No té cabuda, perquè no té proposta. No té proposta.
0: Un exemple,
4: això és el que bàsicament
0: un exemple d'aquestes grans competències o aquesta gran gestió, la senyora Urriols, a Ripoll, va estar a punt de perdre una subvenció de 3 milions d'euros
4: sí.
0: per reformar una nau industrial,
4: sí.
0: perquè durant els dos primers anys es va oblidar de fer la tramitació d'aquestes ajudes Next Generation. Al final, a l'últim segon, la van acabar salvant. Però aquesta és la gran gestió que està fent a Ripoll.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15.
5: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
6: Hola, bon dia. T'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per veure el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de treure al mercat? O aquest nou sofà que quedarà genial al teu saló? O la consola o el videojoc que estaves esperant? Fes-ho realitat. Tot amb el finançament al 100% per a clients que tenen la targeta del Corte Inglés. El finançament que et va més bé. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar-ho. TAE del 0%, sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, eh? Amb avantatges com el servei de carta de compra. Activa-ho i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés. El finançament que et va més bé i fes realitat els teus somnis. Fins al dimecres 3 de juny, per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda, avui dilluns és festiu a Barcelona, eh? I les botigues del Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 de la tarda perquè puguis fer-hi les teves compres amb comoditat. Doncs res més per avui. Fins demà.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano.
8: Nou blanco de verano, Don Simón.
10: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
11: Entès, necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
12: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en Skoda Ponés.
13: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
14: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
15: Benvinguts a la millora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
15: Ens entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
17: Yes, te diu.
18: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
15: Carme, Carme.
17: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola. Hola, de què parlo? Sí, mare?
19: Hola, hola.
17: Sí, sí. Soc la Roser, jo.
15: Ara, ara sí!
17: Escolta, per què no puges?
15: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, per què no puges a dir-li?
20: Ho arreglem abans.
17: Em pido una coca molt maca.
15: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
21: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
15: Anem a repartir berenar.
21: A la tarda de Catalunya Ràdio.
17: Què diu?
22: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Són 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Som a l'Àgora amb el David Madí, el Marc Bataller, la Fra Blanco i la Montserrat Nebrera. I avui, d'aquí 3 horetes, menys de 3 hores, és quan el Papa ha de publicar la seva primera encíclica. Lleó XIV publicarà aquest document, de fet el presentarà ell, una encíclica que estarà dedicada a la intel·ligència artificial. Serà 11:45 d'aquest migdia i portarà el títol Magnífica Humanitas. Saludem el Jesús Bastante, que és periodista de religió digital, de religió digital. Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Primer de tot, una encíclica és important dir, és aquesta carta del Papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina en concret, no?
1: Sí, es un documento magisterial, digámoslo así. Es un documento en el que el Papa ofrece su opinión sobre temas y esa opinión se convierte en magisterio de la Iglesia. Es realmente relevante, Francisco publicó 4.
0: Clar, anava a dir això, jo en recordo una que era sobre el medi ambient, sobre específicament el medi ambient, no?
1: Sí, y otra sobre todo sobre la humanidad, la Fratelli Tutti, Laudato Si, son documentos muy relevantes, ¿no? Un papa no escribe una encíclica cada 2 días, por así decir.
0: És un document rellevant i, a més, llegíem que no és habitual que sigui el propi papa qui la presenti, però avui Lleó XIV presenta la seva, no?
1: No, es la primera vez que un papa, almenys en l'edat moderna, presenta el mismo su propia encíclica. Es algo relevante, entiendo que los compañeros vaticanistas estarán todos ahí agolpados en la sala estampa a partir de las 11:30, porque no es normal que un papa presenta su encíclica.
0: Què creus que anem d'esperar? Perquè ell ha parlat alguna vegada de la intel·ligència artificial i dels riscos que pot suposar.
1: Sí, yo creo que es un documento que aborda la inteligencia artificial, pero la aborda desde el punto de vista del desarrollo humano. Yo creo que veremos qué nos dice dentro de 2 horas la encíclica, pero sí que creo que es una renovación de la Rerum Novarum, que es la primera encíclica que hizo un papa sobre la doctrina social de la Iglesia, adaptada al siglo XXI, a un mundo en el que pues, el algoritmo y la tecnificación corren el riesgo de hacer apagar lo humano de la existencia. Y ante esa cuestión, yo creo que el papa va a ofrecer claves para, sin demonizar la inteligencia artificial, sí, ponerla a su contexto y dejar claro que no puede sustituir en ningún momento, que la máquina en ningún momento puede sustituir al hombre.
0: Com veus que a més de, com deies tu, que sigui el primer papa en l'era moderna que la presenti ell, que a més la presenti al costat del, o juntament, vaja, del fundador d'Antropic, que és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, i que a més és dels que intenten ser, vaja, és dels que s'intenten presentar, nosaltres som els bons, nosaltres som els que volem fer les coses bé, no?
1: Sí, yo creo que es un mensaje en sí mismo la presencia del fundador de Antropic, porque también sabéis cómo es la única de las grandes empresas que se dedica a la inteligencia artificial, que no ha entrado en el juego de la administración Trump y que es bastante crítica con algunos de los usos de la inteligencia artificial, especialmente en lo tocante al cambio cultural y a la cultura de poder y de la fuerza. En las guerras del presente ya estamos viendo cómo la tecnología está siendo más relevante que las quienes combaten en el campo de batalla, y a veces las decisiones para matar o para tomar la decisión de atacar un poblado o una central nuclear se toman no en base a algoritmos, sino en base a las consecuencias que pueden derivar en la población civil y en el entorno. Yo creo que eso también es relevante a la hora de plantear la presencia de esta persona en la rueda de prensa.
0: Perquè, torno una mica enrere, eh? Una encíclica no té l'estatus, diguem-ne, legal d'una bulla, no? D'una bulla papal?
1: No, però sí és magisterio de la Iglesia. Una bula és un documento en el que papa da una orden o excomulga alguien, en el caso de Lutero, por ejemplo. Pero una encíclica es el documento de más alto rango de magisterio de un pontífice. Sobre esto, pues están las decisiones que puede tomar un eventual concilio. Pero una encíclica es el texto más relevante que puede escribir un papa.
0: Per tant, dius, l'expressió correcta és magisteri, però és com dir senta doctrina.
1: Es magisterio relevante y es doctrina de obligado cumplimiento.
0: D'obligat compliment, eh?
1: Uh-huh. Es verdad que yo entiendo que este tipo, igual que se escribieron con Fratelli Tutti y con las últimas encíclicas del Papa Francisco, estamos hablando de la sociedad actual y es un impacto. También es una visión del panorama que tenemos y del que nos viene. La doctrina social de la Iglesia no tiene respuestas para todo, pero sí que tiene la oportunidad de debatir y dialogar con un mundo que está cambiando. Yo creo que el Papa lo ha dicho en algún documento previo de preparación a esta encíclica, no se puede definir la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque todavía está en pleno desarrollo y lo que hoy podamos decir sobre ella puede cambiar en 2 días.
0: Creus que Jesús tindrà això una, no sé si dir-ne una lectura política? Vull dir, perquè aquest és un papa que no ha esquivat precisament el, no sé si dir-ne l'enfrontament, però el diàleg, com a mínim, amb Donald Trump, per exemple, no? I el fet que, com diguis, es pronunciï d'una manera determinada al costat de l'únic gran inversor en tecnologia que no li fa la rosca, diguem-ne, a Donald Trump, creus que avui serà inevitable fer-ne una lectura en aquest sentit?
1: Jo crec que serà inevitable, que serà necessària, perquè aquests documents dirien plantean la visión de la Iglesia respecto a un tema que están implantados de lleno en el mundo de hoy. Y este texto hablará de la inteligencia artificial y sus repercusiones en el ámbito social, del trabajo, de la violencia, del mundo globalizado. Y entiendo que algunos sí que lo apuntarán con nota. De hecho, el vicepresidente Vance dijo este fin de semana que iba a estar muy atento a la lectura de Magnífica Humanitas y que estaba convencido que habría muchas cosas en las que estaría de acuerdo y muchas otras en las que no. Claro. Y yo me malicio que será así. Yo me malicio que habrá más cosas en las que no estoy de acuerdo que en las que esté a favor.
0: Sí, tú crees,
1: pero,
0: ¿eh?
1: Bueno, más a la lectura, claro.
0: Pero tú crees que irá por aquí, ¿eh?
1: Bueno, también es verdad que justo después de esta encíclica, León vendrá por nuestra tierra y yo creo que muchas de las cosas que podamos leer en la encíclica se podrán desarrollar también los discursos que de Madrid, Barcelona o Canarias.
0: Eso es bastante. Muchísimas gracias. Una abrazada.
1: Un abrazo a vosotros.
0: Que vagi molt bé el periodista de Religión Digital, efectivament, avui aquesta encíclica del Papa, abans d'aquesta visita que farà en uns dies, entre d'altres, a Barcelona, i que insisteixo que la farà al costat d'aquest màxim dirigent d'Antròpic, que avui també llegia que el Banc Central Europeu demà pensa reunir tots els bancs europeus per dir, poseu-vos les piles, perquè Antròpic té aquest software que es diu Mythos, que ha detectat, forats a sistemes on no se n'havien detectat mai en 30 anys, i el Banc Central Europeu diu, nois, poseu-vos les piles, perquè això dels ciberatacs es pot posar complicat com aquest software es trasllada. David.
2: Doncs em sembla interessantíssim i tinc ganes de llegir aquesta encíclica sense que jo sigui particularment creient, però crec que té la seva cosa, no? És a dir, quan es va escollir el Papa Lleó XIV, el Pare Prevost, que va ser una sorpresa per molta gent, és a dir, quines característiques requeria, no? Era americà, de formació missioner i matemàtic. I matemàtic. I això és una combinació molt, molt, molt peculiar, no? I jo crec que té molt a veure amb, precisament amb una resposta a l'Església Catòlica en aquest nou món de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no només canvia sistemes productius, sinó que canviarà fenòmens de creences. Hi haurà tecnoreligions. Estan apareixent tecnoreligions. És a dir, hi ha per molta gent la intel·ligència artificial que es fa servir amb una infinitèsima part del seu potencial es configura com un oracle. Es configura com ja com un oracle per coses personals, per coses de creences, per coses de tal. I, per tant, associat a cada salt tecnològic, hi ha un sistema de creences que es modifica. I, per tant, jo crec que això pot ser molt interessant. Alhora, l'Església treu això la setmana passada, The Economist, que és, diguéssim, la Bíblia dels liberals, va treure un article importantíssim, també sobre la intel·ligència artificial, on, d'alguna manera, qüestiona un paradigma clàssic del liberalisme. És a dir, el liberalisme sempre ha dit, primer, el progrés tecnològic no es pot parar. Totes les posicions ludites estan condemnades al fracàs, això no es pot parar, i el capitalisme funciona a través de destrucció creativa, com va definir Schumpeter, és a dir, onades successives de canviar els sistemes productius, i aquestes onades produeixen, és veritat, destrueixen un món determinat, però en creen un de millor. Vale? Bàsicament és això, no? I aquí per primera vegada es qüestiona que amb la intel·ligència artificial això de que en crea un de millor està per veure, o planteja moltes incògnites, no? I jo crec que és interessant perquè ara comença una cosa que és imparable, que ja tothom té assumit que és el futur, un debat en sèrio, no un debat estúpid, sinó un debat en sèrio sobre com es pot portar i quines conseqüències té tota la implementació de tot això.
0: I és que una mica salvant les distàncies amb el que dèiem abans de si fa 20 anys ens diuen que Bildu i PNP defensen el que defensen ara, si en fa 10 em dius que el Economist demanaria més regulació d'alguna cosa, diria
2: no pot ser.
0: I realment han fet aquest editorial dient endrecem-ho perquè ens hi juguem la humanitat.
2: Sí. Va, parla d'apocalipsis laboral, parla d'un plantejament molt disruptiu.
0: Pot ser.
3: Sí, clar. És que si es pensa des del punt de vista de la substitució en la feina de l'humà, que primer es pensava que serien treballs de poc valor afegit, després ja s'ha vist que no, ja hi ha jutges que són IA, legisladors que són IA, ministres i diputats. Jo tinc comptabilitzat en l'àmbit que més em moc aquests, però després en l'àmbit de la medicina, de la cirurgia... En fi, ja no dic de la conducció autònoma o dels avions i demés, que ja fa molt de temps que es podria anar sense cap tipus de factor humà, que jo crec que és el que interessant segurament tindrà aquesta encíclica del Sant Pare. Perquè Magnifica Humanitas el que està dient és i què queda i on queda el factor humà, si volem que aquesta nostra espècie, no, dit en paraules ja no tan creients, es mantingui aquí, perquè podria arribar el moment en què aquesta tertúlia la fessin quatre IAs. I, de fet, ja conec gent que no interacciona entre ells, sinó que els seus bots fan, els correus electrònics d'anada i de tornada, i, a més, analitzen què és el que ha fet un altre. Per tant, qui ha quedat allà? Els TFG ja no els fan els estudiants. Nosaltres fem veure que els analitzem, però hi ha molts que... Sí, tal qual. T'asseguro que sí.
0: Perquè... Després en parlarem, per cert, de l'educació i la IA.
3: Quan tothom parla com Cervantes...
2: La IA corregeix TFG per la IA. Clar.
3: I aleshores et diu...
4: Intento corregir-ho d'això.
3: I després fem l'anàlisi de l'auto de l'UDEF amb la IA i fem i l'anàlisi de l'auto del jutge, que probablement també ha utilitzat la IA, també el fem amb la IA, i un moment determinat diu, i jo on t'estic? I aquesta és la gran pregunta, i jo on t'estic? I què és el que el ésser humà aporta? Hi ha la tira d'iniciatives en aquest moment de persones que estan dient hem de tornar una altra vegada a l'essència, i l'essència és pràcticament tornar a fer pa. Perquè la major part de les coses que fem en el nostre món de cultura és conrear, no? I aquest conreu va a l'essència. I probablement d'això parlarà de on queda, quin és el paper, no? Després ho dirà amb les seves paraules i ens dirà fins a quin punt aquest invent del dimoni que hem fet, que tantes coses bones ens ha portat, ens pot portar pel pedregar. És a dir, que aquest aprenent de bruixot, que radicalment és l'ésser humà, aquesta vegada si no ha donat l'última volta a un avançament tecnològic que en aquest cas ens pot resultar letal. No?
2: Que està en el seu començament.
3: I tant. Que és un nen petit.
4: Exacte.
3: Que és un nen petit.
2: Que està en el seu començament.
3: Corregint els TFGs.
4: Marc, no em diguis això, Montserrat, que ara els haig de corregir i estaré tentat.
0: Sí.
4: No ho faré. Sí. Si més, no ho intentaré.
3: Tu com jo, continues fent els correus electrònics, tu, oi?
0: No. L'altre dia llegia...
3: Però som una fornada que s'ha acabat.
0: L'altre dia llegia que hi ha diversos estudis consistents que diuen que hi ha una conclusió, que és que els professors són pitjors del que es pensen a l'hora d'identificar l'intel·ligència artificial. Allò de dir, no, ja els enganxaré.
4: Hi ha programaris a l'universitat.
3: Ja t'asseguro que...
0: Sí.
4: Hi ha programaris a la universitat que et faciliten si hi ha o no, però és bastant complicat.
3: És molt complicat. Barques d'aigua i tal, però poc.
4: Volia parlar d'una qüestió. Aquesta encíclica que avui es presenta està signada el 15 de maig, i la data no és casual, ahir ho llegia. El 15 de maig de fa 135 anys, Lleó XIII va fer una altra gran encíclica, que sempre s'ha considerat per l'Església que era la fundació de la doctrina social, i sobretot on parlava de la revolució industrial i dels problemes que podien sorgir amb la revolució industrial, com l'explotació obrera i els desequilibris socials. I és, evidentment, aquest paral·lelisme no és casual, que el 15 de maig hagi signat aquesta encíclica ara Lleó XIV, i com abans deia en David...
2: Perdona, deixa'm una petita precisió. Rerum Novarum era un manifest, en els termes que tu dius, i un manifest contra el comunisme i contra el liberalisme.
4: Sí. Jo parlava
3: dos
4: més...
3: Dos
2: pecats.
4: És cert, jo parlava més del tema revolució industrial. Jo crec que no irà per aquí el paper del comunisme, sinó que ell vol marcar el que abans deies, precisament, David, davant de grans canvis tecnològics, els perills que pot haver-hi. En aquell moment parlàvem d'explotació obrera, en aquests moments podem parlar d'aquesta deshumanització que pot haver-hi amb la intel·ligència artificial, i crec que és cap aquí on anirà avui aquesta encíclica.
0: Afra. Afra? Doncs no tenim l'Afra, no tenim l'Afra. Ara mateix són les a punt d'arribar... Ah, sí, Afra, digues.
5: Hola.
0: Ara, t'havíem perdut. Digues.
5: Sí, una mica d'hora. No. Només afegir, a veure, aquest debat que està sobre la taula ja el tenim amb altres autors, no? Amb autors rellevants, a més, a Acemoglu, sense anar més lluny. Jo trobo que, sense intentar caure en el ludisme que... o els ludistes que en el seu moment es van poder viure, sí que, a diferència del que va poder succeir en el seu moment, a dia d'avui, tot i que molt tard, tot i que molt lent, les institucions entenen que la intel·ligència artificial no poden ser substitutives, han de ser eines. Ara bé, el poder de certes corporacions és molt més gran que el poder de les institucions. I llavors, aquest és el gran debat, no? És com transformem aquesta IA en una eina i no en una suplantació, tot assolint que, clar, que hi hauran llocs de treball que es perdran en la línia de producció i hi hauran de nous que es produiran. Però com aconseguim que aquesta nova eina sigui eina i no sigui suplantació? I en tot cas, si arriba a ser en algun moment suplantació, com fem que aquesta societat pugui sobreviure amb dignitat i suficiència? I aquí s'obre un altre debat que sempre ha estat denostat, però que ara torna a estar sobre la taula, no? Que és precisament, escolta'm, nosaltres, persones treballadores, produïm, nosaltres, persones treballadores, aportem aquest estat de benestar i aquesta societat, no? Tornem una altra vegada, pregunto, al debat de robots han d'aportar i ha de portar, hem de parlar de producció en aquest debat, no hem de parlar de producció, com hem d'elaborar una estratègia perquè puguem parlar de suficiència i de dignitat quan sabem que hi haurà desaparició de llocs de treball, però també aparició de nous llocs de treball. Crec que la definició de tot existeix en o bé suplantació o bé eina. Una eina per ser més productius, més eficients, per poder parlar de reduccions de jornades, per poder parlar de més temps per nosaltres mateixos i per les nostres famílies, o de nou continuem amb aquesta línia capitalista que arrosseguem des del segle XIX i que seria un error no evolucionar. Perdoneu-me, eh?
0: No, ara? No, ha passat dos minuts. Anava a dir que passen dos minuts de les 10, allò, aquestes coses que fem a la ràdio de dir l'hora, i deixa'm que saludi el Francesc Mauri. Francesc, com estàs?
6: Molt bé, bon dia.
0: Tu fas servir la intel·ligència artificial o no?
6: Sí, però modestament, de moment.
3: Són molt antics.
0: Sí, exacte.
6: Sí.
0: Que duri.
6: Mira, al final, bé, per algunes coses de la feina, evidentment, però també, ostres, va molt bé a casa per segons quins electrodomèstics, configuracions diverses, endimoniades, que escolta, et solucionen la vida, eh? Sí.
0: Escolta, Francesc, volíem parlar amb tu una mica del futur més immediat, perquè fa el temps, evidentment, però abans de res, tenim l'estiu ha arribat per quedar-se o no?
6: No. A veure, hem de tenir clar que les temperatures que estem tenint i les que podríem tenir entre dijous i divendres són de juliol. Per tant, bueno, hem de tenir clar també que estem al mes de maig. Si resulta que el que tenim aquests dies s'acaba quedant, pulveritzarem qualsevol rècord estratosfèric dels que hi ha i dels que es fan i es desfan. Per tant, el més raonable és que aquests valors tan elevats que estem tenint, recordem que dijous passat, per exemple, la ciutat de Lleida va tenir el valor de 35 graus, el segon més primerenc en el calendari dels darrers 86 anys. Si tenim en compte tot aquest escenari, estem molt per sobre del que toca.
0: Dit això, Francesc, l'altre dia llegíem també un estudi que publicava la revista Nature, que deia que un territori on hagués tingut moltes pluges i fins i tot inundacions no està immune de tornar de tenir sequera precisament per aquestes altes temperatures, perquè fan que l'aigua s'evapori més de pressa. Llavors, tenint en compte que ens ha plogut bastant en aquests últims mesos, la conclusió és nosaltres no estem immunes de tornar a tenir sequera raonablement a prop?
6: Clar, és a dir...
0: Raonablement a prop en el temps, vull dir.
6: Sí, la propera sequera ja ha començat, entén-me, perquè nosaltres, els mediterranis, això que publica Nature, ja ho sabem, vull dir, no ens ho ha de publicar Nature, m'explico. Sí, no, entén-me ara el que vull dir, no m'estic enfotent ni
0: no,
6: molt
0: no, no,
6: menys
0: no,
6: de Nature.
0: M'ha fet gràcia, ja ho entes, m'ha fet gràcia.
6: Sí, no, el que passa és que l'Europa Atlàntica, l'Europa fresca, l'Europa de no mediterrània, de tota la vida, podríem dir, comença a trobar-se amb les bufetades que el clima mediterrani ja ens ha portat de forma natural tota la vida, que a casa nostra s'accentua encara més, eh? Però... fixa't com aquests dies, per exemple, Londres està batent rècords, Londres i diversos observatoris de les Illes Britàniques pel que fa a calor. Fa 3 anys Londres, per primer cop a la història, arribava als 40 graus de temperatura. Ara fa 3 estius. Clar, l'Europa Atlàntica, no acostumada a aquests vaivents de passar de la fresca o el fred, a la calor, que nosaltres, els mediterranis, hi estem molt més acostumats, doncs això s'està estenent. Nosaltres, dins d'Europa, el Mediterrani, som la zona zero de l'escalfament. Recordem que el Mediterrani en conjunt, després de l'Àrtic, és el segon indret del planeta que més ràpid s'escalfa. Per tant, en sabem molt, i sabem que, tot i tenir els pantans plens, tot i estar molt cofois, hi tornarem. I per això és important aquella feina a l'ombra, de formigueta, de planejament, d'ordenació, de seny, de treballar les coses quan el llop no truca a la porta. Sí, sí.
0: I l'incendi? El risc d'incendis aquest estiu? Serà molt alt?
6: A veure, tot dependrà de si aquest mes de juny que vindrà, clar, d'aquí a finals de maig ja sabem que aquesta setmana la calor ho petarà. És a dir, si no canvien els mapes entre dijous i divendres, podem tenir algunes màximes a ponent properes als 40. 38, 39 en algun punt. I els 35 al prelitoral. Això és exageradíssim. Això, vull dir, hi ha molts dies a l'estiu que no tens aquests valors.
0: Sí.
6: Clar, no tenim encara la sensació de que això sigui tòrrid, perquè encara els habitatges, amb els materials, diríem, que van acumulant calor durant l'estiu, l'asfalt, el ciment, els maons, etc., encara no han acumulat calor. Però en el moment que tinguin acumulada aquesta calor, si no refresca, ràpid les passarem magres. Aleshores, a partir d'aquí, aquest maig acabarem el maig tòrrids. Si el juny afluixés la calor, doncs aleshores potser la primera part de l'estiu els focs forestals estarien una mica sota control. Però dependrà molt de condicions també dia a dia, de vents forts, hi pot haver dies amb ventades que distorsionin tot això, etc. Al final, fer una previsió a llarg termini no és fàcil.
0: Ho anirem seguint. Francesc Mauri, mil gràcies, cuida't molt.
6: Vinga, adeu-siau.

0: Tanquem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Marc Batallet, la Fra Blanco, el David Madí, la Montserrat Nebrera. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem a altres continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs n'hem parlat fa una estona i seguirem parlant d'intel·ligència artificial, en aquest cas, però, de com afecta l'àmbit de l'educació, tant a primària com a secundària i fins i tot a la universitat. En parlarem amb la sociòloga Judit Jacobquis, amb el Pau Gaitán, que és director de l'Escola d'Infantil i Primària Jacint Verdaguer, a Canovelles, i connectarem també amb l'Institut Peralada, l'Alt Empordà, on han creat un manual d'ús d'intel·ligència artificial per als alumnes.
3: Abans d'arribar a les 11, l'actualitat de la premsa del cor amb la Laura Farr. Repassarem la llista de famosos que van assistir als concerts de Bad Bunny a Barcelona, del futur de la relació professional dels Javis, ara que tornen exitosos, de Canes, i de les ganes del rei emèrit de tornar a dormir al seu llit.
2: Després, Agora Esportiva, amb la Carme Barceló, amb el Ramon Besa, amb el Joel i amb la Laia Tudel, amb el Cara i Creu d'aquest cap de setmana. La Cara, el Barça, campiones de la Champions, la Creu, el Girona, que baixa segona.
3: I tancarem programa amb la Renaixença. Avui reben la visita de la corredora de muntanya Núria Piques i dedicaran el programa a les aletes de busseig.
0: I a les 10 minuts arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola!
0: Què?
4: Els altres han parlat avui de Zapatero, de les seves filles, de Pedro Sánchez. En Carlos Herrera, a la CUP, ha fet referència a les paraules d'Aitor Esteban, del PNB, dient que la presidència de Pedro Sánchez no hauria d'anar més enllà de 2026. Reacció de l'Herrera.
5: Y con una agenda descontrolada y judicializada.
6: Bla, bla, bla, bla, bla. Qué cansinos. ¿Y qué vas a hacer tú para evitar que eso ocurra? Estos son los sinvergüenzas que traicionaron a Rajoy 5 minutos después de aprobarle los presupuestos.
4: Bueno. La única resposta de l'Herrera a un tall de veu, eh?
0: Sí.
4: Federico Jiménez Los Santos sempre ho fa tot desagradable. Mira que tindria coses on agafar-se per atacar el PSOE, però no, sempre ho fa tot de la pitjor manera. Ara parla de la família de Zapatero.
7: Ai, ahí trincan todos. Ay, pobrecitas, pobrecitas, hombre, solo falta que encima fueran Esther Espósito. Algo para compensar un poco. Una colección de sinvergüenzas.
4: Ai, ai, ai, Los Santos, que per cert és molt partidari de Florentino Pérez, també n'ha tingut per l'aspirant a la presidència del Madrid, aquest senyor que es diu Enrique Riquelme, recordem, empresari espanyol que fa anys va anar a Mèxic a fer fortuna.
7: Yo es que, sinceramente, tengo por México un respeto enorme, por los corridos, las rancheras y tal, pero la gente que hace negocios en México no me no me produce el mismo respeto que la gente que hace negocios en Londres. ¿Qué quieren ustedes?
4: I aquest matí a la cadena SER, l'Àngels Barceló, pronunciat de la manera de la SER... Àngels Barceló. Feia referència a l'anunci del seu adéu de l'emissora.
8: Ai, sí.
9: ¿Ahora ya puedo?
8: Ya puedes.
9: ¿Me das permiso? Yo solo puedo decir gracias. A todos esos y a los que han pasado por ahí antes que ellos, los que han estado al otro lado de la pecera siempre, a los oyentes, porque las muestras de cariño de este fin de semana me han abrumado, a toda la redacción de esta casa y a las redacciones de todas las delegaciones de esta casa, que me han mostrado que al final, cuando uno trabaja ayudando, es decir, trabaja a favor, las cosas salen mucho mejor. Y nada.
4: Sí, sí, sí, sí. Així és.
10: A favor de quién, no?
0: Un petó per l'Àngel Barceló. I a les xarxes, què han dit, Joel? Què riu?
10: No, no, un petó també de part meva.
11: Les xarxes es cobren factures, Freddy.
0: Sí.
11: El Barça s'ha proclamat campió de Champions superant el Lió de Jonathan Giraldes a la final i superant també els mals auguris d'algunes persones que venien observant precisament per la marxa de Jonathan Giraldes, doncs indicis que Joan Laporta estava desmantellant el Barça femení. Una d'aquestes persones era l'ínclita Danae Boronat fa exactament 2 anys. Perdona'm, Danae.
12: Tenim un president ara mateix a l'entitat que no hi creu en l'equip femení. I la gent dirà, home, però si està invertint. El que ell diu, quan no hi ha càmeres, no hi ha micros, és el que diu. I per això Jonathan Giraldes marxa del club. Perquè aquí no hi ha garantia una continuïtat amb el femení. No hi ha garantit que això que estem vivint es pugui mantenir gaire temps.
11: Doncs al final sí, al final sí. Les xarxes tenen memòria, Freddy, no passa res. També han aprofitat, per exemple, les xarxes... han aprofitat el Festival de Cannes, que es va acabar dissabte passat, per recordar la reacció de Carlos Boyero quan va veure l'any 2009 l'estrena de l'Anticrist, la pel·lícula de Lars von Trier. Ho explica el crític de cine Alejandro G. Calvo.
1: Anticristo de Lars von Trier, también en Cannes, y acabar la película y la gente empezar a buchear y a gritar, y Boyero, Carlos Boyero,
8: mítico,
1: gritando hijo de puta a la pantalla. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo decía, Dios mío, Boyero, tío. Poco de control, que estás gritando a un trozo de tela. No, no está aquí Lars von Trier para que te oiga.
11: Bueno. Però del que més han parlat les xarxes aquest cap de setmana és del concert del Bad Bunny. Oh. I no només han parlat bé, Freddy, també hi ha hagut queixes, com la d'aquest usuari que es queixava d'haver pagat 300 euros per escoltar una senyora cantant com un porc a l'escorxador.

0: imagina't això, dues hores de concert.
1: Realment...
0: Això al Liceu no passa. O aquest influencer, que també es queixava que havia pagat 500 euros per estar a una zona VIP on no es podia ni moure. Fixeu-vos quina riquesa de vocabulari té el tio, també.
2: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí. Pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada. Literalmente, mira. Es que no puedo moverme. No puedo literalmente moverme. No tiene ningún tipo de sentido esto, tío. Es que no tiene sentido.
0: En fi, i acabem amb un tall que he titulat Informació sincronitzada. Això t'agradarà, Freddy.
3: Sí.
0: Un usuari de Twitter ha fet una peça genial combinant els talls dels informatius de Telecinco, Televisió Espanyola, 4 i La Sexta, informant que el jutge ha arxivat la denúncia de Begoña Gómez a Vito Quiles. Els ha posat tots junts i és casual. Escolta-ho.
4: Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia de Begoña Gómez contra el agitador Vito Quiles por supuesto acoso.
5: Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia de Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles por agresión.
6: Gràcies, Joel, gràcies, Jovany. Gràcies, David Madí, Montserrat Nebrera, Fra Blanco i Marc Bataller. Que tingueu bon dilluns. Ah, no, sí, bon dilluns i bona segona Pasqua, clar.
7: Bon dilluns
6: sí, segona Pasqua, no? Vull dir, sí, no, has pensat que ho havia dit malament. No fotis, eh?
8: Ho has dit bé, bon dia.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Avui l'Enigmàrius feia... La mena d'òpera que paga espelmes. I la resposta era bufa. L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols. I qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. 1408 dels 1452 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong. Montserrat sobrevia Servet, de Saranjassa, prop de Palma de Mallorca. I avui també ens heu dit ària, fuga o aire.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
12: I què?
11: Negra nit.
12: Uf.
11: I perduda no sé on.
12: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar. I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
16: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
15: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
16: Capi Catval.

0: Menja exclusions al Corte Inglés Ponés.
1: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
3: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
2: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
3: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
4: A Catalunya Ràdio.
5: Postdates. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. De L'altra llibertat, de Clementina Arderiu. 50 anys de la seva mort.
4: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
1: Aquesta que sentíem és una alumna de quart d'ESO de l'Institut Peralada, a l'Alt Empordà. L'arribada progressiva, però important, de la intel·ligència artificial a les aules obliga a replantejar no només l'avaluació, sinó també la manera d'ensenyar i la manera d'aprendre, un procés nou i molt ple d'interrogants. I dèiem aquest matí que aquest institut, el Peralada, han decidit d'alguna manera parar per rumiar-nos-ho, per mirar a veure com ho podem fer. Anem a Girona, Núria Pereira, com estàs? Bon dia, Núria.
2: Hola, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Què té de peculiar el que ha fet aquest institut, Núria?
2: Doncs mira, que van veure que la IA hi havia entrat sense demanar permís i han decidit entomar el repte de primera mà, formar-se i estan elaborant, ja ho tenen pràcticament acabat, un manual d'ús que a més és concret perquè els ajudin al seu dia a dia. I si vols, Freddy, t'ho resumeixo en quatre idees bàsiques que jo crec que resumeixen molt bé el que han fet i el que faran. Primer, transparència. La IA molts cops és útil. Doncs dir-ho, perquè sovint sembla que utilitzem la IA sense que es noti gaire que l'hem fet servir. Ells diuen, escolta, els professors poden poder dir, en aquest exercici he fet aquest exemple, amb la IA m'ha servit perquè m'ha donat un exemple molt bo i us ho explico, i és així. Segona idea, esperit crític. La IA em dona aquesta informació, però per què me'n dona aquesta i no una altra? Per què no em tracta d'un tema que jo sé que té relació amb aquesta resposta que m'ha donat? Puc anar a buscar altres fonts d'informació per veure això que m'està dient la IA, en quin context ho he de posar? 3. No a la prohibició. Com dèiem, ells volen regular-ne l'ús, no a la prohibició. I això ho expliquen molt bé des de l'Observatori d'Ètica de la IA de Catalunya, que els ha ajudat en tot aquest procés. Diuen, amb les pantalles, què ha passat? Les vam introduir als centres de manera generalitzada, gairebé a crítica, i amb el temps ens hem adonat que en alguns centres no, s'ha hagut de prohibir. Que no passi això amb la IA. Avancem-nos, fem les reflexions que calguin abans per aprendre a com utilitzar-la i on utilitzar-la. I última idea, quarta, un concepte que també introdueixen ells molt interessant, és la no capacitat. Amb la IA, els alumnes ja no estan assolint algunes capacitats que les generacions més grans sí que tenim. Posaven un exemple. Ja no fan resums. Molts cops els resums els fa la IA. Per tant, no tenen la capacitat de síntesi, la capacitat d'identificar paraules clau, però preguntem-nos, això és bo o dolent? I si és dolent, què hem de fer? Com ho abordem? Aquestes serien les quatre idees.
1: Aquestes són les quatre idees d'aquest institut. Ara mateix podem saludar el director del centre, de l'Institut Peralada, el Rafa González. Rafa, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: La idea és que a partir d'aquests quatre punts que ens ha detallat la Núria, és a dir, frenar, mirem-nos-ho i a partir d'aquí veiem què podem o què hem de canviar, no?
3: Aquesta ha sigut la idea. Ja des del curs passat que tots ens ho plantejàvem, i bueno, com ha dit la Maria, la nostra alumna, a la festa final d'etapa un dels alumnes va dir donem gràcies al ChatGPT, perquè si no molts no tindríem el graduat. I els docents també tenim aquestes inquietuds de dir, ostres, què hem de fer? I va ser quan van dir, bueno, aturem-nos i anem a fer un pla de treball a veure què està passant. I el que vam veure és que ja els alumnes la feien servir, els docents també la feien servir, i allà ningú bueno, tenia clar per què la feien servir i quin era l'objectiu. I va ser quan van dir, aturem tot, i van formar el nostre equip IA, i van fer tot aquest procés, bueno, llegint molts articles, estudis de la UNESCO, de l'INTEF, de la Unió Europea, del Departament, i amb l'assessorament de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de l'ODG, doncs ens van posar a fer aquest treball, aquest marc d'ús. Van començar amb la paraula protocol, però la vam desterrar de seguida per les connotacions que té, i vam tenir clar que era un marc d'ús de la IA en tots els aspectes i tota la comunitat.
1: Clar, és que la Núria ara deia aquest últim punt al voltant dels resums. Clar, és tot, tots plegats ho estem fent, no?, de donar-li un document al ChatGPT i dir-li resumeix-me'l en 10 línies, però això quan estàs aprenent, evidentment et treu una capacitat de síntesi, com deia la Núria, que és fonamental en el procés d'aprenentatge, sobretot amb els nanos més joves, no?
3: Clar, de fet, tots els estudis ja diuen que el fet d'utilitzar la IA ens discapacita, no? Abans us escoltava i deia que molts ja estan fent servir per correus electrònics, sí. I clar, a mesura que ho vas fent, cada vegada costa més, no? Però l'alumnat el que està fent és aprenent i encara no està capacitat, com el podem discapacitar? I aleshores hem de tenir molt clar que, perquè l'AIA ha entrat en els centres educatius, això tots ho tenim clar, i per tant hem de veure com l'aprofitem i com aconseguim que el principal objectiu és que l'alumnat no utilitzi l'AIA per mandra, que és el que està passant en moltes ocasions. sinó que la porta d'entrada a l'ús de la IA sigui la curiositat, i això faci que el seu aprenentatge sigui millor i que estiguin preparats, no?, per utilitzar-la amb un sentit crític.
1: I això passa per normes clares? Què es pot fer i què no es pot fer? Com a alumne, amb la IA?
3: Clar, com a alumne, està clar que nosaltres dintre d'aquest marc hi ha un apartat que és què es pot fer i què no es pot fer. I això ho han de tenir clar tots els docents i l'alumne. Aquest any hem començat a fer alguna activitat i una de les sorpreses va ser que l'alumnat es va sorprendre molt de que nosaltres els deixéssim fer utilitzar la IA. Per ells era com una eina prohibida, que de fet intentaven enganyar-nos i que tothom feia veure que no l'utilitzaven, però en el moment que nosaltres els vam donar permís i de forma guiada anem a utilitzar la IA en aquest projecte, per ells va ser una sorpresa. Era dir, però la podem utilitzar? Per tant, necessitem que ells la facin servir guiats, acompanyats i que vagin aprenent.
1: Però com es pot controlar l'ús indegut de la intel·ligència artificial per part d'un alumne, si és que es pot?
3: Clar, això és complicat. De fet, la primera resposta que hem tingut tots els docents i tots els centres ha sigut defensiva, no? Prohibim la IA, tornem al paper llapis a l'aula, totes les tasques que se fan a casa doncs no les utilitzem. Això és una resposta natural i és la inicial. Aquí cal una alfabetització. Bueno, abans dèiem pla de formació, ara diguem alfabetització, quan parlem de l'IA. Però és important tant pels docents, l'alumnat i les famílies. I no es tracta tant d'anar a pillar l'alumne, perquè bueno, potser en algun cas és necessari, però no seria l'objectiu, sinó que ells prenguin consciència pues, de com funciona la IA, que no és algú que et dona respostes, sinó que bueno, totalment és estadístic, dels biaixos que hi ha, de les al·lucinacions. Quan va fer aquest taller, molts alumnes ho desconeixien. De fet, un dels alumnes va dir, ostres, la meva no s'equivoca mai, deu ser la vostra, no? Ells no eren conscients de que la IA a vegades té donar respostes que podríem dir que se l'ha inventat simplement perquè per ell és una resposta probable. L'alumne ha de ser conscient de tot això i això pues, és la nostra responsabilitat, no? Donar-li eines per fer un bon ús de la IA que l'ajudi a millorar el seu aprenentatge, que sigui conscient també de tot el que suposa a nivell de sostenibilitat, de privacitat de dades. Tot aquest treball, pues, nosaltres, al final, és una responsabilitat, perquè fàcil seria prohibir. Bueno, no sé si és fàcil, però seria una resposta com còmoda per nosaltres, o fer veure que mira cap a un altre costat, però no, la idea és aquesta, de que l'alumnat tingui consciència de que estarà en un món on la IA se la trobarà per tot arreu. De fet, la porten a la butxaca, en el seu mòbil. Per tant, li pregunto al xat, no? No és ni el xat GPT, és el xat. Aleshores, nosaltres tenim aquesta feina. Que algun alumne farà un mal ús? Home, a tot arreu, no? Pues, quan fèiem en paper, també copiaven i també feien les seves xuletes. I, bueno, és una tasca de prendre consciència. I aquest, per això per nosaltres el punt de partida van ser els principis ètics, no tant les eines, perquè el nostre repte no és tecnològic, és pedagògic, la introducció de la IA. Per tant, nosaltres era molt important el tema dels principis i que els alumnes tinguin consciència. Per això parlem de la transparència, de si fem servir la IA, doncs ho reconeixem. I com l'hem fet servir, en quin moment, si era per a les idees inicials, com ha sigut el prompt, què ha canviat a partir del que descobrem la IA. Bueno, una miqueta he canviat.

0: Molt bé.
1: Bueno, em poso a estudiar, obro el document dels exercicis i el xat GPT directament.
2: Aviam, volem parlar també, ho anunciàvem abans, amb la Judit Jakovkis, que és doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: I amb el Pau Gaitán, que és director de l'Escola d'Infantil i Primària Jacint Verdaguer de Canovelles. Què tal, Pau? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Aviam, com us sona això, Judit, aquestes iniciatives com la que ens explicaven ara de l'Alt Empordà?
3: Jo crec... Em trec això.
2: Sí, sí, ja no, el cascos no els necessitareu.
3: Penso que és l'enfoc que s'ha de tenir, començar per l'ètica, començar per la pedagogia i no per la tecnologia. La tecnologia sempre ha estat d'una forma o d'una altra. Ara tenim aquesta, n'hem tingut d'altres que també han generat discursos de trasbals, i quan va començar a estendre's internet i la Wikipedia anava a acabar amb tot, i aquí estem, no? I crec que diguéssim, una proposta com la del Peralada, que diu parem i pensem. Aquesta és la lògica, no? Parem i pensem, perquè de vegades tenim molt la inèrcia de... Ens ha arribat aquesta tecnologia, vinga, fem-la servir. Fem-la servir per què, amb quina motivació, quin és l'objectiu... Una altra cosa és que, en aquest cas, ha vingut moltes vegades de la mà de l'alumnat i no de la mà del professorat, no? Llavors, s'ha tendit de vegades a donar o fer com si no existís, i veiem, no?, en els testimonis aquests dels alumnes que posàveu de 100%, 95%, o a reaccionar des de la prohibició, que jo penso que educativament és una resposta dolenta, la prohibició en general. No?
2: Pau, tu en el teu centre, com us ho feu?
5: Bé, assumint sobretot que la IA és el futur, no és el futur, sinó que és el present, això seria la primera de les premisses, i també incidint en aquesta reflexió, no?, sobre com la fem servir, però sobretot què és el que volem protegir de l'educació. No? En aquest cas, sí que ens trobem en una situació diferent a la secundària obligatòria. Tenim treballs sencers fets igualment amb IA, però el volum és menor. Jo crec que és important entendre que la IA a nivell d'una escola apareix en tres nivells, no? És l'ús que en fan les famílies, que no podem oblidar que és el primer contacte en aquell correu que reps al centre que està plenament redactat amb ChatGPT, una eina que es treballa a casa, evidentment. El professorat també, perquè evidentment suposa un salt endavant, no?, per preparar materials, per fer activitats, sobretot per la inclusió, suposa un hàndicap positiu, en aquest sentit, perquè et permet diversificar moltes activitats amb diferents objectius a programar. I la fase important també, la més central, diguéssim, serien els alumnes, no? O sigui, tenim alumnes que cada vegada estan més acostumats a respostes ràpides, però sobretot respostes que estan molt ben elaborades. Yeah. Aleshores, clar, s'ha de fer entendre, doncs, que no és la veritat absoluta, no? Clar, el repte que tenim a educació infantil a primària, sobretot, és no córrer i educar, sobretot, en aquest criteri, no? Nosaltres tenim un luxe, que és el temps, no?, en el que estan en edats més primerenques, i sí que podem incidir en llegir, en que aprenguin a escriure, a comprendre, a dubtar, a posar en dubte, això és bàsic, i sobretot que es construeixin aquesta intel·ligència social, emocional, no?, i crítica, no? El repte secundari és diferent, molt diferent, perquè, clar, aquí el que els hi falta, evidentment, als companys és temps, i sobretot han de fer un intensiu en fer aquest criteri d'estriar una mica el que deia el director del Peralada, no? Però, clar, la base, evidentment, està educació infantil i primària.
2: Clar, perquè, Judit, jo per això deia que segurament són dues coses diferents. Una cosa és el copiar, no? És a dir, copiar sense citar. El copiar enganxar de tota la vida. Clar, aquí hi ha gent que diu, molt probablement els que fan això amb el ChatGPT ho feien de la Wikipedia fa 10 anys i en fa 30, doncs, de l'enciclopèdia, diguem-ne, no? L'altre és fer un treball directament al ChatGPT. És a dir, fes-me un treball de 10 pàgines sobre això. Aquí, segurament, aquesta segona part és on toquem os, no? Molt probablement.
3: Sí, jo crec que aquí hi ha una interpel·lació frontal cap a les formes d'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat. Ens obliga, com a docents, a replantejar-nos quin tipus de coses estem demanant a l'alumnat i per què demanem això. És a dir, per avaluar aquest aprenentatge jo necessito un treball de 10 pàgines que pot fer una intel·ligència artificial, o potser puc demanar una altra cosa que... no sé quina és, l'hem d'anar repensant en funció dels aprenentatges que volem comprovar que aquell alumne ha adquirit, no?
2: Clar, perquè els treballs històricament eren una bona eina, de dir, consultes X llibres i
3: sí,
2: això
3: no?
2: M'ho has de sintetitzar.
3: Sí, no, depèn de per quins aprenentatges. Passa és que històricament ens hem centrat en avaluar un determinat aprenentatge en l'alumnat, que ha sigut un aprenentatge molt lligat a l'expressió escrita, molt lligat a la pretensió d'erudició, d'alguna manera, i per això s'han demostrat tantíssimes desigualtats en les trajectòries educatives en funció de la familiaritat de l'alumnat amb aquest tipus d'expressió. Mm. I s'han menys tingut altres expressions, l'expressió artística, l'expressió oral, l'expressió... igual, altres tipus d'expressió emocional, evidentment. Llavors, nosaltres hem posat històricament tots els ous en aquesta cistella, i això no és neutral, igual que no és neutral la IA, no? Llavors, en la meva opinió, clar, ens suposa un repte i ens posa també, però ens suposa un repte com a docents, d'haver de repensar. Realment, jo què estic avaluant amb aquest treball? I m'ho està donant, encara que el faci l'alumne. Perquè ja, si el fa l'IA, evidentment, que no estic avaluant l'alumne, no? Però quan jo li demanava a l'alumne i el feia l'alumne, realment estava avaluant l'aprenentatge que jo creia que estava avaluant o no? Perquè ens hem acostumat a una estandardització molt gran del tipus d'exercici. Jo estic parlant d'educació superior,
2: sobretot.
3: Del tipus d'exercicis que demanem. És veritat que hi ha disciplines i disciplines, i hi ha disciplines en les que... imposa reptes més grans que en d'altres, perquè té una resposta millor de moment el ChatGPT, per exemple, o la generativa.
2: Tu, Pau, deies una cosa que també és interessant, és a dir, igual la intel·ligència artificial, és a dir, si sobretot amb els nanos més joves se'ls diu, escolteu, intel·ligència artificial, no tot el que us posi és veritat.
5: Totalment.
2: Vull dir que això també pot ser una porta d'entrada a tenir un pensament més crític i no... Vaja, jo recordo quan jo estudiava que em deien, pel fet que hi hagi un llibre sobre el tema no vol dir que aquell llibre estigui bé ni que sigui veritat, eh?
5: Ja, totalment.
2: Perquè tu pensaves, hosti, hi ha un llibre, doncs deu ser veritat, això.
5: No? Absolutament, no tot allò que sona bé és veritat, evidentment. També l'IA té un hàndicap, que és que sembla segura, no? I realment no vol dir que sempre tingui raó, i moltes vegades doncs una resposta, la resposta que et dona l'IA no és ni justa, ni adequada, ni neutral, sobretot. Mm. En aquest sentit. Aleshores, jo el que sí que crec és que és normal que així s'hagi erigit com una... com un sistema, doncs, positiu, no? Ara mateix tenim un docent que està, evidentment, amb una sèrie de funcions en un context de sobrecàrrega, no? En programar, en adaptar, en atendre la diversitat, en comunicar-se també amb les famílies, que dèiem abans, en avaluar, amb el fet de documentar, coordinar-se també amb altres professionals. I, per tant, aquest interès i aquest ús, evidentment, és normal, no? Pot ajudar, evidentment, i ha d'ajudar, no? Però, clar, jo aquí també diria una cosa, i crec que és important, eh? La IA mai substituirà un docent, perquè al final pot ajudar, però bàsicament el docent el que posa és el criteri humà, no? I això la IA, de moment, no ens ho dona, no?
2: Ja fas bé de dir de
5: total,
2: moment,
5: sí. Apunto. Clar, ens dona una activitat que és bona, és el que dèiem, no? Ens dona treballs, poder més qualitatius, ens dona unes produccions més qualitatives, però, clar, el tema és que qui respon a aquestes necessitats del grup, a aquests objectius, a aquestes... necessitats específiques de suport educatiu i aquests objectius és, evidentment, el docent, no? Jo, en un context com del que soc director, l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, és una escola amb moltíssima diversitat, clar, la IA ens pot ajudar a proposar, no?, evidentment, i clar, evidentment, ens proposa una sèrie d'aspectes i positius, no? Mm. Però, clar, el que fa el docent és també... preguntar-se, no?, si serveix per aquest alumne en concret o no. D'acord? Això també és important, no? Perquè, clar, no substitueix aquests criteris.
2: Una mica és el que deies tu, Judit, no? És a dir, que igual... Per exemple, tu parlaves de que igual hem menystingut determinades expressions com l'artística o l'oral. Tu creus que els exàmens o l'avaluació, hauran d'anar potser més cap aquí?
3: Sí, jo crec que ens hem d'esforçar com a docents i hem de fer servir, activar la nostra imaginació, diguéssim. I crec que hi ha... molts elements dins del que passa en un curs, sigui un curs a primària o a universitat, això és igual, no? Molts elements en el procés que et donen molts indicis de si el teu alumnat està aprenent o no, o com pots ajudar-lo a que aprengui millor. I això té a veure amb el que passa fonamentalment a les aules i amb el tipus de treball que tu demanes, diguéssim, el producte final, per dir-ho així. Jo crec que ha de ser una cosa més. No pot ser l'únic que serveixi per avaluar. I sí, a nivell de formes d'avaluació, no sé, nosaltres estem demanant potser treballs que no s'entreguen, es defensen només. Jo no el vull. El teu treball escrit no el vull.
2: Explica-m'ho.
3: Defensa mal, jo et faré preguntes. Jo t'he acompanyat en tot el procés d'elaboració d'aquest treball i, per tant, el conec. Hem pogut treballar les fonts, hem pogut treballar l'anàlisi de les dades que fa servir, el que sigui, i ara me l'has de defensar. I jo et faré preguntes per avaluar que has après allò que jo considero que has d'aprendre en aquesta assignatura, no? I això genera com molta sorpresa en l'alumnat, no? Ells venen amb el treball imprès, o te l'envien per correu. No, és que jo no el vull, el treball de 20 pàgines. No vull, perquè això és una cosa que ha sorgit després que ens canséssim, diguéssim, de corregir ChatGPT.
2: Perquè ve d'això, eh?
3: Sí, evidentment, ve d'això. Llavors, i que genera molta frustració i genera molta insatisfacció en l'alumnat, també. Vull dir que no és una cosa que sigui, oi, mira que divertit, vaig a fer aquest treball amb ChatGPT. No, és com, que poc estimulant és el que m'estan proposant que ho faig amb ChatGPT. Llavors, a mi m'agrada com moure una mica el focus d'aquesta mirada que de vegades tenim cap a l'alumnat, de volen fer trampa. Bueno, jo també volia fer trampa quan estudiava.
2: Clar, per això preguntar-me això, és a dir, si és, no hi ha més persones que fan trampa, sinó que la fan diferent.
3: Clar.
2: O realment hi ha un percentatge de gent, pel fet de que tu puguis dir-li a ChatGPT fes-me aquest treball, és un percentatge de gent que fa 20 anys no hagués fet trampa perquè no existia aquesta opció, diguem-ne.
3: Clar, pot ser. No ho sé.
2: No ho sabem, no?
3: No ho sé, i a mi personalment m'és una mica igual, diguéssim, no? Perquè cada moment respon als seus reptes. I llavors, en aquell moment, doncs, sí, jo quan corregia exàmens i havia de posar trossos a Google perquè, diguéssim, ho havien copiat d'on, ara és molt més difícil, perquè no és un plagi. Un producte realitzat per ChatGPT no és estrictament un plagi.
2: Clar. No? És bona, aquesta.
3: És un altre que t'ha fet el treball per tu, una altra màquina que t'ha fet el treball per tu.
2: El problema és aquest.
3: Però no és un plagi.
5: Jo, de fet, és que el principal risc que crec que s'ha generat és el de confondre el que és l'ajuda que et suposa aquest ChatGPT amb la substitució total, que crec que és el que et trobes, no?, quan veus aquest producte final elaborat 100% per intel·ligència artificial, no? Aleshores, jo sí que és veritat que considero que cal que sigui una primera proposta, no? O sigui, però una altra cosa és delegar absolutament tot plegat i saltar-te tota aquesta part de pensar, de decidir, d'observar, de prioritzar, d'acompanyar tot aquest procés, que per mi és el que he dit abans, el risc és que tot t'ho posa d'una manera molt fàcil, et dona una producció que és ràpida, que és polida i, a més, que té una aparença coherent. A més, que amb això, vull dir, alumnes, docents, s'han de replantejar. Educar no és només reproduir respostes, no? O sigui, és el fet de construir pensament. També m'agradaria posar sobre la taula el risc social, no?, que es parlava, no? El ChatGPT, la intel·ligència artificial, pot ser un element a la llarga que amplia aquestes desigualtats. Si no hi ha cap adult que acompanya aquest ús crític, pot suposar un problema, perquè al final el que ens dona són respostes prefabricades.
2: I un adult format, a més.
5: Evidentment que acompanyi tot aquest procés. Com sempre, el fet no és introduir les tecnologies, no?, sinó que es faci amb un criteri, doncs, d'equitat, de sentit educatiu, no? I, clar, el tema és aquesta dependència, aquests biaixos, aquesta privatitzat i protecció de dades, no?, la despersonalització, que moltes vegades sovint fa que quan llegis aquest text diguis, ui, aquí no, la cosa no està fluint com hauria, no? El tema d'automatitzar no vol dir, ni molt menys, educar millor, però per cap concepte. Al contrari, la IA ens ha d'ajudar a potenciar aquest temps educatiu, que no es pot perdre, el fet d'acompanyar l'alumne, el fet de poder treballar amb ell, de destinar més temps a això que a les tasques automatitzades, no?
2: Doncs ho hem de tornar a parlar, perquè això és tremendament interessant. De moment, Judit, Pau, mil gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio. Vagi molt bé.
5: Gràcies.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponès.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
10: Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
11: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Laura Fa, com estàs?
16: Ai, bon dia. Ai, què tal? Bon dia. Mira, vinc de fer un cafè.
2: Ah, sí?
16: He trobat a la cafeteria... Flipa, eh? Tota la meva admiració al sector de l'hostaleria.
2: Sí.
16: Perquè entra un senyor i li diu... Un cafè con leche, con la leche caliente, que se pueda tomar.
2: Que se pueda tomar, veus?
16: I clar, jo he vist una cara de pànic en aquella pobra noia.
2: Sí, realment.
16: Perquè
2: realment.
16: Clar, com calibres...
2: Exacte.
16: Per exemple,
2: que se pueda tomar.
16: Hi ha gent que ho pren supercalent.
2: Molt.
16: Molt, vull dir, ara... I, però
2: al revés, hi ha gent que ho troba fred.
16: Clar, i després li ha dit... Sobretot que no esté frío. Jo estava implosionant, pobra nana.
2: Sí, sí, pobra.
16: Ja no ha entrat en descafeinat, no
2: I
16: sé què,
2: dir,
16: lactosa...
2: I se n'ha sortit o no?
16: No, jo he marxat, perquè m'ha fet por, perquè dic, com passi alguna cosa,
2: sí,
16: pobrissona, prefereixo no hi ser-hi.
2: Aviam, bueno, escolta, parlem del cor amb la Laura Fa, hem de parlar de Bad Bunny, no?
16: Vas anar?
2: No,
16: som els
2: m'hagués agradat, teus, però no. No,
16: però ja no és si t'agrada.
2: Ja
16: comença a ser, vull dir... O estàs a la casita o no ets ningú.
2: Exacte, això
16: t'anava
2: a dir.
16: Ja està, Catalunya resumeix.
2: Amb els que hi havia a la casita.
16: A la casita i qui no.
2: Sí.
16: M'he apuntat tots els VIPs que van
2: Va.
16: Estar... Mira.
2: La casita, recordem, que és literalment aquesta caseta que ell ha fet, inspirant-se en les construccions de Puerto Rico,
16: sí.
2: On hi van, com deia la Laura, els que són algú.
16: Els que són algú. La casita no estava pensada per fer-la a Barcelona,
2: sí.
16: Ho va improvisar,
2: no
16: volia
2: no
16: fer casita.
2: Ah, no sabia.
16: I llavors no ho va improvisar en poc temps, però sí que és veritat que era una cosa que no estava prevista i es va afegir. Es va afegir de tal manera que l'estadi Lluís Companys a una punta estava a l'escenari i a l'altra van posar la casita. Què va suposar que la casita estigués allà? Que els vàters de la gent de pista els van haver de treure i hi havia menys lavabos. No sé
2: Veus?
16: Si va haver-hi un clima
2: yeah.
16: de crisi fent cua al lavabo, però va suposar això.
2: Yeah.
16: I el divendres... I a la casita, que sàpigues que dins hi havia barra per prendre alguna
2: cosa. Sí?
16: Vull dir que
2: ah, sí,
16: la...
2: eh?
16: Sí, sí.
2: Caram.
16: La gent que estava allà podia estar tota l'estona prenent alguna cosa.
2: No.
16: A part dels VIPs, hi havien... gent de l'equip de Bad Bunny que anava per la pista i li deia a les noies, mira, tu pots pujar. Clar, imagina't la gent anònima que pujava, flipava, amb les ordres de no el podeu tocar, no ho, saps? Podeu ballar com tan normal, però no feu... No,
2: no,
16: sí,
2: no munteu el número.
16: No feu els flipats, no? Ja. Llavors, divendres...
2: Qui hi havia?
16: Tots els del Barça.
2: Sí, hem vist Lewandowski...
16: Sí, tots, de l'Olmo i tal. Sí. Pedri va poder pujar... Quan hi havia, perquè hi havia una quantitat de gent quan actuava
2: sí.
16: i després quan marxava podia pujar més gent.
2: Ah, val.
16: I Pedri li va tocar després, per exemple. Això m'han explicat. Estava i de VIPs catalans,
2: sí.
16: Marc Giró i Santi Villas.
2: Bueno.
16: La imatge del
2: el Giró
16: l'he
2: vist,
16: no?
2: Sí, sí, sí.
16: El Giró ballant,
2: sí, sí,
16: o sigui, un geni.
2: Sí.
16: I llavors entra la gent dels, la gent VIP de Catalunya que
2: sí.
16: estava a llotges i tal. El divendres estaven... a l'Évole,
2: sí.
16: Tomàs Fuentes de la Ruïna, podem comptar ja com a VIP,
2: com
16: a ser, el Josep Montero d'Ocas Grasses, el conseller Dalmau, el ministre Urtasun i l'alcalde Collboni.
2: Caram.
16: Això el divendres. Dissabte, de gent VIP això, allotges i tal, clar, em sap greu que estiguis tu avui, no per res, però entre els VIPs estava l'escrivà, el pastisser, Estopa i Ricard Ostrell.
2: Ah, sí, eh?
16: Estava ja entre els... Que, clar, potser hi va veure algú més que a mi se m'escapa, però yeah. Estava...
2: Ell hagués donat més informació
16: clar,
2: que jo, clar.
16: Estava ben ubicat.
2: El que té no sé VIP.
16: Sí, i després, a la caseta, estaven l'Ibai Llanos, Marc Lucas, la tens controlada, la Marc Lucas?
2: No, no sé qui és.
16: És una influencer que, i a més... que també canta, va ser nòvia del Naïm Darrechi. Et sona, Naïm Darrechi? El Naïm Darrechi va ser molt polèmic perquè va ser aquell influencer que va dir que li deia a les seves parelles que era estèril.
2: Exacte.
16: I que el govern balear li va posar... Bueno, li va cridar tanto,
2: dia,
16: però no va passar res al final. Vull dir que tu reconeixes que ets un violador i no passa res.
2: No
16: és una cosa... Una cosa és quan no tens proves, però ja reconeixent-ho... Bueno, la Marc Lucas estava allà, Úrsula Corberó, que no la vèiem... Pensa que fa un parell de mesos que ha donat a llum.
2: A la seva mare, sí.
16: Va costar reconèixer-la perquè s'ha tanyit de ros. Estava també el fill de Neymar, Priscila Delgado, que és una actriu de Los Protegidos, de l'Internado i tal, i Piqué i Riqui Puig, que em sembla que el Piqué i el Riqui Puig van pujar després de l'actuació.
2: També.
16: Amb aquesta gent que podia pujar després. I, bueno, Bad Bunny va estar a l'Hotel Mandarín, que es va posar de penya tots els dies, que la gent que devia estar aquells dies a l'Hotel Mandarín devia estar fregida, perquè, clar, cantaven...
2: Clar.
16: Entre aquella, quan sortia tota aquella gent. L'únic que va fer és el dimecres. Ell va arribar dimarts i el dimecres se'n va anar al Disfrutar, a dinar, i després va donar un tomb per Barcelona sense baixar de la furgoneta. O sigui, va anar a la Sagrada Família, la va veure des de la furgo.
2: Ah, sí?
16: Vull dir, va fer tot aquest tour per la ciutat, dijous
2: com
16: ja
2: si,
16: res.
2: Com si n'és el Nitbus, el bus turístic, però el seu.
16: Però el seu. Sí. Ja va marxar l'endemà, té dos concerts a Portugal, a Lisboa, i... Arriba al cap de setmana amb el Papa, arriba a Madrid, Bad Bunny, on fa 10 concerts.
2: 10 concerts, una residència.
16: Ja veuràs, les casites hi ha hòsties a Madrid.
2: Allà anava a dir, el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
16: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però allà ja et dic jo que serà los juegos del hambre. Los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny, però bueno. En fi.
2: I és veritat que va anar amb un doble? Que va fer sortir un doble per passejar? Deien això, això és meu.
16: Ostres.
2: Deien això, que havia tret un doble per anar perquè no... per despistar el personal.
16: Saps què passa? Que ara també hi ha aquells perfils d'Instagram que fan dobles i tal.
2: Sí.
16: No sé dir-te, perquè jo he parlat amb la gent que l'ha tingut controlat a ell. Podria ser. La notícia que em fa gràcia és la que va donar ahir al suplement, que una noia que va anar al concert embarassada de 38 setmanes i mitja va ser sortir del concert i anar-se'n a parir.
2: Sí, clar.
16: És que després de saltar del soroll, aquella criatura havia dit, saca'm d'aquí immediatament. O sigui...
2: Serà fan de música clàssica quan es...
16: Mare meva, pobra, però bueno.
2: En fi, Bad Bunny, un dels noms d'aquest cap de setmana. El de la setmana sencera ha estat de nom de notícia. És Jonathan Andic.
16: Jonathan Andic. A veure, jo tocaré la meva la part em toca a mi, ja li deixem a la Maica Navarro. Qui teniu de successos aquí? Qui us ho fa?
2: Maica, la Rebeca, Carranco...
16: No? Molt
2: sí,
16: bé. Doncs la part que ha cridat l'atenció en les darreres hores és que la nòvia, bueno, la dona del Jonathan Andic, la Paula Nat, es diu Paula Nat a xarxes socials, és una influencer amb 100 i pocs, 110.000 seguidors o 120.000, fins ara tenia les xarxes obertes, ha decidit privatitzar les seves xarxes socials per una cosa bastant lamentable, i és que a part de que tothom li anava agafant les fotografies per als mitjans, aquesta és Paula Nata i tal, et pots imaginar que tot el hate que pugui haver fet o tot el que li vulguin dir a la seva parella se'n va directament a ella. Jo crec que haurà acabat esgotada. Una cosa que li està passant també, mira, deixa'm-ho dir, que ja que hem parlat que estava Lamine Yamal amb la seva nòvia al concert de Bad Bunny, tu no saps, aquesta nana amb 21 anys... I això és una cosa general a totes les parelles de futbolistes, que les foten a parir.
2: Ah, sí, eh?
16: Bueno, ja es dona per suposat que són interessades, que són unes golfes, que s'hi han deixat un nòvio perquè a la primera trucada d'un futbolista surten corrents. Gairebé com si fossin prostitutes, eh?
2: Però això són comentaris que reben a les seves xarxes, eh?
16: Sí,
2: que les deixen,
16: sense parar, eh?
2: Les deixen a parir.
16: Sense parar, o sigui, comentaris sense parar. I a més, avui llegia un titular que la nòvia... Es diu Inés García, la nòvia de Lamine Yamal, posava, la novia de Lamine Yamal duplica sus seguidores en redes sociales. Mentida. Tenia 140.000 i he mirat avui, estan 180.000. Vull dir, n'ha pujat, òbviament, perquè tota aquesta publicitat, però ja Això, veus que bé li va per ser la nòvia i tal?
2: Yeah.
16: Vull dir, doncs, jo crec que la Paula ha anat una mica al mateix, perquè a més també, no sé si ho havíeu comentat, però una de les esbroncades que es deia que podria haver tingut l'Isaac Andic amb el Jonathan Andic era una mica per pensar en capitulacions a l'hora del casament, no? Que no hi havia... El que passa que això tampoc, clar, com que no hi ha proves d'aquestes coses, això ho va publicar algun mitjà i no s'ha donat massa més informació. A més que aquesta... després han començat també a circular per xarxes socials perquè ella va donar llum gairebé, o sigui, quasi va quadrar 9 mesos després de la mort, no? Imagina't ja totes les teories de ho va fer abans, ho va fer després, ho va fer el dia, ho va fer el dia... Bueno, clar, ja saps que totes les teories van per lliure. A més, si tu es demostra que has matat el teu pare, no quedes... et treuen l'herència.
2: Desheretat, sí.
16: Tu, però sí que salta a la teva criatura. O sigui, ja, si va maquinar o no va... Que això ja són teories de peli, de peli de por, no?
2: Tela.
16: Però que si voleu tafanejar la Paula Nota, la Paula Nota, que ja té el compte tancat, o sigui que... Suport des d'aquí, perquè el que ha fet o no ha fet la seva parella, res, en principi, té a veure amb ella, clar.
2: Doncs ens hem quedat sense temps. Havíem de parlar dels Javis, però si vols fer una cosa ràpida dels Javis, que
16: molt
2: ho han
16: ràpid.
2: Patat molt, eh?
16: Ho han patat molt, tothom ai que ve com s'abracen. Torneu-vos a mirar les imatges del moment que li donen la Palma d'Or, que triguen una miqueta a abraçar-se.
2: Sí. Bueno, també de l'impacte, també és normal.
16: Però a mi si em donen un ondes amb la Lorena, el primer que faríem seria abraçar, mirar-nos i dir, tia! Ells reaccionen i després els discursos.
2: Sí.
16: Javier Calvo es nota, parla en primera persona i a l'altre en plural.
2: Ah,
16: perquè Javier Calvo...
2: Tu també, us fixeu en unes coses?
16: Que... Bueno, és que clar, jo estic allà a veure, pensa que s'han separat mentre han rodat aquesta peli,
2: pobre.
16: Vull dir, s'han reconstruït mentre treballaven junts. A veure què dura, perquè ara amb tot això...
2: Exacte.
16: Ara per separar-se professionalment tenen un embolic que flipes, eh?
2: Sí,
16: bueno,
2: no?
16: Va, me'n vaig, tu.
2: Vinga, Laura, gràcies.
16: Quin estrès de dilluns, adéu.
2: Ai.
17: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar. Ocasión
18: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Ja m'entens.
20: Un programa d'un altre gènere.
21: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
22: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
23: Amb David Ávila.
22: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Bon dia, Freddy.
2: Bon dia, Fel, com estàs?
26: Aquí passant por, hòsties, dilluns
27: bon ja. Bon dia, Freddy.
2: Hola, Carles, què tal?
28: Ei, què tal?
2: Peyu, què tal? Bon,
28: què dieu? Estava patint perquè he pensat, aviam si no sortiré avui a la ràdio,
2: sí,
28: perquè tota la gent que, tots els tècnics que m'han saludat fins que he entrat en directe m'han dit Fel. Fel, vinga, et passem a l'estudi, Fel. Jo anava insistint, jo sóc en Peyu, però vaja.
27: A mi el tècnic ha dit, en Peyu no em sent.
26: Jo que no he connectat, jo vull en Xuri, que tot bé, Xuri.
2: Bueno, tenim un cert descontrol, ja ho veig. Bueno, com esteu?
27: De tota manera, trobo que, Freddy, quan hi ets tu, hi ha menys desgràcies a la ràdio de notícies.
2: Bueno, mira,
27: quan hi ha l'Ostrell, hi ha moltes desgràcies
2: i
27: molts desastres. En canvi, amb tu, hòstia, ha passat un dilluns encara prou maco.
2: Sí, bueno, toquem fusta, que no s'espatlli. Que no s'espatlli.
26: Però vols dir que ser-hi deuen ser igual? El que passa que potser... Ostrell està en un punt més pessimista. I...
2: Bueno, vés a saber. Vés a saber.
26: A buscar allò una mica, ja, amb què ens podem arrossegar avui, que amb un Freddy té una mirada més alegre.
2: Sí, deu ser jo.
27: Somriu, saps?
2: Sí,
27: el sent riure.
2: Sí.
28: Els assassins s'esperen. Els assassins
27: fan bromes.
28: Els assassins s'esperen a matar.
2: Els assassins s'esperen, sí.
28: No mateu ningú diumenge, que m'han dit que dilluns no hi ha l'Ostrell.
2: Exacte, deu ser jo. Imagina't, teníem això.
28: Podria ser.
2: Ai, Déu. I Fel, com ho portes, tema del Girona? Com estàs?
26: Bueno, emprenyat,
2: ja,
26: disgustat, trist,
2: sí,
26: però a la vegada l'oportunitat de començar de zero i aviam si fem un equip on hi hagi ànima i hi hagi gironisme, hi hagi catalanisme, hi hagi una mica d'identitat i de... i d'aquell sentiment que dius, hòstia, estem perdent, però me cago en dena, deixem-hi els pebrots perquè aquí ens hi va molta cosa.
28: Mm. Fes, per què no presentes de president, tu?
27: Ja, perquè,
26: no
27: allà,
26: no fan, perquè no hi ha eleccions allà. Ah. Saps? És un...
28: bueno, una dictadura.
26: Hi ha, sí. hi ha una propietat que és els propietaris i posen...
2: Ja està.
28: Vale.
26: Jo no m'hi presentaria pas, però sí que crec que ja hi hauria gent ben parida per tirar
2: per fer-ho, no?
26: Des d'una altra mirada més d'aquí, del país, saps? I... però vaja.
2: I a la Renaixença, Peyu?
28: A la Renaixença avui entrevistem la Núria Picas i dedicarem el capítol a les aletes de busseig, als famosos peus d'ànec. No sé si n'heu portat mai.
2: Sí, amb poca dignitat, però sí.
28: És impossible portar-los amb dignitat.
2: Sí,
28: és una peça de roba
27: Andorra,
28: que...
27: Andorra, perquè els feu sortir.
2: No, amb Andorra no. Andorra no em portava. Va, Fel, Carles, Peyu, moltes gràcies.
28: Que vagi bé.
2: Una abraçada.
26: Adéu.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Les expectatives d'un possible final de la guerra a l'Orient Mitjà han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins a sota dels $100 al barril de Brent. L'Iran veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent, ho ha assegurat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa per posar fi a la guerra. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha amenaçat amb vies alternatives a la diplomàcia.
3: El president no tancarà un mal acord. Estic molt segur que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Primera nit tropical de la temporada a Catalunya, amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i també a Sitges. Ha arribat una setmana abans que el 2025, el segon estiu més calorós des que tenim registres en què pràcticament totes les nits van estar per sobre dels 20 graus. A l'Observatori Fabra, per exemple, es van comptar 50. De fet, al litoral català, cada cop tenim més nits tropicals, s'incrementen a un ritme de 4 a 6 cada decenni. Comencen abans i duren més mesos. La calorada afecta bona part d'Europa, amb temperatures per sobre dels 30 graus a Àustria, a la República Txeca, Croàcia, Sèrbia i Albània. Al Regne Unit, les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra, on la gent ja està impressionada pel que està vivint.
5: Està bé que faci calor, però em falta molta més de la que tocaria aquí al Regne Unit i això em preocupa perquè, òbviament, demostra que l'escalfament global és una realitat. Sense cap dubte.
6: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor. Em puc protegir amb la crema solar, però fa molta calor.
1: Detinguts dos piròmans a Reus, al Baix Camp, per haver provocat diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat de disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
7: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra els consideren presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, aquest de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou. Els altres tres en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou el 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus amb risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros. Manel Sastre, Catalunya, Ràdio Tarragona.
4: En aquests tres dies de cap de setmana llarg per la segona Pasqua, molts municipis del país han mort 5 persones de les carreteres catalanes, 3 de les quals són motoristes. El darrer accident s'ha registrat a Polinyà, al Vallès Occidental, quan una motocicleta ha col·lidit frontalment amb un turisme. Ahir també va perdre la vida un altre motorista a Garriguella, a l'Alt Empordà, i dissabte un altre al Brull, a Osona. A més, ahir també hi va haver 2 víctimes mortals en una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a Jorba, a l'Anoia. Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals eren motoristes.
1: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofegament i fins i tot anafilaxi, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia del Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
8: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
1: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Esports, Marcos García.
9: El Barça femení descansa avui després de celebrar la Champions amb l'afició. Ahir al vespre més de 10.000 seguidors es van trobar a les Fonts de Montjuïc per rebre les campiones d'Europa. L'equip blaugrana tornarà demà als entrenaments, ho farà demà al matí perquè encara té dos partits pendents a la Lliga per tancar temporada. Dimecres a casa contra la Real Societat i diumenge al camp del Madrid Club de Futbol. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, donarà aquest migdia la llista de convocats per al Mundial. Encara en futbol, els seguidors del Manchester City s'acomiaden de Pep Guardiola, que deixarà el Club Citizen després de 10 anys. En bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga. Ahir, Olympiacos 92, Real Madrid 85. I a la Lliga CB, victòria ahir del Joventut i derrotes del Lleida i del Girona. A l'NBA, aquesta matinada, victòria de San Antonio Spurs contra Oklahoma City Thunder, 103-82. La final de la Conferència Oest està empatada a 2. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, setena posició del pilot català Àlex Palou.
24: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio.
10: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
11: Salma Ciclària, pot fer el quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Quina exhibició a Oslo! El Barça goleja l'Olympique de Lió per ser campió d'Europa!
12: Final del partit, Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos. El Girona se'n va a segona, Girona 1, Elx 1.
13: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. Us estimo molt.
14: I love you so much.
2: Les tres cares de l'actualitat esportiva del cap de setmana, la Champions del Barça, el descens del Girona i la deu de Pep Guardiola. Laia Tudel, com estàs? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
2: Ramon Besa, bon dia.
23: Bon dia.
2: Joel Díaz, bon dia de nou.
29: Bon dia.
2: Cano Barcelona, què tal, com estàs?
30: Molt bé, bon dia.
2: Tornada d'Oslo, a més a més.
30: Tornada d'Oslo, esgotada, perquè, home, és que sigui allà ha estat una... En fi, sortia una paraula grollera.
2: Forlia, eh?
30: Sí, però és que realment, vull dir, l'estadi era suficient per suficientment gran i suficientment... no sé, la veritat és que penso moltes vegades, no, la UEFA quin criteri, no, té per triar aquestes ubicacions, no? De fet, fins i tot una jugadora, la millor jugadora del món, que és Aitana Bonmatí, va criticar obertament el que fos a Oslo, no? I, bueno, jo em puc portar 20 persones, clar, cadascú es busca la vida, però és que al final eren 4.000 persones que van fer de tot per arribar, des dels llocs més inversemblants, escales estranyíssimes, gent que clar, era impossible anar en cotxe, per exemple, no? Vull dir, és una cosa que és un plantejament, ni autocars, ni res de tot això. El club ha fet la callada per resposta, no ha entrat molt en aquest tema, ha dit, bueno, cadascú que faci el que pugui i el que vulgui, i a partir d'aquí, doncs els que hi érem, doncs vam gaudir molt, sobretot a partir del descans, eh? Sí. Perquè la primera part estaven tots una miqueta amb l'estómac una mica encongidet, eh? Apretadet, però bé, la veritat és que ve una experiència més, una Champions més, i m'agafo les paraules de Pere Romeu ahir a la festa, no? De dir, no, sisplau, doneu-li valor a tot això, malgrat que això és tan repetitiu i tan bèstia, no? Però doneu-li valor, sisplau, sí, donem-li valor.
2: Això cridava l'atenció, no? És a dir, que hi ha Pere Romeu, també la pròpia Aitana Bonmatí, dient, escolteu, que això no és normal, és a dir, no, sisplau, no ho normalitzeu, perquè sembla que ja, no, el Barça ja guanyarà tot aquest any, i escolta...
19: Sí, perquè pots tant dia, com que ella sembla que ho fan tan fàcil i han guanyat tantes coses i any rere any guanyen no només un títol sinó 4, 3, els que calgui i els que puguin i els que competeixen i tot, doncs és normal que tendeixis a pensar que, que et relaxis en aquest sentit. Però jo crec que sí que se li dona valor, que l'afició ho celebra moltíssim, que elles són les primeres que també li donen molt valor. Ahir la celebració jo crec que va estar molt bé, que es va dir tant, es farà rua, no es farà rua. S'ha trobat un altre sistema, es va trobar ahir... Pel que sigui, jo no sé per què no es va fer rua, que potser era el que volien algú, no sé, potser perquè era festiu, no sé. Però jo crec que va estar bé la festa amb, allà amb la gent.
30: Bueno.
19: No vas trobar curta?
30: No, aviam. No, jo vaig trobar que hi havia un excés de protagonisme per part de president electe i president
19: actual. Però això va ser un moment, actual. Ja van pujar.
30: No sé, però... No, no, però, no però... Joel, clar, tu perquè tot tan... Clar, jo quan dic alguna cosa a la porta ja grinyola
15: no,
30: tot.
15: No, per l'amor de Déu. Va, que avui no hi és l'Emilio, tinguem la festa en pau.
30: Però, no, tinguem la festa en pau, no, però aviam, no sé, al final els clips virals, no?, són quasi bé més del president dels presidents, diguem-ho així, ja, en global, que no pas de les jugadores. La resta, perfecta, perfecta. La resta, superbé. I el model aquest que diu la Laia, doncs, perfectament. Quina mirada! Quina mirada, no, Joel!
15: Què passa? Mirada? No, què va? És una mirada perduda.
19: Laia, que deies. No, jo crec que sí que... A veure, que el moment del president electe, Joan Laporta saltant, de Juste cantant l'himne i assenyalant el llit, amb el dit allà, com
30: el
19: si
30: llit?
19: Fos... El dit, perdó.
15: Ah. Ho va gaudir,
19: si
15: ho va gaudir.
19: Un artista.
15: Sí. Va gaudir veure, molt.
19: Però jo crec que va ser un moment, o sigui, de tota l'hora i més que va durar la celebració, jo crec que sí que va haver, el protagonista va ser per les jugadores i segurament aquí ja en la celebració vas veient algunes, doncs trobes a faltar més protagonisme que d'altres, però això ja cadascú gestiona com vol.
15: Jo
19: crec que la festa va estar bé.
15: I a mi em sap greu ser una mica xafa guitarras, però a mi aquestes celebracions cada vegada em fan més vergonya. Els esportistes no són gent preparada pel món de l'espectacle i l'entertainment, i em passa, bueno, m'ha passat més vegades amb el masculí, doncs perquè durant els últims anys ha guanyat més títols, però hòstia, a mi jo passo molta vergonya, sincerament.
2: Sí, eh?
15: Sí, però em passa sempre, és a dir, donar-li un micro a una persona que potser va una mica borratxa i que a sobre no té precisament el do de la paraula, doncs pot donar lloc a situacions que són a vegades bastant grotesques. Per sort, ahir era una cosa bastant digna comparada, per exemple, amb algunes celebracions del masculí on els jugadors ja van francament borratxos, i aleshores ja és una cosa insuportable. Però bé, crec que estic sol en això, eh?
16: Sí. No. Sí. Ramon. No, jo crec que és més per la gent que per elles, no? O per ells. Vull dir que és un vincle una mica complicat o delicat de com se superen. Recordem que hem passat de la plaça Sant Jaume, que era una qüestió molt nostrada, a les rues i els estadis o centres on hi pot anar més gent, i aleshores hi ha gustos per tot. És veritat que jo sóc més partidari de l'espontaneïtat més que no pas d'una litúrgia preparada, i l'espontaneïtat et pot portar de vegades allò que sé, per exemple, el president Laporta demanar-li sentit institucional una certa discreció és difícil perquè és exhibicionista i és barcelonista, i aleshores ja sabem com és. Si això no ha de ser reprovable o no, no ho sé, a mi em va sorprendre més el Juste, no? Que ara ja fan com una parella, no? Ja no... Sí, era molt difícil, la gent pensava que entra a Laporta com que és a tot arreu, però i el Juste que l'acompanya i tots dos allà, doncs bueno, hi va haver una estona que jo m'ho vaig mirar perquè vaig dir, i allà,
30: clar.
16: És a dir, que és el que s'ha vidalitzat,
15: sí, sí.
16: aquella
19: interpel·lació. Sí, sí, amb el dit, la mà, sí, sí.
30: Amb el dit, o sigui,
16: però,
30: una actuació.
16: Però a mi el que m'interessa sobretot és la part primer futbolística.
15: Sí.
16: Crec que futbolísticament l'equip va fer una cosa que per guanyar una Champions l'has de tenir molt clara, dominar les àrees, la millor portera Catacoll i la Pajor fent gols. Això jo crec que és, i al mateix temps els centrecampistes i el sentit d'equip, que és no anar-te'n del partit quan ho passes malament.
15: Sí, senyor.
16: Això, per exemple, el masculí no ho va saber fer la Copa contra l'Atleti de Madrid, i en aquests moments, aquesta lectura a mi em va semblar extraordinària perquè parla molt bé de l'equip, de la seva maduresa i de la quarta Champions. I segon, hi ha una cosa que quan ells reivindiquen que això no és tan fàcil, pensem que ha estat un any molt magre pel Barça. Recursos econòmics més limitats, plantilla molt curta perquè no s'ha pogut reforçar, confiança màxima amb el planter i una nana com la Serra Jordi que fa un partit extraordinari amb 18 anys i encara doncs, hi havien les que hi havien per sortir. Això també em sembla molt, molt important. Les lesions que hi ha hagut, recordem que justament en un moment determinat semblava que a més de la Pajor no va ser tan greu, però després hi ha hagut l'Aitana que ha estat molt temps fora, això és veritat que ha donat altres oportunitats, i també jo crec que una lectura de cara a l'any que ve, que és que jo crec que, sempre que en vam parlar la setmana passada, però l'equip femení no pot ser una secció, ha de formar part de l'estratègia d'una plantilla professional de futbol. Igual que ara s'està plantejant recuperar el filial, perquè no té sentit jugar al filial, perquè els nanos volen passar del juvenil al primer equip quan tenen 17-18 anys, crec que ha de formar part de l'estructura del primer equip, i aleshores aquí tenir un director esportiu i tenir els recursos que han de tenir, programar els entrenaments, o sigui, mimar-les. Jo ja sé que ara estem en un canvi generacional, també. Veurem què passa amb el gran símbol d'aquesta gran revolució mundial que ha estat Alexia Putellas, i segurament sortiran nous lideratges i podem fer moltes lectures, però crec que des del punt de vista de la professionalització que han fet elles mateixes, la seva via i tot el que han significat, el club ha de tenir un gest de grandesa de dir, bé, com fem, com mimem, com procurem que tinguin tots els mitjans. Ha passat ara, per exemple, amb el Xavi Pasqual, amb el que està passant amb el bàsquet. És a dir, el Barça ha de seure i de dir què es fa amb les seccions i quan treus una secció i la passes una estructura
15: professional. Hi ha una diferència important amb el bàsquet, i és que diria que, almenys fins fa no gaire, la secció de Barça femení no era deficitària. O sigui, era l'única secció, perquè encara està considerada com a secció, que no perd diners. Cosa que el Barça de bàsquet no pot dir, ni crec que hagi pogut dir mai.
16: No, jo ara... Perdona, Joel, és que només volia afegir una cosa. L'equip ha tingut 3 entrenadors diferents. O sigui, Cortés, Giraldez i ara Pere Romeu. Me n'alegro molt pel Pere Romeu, perquè sempre era assenyalat com va perdre, i aquest no serà tan bo com l'altre. Que la pròpia secció hagués tret 3 entrenadors que guanyin vol dir que la identitat i la manera de fer entre ells... funciona.
15: Que és una cosa que no s'ha aconseguit en el Barça bàsquet.
30: Però no em dóna a mi la sensació que això que diu el Ramon, que és el que hauria de ser, no? El dotar de recursos a aquesta secció, em sembla a mi que no, perquè el que et diuen des de dintre és confiança absoluta amb el planter, la Masia, i d'aquí no els treus, no?
16: Però, Carme... Pajor és un fitxatge. És a dir, la Masia sí, però tu...
30: Bé, clar,
16: el mateix que està passant al primer equip. Jo necessito un davanter centre. Eva Pajor és un fitxatge estratègic en un moment clau, perquè el Barça jugava sense nou, i de cop i volta apareix un nou que és el que et soluciona. Però, això és el que vull dir.
30: Abans parlaves de la maduresa, no? Per exemple, la primera part, per mi, Serra Jordi va ser la millor jugadora de la primera part. Vull dir, és l'única que mantenia el fil conductor del relat del partit.
2: I Catacoll.
30: I Catacoll. Sí, però jo dic de joc, estrictament del joc, no? I Catacoll. Lògicament, no? Però dius, home, al final, mira, aquesta nana de 18 anys està portant pràcticament... Tenies aquella sensació de dir, és l'única que està freda, seguint el guió. Les altres les veies una mica més destorotades, no? Yeah. Però des del club no hi ha aquesta sensació de sumar.
19: Sí, jo... Clar, quan dieu de recursos, jo ho entenc més amb... Perquè jo crec que sí que hi ha una estructura... professionalitzada al voltant del femení, crec que sí que hi ha un staff molt més ampli que la majoria, o sigui, està al nivell dels equips professionals d'Europa, hi ha un director esportiu també, jo crec que això hi és, el que passa que evidentment tu recursos són diners al final, perquè tu ara et marxaran jugadores que hi ha Mapi o Navalle i Alexia segurament, cadascú té el seu motiu, però hi ha altres que han marxat, al final hi ha un component econòmic que tu no pots competir, primer, amb segurament salaris que poden oferir en altres lligues, i segon, el que pot oferir la lliga domèstica, que és la lliga espanyola.
15: Aquest
19: aquí
15: és el
19: Barça té poc, té molt i poc, o sigui, ha fet, jo crec que en aquest sentit tampoc li podem carregar tota la responsabilitat al Barça, perquè ja ha fet molt per intentar pujar aquesta lliga espanyola femenina. I llavors aquí és un problema que va més enllà. Estic d'acord que és evident que si el club econòmicament fos més fort, el Barça podria dotar més, de més recursos i sobretot podria ser competitiu al mercat i apostar més pel que fa als salaris i renovacions. Però clar, ara et marxaran, com dèiem, aquestes jugadores i clar, vas a la Masia o vas a fitxar les juvenils, les de 17, bones, de 18, d'Europa, perquè no pot el Barça competir ni amb l'Olímpic de Lió, ni amb els grans clubs d'Europa, ni amb els de la Premier ara mateix, perquè li està passant el mateix al femení que li passa al masculí.
15: Això t'anava a dir, que li passa al masculí, que passa bàsicament en totes les seccions.
19: Que els recursos i el pressupost del masculí és evident que és més gran. Però, això és així.
15: En la línia del que deia la Carme abans, jo que crec és que el que cal reivindicar o el que caldria demanar-li a Joan Laporta o a qui vingui després de Joan Laporta, perquè no sé quan durarà, diguéssim, aquesta crisi i aquesta falta de liquiditat, és que quan hi hagi diners també això també es noti en el femení i que també s'injectin diners allà perquè per equiparar-lo a doncs això, el pressupost que té l'Olímpic de Lió, que té el London City aquest o el Chelsea o el,
30: en paral·lel o el deia la Cata als micròfons de TV3 quan va acabar el partit, no, que els diners no ho eren tot, no? Com ja, clar, va mirar cap al gran el gran banc de calés i de tot, que és el grup de on està l'Olímpic.
15: Potser també va mirar Jonathan Giraldez, quan va dir això. No. És molt possible que, de fet, mirés a Jonathan Giraldez.
30: Estripant-te la samarreta i donant-te cops al cor, no és suficient.
2: Arribes on arribes.
30: No arribes.
15: Acaben de guanyar la Champions.
30: I se l'han guanyat, perdona, Ramon, i l'han guanyat merescudament, perquè també en altres moments podries dir, ostres, el millor és un regal. No. Se l'han guanyat realment merescudament, però quan la Cata va dir això, la vaig entendre, clar, és el moment emocional de dir, ostres, aquestes ties que guanyen aquí un fotimer de calés, aquesta senyora coreana que porta tot això, que és meravellós i tot, tal, doncs no és tot tan meravellós.
16: Ramon. No, entenc molt el discurs de la Laia i ella té fons del club i tota la història. Jo el que vull dir amb això és que no vull que el futbol femení sigui la torna del masculí. Sí, és la torna. És a dir, perquè el dia a dia elles estan soles, perquè la Lliga no val, perquè no sé què, les audiències foten a la missa de 12 un partit allà, que els pobles, la gent no... Bueno, quan dic la missa, però les 12 estan a missa, no? Ja sé que tinc una edat, però...
30: O l'Àngelus,
2: exacte.
30: L'Àngelus.
16: O a deshores, és a dir, això és un pla d'actuació en el que tu has de buscar de mimar-les, de cuidar-les, em refereixo a serveis mèdics, em refereixo a entrenaments, em refereixo a desplaçaments, em refereixo que elles se sentin ben tractades. No tinc el dia a dia del club femení, de l'equip femení, com per dir si és que això passa. Però crec que els gestos que ells fan, que nosaltres ens mirem les finals, perquè la Lliga, la Copa, la Lliga, ja, bueno, és igual, i 4 de 4, clar, i al final arriba la Champions, i ara doncs ens pensarem, igual que faria jo, com la Carme, on és la final de l'any que ve? Pum! Comptem per la final. I si no arribes, llavors és un fracàs. Va, això... Crec que és una mica és la cultura que quan tu has de desenvolupar un equip, que doncs ara segurament la renovació, si ara s'ha de substituir a Mapi León, s'ha de substituir a Ona Batlle, s'ha de substituir a Alexia, no sortiran tres noies de la plantilla que hi ha de la Masia que ha sortit. No. A lo millor has d'anar a buscar algú. És veritat que el Barça ha fet fitxatges estratègics. Crec que hi ha una central andalusa, crec que sap greu no recordar els noms, perquè hauria... Això també és una qüestió
30: Rosalia.
16: Que ens afecta a nosaltres, Rosalia. És a dir, hi ha gent que es va ficant, però... També allò de dir, si ens fa falta una cosa molt determinada que no pensem, bueno, és que tot plegat ja se'n sortiran.
2: Aquesta és una de les cares, dèiem, del cap de setmana. L'altra cara, la creu, ha estat el descens del Girona. Eduard Solà, com estàs? Bon dia.
17: Hola, què tal? Bon dia, Freddy.
2: Com ho portes?
17: Bé, mira, acabant d'assimilar el que els hi ha passat a aquest equip que va començar molt i molt malament, amb aquells 3 de 21 a les 7 primeres jornades i que encara ho ha acabat empitjorant amb aquest 4 de 24 al final, que ha estat impossible mantenir la categoria, tot i que ho tenien de cara en una última jornada a casa contra l'Elx, i ara s'obren moltes i moltes incògnites per saber què és el que acabarà passant de cara al futur de l'equip a segona divisió, 4 temporades a primera, i tot sembla indicar que serà un fi de cicle, un fi d'etapa, o com li vulguis dir.
2: Això vol dir que Mitchell està...
17: Això vol dir que s'haurà de veure aquesta setmana, s'hauran de mirar Quique Cárcel i Mitchell, dos dels homes més importants segurament de la història moderna del Girona, hauran de parlar, veure si tenen energia, perquè jo els vaig veure dissabte a la nit, tant un com l'altre, molt buidats, amb molt poca energia, amb els ulls plorosos tots dos, i s'hauran de veure i pensar què és el que li convé més en el Girona, si convé més que continuï Mitchell, si convé més que no continuï. Mitchell acaba contracte aquest 30 de juny i Quique Cárcel, el director esportiu, a qui molts assenyalen com un dels culpables, però també s'ha de recordar que sí que és veritat que no s'ha fitxat bé aquestes últimes temporades, però que, sí, que va ser el mateix que va fitxar les etapes anteriors, és a dir, que s'hauran de mirar i aviam què es falta. Quique Cárcel sí que acaba contracte l'any que ve.
2: Per això vol dir que tu creus que hi hauria d'haver-hi canvis importants dins de la plantilla, eh? És a dir, al marge de l'entrenador, diguem.
17: A la plantilla n'hi haurà molts.
2: Sí, eh?
17: Perquè a banda de contractes i jugadors que estan cedits que marxaran, jo diria que d'aquesta plantilla que en poden quedar dos o tres, o quatre com a molt, perquè Arnau l'hauran de vendre, Sigankov l'hauran de vendre, Unagi el vendran, i hi ha molts jugadors que evidentment no voldran jugar a primera divisió. El Girona segurament farà diners, perquè a banda de la compensació econòmica que tenen els clubs quan baixen a segona divisió, hauran de fer aquests tres passos, però també és veritat que hauran de malvendre, perquè la majoria de jugadors tenen una clàusula a primera divisió i una clàusula a segona.
2: Ja. Joel, com ho veus?
15: Fotut, molt fotut, molt fotut. És que ha de ser dur ser del Girona, jo no ho soc, però tinc simpatia perquè... clar, gran part del que li ha passat al Girona s'explica, entre altres coses, perquè cada estiu se li ha anat debilitant l'equip. O sigui, és la sensació aquesta, que jo no he viscut mai perquè sóc del Barça, que és que tu fas una molt bona temporada, t'enamores de dos o tres jugadors...
2: I se'n van.
15: I t'has d'acomiadar d'aquests dos o tres jugadors. Te'n venen dos de nous, o tres, que supleixen més o menys aquests jugadors, et surten bons i una altra vegada a l'estiu següent se'n tornen a... I clar, així és molt difícil si no tens
30: bueno, i la sensació aquesta de que acabes la pretemporada al gener, no? Perquè fins al gener realment no es va acabar de tancar tota la plantilla, no? I tens una mica... Clar, al final estàs com fet a pedaços, no? Una mica, i és una mica la sensació que dona també des de fora, no? Mala peça al taler, eh?
2: Ah, ja.
19: A veure, el projecte del Girona, com diu el Solar, encara que s'ha de valorar tot el que han fet els últims anys tant Mitchell com Quique Cárcel, és cert que, clar, quan tu et trobes davant d'un fracàs, que és baixar a segona, dic fracàs perquè és el pitjor que li pot passar a un equip, i més un equip del Girona, que és cert que la temporada rere temporada el seu objectiu hauria de ser la permanència, però hem tingut anys gloriosos somiant amb la Champions, i això potser...
17: I jugant-la, Joel, te'n recordes?
19: Ens ha desvirtuat, ens ha desviat una mica lògicament del que hauria de ser, no? De la realitat d'un club com el Girona, però baixar és molt difícil perquè, tot i que el primer any és cert, com deia l'Eduard, que hi ha una compensació econòmica i el primer any encara, doncs, econòmicament, doncs pots fer-ho, pots salvar-ho, tornar a pujar és molt difícil. Encara que ell sigui un equip fort, tornar a pujar és molt difícil. I llavors és lògic que es busqui i s'intenti buscar responsabilitats. I llavors les mirades sempre van, no pots anar tota una plantilla, la direcció, la presidència, que crec que dèieu a la transmissora que cridaven directiva, no? I llavors és normal que els dos noms més assenyalats, sobretot sigui Quique Cárcel el primer, perquè la gent, jo he sentit moltes força crítiques, no?, la confecció de la plantilla dels últims anys, perquè els primers anys doncs havien sortit sempre jugadors molt bons i havia il·lusionat molt, i després perquè Mitchell, doncs, a mi em sabria greu que l'etapa de Mitchell acabés així.
17: Clar, és que a més a més, o un altre jugador, com és el cas d'Estuani, que hi va fer un tuit gairebé parlant en passat, és a dir, no es podrà fer un Lewandowski, no?, que tothom té dret a marxar d'un equip, i que el diumenge, el dissabte, era el dia ideal perquè la gent pogués acomiadar persones tan importants en la història moderna com és el cas d'Estuani i de Mitchell. És evident que ni el club ni la direcció esportiva han sabut fer o no han pogut fer una plantilla capaç de mantenir-se a primera divisió. És evident que Mitchell no ha sabut treure el rendiment o no ha pogut treure el rendiment d'una plantilla que havia de mantenir-se a primera divisió perquè crec que tenia el 10è o 11è límit salarial de tota la primera, i els jugadors no han pogut o no han sabut plasmar la seva teòrica superioritat dins el camp. Per tant, Mitchell va dir que era el pitjor moment de la seva trajectòria esportiva, però jo vaig veure molta falta d'energia, molta falta de passió, sí, i sobretot, parlant ja futbolísticament, molta falta de contundència a les àrees, i sense buscar cap excusa. És veritat que els ha perjudicat molt aquesta poca falta de contundència a les àrees. A dalt s'ha lesionat Benat, que era el màxim golejador.
15: Sí.
17: No han pogut fer servir ni Abel i Estuani amb comptagotes, i també s'ha trobat a faltar molt la lesió de Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits. I que segurament amb l'alemany el Girona hauria estat salvat.
16: No sé, per afegir alguna cosa, diria que el Girona s'ha deixat confondre pel que li va passar a l'inici. O sigui, l'inici va fer, em sembla, 4 punts de 24, i al final van dir, bueno, ja tornarà a passar...
17: Un de 15, perdona, Ramon, bueno, i 3 de 21.
16: Doncs van dir, bueno, ara al final, que han estat 8 partits sense perdre, jo crec que aquella imatge de dir que al començament tothom veia que el Girona perillava, però es va corregir, hi havia la confiança que d'alguna manera això es podria corregir. Després, evidentment, s'ha vist que per les mancances que ja han explicat els companys, això era molt difícil, sobretot per el problema de gol, perquè l'equip és evident, sí, que s'ha descapitalitzat.
15: Perdó, Ramon.
16: No, ja acabo de seguir. S'ha anat descapitalitzant. Però després hi ha una qüestió que jo crec que també s'ha de reflexionar, que jo he vist un cert distanciament entre el que ha estat l'afició i el que ha estat la propietat. És a dir, no he tingut aquella paraula que diu el Charlie Reixac. Diu, tu sí, quan els partits bons que has de guanyar, si tothom bufa la mateixa direcció, la pilota, quan està sobre la ratlla de meta, entra. Si no tothom bufa la mateixa direcció, de vegades no entra i surt. És a dir, fins l'últim partit jo he tingut com... Va dir, bueno, l'últim partit tothom es va remengar, les entrades venudes, però partits anteriors hi havia com alguna cosa que grinyolava. I és fotut. Quan has de buscar diagnòstics, en què es busquin més culpables que responsables. No és exactament el mateix. I aleshores jo crec que s'ha de fer un bon diagnòstic i a partir d'aquí veure quines solucions, perquè la gent havíem identificat... Fixa't, vam passar, des dels que ens ho mirem des de fora, d'un projecte de Machín a un projecte de Mitchell, que no tenien res a veure amb l'un i amb l'altre. I mentrestant tu dius, bueno, jo em vull encadenar amb un entrenador i el tipus d'entrenador marca el perfil de l'equip. No sé si aquesta és la reflexió que s'ha de fer pel projecte que ve ara, m'entens?
17: De fet, Machín, ja aquests nous propietaris se'l van trobar d'abans. És evident que l'actual propietat i Quique Cárcel s'alinia molt més en el futbol de Mitchell, que, a més, Quique Cárcel i Mitchell donaven certa estabilitat, no? Que les coses anaven bé, que hi havia un projecte, i ara ves a saber què és el que passarà, no només amb el projecte esportiu, sinó perquè ja hi havia en marxa la construcció d'un nou estadi, o remodelar Montilivi, o anar fora de Girona amb un nou estadi, completar tota la ciutat esportiva, és a dir, que tots aquests projectes, potser a segona divisió, s'hauran d'aturar i no hi haurà un projecte a llarg termini. Veurem què és el que passa també amb la propietat, perquè recordem que hi ha Manchester City, Pere Guardiola i Marcelo Claure, que de moment cap d'aquests tres ha parlat i ha fet declaracions i ha explicat, ha parlat.

0: És a dir, tu quan aquesta temporada has vist jugar al Girona, sempre deies, hòstia, si juguen bé, si és que no jugaven malament, però hi faltava aquest punt d'energia, de donar una mica més, perquè et creus molt al projecte... De creure en el projecte, i faltava el gol, que és una cosa que en el món del futbol va a pes. Vull dir, si tens diners, tens gol, i si tens menys diners, o tens molta sort, o molta xamba amb un fitxatge, o tens menys gol. Vull dir, és una cosa que és bastant faves comptades.
1: Doncs hem de deixar aquí, n'hem de parlar un altre dia també, a més de futbol, i a més vindrà el Mundial d'aquí 4 dies, vull dir que estarem distrets. Joel Díaz, Laia Tudel, Ramon Besa, Carme Barcelona, moltes gràcies. Gràcies, Eduard Solà, també. Cuida't molt.
2: Adéu, molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
4: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.

0: explosions al Corte Inglés Punès.
1: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
2: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
1: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
2: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
1: I sabem celebrar els bons moments.
2: Pa-da-pam!
3: Uau!
1: I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
2: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La tarda dona molt de joc.
5: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
6: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
9: Filla, quan era el teu aniversari?
10: Un altre cop, papa.
11: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
12: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
13: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga, web i app.
14: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
15: Fes-te entendre amb mi, di!
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de...

0: amb aquests preus.
1: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
0: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: La cançó pendent.

0: ràdio. Aprofita, a veure bon dia, estava pensant, a veure quan triga algú a fer algun so. A veure, Déu-n'hi-do, encara m'ha aguantat bastant. Miralles, com estàs?
1: Què dius, Freddy?
0: Què ens portes?
1: Ernest Prana, no sé si coneixeu aquest noi, que fa molts anys que fa música, els últims ha decidit passar-se la seva llengua, que és el català, perquè havia començat amb un grup que feien temes en castellà, i ara té aquestes cançons, com aquesta que es diu Quina sort. Heu sentit que deia el meu millor fan diu que fer cançons amb mi és el millor que hi ha? Perquè el seu millor fan, endevinareu qui és una criatura que ha tingut.
2: No.
1: El Max és el fill de l'Ernest Prana.
2: Max Prana.
1: I és el seu gran fan. Ja sabeu que els nens i els borratxos són els crítics, els pitjors crítics que et pots trobar.
3: La veritat.
1: Sí. Vull dir, nens borratxos separats, sempre?
4: Sí.
1: Sempre.
4: No, sí, sí. Miralles, fas tu.
2: Ui, que no entenc res del que dius.
4: Un nen borratxo
5: deu ser...
4: Bueno, Noel. El nivell màxim de sinceritat que pot arribar.
2: Se'ls donava pa amb vi i sucre, els nens.
0: Per emborratxar-los
2: una mica. Perquè diguessin la veritat.
3: Crec que era per dormir, més aviat.
0: Molt bé.
1: Us agrada molt? No, ja veig que us ha encantat aquesta cançó.
4: Max Prana, eh?
0: Max és el fill.
2: Bueno, també es diu Prana,
4: no sabem, sí, però el que canta es diu Ernest.
1: Es diu Ernest
4: Prana. Ernest Prana.
1: La cançó es diu Quina sort.
0: Quina sort.
1: Quina sort tenir-te.
3: Quina sort.
1: Max. Mira, ho has entès ja? Perdona, Joel, ho has entès?
4: La veritat?
2: Lleig.
4: No. Però l'audiència segurament sí.
1: Va, això espero.
0: Albert, mil gràcies.
1: Adéu, vosaltres.
2: Al final ja no canta en castellà.
6: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
1: Comencem saludant el director del diari Punt.es. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors.
1: Deies que avui tens més dubtes que no pas dimecres, eh?
6: Pues sí, és el dia que va sortir les revistes del cor. Yeah. Hi ha moltes notícies a les portades. Per tant, a veure si agafem el ritme i ens posem com Déu mana.
1: Avui tens algun dubte més?
6: Sí, sí, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant. Mm.
1: I els socis?
6: Un amic meu que té el quiosc a la plaça Francesc Macià m'ha dit que vull tancar. Avui a les 8, 8 i mitja tanca el quiosc.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
6: Una abraçada molt forta a tots els oients.
0: L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Diadona, Vinya Mata i Xavi Espinosa. Bon dia!
7: Bon dia!
0: Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al telèfon del directe al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs del divendres, on podreu guanyar fins a 200 euros, a més d'una magnífica cantimplora del 3CAT, que serà vostra només encertant la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel. Dit això, quins temes ens queden pendents, Joan?
2: Molts, Freddy, de veritat.
4: Per ser un dilluns de maig, que mig país és de festa, doncs, escolta'm, l'actualitat està que crema.
5: Està que crema, saps que crema també, Freddy?
2: Freia,
5: va. Què passa? Escolta, no feia dies que no coincidia amb el Frederic. I bueno, l'estic saludant. Escolta, que sembla que... com estàs, Frederic? Va,
1: bé, gràcies per l'interès, Hermínia, gràcies.
5: Sí. Tu te'n recordes del jersei que et vaig fer per anar?
1: Home, és impossible d'oblidar.
5: Bueno, doncs, com que et va agradar tant, t'estic fent un traje de bany per l'estiu.
1: Oh, caldria.
5: Un traje de bany. Sí, un traje de bany d'una llaneta molt fet,
1: Ai.
5: Així enganxat.
2: Un traje de bany de llaneta.
5: Aniràs ben maco a la piscina en Torre.
1: A la piscina, només digues una.
3: Li està fent el Freddy un banyador de llana.
5: Sí, si vols, escolta, et faig una tovallola, un gorret, tot a conjunt, Frederic.
2: Tot el mateix color. Sí.
1: I una fila, també. Gràcies, no cal, Hermina, gràcies, però no cal. Va,
5: sí, temes... bueno, això sí, m'has de deixar que et prengui bé des d'aquí baix.
1: Bueno, va.
2: Freddy, però no, la pots denunciar. No hi ha un punt lila, una cosa així.
1: Bueno, va. Avancem, sisplau.
5: Bueno, com si no hi fos, Frederic.
2: No, surt de sota la taula.
1: Hermínia.
2: Hem de fer un programa en directe, sisplau, Hermínia.
1: Sí.
2: I hem de parlar de molts temes, alguns d'ells de l'àmbit futbolero, perquè Déu-n'hi-do...
5: Com que està ben dotat, Frederic.
2: Que cap de setmana, sisplau, Hermínia.
5: Haurem de fer-lo extra gran,
2: Hermínia, això que estàs tocant és el mòbil.
5: No, és ben tovet,
1: Ai, va, tovet.
2: Bueno,
1: Vinga, va, tu
2: per favor,
1: quin cara... Ara aquí no en sortiré.
2: Sí, a veure...
1: Champions del Barça,
2: que hem de celebrar la Champions del Barça.
8: Champions del femenino,
2: Sí, del femení. Bueno, Champions del femení, què passa?
8: No passa res, tranquil, feminista, tranquil. Però què has dit?
2: Tu has dit,
8: parlarem de la Champions del Barça... I semblava que haguessin guanyat la Champions, ¿vale?
1: És que l'hem guanyada, la Champions.
8: El femení!
2: Sí, però
8: està molt bé! Però si jo no soc racista ni res, joder! Però voleu per matisar... perquè no doni lloc a malentendidos.
7: No,
8: si tu dius, si el Barça guanya la Champions,
7: és que el Barça...
8: jo me penso que hem guanyat la Champions.
7: El Barça ha guanyat la Champions. I punt.
8: El femenino.
7: Torni.
8: O sigui, a l'igual estaria aquí tan tranquil si haguéssim guanyat... però a veure, per favor, si que
2: Dani,
8: jo no soc...
2: Dani.
8: Però que jo no soc machista, ni racista, ni res. Però si tu dius, he guanyat la Champions, doncs pues jo me penso que hem guanyat la Champions, la normal. Jo a aquestes hores, si haguéssim guanyat la Champions normal, estaria tirat pel mig d'uns arbustos de diagonal, semi-inconscient, amb el pantaló pixat, després de la farra que m'hauria pagat. I no estic així, estic normal.
2: Sí, ja ho hem vist.
8: No l'haguéssim celebrat amb el figatobas aquell, o com se digui, de merda aquella...
2: Figaflau.
8: Que vaya tela, també.
7: Bueno, va, fins aquí, Dani, gràcies.
2: Molt maca, molt endreçada.
8: Sí, el Juste allà, que se pensava que era Freddy Mercury, tio. Sí, Juste,
7: Dani, ja ho tindríem, va, pensem. Sí.
2: Pel que fa a futbol, hi ha la Champions del Barça, les eleccions del Madrid, el descens del Girona, o el comiat de Pep Guardiola, per exemple.
7: Yes. Home, Pep Guardiola, bon dia, com estàs?
9: I'm fine, thanks, yeah, Freddy. Well, normal, that today is Monday.
2: Sí.
9: And we have to see in front and the past...
2: Què vol dir, tu, sí?
9: Past is... well...
10: Hem de mirar endavant, vol dir.
7: Ah.
2: Past is...
10: Sí. El passat,
7: past is well. Past...
2: Sí, sí.
10: Past is...
2: Però, escolta'm, Pep, ja que et tenim aquí, fa molt temps que tenies pres aquesta decisió de deixar el City.
9: Well, I have to say...
5: No pot parlar en català, o què?
9: Ah, i tant que sí, Armino. Per vostè el que faci falta.
5: Ah, sí.
9: So Manchester, I feel that I feel empty myself, and now I need to feel because I'm empty.
10: Yes,
9: I was full in the beginning in here. Yes,
2: okay.
9: But slowly, the match on.
7: S'emociona.
9: Match on Sunday.
10: Què és el que t'ha buidat?
9: Match on Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday, match again, Sunday,
2: molts partits, molts partits, no? Divendres,
9: Wednesday, and Sunday, sometimes
10: Tuesday. Però és que són molts Sundays i Wednesdays.
9: So at the end, I empty, you know.
2: Sí, sí.
9: Work. Players, the fans, the tactics, they take the ball, as the ball, they take the ball, as the ball.
2: Sí, sí.
9: It's so much pressure.
10: Sí, sí,
9: ten years, and 10 years here, it's just then... Yeah, so now is the moment to say stop.
5: Trobo que parla un anglès que s'entén bastant.
7: Sí, sí, parla fatal, emotiu. Pep, a partir d'ara, què? Tens algun projecte damunt la taula, un any sabàtic, o què farem?
9: No sé, Freddy, la veritat, no sé, we will see. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
2: Sembla un grup de country.
7: Michael Martin Paul.
9: It's only one person, but with three names.
7: Sí, sí, sí, Michael Martin Paul.
9: And he says, not now, because he's dead.
7: Sí, he's dead.
9: So he knows what he said in the past. He said when he was alive,
10: què deia?
9: All is for to do. And all is possible.
7: Ah, mira, no ho he dit.
10: Bueno, doncs, Pep, estarem super, super, super pendents de la teva decisió. Pensa-te-la bé, d'acord?
9: Why you love me so much, guys?
2: Sí, tot i que l'última vegada que et vas pensar molt una decisió, vas acabar jugant al Brescia.
10: Sí, que és veritat.
2: Era una merda d'aquí, de tots els que et volien.
10: I després vas donar positiu. Però al final no, però al final no.
9: At the end, no, but positive in what?
10: Positive in Andrelon.
9: Andrelon can be in many places.
10: Això és veritat.
7: Gràcies, Pep. Escolta, parlant de la celebració de la Champions, va.
9: Yeah. Thank you, guys. I love you.
11: Visca el Barça!
12: Barça! Barça!
11: Barça!
7: Vinga, la celebració de la Champions, que com hem comentat abans, va tenir moments autènticament estel·lars.
2: Sí, molts d'ells protagonitzats per Rafa Juste, l'actual president del Barça.
11: Quina vergonya que vaig passar, per favor.
2: A veure, ha entrat un senyor del carrer a la sèrie...
10: No, se'ns ha tornat a colar una persona...
11: Sí, vol veure el
7: Barça! Ah!
10: Perdoni, senyor Font, que l'havíem oblidat.
11: Teniu la meva targeta. Soc de Granollers.
7: Senyor Font, no...
2: Ah, Granollers, sí.
7: Sí, no li va agradar la celebració de la Champions, senyor Font?
11: Home, Frederic, el del senyor Juste, prenent el protagonisme a les noies, allà a l'escenari, va ser un episodi intolerable que nosaltres m'apunto per les properes eleccions.
2: A nosaltres, sembla que no li va agradar.
11: Hi ha cosa tan... barruera i tan bacana. Home, va agafar el micròfon i es va convertir en una barreja d'Isabel Pantoja amb un porc senglar.
10: Aviam, aviam, ja sé que ara fa una estona curada. Senyor Font, ja sé que fa una estona... No, coi!
11: Anaves a dir Juste.
10: Fa una estona, a la tertúlia, he dit que no em va agradar. Però ara, en canvi, penso que sí, que em va agradar. I encara em va agradar més l'actuació de Quica Nazaret, o aquesta noia que és portuguesa.
7: És portuguesa.
10: Va agafar el toro per les banyes i va liderar allò...
4: Impressionant interpretació damunt de l'escenari de la cançó La Perla, de l'últim disc de la Rosalía.
5: Vaig flipar bastant, no? En serio, te lo digo.
7: Rosalía, com estàs? Bon dia.
5: Com estàs, Freddy?
7: Et va agradar la interpretació de la Quica Nazaret?
5: Almenys no la va cantar el directiu aquell que s'assembla al Berlusconi, no?
11: Sí, Rafa Justa, una retirada.
5: No? I, bueno, lo de la jugadora, pues, bueno, fíjate lo que et dic, que hasta estic pensant, pues, no sé, en portar-me-la de gira aquest estiu, no?
10: Ah, mira, doncs
5: o fer
10: igual...
5: el confessionari, no? Ah, o algo així, no? Va ser com una revelació.
10: Ja li va ser el confessionari, sí, Rosalía,
5: la xica. No sé, la noia, pues, parla molts idiomes, no? Com jo, no sé, que... Sento que d'alguna manera, pues, que estic conectada con ella, no?
10: Sents una connexió telúrica d'aquestes teves, eh?
5: Claro. Sí,
10: ets tan espiritual, Rosalía.
13: Que lo de la celebració...
10: A veure, Sergi, què vols dir?
13: O sigui, que a veure, que el partit aquest de Champions...
10: Sí, la final de la Champions.
13: La final de la Champions femení. Sí. Hi havia...
10: Per què l'escoltem? Per què l'esteu?
13: Una parella,
10: no?
13: No
10: sé, perquè ha entrat cridant...
13: No, perquè hi havia una parella... O sigui, una de la parella en un equip i l'altra en un altre.
10: Sí, la Mapi León i la Engel.
5: Com?
10: Engel en Volker.
13: Volkers?
10: Hi havia una central del León i una central del Barça. Són parella, perquè hi ha vegades...
13: Això no havia passat mai abans.
10: No, i tant que passa. El futbol femení passa molt.
13: Perquè els tios...
4: Bueno, però vol dir que juguin una final de Champions. Un membre de la parella en un equip i l'altre, potser... No volies dir això, Sergi?
13: Bueno, jo volia... Sí, volia dir això.
4: Doncs ja està, doncs ja queda dit.
7: Va, escolta, no deixem el futbol de tota manera i parlem del Girona. Perquè dissabte l'equip de Mitchell, ho dèiem també ara a la tertúlia, a l'Àgora Esportiva, vaja, estava obligat a guanyar l'equip de Mitchell, estava obligat a guanyar l'Elx per evitar el descens. He dit les frases més malament, l'he llegida de la pitjor manera possible.
10: I mira que si llegeixes
7: possible...
10: una paraula després de l'altra que està escrita...
7: Sí.
5: Vull dir,
7: dissabte el Girona estava obligat a guanyar l'Elx per evitar el descens.
10: No, m'ho faré meu. No?
7: Però no va poder passar de l'empat, ara.
4: Va fer un partit bastant de merda, la línia de tot el tram final de la Lliga, sí, de manera que la temporada que ve el Girona jugarà segona.
14: Us ha sortit el tiro por la culata, culés.
10: No, escolta, Manolo. Això no va amb tu, eh? Sí. S'ho preocupa per l'espanyol, que prou te feia.
4: Aparca l'autocar.
10: Que t'ha anat d'un pèl, Manolo?
14: Escolta un moment. Atenció. Enic polla.
10: Què dius? Com que...
4: Manolo.
14: L'enic polla d'avui...
10: No, Manolo.
14: No és ningú enigma d'això.
10: Ets un mal educat.
14: No, igual que el Màrius aquell que fa la mena d'aquesta, pues jo faig l'enic polla, ¿vale? Vinga, a l'enic polla d'avui...
10: Hauria de ser l'enic Manolo.
14: Pues també queda bé, enic Manolo.
7: Sí, enic Manolo.
14: Enic Manolo.
7: Enic Manolo.
10: Enic Manolo.
14: Pues per mi malament l'enic polla.
4: Sembla que diguis, em dic Manolo.
14: Enic Manolo. Jo, enic Manolo.
10: Molt bé, Manolo.
7: Ai, Déu.
10: Pues Manolo, què vols?
14: A l'enic polla d'avui...
10: Sí.
14: No és ningú enigma d'això de mierda que fa l'escriptor gay.
10: Sí.
7: El Màrius.
14: És un anagrama.
7: Val.
14: Elche.
10: Sí.
14: Vale? És un anagrama de leche.
10: Això és així, és veritat.
14: La leche que s'ha pegat en Girona.
4: Bueno, va... has vingut aquí, t'has molestat a entrar al directe per dir aquesta porqueria.
14: De quatre lletres, o de cinc, no sé. Perquè la che...
10: La che...
14: No sé si és una lletra o són dos.
10: En castellà, sí, en català, no.
14: Però me suga la polla. Que la segunda és farsa atlètica i ja està. A comer mierda un anyo.
5: Cal que parli tan bo.
14: I fins aquí l'enic polla d'avui.
10: Molt bé, Manolo.
14: Bueno,
10: calma't una mica, sisplau. Sí,
14: estaré estar pendent de si... No, perdona, jo estaré estar pendent de si...
10: No, és que estàs aquí sucant pa amb la desgràcia.
4: Sí, l'Espanyol ja estava salvat. Si ja està.
14: La polla, dona, tanta mierda de la polla a l'Espanyol, pumba, el fic tonto del futbol català.
10: Ahí.
14: Perquè això és el que és Girona... Sí. S'ha caigut per la cantina.
10: Manolo, que després això queda gravat.
14: Ha anat a Montserrat.
10: Manolo.
14: Ha anat a Montserrat.
5: Ja, bé.
14: Que m'entens?
7: Sí.
14: Pues ala. Tristes.
10: A la tristes.
14: Adiós por siempre.
10: Com aquell del...
14: A ti i al Girona reservat i al hat-trick Girona i totes aquestes mierda de...
4: Manolo, no estem parlant de l'Espanyol.
7: Exacte.
14: O sea, lo normal es que no... que no estigueu parlant mai de nosaltres.
10: Bueno, no, nosaltres parlem del... Perdona'm, Freddy, que li dono l'explicació que mereix aquest senyor. Aquí es parla, aquí, Catalunya Ràdio, es parla de l'espanyol. Se'n parla molt i se'n parla quan cal, que és gairebé mai. Però quan cal, que és gairebé mai, se'n parla. Sí, quan no, doncs sí, no. Sí. I ja
7: tot
10: està.
7: Cas, escolta, tornant al Girona...
10: No, ja estic fart de crítiques,
7: sí,
10: Freddy.
7: Sí. No, no, sí, tens raó, però...
14: Què passa?
7: El que encara no sap ningú és si Mitchell seguirà la banqueta del Girona.
15: I l'has qui ho sapiguera.
4: Sí, Mitchell, com estàs? Bon dia. Primer de tot, com
10: home, no te'n fotis. Si està fet una merda, Joan, per què pobra. Rius?
7: És que el guió posa Sergi.
4: Com et trobes? Sí, sí.
15: Bueno, soc... Soc Capcot.
4: Sí.
15: Capcot.
4: Sí, sí.
15: Gironí,
4: Capcot. No, es diu Capcot igualment, encara que parlis en gironí.
15: Tinc la cara com una poma agra.
4: Sí, sí, tens cara de pomes agres, és l'expressió. I els jugadors com estan, Mitchell?
15: Els jugadors, bueno, te puedes imaginar. Els jugadors són com el camp del Mallorca, no?
4: Què vols dir?
15: Són moix.
7: Oh, mira, escolta, fes una broma.
15: Són moix i planyívol, sí? I bueno, jo li dic que han de deixar dir, no han de bades.
4: No han de bades, escolta, Mitchell, sí, des de...
15: T'escolto, Sergi.
5: És que Freddy...
4: Des de dissabte
7: hi ha
4: dubtes...
7: Que hi ha un Sergi, el guió, que no sabem...
4: El Sergi.
7: Sí, però li hem posat un paper que no sé si era el que tenia.
4: Escolta'm, hi ha dubtes sobre la teva continuïtat a la banqueta del Girona. Ens en pots dir alguna cosa...
15: Bueno, el Atxucac ahí está, ¿no? Tengo un Atxucac.
10: Te has fotut un Atxucac guapo,
15: sí,
10: eh?
15: Y el Atxucac no es per tomarlo a la lluge.
4: ¿A la cual, escucho?
15: A la lluge.
4: Ah, oui, oui.
15: ¿Lluge?
4: No, no.
15: A la ligera, coño.
4: Sí, sí, a la lleugera.
10: No surti el quillo de dintre.
15: Bueno, yo no, encara no sé molt bé a quin s'han encomanar-se. Y bueno, the time is there. Quan el digui, pues, de Bellantubi. No.
10: Doncs de vell en Tubi serà.
4: Sí, sí, de vell en Tubi serà.
7: Sí, sí. Bueno, gràcies, Mitchell. Molts ànims.
15: A vosaltres.
7: Vinga, t'hem de parlar del Madrid, Joan.
4: Sí, parlem del Madrid, perquè ahir la Junta Electoral va donar per vàlida la candidatura d'Enrique Riquelme, i per tant confirma que hi haurà eleccions a la presidència del Madrid.
16: Sí, lo cierto es que ya tenemos el aval.
7: Home, Enrique Riquelme, bueno, benvingut al matí de Catalunya Ràdio.
10: Té potencial, eh? Enrique,
7: i els temes pendents.
16: Gràcies. Gracias de corazón por...
4: Enrique Riquelme.
16: Los sets que pues...
4: Aquests senyors que estan tocant han vingut a vostè.
16: Es que tú, ustedes saben que yo soy medio mexicano, ¿no?
4: Son de la candidatura.
16: Son los miembros de la candidatura.
10: Porta uns mariachis.
16: Mariachi 1, mariachi 2, luego tenemos mariachi 3.
4: Gracias por venir,
5: Gracias,
16: Sí, son...
10: Bueno, doncs benvingut als temes
16: pendents. Sí, la verdad que Florentino es el mejor presidente de la historia del Madrid, eso hay que decirlo.
4: Ara que ja és oficial la seva candidatura, suposo que tindrà noms i fitxatges per atraure el vot dels madridistes.
16: Por supuesto, sí, tengo muchos nombres muy potentes, que ya nos han dicho que sí.
4: ¿Y ens en podria dir algun?
16: No. No puedo. Y no porque en realidad no tenga ningún nombre, porque nadie me coge el teléfono, porque nadie sabe quién soy. Mm-hmm. Piensan que les llama un número de estos de spam. No es por eso. Es que no les puedo decir porque es pronto todavía.
10: Es evident, señor Riquelme, que no té cap nom.
16: Puedes llamarme Enriquelme.
10: Que em fa gràcia la repetició de síl·labes. Riquelme, no?
4: Enriquelme. Quines són les seves propostes?
16: No, es pronto para hablar de eso.
4: Las elecciones serán pronto.
16: Y no lo digo porque en realidad no tenga ninguna propuesta, porque no se me ocurre nada en lo que pueda superar a Florentino, mejor presidente de la historia de Madrid. Sino porque decir mis propuestas ahora, pues sí sería un poco dar pistas al rival. Tengo los mariachis. Claro, claro.
7: Se están cansando. Se están cansando.
16: Hay uno que perdió el aire.
7: Ni aunque den jet lag.
16: Sí.
4: Doncs, escolta'm, com pensa convèncer els socis del Madrid perquè el votin?
16: Bueno, en México tenemos muchos dichos, ¿no? Para eso, ¿no?
10: Però vostè no és d'Alacant.
16: Ah, sí? Ay, a veces se me olvida. Muchos años en México.
10: Però quin dicho tenen a México?
16: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
7: Vinga, va, escolta, va. 4 minuts i les 12, obrim el concurs pendent.
17: Ja pueden ir, Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
7: Ja tenim en línia el concursant, que es diu Lluís. Lluís, com estàs? Bon dia.
18: Molt bé, bon dia. Perfecte, molt bé.
7: Des d'on truques, Lluís?
18: Som molt murris, eh?
7: Som molt murris.
13: Ha dit com 10 paraules en un segon, eh?
7: Des d'on truques, Lluís?
18: Des del Masnou, justament.
7: Masnou, vinga, justament.
10: M'encanta el Masnou. Jo anava molt a Ocata, de jove.
5: Ah, molt bé.
10: Sí, sí, sí, anàvem allà, fumàvem cigarros.
5: Sí, sí.
10: Lluís,
5: sí,
10: Lluís, molta sort, Hermínia Calla, amb aquesta primera pregunta que avui té a veure amb una efemèride molt important. Saps quin dia és avui, Lluís?
18: Sí, avui som dilluns.
10: Doncs vinga, som-hi. Lluís, tu et consideres friqui d'alguna cosa?
18: No.
10: Jo sóc friqui de les aspiradores, per exemple. I el friqui, el Freddy, és friqui dels musicals.
7: I el friqui és Freddy dels musicals.
10: El Jovany és friqui de l'etimologia.
2: Una mica.
10: I el Sergi és friqui de la Sailor Moon, eh, que sí?
13: Sí,
10: molt. I tu no ets friqui de res, eh, Lluís?
18: No sé, no
10: et ve res al cap. Doncs has de saber que si avui, si fossis friqui, avui seria el teu dia, perquè avui, 25 de maig, és el dia de l'orgull friqui.
5: Jo seria friqui del Freddy.
10: No t'ha preguntat ningú, Hermínia. El dia de l'orgull friqui és una iniciativa popular que intenta reivindicar a Lluís el dret a ser friqui de qualsevol persona que ho desitgi sense haver-se d'amagar. La idea del Dia de l'Orgull Friki és que cada 25 de maig tots els friquis surtin al carrer i defensin amb orgull i sense vergonya que no són ciutadans de segona i que les seves activitats, com llegir còmics o jugar a rol o disfressar-se de Doraemon amb 48 anys, mereixen el respecte de la societat. I la data no és casual, Lluís. El Dia de l'Orgull Friki se celebra el 25 de maig perquè va ser un 25 de maig de 1977 que es va estrenar als Estats Units el que segurament sigui la religió friki amb més feligresos, la Guerra de les Galàxies. Wow. I és que, Lluís,
13: Superman!
10: Les aventures del Luke Skywalker, del Darth Vader i de l'Obi-Wan Kenobi i la princesa Leia,
13: Peter Parker,
10: són per molta gent una autèntica religió que s'ha agafat aquesta història talment com els cristians s'agafen a la Bíblia o els musulmans a l'Alcorà, mirant de trobar respostes a les grans preguntes de la vida i buscant-hi ajuda per distingir el bé del mal. La propera vegada que vagis pel parc de la Ciutadella, Lluís, i vegis un grup de gent vestits de jedis barallant-se amb espases làsers, no els miris com uns tarats, sinó com a simple feligresos d'una religió inofensiva. I un dels personatges més importants d'aquesta religió, el que s'encarrega de pronunciar la majoria de frases cèlebres que després han esdevingut doctrina, és el famós Yoda, aquell mestre Jedi de 67 centímetres que s'assembla al Jordi Pujol. I sobre el Yoda va la pregunta, Lluís. Lluís, molta atenció. Una de les frases més famoses del mestre Yoda a Star Wars és aquella que s'ha convertit en un aforisme pacifista a mig camí entre el budisme i l'estoïcisme. Saps quina dic? És aquella que diu: la por, el camí cap al costat fosc és. La por porta a la ira porta a l'odi, i l'odi porta al... Ah! A què porta l'odi, Lluís? Et dono quatre opcions. L'odi porta al crossfit, l'odi porta al patiment, l'odi porta a Aliança Catalana,
5: escolta,
10: o l'odi porta a Mollerussa. Què deia el Yoda? L'odi porta al...
18: al patiment.
10: Al patiment! Molt bé, Lluís!
7: Molt bé, Lluís! Doncs escolta, primera pregunta, resposta correctament. Anem ara a les notícies i no pengis i ja farem la segona pregunta que et farà el Joel, Lluís.
18: Molt bé, gràcies, vinga.
7: Vinga, fins ara. Anem a les notícies i de seguida la segona part del concurs pendent. Fins ara.
16: ¿Quieren que les toque algo los mariachis?
2: No.
16: Les pongo... ¿no?
2: Mira, ja entren.
5: Ahí estem. Freddy, que et vaig amb ajudar.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
20: Bon dia, us informa Joan Bota. La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado que ha deixat Gómez a un pas del judici per corrupció. Més notícies, Natàlia Ramon.
21: El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV en la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar els seus riscos. En la presentació d'aquesta encíclica, que ha tingut lloc al Vaticà, el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, reivindicava un esperit crític davant la intel·ligència artificial.
0: L'ús de la tecnologia no es pot justificar únicament en la seva eficàcia ni tampoc en la seva velocitat per respondre.
20: Ha arrencat la campanya del cereal a Ponent, que s'avança per la calor. Les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars a l'any passat. Lleida, Estela Busoms.
6: Bon dia. Parlem d'uns 4.500 quilos per hectàrea i de preus al voltant dels 200 euros la tona. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot el combustible i els adobs. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora Santi Caudevilla, responsable del sector d'Unió de Pagesos.
22: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensius entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
6: També alerta que la calor tan intensa d'aquest final de maig sí que tindrà efectes negatius en la collita que encara no hagi començat, sobretot a les zones de regadiu. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
21: Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i als municipis de l'entorn. El material era a casa d'un arqueòleg que l'havia d'entregar i no ho feia, que havia treballat en els diferents jaciments Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
23: Bon dia. L'arqueòleg investigat va acumular el material que havia d'entregar la Generalitat juntament amb les memòries de les excavacions. El caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, relata com es va recuperar el material en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.
24: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
23: Entre el material hi havia peces romanes i un miler de monedes de coure que daten de la Guerra del Francès. L'home se l'investiga pels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric. Clara Chavarría, Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
20: Un home ha mort aquest matí en un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. Quatre dotacions dels bombers s'han desplaçat del sinistre en uns baixos d'un edifici que s'havia habilitat com a habitatge. L'espai acumulava gran quantitat de ferralla a l'interior. La víctima ha quedat atrapada en aquest local que ha acabat totalment calcinat. L'operatiu ha activat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Nous bombardejos d'Israel aquest matí han fet almenys 3 morts al sud del Líban. L'exèrcit israelià continua atacant la regió i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto el foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel assegura que un dels seus soldats ha mort en combats a la zona que enfronten l'exèrcit d'Israel amb la milícia xiita libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és de 3.100 víctimes mortals des de l'inici fins a principis de març. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país. El Líban i Israel no tenen relacions diplomàtiques, però van començar negociacions a l'abril amb la mediació dels Estats Units. Esports, Marcos García.
25: El Barça femení té dia lliure avui després de celebrar la Champions amb l'afició. Ahir al vespre més de 10.000 seguidors es van trobar a les Fonts de Montjuïc per rebre les campiones d'Europa. L'equip blaugrana tornarà demà a les 10 del matí als entrenaments perquè encara té 2 partits pendents a la Lliga per tancar temporada. Dimecres a casa contra la Real Societat i diumenge al camp del Madrid Club de Futbol. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha de donar d'aquí a mitja hora la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta llista de convocats, com ara qui seran els 3 porters, qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín o què passarà amb jugadors que ara mateix estan lesionats. El Manchester City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El tècnic català Cesc Fàbregas classifica el Como italià per a la Champions. A la Lliga CB, victòria ahir del Joventut, derrotes del Lleida i el Girona. Joventut 86, Burgos 79, Hayopos Lleida 88, Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80. A l'NBA aquesta matinada, victòria de San Antonio Spurs contra Oklahoma City Thunder, 103-82. La final de conferència Oest està empatada a 2 i en motor a la 600 milles d'Indianàpolis, 7a posició per Àlex Palou.
19: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, segona part del concurs pendent. Hi ha el Garriga aquí. Què tal, Garriga, com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Aviam, amb el Lluís. Lluís, estàs per aquí, no, encara?
2: Sí, sí, ja hi som.
0: El Lluís ha superat la primera pregunta i anem a per la segona. Joel.
3: Molt bé, Lluís, del Masnou. Doncs escolta, aquesta segona pregunta és de la categoria poètica. Saps com funciona això? Ho has escoltat alguna vegada, el concurs?
2: Sí.
3: Molt bé, Lluís. Doncs és allò de l'última paraula a l'aire i tu l'acabes. I avui, en motiu del dia de l'orgull friqui, doncs va sobre coses friquis.
4: Diu que d'acord.
2: D'acord, vale.
3: Molt bé, Lluís. Doncs vinga, som-hi.
2: Vinga.
3: El primer poema es titula Tebeos sexualitzats. I diu així. La Sailor Moon en tanga, el friki s'arremanga. Aquesta és la mandanga que excita els fans del...
2: Manga.
3: Molt bé, tio. Lluís,
1: arremanga,
3: molt bé.
1: Arremanga,
2: ja manga. Ja ve el manga, clar.
1: Arriba una mica.
3: Vinga, Lluís del Masnou, aquest es titula Contra el feixisme interestel·lar. El millor per la galàxia és que el Jedi sempre guanyi. Cal lluitar contra l'imperi i que la força...
2: ens acompanyi.
1: Molt bé.
3: I amb quina tranquil·litat i amb quina seguretat.
1: Dues paraules tenen aquí, Ens acompanyi.
4: Quin animal.
3: Vinga, va, acabem amb aquest, que jo crec que no el sabràs, Lluís. Es titula, aquest poema es titula El tarot dels barbuts.
0: Què?
3: Tenen alt colesterol i no gaire rock and roll, ni neden gaire bé el crol els amics jugadors de...
2: De rol.
3: Molt bé. Has dit de rol.
0: Lluís, escolta'm. I sense dubtar,
3: Lluís. Una bèstia a part.
1: És dels millors concursants que recordo.
3: Sí. Jo, Lluís, et vull divendres, Et vull divendres aquí.
2: Sí. A la vostra disposició, si toca el sol, ja ho sabeu.
3: Que estàs jubilat, Lluís. Que estàs jubilat.
2: No, estic jubilat, no.
3: Vale. Estàs a l'atur.
2: No, tampoc.
4: No preguntis més, Joel, perquè generarem un moment incòmode.
3: Sí. Lluís, et poso... Calla un moment, Lluís, hòstia.
1: Ai, pobre,
3: per favor, home, que t'hem de puntuar.
4: Ara ho anem a explicar.
3: A veure, de què treballes, Lluís? Ràpid.
2: Soc oficial. Oficial de primera, però no puc dir la missió que estic fent ara.
3: La missió?
1: Carai.
2: Sí.
5: Escolta,
1: Què?
0: Però estàs a l'exèrcit?
2: No, però com si ho fos.
3: Bueno, és
1: m'està agradant molt aquest
3: sí,
1: eh?
3: Però acabarà malament això.
6: És un Jedi.
3: Igual és un Jedi.
2: Avui és el dia de l'orgull aquest que m'has dit, oi?
3: Avui és el dia de l'orgull friki. No de l'orgull gay. Per l'amor de Déu, Lluís.
5: Ha dit orgull.
3: Sisplau, tallem-li el telèfon a aquest senyor, puntuem-lo i marxem a casa. Lluís, et poso un 8.5.
0: 8.5, el Joel. Garriga.
1: Jo un 9.2.
0: Carai, un 9.2.
2: Un 9.2.
0: Va, Jovany.
4: Un 7.
0: Un 7.
3: Com que un 7?
0: Mira, 24.7. 24.7, oficial.
4: Oficial.
0: Lluís, 24.7, val? Amb això mirarem a veure la resta de concursants i et direm si vens divendres o no.
2: Molt bé, gràcies.
0: Vinga, tu.
1: Està contentíssim, Lluís.
0: M'he estat a punt de prendre mal, Però bé. Garriga, a la tarda, què farem?
1: A la tarda ens hi posem a les 4, avui fent el cafè amb en Toni Bassas. D'entrada, mirant el concert de Bad Bunny, intentarem parlar amb alguns dels protagonistes secundaris d'aquell concert, gent que hi va ser d'alguna manera interessant. I després, comiats. Fixa't que està havent-hi molts comiats. Al món del futbol n'hem vist uns quants. Àngels Barceló a la cadena SER, Alzina mig acomiada a Onda Cero. Com ha de ser un bon comiat? Com ha de ser? Quin tipus de comiats hi ha? En parlem amb l'Antoni Bassas, que també va tenir un comiat aquí en aquesta casa, bastant impactant. I després anirem a trobar el cap a la platja. Avui fa la sensació que hi ha molta gent anant a la platja just és 25 de maig.
3: Sí. Però és que fot una calor que espanta.
1: Doncs anirem a trobar el cap a la platja, tot això a partir de les 4, de 4 a 7, com cada dia aquí a Catalunya Ràdio.
0: Doncs tot això a partir de les 4, amb el Garriga i companyia. Tenim encara un minut, Vull dir que si voleu...
3: Vaig anar a la platja, Garriga.
1: Podem fer un truc?
3: Em pots trucar com a testimoni?
1: Com va anar? Va anar bé?
3: Bueno, la calor que feia...
1: Sí que estàs moreno.
3: No vaig portar...
5: Parasol.
3: Protector. I me'n vaig penedir moltíssim. Però crema així. No agafa? Sí, crema així sempre.
4: Però l'aigua devia ser freda, encara.
3: L'aigua el que estava era bruta. No diré el municipi, perquè no vull dir que vas anar a Vilassar, però l'aigua estava... que hi, mira, em vaig, hi havia un moment vaig posar a nedar i toco una cosa amb la mà i dic, què és això? Era una ceba.
1: Com una ceba?
3: Et juro per Déu, ha de ser una ceba. Vaig xocar amb una ceba nedant per la platja de Vilassar, per la platja de l'Almadrava.
4: Devia ser un nen petit i li vas tocar el cap.
3: No.
5: Que
3: havia esfumat. Una ceba de Figueres.
0: Però una ceba, ceba.
3: T'ho juro per Déu, que hi havia una ceba.
0: No, clar, venia de Figueres.
3: Clar, hi havia més coses, eh? Hi havia plàstics.
6: Estaves en un caldo. Una escudella.
3: Va, Sergi, home.
5: Ell era la pastanaga.
6: Tu no t'agrada la platja? Fas pinta que t'agrada molt poc la platja.
3: No m'agrada.
0: Bueno, va, deixem aquí. A partir de les 4 amb el Garriga, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà al matí de Catalunya Ràdio i amb l'Ostrell demà a les 6 del matí.
3: Vinga, va, prepa.
7: Adéu-siau.
0: Adéu.
7: Que vagi bé. Bona tarda.
8: Tot costa.
9: La temporada del 10.
8: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
8: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
16: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
17: Consulta el programa a firaviva.cat.
16: T'hi esperem.
18: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
19: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
20: Aviam què passarà avui.
21: El Balandrau va ser aquells dies...
22: Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant,
21: ostres!
22: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
21: Va, Mercè, para la tele.
22: Ai, que bé la Núria, eh?
21: La Núria Picas.
22: Trempada,
21: eh? Valenta, eh?
20: I les aletes de busseig, parlarem de les aletes de busseig.
22: Jo d'això, les he patit.
20: Me'ls poso a les mans, jo.
22: A les mans.
21: Va, calla, sí, arriba, jefa. Calla, arriba.
23: Déu vos guard.
24: I visca el bany!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les aletes de busseig...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: Sí, peus d'ànec. Sí, sí, també es poden dir peus d'ànec.
2: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i més dius... Aquest, el Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, sí. Va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, pues, tio.
1: Tens raó, tens
3: És molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí.
3: Llavors acabeu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Fes-ho tu, tan dibuixat, tan dibuixat.
1: Inventa algú, Leonardo. És veritat.
2: No suporto. Ja et dic burro, el Leonardo.
3: Sí, sí, sí. No el suporto jo, aquest tio.
1: Molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: No devia saber ni cuina.
1: No, res. Tot el dia allà menjant pizza i anar-se...
3: Ah, quin fàstic.
1: Anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? Què, de qui parlem ara, Peyu?
1: L'April... Ets de les tortugues ninjas. Ets molt jove.
4: Sí, molt jove. Sempre estem.
5: Hi havia pessetes.
1: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
6: Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que l'esportin els francesos.
1: Sí que és veritat.
6: Sí, és ridícula, allò, eh? Tu li poses al tio més guapo del món.
4: Brad Pitt.
6: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
6: Sembla idiota, sí.
5: No, no sembla idiota, Brad Pitt.
6: A mi m'ho sembla.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè.
5: No, no, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
5: No, no, no, els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes... Amb...
1: Però els peus d'ànec. Sí.
5: Bueno, potser no és la més afortunada d'aprendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de propulsió.
2: Oh, collons, collons, collons, això és una altra cosa, eh?
5: Ah.
2: Home, si es diuen aletes de proporció, sí. Per mi ja és una cosa bastant potent, això,
1: eh? Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la Marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
5: Què diu?
1: Sí, sí.
5: I a la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan,
1: sí.
5: Allà en portaven? No ho recordo.
2: Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
5: Ah, perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna, aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. I va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'Ultra Trail i doble campiona d'Ultra Trail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas!
2: Oh,
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, no, no, no.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar, o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana...
1: Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això no, encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria... Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o alguna
3: cosa. Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Bueno.
3: No és per res, eh? No sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
3: Sí,
5: una mica... Sí, però tu a primera hora, per pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia,
3: tinc energia.
5: Sí, eh? Hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així de petita, m'imagino.
3: Bastant, sí, que has es posat nerviosos. La meva mare particularment. Tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira.
3: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah,
3: i tant.
0: T'apuntes allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no? Però vas a guanyar allà?
2: Que no em vegi que ho faig.
3: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent, i això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
3: Sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord, França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut. No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Penseu que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests, número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15 i quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Però estàs ben primet i ben maco ara. Sí.
0: Perquè vaig a córrer una mica.
3: Peyu, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No tampoc... com tu. No em...
0: Apa, Xuriguera, ja la tens.
5: Ja està.
2: Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar, tu, que tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: No, exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a l'Aneto, que jo me recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de l'Aneto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
4: Uau.
3: No no, no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
3: Clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores... pujar la neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit, això. Quan arribes tens...
5: Veus?
3: Encara et queden migdia per fer moltes més altres coses.
5: Sí. Que si no ho fas tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar la neto i dir, que migdia, eh? Mira, ha quedat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar, aniré a comprar...
4: I me vaig a la neto!
0: Està bé, és una feina que no t'ocupa tot el dia.
4: Clar.
0: Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar?
3: Quan? Al Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que de feu el Pollegó Inferior.
2: Te'n prometo que no en faré cap.
0: També està bé.
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer. Sí. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això? No ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, cànon.
3: Per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana. I és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No, els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que digui, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com
3: va anar? No, no existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Normal. Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb xandall.
3: Unes licretes, malla llarga, no?
0: Sí.
3: Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat
3: sí,
0: algun
3: home,
0: moment de dir...
3: Sí, tant, però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170,
4: ja,
2: eh?
5: Aquí sí que no es pot tenir la tarda.
3: No, també en menjo una nit. No, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrent,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
3: Clar, no.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan
3: això.
0: Corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest tirava una cantimplora tot el dia.
3: Fàstic.
2: Callos,
3: conill...
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, diguéssim.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
4: Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si
4: fa... No,
3: rasca!
0: Jo, home, ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
4: Jo tampoc.
5: Jo és que no em trec ni les calcetes, m'ho faig de sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algo hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí, normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat pixat de casa,
0: sí.
3: I en 24 hores, doncs...
2: Aguantes.
3: No és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si entens i, a més, no és de qualsevol que xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres... Hòstia. Escoltar música de tant en tant.
4: Anar a preguntar per
0: sí,
4: música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país, bé, el paisatge no...
2: No tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar.
2: Mira. Sí,
5: és d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Venturós, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
3: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. Si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja està.
3: Sí. No, jo estic anant a tu, eh? Ara ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
2: Ja arribareu als callos, ja.
0: Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, no en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu, una pneumònia a 8.000 metres d'alçada, i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants, perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, dic, allò que diuen, mala hierba nunca muere.
0: Com s'afronta això? Què vas fer?
3: Doncs no defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar, i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, i vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Can Mandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic que alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
0: Això pot passar.
3: Obrir-te el cap...
0: T'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava?
3: Vull dir, no,
2: era allà.
0: La vaca ja hi era, com van venir al runner.
3: Sí, s'estava fotent un platet de callos i vaig vindre allò per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic... Mira, avui mateix...

0: Que aquest
1: has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
0: Un humà?
1: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
0: No, home, no. O sigui, ja et selecciono
1: jo. Ja t'ajuntes.
0: Ja més o menys, ja, amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, sí, també la gent té por, eh? I tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant soc molt dolenta. Molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo. És allò de la màgia del dorsal. Clar. Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, eh? A vegades, i fins i tot em fa vergonyeta de dir, hosti, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
1: Sí, sí, sí.
0: No sé,
1: sí,
0: potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
2: Això passa
1: això li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
3: Assajar costa, eh?
2: Sí. Costa molt.
4: És de l'avorrit que hi ha.
1: No, és veritat.
0: Veus?
1: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
2: perquè repetint. Hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
0: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
1: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
0: És molt guapo, clar, no? És el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
1: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
0: Aquests són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. No, ja els hi dic, ja.
1: S'hi han aficionat.
0: Dic, això no va així, això.
1: S'hi han aficionat.
0: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Bàsquet, que és el que feia jo quan era petita.
1: Sí.
0: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran...
2: Sí. Perdran l'interès.
0: Això ja ho he fet, ara em toca...
1: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
0: Jo faig una mica la inversa.
1: Kilian Jornet també viu a Noruega, eh? No sé,
0: aquest menja d'un altre plat. Però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip.
1: Sí.
0: Anem a fer... Ells han fet la Neto, eh? I han fet algun 4.000 als Alps i tal. Mira. Però amb molta calma. I això ja vindrà.
3: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
4: Així, amb cotxe em preguntes o peu?
1: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
0: Sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
1: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
0: Sí, faig una mica de tot. Faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
1: Fa de bombera, eh?
3: Sí. Ah, és que no sabia.
1: A tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers i ve la Núria Piques a baixar-lo, eh?
0: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
3: Ah, Prats.
0: Però bueno.
1: El Lluçanès, és igual.
0: Estem molt a prop.
1: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
0: A tot Lluçanès, al Berguedà i tot. També dono conferències d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya. Soc guia de muntanya, també.
1: Ah, mira.
0: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
1: Farem tot aquesta.
0: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja... vull explorar.
1: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
0: Sí, i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
1: El Balandrau.
0: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara foten, tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
1: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
3: Mosso d'esquadra, eh?
1: Espera't.
3: Deixa't alguna feina.
0: Espera't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
1: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17, no?
0: No.
1: No.
0: Tot i que algú em va dir de pràctiques. Sí, però era poli bueno, eh? T'ho he de dir, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
3: Tenim dues entrevistes, eh, aquí.
1: D'esquadra, la bombera, la corredora...
0: Exacte, de tot, vinga. Però
4: el Balandrau va ser-hi aquells dies...
0: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
2: Ostres!
0: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, i tant. Sí.
4: Déu-n'hi-do.
0: Sí, va ser una experiència...
1: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria maca.
0: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
1: I primer, apaguem el foc primer, sí, i ja fem la foto després.
0: I després ja d'això, que si no el caporal em
4: empapa. El que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, eh? Vull dir, un gat penjat, un microones encès...
1: Bueno, vull dir...
3: Lo típic.
1: L'altre dia se'm van encendre els ploms.
4: Ah, veus? Per
0: ah, sí? Sí, el quadre. I vas avisar els bombers o no?
1: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
0: Aigua,
1: va ser,
0: fotre i aigua, mare. Déu meu. Encara sí? Que no vas cremar tota la comarca.
1: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
0: Home, agafes una manta...
1: Una manta, eh? Però clar, és el quadre elèctric.
0: Sí.
1: Fa cosa tocar-lo, saps?
0: És complicat, el quadre elèctric.
1: Veus?
0: Truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i elevat si a Déu.
1: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
4: Ah, bueno.
1: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara? El proper objectiu? Aquest que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
0: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret. Estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
1: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
0: Ja veurem què fa.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
1: Núria, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
4: Vera!
0: Visca Vera, sí, senyor.
1: La paraula d'avui... Ets de Vera, eh?
0: Sí, sóc de Vera.
1: Molt bé.
0: Ja, molt bona gent.
1: Ja en som dos. Ja en som dos.
0: Casa,
1: i cada dia més. I
0: vinga, cada dia més. Va.
1: La paraula d'avui és albardà. A, albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
3: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto albardà com surt el sol.
1: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, albardà. Soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
4: El gos del veí es va fotre albardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí. Perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
1: O C, albardà. Enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
2: La Maite es va deixar albardà pel seu home perquè mentre se n'anava amb l'amant no l'havia d'aguantar a casa, tu.
1: A, B o C?
0: C.
1: Sí?
0: C.
1: Hòstia, ho has dit molt segura,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Doncs, correcte!
2: Correcte! M'ha deixat impressionada, aquesta seguretat.
0: Tenia claríssim.
2: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
0: no,
2: avui.
0: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fes, segueix la teva intuïció.
1: I mira.
0: I...
3: Doncs mira, així és acabat jo.
0: És que el de bordar no cola.
1: No.
4: No.
0: I la primera d'allò del...
1: Ah. Avui dediquem molt bé, el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Ah. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
0: Ui, jo l'aigua no, eh?
1: No, eh?
0: Com els gats, eh?
1: Mira.
0: No m'agrada... No.
1: Mai, eh?
0: Potre'm a l'aigua, no.
1: Hòstia, sí? La Mercè sí que em fa submarinisme.
2: Sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal. Us explico una anècdota millor,
1: sí.
2: Que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Maiorca.
3: Mallorca.
4: És mallorquí? Mallorca.
1: És italià.
4: Mallorca. És mallorquí.
1: És un amneista italià. Diu Enzo Mallorca.
4: Mallorca.
2: No sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, com tots els italians.
1: No ho sé.
2: En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
3: Sí. Sense bombona.
2: Clar, perquè és un amneista.
1: Clar.
2: Si amnies, baixen sense bombona.
1: La gràcia és aguantar la respiració.
2: Exacte.
1: Sota l'aire.
3: Ja hi arribaré. Ja vaig vingent.
1: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
0: De bombona?
1: Sí, per pujar molt amunt.
0: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo vaig fer un curs de submarinisme.
4: Veus?
0: Però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
1: Si et tires ben bé de la platja. Molt ridícul.
0: Exacte, amb el neu. prè, la calor, les medes i tot, agafava uns globus que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí, sí, sí. I clar, vaig dir, mai més.
2: No cal, no cal anar petit, no.
1: No, no,
2: no.
0: I allò de les bombones que dius, no, l'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a pèl.
1: A pulmó.
0: A pulmó, també. Una mè al revés.
2: Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
3: Hòstia, a mi em surt un dofí amb l'aigua.
1: Si no fan res, els dofins.
3: No, no fan res, no fan res.
1: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
2: Ah, sí?
1: Sí.
6: Què vols dir, que toques olives? Vull dir...
2: Que toques dofins?
1: No, però...
2: No toquis dofins, eh?
6: Els dofins valen per les olives?
3: Toques olives?
6: Acariciant olives? Et compres pots d'olives per tocar-les, Peyu?
1: Cadascú es distreu com vol, eh?
6: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem col·legant.
2: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície, perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar molt.
3: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
1: Sí, arriben molt.
3: Donen una por a mi quan criden.
2: Sí, perquè es comuniquen així, no? Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
3: Una xarxa.
2: En una xarxa de pesca.
3: Són intel·ligents, els animals?
2: Sí.
6: Bueno, va tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
1: Sí, però l'altre. Sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
6: Era com un xuriguerió.
2: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal. Ah. I explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar mar
7: endins. Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
2: Que no, sí. Que és una anècdota que de veritat que ha passat a la història,
7: no
2: aquesta anècdota.
7: Jo. I les fotos? On són les fotos?
2: és igual. Jo sí que m'ho crec.
1: Quan vas a fer apnea no portes fotos.
2: Ara. No portes cap. Altra feina tens, no morir-te.
1: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, perquè jo veig a l'Instagram ple de gent...
0: Sí, també. Només faltava això ara, gravar-ho tot.
1: No us graveu, aneu a córrer.
2: Viviu, no graveu.
0: Està, viviu el moment, home, el present.
1: Núria, abans que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex, Mercè. Són preguntes amb respostes curtes.
7: Sí.
1: Han de ser, sí o no?
0: Val.
2: Curtes, eh?
7: Ben curtes. Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
0: Sí.
7: Sí.
1: Sí.
2: Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònom un esportista o et donen d'alta?
0: Som autònoms i facturem, i tant.
2: Vinga.
7: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
0: Ja m'ha anat 3.000.
1: 114.
7: Ah, doncs aleshores...
1: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
7: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i tu et graves també quan surts a córrer.
0: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
1: Ara no,
0: com té les seves crisis amb això, i jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que la porta em bruixava en cava, clar.
1: Mira.
0: Ostres, que s'ha de penjar això. Vam guanyar la Lliga. La porta et ruixa.
2: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
0: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé...
7: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
0: Jo diria que una quarta part, va.
1: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
0: Gràcies.
1: I molta sort amb aquest gos.
0: Magnífic.
1: Com es diu el gos?
0: Piulet.
1: Piulet.
0: Piulet. Maco.
1: A veure si calles a la nit, Piulet.
0: Vinga, Piulet, vinga. Gràcies.
1: Núria, vinga.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: el velcro. Velcro? Que és un... velcro, sí.
1: Ah,
0: no, no un velcro. Ah. Us porto un gos que es diu velcro.
2: Sí, sí, sí. Ah,
1: bé,
2: eh?
0: Un shih tzu d'11 anys, que és d'en Xevi. Veiem-lo.
2: A veure, en velcro. Oh!
3: Ai, pocetes, s'amaga.
2: Ens han enviat la foto en blanc i negre. Sí. No, no envieu les fotos en blanc i negre, perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort.
2: Clar,
4: és mort.
2: Quan és mort la fiquem en blanc i negre. I quan és viu la deixem en color, la foto.
4: Sí.
2: I en aquest cas serà, ja és mort.
5: Aquesta,
2: és mort.
5: Aquesta marca de això, un shih tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: Sí. No, no em sona.
2: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí. No, no ben bé, però bueno, és igual. El shih tzu és de... Ai, el shih tzu. El velcro és de Cellera de Ter. I, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
2: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
2: Jo no gaire.
1: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells
2: no,
0: petitons...
2: No l'he vist.
1: És un Ewok.
2: Un què?
1: Que parla així.
2: Wookie.
0: No,
2: un Ewok.
0: Un Ewok, que és igual.
1: En Chewbacca?
2: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però té el cul.
2: Bueno, nois,
0: és igual que el gos. És igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Gràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
2: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també.
2: Ai, pobret.
0: Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
5: Han enviat en blanc i negre perquè es mori, aquest gos. Poc ha de ser viu, aquest gos.
4: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
5: El d'en Quini.
2: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
2: Ja el vam fer.
5: Em pensava que era aquest, per això.
2: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
1: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
2: Eh?
1: Això és Lima, Perú?
2: Lima, Perú, sí.
1: A mi fot pinta de japonès, això, eh?
0: Sí, una mica,
2: mira,
0: eh?
2: Tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
2: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador... Sí. Però
2: emperador no, ambaixador, eh?
6: Ah, perdó.
2: És un altre nivell, és un altre càrrec.
6: Sí, és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
2: Què?
6: Ja està.
2: Escolta, s'ha de celebrar tot.
6: Bueno, ja t'hem vist.
0: Com més en fas, més s'ha de celebrar.
5: Ja vindràs, ja vindràs.
0: Això s'ha de tir.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
5: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
2: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
5: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
2: Manxuriguera, eh?
5: Manxuriguera? Jo dic, hòstia, eh?
1: Ocupo molt, això.
5: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, si pots anar marxant...
2: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: No
5: us entenc. En Xuriguera també. Què en feu, d'això?
2: Bueno...
1: Pelar les pomes.
2: Clar, exacte, qualsevol
5: algun
2: cosa.
5: Algun rato se'ls obrirà la butxaca?
2: No.
1: No,
0: us fareu mal.
2: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
2: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la jet set, Mercè?
0: No sempre.
1: Sí, aquí deus anar.
2: Alguna.
5: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te'n faig pinta?
1: Mira,
0: bona pallaresa, a mi també.
2: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Compte
2: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
1: Sí.
2: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
1: Esteu segrestats!
2: Ah, sí?
1: A tothom! Esteu
7: segrestat.
2: Està molt nerviós, senyor.
7: Bueno,
2: sí.
7: És que és la meva primera vegada que segresto.
2: Ah. Calma, doncs, calma.
7: Calma tothom.
2: Tranquil.
7: Esteu molt segrestats.
2: No cridi.
7: Molt.
2: En total hi ha 14 segrestadors.
7: Tots segresta 14.
2: Vostè és un dels 14.
7: Sóc el 13.
2: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
5: No! No les acceptem.
2: Eh?
5: No. Ni boig.
7: Home.
5: Bueno, rendiu-vos, desgraciats. No.
2: Un moment. Feu,
5: no.
2: A veure.
5: No.
2: Encara no les han explicat.
7: Home.
2: Vull dir, deixem que... Va, a veure clar, quines primer peticions tenen.
5: Sí, sí, també tens raó.
2: I llavors valorem,
5: vale, vale,
2: no?
5: Vale, vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
2: Aviam. Va,
8: ja. Membres del govern peruà. Exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
5: No.
8: No. També exigim no la fi del neoliberalisme
5: no
8: que empobreix el país.
5: A veure, si no saps ni dir-ho.
8: Neoliberalisme, volem no que s'acabi.
5: Et dic que no.
8: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
5: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
7: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
8: I per acabar... exigim que ens pagueu un impost de guerra
7: ara
8: i que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
5: Ni de conya!
2: Collons, Fel.
5: No!
2: Hosti, ets molt intransigent.
5: Sí!
0: No anirem bé així, eh?
7: I un paquet...
5: Calla!
2: La situació és...
5: Digues.
2: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que, de moment, la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
5: Mentida! Eh? Mentida! Sou escòria!
2: No, bueno, bueno.
5: Mentida, això!
2: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està acollant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
7: Clar.
2: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
0: Ja. Ah.
2: Per això es diu Fujimori.
7: Es deia Xuriguera, ja hauria.
2: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
8: Va! Vull totes les dones fora d'aquí! Fugiu i no feu ximpleries!
9: Carinyo! Carinyo, no, és que... No, no, no puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així! Que no puc sortir d'aquí sense tu! No me'n puc anar! Estimat!
5: Ara l'hauríem de matar, eh?
9: Roseta de Pitimini! Parla, que et toca! No pot parlar!
7: És que m'ha dit maduixeta!
2: Sí?
5: Ets un maduixot, eh, tu!
7: Marxa, carinyo, de veritat, marxa!
9: Veus?
7: Tu pots marxar!
9: I no l'he de tractar bé, aquest
7: jo
9: home!
7: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te!
9: Però si et passa res a tu!
7: Què vols que em passi? Que
9: aquesta gent estan molt armats!
7: Molt
9: I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots!
7: Ah, collons! A veure...
9: Clar!
7: A veure...
9: Clar, clar, què podem fer?
7: A veure, vist així...
9: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te a
8: escapar? Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
9: No, home, no, jo marxo, marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu! Adéu!
7: Collons de dona, eh?
2: Oh, noi!
7: Collons de dona.
2: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
7: Sí, és veritat.
2: Sí.
9: Senyor segrestador!
6: Què
2: és
6: fas,
2: aquest?
6: Ara?
4: Què és això?
5: Ets una cireta?
4: Què és aquesta veu?
5: O ets una cirera?
9: Soc la cirereta.
2: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
7: Sí, aviam. Doncs...
9: A veure, prova-ho més fort, no, perquè no t'està sortint gaire.
2: No, Xuriguera, no saps fer veu de dona.
9: Saps? Segrestador!
2: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
7: Soc jo un d'ells?
2: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20... i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
7: Tu, senyor segrestador, és que ja sí. Portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir,
4: Noi,
7: no
4: mira,
7: puc marxar?
4: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't.
8: Escolta'm!
7: Oi.
8: I si en comptes
5: no!
8: d'alliberar...
10: No!
8: Què?
10: No, he dit que no!
2: Collons,
8: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
10: Jo! Yeah.
2: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
6: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix del cotxe.
2: Sí, que és veritat.
6: Sí, és com...
2: I no tan quillo, conec algun...
6: Sí, jo em porto una, de fet. Sí.
9: Jo també em porto una.
6: I una petanca.
2: Ah, sí? Sí. Una petanca?
6: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
7: Ben pensat.
2: No, està bé, està bé. Està bé, millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
10: Ara veureu com ho arreglem, això.
2: Ai, Déu.
10: Ja veureu.
2: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Exacte. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin tals.
7: Sí, sí, nosaltres.
5: Ja ens l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... et pinto una mica un pla una mica merda.
7: Bueno,
2: aviam.
5: Hòstia.
2: Té les seves complicacions.
7: Sí.
2: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder. Clar. En Velcro s'està posant molt nerviós, eh? El túnel.
8: Què collons estan cardant aquesta colla?
2: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
7: Oh, mare de Déu.
9: Ah, no.
7: Oh, mare de Déu. Apa, aquí. Epa. Segrestador.
8: Quim.
7: Segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
9: Sí.
7: No puc suportar més aquest soroll.
2: Jo
7: plego.
2: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
5: Home,
2: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Sí. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
7: Sí, sí, sí.
9: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
2: Sí, de fet, sí. Sí, sí, sí.
7: Fan túnels?
2: Es foten a fer
9: fan
2: obres.
9: Túnels, fan túnels,
2: fan obres al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
9: Exacte.
2: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
9: prou, prou, prou, prou, prou, prou.
2: Gràcies, hòstia.
7: Ai, l'himne
9: del Perú. Bé, no?
2: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
9: Ens caurà algú cap.
2: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb Velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh? Sí. Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
9: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma. Ah,
2: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
7: Tot aquesta pols que han generat, què és això?
2: Què és això?
7: Què és aquesta merda?
2: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's, tu.
7: Bueno, fotem, no t'inventis les coses, paio.
2: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet, ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
7: Ole.
2: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
7: Tots, eh?
2: Tots morts. Sí, noi.
5: Punteria.
2: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb Velcro. I això està a mans de qui, Mercè?
9: Això està en mans d'una senyora aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
2: Sí, veu.
9: Com et dius?
2: Sí.
11: Pilar.
9: La Pilar, d'on ets?
11: De Manresa.
9: Vinga.
2: Pilar de Manresa.
11: Això ho tenim guanyat avui.
2: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
7: A veure.
2: Uf. Tupac Amaru.
6: Uf.
2: Hi ha un bar aquí Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
9: S'estan tocant per sota de la taula, demanant el comodí del públic.
7: S'estan tocant?
6: Aneu a un motel.
2: A, B o C?
9: B.
2: B. B. Amb Velcro és... Viu! Bravo!

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris. Que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a vostre esperit.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El PSOE agafa una mica d'aire enmig del cas Zapatero després que la Guàrdia Civil ha descartat que la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, s'embutxaqués diners de la càtedra que va dirigir a la Universitat Complutense de Madrid, denunciant una campanya de persecució contra el president espanyol. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: Bon dia. Des del compte oficial del PSOE expliquen que al darrere del cas hi ha els intents, diuen, de destruir una persona honesta en referència a la dona del president, a la que volen destruir la seva vida i atacar també al govern. 2 anys de persecució i d'acosament que han d'acabar quan abans, ha dit també el ministre Òscar López. La veritat, s'obrirà pas acabat. Malgrat aquesta reacció, també el PP s'agafa una part de l'informe que sí assenyala indicis d'apropiació indeguda, escrivia el secretari general Miguel Tellado. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies amb Joan Bota.
6: El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV, la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar els seus riscos. A la presentació d'aquesta encíclica, que ha tingut lloc al Vaticà, el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, reivindica un esperit crític davant la intel·ligència artificial.
7: L'ús de la tecnologia no es pot justificar únicament en la seva eficàcia ni tampoc en la seva velocitat per respondre.
6: El papa també adverteix que l'accés i control d'aquesta tecnologia greuja l'escletxa digital entre rics i pobres i alerta de la concentració de poder en mans de les grans empreses tecnològiques. El pontífex també reclama solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental de la intel·ligència artificial.
4: La calorada que afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus en països com ara Àustria, Croàcia, Sèrbia, França o el Regne Unit i que ja ens ha deixat les primeres nits tropicals a Barcelona o a Sitges. Dissabte, l'Observatori Fabra i aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona i a Sitges, els termòmetres s'han situat per sobre dels 20 graus. És el punt a partir del qual ja es considera nit tropical. Al Regne Unit, les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra, on la gent ja està impressionada pel que està vivint.
8: Està bé que faci calor, però em falta molta més de la que tocaria aquí al Regne Unit i això em preocupa perquè, òbviament, demostra que l'escalfament global és una realitat, sense cap dubte.
9: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor. Em puc protegir amb la crema solar, però fa molta calor.
6: Un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell que va naufragar en aquell país a finals de l'any passat, on van morir 4 membres d'una família valenciana. L'embarcació es va enfonsar al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i el va deixar al cap de màquines que no tenia titulació. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat en aquest cas a 2 anys i mig de presó.
4: Xifra rècord de turistes el mes d'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers, el 37% eren residents a l'estat espanyol. L'estada mitjana va ser de 2 nits i mitja i la tarifa mitjana 133 euros, un 7,5 més que a l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 viatgers. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers. En tots dos casos, els turistes estrangers superen els turistes de l'estat espanyol. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que no pas d'internacionals. Esports, amb Marta Garcia.
1: 8 jugadors del Barça convocats per disputar el Mundial amb Espanya amb les grans novetats d'Eric García i Joan García, a més també de Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A estos 8 blaugranes se li sumen també els catalans David Raya, Marc Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. No hi ha cap jugador del Madrid en la selecció espanyola per a este Mundial que comença l'11 de juny en Estats Units, Canadà i Mèxic. Luis de la Fuente convoca també com a jugadors de suport Marc Bernal i Sergio Gómez, entre d'altres. Mentre es fan el femení del Barça, té jornada de descans avui després de la celebració ahir amb 10.000 seguidors pels 4 títols guanyats. Demà tornada als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga. El City homenatja Pep Guardiola en el dia del seu comiat com a tècnic de l'equip després de 10 temporades. I un altre català, Cesc Fàbregas, classifica el Como italià per a la pròxima edició de la Champions. L'Olympiacos s'emporta l'Eurolliga 13 temporades després en guanyar el Madrid en la final per 92-85. En la seva victòria ahir del Joventut i derrotes del Lleida i el Girona, els lleidatans ja estaven salvats i ara l'Andorra ix de la zona de descens a falta d'una jornada per acabar la Lliga regular. I en la competició femenina, l'Uni Girona ha fet oficial que l'aler lituana Justit Josity no seguirà en l'equip la pròxima temporada.
3: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en rigorós directe, en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina prova podem donar als oients que això que acabes de dir és veritat?
0: Ah, mira, que són les 13.07 i 15 segons. A veure, posem
1: poden
0: 3.
1: Poden dir insuficient.
0: Melero, mira, la Melero. Busca la millor croqueta de Barcelona.
1: D'acord, això també potser estarien 5 sobre 10 de prova de que som en directe.
0: A veure.
1: No, mira, hi ha una prova claríssima, que és que truqui algú, que truqui algú i que pugui parlar amb tu.
0: Mira,
1: això seria una prova fafaent de que som en directe.
0: Helena, obrim telèfons, 93-207-404. La primera trucada per xequejar que som en directe. Però clar, també podríem, de fet, podríem xequejar una trucada. O sigui, falsejar una trucada.
1: Sí, això seria 6 sobre 10.
0: T'ha fallat Matrix, eh?
1: Sí, sí. Està fallat. No sé quina manera hi hauria de demostrar, de veritat, Sant Tomàs, que som aquí en directe.
0: A veure, Estel Soler, aixeca la mà, salta el protocol. Què vols, Estel?
2: Heu de fer un directe a Instagram.
0: Ah, molt bona! Com es nota? És que de veritat,
1: les noves generacions.
2: Soc boomer, però aquí encara hi arribo, eh?
0: Bueno, et dic una cosa, faré entrar la Lívia o l'Alba o la... o la Viena, perquè no estic mirant aquí, no sé fer directes d'Instagram.
1: Ara fer un mòbil, el zapatòfono.
0: Arroba Elisenda Carot, ara de seguida farem un Instagram live.
1: Som en directe.
0: Som en directe. El control tècnic, com sempre, l'Albert Joder, a la Peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Ja l'heu sentida, la solucioneta es diu Estel Soler. Molt bon dia, estimada, com
2: bon
0: estàs?
2: Has
0: descansat?
2: Dilluns estrany,
0: però millor, no?
2: Sí, està bé. Quan la ciutat es buida, tot és millor.
0: Tens la sensació de no treballar tant.
2: Exacte.
0: Que treballes exactament el mateix, però tens la sensació de fer-ho més relaxadament.
1: No, avui seria com el dia de la Mercè, una mica hormonant, no? És a dir, no és només la ciutat de Barcelona, sinó que hi ha una mica, doncs, una mica de Badalona, Baix Llobregat, una mica...
2: Correcte.
0: Ric, perquè m'acaba de passar una cosa, tant dels nostres temps...
1: Ai, què ha passat?
0: Acabo d'entregar el telèfon a la Lívia.
1: Sí, molt bé.
0: I acte seguit...
1: Per fer el directe d'Instagram.
0: Per fer el directe d'Instagram, arroba Elisenda Carot. I acte seguit, dic, ui, on tinc el telèfon? I m'acabo de tocar, palpar totes les butxaques del cos.
1: Ai,
0: estem en directe? Gràcies, Lívia. 3, 2, 1... Però això és una foto? Ah, no, és un directe. Va, ja estem en directe. En horitzontal, heu de girar la cara.
1: Per que la gent sàpiga que avui som en directe a la Catalunya... A la Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio. Va, estem molt tontos avui, eh? Escolta'm, que l'audiència segueix allà, eh? No és que tinguem festa tots plegats. Avui us portem una solució pràctica. Avui parlem de canvis radicals de feina.

0: Veig que hi ha gent connectada i ens estan dient coses, però que tinc el mòbil molt lluny. Ara, mira, la Lívia i l'Alba estan entrant per veure... Ens faran un resum del que esteu dient a través d'aquest directe en els vostres comentaris. Avui ens volem preguntar com podem decidir canviar de feina? Com podem saber que una feina no és l'adequada per nosaltres? Decidim massa d'hora a què dedicar-nos a la vida? Quina és la millor manera de fer un canvi laboral? Per què ens costa fer el pas? Què és el més important a l'hora de fer aquesta passa? Un canvi de feina comporta inevitablement un canvi de vida o no? O què fem primer? Una voluntat de canviar la vida i això comporta un canvi de feina? Quin paper juga l'entorn quan ens plantegem deixar una feina? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra col·laboradora, psicòloga de capçalera de la solució. Helena Puig Guitart, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Com veia l'Estel, treballant menys, que és una ficció.
0: Avui l'Helena està fent una tècnica que la feia Hitler, eh? S'ha posat la cadira superamunt i la resta semblem superbaixets al seu costat.
1: Ha quedat fatal.
2: Perdona, Hitler i Pablo Motos.
3: Ai, ai, ai, que acabareu els tribunals.
1: La veritat és que em sentia molt baixeta.
2: Això de la cadira, dic... Això de la cadira ho fa servir... És a dir, a veure, no descobreixo res que en alguns programes de televisió es fa servir una cadira una mica més elevada que la que fa servir el convidat o la convidada, que normalment, habitualment, es posa al costat, ja sigui en un sofà o amb una cadira que no està tan alta.
3: És això.
0: Ai, senyor, Helena Puig Guitart, tu, a més de psicòloga, la nostra psicòloga de capçalera, que avui ens il·lustraràs, ets un testimoni del que és canviar de feina, perquè tu treballaves a l'empresa familiar, en el sector fiscal, diguem-ne? Podem dir fiscal?
1: No, fiscal no.
0: Comptable?
1: Si fos fiscal, els meus impostos anirien millor.
0: El sector comptable de l'empresa?
1: No, consultoria estratègica.
0: Consultoria estratègica.
1: Que és implantació d'empreses, creació d'empreses, aquest tipus de coses. Però no fiscal, per desgràcia.
3: És que per la Elisenda i per mi tot això és
0: el mateix. Jo la que sento números dic, va, coses fiscals.
1: No.
0: Consultoria estratègica, disculpa'ns, Helena.
1: No passa res.
0: I tu, als 40 anys, agafes i dius, de consultora vull passar a ser psicòloga.
1: Exacte.
0: Wow. Per què ho vas fer? Què va motivar aquest canvi? Diries que va ser un canvi de vida que va portar unes conseqüències de canvi de feina o a l'inrevés?
1: Jo vaig estudiar econòmiques perquè l'edat que jo tinc, que en tinc uns quants ja d'anys, no era com ara, que hi ha 300 carreres per estudiar, sinó que n'hi havia 4. Jo volia fer sociologia, m'agradava molt sociologia. I per fer sociologia tenies diverses opcions, vaig escollir econòmiques. Vaig fer econòmiques, que hi havia una part que m'agradava, una part que em desagradava terriblement per acabar fent el segon grau de sociologia, però llavors vaig veure que era l'autònoma, que havia de fer un curs pont. Bueno, era tan complicat que ho vaig deixar estar. I em vaig dedicar a la consultoria, a l'empresa familiar, i als 40, de casualitat, però tenint en compte que a mi ja m'agradava tot això, de fet, a mi m'agrada molt la psicologia social, mira que m'encanta fer teràpia, va ser quan vaig conèixer un metge, vaig començar a formar-me en una sèrie de coses amb ell, i em va proposar tenir una titulació de Ciències de la Salut, i va dir, psicologia. I vam dir psicologia, però fer-ho en plan pim-pam. I no, el pim-pam va ser que em va encantar.
0: Uau! I allà va ser un canvi de vida, també.
1: Un canvi de vida.
0: Què és el que més valores de la teva nova vida, del teu canvi de professió?
1: Acompanyar persones, m'encanta. M'agrada molt. Em sento molt afortunada que hi hagi gent que vulgui que l'acompanyi en els seus processos de vida.
0: I hi ha molta gent, eh? De fet, no truqueu la consulta, que està patada fins aquí uns mesos, eh? De fet, truqueu i demaneu hora, eh? Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui sentint ara mateix, que pensi que va tard, que no val la pena, està sempre a temps de canviar, o és una mica terrorista fer aquesta afirmació?
1: No, jo n'estic convençuda. De fet, els convidats d'avui segur que ho diran. Jo penso que no hi ha mai és tard per fer els canvis que tu vols i per viure d'acord amb qui ets en aquell moment. Perquè que jo als 18 fos qui fos i m'agradés el món de l'empresa, per exemple, perquè m'agradava, no vol dir que als 40, als 50 o als 60 o als 90, és que és igual, em continuï agradant el mateix. Jo he d'acceptar que soc una persona que evoluciona i com a tal, que és el mateix que passa, per exemple, amb les parelles. Hi ha moltes separacions perquè la gent evoluciona diferent i hi ha un moment a la vida que dius, doncs amb aquesta persona que als 20 o als 25 o als 30 hi estava perfectament, ara no, doncs amb la feina és el mateix. Però venim d'una mentalitat de que abans la persona es posava, jo què sé, els 15 anys o els 18 en una empresa i s'hi jubilava. I ara això ja no és
0: així. I ja no només això, i això és una reflexió que ara li passaré la pilota a l'Estel, sinó que també tendim, almenys fins la meva generació ha arribat, fins als millennials ha arribat, a definir-nos a través de la nostra feina.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: Jo crec personalment i a aquestes altures, amb 40 i escaig, penso que és un error, eh? O sigui, l'exercici que jo estic fent personalment és si trec tota aquesta feina, la feina que jo he fet i que m'ha robat, perquè ara ho considero robar, no?, de vegades, tantes hores de la meva vida, qui sóc, no?, què queda, i allò sóc jo, no?, la meva feina, no? Hi ha un error també de confondre identitat amb el 100%, o sigui, equiparar identitat de feina amb, el, amb la nostra identitat?
1: Sí, la identitat és múltiple, té moltes cares. És a dir, tu, per exemple, l'any passat vas adquirir una nova identitat amb en Guillem, no? El fet de ser mare transforma moltíssim la identitat. I com això, tantíssimes coses. El que passa que és que abans, o eres una persona d'èxit, i dic abans d'abans, perquè eres el metge, eres el farmacèutic, eres el polític del poble, l'Ajuntament, jo què sé, qui fossis, i si no, doncs treballaves, no? I tenies, anaves fent o l'advocat, és igual, 40.000 coses. I fixeu-vos que la majoria les dic en masculí.
3: Sí, sí, tant.
1: Vale? I què passa ara mateix? Que ara mateix estem amb un aparador constant d'èxits. Qualsevol persona, allò que quan jo era petita era, això als Estats Units és així, el somni americà de que tothom es podia transformar, ara això ja és a nivell mundial. Clar, quan tens gent molt jove que els hi dius què vol ser, el que vol ser és el de menys, perquè jo el que vull és viure molt bé. I això ha passat a ser el primer. Abans hi havia una cultura del sacrifici, on a través de la feina es anava fent i s'acceptava que hi havia moltes renúncies a la vida. Ara la gent no vol renunciar.
0: Que em sembla molt interessant, però també fèiem amb la Cristina Sánchez Miret, recordo, sociòloga, un dia va fer una reflexió i va dir, és molt interessant això, però tampoc no li donem la volta al marcador i pensem, de vegades també genera molta frustració, dir, ostres, no em sento realitzat a la feina, hi ha uns tipus de feina que potser només ens aporten diners. I no, o sigui, només no és poc, eh?
1: No.
0: Que al final els diners ens aporten poder viure, no?
1: Sí,
0: ho dic per evitar el burnout, eh? Potser n'havíem parlat també amb tu
1: i
0: amb la Cristina.
1: Sí, i amb la Cristina una cosa que dèiem és que, per exemple, hi ha uns estudis que diuen que quan tu tens una feina que aparentment la pots etiquetar com una feina que no val res per mi, però aquests diners que em dona a mi em permeten marxar cada cap de setmana a la muntanya o fer un cop a l'any un viatge amb la família o amb els amics, això a mi em compensa, perquè per mi aquesta feina té un sentit. La qüestió quan tenim problemes amb la feina és trobar-li un sentit. Per això a vegades realment esgotem el trobar-li un sentit on som i és quan fem aquest canvi de feina que n'estem parlant avui. Però sí, feines molt senzilles poden tenir un sentit per nosaltres. Em permeten conciliar perquè tinc nens petits. Perfecte. Doncs
0: perfecte.
1: Ja
0: compleix el briefing, no? Allò
1: exacte,
0: que diuen.
1: I tindrà una data de caducitat, segurament.
0: Estel, ara vaig amb tu. Abans, però, línies obertes, eh? Telèfon i WhatsApp.
2: Sí, com sempre, 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres i comprovar, efectivament, que avui som en directe, aquest 25 de maig de l'any 2026. I, si no, el WhatsApp del programa, que ja ho sabeu, és el WhatsApp que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, on ens podeu explicar, efectivament, si heu fet alguna vegada un canvi, pot ser radical, fins i tot, de feina. El vaig canviar, estava en un sector i vaig anar en un altre
0: d'oposat.
2: Canvis radicals, sí, exacte. Aquest lema que podria ser d'una manifestació, concretament. Doncs ens ho podeu explicar aquí a La Solució.
0: Ai, per cert, el canal de WhatsApp, estem a punt d'arribar als 600 usuaris. Increïble. Per tant, si voleu entrar a la nostra comunitat exclusiva, amb vídeos en exclusiva, amb informació en exclusiva, coses que després no surten a xarxes, que només ho compartim amb la gent que tenim el canal de WhatsApp de La Solució, és tan fàcil com ens escriviu un WhatsApp, el número de sempre, i vull formar part de la comunitat de La Solució. Us enviem un link en exclusiva i allà dins que hi sereu. Deixeu-me saludar la Carme. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
4: Bé.
0: Tu ara estàs jubilada.
4: Sí, jo estic jubilada.
0: Però
4: i vaig fer un canvi radical bestial.
0: A veure, tu vas treballar durant 17 anys en què?
4: A un banc.
0: En un banc? Què feies en el banc?
4: Sí. Pues feia de tot, les feines del banc, passava impagats, passava lletres, que llavors hi havia lletres, passava factures, passava tot. Treballar en un banc és molt, molt relaxat, de 8 a 3, i amb molt de temps. Tenint molt de temps, què va passar? Que la meva mare, que es dedicava a la sanitat, era infermera, diu, oi, per què no continues estudiant? Jo era molt joveneta, tenia 17 anys. Per què no continues estudiant? Ah, vale. Pues podries fer infermeria. Vale, pues sí, vale. D'acord, vaig fer infermeria, em vaig casar i el títol es va quedar allà, no el vaig fer servir mai perquè mai vaig treballar d'infermera. I llavors, vaig tenir fills i, clar, la conciliació familiar era bestial, no? Perquè pel matí, per la tarda sí que podies haver-hi, però pel matí tenies que anar repartint fills i no podia ser. Jo, això de repartir els fills i criar-los així a mitges, entre el carrer, el col·le
0: no
4: i els pares,
0: tu,
4: no
0: podia
4: ser. No, jo tenia que ser la família, teníem que ser tots dos els que poguéssim apujar els
0: fills. I aleshores què vas fer, Carme?
4: I aleshores, doncs, mira, ens vam ficar a dir que podríem canviar de puesto, de feina, I de tot, si ens n'anàvem fora d'aquí de Barcelona. Ens vam anar a la Comunitat Valenciana.
0: A València?
4: Bé, a la Comunitat Valenciana, sí. I en un poble. I allò va ser magnífic, perquè el meu marit va seguir amb la seva feina, que també treballava en un banc, i ell va seguir a la seva feina, però jo no. Jo vaig deixar-ho tot per estar amb els meus fills. Però va arribar un moment que els fills, això que estàveu dient, els fills ja es fan una mica grans i dius, ostres, tu i jo...
0: Sí.
4: Aleshores, doncs, vaig pensar, hosti, però si aquí hi ha un hospital, vaig a veure que jo tinc un títol.
0: Vaig imprimir
4: i
0: el
4: vaig
0: títol.
4: Anar... I clar, jo vaig anar i vaig dir, escolti, que jo sóc infermera i voldria treballar aquí. I diu, pues molt bé, mira, ara arriba l'estiu i potser et contractarem. A partir de llavors, que allò era... jo què sé, no sé, el 2000 o així...
0: El cas ja... és, perdona que et condueixi, Carme, que si no a dos quarts em foten bronca.
4: Sí, sí, sí.
0: Per tant,
4: no.
0: Acabes treballant en aquell hospital durant quant de temps?
4: Sí, doncs 20 anys.
0: Ostres, com a infermera!
4: Fins a la jubilació, sí, sí, tal qual, em vaig tenir que posar al dia, clar, el títol estava ja era antic, estava en blanc i negre.
0: Tu ara deies, deixa'm fer un disclaimer, perquè he de dir que la situació de la gent a la banca ara no és tan relaxada com era abans, eh? Vull dir que ara, pobrets, estan més collats que collats i quasi tot ho has de fer a través del caixer i les coses que queden per fer dins, pobres, quasi treuen la felpa a la boca. Però,
4: horrible.
0: D'aquestes
4: no,
0: dues...
4: No hauria pogut seguir.
0: Exacte. D'aquestes dues professions, el banc o infermeria, sí. Quina creus que encaixa més o que casa més la teva manera de ser?
4: La d'infermeria, 100%. No me l'hagués imaginat mai que m'hagués canviat la vida tant. Perquè, no sé, jo sóc persona de cura de les persones.
0: Ja ho apuntaves quan parlaves dels fills.
4: I allà, sí, i allà ja em vaig trobar, i 20 anys contentíssima, una infermera d'urgències com Déu mana i molt contenta, molt d'haver fet aquest canvi i una cosa que no m'ho esperava.
0: Ostres,
4: no,
0: Carme, de veritat, ni preparada, això. Carme, t'agraeixo moltíssim aquest testimoni, 17 anys en un banc, 18 després d'infermera o quasi 20 d'infermera, allà es jubila i va trobar la seva realment vocació, però fixeu-vos que ha passat d'un canvi de vida que l'ha portat a un canvi de feina, també, eh? Vull dir que també pot haver-hi els dos circuits. Helena, tu parlaves de l'altre sentit, ella parla del contrasentit.
1: Sí, i saps què passa? Que cura de les persones no va tenir mentre va tenir fills, fixa't, 17 anys treballant el mateix, i moltes vegades les dones, quan ja tenim els fills grans, ens permetem fer allò que ens agrada.
0: Nosaltres. Vull dir que treballant estaves, passa que no eres remunerat.
2: Exacte.
0: Carme, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
4: A vosaltres.
0: Fins ara.
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Doncs mireu, a la taula, l'Helena Puigguitart l'acompanya l'Estel Soler, però també hi ha dos convidats més. Estel, però tu volies fer una reflexió molt interessant, que surt en el teu llibre. Crec que l'hem de recomanar una vegada més, Premi Ramon Llull, aquest tros de vida, on apareix precisament això, eh?
5: Sí, la protagonista de la novel·la en aquest cas és una dona científica investigadora, i el gran gir que fa el personatge durant la història, us ho avanço, però és que va d'això, és un canvi de vida / de feina. Però què passa quan la nostra feina és vocacional? En aquest cas el personatge deixa la feina, i aquí entraríem també a veure com els diners que tenim al banc marquen la dignitat que podem tenir o lo valents que podem ser o no a l'hora de poder fer aquest canvi, no? Aquest personatge està precaritzat, com tots els científics, especialment les dones en el món de la ciència, i veu com allò que ella s'ha treballat moltíssim, aquell càrrec, li acaben donant un home perquè això obrirà portes per un fons europeu. I, malgrat que no té diners, fa un acte d'autodignitat i decideix deixar, en aquest cas, doncs, les classes i la investigació a la pública, i fa un canvi de vida radical. Se n'acaben a viure a Occitània, en aquest cas, i acaba treballant en una agrobotiga, i hi ha un moment del personatge al final que li faig dir, havia oblidat que es podia ser feliç treballant, no? Que crec que és una cosa que tots hem oblidat. I molt sovint a les presentacions, mira, avui en faig una a l'Espluga de Francolí la tarda, en els clubs de lectura Espais Meravellosos, quan parlem d'això, generem un debat i els faig una pregunta a la gent que hi ha a la sala, que és, com us definiríeu si no poguéssiu dir de què treballeu?
0: Pues ara jugarem això, eh? Amb els nostres convidats. Ara jugarem això.
5: De pedra. Perquè ens hem acostumat tant a que la feina ens defineixi que costa molt explicar qui som. Per tant, per mi, fer aquest exercici, fer aquesta pregunta a la gent dels clubs de lectura és interessant per entendre fins a quin punt la feina ens travessa, i especialment quan la feina és vocacional. Per tant, fins a quin punt pot ser estructural decidir deixar un motor que tu vas engegar amb ganes de vocació, no? En aquest cas, la ciència o totes les professions que poden ser vocacionals. Jo, d'alguna manera, manera vaig fer aquesta decisió també, jo era actriu, ho continuo sent, crec, però no exerceixo, un moment que vaig dir, perquè jo hagi encès aquest motor i hagi volgut anar un dia a un lloc, jo l'he de continuar perseguint, si això ara em fa patir més.
0: Exacte.
5: Em fa patir més que em compensa i em sembla d'una valentia absoluta amb la gent que decideix fer aquest canvi i sobretot fer-lo tard, que no és tard, que mai és tard. Estem morts quan morim.
0: Correcte.
5: Però no abans. Per tant, que bé la gent que ens dona exemple amb això.
0: Aquesta arenga de l'Estel Soler és molt interessantíssima. Tan interessant aquesta pregunta. Com et definiries sense parlar de res de feina o has fet millor tu?
5: Sense poder dir la teva feina. Perquè fixeu-vos que fins i tot quan la gent es jubila, sobretot els primers anys post-jubilació, encara es defineixen dient bé, jo he estat sempre gestor, jo m'he dedicat fins ara a
0: Boníssim.
5: Tal... No sabem, i al tanto que els homes encara els passa més, perquè al final les dones hem fet altres coses molt, amb molta menys visibilitat, però ell sobretot era no, el pare de família que és qui té aquella feina i qui porta els diners a casa. Per tant, quan se'ls treu això,
0: correcte,
5: ells que no han teixit tantes relacions socials, tants hobbies, tantes altres passions, no saben qui són, encara els costa més de dir qui són, no?
0: Interessantíssim i boníssima reflexió la de l'Estel. Mira, faré una cosa. Ara us presentaré dues persones que han canviat radicalment de feina, però farem l'exercici de l'Estel. Saset Nicolàs, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs?
6: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Saset, com et defineixes sense poder dir res de la teva, de les teves
6: feines? Costa molt.
2: Quina mirada.
0: Voleu anar a la publicitat i us ho penseu?
6: Vale.
0: Anem a la publi i a la tornada. La Saset, i mireu a l'altra banda, i tinc l'Òscar Clemente. Òscar, bon dia.
7: Bon dia.
0: Has de pensar com et defineixes sense passar per cap de les de teves professions.
7: Vale.
0: A la tornada us diem com es defineixen, qui són i què fan.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
11: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
12: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
11: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
13: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treball.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat, la gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Paràsit, marimatge.
23: Existir solo.
24: Puto mono.
25: Terroristes.
26: Té a menjar plàtans.
27: Tot això és odi.
28: Aturem-lo.
29: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
31: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
32: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
33: Fes del Palau el teu ritual.
34: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no en queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
35: Setmana de les ofertasses a Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
36: Catalunya Ràdio.
37: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
38: No m'agrada aquesta sintonia.
39: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
37: Inconfusible. Però molt imitable.
39: M'ho faries tu, Elisenda?
38: Jo sempre.
37: Va. Va, va, va, va.
39: Mar Marvà, bona tarda.
40: Bona tarda.
39: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
40: Pam, pam, pam, pam.
38: Molt bé.
39: Com ho faries, Òscar?
41: No, jo no ho faria.
39: Pam,
41: no puc millorar-ho.
39: Pam, pam, pam.
41: Veus?
42: De dilluns a divendres de 4 a 7...
37: La millor hora del dia.
42: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
39: Pam, pam, pam, pam.
0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Us he posat deures, aquesta publi. De seguida saludem el Lluís, que el tenim al telèfon, una persona que també ha fet un canvi extraordinari en la seva vida. No pengis, Lluís? El tinc aquí o no? Lluís, bon dia.
2: Estic aquí, Elisenda.
1: Gràcies, Lluís. No pengis, estimat, que presento els nostres convidats d'avui i ara vaig amb tu, d'acord?
2: Molt bé.
1: Saset, a veure, com et defineixes? Sense passar per la feina.
3: Sense passar per la feina. El que sóc, jo considero que sóc moltes coses. O sigui, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta amb una sola cosa, no? Llavors, bueno, com em defineixo? Pues, potser una persona propera i que li agrada fer sentir bé la gent que té al seu voltant, no?
1: Val.
3: Ho deixem aquí.
1: Òscar, com et defineixes tu?
4: Jo deixant de banda una peça de pernil, una pota de pernil que estàs
1: tallant... No facis spoiler.
4: Deixant
1: de banda res.
4: Ja ho hem fet. Em defineixo...
1: Deixant de banda res.

0: dels 40 que a mi em va agafar una mica abans, els 36-37, i bueno, em vaig replantejar moltes coses i bueno, vaig anar a una terapeuta que em va acompanyar una mica a ordenar tot això que m'estava passant, no? Tot el que pensava, tot el que sentia, i ella va posar sobre la taula, no?, aquesta possibilitat. No?
1: Va ser ella, eh?
0: Sí, d'acord. Ella va dir, no? la va posar sobre la taula una possibilitat que jo fins aquell moment ni em plantejava, no? És el que passa, que no creiem que sigui possible, no? I bueno, va obrir una porta que ja no es va tornar a tancar, no? I a partir d'aquí vaig començar a buscar com em podia formar, vaig formar-me com a coach. Clar, quan em vaig certificar, que bueno, fas unes pràctiques i ja comences a exercir, i a partir d'aquí ja vaig començar a obrir el meu negoci paral·lelament encara amb la feina del banc.
1: Quan la terapeuta et suggereix de dir, ostres, això potser és un tema de feina i has de fer un canvi, què s'obre davant teu? Quina és la sensació que recordes?
0: La sensació és dir, ostres, i per què no? És a dir, perquè jo li vaig transmetre, ostres, a mi és que el que m'encantaria és fer el que tu estàs fent, no? Això, acompanyar gent, no? Ajudar-los a entendre's. I ella, doncs, i va dir, per què no, no? Per què no comences a explorar aquesta possibilitat? Però és això, no? Quasi 40, família, no? Feina estable, és com que en cap part del meu cervell en aquell moment es plantejava que podia fer un canvi com aquest. I ella, doncs, va posar aquesta llavor, diguéssim.
1: I tu ja tenies clar que et volies encaminar cap al món del coach?
0: Bueno, jo no vaig entrar a psicologia en el moment de triar estudis, no, que abans en parlàvem, perquè no vaig entrar per nota, i bueno, vaig anar a l'opció còmoda, no, a l'opció tindré feina segura, no, un sou fix cada mes, i això ho he tingut tota la vida.
1: Però és el que deies abans, sí. Helena, perdona que t'interrompi, Saset, però hi ha moments de la vida en què, en aquest cas a la Saset, li complia el briefing, aquesta feina.
2: Exacte.
1: Jo vull un sou segur, jo vull estar tranquil·la, no em costa dedicar-me a això, no? Vull dir que també podem fer una llista del moment, que no serà eterna aquesta llista, no?, de necessitats o de briefing.
2: Exacte, i sobretot quan ens culpem de per què hem perdut el temps o per què vam fer això, per què em vaig equivocar, hem de pensar que la Saset o l'Helena dels 18 anys en aquell moment va prendre la millor decisió, perquè jo ara no tinc les emocions que tenia aleshores i que em pesava a l'hora de decidir. Per tant, sempre a tot el passat és molt fàcil de dir, és que em vaig equivocar. No et vas equivocar, vas fer el camí que havies de fer en aquell moment, i ara l'Helena dels X anys té unes altres necessitats, té uns altres valors.
1: Això és molt important, el confiar en el nostre jo del passat, no? Perquè és molt injust revisionar el passat i dir, ostres, et vas equivocar. No. Primer que et va portar unes ensenyances determinades i que en aquell moment tu vas triar, segons la informació que tenies, el que més encaixava, encara que ara no t'ho sembli.
2: I t'ho dic sempre, tu m'has sentit moltes vegades dir-ho, jo sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. És que ja com enfoco la teràpia, com enfoco la psicologia, per mi, moltes vegades molta gent m'ho diu, és que és molt aterrat, és molt de, vinga, posem, hi ha moltes corrents de psicologia, totes són vàlides, però realment treballo així, veig les coses així, acompanyo les persones així, perquè vaig treballar amb el que vaig treballar i vaig aprendre el que vaig aprendre.
3: Sí, que una altra cosa que a mi m'agrada burxar, la gent que ve als clubs de lectura, venen a sentir-me parlar a mi i jo els burxo a ells. Hi ha una altra pregunta que entronca amb tot el que esteu dient i que em fa pensar que només no només ens neguem la possibilitat de canviar, sinó de preguntar-nos què ens agradaria fer. Aleshores, quan parlem d'aquest personatge, aquesta protagonista que decideix fer el canvi de vida, una altra pregunta que els hi faig és, imagineu un mapa, que és la vostra vida, imagineu que hi ha un punt on diu, vostè és aquí, sí? Però a sota, el que no veiem mai en aquests mapes, hi ha una pregunta que diu, és realment aquí on vostè vol estar? I el 80% de la sala aixeca la mà i diu, no, no és aquí on vull ser. En el sentit de feina, de parella. Per tant, només que ens permetem de preguntar-nos o de perdre la por de si realment som on volem ser, ja és moltíssim. Fins i tot diria que és revolucionari de cara a un sistema que ens té com anestesiats i que els hi va molt bé a les empreses, no? Que un dia has entrat aquí, aguantaràs carros i carretes i et quedaràs aquí i et pagui el que et pagui fins que et jubilis. Per tant, permetre'ns reflexionar si realment som on volem ser en tots els sentits, em sembla molt interessant i de molt valent.
1: Què és el que vas fer tu, Saset?
0: Clar, el que dèieu és veritat. Jo, clar, durant molts anys vaig estar a la banca i sí que és veritat que en el moment de voler fer el canvi, sí que una mica no, neix aquest retret, no, cap a les decisions del passat, però és el que dius, no? Fins, o sigui, allò em va portar on estic ara, i durant molts anys em va permetre, no, conciliar, no, les nenes petites, el que deies abans, no, poder-me agafar

0: a una baixa sense por, una excedència, no? Vull dir que al final és el camí que havia de fer.
1: Però és una mica trencar amb aquest estereotip que ens posen a la CPU, no? Quan són petits, de tu ets això, per aquest mateix sistema capitalista que deia l'Estel, que va molt bé al sistema, tu ets això, forma-te'n això, perfecciona aquest teu això, seràs útil al sistema i no pots canviar, no?, d'aquest carril que has agafat, no? Que a vegades és una mica asfixiant. Per això jo et deia, què vas sentir quan vas plantar aquesta llavor? Perquè jo a vegades quan m'ho plantejo de dir, uau, un canvi de rumb a títol professional, no? No sé.
0: Clar,
1: si és...
0: El que sents és... no sé, com una obertura de cop, de dir, és que hi ha infinites possibilitats, perquè molts cops com que la ment amb autosabotatge et posa a l'extrem contrari, no? Estaràs sense feina...
1: Em moriré de gana...
0: No? De gana, exacte, no? I no, entremig hi ha moltes opcions, hi ha moltes maneres de fer aquest canvi, no cal tampoc llançar-se a la piscina de cop. Jo vaig estar combinant les dues coses durant un temps, fins que al final vaig deixar el banc i...
2: I l'entorn? Ai, perdoneu, sí. Perquè l'entorn sol ser conservador.
1: Ah, aquí anava.
2: Quan tu planteges això, segons la gent de quina generació, els agafa, et traslladen el seu pànic, no? La seva por, perquè la gent és... No et moguis d'on ets, aquí tens un sou, i ara autònoma,
1: mira,
2: ara emprendràs.
1: Arran d'aquesta reflexió, Helena, què hem de fer amb l'entorn? Li hem de donar veu, vot, hem d'escoltar qui sabem que ens pot aconsellar?
3: És que el que ha dit l'Estel i després ha afegit la Saset, estem parlant de la por. I la por sempre és el convidat. Pel cervell és l'estrella. Si hi ha por, jo m'aturo. Mm. I l'Estel ha apuntat una cosa que és importantíssima, que és que el sistema necessita crear por. Perquè si crea por, la gent obeeix.
2: Clar.
3: I això és així. I a partir d'aquí és com ens expliquem una mica tots. I quan sortim d'allà, i quan, Estel, tu preguntes i el 80% et diu, no, jo no em pregunto res, no em pregunto res perquè fa molt de, molt de dolor, provoca dolor mirar allò que m'agradaria i que no sóc capaç de fer.
2: Sí, sí.
3: I aleshores, evidentment, ens anestesiem. I com? Doncs des de bevem fins a ens estem en pantalles, continuo treballant cada dia i em llevo cada dia sense preguntar-me res.
1: Òscar,
4: digues.
1: Tu eres dissenyador gràfic.
4: Sí.
1: On, què treballaves? Què feies?
4: Doncs jo, total, o sigui, vaig estar 23 anys, des d'agències de publicitat, estudis de disseny gràfic, després vaig passar a l'entorn de l'empresa, al departament de màrqueting, i jo crec que al voltant dels 40 o pre-40, més o menys.
2: Que fort, eh?
1: Tots per allà, eh?
2: Jo els faig de tinitjant, eh? Estic anticipant un gran cas.
1: Jo estic allà, eh? A veure si me'n vaig a fer de dissenyadora.
5: No, no estàs allà. No estàs allà.
1: Mira, calla, Francisco, eh?
2: Ja ho vas passar, Lisset.
1: Ho he passat, però no fa tant, eh? Només fa 4 anyets. Em conservo molt bé.
4: I jo va arribar un moment que vaig fer un exercici bastant d'egoisme i em vaig visualitzar cap al futur i vaig dir... a veure, realment és molt cru pensar-ho, no? Però em voldré jubilar davant d'un ordinador amb els meus skills actuals que tinc.
1: És boníssima aquesta
4: o
1: reflexió.
4: O les noves generacions del disseny gràfic i sobretot la tecnologia, que en aquell moment hi havia en software, ja estaven automatitzant.
1: I també va ser una mica per necessitat de dir, jo no vull estar batallant amb això, no?
4: Correcte, correcte.
1: No? M'agafa en un moment que jo no vull desgastar-me.
4: Sí, és d'autoprotecció, potser, no? I llavors, en aquell moment, vaig dir, bueno, a veure, no puc fer un salto al vacío sense tindre... I em vaig enfocar cap a, diguem-ne, a les meves habilitats, no? Jo de petit ja havia tallat...
1: Espera. Les seves habilitats, perquè actualment, Òscar, a què et dediques?
4: Soc tallador professional de pernil.
2: Mare,
1: bravo! Oh,
2: bravo!
1: De dissenyador gràfic a tallador professional de pernil.
2: Sí, de inesperat.
1: O sigui, pèls de punta. O sigui, en quin moment, perdona'm, com si no fos aquí, Òscar, arriba un pavo que diu, jo sóc dissenyador, ara ho deixo tot i em dedicaré a tallar pernil. Per cert, una professió molt ben valorada, que requereix molta formació i que van buscats. Aleshores, Òscar.
2: Meravellós.
1: Digues. Com arribes a tallar pernil, fill meu?
4: A veure, ho tenia fàcil, perquè ja per antecedents familiars, ma mare és extremenya i sempre hem tingut pernil a casa, però potser em faltava la formació més tècnica, de la part tècnica sí que la tenia, la teòrica, i sobretot la part que de cop i volta lligava amb la meva, que era l'estètica, que era la formació amb emplatats artístics.
2: Oi, oi, m'encanta.
4: És com fer...
2: Que fas coses com els dels hotels, amb les tovalloles tu fas amb el pernil, això?
4: Sí, sí.
1: No m'ho crec.
4: Més o menys.
2: No puc creure. Sí,
1: de veritat, Òscar?
4: Es pot veure...
1: On ho podem veure, això?
4: El perfil.
1: On et busquem?
4: El perfil d'Instagram es pot veure aquest...
1: Com et busquem? Com és el teu perfil d'Instagram?
4: És molt marketing.
5: A veure,
4: molt fàcil. És molt fàcil, perquè és Cortador Jamón Òscar.
1: Cortador Jamón Òscar.
5: Bueno, està bé.
1: Aquí si poseu cortador jamón barra baixa Òscar, però poseu cortador jamón Òscar i ja et surt Òscar. Ara se m'està carregant perquè no em va bé el wifi. Sí. Però ara poso seguir.
4: I clar, per mi era el gran repte de traslladar tota aquesta càrrega o trajectòria estètica cap al món del pernil i sobretot sense deixar-me influenciar amb el que en aquell moment ja existia la professió
1: però
4: del tallador.
1: Òscar, t'aturo, perquè tu dius no, la meva mare era extremenya. Sí, a mi també m'agrada molt és extremenya. A mi m'agrada molt el pernil, però no m'he dedicat mai o sigui, no m'he plantejat mai dedicar-me. En quin moment tu fas el xip de dir
4: vale,
1: tallador de pernil?
4: Sí, això va passar en un viatge a una boda que vam tindre a Còrdoba i hi havia evidentment hi havia un tallador de pernil a la boda i jo veient aquell home tallant em va semblar com molt màgic, com molt romàntic el fer servir les mans per fer en un entorn tan tecnològic actual que, de fer algú que s'apropa a l'artesania, no? A aquest moment de cerimònia, que al final també a mi egoístament com el meu perfil psicològic em porta cap a algo així com molt transcendental de
1: fer alguna cosa que tingui sentit, potser?
4: Sí, i molt lligada a l'emoció, no? Mm-hmm. Que és el que al final acabo fent en els eventos, no? Quan tinc una pota pernil, abans que feia spoiler, no la tinc davant, al final em sento com el nexe d'unió, no? Que sempre arriba a tothom i ja ha arribat el joc més guai de la boda.
2: Me la vaig a jugar perquè aquí hi ha una coach i una psicòloga, però necessito fer el meu anàlisi psicològic.
1: Endavant, anàlisi Estel Soler.
2: 40. Tu buscaves l'amor de la gent perquè tothom vol anar al plat de pernil. A les bodes i a tot arreu. O sigui, és la persona més perseguida de la festa i la gent és la cua més llarga sempre.
1: Deixeu-me dir que, Òscar, t'han pujat 35 seguidors.
2: El meu
1: anàlisi...
2: Simplista cortador és jamón aquest, barra... estimat.
1: Cortador jamón barra baixa Òscar. Endavant, seguiu.
4: No, digues.
2: Perdó, no, ja està, que em sembla evidentíssim.
1: Helena, abans...
2: És com l'anunci de Donet, és trec el pernil i em surten amics per tot arreu, és
4: mira,
2: així.
4: I ara fa poc vaig anar a una comunió i va ser molt bo perquè el meu objectiu és tallar i emplatar el pernil de la millor manera estètica, que s'ha de fer molt prim, perquè a la boca no tinguis una sensació d'organolèctica.
1: Un dia parlarem de la teva professió, et faré tornar, perquè ens interessa guai. Molt
2: home,
1: això.
2: Home.
4: Bueno, la qüestió és que moltes vegades també m'agrada trencar el briefing d'un event, i el meu objectiu era preparar molts platets perquè eren 100 persones. I em trobo que arriben els protagonistes de la comunió, que eren els dos fills...
1: Els nens?
4: Els dos nens que feien la comunió. I jo em vaig quedar allà i vaig dir, realment, aquests dos nens són els meus clients. No els pares que han pagat a l'evento, no? Jo, a cop i volta, pues, bueno, em vaig, diguem-ne, que aprofitar d'aquella relació humana amb els nens que, vinga, farem la cata, no? M'heu de dir si el pernil està bo o no està en el seu punt de màxim de sabrós, no? I va ser molt guai, perquè al final... un dels nens, això estic improvisant, vull dir, un dels nens que hi havia animadors a la comunió per jugar a pilota, sí, globus, tot el rotllo, es va passar tot l'evento amb mi al costat.
1: Oh. És que era el tortallador de pernil.
5: Era la seva piscina de boles.
1: M'encanta.
4: A mi em sabia greu, però dic, ja veuràs, perquè la mare em fotrà bronca, perquè, clar, el nen, que bueno... Puc dir el nom, no?
1: Perquè, home, digues el nom.
4: Eren dos nens que es deia el Iago i el Juan, però tothom li deia Juanito. El nen a Juanito, realment, jo, de tots, d'un nen aprens, no?
1: Sí, i tant.
4: I el tenies al costat i els animadors deien, no, Juanito, ven a jugar.
1: I Juanito dient, estoy mirando jamón.
4: I deia, no, és que estic ajudant el tallador.
1: Oh.
4: I... quan omplia els plats...
1: El repartia.
4: El repartia.
1: No.
4: Ah,
5: boníssim.
2: Perdona, i perquè la canalla ja no veu coses que es fan amb les mans. Ho veu tot a la pantalla. I de cop tu veus una persona tallant...
4: Correcte,
2: i això és insòlid.
4: Correcte.
1: Deixeu-me fer una part, perquè, Helena, tu quan deies, quan ara ens explicava l'Òscar, deia, jo no em volia enfrontar això, no tenia ganes, potser em vaig protegir també amb aquest canvi de professió. Tu feies una cara, a veure...
3: Sí, perquè el que he dit abans, perquè hi ha la por que ens crea el sistema de les coses organitzades, el que toca, el de toca tota la vida. Hi ha una pregunta que m'has fet gràcia, perquè m'has fet gràcia, no?
6: Sí, sí.
3: M'has fet gràcia, vull dir que m'has entendrit, perquè és una cosa que treballem, que és que t'agradava fer tu de petit.
2: Ai, sí.
3: I jo, Òscar, amb tu veig un sentit del gust, però, per exemple, el dissenyador gràfic, jo tinc les meves tres filles, una que ha treballat amb això, què passa? Que una de les meves filles diu, és que no vull dedicar-me al gràfic perquè estic molt sola, perquè estic sempre davant de la pantalla.
6: Yeah.
3: I jo amb tu veig aquesta necessitat, que apuntava una mica l'Estel, dels altres, de la comunitat, de la gent, sí. I això et faltava. Ja has aplicat aquesta estètica, aquest gust, aquestes coses, però ja has afegit una part molt important, que és la relació amb els altres.
1: A tot això, deixa'm dir que la Saset, escolta'm, si voleu serveis de coach, ha enfocat moltíssim a les senyores. Jo també vull saber el teu Instagram, ara mateix el tinc obert, a veure com és, com et busquem?
7: Saset Coaching. Saset,
1: Saset escrit Sachet.
7: Sí, S-E-S-H-E-T.
1: Saset Coaching. Passa que no sé escriure coaching, ara, jo?
6: Home, està...
1: No, sí, sí, era broma.
4: No es facis patir, eh?
1: Saset. Aneu parlant mentre, que estic buscant.
6: Sí.
1: A veure, busca'm el tu, Fran, perquè sembla una persona gran que no hi veig.
3: Hauríeu de buscar Cortador Jamón Juanito.
2: Clar, en el futur, això ja està encaminat.
1: Ai, senyor.
6: Saixet, també.
1: Saixet, a veure...
2: Però, perdona, això que deia l'Helena també em sembla molt interessant. No, de que ni tan sols ens preguntem què ens apassionava de petits, perquè aquí hi hauria pistes per saber cap a on volem anar. I triem la carrera massa ràpid, no?
3: Sí.
2: I massa pressionats.
3: Sí, sí, sí. Ho hem parlat a vegades aquí. Què fan a molts llocs de l'estranger a Europa? Entre el segon de batxillerat i el primer de carrera, deixant un any
2: sabàtic,
3: que és aquest any on tu rumies una mica què vols fer, perquè tens temps, bàsicament, perquè no es tracta de tinc un any i m'he de posar a treballar 8 hores al dia, sinó acceptar que la gent jove necessita un any per pensar, però pensar i tenir temps està mal vist.
1: Exacte, aquí a casa nostra.
2: Sí.
1: Saixet Nicolás, la trobeu, eh? Saixet, escrit S-E-S-H-E-T / coaching. Ses, com S-E-S-H-E-T, perquè és més complicat el teu.
7: Sí.
1: Que no corta el jamón, Òscar. Tot això, farem una pausa per la publicitat a la tornada. No sé si el tenim al telèfon. Tenim en Lluís al telèfon. Ah, Lluís, bon dia.
8: Bon dia.
1: Gràcies per la paciència.
2: Sí.
8: De res, estic salivant.
1: Lluís, tu a què et dedicaves abans del teu canvi de feina?
8: Te l'explico ara, anem a la publicitat.
1: Digue'm només a què et dedicaves abans.
8: Perdona?
1: A què et dedicaves abans?
8: Ah, mira, jo sóc enginyer informàtic i estava al món de la banca treballant amb consultoria internacional per tot el món.
1: A la tornada sabrem a què es dedica el Lluís. Apa, fins ara.
8: Fins ara.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
13: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
14: Fixa't com sona Edició Clàssics.
15: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
16: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
13: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
15: Oh, Fixa't com sona...
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
18: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
18: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
19: Per darrere espera i pam, pam, pam.
18: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts els que ens queden per posar punt i final avui a la solució. Avui estem parlant de canvis radicals de feina. Se'ns fa curt, com sempre. Sí. Se'ns fa curt, com sempre. Helena Puigguitart, ara a la Públi em deies, he de dir una cosa molt important, i això és molt important. A veure, claus per decidir si heu de canviar o no de feina, o si us esteu plantejant un canvi de feina, un exercici que us pot ajudar.
3: Bueno, saps que n'hi ha moltíssims, això és el primer que hem de dir, eh? Però buscar-te tu, el teu jo, en tres moments va molt bé. És a dir, ara mateix, si jo plantejo aquest canvi de feina, plantejo la meva situació actual, com em sento? Uh-huh. Aquí surten totes les emocions, perquè el que hi ha actiu en aquests moments són les emocions. Tinc por, em fa respecte, o no, sento alliberament, i hi ha gent que l'acompanyes i diu, no, és que si penso ara mateix em sento alliberada. Doncs ja t'està donant molta informació. Val. Si han passat, i ho fan així 1-10-10, perquè així és fàcil de recordar, si han passat 10 mesos i has entrat a la rutina d'aquesta nova feina, o al revés, t'has quedat aquí, com te sentiràs?
1: Com te sentiràs a la teva...
3: Al teu dia d'aquí 10 mesos.
1: Tant si has canviat com si no.
3: I llavors pots fer una columna de em quedo, una columna de me'n vaig, i l'altra és d'aquí 10 anys, que això ja és brutal. D'aquí 10 anys és qui seré jo, què pensaré que hauria d'haver fet, estaré content del repte o realment estaré superfrustrada d'haver-me quedat. I és trobar-te tu mateix amb tres moments temporals diferents en el futur.
1: Per escrit, hem de fer aquest exercici per escrit.
3: Sí.
1: I aleshores anar, si tenim psicòleg, psicòloga, encara millor que millor, no? Portar el paper i ens acompanyen a fer aquesta lectura. Però realment és, quan has dit això aquí totes les cares, sobretot en els 10 anys, has fet, home, volem dir, clar, és que jo si em miro d'aquí 10 anys m'he d'estimar. En el fons és això, m'he d'estimar i m'he de cuidar, encara que em faci por en l'actualitat. No?
3: Què em dirà l'Helena d'aquí 10 anys?
1: Que és una mica el que intuïtivament va fer l'Òscar. Sí. Va dir, jo no em veig jubilant-me aquí, no? Em veig aquí davant d'una pantalla?
2: No, pregunto, psicològica, coachament, la gent se'n penedeix més del que ha decidit fer o del que no ha fet?
20: Del que no ha fet, claríssimament.
2: Per tant...
20: Sí, sí, i el que deies abans, no?, de l'entorn que et frena a vegades, però la projecció aquesta de dir és que em queden 20 i pico d'anys per jubilar-me i jo no em veig aquí 20 i pico d'anys més, és la senyal que necessites.
1: Mira, l'altre dia parlàvem amb en Joan Soler, també un psicòleg que fa molta formació amb nanos joves, no?, i ell deia que estava de voluntari a una unitat de paliatius, i deia, jo no he sentit a ningú que es penedeixi d'haver provat de fer coses encara que hagi fracassat.
2: Totalment.
1: Tothom passa per, ostres, no vaig fer, no vaig provar, encara que s'hagin estavellat, no? Sempre deia, tothom es penedeix del que no va fer. A tot això, hem marxat de la publicitat parlant amb en Lluís, un dels nostres oients de la solució, ens ha dit, jo abans, bàsicament es dedicava a la banca, com molts dels que heu entrat avui a parlar, Saset inclosa. Lluís, a veure, tu et dedicaves a la banca i quin canvi professional vas fer, per què i quin va ser el detonant?
8: Doncs mira, jo estava dins de la banca a la part tecnològica d'un banc, d'un gran banc alemany, i el destí que em van enviar va ser anar a obrir l'oficina de la tecnològica, que això era l'any 2008. Aleshores, no va arribar l'any, que va passar el que tots sabem de la crisi. Aleshores, la tensió va ser tan bèstia que vaig sortir amb ambulància de la meva oficina, literalment. Aleshores ja no vaig tornar i vaig decidir fer un canvi al món corporatiu. Després de 15 anys ja ho havia donat tot i vaig pensar que... jo em vaig pensar que em moria, de fet, i vaig pensar quina llàstima que no he intentat allò que jo volia fer, no?, que era estar més en el costat dels equips. Jo era molt bo portant equips, portant persones, i vaig fer el salt, i m'ha fet gràcia el que dèieu, no?, de que ets gran i l'entorn el que et diu. La gent em deia, ostres, 40 anys, Lluís, però si ets vell, i amb els diners que guanyes aquí i tot. Vaig fer un salt al buit, i doncs mira, 15 anys després, doncs ja he escrit 4 llibres, he fet conferències per tot el món, i ara també acompanyo la gent a fer salts. És a dir, tinc la part corporativa, on faig treball de motivació, lideratge i el rendiment, i la part privada, per dir-ho així, on acompanyo, he acompanyat a més de 100 persones amb un mètode propi, a fer-ho d'una manera eficient. Jo ho vaig fer malament, perquè jo m'ho vaig inventar jo i vaig equivocar-me i vaig fer prova i error, i d'aquí surt un mètode, que és el mètode Salta, que justament és això, de com fer el salt, no? Uh-huh. Que és un acrònim de les cinc coses que jo penso que són importants.
1: De moment podeu consultar el mentor Salta, Lluís Soldevila, també el podeu trobar a Instagram. Lluís, calla que no et fem venir algun altre dia. Et pregunto una cosa, arran del que dic ara...
8: M'encantaria, però que vingui el noi del pernil, l'Òscar, sisplau.
1: El noi del pernil, eh? Elena Puigitart ens ha dit una cosa molt interessant. Aquest exercici per fer, en cas que estiguem en un moment de dubte, no? De decidir si canviem de feina o no. Si tu no haguessis canviat de feina, com se sentiria el teu jo d'aquí 10 anys?
8: Uau, des de l'ego absolutament amargat, absolutament frustrat, i estic molt d'acord amb el que heu dit, de que és que jo, a més a mi m'ha passat, o sigui, jo a l'ambulància pensava, si ara jo arribo a l'altre món i hi ha un porter, digue-li Sant Pere o digue-li com es vulgui, depèn del que creguis, i et diu, què, com ha anat? I tu dius, no, doncs mira, no ho he intentat. Ostres, quina llàstima, no? En canvi, no, dius, escolta, ho he intentat i eventualment no m'ha sortit, escolta, passa endavant, no? Per tant, jo estic d'acord amb la companya que deia que del que ens arrepentim és del que no hem fet. I a mi, doncs, m'ha sortit bé amb moltíssim esforç, evidentment, i treballant el doble del que treballava abans, però ara jo no tinc la sensació de treballar. I a més, el fet d'impactar la gent, el que deia la noia infermera, no comparis.
1: La Carme.
8: Jo abans em dedicava a que un banc guanyés diners, ara em dedico a canviar la vida de la gent.
1: Un altre cop tornem al sentit, no? Que és el que ens deia la
8: Limitat. La S és de sentit.
1: Com? La S...
8: Sentit, autoconeixement, lideratge, target, que és objectiu, actitud i acció. Per tant, si tens aquestes coses, doncs pots començar a treballar amb una certa metodologia, no? Que jo no, al final, jo no he deixat de ser enginyer. I aleshores intento fer les coses amb mètode i acompanyar la gent, no des del coaching, com l'acompanya, sinó des d'una altra eina, que és més doncs, la mentoria. Jo m'autonomeno Xerpa, que és una cosa que m'agrada molt.
1: Va marcant el camí. Doncs el Lluís ha passat de ser banquer o bancari, en aquest cas, a ser, com diu ell,
8: Xerpa.
1: Lluís, ja parlarem. Lluís Soldevila, una abraçada bonic.
8: Gràcies i una abraçada a tots.
1: Adéu. Va, dos minutets per posar punt i final a la solució.
2: El que explica aquesta història és molt comuna amb gent que ha tingut atacs de cor o malalties que gairebé han mort. La gran majoria fan un canvi de vida, en molts sentits, o marxar a viure a un altre país o canviar de feina, i crec que aquesta gent que ja no pot tenir més por perquè ja l'ha passada tota, ens guien en aquest camí de la valentia.
1: Perquè s'han tret la por de sobre.
2: Totalment.
1: I perquè han fet aquest exercici que ens deia la Puigitart, l'han fet a marxes forçades, malauradament empesos per aquest estat de salut, no? A veure, Fran Domènech, un minut i mig, avui ens heu de disculpar tots els que sou a WhatsApp, al 677-38-77-19, no us heu pogut parar tota l'atenció que us mereixeu, però és que els testimonis que teníem aquí s'ho valien, eh?
0: Mira, dos exemples. L'Albert, que ha passat de ser director d'oficina d'assegurances, assessor financer a tècnic de cures a urgències de l'Hospital d'Igualada i formador sobre mobilitzacions segures als pacients de l'hospital.
1: Una noia, 44 anys, ha trucat, fa 23, que compagina dues feines. Fa el seguiment del trencalós, una aura pinyaire, i mentre dona classes d'acordió diatònic. Guardem el telèfon, per favor, de tornar aquesta senyora.
0: Això és
1: una
0: altra, també, multitasking. I el Josep, des de Benaguasil, al País Valencià, treballava en un estudi d'enginyeria, dissenyava instal·lacions industrials, i ara treballa al camp i cull taronges en una empresa agrària local.
2: Jo només dic que de les cures a la banca no es passa ningú, eh?
1: Exacte. La reflexió final. Ai, senyor. Estel Soler, moltes gràcies, estimada. Elena Puigitart, gràcies per acompanyar-nos. I els dos convidats d'avui, gràcies per convertir el vostre testimoni, les vostres vides, la Cezet Nicolás i l'Òscar Clemente. Cezet, us ho dic tal com sona. Cezet, /coaching, i l'Òscar Clemente, cortador, jamón, /Òscar, allà els trobareu. Gràcies a tots dos, una abraçada.
21: Gràcies a vosaltres.
1: Fran Domènech, tornem demà, eh?
0: Fins demà, de què parlem demà?
1: En rigorós directe, demà.
0: Ah, d'acord, perfecte. Doncs remà, refranys i origen històric.
22: Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que afecta la seva dona. Bon dia, són les dues.
23: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
22: La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El PSOE s'agafa aquest matí a aquest informe per defensar que podran desmuntar els altres casos que hi ha al voltant del president espanyol, Joan Bota.
24: Es mostren confiats que també José Luis Rodríguez Zapatero es podrà defensar de les acusacions de tràfic d'influències a l'espera de veure el sumari del cas, que es pot filtrar en qualsevol moment. PP i Vox, mentrestant, insisteixen a fer del cas Zapatero l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
22: Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
4: La UCO refreda les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En el seu últim informe, els investigadors diuen que la parella de Pedro Sánchez no es va embutxacar comissions per la seva activitat a la Universitat Complutense de Madrid i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Des del PSOE celebren ja la innocència, diuen, de Gómez, mentre confien que la veritat es vagi obrint pas.
5: I pel que fa al cas Zapatero, el PP pressiona el PNB perquè canviï de bàndol després del missatge del seu president Héctor Esteban, que no creu que la legislació hagi d'anar més enllà del 2026. Si només es queden paraules, diu Borja Semper, el PNB és tan culpable com el PSOE de la corrupció.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
22: Mentrestant, el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
24: Donald Trump l'ha anticipat diverses vegades els últims dies. L'Iran descarta un acord imminent, tot i que veu progressos a les negociacions. Els Estats Units amenacen en paral·lel amb nous atacs si el diàleg torna a fracassar.
22: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com i per què Rússia ha decidit ensenyar al món les conseqüències de l'atac ucraïnès de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass. Lugansk. Cristina Solias.
10: El Kremlin ha volgut convertir la mort de 21 joves pels drons ucraïnesos en una condemna internacional contra Kiev per crims de guerra. En una visita guiada per a periodistes estrangers, Catalunya Ràdio ha pogut entrar al lloc de la tragèdia, però no se'ns ha permès entrevistar les víctimes i se'ns ha intentat imposar el relat oficial rus.
22: De tornada a Catalunya, atenció també a aquesta dada. La immunoteràpia oral permet superar al·lèrgies alimentàries a 9 de cada 10 persones que es tracten, Mònica Mas.
21: Es tracta d'acostumar el sistema immunitari a tolerar aquell aliment consumint-lo, primer a l'hospital i després a casa cada dia. L'objectiu és que aquests pacients millorin la seva qualitat de vida i, sobretot, evitar un xoc anafilàctic que pot ser mortal quan mengen aquell aliment per error. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
25: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
22: Això el dia en què el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat.
24: A la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, el pontífex subratlla que la IA agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i dona encara més poder als tecnooligarques.
22: I a la cultura us explicarem una operació que ha permès intervenir 300 caixes de material arqueològic a Tarragona. Clara Chavarría.
26: El material era a casa de l'arqueòleg que va fer les excavacions on es van trobar les peces ara intervingudes. Aquestes haurien d'haver estat lliurades en el seu dia la Generalitat, juntament amb els informes que s'han de fer per aquests treballs. Entre el material, un miler de monedes que daten del 1811, encunyades a Tarragona durant la Guerra del Francès.
22: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
22: Eric García és una de les grans novetats de la llista de convocats d'Espanya per jugar al Mundial de Futbol.
1: Una convocatòria amb 8 jugadors del Barça i en total 9 catalans. Repassarem els noms a Eric García i Joan García com a presències destacades. De la Fuente no ha cridat cap jugador del Madrid i serà el primer Mundial d'Espanya sense cap jugador del Club Blanc. Reviurem el programa els millors moments de la festa del Barça femení amb l'afició, també del comiat de Guardiola al City, i també va haver-hi festa al Como de Cesc Fàbregas després de classificar-se per a la Champions l'any que ve.
22: A veure com tenim la circulació en aquest dia que és mig festiu, perquè mitja Catalunya té festa i l'altra mitja treballem. Clàudia Serra, bon dia.
27: Bon dia, doncs de moment circulació molt tranquil·la en aquest dilluns festiu a diversos municipis. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C32, a Viladecans, sentit Barcelona, i a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
22: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
22: Francesc Mauri, bon dia.
28: Bon dia.
22: Seguim amb aquestes temperatures de calor, vaja, de rècord.
28: Doncs a prop del rècord encara no, de moment continuem amb aquesta calor clarament anòmala. Avui podria ser un dia de juliol, com a mínim pel que fa a les temperatures diurnes. Demà repetirem, dimecres puja més i atenció, dijous i divendres, els valors previstos en alguns punts de ponent de 38-39 ens fa pensar que si s'assoleixen podríem com a mínim igualar vés a saber si superar els valors enregistrats al maig del 2022, que en alguns punts de Catalunya van ser les més altes des de que hi ha registres instrumentals. Per tant, queda clar que la rampa, tot i que la calor és marcada, encara va més cap amunt.
0: Vaja, doncs, paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
28: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes bancaris de la parella del president espanyol Pedro Sánchez i rebaixa així les acusacions del jutge Peinado contra Begoña Gómez. El PSOE s'han agafat aquest informe de la UCO com un clau roent enmig de l'escàndol per un altre cas, en aquest cas de tràfic d'influències, que esquitja José Luis Rodríguez Zapatero. Confien els socialistes que també podran desmuntar les acusacions contra l'expresident socialista espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Anem a pams. Primer de tot, què hi diu l'informe de la Guàrdia Civil sobre Begoña Gómez, sobre la dona de Pedro Sánchez?
6: Doncs els investigadors de la UCO qüestionen els indicis que han dut el jutge Juan Carlos Peinado a deixar la parella del president espanyol a un pas de judici per corrupció. La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va codirigir Gómez es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha conegut l'escrit de la Guàrdia Civil de més de 300 pàgines, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les seues xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, ha afegit també el ministre Òscar López.
0: I dèiem, Dani, que el PSOE agafa una mica d'aire perquè en les pròximes hores podem conèixer més detalls de la implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la suposada trama de tràfic d'influències.
6: Sí, seguim esperant conèixer el sumari del cas que s'ha de notificar a les parts. Allà hi haurà detalls dels telèfons intervinguts, dels comptes bancaris, en definitiva, dels indicis que pel jutge de l'Audiència Nacional situen l'expresident espanyol al cim d'una xarxa d'influències on exercia un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci Julio Martínez va resoldre l'ajuda pública a Plus Ultra, la companyia aèria. Això és el que conclouen els agents de l'AUDEF, la unitat de la Policia Nacional Espanyola que investiga el cas, en un dels 2 informes que ja hem conegut els últims dies, segons ha dit avui Rodríguez Zapatero a través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, Televisió Espanyola. El cas és un despropòsit i el vincula al seu paper destacat en la campanya electoral del 2023.
9: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
6: Però, segons els investigadors, l'expresident socialista hauria ingressat més de 2 milions d'euros en comissions a través d'una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiàries de la trama, d'acord amb la tesi de l'UDEF.
0: Fa dies que llegim o escoltem informacions sobre aquest sumari que encara no coneixem de manera íntegra i segur que en els pròxims dies continuarem pendent d'aquestes informacions. Volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. Pilar García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs mira, a banda de Zapatero, l'altre actor principal en la trama, segons les investigacions de l'UDEF, és Julio Martínez Martínez, administrador de la xarxa de societats que hauria cobrat les comissions i les hauria desviat a l'estranger. Mà dreta de l'expresident, amic i suposat lloctinent i testaferro de Zapatero.
0: Com a braços executors de la trama, també hi apareixen Maria Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano.
11: Sí, Alcázar, secretària personal de Zapatero, seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita. I Cano, gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, amb un contacte fluid amb Alcázar.
0: L'eix de les investigacions és Plus Ultra, amb el màxim accionista de l'aerolínia al capdavant.
11: És Rodolfo Reyes Rojas, ja investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. També hi ha el focus Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, que és el conseller conseller delegat de l'aerolínia. Tots haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
22: I si mirem les empreses, Finance Boutique seria el nom de l'estructura empresarial organitzada per rebre els suposats cobraments per aquest tràfic suposat d'influències.
11: Sí, i aquí apareixen companyies com Analysis Relevante, la principal empresa de la trama, la consultora de Julio Martínez Martínez, que seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. Segons l'UDEF, la direcció l'exerciria de facto José Luis Rodríguez Zapatero. Una altra empresa, What the Fab, la de les filles de Zapatero, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura formal a les operacions econòmiques de l'entramat. I Idela Consulenza Estratègica, empresa administrada també per Julio Martínez Martínez, que hauria ingressat la comissió pel rescat de l'aerolínia, 530.000 euros.
22: Bé, doncs tots aquests detalls que es van coneixent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. Mentrestant, el Partit Popular eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos verbalitzés ahir diumenge que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Tània, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda avui en públic en un acte sobre el clima, en marxar de la sala. En conversa amb periodistes diu que està tranquil. Fora de micròfon, els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'UDEF del cap de setmana i que tots són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, ens reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. El camí l'ha assenyalat, creuen, el PNB, el seu líder, Héctor Esteban, que ha dit que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Semper.
3: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Héctor Esteban.
5: Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb al govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, Sumar.
12: A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
14: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
5: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer en qüestió d'hores.
22: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas anomenat cas Zapatero. Ara, però, quan falta un minut per arribar a un quart de tres, anem a la informació internacional, que també ve farcida. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives que hi hagi un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i Donald Trump ha volgut reiterar avui que només hi pot haver un bon acord. En qualsevol cas, però, la possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure de forma significativa el preu del petroli i ha fet també pujar les borses, Jordi Baró.
15: No hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord està a tocar, però les converses avancen. Enmig de la pressió de la línia dura del seu partit i en un moment de popularitat baixa, Trump ha volgut insistir que no es precipitarà a un mal acord. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
16: El president no tancarà un mal acord. Simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
15: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
17: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
15: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent, el punt més baix de les dues últimes setmanes.
22: I enmig d'aquestes negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra segueix al Líban. Israel ha fet aquest matí com a mínim 3 morts.
15: L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona, que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa defensa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és ja de 3.100 víctimes mortals. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
22: Mentrestant, Rússia i Ucraïna intercanvien atacs sense treva. Avui mateix, dues persones han mort a cada bàndol. Kiev intenta recuperar-se del bombardeig d'ahir, un dels més durs contra la capital en els 4 anys que fa que dura la guerra. Mentrestant, el Kremlin ha aprofitat l'atac ucraïnès divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves, per acusar el govern de Zelensky de fer crims de guerra. Per això, ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia, en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Starolitz, a la regió de Lugansk. Cristina Solías, bon dia.
2: Bon dia. En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
4: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
2: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
15: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
2: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
22: Més coses, el Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que proposa el pontífex en la seva primera encíclica que ha presentat ell mateix aquest migdia, Christian Roldán.
7: Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
8: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
7: El papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que també comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
10: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
7: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
22: Atenció també a aquesta informació. Les persones que tenen al·lèrgia alimentària poden superar-la amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquesta mena de teràpia. Mònica Mas, bon dia.
18: Bon dia.
22: Primer, què es considera una reacció al·lèrgica greu i en què consisteix aquest tractament amb immunoteràpia oral?
4: En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca, mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida de tot el sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. Ho explica la doctora Paula Galván, que és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
1: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
4: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital durant 4 o 6 mesos. Un cop a casa el pacient, cada dia ha de menjar, ha de prendre aquella dosi d'aliment que tolera durant uns quants anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ara és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia oral amb ou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
18: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
4: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
22: El brot d'Ebola a l'Àfrica segueix actiu. Avui s'han confirmat 2 nous casos a Uganda. En total ja hi ha uns 900 contagis i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus.
4: Aquests 2 nous casos confirmats a Uganda són membres del personal mèdic ugandès d'una clínica privada de Kampala, a la capital, i segons les autoritats ja estan aïllats en un hospital. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que es viu al Congo està obligant a la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. La causa del virus Budimbugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic, té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'OMS.
22: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
19: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
20: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
21: 20 anys construint junts. Obramat.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Ja som 11 milions dels socis d'Ou.
26: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
29: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
26: Que et dona per molt. Només el 25 de maig.
30: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
31: Sou molt bona gent!
22: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
33: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
22: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació, Mireia Sala.
0: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltors ja no els interessa invertir a Barcelona.
2: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats.
22: I mentrestant, si mireu al vostre voltant en el dia a dia, potser veieu voreres aixecades, carrers tallats, soroll, pols, obrers... A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments, pràcticament de tots. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar.
4: Sí, l'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota, sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
3: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
4: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
3: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims sis mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
4: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
22: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve. Això són entre docents, personal d'atenció educativa o administratius, segons que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, però, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya, serà Canyeter.
5: Sí, d'aquests prop de 1.800 professionals es distribueixen en tres blocs. Al gruix, 1.068 són docents, uns 500 són professionals d'atenció educativa i 272 personal d'administració i serveis. Entre aquest bloc majoritari, aquests 1.068 mestres i professors, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
5: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
22: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, a Portugal i en altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen a la salut de la gent i el risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i si es compleixen les previsions encetarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant, Montse Poblet.
9: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus. A Anglaterra avui es podrien batre rècords de temperatura diferents diferents regions del país i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. En la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
1: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
9: La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refrescar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
7: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
9: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
22: Doncs un efecte de la calor és que ha accelerat la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Bussoms, aquest és un cultiu

0: 100%.
1: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
0: Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs a cultiu d'hivern.
1: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
2: I els usuaris de les rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
3: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
4: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
3: I és que els usuaris n'estan farts.
5: Dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
6: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
3: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
2: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
8: Ei, ¿es que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
9: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
11: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
9: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
8: Oh, fixa't com sona.
12: Catalunya Migdia.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat.
15: No,
13: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
15: unia. Ja ho sé.
13: Que és
15: el mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
20: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
14: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts a 2:15... Atenció a aquesta notícia. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i en municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
22: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
23: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
22: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
2: Vaja, una història que podia protagonitzar algunes de les estrenes que tenim aquesta setmana a les plataformes.

0: cosmonautes, nens abandonats i pilots a les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
1: Sí, Nicolas Cage protagonitza els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel es presenta aquí com un detectiu privat que lluita contra els gànsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. També Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que ha arribat divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 84 van aparèixer abandonats a l'estació de França. Quatre dècades després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
2: Get dressed.
1: I Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. I John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que va desfermar la seva passió per l'aviació.
0: I ara, una mica de menjar. Perquè l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país, Òscar.
1: Sí, el nou president de l'entitat, Joan Font, ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
3: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
1: Font, que arriba a la presidència de l'Acadèmia després de la mort de Carles Vilarrubí al desembre, també s'ha proposat fer més visible el lideratge gastronòmic de Catalunya, potenciant la gala dels Premis de l'Acadèmia, que aquest any es farà el 3 de juny al Palau de Pedralbes a Barcelona.
0: I una cosa més abans dels esports. L'esperat videojoc de James Bond, 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món, Montse Mas.
4: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
5: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. I tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
4: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
5: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
4: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
6: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol.
7: Avui Espanya ha fet oficial la llista de convocats amb aquests 9 catalans, 8 del Barça i cap del Madrid. La repassem.

0: 11 de juny comença el Mundial de Futbol. Ho farà, com dèiem, amb 9 catalans que jugaran amb la selecció espanyola. I entre aquests 9 destaca la presència d'Eric García, que ha estat una de les grans incògnites fins a última hora. Marcos García.
1: Sí, Eric ha estat un dels grans protagonistes avui, aquest migdia, roda de premsa a Madrid de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha anunciat l'equip estatal pel Mundial. No va al Mundial el matalasset Lenormand, tampoc el madridista Hausen, i en canvi entren a l'eix de la defensa Eric i el matalasset Marc Pubill. De la Fuente ha destacat la polivalència i també el rendiment d'Eric aquesta temporada.
2: Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, i Eric és un home de los nuestros.
1: Luis de la Fuente ha fet oficial aquesta llista. 26 jugadors en total per al Mundial, amb 4 catalans, a banda dels jugadors del Barça, que ara el repassarem. David Raya, de l'Arsenal, Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. El Barça, l'equip que aporta més jugadors, amb 8, Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal.
0: I de Lamine Yamal i el seu estat físic n'ha parlat avui el seleccionador espanyol.
1: Doncs sí, a Luis de la Fuente li han preguntat diverses vegades pels lesionats i especialment per Lamine i la seva recuperació. Diu que amb tots els lesionats fan el seguiment que també s'està fent a Lamine, és a dir, que estan permanentment monitoritzats, diu de la Fuente, i en el cas de Lamine, diu que tots els jugadors estaran disponibles per al primer partit del Mundial o a tot estirar pel segon, però alerta, diu el seleccionador espanyol que el Mundial és el moment d'arriscar.
2: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial, y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido, y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: Entre els noms protagonistes d'avui a Madrid també ha estat, i ho és a la llista, Gavi, el jugador del Barça, d'aquí el seleccionador destaca el capital humà i també el talent futbolístic. Així ha celebrat Gavi que va al Mundial. Aquesta és una celebració que hem pogut veure a l'Instagram de Lamine Yamal, sí, que s'està fent molt i molt viral. A la llista de la selecció espanyola per al Mundial no hi ha cap jugador al Madrid. És tota una novetat. Per cert, De la Fuente també ha donat una altra llista. És una llista amb 9 futbolistes, 9 jugadors, ha dit, de suport, que reforçaran l'equip espanyol en els entrenaments abans de marxar, és a dir, previs al Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal i també el català de la Real, Sergio Gómez. La concentració de la selecció espanyola arrenca dissabte, aquest dia 30 a les 5 de la tarda. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol entre Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: I encara amb la ressaca de les celebracions que vam veure ahir del Barça després de guanyar la Champions d'Oslo amb tota l'afició a Barcelona, ara jornada de descans avui amb totes les mirades posades, Ruth Vilà, en Alexia Putellas i el seu futur.
3: Alexia, que ha estat nomenada per la UEFA millor jugadora de la temporada de la Champions, ha exercit de capitana després d'aquesta final també fora del camp. A la celebració privada a Oslo, amb un discurs en què va destacar el relleu generacional que està experimentant l'equip, amb la sensació que el futur està en bones mans. I en la festa amb l'afició i a Montjuïc, on va viure amb emoció els crits d'Alexia, queda, que van repetir els milers de persones que eren en aquesta celebració. La migcampista de Mollet va ballar eufòrica al costat del president electe Joan Laporta, però no va anunciar si continuarà el Barça la temporada que ve.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga. Dimecres serà l'últim de la temporada del Johan Cruyff contra la Real Societat, un partit que servirà de comiat de l'afició a jugadores com Ona Batlle o Mapi León, que acaben contracte i no seguiran al Barça. Veurem si aquest també és el partit de comiat d'Alexia Putellas.
0: Manchester, ahir Pep Guardiola es va acomiadar dels seguidors del City entre aplaudiments. Per perquè Guardiola va posar fi a 10 anys al capdavant del Manchester City.
1: Guardiola deixa el City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen, sens dubte, 6 Premiers i una Champions League. El desempador estava així d'emocionat sobre la gespa de l'Etihad.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
5: I love you so much.
1: Aquesta tarda rua pels carrers de Manchester per acomiadar Guardiola, també Stones, també Bernardo Silva. El City, per cert, ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i també a tot el futbol base. A Anglaterra, darrera jornada de la Premier, es va confirmar que baixa el West Ham i, en canvi, el Tottenham s'ha salvat in extremis.
0: Una altra festa que hem vist a les últimes hores ha estat la del Como italià. Després de classificar-se per jugar a la Champions, ha entrenat el Como per l'exblaugrana Cesc Fàbregas, jugarà per primera vegada a Europa, a Montserrat.
7: Una població de 83.000 habitants en 37 quilòmetres quadrats al nord de Milà, a prop de Suïssa, envoltada pel llac Como, coneguda com a lloc d'estiueig de molts famosos. I un estadi, el Giuseppe Sinaglia, de només 13.000 espectadors a la vora del llac. En aquest escenari idíl·lic, el tècnic d'Arenys de Mar, Cesc Fàbregas, ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era a la quarta divisió, per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir 1-4 al camp del Cremonese, mentre que el Milan va ensopegar amb el Càller 1-2 i s'ha quedat a un punt. Cesc es mostrava orgullós.
8: Una gran emoció, questo.
9: Sento una emoció molt gran. Hem aconseguit una cosa molt important. Ara som molt feliços, però potser fins demà no serem conscients que realment som a la Champions amb el Como i jugant amb jovenets. És molt important per a la història del Como, per a la ciutat.
8: Per la città.
7: El 2022 va arribar Fàbregas com a jugador i es va quedar com a entrenador. Sent assistent, el Como va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat, ja com a primer tècnic, va assegurar-ne la permanència. L'arribada dels milionaris indonesis, els germans Hartono, ha suposat una injecció econòmica important per al Como. El mateix Cesc i fins i tot Thierry Henry en són accionistes minoritaris. A l'equip també hi ha els exblaugrana Sergi, Roberto i Àlex Valle i altres coneguts de la Lliga Espanyola, com Morata, Nico Paz o Alberto Moreno, eufòrics els jugadors i tècnics del Como, i vestien una divertida samarreta on s'hi podia llegir una pregunta. Como si dice Champions?
0: I no fan per tantes festes a Girona. Després del descens de dissabte, tant l'equip com la directiva comencen a assimilar la nova situació que inevitablement generarà canvis importants. Eduard Solà.
10: Un descens inesperat i dolorós, que si no hi ha res de nou sembla que acabarà amb un canvi de cicle. Mitchell acaba contracte i va acabar molt tocat després del partit, tot i que no va voler confirmar quin seria el seu futur. Tampoc el president del Figeli, que dissabte a la nit va dir que s'haurien de prendre decisions doloroses. De moment és l'únic del club que ha parlat. Després de 4 temporades a primera, el Girona tornarà a jugar a segona categoria després que només ha pogut sumar 4 dels últims 24 punts en joc i han encadenat 8 jornades sense guanyar. El Girona ha acabat penúltim amb 41 punts i en els pròxims dies s'han de resoldre totes les incògnites de futur. El director esportiu Quique Cárcel sí que té contracte fins al 2027. El que està més clar és que hi haurà molts canvis a la plantilla, tot i que dels que han jugat aquesta segona volta n'hi ha 16 que tenen contracte en vigor. Ahir diversos jugadors de la plantilla van fer publicacions a les xarxes socials lamentant el descens i desitjant el retorn de l'equip a primera. Entre els més destacats, per exemple, els dos capitans, Estuani i Arnau, en el cas del davanter uruguaià, que ha acabat marcant 2 dels 3 últims gols de l'equip, parlant en passat d'orgull, diu, d'haver vestit aquests colors amb tot el que tenia. On sembla que no hi haurà canvis és a la propietat.
0: Sentiu, són les celebracions de l'afició i els jugadors del Depor. El Depor entrenat pel català Antonio Hidalgo després d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Una situació que contrasta totalment amb el descens un clàssic de la Lliga Espanyola, com és el Saragossa, la primera ref. És, doncs, la cara i la creu del futbol en aquest final de temporada, Montse.
7: Amb un triomf 0-2 sobre el Valladolid, el Deportivo va certificar i el retorn a primera la penúltima jornada de la segona divisió. El camí pel desert del Deportivo ha estat de 8 anys, dos d'ells a primera ref. Un dels artífecs de l'ascens és el jove davanter camerunès Nsongo Bill, de 21 anys, que en 3 mesos ha passat de ser un recurs d'emergència procedent del filial a ser titular indiscutible amb el Depor i firmar un doblet ahir a Valladolid. La festa dels gallecs ha començat a matinada a l'esplanada de l'estadi de Riazor i continuarà aquesta tarda. Per la seva banda, el Saragossa consuma la tragèdia i s'acomiada del futbol professional. Un empat a un al camp de les Palmes ha estat insuficient per evitar el descens a primera ref dels aragonesos. En un comunicat, el Saragossa assegura que és el pitjor moment en la història del club, però també que tornaran més forts.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... L'Olympiacos es carrega el Madrid a la final de l'Eurolliga.
11: Catalunya migdia.
12: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
13: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou... No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
18: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
21: Van descobrir que era un superdotat.
22: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
23: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
22: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, aquest migdia l'Uni Girona ha fet oficial que la lituana Justy Jocity no seguirà la pròxima temporada a l'equip. A la competició masculina, ho dèiem abans de la pausa, cap de setmana de final de l'Eurolliga, amb victòria de l'Olympiacos, Ernest Macià, per davant del Madrid, i a més, penúltima jornada de la CB, també.
25: A veure, aquesta Eurolliga va portar polèmica, la va guanyar l'Olympiacos, la va guanyar davant d'un bon Madrid que tenia baixes a la posició de pivot. Es van reclamar dues faltes des de Madrid, una de les quals sí que era molt, molt discutible, i tot i així el Madrid va tenir un triple per empatar, però bé, finalment la victòria 13 anys després és per aquest Olympiacos merescuda, perquè a més ha sigut el millor equip de la fase regular. I recordem, en Barzokas, extècnic del Barça fa 9 anys, i doncs en Bezenkov, que va estar 3 temporades al Barça, doncs com a un dels jugadors més destacats dels últims anys des que va tornar de l'NBA. Sobre la Lliga CB, penúltima jornada, pràcticament tot venut, menys pel Barça i el Joventut. El Barça encara podria ser segon i la penya encara podria ser cinquena o quarta, tot i que no depenen en cap dels dos casos de si mateixos. Demà la penya té un partit ajornat, hauria de guanyar els dos partits i esperar alguna ensopegada. De la resta d'equips catalans, el que crida més l'atenció, Manresa i Girona i Lleida mantenen pràcticament totes les posicions, és l'Andorra, un equip adscrit a la Federació Catalana que ahir va guanyar a la pista del Lleida, que ha sortit del descens després de 2 mesos, però que no ho té fàcil per quedar-se perquè hauria de guanyar el Barça divendres. O bé, esperar que el Saragossa perdi els dos partits que li queden per no baixar.
0: En hoquei patins, el Pons Lleida ha quedat eliminat davant del Liceu de la Corunya en l'única sèrie de quarts de final, que ja s'ha resolt, i Isaac Vilalta, les altres treses decidiran el tercer i definitiu partit.
2: Doncs sí, en efecte, aquest cap de setmana s'han jugat els segons partits de les eliminatòries de quarts amb victòries locals del Noia contra el Barça, del Voltregà contra l'Igualada i del Reus contra el Calafell. Aquestes tres eliminatòries estan ara empatades. Només s'ha resolt la classificació del Liceo després de guanyar la pista del Pons Lleida en el que va ser l'últim partit del capità llistat, Sergi Duc, que ara es retira.
3: Estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
2: També han començat el play-off per al títol de l'hoquei Lliga Femenina directament amb les semifinals. Els primers partits de les sèries, Vilassana 5, Palau 1 i Fraga 0, Gijón 1.
0: En motor, la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la quarta consecutiva per al pilot italià, fa que el pilot de Mercedes ampliï la distància a la general del Mundial. Ara té 43 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Però aquesta no ha estat, Marta García, l'única prova de motor disputada aquest cap de setmana.
4: En enduro, el Gran Premi finlandès de Vierumäki, la tercera prova del Mundial, disputada durant tot el cap de setmana, acaba en taules en la lluita pel títol mundial. Josep García ha guanyat en les dues categories en què competeix. Ja això fa que mantinga els mateixos 11 punts que tenien la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona. El de Súria obté, a més, la sisena victòria en Enduro 1 i se col·loca amb 29 punts per damunt del també italià Morgan Lesiardo.
5: Ha sigut, diria jo, un dia encara millor que ahir de pilotatge, perquè tot i patir tres caigudes, una d'elles bastant gran, endur-me la victòria i avui Enduro GP i Enduro 1, doncs, increïble. Marxem d'aquí líders d'Enduro GP i Enduro 1, així que supercontents i ara cap a Portugal.
4: Doncs esta prova de Portugal d'un calendari de 7 se disputarà mitjans de juny i a més avui arranca a l'Aia el Rally 40 de l'Argentina, la tercera prova del Mundial de Rally Ride, i participen alguns dels dakarians catalans habituals com Nani Roma, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz o Edgar Canet, este últim en motos, entre d'altres. Després del shakedown d'ahir, avui se disputa la primera etapa, són 340 quilòmetres d'especial més 171 d'enllaç. En total els pilots hauran d'afrontar poc més de 3.000 quilòmetres en terrenys força variats.
0: I no deixem el motor perquè el personatge del cap de setmana també va sobre un monoplaça.
6: Here comes Rosenqvist, Malukas defends, who has it? Over the line, who's it gonna be?
0: El suec Félix Rosenqvist ha guanyat les 500 milles d'Indianàpolis, Marcos.
1: Després de ser nomenat rookie de l'any a l'IndyCar l'any 2019, ara li arriba aquest èxit de prestigi. Aquest suec té 34 anys, va començar la seva carrera a Àsia guanyant la Fórmula Renault 2.0 l'any 2008. Un any després va guanyar la mateixa competició al seu país. Ha competit també a la Fórmula 3, a la DTM, que és el campionat alemany, per arribar finalment i ja el 2019 com a membre de l'equip Chip Ganassi Racing a la IndyCar, al campionat dels Estats Units de monoplaces. Aquella mateixa temporada, l'any 19, va aconseguir el títol de rookie de l'any. Va acabar sisè a la general del campionat. Les 500 milles d'Indianàpolis són, com saps, una de les curses de referència a la IndyCar, una de les més mítiques. A qui no li ha anat així de bé és el de casa nostra, l'Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, que defensava el títol i sortia a la pole, va acabar finalment setè.
0: I amb què més acabem, Marta?
4: Doncs mira, amb l'NBA, el Sant Antonio Spurs han superat els Oklahoma City Thunder per 103-82 i la final d'esta conferència OES queda ara mateix empatada a 2. I qui ja pot classificar-se per a la final esta pròxima matinada seran els New York Knicks, que poden convertir-se en els primers finalistes si guanyen els Cleveland Cavaliers en la conferència est, ja que esta classificació està dominada per ells per 3-0. Recordem que les finals de conferència se juguen a 7 partits.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa i ara nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3.
26: Catalunya migdia.
24: Comencem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE s'agafa a l'informe de la Guàrdia Civil que descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per intentar defensar que tots els casos de suposada corrupció al voltant del govern espanyol s'acabaran aclarint, diuen els socialistes. Veurem què és el que passa els pròxims dies. També us hem parlat del preu del petroli, que cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I hem comparat la calor d'aquests dies a diferents punts d'Europa, inclòs a Catalunya, amb els rècords històrics absoluts en aquestes dates. Aquesta nit passada ja ha estat una nit tropical, vol dir que s'ha estat per sobre dels 20 graus, a Barcelona i a Sitges. I les temperatures, ens diuen els meteoròlegs, que encara han de pujar més aquesta setmana. I tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que Zapatero no té capacitat per idear una trama com la que descriuen els informes de l'UDEF.
8: Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama principito, ya, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
7: González diu que creu que aquesta situació té un cost reputacional per Espanya i també pel PSOE. Aquesta hora s'espera que comenci el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país, entre ells els més poblats de l'entorn de Barcelona i de la capital mateix. Durant aquests tres dies, però, cinc persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, tres d'elles motoristes. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència i s'adreça sobretot a les motos.
9: Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
7: Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres del país, 20 de les quals motoristes. Pas endavant per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per doblar la via actual i ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. És una de les actuacions més destacades previstes en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. A Lleida, mentrestant, el sindicat CGT de l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
10: Hola, bona tarda. Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
12: I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
10: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
7: Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per la campanya independentista. Peter Murrell, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022, uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, dos vehicles i una autocaravana. En aquell cas va suposar l'inici del declivi polític del partit de Sturgeon. La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho qualifica com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa, i també el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir, una renúncia que es va desvincular de l'afer. I tenim una informació d'última hora. Donald Trump demana als països musulmans, com per exemple l'Aràbia Saudita, Qatar o el Pakistan, que estableixin relacions amb Israel. Seria un dels punts que Trump estaria posant damunt la taula en aquest acord de pau amb l'Iran, que ha anunciat diverses vegades que era molt proper, però que de moment es va allargant. Avui el preu del petroli, el barril de Brent, baixa per sota de la barrera dels $100.
24: Passen 5 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
24: amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
24: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
14: Bona tarda.
24: I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
15: Bona tarda.
24: Com esteu?
14: Molt bé.
15: Molt bé.
13: Molt bé.
24: Perdó, us celebro que estigueu també, carai. Quina unanimitat.
13: Què hem de fer? Quina unanimitat. Avui treballem.
24: Avui treballem. Ui, aquesta frase, mira, no la gastarem. No, no, no m'hi agafaré perquè em sembla que en parlarem ara. Es ve des de fora, com sempre, i avui saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
16: Bona tarda.
24: Perquè em sembla que fas referència a aquesta frase, no?, que deia la Júlia ara. Avui treballem, com si fos una cosa estranya.
16: Avui treballem, ha dit la Júlia. Mm. I la Júlia l'ha encertat, perquè avui treballem, però no treballem tant. No hi ha res millor al món que els dies, com avui, de mitja festa. Són millors que els laborables, és clar, i millors que els de festa sencera. Els dies de mitja festa pot passar que tu tinguis festa i els del teu voltant no, o que, com en el cas de la Júlia, els del teu voltant sí i tu no. Mm. Tenir festa quan els de casa treballen és doblement gustós, i treballar quan els teus no treballen és treballar menys. Te'ls imagines a casa, amb aquesta galvana dels dies tropicals, que ara estàveu dient, que hem tingut ja dies tropicals o nits tropicals, no fent res, menjant desordenadament, o potser no. Potser anant a dinar, perquè avui és mitja festa i hi ha gent que obre i gent que no. A la feina l'ambient és tot un altre. Sou menys i també decidireu anar a dinar, potser res de tàper avui. I sí que hi ha notícies de sempre, però te les mires d'una altra manera des de més amunt. Felipe González, per esculpar Zapatero, li diu idiota. No el veu capaç de muntar una trama així. Sí, d'acord, però és mitja festa, m'ho miro de lluny. La meva professió, la d'escriure, una mica com la vostra, escriure pels llibres, escriure per la ràdio, és una professió que té molt de joc. Però tot i així, avui és menys feina que un altre dia. Avui l'estic fent des de casa i avui no em moc d'allà. Estan permeses algunes petites delícies, com per exemple, tot i que és dilluns, fer el vermut i menjar escopinyes. Perquè sí, perquè és mitja festa. Llegir de dia. Que això sovint a mi em fa sentir molt culpable, perquè el plaer de la lectura sempre l'experimento o al tren, que tinc coartada, o bé a la tarda vespre, però de dia. Avui la meva veïna ha esmorzat croissant, que fa més festa, diu, que l'entrepà. I jo, que no sóc de croissant, sinó d'entrepà, he fet una cosa que és de mitja festa. No me l'he menjat com sempre, me l'he menjat amb les dues llesques obertes. I era de fuet, no de pernil dolç i formatge. Per què? Perquè un entrepà de fuet amb les dues llesques obertes i no de pernil dolç i formatge i tancat, fa mitja festa. El fuet és més festa que el pernil dolç i formatge. Avui és mitja festa, i és mitja festa gràcies als que treballen. Avui és millor que Nadal, on qui treballa és un desgraciat. Avui és millor que Tots Sants, on la festa és l'endemà i, per tant, si vas anar a dormir d'hora, endreçaràs. És el gran dia, avui, de la mitja festa.
24: Doncs el dia de la mitja festa, no sé si els que esteu a taula compartiu això o no, l'Empar ha fet moltes coses de mitja festa. No sé si tots els que esteu aquí a taula heu fet alguna cosa de mitja festa o heu fet de feina normal com un servidor.
14: Discrepo especialment de l'Empar en un dia concret com avui. Perquè treballar en un festiu sí que té, per mi, aquesta sensació que ell explica, però com que avui és festiu local, es produeixen unes coses diferents respecte al que quan és festa. Mm. Almenys en aquesta casa, quan és un festiu, el Matí de Catalunya Ràdio comença a les 8, quan no ho és un festiu a nivell nacional, comença a les 6.
24: Clar, sí,
14: quan jo he arribat aquí a 4:45 del matí, com cada dia, hi havia gent que sortia beguda d'una discoteca, com passa els divendres, i era un dilluns. Normalment, a 4:45 hi ha poca gent, però a 9 la ràdio s'omple de vida. Avui només ha entrat Òscar Fernández i Joan Bota per la porta a 9 del matí. Jo cada dia que vinc aquí dino el mateix. Avui estava tancat perquè era festa. Per tant, he anat al gimnàs pensant, avui que és festa no hi haurà ningú. Hi havia més gent que mai. Per tant, entenc el que diu l'Empar, ho comparteixo, però avui discrepo, no, o no me'n sento tan identificat.
16: Però anar al gimnàs i pensar que no hi haurà gaire gent, però hi havia més gent que mai, està bé, perquè vol dir que tu vas al gimnàs en dia de mitja festa, que vol dir que et dutxaràs més estona. Dius, a veure,
14: però no, perquè
16: avui,
14: havia de venir,
16: avui
14: quin
16: farem... avui potser entraré a la sauna aquesta, que estic pagant i que no entro mai. Avui entraré. És tot el plaer de la mitja festa.
24: Molt bé.
16: Sí.
24: Jo afegeixo un greuge que sempre tinc amb aquests dies de mitja festa. I és que els que som usuaris del transport públic, jo avui, per exemple, he vingut en cotxe a la ràdio, perquè els horaris de Rodalies o de Ferrocarrils de la Generalitat són de festiu.
16: Són.
24: Perquè a Barcelona és festiu. I, en canvi, els que vivim en llocs on és feiner, com, per exemple, a Sabadell, Sant Quirze, em sembla que a Terrassa també és feiner, doncs carai, si tu tens una vida normal, entre cometes, i has d'anar a fer feina, clar, mires els horaris i a la meitat o un terç dels trens d'un dia feina normal. Per tant, he vingut en cotxe. També et diré una cosa, he trigat 25 minuts en arribar, en el que un dia feiner costaria una hora llarga. Per tant, però sí que no he pogut agafar els ferrocarrils perquè anaven amb la meitat dels serveis.
15: Perquè és mitja festa.
24: Perquè és mitja festa, exacte. Sí,
16: perquè és mitja festa, clar. I avui no has pensat, va, com que és mitja festa, compraré alguna llepolia i la portaré a casa per sopar, perquè fa il·lusió.
24: No ho he pensat, no ho he pensat.
16: Jo trobo que és el dia, que és és el dia. Perquè és bonic, això.
15: Jo trobo que el que a mi em passa, el que diu l'Amparo, però només quan és divendres. El divendres és aquell dia, que és la diferència del diumenge, un dia que estàs mig de vacances perquè tens l'horitzó al cap de setmana, i mentre que el diumenge és el contrari.
24: Hi ha gent que arriba a l'extrem, que els agrada més el divendres a la tarda que el diumenge a la tarda.
15: A mi m'agrada molt més el divendres que el diumenge. De tota la vida. Ara, també és veritat que m'ho miro des de la perspectiva del professional autònom, no?
16: Que
24: l'horari és una mica...
15: Que hi ha tants caps de setmana que estàs de mitja festa, diríem, o de mig feiner, que, bueno, sempre estàs una mica aquí entre dues aigües, no?
24: I la Júlia, què?
17: Jo, per mi, ha sigut el dia més normal del món, la veritat.
24: Per mi també, per mi ha estat molt normal, també, sí.
17: No, l'únic que noto que canvies és l'ambient, no? Tu et despertes, ja no sents els cotxes, tot va amb un altre ritme, però tu has de fer la mateixa feina que qualsevol altre dia. Per tant, jo no noto que t'impacta. I estic molt d'acord amb la tesi de que els diumenges a la tarda són molt pitjors que els divendres a la tarda. Bàsicament perquè a mi ja m'agafa com aquella depressió de pensar en tot el que he de fer el dilluns, organitzar l'agenda, organitzar els equips, no? Per tant,
15: és molt millor el dilluns?
17: Sí,
24: que el diumenge a la tarda. Molt bé, perfecte. Quan no acabes de canviar el xip, jo com que he arribat més d'hora, perquè no he trigat el que habitualment trigo, he arribat més d'hora, he pensat, va, aprofito i vaig a fer un cafè.
15: No es pot.
17: Tot
15: tancat.
16: Però la Farga devia estar obertíssim.
24: A les 8:30 del matí.
14: La Farga obre a les 9 als festius.
24: Obre a les 9 als festius, clar. És una dia diferent.
14: El Taita també tancat.
24: Tot tancat. No, ja dic, no, he entrat a la ràdio sense fer el cafè que volia.
14: No pot ser aquell mig entrepà de formatge i pernil. L'havies de portar el pel de casa.
24: Tot malament.
16: Mare meva, he hagut d'anar a Francesc Macià, allà al Sándor, que aquests sí, o aquells de les empanades. Home, que sempre hi ha cua.
24: Entrat sense cafè. Per tant, escolta'm, feiner, per tots els que ens estan escoltant, en aquells llocs on no és festiu. I ja està. Molt millor que no pas aquest festiu mig.
16: Acabem de fer una propaganda al Bocata Gallego.
24: Sí, exacte.
16: Extraordinària.
24: Però més, jo crec que no es diu el Bocata Gallego.
16: No es diu el Bocata Gallego?
24: Sí, és el Bocata Gallego. Em pensava que era el Bocata Gallego.
16: Que és el bar següent davant de la ràdio.
14: I el Bocata Gallego i el Taita. Són els dos bars de referència.
16: I el Taita són els del carrer... El Taita 2. Els que són els del carrer de la ràdio.
17: Els dos tancats avui, eh? Jo ho he intentat.
24: Empar, gràcies. Bona tarda.
16: A vosaltres. Adéu.
24: D'aquí a un minut serà un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
18: Catalunya migdia.
19: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
21: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
26: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
21: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
21: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
26: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
21: Fes del Palau el teu ritual.
27: Que veus la nit de Sant Joan.
28: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
27: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
21: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
29: Què li has fet a la meva filla?
27: No pot pagar, això.
21: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit,
1: a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya migdia.
3: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
4: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
3: Moments que semblen sense sortida.
5: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
3: Dolors que costen d'explicar.
6: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
3: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
4: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
3: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
25: Som 3Cat.
24: Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar, el dia en què el PSOE ha rebut una mica d'oxigen just quan està en un moment d'asfíxia pel cas Zapatero. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. I, a més, conclou que tampoc no hi ha hagut activitat sospitosa en la càtedra que dirigeix a la Universitat Complutense. Així, a l'espera que es faci públic el sumari del cas Zapatero, el PSOE i especialment Pedro Sánchez respiren una mica més tranquils. L'informe de la Guàrdia Civil ha enviat al jutge que instrueix la causa, Juan Carlos Peinado, que recordem que va proposar enviar a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis, conclou que els moviments bancaris de Begoña Gómez concorden amb el desenvolupament de les seves activitats professionals, diu l'informe. La policia ha fet dos informes, un sobre els moviments bancaris i un altre sobre la càtedra que va codirigir a la Complutense. Pel que fa a l'informe sobre la càtedra, la Guàrdia Civil conclou que es va crear seguint els tràmits previstos i que es va nodrir de diferents col·laboradors d'acord amb la normativa de la universitat, tot i que assenyala que alguns contractes es van fer al marge del procediment establert. També diu que Begoña Gómez va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que, diu la policia, és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Són molt concloents aquests dos informes de la UCO. És veritat que aquest cas no té res a veure amb el de Zapatero, eh? O sigui que això sigui així no vol dir que en el de Zapatero no hi hagi res. Això caldrà veure perquè de moment no coneixem ni el sumari. Però sí que és veritat que enmig del cúmul d'escàndols en què cada dia es lleven els socialistes al govern espanyol, doncs, home, que avui rebin aquesta petita bona notícia, una mica d'aire sí que els hi dona. No sé com ho veieu.
17: Sí, però és que aquí la novetat és que s'ha obert un cas judicial sense que prèviament es fessin aquests informes. Jo crec que aquí és on està l'anomalia d'un procés judicial com el que està sotmesa a Begoña Gómez, i crec que precisament això només pot acabar amb l'arxivament. Ara bé, tota la instrucció, crec que ja és la pena que es farà pagar aquesta persona, i políticament, en aquest cas, a Pedro Sánchez. Per tant, aquests informes jo crec que s'haurien no només d'haver fet, sinó tu has de basar l'inici d'instrucció d'una causa amb alguna base, i crec que en aquest cas no n'hi ha hagut cap, i per això arribem on arribem, que és amb aquests dos informes que són molt concloents.
15: Jo que no sé si l'objectiu és realment arribar a algun punt en termes judicials, condemnatoris, o si és el soroll, no? I com que estem bastant acostumats a que la justícia espanyola funciona des d'aquest punt de vista, i ens sap greu pels que ho facin bé, però al final que sona i el soroll està vinculada de manera molt evident a una estratègia política, i això jo crec que hi ha qui no se'n vulgui d'alguna manera assabentar, doncs perquè no vol. I en el cas de Zapatero, per dir d'alguna manera, home, no sé, és evident que la cosa pinta malament, a priori, però no són més que indicis. Ara hem de veure si en el sumari hi ha alguna cosa més. Però tinc la sensació que al llarg del temps ja veurem si no acabem contrastant l'informe de, diguem-ne, de l'UDF i, per tant, l'auta del jutge, perquè sembla molt efectista, crec que busca precisament aquest impacte, que està clarament associat després a una estratègia política d'intentar demanar, doncs, que avanci les eleccions o que dimiteixi o qualsevol cosa d'aquestes, però que no sé si amb el temps anirà una mica desfensa. És a saber.
17: Perquè, quin dels dos, Zapatero?
15: Em refereixo al de Zapatero, el de la Begoña, jo crec que ja s'ha, entre cometes, mig desfet, no?, per l'informe de la UCO. No sé, però en tot cas, jo tinc ganes de veure quina és la reacció que fa, diguem-ne, a partir de llegir l'informe o a partir de llegir el sumari, l'estratègia judicial de Zapatero. Per què? Perquè, sincerament, ho sento molt, però a mi, a tenor suposa l'experiència en aquest país almenys i com funciona la justícia, això té una part que pot ser certa i després una part d'espectacle, que jo crec que avui en dia el jutge, no sé si se li permet afirmar les coses que afirma, amb coses que són, evidentment, apunten malament, però no deixen de ser indicis que encara s'han de provar. Per tant, dius, bueno, i no és que estigui defensant a Zapatero res d'això, simplement, bueno, per experiències, diríem, viscudes, tinc la sensació que és, hi haurà temps, diguem-ne, per jutjar definitivament el que ha pogut passar o no.
14: És que clarament l'estratègia és el soroll, és a dir, si tu, no dic l'estratègia judicial, hi ha tot un cert conglomerat en què s'uneix una part de la judicatura, en què s'uneix l'oposició, en què s'uneix una part del poder mediàtic, polític i econòmic de Madrid, que volen tombar el Partit Socialista, que ja s'ha dit moltes vegades, però que tots s'emmarquen aquella frase d'Aznar, que el que puede hacer que haga, i que han fet moltes coses. Llavors, en aquesta persecució judicial hi ha coses que canten moltíssim en un sentit negatiu pel PSOE, com és, per exemple, el cas Ábalos, no? Aquí, diguem-ne, seria una sorpresa que el jutge, davant de totes les proves, conclués que no hi havia res, i per tant aquí segurament sí que hi haurà una condemna. El cas Zapatero, en el que sembla que hi ha uns indicis que almenys conviden a investigar si el Zapatero estava fent de lobista de manera més o menys ètica, però legal, o hi ha un tràfic d'influències com una casa de pagès, que això és el que segurament podrem començar a discernir a partir del sumari, però que també, òbviament, ho podem discernir nosaltres com a ciutadans quan el llegim, però serà un... o com a periodistes, o cadascú en l'ocupació que té. Però que també serà un jutge com ho decideixi així, i casos que, home, fan una por de l'Ofer que espanta, com el cas de la Begoña Gómez. Després hi ha el cas del seu germà, que també és aquest magma de si el van col·locar allà o no perquè era el germà d'aquí, era en una posició que tampoc és molt important, però que, en fi, col·loca algú està lleig. Però tot respon a això, i al final a mi en aquests casos també m'ha agradat fixar-me molt en què fa l'oposició. És a dir, el PSOE ja hem vist què ha fet, no? En aquest cas, de moment, davant dels indicis que hi ha i sense conèixer el sumari i els detalls del sumari, o no tots, el que ha fet el PSOE és defensar Zapatero i defensar la presumpció d'innocència, i de manera més o menys tímida en molts casos. El cas de l'oposició, com que en qualsevol dels casos la resposta sempre és Sánchez és un corrupte, Sánchez ha d'avançar eleccions, sigui la corrupció robar-li un entrepà a algú a l'hora del pati o robar 50 milions d'euros d'un rescat, doncs estem en el mateix soroll de sempre. A mi, jo el que entenc és que no sé si el PSOE agafa aire o és, diguem-ne, aquella lucidesa terminal del que està a punt de morir. És veritat que Sánchez en aquestes situacions és quan ha sobreviscut més, i en dos dies el sumari de Zapatero l'exclou més o menys, això acaba en res, i pap, guanya les eleccions sense que la resta sàpiguen com. Però aquest cop sembla més difícil que mai.
0: Sí que ho sembla. Ara en seguida continuem parlant, però, com dèiem, estem pendents que es faci públic aquest sumari de la investigació sobre el rescat de Plus Ultra i que implicaria el suposat tràfic d'influències de Rodríguez Zapatero. Dijous comença el judici al germà de Pedro Sánchez, l'acusant juntament amb l'exsecretari general del PSOE a Extremadura en un cas de tràfic d'influències a l'hora d'haver atorgat a David Sánchez, que és el germà de Pedro Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música a la Diputació de Badajoz. El PSOE continua dient que l'informe de la Guàrdia Civil pel cas Zapatero només s'hi poden llegir indicis, que no hi ha cap prova, diuen, i confien en el mateix Zapatero donant explicacions en la seva declaració davant del jutge que està prevista pel 2 de juny. Mentrestant, l'oposició demana que el PSOE, doncs, que avanci les eleccions, fins i tot ahir vam sentir el PNB, que fins ara és aliat de Sánchez, doncs demanant que no vagi més enllà del 2026 a l'hora de convocar eleccions. Anem a Madrid, saludem el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Semblava que avui s'havia d'aixecar el secret de sumari. De moment, el sumari del cas Zapatero no el coneixem, no descartem que en les pròximes hores es conegui, però ja fa dies que l'esperem, sí. Però de moment no el tenim.
7: Sí, des de divendres passat que s'havia de conèixer, avui l'estem esperant. Sembla que podria ser imminent que arribi a les parts. Ens han dit que tot plegat, tota la informació s'està penjant al núvol de l'Audiència Nacional i està tardant força, per tant, hi ha força arxius. I un cop això estigui ja al núvol, es notifica les parts i serà qüestió de minuts que s'acabi filtrant als mitjans. A partir d'aquí veurem diferents informes que ha encarregat el jutge José Luis Calama, amb els detalls de les conversacions intervingudes, amb els comptes bancaris, amb els moviments de diners, com deies. Fins ara el que tenim són els informes de l'AUDEF, dos d'ells, que són ja molt contundents, són algunes conclusions, tot i que no recullen missatges directes de Zapatero, sí que hi ha moltes referències constants entre, per exemple, els directius de Plus Ultra, d'esta aerolínia, que s'hi refereixen a Zapatero com el Pana o el Zapa, i que comenten la intervenció que hauria tingut l'expresident espanyol per donar empenta al rescat de l'aerolínia.
0: Que apareixen aquests informes o aquestes àudios a vegades de converses, la manera com es parlen en teoria les esferes de poder, dir-li el pana o el zapa,
17: em és molt putre.
0: Tot plegat, igual que quan es van sentir els àudios d'Avalós, tot plegat era de dir un dia, esperes una mica més de grandesa, entre cometes, entre els que manen, no?
14: A diferents nivells, dir-li el pana i els àudios d'Avalós, diguem-ne, m'agradaria més que em trobessin un pana que un àudio d'Avalós que no me'l trobaran. No? I alguna parauleta d'aquestes potser sí.
15: No, la condició humana, la confiança fa aquestes coses, sí, no? Sí. No ens passem el dia dient-nos allò.
0: Home, jo tu no dic el pana, eh? Ja et dic jo.
15: Però no, potser no tenim prou confiança.
0: Clar, potser. Sí.
15: Però potser altres sí que la tenen, i a partir d'aquí pues, estableixen unes complicitats que fa que bueno, aquest món una mica cutre, però passi.
7: No, que de fet fan servir més missatges en claus. Al Julio Martínez diuen el contacto, a Zapatero també Z. Per tant, es veu en els missatges que surten a l'informe de l'UDEF un cert intent de mencionar algú sense mencionar-lo.
0: Inventiva en tenien, eh? Això sí.
14: Home, com dir-li el Barbas a Rajoy, per això no hi ha res. Era bastant millor. En aquest sentit, se li han delinquit una mica millor.
15: Qui diu que Z vol dir Zapatero? Perquè M. Rajoy no vol dir...
17: Clar, si ens podem
0: explicar. Si no es va trobar aquest nexe directe entre M. Rajoy
15: i Rajoy, Z no vés a saber.
0: A Zapatero, Dani, no l'hem sentit, però avui sí que hem sentit el seu portaveu, podríem dir, no?
7: Sí, es tracta del comunicador, també president de l'Ateneu de Madrid, Luis Arroyo, que va treballar a la Moncloa en temps de Zapatero, ha parlat a Televisió Espanyola en nom del líder socialista, s'entén, i ha explicat que Zapatero diu que té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, les ha titllat de conjectures i de disbarats, i ha dit que tot respon, segons Zapatero, a una vendetta pel seu suport clau a Pedro Sánchez en la campanya de les espanyoles del 23. L'escoltem.
8: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en el 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
7: Recordem que Zapatero va dir la setmana passada en un vídeo que va difondre que donaria una roda de premsa, però de moment no s'espera que parli en públic fins que no hagi anat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny.
0: I a l'altra banda, Dani, PP i Vox veuen en aquest cas Zapatero l'oportunitat d'or, entre cometes, de fer plegar Pedro Sánchez. És veritat que ja n'han vist d'altres d'oportunitats i de moment Sánchez no ha plegat, però aquesta vegada creuen que el tenen més a tocar que mai.
7: Sí, com a mínim en diferents marxes, perquè Vox està pressionant el PP per una moció de censura, com dius, va fer en altres ocasions, mentre que el carrer Genova no volen presses, estan esperant que vagin sortint més coses, més detalls, perquè el cas Zapatero vagi fent efecte. Ara bé, el que dies abans, és cert que el PNB ha obert en les últimes hores una possible via. Ahir el seu líder, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no podia seguir més enllà del 2026, i avui el portaveu popular, Borja Semper, demanava passar de les paraules als fets.
9: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
7: I ara fa pocs minuts hem sentit com s'hi afegia l'altre expresident socialista, Felipe González, demanant també eleccions anticipades.
10: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
7: La infanteria, entenc que es refereix als càrrecs municipals i autonòmics que es veurien, segons ella, arrossegat si Sánchez no convoca abans de mitjans abans del 2027. Recordem que la intenció de la Moncloa, ja ho hem anat dient, és esgotar la legislatura al 2027, precisament. Ho ha repetit avui també els socis de Sumar, i avui els socialistes han evitat sortir en públic, no han fet tan sols la roda de premsa habitual del seu comitè executiu, no l'han celebrat tampoc, i fora de micròfon sí que han explicat algun càrrec del govern espanyol que tot plegat està molt agafat en pinces i que confien que Zapatero podrà convèncer les seues explicacions al jutge del pròxim dia 2.
0: No sé com ho veieu. És veritat que el run-run, la pressió i els missatges són més forts que mai. És veritat que altres vegades que n'hi ha hagut, Sánchez ha aguantat i no ha convocat eleccions, però no sé.
17: Però sí, jo crec que en aquest cas és molt més difícil. És a dir, aquest govern no és el mateix que et surti un cas de presumpta corrupció en un altre moment que en aquest, és a dir, falta un any per la convocatòria electoral. Zapatero no és qualsevol altra persona, és qui marcava el rumb fins i tot d'aquest govern. Tens un govern que acabarà la legislatura sense pressupostos, amb els teus aliats que no s'ha acabat d'unir ni tan sols amb una majoria plurinacional, ja no amb l'eix esquerra-dreta, que amb PNB i Junts era del tot impossible, si ho tenim en compte a l'anterior legislatura, en aquesta era inviable, i jo crec que ara ja no ni tan sols es pot agafar a l'esquerra per fer allò que deien sempre, no? Que quan hi ha un problema fem un rellançament de les esquerres. Crec que en aquest cas ni tan sols això els serviria. El PNB, és cert, cobra la porta a fer alguna cosa, però jo discrepo que sigui sumar-se a una moció de censura amb el PP. És a dir, jo crec que abans pels bascos seria molt més fàcil intentar forçar que sigui Sánchez qui convoqui que no pas a un any, fins i tot per ells també, de les municipals, fer una aliança amb el PP i el mateix amb Junts. Junts, de moment, no està dient res, no es vol posar amb aquest assumpte. Crec que també està mirant el PNB com es mou, però crec que la pressió vindrà més directament sobre Sánchez. Ara bé, que aguanti o no, ja sabem com és imprevisible. Jo crec que seria encertat fer-ho convocar abans de les municipals, precisament per no afectar el poder territorial del PSOE.
0: A la infanteria,
17: que deia ell, però també és cert que venim d'un cicle electoral autonòmic que tampoc ha anat bé als socialistes. Per tant, crec que és difícil. També ho pensava el juliol del 2023 i finalment va aconseguir tenir una majoria i seguir governant, però bé, jo crec que de moment, crec que el PP no tindrà els suports suficients per fer una moció de censura.
15: Jo crec que el PP ni s'ho planteja, això. Si cau Pedro Sánchez, serà que caurà perquè ell vulgui caure, perquè trobarà la finestra d'oportunitat o no tindrà més remei per convocar eleccions, perquè al final, això que ha dit el PNB ja fa temps, que Junts també li va dir, li va fer la reflexió a Pedro Sánchez, sobretot no tant en relació a la qüestió més vinculada al tema judicial, com el fet de que governa com si es pensessin que tenen majoria absoluta i no la tenen. I els hi falta capacitat de negociació, perquè a mi el més greu no és el que està passant en termes judicials, que és molt greu. A més greu és que en 3 anys no han estat capaços de presentar uns pressupostos. I per tant el país d'aquest punt de vista està aturat. I em sembla una de les principals responsabilitats d'un govern presentar una proposta de pressupostos, però com que no són capaços de portar-la a bon port, doncs no la presenten i així estem, no? I això per mi és molt més greu que simplement doncs aquesta estratègia, diguem-ne, que jo crec que és més efectista que real i que evidentment li posa les coses molt, molt complicades a Pedro Sánchez. Però és veritat a la vegada que no hi ha una majoria alternativa, perquè dubto que el PNB

0: potser en clau estrictament de partit li convindria avançar-les en relació a protegir aquesta infanteria que diu l'altre, en Felipe González. Però jo crec que està buscant, i fa temps que està buscant, i no tinc cap informació, evidentment, no? La finestra d'oportunitat que permeti que Vox pugui menjar-se relativament al PP perquè faci por i activar d'alguna manera el vot de l'esquerra. I la dreta sap perfectament que el que més desactiva l'electorat d'esquerres és la corrupció. I per això no pica en un altre lloc. O sigui, si tu pots desmobilitzar l'electorat d'esquerres, el del PSOE principalment, és parlant de corrupció. Aleshores, directament ja no van ni a votar, perquè els hi fot tot fàstic. I és una estratègia que està molt pensada des de la dreta, perquè la corrupció a la dreta no l'afecta tant. A la dreta espanyola parlo, eh? No l'afecta tant.
1: Sí.
0: Potser ho tenen fins i tot assumit, que forma part, diguem-ne, del projecte polític. Per tant, jo crec que ara picaran molt fort en això, no perquè vulguin adelantar les eleccions, no perquè vulguin d'alguna manera provocar doncs, una moció de censura, sinó perquè, mira, ja han assumit que aquest govern es rostirà sol des de l'estratègia de desmobilitzar el seu electorat. I per tant,
2: sí,
0: no
2: però, això li pot beneficiar a Vox, crec. Aquesta estratègia de fomentar l'antipolítica, alimentar els casos de corrupció com d'aquesta manera, crec que al final també els acaba perjudicant amb ells.
0: Sí.
1: Però en aquesta dicotomia el PP ha triat un camí, clarament. És a dir, tot i que els perjudiqui, seguiran alimentant l'antipolítica i l'antisanchisme perquè creuen que encara que beneficiï a Vox perjudica més a Pedro Sánchez, cosa que ja veurem. Estic 100% d'acord amb el que dius, que de fet al PP no li interessa avançar eleccions i crec que Sánchez tampoc, altra cosa és el PSOE. Sánchez no pensa en la infanteria, no hi ha pensat mai i no hi pensarà ara. Tampoc pensa en la política com una cosa moral o ètica en la que davant de tots aquests casos et vegis interpel·lat a consultar la ciutadania. Com deia algun dirigent d'Esquerra quan Pere Aragonès va avançar eleccions, a qui se li acut avançar eleccions quan totes les enquestes diuen que perdràs, no? Quan tu tens el poder. Per tant, això seria bastant estrany. Sánchez, com a bon jugador de bàsquet, diguem-ne, i que a vegades pensa la política en aquests termes, sempre sap que si tens la possessió i encara queda temps al rellotge, pots trobar aquesta finestra d'oportunitat que dius tu per fotre un triple inversemblant i acabar guanyant. Ja ho hem fet altres vegades i ho pot fer en aquesta. Per tant, quina és la clau? Per mi, el PNB. El PNB, com bé dieu, el factor Vox l'allunya d'una moció de censura, però ja va ser la clau el 2018 quan va decantar-se per votar en contra de Rajoy, i ara ho podria ser o bé per pressionar més en base a aquestes eleccions anticipades, qui sap si en una moció de censura tàctica, que és aquesta cosa de es posa algú i avança eleccions, però sí, has de sumar en Vox, és això 100%, vull dir però en una situació molt desesperada. Llavors jo crec que tots els actors estan esperant, aviam què diu aquest sumari, aviam fins a quin punt Zapatero s'hi ha esquitxat, perquè com deia abans l'Ani molt bé, de moment tots són gent parlant de Zapatero i per tant tampoc queda molt ben acreditat, i allargant una mica el temps, aviam si mantenim aquest estat de putrefacció de la política uns dies més o uns mesos més fins a les properes eleccions, o algú o alguna cosa. I només un últim apunt de la hemeroteca, recordem que l'explicació de Feijó davant de la seva foto va ser, en aquella època no era narcotraficant, era contrabandista. De les explicacions polítiques més surrealistes que he sentit mai.
0: Atenuant.
1: Sí, el seu pan a Marcial Dorado.
2: Sobre el cas Zapatero, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de com els polítics també han d'aprendre a sortir de la política. És a dir, jo crec que fins a cert punt, quan tu ets president del govern espanyol, després no et pots dedicar a fer certs papers. Hem de normalitzar que es pugui tornar a la vida privada però fent altres tipus de funcions, i que Zapatero decidís obertament jugar en aquesta línia entre el que és un lobista i el que és cometre un delicte de tràfic d'influències. Crec que això és el que medirem quan coneguem el sumari, i crec que ens estem acostumant a això, que ens estem acostumant també a les portes giratòries, a que quan algú està en política amb altres institucions acabin consells d'administració, i potser això també fa molt mal i alimenta molt el que defensa l'extrema dreta, tot i que l'extrema dreta ho defensa vivint precisament de les mateixes cadires que critiquen. Però crec que això sí que hauria de valdre una reflexió per tots els que es dediquen en aquest cas a la política.
1: Avui hi havia una peça molt interessant al País que precisament parlava d'això, de les consultores, la de José Blanco principalment, en què s'uneix en què s'uneix la política amb la consultoria empresarial i en la fina línia que separa
3: el Corte de Luis Arroyo,
1: el lobisme... No, era jo parlant, no Luis Arroyo.
4: Dani Sanitaja des de Madrid, sí.
1: A la fina línia que separa el lobby del tràfic d'influències. Deia l'article, diu, és una fina línia, no en lo legal, que queda clara a la distància, sinó que a vegades hi ha contactes que són difusos. I és un debat que no hem resolt. És a dir, el polític no pot fer res després d'estar a la política. On se separa el que pels seus contactes i influències pot dedicar-se a aquest món difús.

0: de la consultoria, però no pot cobrar per certes coses. En el cas de Zapatero, el fet que fes de mediador en Venezuela políticament semblava un valor excel·lent, fins que aquesta mediació també ha arribat en plus ultra i ha acabat cobrant per això o no, o això és el que haurà de decidir el jutge. Vull dir que jo hi estic molt d'acord, i efectivament alimenta l'antipolítica, que tampoc podem pretendre que un expresident espanyol que ara cobra 75.000 euros l'any per mobiliari i lloguers, que no hem de justificar, doncs en cobri a partir de 200.000, perquè és el que podria cobrar si no fes res, diguem-ne, a casa seva, però, esclar, és un debat complex, crec.
1: Jo, en aquest sentit, crec que tenim tots plegat un punt de cinisme. Vale? Li volem demanar una cosa.
0: Si només fos en aquest.
1: Bueno, ara parlem d'això, no? O sigui, volem que, el, no sé, volem que els polítics no s'eternitzin en el càrrec, no? I a la vegada volem que quan surtin de la política, doncs visquin de l'aire. O algo així.
2: No, no, de l'aire no. De funcions molt lícites que poden fer. De
1: fet,
2: si tenen carrera pròpia, que sí, no és la política, abans sí, encara millor, perquè així poden reprendre-la.
1: Això està molt bé si ets funcionari. Moltes vegades tornar al sector on tu vens és molt difícil.
0: Mariano Rajoy.
1: És molt difícil, vale, en aquest cas, perquè és registre de la propietat i, per tant, té una, sí, plaça, sí, una plaça en propietat. Sí. Si no, és molt difícil perquè el propi sector ja et veu d'una altra manera. Vull dir, no, no, les coses són una mica més complicadetes que els discursos que en general fem tots.
2: Jo crec que penses en professions molt concretes. No, si tu ets farmacèutic, parlant... pots tornar a la teva farmàcia. Si tu ets metge,
1: sí,
2: el tema és quin tipus de perfil entra en política.
1: Bueno, pues el perfil que toqui. Vull dir, a la política entra de tot, amb perfils molt diversos. El problema, saps quin és? Que a la gent que té professió ara li costa molt entrar en política, perquè el retorn després de la professió és molt complicat. Per què? Pel deteriorament de la política en termes reputacionals, i perquè al final el retorn és molt complicat perquè l'empresa et veu d'una altra manera. Per tant, el debat és una mica més complexa que simplement què fas després de la política. Jo crec que hi ha algunes posicions, com la del president del govern, crec que haurien d'estar absolutament bloquejades. Què vol dir? Tu has estat president del govern i, per tant, tu has tingut accés a secrets de l'Estat, a una agenda brutal, i això hauria d'estar pagat de per vida. Per tant, tu no podràs fer res més que d'expresident del govern. I si has entrat amb 30 anys i surts amb 36, és el teu problema. Per què? Perquè tu tens una informació, gràcies a ocupar un espai i a que involucra l'ocupis, que et converteix, home, en una peça suculenta en el món de les influències.
2: Però tu pots decidir jugar o no jugar, eh?
1: Tu pots decidir
2: sembla,
1: el que
2: sembla
1: vulguis.
2: Sembla que no es pugui decidir.
1: Tu pots decidir el que tu,
2: i tant.
1: Tu pots decidir el que tu vulguis, però jo crec que és millor que en aquest cas la llei blindi aquestes persones. És a dir, tu cobraràs l'any, no sé, 500.000 euros. Si vols, és una xifra escandalosa. Però tu no pots treballar per ningú que no sigui per la pròpia administració, a través del Consell d'Estat o a través de la figura que sigui. Perquè, si no, és com si tot el que hem fet per tu, en formació, en agenda, en aprenentatges, ara el repartíssim al servei d'empreses privades. Una altra cosa són els professionals que es dediquen temporalment a la política, que el retorn per incompetència, per incompatibilitats, perquè...
3: A vegades incompetència també.
2: També.
1: Però moltes vegades al revés.
3: Sí, sí,
1: incompetències
3: sí, sí,
1: també estan a la política. Diríem, això mereix un debat, sí, però molt més tranquil i molt més acurat, perquè si no és fàcil dir, pues no, pues vinga, pues no ha de passar, o sí ha de passar.
3: En aquest cas Zapatero ha tornat a posar en evidència que, per exemple, la llei del lobbies al Congrés espanyol està encallada, sí, vull dir, perquè a més està en el moment d'esmenes. A Catalunya sí que tenim una llei, sí, de lobbies, en canvi a Espanya no, i per tant la que està fent Zapatero, que si acaba sent delicte, ja ho veurem. Si és delicte, òbviament, és una altra cosa. Però si no fos delicte, moralment també és molt discutible que un expresident del govern espanyol es dediqui a fer de lobbista.
1: A la llei catalana, si has estat en el càrrec de govern, tu tornar al sector d'on provens, tens 2 anys d'incompatibilitats en què no pots exercir allà, perquè si has assignat subvencions, el que sigui, ho impedeix.
0: En l'espanyola, en cas de vicepresidents i ministres, també tens aquesta incompatibilitat. En el cas dels expresidents, no hi ha ningú que la fixi.
1: Clar.
0: I, de fet, és compatible en qualsevol activitat i no hi ha ningú tampoc que ho acrediti.
1: Perdona.
0: Perquè, per exemple, que Zapatero faci conferències, o que un expresident en general faci conferències, està bé, i per tant seria una activitat econòmica per la qual es poden guanyar la vida, i qualsevol podria entendre que un expresident en faci, no? I això del lobbista, doncs, s'entén molt menys.
1: Però
0: per tant, podríem establir, en la teva proposta que feies, podríem establir que, per exemple, aquest règim d'incompatibilitats el fixés al Congrés o es votés
1: com
0: un diputat quan vol fer activitats privades.
1: A mi no em sembla massa raonable, encara que sigui legal, que un expresident de la Generalitat tingui oficina oberta i a la vegada pugui estar en un Consell d'Administració. Jo no ho entenc. Si té una oficina i fa d'expresident, que és una cosa molt lloable, per què ha de tenir fins i tot una limitació? Perquè tota la vida serà expresident, encara que sigui jove. Però si li permets, d'alguna manera, actuar en consells d'administració, i està passant,
0: sí, sí,
1: a mi em sembla poc compatible.
0: Clar, en aquest cas el que hauríem d'establir és el president Montilla, que és l'exemple de qui parlem, no percep el sou com a expresident, però sí que té el funcionament de l'oficina perquè encara que treballi en un consell d'administració, també fa funcions d'expresident.
1: Aquí s'ha de triar.
0: Ja ho hauríem de fixar, eh?
1: O estàs en un consell d'administració ben legítim, o estàs a creiem, una oficina oberta i cobres com a expresident.
0: Creiem que en cas que això es limités i l'expresident del govern espanyol cobrés 500.000 euros, en cas que una mica et truqui i et digui, escolta, necessito que em facis un favor, que truquis a no sé qui, que tu coneixes per tal, no ho seguiria fent.
1: Però no
0: perquè en el cas de Zapatero...
1: Però no cobraria. Sí, el problema és que es pugui fer.
2: Bueno, a veure...
1: O, sí, no. Quan digui no cobraria...
0: O en un sobre hi posaria...
1: No, clar, això és una altra pel·lícula. Això és una altra pel·lícula. Per tant,
0: ja seria
1: mal per mal, donem transparència, això.
0: Però no, i almenys ho s'evitaríem més casos.
1: És com el finançament dels partits. Els Estats Units ho tenen resolt. No t'agradarà. Però tot això consta. El problema és que aquí ens aproximem aquí des d'un punt de vista molt moral. No, la realitat és la que és. I la societat és la que és, i les persones som el que som. I per tant, jo crec que regular-ho des d'aquesta condició humana és millor que inventar-se coses com haurien de ser perquè després no passin, perquè hi ha sobres o el que sigui.
3: Que aquest problema fa molts anys que s'arrossega. La demostració és que, ara que hem sentit Felipe González, va ser ell el que va fer aquella comparativa de los jarrones chinos, que realment era molt brillant, de dir, no, és que un expresident és això, un gerro xinès, que té un valor i que el tens allà i que tu el retiraries, però no saps com fer-ho i tampoc no te'l pots carregar perquè té una història al darrere. I acaba sent una cosa que destorba, més que no pas fa bonic, entre cometes, ell dels gerros.
0: S'ha
3: convertit en tot un gerro xinès. Però sí, sí, què passa amb aquests expresidents, sobretot aquells que quan acaben la seva presidència tenen una edat prou jove com per encara tenir carrera professional. Llavors, a què es dediquen? I si han de fer de lobistes, clar, si no està la llei aprovada, doncs estan en una zona molt grisa, diguem, però bé. En tot cas, a l'espera que coneguem el sumari, veurem què és el que surt en aquest sumari sobre les actuacions o no de José Luis Rodríguez Zapatero. Pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.
4: Catalunya migdia.
7: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Dimecres, Cuánta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
23: Sargento Tomás Morado Muñiz.
24: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
25: A ell l'investiguen per comunista.
23: Què dius?
24: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
23: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
22: Cuánta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya migdia.
0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
14: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar. I ara hi afegeixo a la conversa la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
6: Bona tarda.
14: Hauràs de fer front a una rebel·lió dels tertulians, t'aviso, perquè no volen parlar de la calor i volen parlar
6: no?
14: de futbol. Ja t'aviso, ja t'aviso.
6: De futbol, no,
14: Sí, no, ja ho sé, no.
26: Seríem incapaços d'afegir res millor del que et pot dir la Gemma.
14: Sí, clar, no clar, el que vulguis. Tu no volies ni que la saludés. Sí, així,
27: perquè
14: ja
27: quan més parles de la calor, més calor em fa.
14: Va, això. Escolta'm,
6: això també és veritat. Sí,
14: estem explicant que hi ha una calorada que afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus en països com Àustria, Croàcia, Sèrbia, França, el Regne Unit. A Catalunya ja hem tingut les primeres nits tropicals. Aquesta matinada passada a Barcelona i a Sitges els termòmetres han estat per sobre dels 20 graus, que és el que es considera una nit tropical. I dissabte a l'Observatori Fabra també el termòmetre es va enfilar. Tot això una setmana abans de la primera nit tropical de l'any passat. Això, a banda del canvi climàtic i tot plegat, això indica que tindrem un estiu que serà un infern a Catalunya o no podem treure conclusions tan ràpid?
6: No podem treure aquesta conclusió tan ràpid.
14: Ja ens has aixafat el titular, ja, per començar.
6: No, a veure, sí que és veritat que aquests propers dies, ben bé, és a dir, acabarem el maig i començarem el juny, així, potser no tanta calor com la que tindrem dijous i divendres, però sí que vam passar un inici de maig amb temperatures doncs, per sota del que tocaria, no? Que dèiem aquella fresca, no? Que hi ha la pluja i tot això, i ara estem per sobre i estem molt per sobre. Per tant, aquestes temperatures que estan disparades i es mantindran així, potser no tant com dijous divendres, però sí 3-4 graus per sobre del que tocaria doncs, per ser finals de maig o juny. Mirant mapes estacionals, que sempre els hi hem de fer doncs, aquell cas una mica relatiu, sí que sembla doncs, que de moment el juny doncs, també seria una mica més càlid del que tocaria i un pèl més sec, però això sí que es va veient a mesura que t'hi vas acostant. I el mateix passaria el juliol. O sigui, els mapes d'anomalies, els que tinc davant, doncs sí que ens mostren un juliol i un agost amb temperatures per sobre del que tocaria. Això vol dir que tots els dies seran com aquests que estem ara vivint? No. Vol dir que potser sí que anem tenint doncs, aquests pics de calor.
14: Escolta, els que no ens agrada la calor, Gemma, això ens ho has gestionat molt malament, perquè clar, és un dia, això que se m'estàs pintant.
6: Però hi havia moltes crítiques d'aquest maig, perquè tothom deia, però aquest maig
14: ja
6: fa molt
14: bé.
6: Fred.
14: Ja anava bé. I això que el 20 i escaig de maig ja tinguem la primera nit tropical...
6: Vam tenir la primera a Portbou el 10 d'abril,
14: Carai.
6: El de Portbou va ser 21,6 el 10 d'abril, perquè te'n recordo, a l'abril us en recordeu que va fer uns dies de molta calor.
14: Que tothom
6: ja es pensava que ja havia arribat l'estiu, i llavors quan van venir els dies de maig, doncs va ser com ostres, ara tornem a abrigar-nos una miqueta més. L'any passat va ser el 31 de maig, més o menys per aquestes èpoques, maig, principis de juny, sempre acaba havent la primera nit tropical. Els 35, divendres passat van ser els primers 35 graus, i també és més o menys la mitjana. Hi ha anys que passa una miqueta abans, hi ha anys que acaba sent una mica més tardà, però normalment aquesta època, entre finals de maig i principis de juny, és quan també arribem als 35 graus.
14: Una mica de pietat, perquè clar, això ara durarà fins a l'octubre, perquè cada vegada ho allargueu més, també. Sí,
6: no,
14: i tant,
6: no,
14: sí, home,
6: no.
14: Sí, ja fa calor fins a l'octubre. Ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja fa anys, això és un desastre.
6: Sí. No, ara sí que venen uns dies que sí, la veritat és que no puc enganyar, sí que venen uns quants dies de calor de veritat, eh?
14: Per això va fantàstic, avui he treballat, perquè aquí ja l'he acondicionat, estic més bé aquí.
6: També tens raó. 12
26: graus,
6: els posadors,
26: que això també ho hem de dir.
6: Europa, 12 graus, no.
14: No, s'està queixant que diu que fa fred a l'estudi, és que el Maiol l'ha de llegir sempre de línies. Dic que hi ha molts països que estan per sobre dels 30 graus en llocs on no hi estan fets, no hi estan acostumats. El Regne Unit, per exemple, les autoritats sanitàries mantenen avisos en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groc per onada de calor. Vull dir que no és un mal ni de Catalunya
6: no,
14: ni de l'estat.
6: No, perquè és aquesta entrada d'aire càlid que no només ens arriba a nosaltres, sinó que també arriba al centre d'Europa. Per tant, aquí també, i a més ells encara estan menys habituats que nosaltres a aquestes altes temperatures.
14: Nosaltres, el Maiol, content que faci calor.
6: Doncs ja està.
26: Home, preocupa des del punt de vista del canvi climàtic, però soc més de calor que de fred, en aquest sentit.
6: No, ara aquests dies seran de molta calor. A partir de dissabte a diumenge baixen una miqueta, no molt, però una miqueta. Sí que ara venen uns dies doncs, que són temperatures altes, sí. Perquè ara mateix, mira, tenim 34 graus al Ferràs, 33 a Lleida, i a més es nota tot arreu. Vull dir, avui fa calor a tot arreu.
14: Calor de juliol, eh? Tot i que estem al maig.
6: Sí, sí, calor de finals de juny, principis de juliol, sí. Sí, sí.
5: A mi m'agrada molt la calor. El que no m'agrada és la combinació de calor, turistes a Barcelona, tot això.
14: Això no és culpa de la Gemma. Això a la Gemma no li podem retreure. Això no, no, no.
6: La temperatura tampoc hi
14: puc. La temperatura una mica sí. La temperatura una mica, els meteoròlegs sí que la tirem pel cara.
27: Com a mínim, tenim aigua.
6: Això és veritat.
14: Sí. Sí, sí, altres sí, estius...
26: No la gastem tampoc tot, eh?
27: No, tenim aigua, tenim aigua.
6: Sí, la veritat és que hem tingut una primavera molt plujosa i tenim aigua. Si les condicions, tot i que fa calor, doncs són òptimes en aquest sentit, sí.
14: Veus? Doncs vinga, ens ho quedarem per
6: aquesta partida. S'ha de mirar el cató positiu.
14: Clar, sempre, sempre, sempre. Ara em diu el vot aquest, 33 graus ara mateix a Londres, que allà no hi estan gens acostumats.
6: No,
14: vaja, és rècord, és rècord. Per tant, sí, ja no estan tan...
26: És estiu de Mundial i això sempre passa més fresquet.
14: Doncs això ja està col·locant el futbol, com qui no vol la cosa.
6: Ja ha canviat.
14: Ja està, ja està.
6: Ja ha aprofitat i ja està.
14: Ja, home, tu diràs. Gemma, gràcies. Ja,
6: moltes gràcies.
14: De l'aire condicionat. Gràcies i bona
6: tarda.
14: Molt bé,
6: bona tarda.
14: Al final, vinga, una mica de futbol. Però no és futbol, eh? El que volem fer al Catalunya Migdia no és un programa d'esports, això ja ho deixem pels companys del Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà, que generalitzaran aquesta llista de la selecció espanyola on hi ha 8 jugadors del Barça i no hi ha cap del Madrid, que és un fet històric, que no hi hagi cap del Madrid. Però la manera, ara aquests dies, les diferents federacions estan fent pública la llista dels seus convocats. I avui li ha tocat el torn a la Federació Espanyola de Futbol, per tant, a la selecció espanyola. Han fet un vídeo en què comença parlant el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Després han volgut dir que aquesta selecció no és ni de Luis de la Fuente ni de la federació, sinó és la selecció de todos, diuen, i per això gent del carrer, entre cometes, òbviament són actors, però fan allò, un forner, un cambrer, un policia, cadascú va dient un dels noms del jugador triat. Però també han utilitzat la figura del rei d'Espanya.
7: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista d'Espanya.
14: I així és com acaba el vídeo. El discurs el comença Luis de la Fuente, a mig discurs es converteix en la veu de Felip VI, surten tota aquesta gent del carrer donant els noms i acaba un altre cop Felip VI amb aquesta mostra de nacionalisme, que d'altra banda és habitual en totes les seleccions. El futbol, si alguna cosa té, és que aixeca els ànims nacionals de tots aquells que a vegades diuen que no s'ha de barrejar esport i política.
26: Ah, és que el que no s'ha de barrejar esport i política ho diuen els espanyols i els del Madrid, normalment, i els de dretes. Tota la vida s'ha barrejat esport i política. Aviam, això del rei... A mi, bueno, m'ha fet riure, però diguem-ne que jo l'únic que espero del rei és que demani perdó i entregui les armes, diguem-ne, vull dir que tampoc... Però si jo em sentís identificat amb la selecció espanyola i amb la idea d'Espanya que representa la seva selecció, em semblaria estupendo, vull dir, ha fet un anunci, diguem-ne, exaltant els valors de tot allò que ens uneix i tot plegat, que és una mica el discurs que bandera aquesta selecció amb aquest senyor, que tampoc em cau gens simpàtic, com és Luis de la Fuente, i al final, doncs, que el rei participi i que treballi per un dia també té certa gràcia i això, diguem-ne, en un moment en què precisament, com que no hi haurà jugadors del Real Madrid, necessiten enfatitzar aquest missatge perquè hi haurà molts aficionats del Real Madrid que no se senten identificats amb aquesta selecció, com si fos culpa de la selecció, que Florentino Pérez no sap fitxar jugadors espanyols i només fitxar toies, doncs entenc que enfatitzin aquest missatge. I visualment, doncs, mira, sí, potser la França té una altra gràcia, té més empreses, el d'Anglaterra també estava bé, tots
14: els Beatles,
26: el
14: utilitzaven els Beatles.
26: A mi l'únic que em preocupa és si Leo Messi està lesionat o no, això ja és una altra cosa que ha passat aquesta matina.
27: El problema del vídeo és que assumeix que la monarquia és una figura, és un element de consens.
26: Per un aficionat a la selecció espanyola és bastant probable que sí.
27: No necessàriament. Tu pots arribar fins i tot a empatitzar amb la selecció espanyola només perquè hi ha 8 jugadors al Barça i no n'hi ha cap del Madrid, per exemple.
26: Sí, tant i tant.
27: Vale? Sense tenir un gran sentiment espanyol, no tenir-ne cap. Dius, mira, va... Però aquesta utilització de la monarquia, com si fos... que es nota que com que no juga com a element de consens, és una campanya per la monarquia.
26: El primero de los españoles.
27: Vale? I per tant dius, malo. Jo crec que aquí hagués jugat millor alguna figura realment de consens de país sense portar-lo a la... Si volien aquesta lògica, evidentment, com que no la volien, que volien fer una campanya
26: però
27: pel rei...
26: Rafa Nadal.
27: Aprofitat. No sé qui, Tampoc et sabria dir jo, perquè mira, no formo part de la comunitat.
26: No, per això, per això ho dic jo. Ara, aquests, mirant-ho des de fora.
14: Aquests dies s'ha fet viral un anunci de la cervesa, que tots pensem, argentina, sobre la selecció argentina.
26: Preciós.
14: Que utilitzen a Manu Ginóbili, que és un jugador de bàsquet, que és tot un mite, que seria una mica com el Rafa Nadal que tu feies. No, al final aquí tots els països tiren d'aquest nacionalisme abans d'una competició com és el Mundial.
27: És lògic.
26: Escòcia ha fet servir Ewan McGregor.
14: Exacte, discutir una mica del seu.
27: Però tirar de la figura del rei, que no genera un gran consens ni entre els espanyols, no sé.
5: Però que... per mi és la monarquia que s'aprofita del Mundial.
27: Absolutament,
5: per
27: absolutament.
26: Però teòricament
27: el
26: vídeo és a l'inrevés. I a la Federació Espanyola, que li va estupendo.
27: És evident que és així, però al començament del vídeo sembla que posaràs la selecció en mans de la gent. I l'acaba rematant el rei. Dius, hosti, tu, vols dir...
14: Sortint a la gespa, al mig del camp.
26: Sí, sí, no, sí. Hi ha hagut una feina del rei, això, no, això es valora poc. No sé si ho ha cobrat a part o no, perquè no ho està inclòs.
14: Igual ha pres algun informe de l'UDEF.
26: Clar, imagino, aquest crec que no apareixerà.
14: No, segurament no. Bé, doncs en tot cas, veure què, i això no sé si té alguna influència o no en les eleccions del Madrid, el fet que no hi hagi cap espanyol al Madrid, clar, cap de la selecció. És veritat que no... que no podia triar més enllà de Hausen.
26: Clar, està generant una certa polèmica, però és que la realitat és que jugadors seleccionables n'hi havia dos com a molt, Álvaro Carreras, que l'entrenador no l'ha posat. No,
14: Álvaro Carreras, però que no han fet una bona temporada.
26: Álvaro
14: no.
26: Carreras ha fet una temporada nefasta, sí, sí. Hausen ha fet una final de temporada molt dolent, Gonzalo no ha jugat, vull dir que, clar... No,
27: és tot una paradoxa per tothom, eh?
26: Sí, sí, sí.
27: El propi Madrid, que en definitiva encarna Espanya, no?, i al fons fa el Barça, que no encarna Espanya, diríem, no?
26: Crec que només 8 dels 26 l'única llengua materna que té és l'espanyol. La resta parlen o català o basc.
14: Bé, els que ja fa molts anys que fèiem esports, ahir va haver una selecció de Clemente, que també hi anaven més bascos i jugadors del Barça que no pas jugadors del Madrid, però vaja.
27: Però no tenia èxit, com ara.
14: Bé, escolta, deixem l'anàlisi futbolística pel Jordi Costa i la Sònia Germà al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí. Júlia Reguer, Maiol Roger, Miguel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies, bona tarda.
14: 20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dilluns i precaució a la carretera, aquells que esteu de festa i torneu a casa. Fins demà. Smooth Jazz Club.

0: Smooth Jazz Club.
1: La Montse.
2: Home, doncs mira, perquè com diu ella, després de més de 20 anys de conviure junts en parella, doncs sempre ens fem aquestes sorpreses. I a més, aquesta primavera ha estat una mica especial, perquè hem passat molt, jo he passat moltes hores a casa, que vaig agafar una pneumonia bastant punky. I llavors us escoltava molt a vosaltres.
1: Ah, mira.
2: I llavors dic, hòstia, una coca, la Montse, això no s'ho esperarà. I així es va venir, perquè, bueno, doncs mira, em veu fer molta companyia, ens veu fer... Vosaltres per un cantó i la Montse per un altre, que m'ha cuidat molt.
1: Que bé, Montse. El David, quina joia, eh?
3: Home, i tant, és una joia. Ara, quan arribi la coca, farem suc amb ulla.
1: Amb la coca. Ah, Garriga.
2: Amb la coca i amb el que faci falta.
4: Ah, Que
1: ara, sí, senyor, home. Després de 20 anys, bon humor i suc amb ulla amunt i avall.
2: Exacte, que no falti, que no falti. Ja,
1: Montse, David, escolta, que el conserveu per... M'agrada molt el riure de la Montse. L'haurem de portar un dia aquí a riure a la ràdio.
4: No, no, és que està clar que el suc amb ulla funciona.
1: El suc amb ulla funciona.
3: Òbviament, hi ha coses que no haurien de passar de moda mai.
1: El suc amb ulla, que no caduca. Montse, David, una abraçada molt forta, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies,
1: bona tarda. Gràcies, no faré més comentaris.
5: Em vaig a berenar jo també.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Maria Costa. La Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la pota de la causa per corrupció als negocis i l'apropiació indeguda contra la parella del president espanyol que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els dos anys de la càtedra. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. Més notícies amb Toni Fortesa.
8: Més de 100.000 cotxes han entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins ara. Són el 36% dels 300.000 desplaçaments que estan previstos durant aquesta operació tornada després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país. L'autopista AP7 concentra el gruix del trànsit i per això el Servei Català ha activat un dispositiu especial per agilitzar la circulació cap a Barcelona. El director de trànsit, Ramon Lamiel, n'ha explicat les mesures.
9: Tenim dos sistemes per donar més fluïdesa i també més seguretat a aquest trànsit AP7. Al nord hi haurà un carril addicional des de Llinars fins al que seria Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins al que seria Molins de Rei.
7: L'ex-primera ministra escocesa Nicola Sturgeon assegura que no sabia res sobre les actuacions del seu exmarit, que s'ha declarat culpable d'haver malversat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès. El jutge ha decretat presó per a Peter Murrell, que era director executiu de la formació i presumptament va desviar aquesta quantitat per comprar articles de luxe i vehicles. L'actual primer ministre, John Sweeney, ha manifestat la seva confiança en Sturgeon.
10: She was unaware.
11: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
8: L'aerolínia marroquina Royal Air Maroc suspèn temporalment els vols entre Barcelona i Tànger per l'augment del combustible arran de la guerra de l'Iran i la baixa demanda. L'aerolínia feia dos vols setmanals entre la capital catalana i la ciutat marroquina.
7: I Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella a la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat, que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola les Convencions de Ginebra. La ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre per sobre de la mitjana catalana, segons conclou la primera enquesta d'usos lingüístics. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Els gironins que fan servir el català, únicament o combinat amb el castellà, arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. I els que mantenen l'idioma són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament de Girona.
12: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
5: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
7: I els esports amb Soni Oliar. Bona tarda.
13: Bona tarda. 8 jugadors del Barça convocats per disputar el Mundial amb Espanya, amb les grans novetats d'Eric García i Joan García, a més de Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha els catalans David Raya, Marco Corella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. No hi ha cap jugador del Madrid. Luis de la Fuente convoca també com a jugadors de suport a Marc Bernal i Sergio Gómez, entre altres. El Mundial començarà, recordem, l'11 de juny. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrat, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. L'Uni Girona ha fet oficial que l'alera lituana Justi Joyce no seguirà a l'equip la pròxima temporada i ha comunicat la incorporació de Iana Martín.
6: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
1: Em va trucar el fill del Jeroni que la calor no està ajudant.
2: No, tu, Jeroni...
3: T'has fixat? No he volgut dir res, però ara ve amb un...
2: No he volgut dir res i ara ens ho diu.
3: Ara ve amb un tio amb un mono negre, no?
1: Sí.
3: Que li ha posat uns filferros a les mans al Jeroni i li mou les mans.
2: Sí, com un autòmata.
1: I li vaig dir, allò són fils?
3: Li vaig dir, però Jeroni... Es veu molt aquest senyor de negre i em va dir que ell ja no es veia capaç de moure les mans i que havia trobat aquest tio que era com un titiritero.
1: Doncs ho fa bastant bé.
3: No, ho fa molt bé.
1: Sona bé.
3: Bueno, si m'arriba el tio que amb el disfressat aquest negre, que les parets són blaves, doncs el veiem i que no tenia el mateix efecte.
2: Per tenir el Jeroni del seu sofà totalment tieso, millor el tenim aquí. Igual de tieso, no?
3: No, clar, però a veure, aquest senyor ha de viure d'alguna cosa.
2: Bueno, viure, no sé si és la paraula.
1: Vinga, va, comencem?
3: No, fot-li, fot-li.
1: Vinga, va.
3: Va.
1: A veure com afrontem aquest text. Hòstia de Déu. Vinga, va. Va, intentaré no riure avui. Avui intentaré fer-ho sense riure.
3: Sé que no puc.
1: Sí, va, sí, sóc superprofessional. No, però m'heu d'ajudar.
3: Hem entrat en parres.
2: Sí, circa...
1: No. Va,
3: vinga, va. Seriós.
1: Al circ ambulant, los popochitos... No, un moment. Un moment, treu la música.
2: Popochitos.
1: Va, és que clar, los popochitos no ajuda.
2: No ajuda. Canvia-li nom. Los Juanitos.
3: Això és el teu equip que t'està trolejant.
1: Va, ja està. Ara pensen en coses tristes, no sé.
3: Foli, va, pensa.
1: En l'Atlètic de Madrid-Barça de la Copa.
2: Per exemple.
3: A la final d'ahir al Madrid Olympiacos.
1: Exacte.
3: Pobre Real Madrid.
1: Tristíssim. Quina pera.
3: Tristíssim.
1: Va, tira la sintonia. Vinga, va.
0: Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
1: Ara sí. El circ ambulant Los Popochitos va haver de tancar el 1980 per la tràgica mort de Pacheco, el niño fumador. Algú li va amagar un cartutxo de...
2: De dinamita al paquet de Ducados.
1: Algú li va amagar un cartutxo de dinamita al paquet de Ducados. Els principals sospitosos del crim eren dos nens catalans que al circ exhibien una gàbia al costat d'un tigre que en realitat era un Doberman pintat de taronja. Però els dos nens catalans i el Doberman pintat de taronja van desaparèixer abans que la Guàrdia Civil els pogués interrogar. El Doberman, pintat de taronja, va fugir a Marbella, on va ser detingut i va confessar que els nens van ser els cervells de l'operació. 46 anys després, no se sap res d'aquests dos nens catalans. Els assassins de Pacheco, el niño fumador, encara estan lliures i, curiosament, ara tindrien la mateixa edat que els dos nostres col·laboradors. Toni García Ramon, Òscar Broc, bona tarda.
3: Hola, què tal?
2: He de dir que no hem treballat mai a un circ, o almenys no tenim record d'haver treballat mai a un circ, no, Toni?
3: Jo no vull.
2: Pacheco, el niño fumador, tu el coneixes?
3: Ni vull negar-ho.
1: Ni confirmo ni desmenteixo. Bé, arrenquem...
3: Hi ha algú del teu equip que et troleja d'una manera bestial?
1: No, ho fan molt bé. I lliure, farem un llibre de petits contes.
2: Anem a la teca, tu.
1: Vinga, va. Vinga, comença la secció. Avui tenim dues paraules del nostre diccionari de cunyats. Per on comencem avui?
2: Doncs, Francesc, no t'has preguntat mai per què sempre que entres a Catalunya Ràdio hi ha un senyor que et posa una alfombra vermella i un altre que t'aplaudeix? No t'has preguntat mai?
1: No, jo ho donava com a...
3: Lo dels pètals de rosa que tiren?
2: Sí. No t'has preguntat mai per què sempre entres gratis al Sutton?
1: No.
2: Encara que hi hagi una cua que dona la volta.
1: No, no t'ho has
2: preguntat.
1: Sí, no?
2: Vale. Francesc, t'ho diem nosaltres. Ets un Adonis. Ets un tio, no? Ets un tio molt guapo. Ets un tio...
3: Paco Garriga.
2: Ets un tio fotudament sexy, guapo. Jacob Elordi al teu costat és Rossi de Palma, d'acord? Ets refotudament guapo i no se'ns cauen els anells per reconèixer-ho. El pitjor de tot, Francesc,
3: no
2: és que siguis un bombonet, sinó que ho saps. I el pitjor de tot és que estàs fent ús d'una cosa que es diu Pretty Privilege.
1: Hey.
3: Garriga.
2: No tenies lletra,
1: això?
2: No,
1: ja
2: tenies lletra.
1: Molt bé.
3: A veure, un moment. Para un moment la música. Se't fan contes d'entradeta.
1: Sí.
3: Es trien paraules xules.
1: No, música.
3: No, perdó, un moment. Et fem músiques i l'únic que saps dir és...
4: No hi ha més lletra.
1: No, és veritat que...
4: No,
1: ha estat una mica dismissif,
4: això. L'any que ve ens tripliques el sou i tindràs lletres. Quilomètriques. Una hora de lletra, tio.
2: Volia una cançó de Prince.
4: Vestiga Riga, venia de Washington...
1: Ens donaran un Grammy, no?
4: Sí, el que tu vulguis. Tio, no. Que has gastat.
2: Tira el Pretty Privilege.
4: Pretty Privilege. Riga,
1: bé, avui parlem del Pretty Privilege, que és molt real.
2: És molt real i és una expressió que està molt de moda i que ha entrat sense cap mena de vergonya a la nostra parla, al nostre idioma, el català. Sí. No? Són dues paraules en anglès, pretty, que és guapo o guapa, i privilege, que és privilegi. És fàcil d'entendre l'associació. Pretty Privilege es refereix a aquestes avantatges socials, laborals, personals i de tota mena que molta gent rep perquè és guapa, perquè té
4: cosa
2: un atractiu físic.
4: Però aquí jo no hem rebut mai.
1: No exploteu, això.
4: No ho hem rebut mai. A veure, per raons òbvies... No, és que oblidar-nos. Som la foto del després, a les úniques.
2: Escolta, això no és res de nou. És a dir, de fet, hi ha molts estudis que han confirmat que sí, que tendim de forma gairebé inconscient a tractar millor les gens que ens resulten més atractives que d'altres, no? Però és que això és una cosa que nosaltres hem viscut tota la vida, com diu el Toni. Recordo que a la discoteca nosaltres mai entràvem i sempre entràvem els més guapos i les més guapes. I nosaltres ens quedàvem sempre a la cua.
4: Perdona,
2: i en gràcies, i encara gràcies. O pagant.
4: Hi havia penya que... Nosaltres 25 pavos. Quan no hi havia euros, ja ens cobraven euros, pròpiament.
2: El Pretty Privilege fa que molta gent, de veritat, de vegades perdi els papers i faci excessivament la pilota a una persona que és guapa, no? És capaç de fer miracles i de convertir els funcionaris més antipàtics en les persones més somrients i servicials. És un miracle, el Pretty Privilege.
1: Sí.
2: Però també té moltes connotacions negatives, evidentment. La més bàsica és aquesta injustícia que suposa que algú tingui més oportunitats perquè és més guapo o té una mandíbula més perfilada. Això és així. I això no podem permetre-ho. El prototip de persona que gaudeix... Digue-ho, no volem més Pretty Privilege.
4: No volem.
2: El prototip d'aquesta part de la persona que rep aquest Pretty Privilege seria sempre una persona blanca, prima, cisgènere, jove, sense discapacitats. És a dir, és un model que tots coneixem, que està molt present a internet.
3: Estàs parlant de Garriga,
1: bàsicament.
4: Pretty Privilege.
2: Escolta, el hashtag Pretty Privilege té milions de visualitzacions a TikTok. Molts nois i noies comparteixen experiències que els han fet prendre consciència, però també n'hi ha alguns que en presumeixen.
4: És a dir, sí?
2: Sí, també hi ha
4: gent que fa gala dir... A mi em fa més fàstic la gent que reconeix que són tan guapos que la vida els hi ha millor. Això em fa molta ràbia. Prefereixo que vacilis d'aquests guapo que diguis, ui, no, ser guapo.
1: Ah, que els perjudica.
4: No. Gent que diu, o sigui, gent que reconeix implícitament que són guapos i que ser guapos és molt dur perquè tenen molts privilegis que ells no voldrien tenir. I una merda.
1: Exacte.
4: I una puta merda.
1: Exacte.
4: Prefereixo el que diu, no, jo sóc guapo i això m'ho mereixo.
2: El que és més sincer.
4: És que
1: només em donen papers de guapo. Ves a la merda.
4: És que mireu, és que jo vaig als puestos i tothom em vol i tothom m'estima. Ves a la merda.
1: Només em volen pel meu físic. Sí, exactament. A mi ni pel físic ni
4: pel guapo. Res. M'has vist a mi?
2: La gent només et jutja pel meu físic. Oh, quina llàstima.
4: Sí. No volen arribar més lluny.
1: Més no.
2: La veritat és que això del Pretty Privilege ho estem aquí tractant una mica en to de broma, però es pot convertir en una cosa molt seriosa. I de fet, aquí ja vam parlar de la pressió estètica i del que es feien molts joves a les xarxes, a la cara,
4: no?
2: Per exemple.
4: Em parlava de Claviculator, com es deia?
2: Clavicular. Sí.
4: Claviculator és molt millor, perdeu-me.
2: Recordem que hi ha gent que és capaç de fotre's cops de martell a la cara, i això ho hem parlat aquí, el bon smashing, sí, per tenir una mandíbula més perfilada i per gaudir d'això que es diu el Pretty Privilege. Per tant, el món s'ha tornat boig, digueu que no al Pretty Privilege, i, el més important, si algun cop algun guapo es queixa perquè diu que només el jutgen pel seu aspecte físic i que ningú el pren seriosament, digueu-li, escolta, veus la porta? Obre-la. No, millor, tanca la porta. Veus la finestra? Obre-la i llença't per la finestra.
1: Bé, diguem no a la violència i sí a llançar-se per la finestra.
4: No, o. Agafeu una llauna de benzina, li bulleu per sobre en el tio aquest, que digui això, d'acord, i saneu un misto. I quan el tio estigui en pànic, li dieu, era només aigua. És normal.
2: Així...
1: Tu ho has fet.
2: Quina gran lliçó.
4: Va. Ni confirmo ni desmenteixo.
1: Vinga, la primera paraula és el Pretty Privilege, aquest concepte. Anem al segon concepte.
4: Amb cançoneta i tot, la Junyo.
1: Ah, sí? També?
4: Sí.
1: A veure.
4: D'aquestes de IA, que hi ha a YouTube, que m'agraden molt.
2: N'hi ha moltes.

0: anirà, no. No sé, amb quina bueno, amb els arancels o...
1: Sí.
2: Taco.
3: Traco. És un acrònim de Trump Always Chickens Out, que és Trump Always s'acollona.
1: Sempre
3: això
1: es caga.
3: Això ningú sap d'on va sortir, però es creu que va sortir de Wall Street. Perquè Wall Street sempre, diguem-ne que les previsions socioeconòmiques no van pel camí que marqui el govern de torn als Estats Units,
1: sí.
3: I Trump no se sap quina línia té. Perquè recordeu que va dir que la línia que la guerra d'Iran duraria 3 dies, i ara que portem 82...
1: Gairebé 3 mesos, sí.
2: Sí, 3 mesos.
3: I aquesta mania que té de declarar una treva, no? I de dir que arribarà un...
0: Ja s'està acabant, això.
3: Arribarà un pacte en 2 dies i no arriba mai.
1: Sí.
3: I això va arribar a les televisions. Crec que el primer que ho va fer servir va ser Kimmel, no? Allò de Trump Always Chickens Out, no? Deien Wednesday tacos, i anaven tacos a la penya i tal. I això a Trump li molestava moltíssim, òbviament. Però la cosa s'ha anat extenent, i ara la fa servir tothom i cada vegada més. Fins i tot a dintre del Partit Republicà se senten veus, òbviament a la intimitat, que fan servir aquesta expressió.
0: O sigui, s'ha popularitzat a parlar de Trump com un home que al final diu molt, però al final sempre es fa enrere.
3: Que és que avui, per exemple, avui ja deien, avui Iran ha dit que ells, en el tracte que estan fent als Estats Units, no ha posat cap mena d'arenda, no?, sobre el tema nuclear. Ells han dit que no, o sigui... Trump el que diu és que això farà que Iran no tingui mai la bomba nuclear, etc, però es veu que Iran només està disposat a signar per l'estret d'Hormuz, i no per res que tingui a veure amb el seu urani enriquit.
0: És quedar-se seva... com estaven fa 3 mesos.
3: No, molt pitjor. Molt pitjor, perquè a sobre has gastat un...
0: Ah, però clar.
3: Es calcula, no sé si era el Washington Post, el New York Times, que deia que s'havia gastat $1 trillió. Un trilió.
0: Bilió nostre, no?
3: Sí, un bilió
0: trilió
3: nostre.
0: Un bilió nostre. Vaja, com no, si fossin una, 3 pessetes.
3: Una bestiesa. Sí, un milió de milions d'euros. Sí. No? És una bestiesa. Han bombardejat això per arribar a un tracte pitjor que el que tenien. Perquè recordem que Trump es va sortir del pacte que tenia Obama, no? Que era un pacte que assegurava que Iran no tindria la bomba nuclear en 25 anys, o com a mínim aquests 25 anys que cobria el pacte. Es va sortir i ara té un pacte que és molt pitjor.
2: Té una liada aquí, que no vegis.
0: Vaig veure un tuit del 2020 de Trump, que l'altre dia feien circular, que quan va fer això ell va dir: l'Iran no ha guanyat mai cap guerra, però no ha perdut cap negociació. I per això trenco les negociacions. I ara està intentant negociar amb els que no han perdut mai cap negociació.
3: A mi això m'agrada molt, perquè...
2: Sí, és increïble.
3: A part de dir que... Si recordeu que la setmana passada, crec... A principis de la setmana passada va dir que tot estaria arreglat divendres passat.
2: Sí. Això porta dient-ho ja, diversos cops.
3: Però va dir, màxim, dimarts, dimecres o finals de la setmana.
2: Data límit.
3: És a dir, que en el mateix tuit, en el mateix aquesta de Truth Social, en el mateix post donava com 8 opcions diferents.
0: I cap era real.
3: De fet, la setmana que ja podríem venir, estic segur que no s'ha arribat a cap acord. És més, avui Iran deia que estava pensant en retirar-se de la taula de negociació.
2: Ja estan farts.
3: Que és ja... Hòstia, no, és...
2: Escolti, com no se'n vagi, no?
3: Com és possible gastar-te, perdoneu aquesta deriva política d'aquesta secció, gastar-te un trilió de dòlars, és igual, encara que siguin... 98.000 milions d'euros, a bombardejar un país i que el país digui...
0: No vull negociar.
2: Adéu, tu.
3: T'ho imagina't que tiren a Catalunya 98.000 milions d'euros amb missils.
2: I no volem negociar.
3: I surt Salvador Illa i diu...
0: Però si nosaltres negociem sense que tirin bombes.
2: Això continua igual, eh?
3: I surt Salvador Illa i diu... Bueno, escolti'm, Salvador, Barcelona no existeix...
0: Seguirem.
2: Per cert,
3: Toni... Viurem al metro.
2: Toni, avui em sembla que era avui que llegia que estem parlant de diners i en aquesta legislatura, no me recordo la xifra, parlaven dels diners que ha guanyat Trump i els diners amb els quals s'ha enriquit Trump.
3: Bestiesa.
2: És una bestiesa. No entenc com ningú fa res al respecte.
3: 1,68 bilions de dòlars deien que havia guanyat.
2: És increïble. I la gent que l'envolta, també. S'ha fet rica.
3: La qüestió, amic, recordeu aquesta frase perquè l'escoltareu, aquest acrònim, perquè el recordareu molt. Taco. Trump always chickens out.
0: Doncs amb aquesta música animada, avui acomiadem la secció.
3: Estem sempre enganxats a l'actualitat.
2: Sí,
0: home.
3: És collonant com ho fem. Tot això per 4 pessetes.
2: Sí, escolta,
0: No, perquè a més els paguem en pessetes.
3: No, per això et dic.
2: Investigaré què va passar amb el circ ambulant Los Popochitos, vale?
3: A veure... No, perquè tot... No sé si tot ho fan, però a mi em fa venir el Francesc, que em truca divendres, al final de cada mes, i em diu, passa a buscar el sou, i em donen una bossa de brossa amb peles.
2: Ah, sí?
0: És que aquí...
3: Que haig d'anar al Banc d'Espanya a Madrid a canviar
0: les monedes. Van descobrir un calaix al despatx de direcció d'un director que havia guardat uns diners en caix, i van dir, escolta, doneu-los amb els que us assembli. I van dir, pues, aquests dos.
3: La setmana passada t'haig de dir que vaig venir a cobrar-lo del mes anterior i hi havia algú i ha ficat, no sé si va ser tu, moneda somalís, que no me les volen com, no.
0: Que són iguals que les
2: pessetes
3: somalís.
0: La típica pesseta somalí.
3: Que són iguals que les pessetes espanyoles.
2: Mira, fixa't com és que es mira tot cada cèntim, eh?
3: Sí,
2: no,
3: sí.
2: El tio no ha de passar ni una, eh?
3: Però que era un fio. És que quan vaig al Banc d'Espanya, que sempre el caixer em veu arribar i diu, me cago en la
0: otra vez.
2: Amb la bossa del súper i les monedes.
3: Què, el de Catalunya Ràdio, què? Xesqui Garriga ha volgut a pagar-te en pessetes somalís. Jo vaig anar fent pilons, 100 pessetes, 100 pessetes.
2: A mi em paguen bitllets del Monopoli, que suposo que algun dia em funcionaran.
0: Sí, com et vam dir, tu guarda'ls. Ara venim.
4: Ara, la tarda. Amb Francesc.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Ja sabeu que en aquest programa ens agraden els concursos, ens agrada jugar, i avui hem decidit que ja que és un dia així mig festiu, tenim dos i extra. Això es diu música alegre juganera? Juganera? Què és juganera? Ens acompanya algú que sí que és juganer, el Josep Maria Bunyol. Bona tarda.
14: Què tal? Com estàs?
0: Guionista, entre altres coses, del programa En Guàrdia, de l'estimat Enric Calpena.
14: Sí.
0: També col·laborador de la revista Sapiens. Per tant, amant de la història.
14: Sí, amant de la història, perquè els autònoms acabem sent amants d'allò que ens diuen que siguem amants, una mica, també.
0: Però si no és perquè sempre t'ha interessat la història, sinó perquè ho necessites.
14: No em molesta, és a dir, si m'hagués hagut d'especialitzar en física quàntica, ho hauria passat molt pitjor.
0: Val.
14: Però la història, sí, la història ens agrada.
0: I ens acompanyes avui per presentar-nos, per explicar-nos, un quadern de passatemps...
14: Sí.
0: Històrics.
14: Sí, senyor.
0: Editat per Columna i amb il·lustracions de Guibo a 50 jocs.
14: Sí, senyor.
0: De què va això? És un quadern de passatemps una mica vintage o...?
14: Sí, a veure, són aquests quaderns que ja fa temps que estan editant, no només Columna, altres editorials, per adults, que som la generació que, tu recordaràs, tu ets més jove, però sortien els quadernos Santillana, les vacaciones Santillana,
0: i
14: jo no passava de la... Jo no omplia ni dues pàgines amb tot l'estiu, no sé què feies.
0: Feia molta mandra.
14: Tenies ganes d'anar a la piscina...
0: A la platja, era anar a fer un quadern de matemàtiques, mare de Déu.
14: I en canvi ara, passada la trentena, la quarantena, els omplim, i funcionen molt bé, tenen èxit, i aquest, el que té d'específic és que està dedicat a la història de Catalunya.
0: O sigui, que són endevinalles, preguntes, jocs...
14: De tot, mots encreuats, que no n'havia fet mai i va ser tot un repte, t'he de dir. Màrius Serra em va assessorar...
0: Ah, sí? Has anat a buscar assessorament?
14: Home, clar, vaig
0: a veure
14: el gurú, el mestre. Ell em va assessorar en una pàgina web que t'aconsella quina paraula pots col·locar. És a dir, no me'l va fer ell, però sí que em va assessorar. Em va anar molt bé. Hi ha jeroglífics, sopes de lletres, qüestionaris... Doncs el que et pots trobar amb un quadern d'aquest tipus, però tot relacionat amb la història de Catalunya, des de la prehistòria fins al referèndum.
0: Quina creus que és l'època que la gent anirà més peixa i li costarà més?
14: Home, a veure, els temes prehistòrics jo crec que els coneixem poc. En general, a l'En Guàrdia també ens costa molt, de vegades, trobar temes de la prehistòria. D'experts n'hi ha molts, però, clar, són com menys radiofònics, quan, clar, a l'En Guàrdia sempre hi ha uns textos dramatitzats que acostumen a ser coetanis de l'època, doncs això, òbviament,
0: clar,
14: no
0: si
14: pots...
0: Textos,
14: no, hi ha textos.
0: Perds elements, clar.
14: I fer parlar dos documentals sempre t'has de prendre més llicències narratives que fent parlar dues persones del segle XVIII, no? Jo crec que aquest costa. I després la de mitjana és molt complicada, també. Jo, són els guions que em costen més a vegades, Aquestes tesis doctorals en què ja no saps si estàs parlant del Ramon Borrell, del Borrell Ramon, del Guifré Berenguer, saps què vull dir?
0: Clar, sí. A tu quin període de la història et sembla més divertit?
14: Bona aquesta. A veure, a mi m'agrada molt el segle XX per proximitat. És a dir, mai, de fet mai em canso de temes de guerra civil, que és una de les coses que sempre del cinema espanyol es diu allò sempre. A mi m'interessa, però ja sobretot tota la història de la resistència al franquisme, la nova cançó, que també té un passatemps dedicat aquí, tots aquests moments del segle XX m'interessen molt. Però vaja, l'edat mitjana té aquesta cosa sempre romàntica i errònia, perquè feien molta pudor i no era com a Joc de Trons, diguéssim, no? L'edat mitjana era molt més sòrdida. De fet, Joc de Trons ja va amb la línia sòrdida, també. Però bueno.
0: Com creus que seran els llibres d'història o els quaderns amb passatemps de... sobre el 2010, 2015, 2020 a Catalunya.
14: Buf.
0: Enrevessat, també,
14: Seran enrevessats, sí. Aquí, per exemple, una de les pàgines són jeroglífics amb noms de presidents de la Generalitat.
0: Ah, mira.
14: I clar, em vaig haver d'aturar. Més o menys crec que em vaig aturar el 2010. Ja dic, hi ha presidents de més cap aquí, ja no en fem...
0: Ja no és història.
14: Ja no és història ja i és potser actualitat. Ja no en fem... Exacte, deixem-los i que ningú... No, realment seran uns quaderns enrevessats i amb molta més política, no?, de la que... Clar. Mira, que aquí també n'hi ha molta, i parlàvem ara del segle XX, que n'hi ha hagut molta, però de vegades és allò que deien alguns, no? Contra en Franco o contra un autoritarisme molt clar, tots ho teníem més clar i vivíem millor. Ara ningú es posa d'acord, ni dretes, ni esquerres, ni res.
0: Mira, per jugar una mica també amb la nostra audiència, perquè això va de jugar, de passar l'estona i passar-s'ho bé, crec que podem regalar-ne tres.
14: Dos quaderns. Tot es pot parlar, Francesc?
0: No, si teniu
14: un pernil o...
0: Ara mirarem a veure què ens queda al rebost dels pernils.
14: A canvi d'un pernil, escolta'm.
0: Però mira, 9-3-2-0-7-4-7-4, posarem a prova la nostra audiència i regalarem aquest parell de quaderns dels passatemps històrics. Us farem preguntes que surten del llibre, i les comentarem una mica amb el Josep Maria.
14: Això és primícia, perquè el llibre sobre la venda dimecres.
0: O sigui, encara no està disponible.
14: No hi és a les llibreries.
0: Aquestes preguntes ningú se les pot haver estudiat.
14: No. No pot haver-hi aquí trampa ni cartró.
0: És la notícia exclusiva d'aquesta hora, l'avançament d'alguns dels quaderns històrics que el podeu trobar a partir de dimecres a la venda. Mira, ja veig la Dolors, que està agafant telèfons, i diria que ja tenim alguns dels possibles participants. Doncs anem a saludar algun oient.

0: ens ha trucat. Anna, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: T'agrada molt això dels quaderns de passatemps, de fer mots encreuats, els diaris,
1: sí.
0: fas les diferències...
1: No llegeixo gaire el diari perquè no tinc temps, però sí.
0: Doncs escolta'm, amb tu farem una prova de català antic. A veure com vas de català antic i a veure si et guanyes el quadern històric.
1: Vale, a veure.
0: Mira, et direm una paraula i tu ens hauràs de dir què vol dir. I et donarem sí. opcions per fer-ho una mica més fàcil. I llavors amb el Josep Maria la comentarem. Cosimossi. Cosimossi. Et dono tres opcions. Què vol dir cosimossi? És un conjunt d'elements dispersos? És un sofregit? O és un tapís de paret?
1: Ostres!
0: Això és un cosimossi.
2: Que dolents que sou, aquestes.
3: És de les xungues,
1: Diré,
3: sí, sí.
1: Diré el primer, la...
0: Un conjunt d'elements dispersos. És una resposta?
2: Correcte, correctíssima.
0: Molt bé, Anna, molt bé. Segona pregunta.
2: Ah, que en fas més, eh?
0: Sí, em
2: fas suar, això.
0: Ha trucat l'Anna.
3: Molt bé, molt bé.
0: Mudorro.
2: Aquesta és molt bona.
0: Mudorro és un mosso o un criat? És algú que és estúpid o babau? O endormiscat i somnolent?
1: La C.
0: Iai. Vols dir?
2: Has de pensar malament, pitjor.
1: A veure, torna a dir les opcions.
0: Un mosso criat... estúpid, babau sí. o endormiscat i somnolent.
2: Has de pensar si tot sonaria bé dir-li algú. Mira que ets mudorro, saps?
1: La B, doncs.
0: És una resposta correcta.
2: I sense ajut, eh? I sense pistes.
0: Aquí estem
1: és que era molt difícil, eh?
0: Estem aplanant una mica el terreny. Sí. Aquestes paraules on les treus, tu?
2: Doncs de textos...
0: Llegint textos antics?
2: Sí, bé, sí, però no els he llegit tots, eh?
0: De fet, hi ha
2: un vocabulari de la llengua catalana medieval consultable a internet, que això està a l'Institut d'Estudis Catalans. Això ho va fer durant la primera meitat del segle XX un senyor que es deia Lluís Faraudo de Sant Germain, que amb aquest nom pot fer un vocabulari medieval de collons. Perdó, de conya. I això, per exemple, la paraula mudorro apareix a Lo Somni, una obra del Bernat Metge del segle XIV.
0: I això de cosimossi, saps d'on surt?
2: Sí, de Lo Cristià, del Francesc Eiximenis, que també és del segle XIV.
0: O sigui, són paraules del segle XIV, eh?
2: Sí, sí, clar, que hem perdut, però per això aquest passatemps es titula Mantinc el català antic.
0: Va, Anna, clar. Mantinguem el català amb una última pregunta. Si l'encertes, t'endús el quadern de passatemps històrics.
1: A veure.
0: Carà. Que s'escriu Q-U-E-R-A-R. Carà. Carà és consumir poc a poc, com un corc, és cometre adulteri o obsessionar-se per alguna cosa.
1: Ostres, difícil. A veure, torna-me a dir un moment.
0: Consumir a poc, com un corc, cometre adulteri o obsessionar-se per alguna cosa.
1: El primer. Sí.
0: Molt bé,
2: com ho has sabut?
0: Com ho has sabut?
2: Anna, molt bé.
1: Mira, tu, intuïció.
2: Que vens al segle XIV?
1: Soc filòloga, però he de dir que aquestes paraules no les coneixia.
0: Home, però que no us ensenyen res, filologia, tu?
1: No. Massa poc, ens fan llegir.
0: Això de Carà d'on surt?
2: Això de l'Espill, del Jaume Roig, el 1460, segle XV, obra misògina per excel·lència.
0: Doncs del 1460, Anna, va, directament cap a Palau de Plegamans, aquest quadern de passatemps històrics.
1: Molt bé,
0: enhorabona.
2: Felicitats,
0: eh? A veure, que tinc un segon concursant, a veure qui és... La Neus, de Sant Genís de Palafolls. Neus, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Ets aficionada també als passatemps d'aquests escrits i d'anar resolent petites preguntes?
4: Sí, i tant. Espero sortir-me'n, perquè he vist el que he vist... escoltat el que he escoltat, no ho sé, eh?
0: Mira, canviarem de pregunta i anirem a fer invents catalans.
4: Ai, mare de Déu.
0: Invents catalans.
2: Ui. Ho han triat els del programa, eh? Sí, Neus, sí. No tinc res a veure,
0: no,
2: eh?
0: El Josep Maria no sóc.
4: D'acord.
0: Neus, et donaré tres opcions. M'has de dir quin d'aquests tres invents és català. 1. El setrill antidegoteig, l'escombra o el telèfon?
4: Amb el telèfon no.
0: No.
4: Ja descartat. Llavors, no ho sé, l'escombra.
0: Vols dir?
4: Doncs l'altre.
0: No ho sé, m'has de donar una resposta.
4: No, la primera, va.
0: El setrill?
4: Sí.
0: És correcte, és correcte, és correcte. Qui va inventar-se el setrill antideguteig?
2: Doncs un senyor que es deia Rafael Marquina, l'any 61, que és aquell típic setrill molt gran, de vidre, que llavors hi ha la peça de vidre que va dintre, saps quin vull dir?
0: Ah, bé,
2: doncs, aquí tinc la imatge i de seguida sabràs que...
3: Ah, sí, home, el que és el que tinc a casa jo.
2: Aquest
3: és veritat, sí, és aquest.
2: Aquest és dels bons.
0: I això és català, eh?
2: Això és un invent català.
0: Això és tot el món.
2: Jo crec que sí, que les
0: vaig
2: exportar.
0: Un tipus, això.
2: Sí, veus? Això.
0: A veure, Neus, segona pregunta. Un altre invent, a veure quin és el català. El vehicle amb motor, les pastilles Ricola o les urnes per fer eleccions? No és fàcil, aquesta, eh? No, perquè
4: no,
0: és equívoca.
4: No, gens. La segona.
0: No, vols dir les pastilles Ricola?
4: Doncs la primera, va.

0: la neu s'ha confós.
1: Va, Neus, una última pregunta, a veure si encertes, confirmes que t'endús el quadern.
2: Va, vinga.
1: El tàndem, el Carmel xupa-xups o l'olla a pressió?
0: Aquesta és fàcil. Aquesta
2: l'has de saber. El Carmel xupa-xups.
1: Ah, ara veus. Això és una resposta. Correcte.
2: Molt bé.
0: Sí, de l'any 58 s'ho va inventar el senyor Enric Bernat per allò de poder anar llepant i no haver-se d'embrutar les mans, ni que es quedessin enganxoses.
1: Doncs mira, doncs, gràcies als xupa-xups, la Neus de Sant Genís de Palafolls s'endú aquest quadern de passatemps històrics. Neus, enhorabona.
2: Gràcies.
1: Vinga, una abraçada forta.
2: Igualment.
1: Escolta'm, a partir del dia... això quan m'has dit que...
0: El 27, el dimecres, d'aquí dos dies.
1: Doncs demà passat ho trobeu i ho presenteu amb l'Enric Alpena.
0: Clar, a veure, què hem de fer? Després de tants anys, si em diu que no, pobre.
1: Doncs aquest llibre, quadern sí. De passatemps històrics...
0: Això que... presentem el 4 de juny a les 7 de la tarda a la sala d'actes de La Model, que també és un lloc amb moltíssima història, esclar.
1: Doncs mira, doncs allà els tindreu, a la presó. Josep Maria Bunyol, moltes gràcies per
0: acompanyar-nos. Gràcies,
1: aquest quadern de passatemps històrics segur que serà de molta utilitat aquest estiu.
0: Esperem-ho.
1: Farem una pausa i farem una playlist. Sí, sí, avui, dilluns, venen els Svetlana.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
6: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
7: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
8: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
7: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
9: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Sergi Ruiz Serret.
12: Ernest Prana, la vida són prioritats.

passar tot el temps que puguem amb la gent que estimem hauria de ser una de les màximes prioritats de la vida. A vegades, la vida mateixa ens allunya d'aquest ideal, però també ens regala moments per reconnectar-hi. Ernest Prana ho va entendre de cop quan va néixer el seu fill, en Max. A ell li dedica aquest Quina sort. És que el meu...

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Aquesta també està.
1: Avui no
0: tiene garri.
2: Cara, mira.
1: T'ha agradat,
2: eh? T'ha quedat bastant bé.
1: O sigui, cada dia anem fent una i la que més et agradi ja te la gravarem.
2: Exacte.
3: El proper dia és Betlana, molt bé. Arriba el millor moment de la setmana, una mica estrany, en dilluns, a la música, sí? La llista musical del secreta d'Esbetlana.
1: Mm-hmm.
2: Com esteu?
1: Bé, molt bé. Bueno, venim d'un finde. Venim d'un finde bastant mogudet, eh?
0: Sí. Jo estic una mica ressaca, la veritat. No et mentiré.
3: Però ressaca real?
0: No, no, una mica. Les dues. Però jo vaig acabar el monòleg que ell feia a la Beckett i no. Una mica de festa.
3: Una mica.
0: No, no, això sí que és veritat, una mica. Però ja es nota que la trentena...
3: Ja és a passeig. és a passeig.
1: Va, però avui no és dijous. Avui és dilluns 25 sí. de maig, la segona Pasqua, festiu a Sarnalona.
3: I com és que veniu a fer secció avui?
1: Ah, per què?
0: Mira, us ho diré, surt aquí el mòbil. Per això...
3: Tens un vol?
0: Sí.
1: A Manhattan.
3: A Manhattan, eh, Mac?
0: Un vol a Manhattan.
3: Exacte. O Manhattan o Mahó, només hi ha
0: dos. No, a Mahó. Bueno, no vull dir que no em segueixin els fans.
3: Si voleu trobar-vos el rock aquests propers dies, el trobareu passejant pels carrers de Ciutadella.
0: Manhattan.
1: Bé, hem tingut poc marge de maniobra per fer la secció d'algun personatge que l'hagi liat aquesta setmana, però tot i així han passat coses.
3: Sí.
1: El Barça ha guanyat la Champions, Svetlana ho va rebentar Cunit al seu primer concert d'aquesta gira, han detingut el fill del de Mango per haver-se carregat el seu progenitor...
3: No. Perquè l'estan investigant presumptament.
0: Això és més gros que el Zapatero, eh? Hem de fer la secció també d'aquest. Una relliscada. Segur que hi ha alguna cançó d'una relliscada.
1: Sí, no?
3: És a dir, que hi ha una persona que ha mort.
0: No, això és veritat. No, mantenim el total respecte.
1: Total. Bueno, ha passat moltes coses. Va venir Bad Bunny. La gent és molt pesada amb el concert de Bad Bunny, la veritat, penjant històries a Instagram dient, és el millor dia de la meva vida. I pensa, jo pensava, però si has pagat 300 euros, quina vida de merda has de tenir perquè el teu millor dia de la... O sigui, el millor dia de la teva vida sigui el concert de Bad Bunny.
3: Si la gent ho digués d'un concert d'Esbetlana, estaríeu tan contents.
0: Sí, també tens raó.
3: És el millor dia de la meva vida perquè he vist Esbetlana per primer cop i diria, oi, que mono.
0: Jo avui no et puc rebatre perquè tinc dues neurones. Tens raó.
1: Però una cosa, jo estic molt enfadada perquè vaig dir, amb aquestes històries, que a la caseta que posa Bad Bunny, tu no hi eres, Garriga.
3: No, la casita no em van convidar.
0: El Marc Giró sí, però tu no, eh?
1: Estem molt enfadades.
0: I a l'Ostrell el van convidar o no?
3: No em consta que anés a la caseta.
0: Bueno,
3: no l'hem vist, si hi va anar no l'hem vist.
0: Perdona, però la tarda hauríeu d'haver estat presents a la casita de Bad Bunny, eh?
3: Jo estic amb tu. A veure si el Benito s'enrotlla a la propera.
0: A veure, sí.
1: No, però... ai,
0: va, sí. A veure, continuem. Anem a la nostra playlist, com vale, estem ja quasi a final de temporada.
3: Baix, eh?
0: Volem fer-li la pilota al Garriga. Així que avui et portem un personatge del Lore.
3: Oh, ja penso en 6 títols amb aquesta cançó.
1: Sí, eh?
3: Sí.
1: Divendres 22 de maig es va fer oficial que el tercer fill de Valentí Guardiola i de Dolors Sala deixava de ser l'entrenador del Manchester City després de 10 anys. Efectivament, estem parlant de Josep Guardiola i Sala, exfutbolista i millor entrenador de tots els temps. Estàs d'acord amb això, Garri?
3: Sí.
1: Avui ens has de jurar.
0: Però no dius que era convençut, eh?
3: Sí, no, 100% convençut.
1: Què era? Millor futbolista o millor entrenador?
3: Millor entrenador.
1: I Xavi Hernández, què creus?
3: Millor futbolista.
1: I l'Álvaro Arbeloa?
0: Tu dius a mi, però tu també tens dues coses, eh? Presentada a la tarda i després quan esports ja et poses... Ara estàs en modo esports, eh?
1: L'Arbeloa, que millor cono o millor papanates?
3: No sé, que es fa difícil de dir Arbeloa on té de més dolent, eh?
0: Arbeloa era entrenador del Barça?
3: No.
1: No, home, no.
3: Hòstia, realment jo amb un altre
0: món. T'ho juro que no sé qui és.
3: És l'entrenador del Madrid, actualment.
1: Però no marxa.
3: Sí, actualment, però ja està, sí.
1: Ja està, eh?
0: Escolteu-me una cosa, però em podeu explicar així, molt ràpid, perquè se'n va el Guardiola?
3: Home, perquè ha estat 10 anys i ja...
0: Ah, ja està. O sigui, com quan se'n va anar al Barça... Per què se'n va anar al Barça, si era tan bo?
3: Perquè estava cansat, va dir.
1: Es va quedar cal.
0: Dels jugadors.
1: Bueno, perquè Messi se li pujava la calva, quasi.
3: De la tensió, de la pressió...
0: I l'altra pregunta és, creieu que tornarà al Barça, Guardiola?
1: No!
0: Per què no?
1: Bueno, ara mateix no, o sigui, jo estic amb Hansi, per sisplau.
0: Però, i l'última pregunta, entre Hansi, que això sembla la secció dels esports que feu aquí amb la Musca. Soc la Musca, jo, ara.
3: Vinga, Musco.
0: A veure, Musco, què preferiu, Hansi Flick o Guardiola?
3: En el seu prime, Guardiola.
1: Oh!
0: A veure, que el Hansi Flick se li ha mort el pare, no diguis això.
3: Home, ja, pobre, llavors ja Hansi Flick per tota la vida, no. Vull dir, Hansi Flick ens l'estimem molt, ho ha fet molt bé, i ha aixecat l'equip, no?
1: Sí, però jo ara el mantindria, em sap greu,
3: eh? No, jo no estic dient que ara els canviaria.
1: Però si et diuen un o l'altre, o admetem ara amb una pistola, diries Pep Guardiola.
3: Sí.
0: Ala.
3: Quina situació també que et mati.
0: Bueno, va, prou. Això ja sembla la vostra secció i aquí hem vingut a parlar de música.
1: Molt bé, va, no ens enrotllem i anem al primer tema d'en Pepito.
4: La Rosalía. Que jo sé que nascú per ser milionària.
3: Ha fet dies que no la posàvem, aquesta.
4: Si ploguessin sant els bitllets pels aires...
1: Milionària de Rosalía, senzill publicat l'any 2019. I segurament moltes de vosaltres penseu, clar, aquest cabron escolta la Rosalía, aquesta cançó, perquè acumula un patrimoni de 138 milions d'euros.
3: Això ho heu
1: buscat? Jo ho he buscat, això.
0: Diu ràpid. Si no, que t'ho diguin aquests que parles tu, si és veritat o no.
3: Ara li preguntaré a algun dels meus col·legues.
1: I aquí podríem iniciar la típica conversa de que com uns quants babaus que no saben sumar 2 + 2 només es dediquen a donar cops a una pilota amb els peus, poden arribar a cobrar tant i que injusta és la vida i bla, bla, bla, típica conversa, no? Sí, que tothom quan parles de futbol, no sé què, però si són 11 xutant, pa. Però no entrarem aquí, perquè el nostre Pepito no escolta aquest tema pels diners que té, sinó perquè ell és literalment el fucking money man. Clar. És una puta Guardiola, saps? Bueno, què es guarda amb una Guardiola?
3: Els diners.
1: Diners, però és el fucking money man.
0: Molt bé!
1: Aquesta està currada, eh?
3: Molt bé. Guardiola escolta Rosalía, milionària. Què més escolta Guardiola, això?

0: Què és això?
1: Pues és un remixazo de la Farelo amb Jadiel, el incomparable.
0: Jo, aquest Jadiel, no...
1: Pobret, en pau descansi, perquè és mort.
0: Ah, està mort?
1: Sí, vull dir que vigila, perquè parlem d'una persona tipus de Mango.
0: Doncs... home, vaja, espero
1: tots que... dos van relliscar, un d'una muntanya i aquest es va fotre un pinyo amb la moto.
0: Doncs, en pau descansi.
1: El rei del reggaeton del 2010, que va morir en un accident de moto el 2014, i jo ho he descobert tot fent la secció de...
2: Sempre s'aprenen coses.
1: Tot el que s'aprèn, eh?
0: Esberlan hauria d'entrar a l'ESO.
1: Sí, exacte. I he de dir que estic totalment enganxat al remix d'aquest clàssic tan celebrat que ha fet l'Alba. Igual que en Pep, que ja s'està preparant el TikTok, perquè això ha fet un TikTok clavat ja amb el Cat Culé, no l'has vist?
0: Sí.
1: Pues balla amb aquesta cançó del Jadiel, l'incomparable. Perquè l'Alba el que ha fet és agafar una cançó del 2010 i fer-li un remix com un homenatge pues, al difunt, aquest que és una llegenda del reggaeton. I es veu que l'està fent la maleta mentre va practicant. Tots volem descobrir els passos prohibits del Pep. I també recita la lletra poètica de tornada. Atents. I tan xulinaki, cuando yo le doy un par de ñaki y le riego el liti porque soy su papi, ella me dice todo esto es para ti y de gratis. Tan xulinaki, cuando yo le doy un par de ñaki.
0: Però jo tinc una pregunta. Què és? Un par de ñaqui? Què és?
1: Ah, això és... La poesia té una pregunta.
0: Si le riego el liti...
1: El liti no serà.
0: Jo això m'ho puc imaginar.
1: Però el liti què és?
2: El liti és el típic medicament que et prens quan... No,
0: no,
2: prens
0: no
2: liti quan tens bipolaritat.
0: Sí, no crec que vagi. Sí.
1: Bueno, però li rega el liti. El Guardiola també li deu regar el liti.
0: Seguim regant el liti a següent cançó de Guardiola. Ah, mira, que hem canviat de registre. Tranquil·let, això.
1: Sí, tranquil·let, chill. Et sona?
0: Ah, em sembla que sí. Noi molt primet, no?
1: Un power bottom, que diuen. Però ell diu que no és power bottom, eh? Ell va sortir i va dir que no, que ell és que té desactiu, ell.
0: Que sigui el que vulgui, no?
1: També no, jo anar, només dono informació.
0: També es pot anar canviant.
1: Jo dono informació. A veure si... després els hi preguntarem als del concurs si saben el que és un power bottom.
0: No cal.
1: Vale.
0: No cal.
1: Doncs sí.
0: Qui és aquest
1: és
0: noi?
1: És un dels fans del Pep. És el Troy Sivan, una icona queer australiana que ho va patar al Primavera Sound o al PortAventura dels Guiris l'any passat.
0: Ah, sí, és veritat.
1: I... aquí, ho hagueres dit, Garri. Aquí entra i fa la seva pròpia versió del tema Coses de nois d'Esbetlana, ¿vale? Ell parla del desig i la vulnerabilitat.
0: En aquesta cançó, eh?
1: Sí. És una, bueno, una reinterpretació. Parla del que se sent quan t'enamores d'un hetero pero, d'un hetero curioso, i comences una relació en secret. En Troy diu literalment, truca'm quan et sentis sol, és el que està cantant ara, i seré com una de les teves noies o un dels teus bros. Guardiola, jo t'entenc, entenc per què escoltes aquesta cançó, estem junts en això, però clar... No estem junts al fet que tu ets un entrenador de futbol de primera divisió. Ha de ser molt difícil estar allà on el tema sexualitat es viu amb uns dos segles aproximadament de retard i tot queda relegat als secrets dels vestuaris.
0: O sigui que no, això ho ha viscut perquè estava un vestidor.
1: Home, això jo crec que ho ha viscut en primera persona, aquest sentiment.
0: No ho ha viscut en primera persona,
1: home,
0: això.
1: Home, si no, perquè escolta aquesta cançó la primera o la segona?
0: Sí, perquè algú s'ha enamorat d'ell, vols dir.
1: Bueno, sigui com sigui, aquí veiem que hi ha una cosa homoeròtica. No, és veritat, a veure, no, però tu saps això, no? A veure,
0: no clar, sé
1: hi ha molta
0: perquè...
1: rumorologia, no, d'això?
0: No, rumorologia, te't faig la llista...
1: Ah, doncs va, treu-la.
0: Si vols, no, home, s'han dit moltes barbaritats.
1: Barbaritats.
0: Guardiola, clar, és que tu no ho saps. Quan es va desfinar Guardiola l'any 97, es va arribar a dir que si tenia el VIH...
1: Imagina't. Jo crec que Guardiola és bisexual, el que passa és que vivim en una societat que no ens permet veure-ho, ni admetre-ho bé.
0: La teva opinió, i bueno, és molt respectable.
1: Molt bé, així m'agrada.
0: És una opinió d'un col·laborador del programa no afiliat a Catalunya Ràdio.
1: Bueno, Guardiola, t'esperem a Barcelona.
0: Sí, segur que vindrà aviat. Última cançó de la playlist de Guardiola.
1: Ai, aquí. Esta colectiva, entre ball. Va, Julia, canta.
0: Aquests són dels vostres amics, no?
3: Amagará nuestra llama ese viento aunque nos falte el aliento y no se cierre la herida. Y hay una goza que ladra rabiosa que ruge grandiosa una revolución.
1: No nos asusta tu veneno.
3: Y tus jaulas sirven de poco si nos queda el habla.
0: Epa!
1: Has vist?
0: La gossa sorda.
1: Sí, la gossa sorda. L'altre dia vaig tenir el plaer de veure la Júlia cantant aquesta col·laboració amb la gossa davant de 10.000 persones.
0: Uau!
1: Sí, va ser un momentàs.
2: Un somni.
0: Home, i el Pep també ho escolta,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí,
2: clar,
1: sí, no.
2: Home, el Pep...
1: És molt... No, no. És...
0: Que estem parlant amb una familiaritat aquí.
1: Bueno, com l'Alba, la Matià, sí, nosaltres, clar, com que els coneixem tots, és el que tens. Sí, sí, dius sí, al final amb els noms propis.
2: Clar, nosaltres hem parlat
1: amb ell. Tu que et diem Agarri i tal.
2: Guardiola... No, però amb el Pep, perdó, eh? Amb el Pep vam estar a l'acte per Palestina, al Palau Sant Jordi, clar.
1: Colze, colze.
0: Veu fer, veu fer.
2: És quan li vam dir, a veure, Pep, tu quina música t'agrada, tal...
0: I aquí ho va filtrar una miqueta.
1: I aquí vam aconseguir, sí, exacte, la seva llista. Ell és molt més que un entrenador, és un activista de les causes injustes.
0: Això és veritat.
1: Un fidel espectador del concert aquest que diem de Palestina, un indep empadernit que lluitarà fins al final. Perquè sí, mentre aquest cap de setmana tothom estava pendent del concert del Conillet del que estàvem parlant, Guardiola tenia els ulls posats en els de Pego. I és que el santpedorenc té el mateix parer que en Màrius Serra, que l'altre dia tuitejava: a nit, en Bad Bunny va fer una gran demostració de la importància de la identitat i del sentit de pertinença a les comunitats que se senten colonitzades. M'hi sento plenament identificat. Com tots els que a nit érem a Cunit celebrant el retorn de la gossa.
0: Mira!
1: Vale?
0: Mira,
1: i això, sense tens tota la raó. I per això és un gran argument per el que et deia la Júlia al principi, perquè part de la cosa del Bad Bunny té molt talent, però també hi havia molt postureo, no?
0: Oh, my God.
1: D'acord.
0: Les dues coses poden anar unides.
1: Llavors, exacte. Estem escoltant Falsos i Absurds, un temazo que dissabte, això, va comptar amb la col·laboració estel·lar de la Júlia Svetlana, i que des d'aleshores tenim el Guardiola en bucle amb el temazo. Ell va fent el nyaki, i el va regant el liti, i després va cantant Falsos i Absurds de la gossa.
0: Bé, una mica de tot. Ja tens
1: mira l'ala.
0: Ja tens per tot.
1: O sigui, tots som de Pego, torna al Barça Pep, t'esperem, ànims amb el tema dels vestuaris, ho entenem perfectament, t'esperem tot escoltant Viva la Vida i ballant el TikTok de la Batial, i visca el Guardiola i visca la Terra Lliure.
0: Molt bé.
2: Visca!
0: Doncs amb aquesta crida final tanquem la llista del Pep Guardiola. Atenció, perquè avui, clar... Avui és dilluns, no és el vostre dia, per tant, tinc un altre premi pel concurs.
1: Oh, què dius? Cada dia feu un premi diferent? Cada
2: però és de Calvet, també.
0: No.
2: Ah.
1: No! Quina emoció! Quins nervis!
0: Atenció. Clar, això és que no escolteu mai el programa, que està molt bé.
1: Perquè
0: els dilluns, regalem un xec regal de Condis.
2: Ojo.
0: Per valor de 60 euros. Omples mig carro.
1: Però i el Scar Protection, quin valor té? O sigui que és millor trucar els dilluns o els dijous?
0: Cada dia és bo, perquè cada dia és diferent.
1: Tu tens la resposta.
0: I és la gràcia de la vida. 93-201-7474. I us agradarà molt, avui és la rosca.
2: Oh!
0: És la rosca. És una rosca. Una rosca. Una rosca.
1: Nervis, quins nervis.
0: La gent ja està trucant. La gent ja està trucant. Pausa i concurs.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
7: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
6: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
7: Fes del Palau el teu ritual.
8: Sou molt bona gent!
9: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
11: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, avui aquest 60 euros del Condis és el regal que tenim per la nostra guanyadora o guanyador del concurs d'avui. La rosca, definicions sobre un tema. Avui la cosa va de... feines, professions.
1: Oficis.
0: Avui, tot oficis. Tot va de, al voltant del món laboral. Tenim ja concursants que han trucat al 93-201-7474. Anem a saludar la primera, que és la Roser. La Roser d'Igualada. Roser, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
12: Molt bé.
1: Roser, com estàs? Què ens expliques?
12: Ah, molt bé. Doncs dir que conec Svetlana i que tu ja t'he vist diverses vegades al teatre i que m'agrades molt.
0: Roser, mira la Roser.
2: Dóna-li el xec directament al
1: cos. No cal ni fer la rosca ni res.
0: Fixa't que fer una cosa repetidament acaba tenint els seus fruits, que els oients fidels ja s'ho saben.
1: Roser, t'estimem, però només ens falta que ens contestis una pregunta. Roser, saps el que és un power bottom?
0: No, no cal que li compliquem la vida a la Roser, que anava molt bé fins ara.
1: No, no, és broma. Però, no, Roser, t'estimem de debò, eh? O sigui, la millor que ha trucat mai.
0: Ens escoltes molt, eh, Roser?
12: Sí, sí, sí.
0: Tot el dia a Catalunya Ràdio?
12: Sí, des de la feina, quan puc, doncs us vaig escoltant.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Doncs, Roser,
1: va, molta sort.
0: M'has de dir una lletra per la que vols que comencem i ja ho saps, són definicions sobre oficis. No mireu les respostes.
13: És divertit, això.
0: És molt divertit, clar que és divertit. Digue'm, per quina lletra vols començar, Roser?
12: Doncs comencem per la mateix.
0: Per la mateix. Doncs vinga, va, preparada la Roser, anem a fer definicions de feines. Som-hi. Amb la A, ho pot ser també un entrenador de futbol encara que no dissenyi edificis.
12: Arquitecte.
0: Correcte. Amb la B, posa en perill la seva vida per salvar la dels altres del foc.
12: Bomber.
0: Correcte. Amb la C, pot moure plats com un bon equilibrista però no treballa al circ.
12: Timbrer.
0: Correcte. Amb la D, obrir la boca amb ell et pot sortir molt car.
12: Passo.
0: El dentista. Amb la E, és capaç de fer-te veure la llum.
12: Electricista.
0: Correcte. Amb la F, de matinada, és fàcil que l'enganxis amb les mans a la massa.
12: Forner.
0: Correcte. Amb la G, estudia l'estructura, composició i història de la Terra.
12: Geòleg.
0: Correcte. Amb la H, sense la seva feina, el passat cauria en l'oblit.
12: Historiador.
0: Correcte. Amb la I, et treu sang i no és un vampir.
12: Passo.
0: Un infermer. Amb la J, l'única persona a qui no se li moren les plantes a l'estiu.
12: Jardiner.
0: Correcte. Amb la K, esportista que Van Damme va fer famós als anys 90 amb molts cops de peu i poca roba.
12: Karateka?
0: Kickboxing. Kickboxer. Escolta'm, Roser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 7.
2: Bueno, Déu-n'hi-do.
1: Flipant. Roser, t'ho mereixes tot, ojalà guanyis.
0: Roser, enhorabona. No ho has fet molt bé, però a veure com ho fa la seva contrincant.
1: A veure, a veure.
0: Anem a saludar una altra concursant. Crec que és una concursant, però té un nom curiós. Es diu Lila.
1: Ah, com la del Super 3.
0: Ah, hi ha una Lila al Super 3?
1: N'hi havia una.
0: Lila, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Des de Barcelona. Ai, Lila, quants anys tens?
14: 16.
0: Ah, 16. Ah,
2: bueno.
0: Inicialment semblava més petita, ara veig
2: no.
0: Que
2: no. I avui no has anat al col·le?
14: No, tenia festa.
2: Clar, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: A quin curs estàs, Lila?
14: Quart de l'ESO.
0: Ah, mira, pues
1: ànims, ja. ànims.
0: I ja saps quin batxillerat faràs o què faràs després?
14: Sí, més o menys.
0: Molt bé. I no ens ho vols explicar? Secret?
14: Bueno, faré el social, crec.
1: Molt bé. Ah, clar que sí.
0: I la tema universitat ja la visualitzem o encara no?
1: Bueno, noi, no li poses home, tanta pressió, pobra noia.
0: Ja la Lila aquí però explicant-nos el seu currículum.
14: No ho sé encara.
0: Clar, no ho saps, eh?
1: Molt bé.
2: Escolta, tu gaudeix,
0: ja has vist
2: Lila.
0: Que això va de professions, per tant, mira, potser... Però,
1: escolta, Lila, i tu coneixes Svetlana?
14: Sí, em sona.
1: Molt bé! Lila, també, déu-n'hi-do, ets la millor, eh?
0: La segona pregunta no se li pot fer.
1: No, però, escolta, Svetlana, som nosaltres, la Júlia del Roc, un grup de música molt xulo que te l'has d'escoltar perquè els has d'ensenyar als teus amics i amigues, vale?
0: Busca'ls a l'Spotify.
2: Busca-la a l'Instagram, Svetlana Marrana.
1: Va, molta sort, Lila.
0: Vinga, Lila, són professions, eh, això? Per quina lletra vols començar, de l'A a la Z?
14: Parlar.
0: Tothom vol començar a parlar, la gent és molt ordenada.
2: Gent ordenada.
0: Doncs atenció, la Lila de Barcelona, anem a fer definicions. Som-hi. Amb la A, sap mentir i l'aplaudim quan ho fa bé. Si no ho saps, passa, actor. Amb la B, té cura dels llibres i del silenci.
14: Bibliotecari.
0: Correcte. Amb la C, dissenya balls i espectacles.
14: Coreògraf.
0: Correcte. Amb la D, ho eren Colombo, Sherlock Holmes i Conan.
14: Detectiu.
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: Amb la E, d'un sol glob et distingeix un Penedès d'un priorat.
14: Passo.
0: Enòleg. Amb la F, caça l'instant amb òptiques, diafragmes i obturadors.
14: Passo.
0: Fotògraf. Amb la G, és possiblement la primera persona que et va tenir a les mans.
14: Gina Colas.
0: Molt bé. Correcte. Amb la H, cobra per fer riure.
14: Humorista.
0: Correcte. Amb la I, arregla ordinadors i servidors.
14: Informàtic.
0: Correcte. Amb la J, escolta les dues versions i decideix quina és la veritat.
14: Passo.
0: El jutge. Amb la K, practica una art marcial japonesa. Amb la K.
13: Karateka.
0: Correcte! Un,
1: tenim
0: dos,
1: un empat,
0: tres,
1: o què?
0: 4, 5, 6, 7... Ai!
1: Ai!
0: Ai, ai, ai! Lila, t'has quedat a una resposta de la Roser.
1: Escolta, però té 16 anys, ja ho ha
0: Lila,
1: fet
0: increïble. Lila, ho has fet superbé. Jo... No sé si hi havia algú de fons fent una mica de punts. Però en tot cas, molt valenta de trucar.
1: Molt bé, molt bé.
0: Lila, escoltes molt la ràdio?
13: Sí, quan surt a l'institut.
0: Que bé, que bé. Molt doncs escolta, segueixeu fent, que ens fa falta molta audiència jove. Però el premi és per la Roser d'Igualada. Roser!
12: Uau!
0: 60 euros del Condis.
1: Escolta, què compraràs al Condis amb aquests 60 euros?
12: Uf, doncs, capricis, com a lo millor un bon pernil.
1: Molt bé, molt bé.
0: Quédate-la, tu.
1: Aprofita.
12: Exacte.
0: 60, home, pernil amb 60 euros...
2: Bueno,
0: home,
2: uns tallets,
0: si, si és gaire bo, potser són 200 grams.
1: Sí, sí, però bueno, mira, 200 grams, boníssims, tu.
0: Ja, això, tot això que tens. Doncs, Roser, enhorabona, Lila, que vagi molt bé, eh? Una abraçada
12: moltes
0: forta.
12: Gràcies.
2: Adéu, guapis. Adéu, cuideu-vos.
12: Gràcies, adéu.
0: Ja està, les notícies, ja ho tenim. Ah, va, cap a Manhattan.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
16: Bona tarda, us informa Marc Güell. La policia situa la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En el sumari de la causa, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador de la xarxa. Ara bé, reconeixen que sempre va mirar d'esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Entre els documents també hi ha l'acte de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, documents i pendrives. Fins a dia d'avui, Zapatero ha negat cap mena d'irregularitat. Més notícies amb la Maria Costa.
17: Sacsejat el Partit Nacional escocès després que el jutge hagi decretat presó per l'exdirector executiu Peter Murrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon. Murrell ha reconegut haver malversat més de 460.000 euros en compres d'articles de luxe i vehicles. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Peter Murrell, exdirector executiu del Partit Nacional escocès, admès davant l'alt tribunal d'Edimburg, que va desviar durant 12 anys, del 2010 fins al 2022, més de 400.000 lliures de la formació. Segons l'escrit de l'acusació, amb això es va comprar joies, cosmètics, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que va ser absolta l'any passat, ha dit a les xarxes socials que desconeixia les accions de la seva exparella i que també estava enfadada, ferida, trista i molt molesta per l'impacte en la seva família, amics i al partit. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
16: Un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell que va naufragar en aquell país a finals de l'any passat, on van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació i hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó.
17: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals, entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. La consellera Esther Niubó ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
19: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
17: Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya.
16: És dilluns d'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg per la segona Pasqua a molts municipis. Connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
20: Molt bona tarda. Sí, avui molt pendents d'aquesta operació retorn d'aquest cap de setmana llarg per molts. Segons les últimes dades, ja haurien retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 109.000 vehicles dels 300.000 que Trànsit preveu que ho facin, és un 36%. Destaca que hi ha ara dos accidents complicant la circulació. Un és a la C-17, a Parets del Vallès cap a Barcelona, i l'altre a la Ronda de Dalt a Pedralbes, en sentit Trinitat. De les retencions d'aquesta operació tornada, la P7 de moment és la via amb més trams de cua, de moment prou força intermitents, d'uns 2-4 quilòmetres a l'Arbós, a Barberà o a Cardedeu, tot cap a Martorell, i els accessos de Barcelona, molt plenes també, C32 i C31 des de Llobregat, a Gavà i el Prat, i també una mica al nus de la Trinitat. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
16: Ara, els esports. Ruth Vilà, bona tarda.
21: Bona tarda. 8 jugadors del Barça disputaran el Mundial masculí amb la selecció espanyola. Certa sorpresa per la convocatòria d'Eric García, que no ha jugat amb Espanya des de l'últim Mundial, i de Joan García. També hi ha els catalans David Raya, Marc Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. No hi ha cap jugador del Madrid. El seleccionador Luis de la Fuente convoca també com a jugadors de suport Marc Bernal i Sergio Gómez, entre d'altres. El Mundial començarà l'11 de juny. El jugador de l'Espanyol Ramon Terrat s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu, s'ha dit, del Villarreal, amb una opció de compra. Aquesta tarda també hi ha rua pels carrers de Manchester per acomiadar diversos puntals del City dels últims anys, entre ells el tècnic català Pep Guardiola. L'Uni Girona ha fet oficial que l'alera lituana Juste Josité no seguirà l'equip la pròxima temporada i ha comunicat la incorporació de Liana Martín. I la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres, partit de la segona ronda, davant la russa Mirra Andreieva, que és la cap de sèrie número 8 a Roland Garros. La tenista de Blanes va accedir al quadre principal després de superar 3 rondes de la fase prèvia.
15: Fins aquí les notícies.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
25: No, ja ho sé.
24: Que és,
25: que jo no estic dient
24: que tots els pobres siguin delinqüents.
26: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
27: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
28: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
29: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el canelons.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
30: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
23: Amb Ricard Ostrell.
31: Em van passant coses.
30: Sí.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, sí, sí. Juliana Canet, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Roger Carandell, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
1: Què estàs buscant que no trobes?
3: No, mirava els missatges que ens envien d'Instagram els oients.
1: No,
3: perquè la lletra és petita i m'haig de costar.
1: Ja, ja, no, mira, també em passa això. Marta Montaner, com estàs?
2: Hola, rei, bé, i tu?
1: Bé. Aquest cap de setmana vaig aprofitar, mira, vaig estar veient una sèrie. Algú l'ha vist, Half Man?
3: Doncs no.
1: Doncs compte.
3: Epa, haig de buscar-la.
1: No he pogut suportar-la.
2: De por? De dolenta?
1: No. De dura.
3: T'ha trencat, eh?
2: Oh.
1: De dura. És un dos... És com una mena de germans o germanastres que un abusa, li fa bullying a l'altre d'una forma molt bèstia i l'altre també li fan a l'escola. Al tercer capítol he dit, no puc més. De tan dur, tan traumàtic. I llavors vaig dir, saps què? Per no anar a dormir amb això, em vaig posar a l'últim capítol de que no surti d'aquí.
2: Ah! És que aquesta és la nostra funció, també, eh?
1: No,
2: és així. Necessito alguna cosa.
1: Necessito alguna cosa per d'allò. I dic, home...
2: És que falta... hi ha peces audiovisuals que et destrueixen la vida.
1: Em falta l'últim capítol dels nens i us diré que dels dos personatges que hi surten, n'hi ha un que em va caure bastant malament.
2: La Goico.
3: La Jèssica.
2: Ja fa temps que ens dius que no et cau bé la Goico.
1: No ho havíem dit a l'antena, això.
2: Ah, bueno, però... doncs ho dic jo ara. Ah. No és culpa seva, eh?
1: Home, jo crec que sí, que és culpa.
3: Sí.
2: Que perdona, a veure com et defensaries tu amb el cervell que gasta ella.
3: Sí.
2: Clar, és que cadascú fa el que pot, m'entens?
3: Tu també t'hauries de controlar. Escolta'm, la Goico et cauria bé
2: ella
3: si anéssim a sopar o a dinar.
2: Ella és
3: no
2: molt
3: estem
2: bona
3: parlant
2: persona,
3: de la Mumu, eh?
2: No,
1: si no dic que sigui,
3: no estem parlant
1: no
3: de la
1: Mumu. Dolenta. O sigui, mala persona.
2: És que t'ha caigut com el... Crec que tots tenim
1: no,
2: un prejudici
1: no
2: amb ella
1: bé,
2: per
1: no?
2: Com és físicament, perquè
1: no,
2: és però, que és tan no. Despampanant...
1: I escoltes el que us diu i...
3: Però et diré una cosa, la Jèssica...
1: Us va fer 3.000 hores tard...
2: Quan això, està... per ser justos, formava part de la del guió.
3: Va
2: arribar perfecte.
4: Bueno, de fet, ens va cancel·lar el dia de la gravació.
2: Ha passat per alt, que ens va deixar directament tirats. Però això ho ha fet moltes vegades, ja la coneixem.
4: Sempre.
3: Però quan s'obre el micro i quan comences a gravar, la Goico està una mica més encursetada que quan parles amb ella fora de càmera, que és molt graciosa, les diu molt grosses, et fa riure.
4: Però en canvi, la Laura Escanes, com també va dir ma mare, perquè crec que ella em podria signar el comentari que estàs fent tu, Garriga, la Laura Escanes, quin descobriment.
1: Em va caure molt bé.
4: Com molt normal, molt natural.
1: Sí, home, la veus que té un punt de calcular, però ja és això, la vida pública és això, no?
3: Sí, clar.
1: Però, no sé, la veig com més autèntica. Quan va aneu pel carrer, ai, que ens estan gravant, tal, quina vergonya. Penses, ja estàs acostumada, però...
4: Està a gust amb mi, caminant.
1: Sí, no, us heu fet millors amics.
3: No, es fan molt, elles dues.
1: I
3: amb la Goico també es fa molt, la Marta. És que la Marta està connectant molt amb les nostres famoses.
1: A mi no sé. Noi, mira, us ho volia dir.
2: No,
1: mira,
2: està perfecte, i a més dir-ho en públic davant dels micròfons és ideal.
1: Escolta'm.
5: Una puta mella!
1: Aquí juguem a això,
2: nen. No, absolutament.
1: Aquí juguem a això. Per cert, he fet servir el teu oli avui.
2: Quin oli?
4: Quin oli?
2: Ah, l'oli que tinc a l'oficina.
1: Sí.
2: N'hi ha poc. Creus que em durarà tota la temporada?
1: No, crec que t'arribarà. És que tenia una manida sense oli i m'han dit, la Juliana en té.
2: Home, tot és per no baixar al menjador de baix. Perquè a mi em fa por que després... Poder ni pujo després. De lo que em deprimeix baixar allà, poder ja em quedaria allà estès al terra per la resta de la meva vida.
1: És un menjador una mica fosc.
2: És molt fosc. Hi ha gent aquí jo no vull veure.
1: No,
2: llavors...
1: no ho diguis, perquè...
2: Escolta,
1: no
2: segurament no tampoc et volen la meva amiga veure Jess, doncs jo sé que caic molt malament també gent que hi ha en aquell menjador. Va, i a mi mal. No em dóna la gana de posar-me en aquesta situació. No cal.
3: Ja
2: menjo
3: està.
2: Davant de l'ordinador, que anant bé està prohibit.
3: I millor per ells.
4: Ho fa tothom, ho fa molta gent. Tu també menges davant de l'ordinador, sí, Garriga.
3: Que crec que...
4: Qui no vols veure de Catalunya Ràdio, tu?
1: No ho diguem.
3: No, no,
1: és dilluns mig festiu.
3: Escolta'm una cosa.
2: Acabaríem abans si digués qui sí que vull veure. I un, dos, tres, tot, que estem aquí.
3: Una pregunta, una pregunta.
2: Mira, m'he trobat la Sònia abans i sí que m'ha fet molta il·lusió
1: veure-la.
3: La vaig estar escoltant la retransmissió, li he dit enhorabona perquè va ser una gran retransmissió i se'm va fotre la pell de gallina i em va emocionar moltíssim com van narrar la celebració i tot.
1: La pregunta per acabar?
3: Això de Half Man, la sèrie aquesta, HBO, estem parlant.
1: Sí. Sí, sí.
3: Que és el de Billy Elliot, el noi, ja m'ha sonat.
2: M'encanta Billy Elliot, nois.
1: Ja, doncs això no és Billy Elliot.
3: Un senyor, i clar, és que Billy Elliot de quin any deu ser?
1: Clar, és que és un senyor, això. És el nen. Ah, veus, jo no sabia que era el noi de Billy Elliot.
3: Era el nen de Billy Elliot.
2: Va veure Billy Elliot i va decidir que volia ser ballarí des d'aleshores ho és.
3: Des de l'any 2000. Clar, és de l'any 2000.
1: Doncs 25 anys després fa un paper pobre.
3: És el que
1: fa molt bé, ho fa molt bé ell i el que l'interpreta de nen.
3: Que guai.
1: Insuportable.
3: La posaré.
1: No,
3: van les coses dures, Garriga, últimament. A nivell de ficció. Parla del llibre Tan poca vida, que també va com d'uns abusos i tal.
5: Ah, no, doncs llavors estaràs living amb aquesta
3: sèrie. Per això, me l'apunto.
5: Que no sortis d'aquí.

0: Contingut de Catalunya.
1: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
0: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
1: Tu perdràs?
0: Més informació a futurfest.cat.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
5: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
6: Van descobrir que era un superdotat.
7: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
8: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
7: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Tot costa.
12: La temporada del 10.
13: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
14: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
15: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
16: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Per molts anys i que en feu molts més.
11: A Catalunya Ràdio... Postdates.
17: Hi ha el motiu pel qual fem les coses i la ficció que refinem amb el temps. De Matar el nervi, d'Anna Pazos.
11: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio... amb la literatura.
18: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
19: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
20: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
21: Bona tarda, Roger.
20: I Marta Montaner, molt bona tarda.
21: Molt bona tarda.
20: S'està descansant molt poc perquè s'està treballant molt, però almenys jo estic molt content de com ens va anar ahir l'espectacle de teatre a Mataró.
21: Va anar genial.
22: Va anar genial, Mataró va gent respondre maquíssima. Com ningú, i jo sóc feliç de fer aquesta feina. I a més m'ajuda en els moments delicats que estic passant, o sigui que...
20: Doncs
22: gràcies, amics.
20: Al teu costat i l'audiència.
21: Què dius pel titular del divendres que estàs passant un desamor?
22: No és cap mentida, estic passant un desamor, un període molt delicat de...
20: M'ho ha demanat gent, aquest cap de setmana.
22: I suposo que hauràs...
20: Què li passa a la Juliana?
22: Dic, si ho vaig explicar aquí.
20: Dic, has de posar-te al programa perquè jo no puc explicar més del que ella decideix fer públic. Que a vegades això és com un iceberg.
21: Després, quan vam acabar el programa de divendres, vas dir, el podem esborrar tot.
22: Bé, perquè vaig tenir una mica de ressaca de guilla, però sobretot per la part de que vaig dir que el meu exnòvio tenia una nòvia top model, no per l'altre.
20: Molt bé.
22: Ja he tornat
20: també voldràs esborrar el d'avui. Vull dir que ens quedarem sense programa, si cada dia l'hem de...
21: Entre tu i Spotify.
20: L'hem d'esborrar.
22: Però a vosaltres us ha passat molt sovint, això? De que et tornis boja per un noi a qui tu no li agrada gens?
21: No.
22: Me n'aniré.
21: Me n'aniré. Però a part, no crec que no li agradi gens.
22: Marta,
21: hi ha un interès clar, però...
22: Hi ha un programa, hi ha un episodi ja en aquest programa, que es diu La cobra històrica a Juliana Canet, que ja va ser un tio que em va fotre la cobra.
20: És un altre, aquest.
22: Sí.
20: És el mateix.
22: I...
20: És el mateix. És una sort que no ens hagi passat.
21: El context és molt diferent, eh? I tant.
22: tot i que, de fet, la problemàtica és la mateixa.
21: Sí.
22: És que poder som massa gent allà. Veurem.
21: Una mica al contrari ja, que en Manu Guix.
20: M'estic perdent, ja.
22: Una mica al contrari. És que la filosofia de Manu Guix no hi ha tanta gent que la gasti. Vull dir que la gent normalment, si tens nòvio, tens nòvio, m'entens? Mm. Ens han dit moltes coses, no, per WhatsApp, aquesta
20: setmana?
22: Vinga,
20: va, tirem-lo, perquè és que jo ja estava fent-me un organigrama, perquè ja...
21: Ja no saps de què parlàvem.
20: M'agrada tanta gent sempre, al final ja em perdo. Mira, el 677-27-10-58, veig que cada cop som més els adeptes que abracem la il·lusió que una jugadora del Barça i una reconeguda xef catalana s'estiguin enamorant. Ens diuen... Hola, perfectes. No tinc res més a fer un dissabte nit que trobar connexions entre la Martina Puigverd i l'Aitana Bonmatí.
21: Empatitzo.
20: Com aquest comentari de la tieta de l'Aitana a la Martina, i ens enjunta una captura de comentaris d'Instagram. Diu, potser van super en sèrio i s'han presentat les famílies? Seria molt bonic. És la tieta comentant una foto, que no he sabut trobar quina era, de la Martina, i li diu, quina foto i quina llum més preciosa, i un cor. I llavors, buscant una miqueta pels últims posts i els comentaris, m'he fixat que l'Aitana va comentar el reel de Catalunya Ràdio la setmana passada, on hi havia l'entrevista de l'escap a la família Puigverd, i va escriure, quina família, un cor...
21: Perdó, i quina família.
20: I quina família.
21: Perquè li dona un matís important,
22: Quina
21: un
22: matís, Marta, mira que tot de vegades depèn d'una lletra, només.
20: Doncs mira, i quina família, un cor i una cara amb cors, i la Martina Puigverd va respondre amb molts de cors, i la Carlota Puigverd, la germana, doncs també un altre cor. Vull dir que sigui com sigui, les... estan molt unides, i la família...
21: Però jo també estimo molt la família de la Juliana, saps?
20: També.
21: Puc escriure'm amb la seva mare, o amb la seva germana.
20: Sí.
22: Per ser tècnics, tu i jo fa molts anys que ens coneixem.
21: Mm.
22: Hi ha hagut moltes situacions també professionals en les que s'ha donat que jo he conegut els teus pares, t'has conegut els meus...
20: S'ha anat coent a foc lent.
22: És una cosa que s'ha fet amb carinyo. Quan tu i jo feia 6 mesos que ens coneixíem, hagués sigut una mica estrany que tu comentessis... Anant bé, ma mare ja t'escrivia cada dia, però hagués sigut estrany que tu li comentessis una publicació.
20: És veritat que això està anant
21: molt
20: un punt
21: accelerat,
20: més ràpid.
21: Accelerat, vale.
22: No sé, De vegades també hi ha amistats que van molt accelerades i que hi ha un gran crash d'amor.
20: I que són molt pesats posant etiquetes.
22: Però
20: perquè
22: és veritat,
20: a vegades no saps on ets.
22: És veritat, no també, que recordo que per Sant Jordi, que és un dia molt assenyalat al calendari per motius molt evidents relacionats amb el romanticisme, estaven la Aitana Bonmatí i la Martina Puigverd abraçades en un concert tribut de Charango. Bé, a mi em costa imaginar-me amb tu abraçadíssimes en un concert tribut de Charango per Sant Jordi.
21: Home, el concert que no era tribut, sinó que era d'Oques Grasses, amb la gent que estimo, ens vam abraçar molt.
22: Era diferent? També hi havia unes exigències de guió de...
20: En tot cas, hi ha molta il·lusió per veure alguna cosa més enllà de l'amistat.
21: A mi m'encantaria.
20: A mi també, i crec que seria fantàstic.
21: L'Aitana s'ha molestat altres vegades que hem especulat amb que podria tenir una relació amb una noia perquè ella mil vegades ha dit que és hetero.
20: Bueno, ets hetero fins que ho deixes de ser, saps? I parlant de noves il·lusions, un oient també ens diu... Hola, Marta, tinc un safareig del bo. Estic al Podcast Fest de Roses i acabo de veure a la Gena, que és la Georgina Arnau, i l'Alfred García abraçant-se.
22: La Georgina Arnau, que és una figura icònica que treballa a TV3, concretament al Tot es mou, amb la Melero.
21: I també és artista.
20: I ens demana, estaran embolicats de veritat? No sé si de veritat, de broma, o només són amics, però diguéssim, és com el segon cap de setmana que se'ls veu junts compartint
21: jo
20: la nit del dissabte.
21: Jo tinc informació...
22: Per què?
21: Però me la guardo.
22: Per?
21: Perquè me l'estic guardant per un dia en concret. He pogut parlar amb una de les fonts.
22: Què? T'has trobat la Gena pel carrer?
21: No.
20: L'altra?
21: No me l'he trobat, sinó que hem quedat.
20: Uau.
21: Aquest migdia.
20: I heu parlat una mica de tot.
21: De tot.
20: També d'això.
21: També d'això.
20: També d'això.
22: Nen, bé t'ha tirat la canya.
21: Ha fet preguntes molt personals, sí.
22: Deu haver apretat torca de valent.
20: Jo només vull saber una cosa, és a dir, això què ha passat, més o menys, a 11-12 del matí?
21: 12 en punt.
22: Hora rara per una cita?
20: No sé si era una cita, és igual.
21: Dia raro també per una cita, sent com un festiu per molts llocs.
20: T'has escrit després de la trobada?
21: Sí.
22: Això és molt de cita.
20: Això
22: és molt de cita!
21: Tres missatges!
20: Bueno,
22: el citòmetre s'està disparant.
21: Properament, alguns detalls.
20: Molt bé, doncs estarem pendents també d'aquests detalls i, per cert, de seguida
22: parlarem
20: de...
22: Llavors estan junts o no, la Gena i l'Alfred?
20: Jo no ho sé, jo em limito a llegir el que ens diuen l'audiència.
21: Si vols t'ho dic ara, ho haig de dir ara? No, home, no, m'ho guardo.
22: Marta, si l'Alfred i la Gena s'estan embolicant, toca't la cella.
21: Clar, també és veritat que els famosos sempre menteixen, llavors vés a saber.
20: Clar, una cosa és que et diguin que no i l'altra és el que veuen els oients. Jo també m'he abraçat amb vosaltres algun dia. I no vol dir
22: algun
20: res,
22: dia?
20: No,
21: últimament més que mai, eh?
22: Sí, estem d'un tendre.
20: Estem d'una abraçada.
22: Es nota que a mi m'agrada. Està en una primavera molt delicada i, mira, també necessitem fer-nos costat.
20: Sí, sí, sí.
21: Sí.
20: Escolta'm, de seguida parlarem de tots els VIPs que han passat aquest cap de setmana per l'Estadi Olímpic, els concerts de Bad Bunny, però abans hem de viatjar fins a Corunya. Perquè allà la Batguia, l'Alba Farelo, ja ha estat cantant durant el cap de setmana, l'endemà de ser la convidada sorpresa precisament de Bad Bunny a Barcelona, i que comentarem després. En la ducha también la pare, tuyo
22: en la suyo mi cuerpito te daré. Doncs sí, perquè encara que sembli que la Batguia ara es dedica exclusivament a l'art del morreig, la qual cosa per mi seria molt digna i ho celebraria de valent, ella segueix treballant, la gira continua i aquest concert a Galícia ha cridat l'atenció especialment. De fet, molts de vosaltres ens heu contactat per WhatsApp al 677-27-10-58 per explicar-nos-ho i fins i tot per causar alarma i una mica preocupats, perquè és veritat que estan sent unes imatges molt comentades les d'aquest concert a Galícia. Ens dèieu, alerta! Bad Gyal plorant al concert d'ahir a Corunya. Haurà discutit amb el manso? Efectivament, s'ha viralitzat molt un vídeo de la Bad Gyal plorant mentre canta, trencant-se del tot. I és cert que això sorprèn, també tenint en compte que últimament la teníem contenta com un gínjun. Vull dir que aquesta tia estava gastant un somriure, somreia de valent, gastava molta dent.
20: Sí, sí, sí.
22: I clar, com han fet els nostres oients, la gent ha començat a interpretar que potser ha estat plorant pel seu manso. La seva nova il·lusió amb qui fa un parell de mesos que es veu, en Noah Brown, aquest model cubà de 2 metres, la gent es preguntava, potser ho han deixat?
21: Com si fos l'únic motiu per plorar en aquesta vida, eh?
22: Però també et diré que tenim precedents, perquè és que la Rosalía també es va trencar quan ho va deixar Manrago Alejandro.
21: Sí, l'Aitana també.
22: L'Aitana li passa tota l'estona. La gent deia, deu ser que ja no van junts. Per això plorava, desfeta, l'Alba Farelo al concert de Corunya. Davant de totes les especulacions que s'estaven fent, ella mateixa ha volgut deixar-ho clar comentant un vídeo del Javi Hoyos.
0: Bad Gyal rompe a llorar en su canción otra vez más en A Coruña. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo.
22: Ella responia a aquest vídeo on en Javi explicava justament el que ara estàvem comentant, no? Com ella s'havia trencat a l'escenari i deia... Hola.
20: Espera, ve un comunicat, eh?
22: Sí,
20: un
22: comunicat. Diu, hola, a part de tota la intensitat que ha portat aquest cap de setmana, aquesta setmana he hagut d'afrontar la pèrdua de 2 familiars molt estimats alhora que havia de seguir complint els meus compromisos de treball aguantant la pressió que suposa. Vull deixar-ho clar aquí perquè en Javi sempre parla de la meva feina i de la meva vida personal amb molt de respecte i també perquè la gent deixi de tenir la necessitat d'elaborar teories. Aprofito per recordar que els artistes som persones, som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
21: Per mi s'ha trencat una paret en el fet que la Bad Gyal hagi participat del show de Javi Hoyos.
22: I respectant la seva... Deixant clar que ho fa allà concretament...
20: El respecta molt, a més.
21: Sí, que el respecta moltíssim.
20: Vull dir que entén la seva feina.
21: Per tant, tots els vídeos que en Javi Hoyos està publicant des de fa 2 mesos dient que, ah, Bad Gyal i Noah Brown morreant-se en la calle, vol dir que ella els veu.
20: Els veu i no hi està en contra.
21: Exacte, i els accepta i els abraça, fins i tot.
22: Sí, a mi em sap molt de greu que la Bad Gyal es vegi obligada a donar explicacions, però certament també és d'agrair tota aquesta transparència. I enviem, evidentment, una abraçada molt gran a l'Alba i a tota la família Farelo, que estan patint aquestes pèrdues, que em sap molt de greu. I mentrestant, per cert, per la tranquil·litat de tothom qui podia estar malpensant sobre la situació sentimental d'Alba Farelo, sapigueu que ahir ella s'estava banyant a la Barceloneta amb en Noah Brown, o sigui que la història amb el seu manso, sigui nòvio, micronòvio, amic o el que sigui, segueix del tot en peus.
20: Perfecte.
21: Que fort que es banyi la Barceloneta, la Bad Gyal, eh? I això no m'ho esperava.
20: No,
22: és que ella és
20: no
22: molt de platja, eh? Li funciona molt la zona de la Barceloneta en general. Però és veritat que banyar-se allà hauria d'estar prohibit per llei.
20: Bueno, nosaltres li tenim com personalment com mania a banyar-nos a la Barceloneta. Jo no m'hi he banyat mai, per exemple.
21: Avui hem fet una connexió des de la tarda de Catalunya Ràdio dient que l'aigua estava brutíssima.
20: Ja. 3:02. Aquest també ha estat un cap de setmana de moltíssim aniversari. Per tant, en Carles, que se li gira una feina de bojos. I per començar, per molts anys, Joan Verdú.
22: Per molts anys, Joan.
21: En Joan és aquest esquiador andorrà, la parella de la Laura Escanes, i n'ha fet 31. Els han celebrat plegats, en parella, a Mallorca, gaudint del sol i del bon temps, en el típic veler que a la Laura Escanes li funciona moltíssim. Ella, a partir del maig, a vegades fins i tot a l'abril, ja es clava molta escapada en veler.
20: Escolta,
21: ja agafa el seu veler, biquini, amunt, avall...
20: És un veler enorme, perquè he vist les fotos, hi ha un menjador dins, vull dir, és d'unes dimensions...
21: Era tot patrocinat, o li pagaven, o...
20: Bueno, és que estem parlant...
21: No estan convidant, val, potser
22: no,
21: eh?
22: Jo crec que no, no ho sé.
20: Estem parlant tranquil·lament de 6.000 euros en el món, llogar aquest valer.
21: No crec que li vingui d'aquí. A més, ara deu haver cobrat moltíssima pasta, perquè si no, jo no m'explico l'anunci que ha fet cantant. La Laura ha fet un anunci cantant.
20: Sí, de la nova beguda de Freixenet.
21: És molt delicat. Llavors, aquí espero que s'hagi muntat en el dòlar i ara mateix l'estigui cabalgant a l'oestia i es pugui pagar el valer i el que vulgui. El cas és que la Laura ja sabeu que és autora i aficionada a la literatura i, per tant, no es va poder limitar a fer un carrusel amb milers de fotos d'ells dos per felicitar l'aniversari d'en Joan, sinó que, a més, va escriure un text en català dedicat al que és el seu nòvio des de fa ja més d'un any. Diu així... Perquè mai acabin les nostres trucades quan estem a distància. Els nostres xangais, les escapades a Menorca o a la Ràpita, a Àustria o a Madrid. Per seguir improvisant cada setmana per veure'ns, per més bici junts, per descobrir més restaurants, per més postes de sol, per seguir acomiadar-nos i retrobant-nos en un aeroport, per seguir dormint amb el teu jersei per sentir-te a prop, per dormir abraçats, per seguir cantant els cors de qualsevol cançó al cotxe. Perquè el teu idioma inventat sigui meu, i el meu sigui teu, per tu, per nosaltres. Feliços 31, amor meu. T'estimo.
22: Ai,
21: text.
22: Quin és el vostre tros preferit? A mi, el del jersei.
21: A mi m'agrada molt el teu idioma inventat sigui el meu i el meu sigui el teu. Aquí jo trobo que la Laura ha estat fineta i ha descrit en molt poques paraules el que és estar enamorada.
22: Sí.
21: Jo la veig a ella, a part d'aquella, és que no hi ha persona més ensucrada al món. Sí, amb ella li funciona molt una bona dosi de sucre, és molt cursi i aquí només podem estar-hi a favor. La tia està enamoradíssima, ho té tot ben venut des de fa estona, i ell, per part seva, que sempre és més discret...
22: Ai, no, jo no puc mirar.
21: Perquè ho recordo, ell li va felicitar l'aniversari com que gairebé ni li va felicitar.
20: No és fàcil interactuar amb aquest escrit, eh?
21: Ell diu, afortunat de compartir-ho amb tu. Dos cors blanc... I per mi aquí la pitjor part.
22: No.
21: Una emoticona de festa, d'una persona com bufant el confeti amb el barretet.
22: Que bufa les pantassogres.
20: Això és un error de que té els dits... Té duríssies els dits de tant esquiar. Això se li ha posat per error.
21: I què volia posar?
20: Un altre cor.
21: Bé, confiarem en aquest error, llavors, que creiem que és un error tipogràfic, perdoneu. I res, parella de guapos, això sí que ho tenen, per això. Ben morenos els dos, ben forts els dos.
20: Sí. Tenim un altre aniversari.
21: També ens ha fet anys aquest cap de setmana la Natàlia Bessiu, la Tita Nati, famosa dels famosos i reina de la nit barcelonina. No està molt clar quants anys ha fet. Jo m'he estat intentant documentar.
22: Que 38,
21: no hi ha cap fotografia
22: sí,
21: a internet on es vegi l'edat que té. O sigui, d'aquest nou aniversari. Llavors, a mi això m'ha confós molt. El cas és que, com sempre, ha celebrat l'aniversari amb una festassa majúscula, molt multitudinària i plena de famosos.
20: Avui ha de venir en Víctor. Jo crec que en Víctor, si no hi ha estat molt a prop d'aquesta festa.
21: No, hi ha estat.
20: Crec, estava físicament a la festa,
21: en Víctor. Per això t'he dit que si en Víctor podia venir a fer el tema.
20: No, però...
22: Que no ha arribat encara.
20: Perquè diu que està a dos minuts aquí.
22: Ai, Víctor, carinyo.
21: La festa.
22: La temàtica, què era?
21: Mira, doncs, com cada any, efectivament, Marta, era temàtica. Ella és famosa per haver fet festes, diguéssim. Temàtica solters i casats, que havies d'anar d'un color diferent.
22: Temàtica dolce vita.
21: Exacte, sempre fa temàtiques diferents. I en aquest cas ha tocat temàtica brasilera.
20: Epa.
21: Ué, yes!
20: Doncs funciona, eh?
21: Tu has d'imaginar, tot ple de banderes del Brasil, tot ple de gent amb la samarreta típica de futbol del Brasil... Enrique Tomàs, a tot això, estaven allà com uns sonats tallant pernil constantment, formaven part del catering, perquè ja sabeu que en aquest univers de famosos, i especialment en aquest univers de VIPs barcelonins, tot es barreja de mala manera. I a la festa de la Tita Nati, evidentment, ha d'haver-hi Enrique Tomàs. No hi haurà mai Andreu, perquè
20: sí. M'encaixa molt, eh?
21: Ens encaixa moltíssim.
22: Sí.
21: I com deia, va ser una festa plena de VIPs, des del nostre Víctor Navarro fins a en Marc Bartra, sense anar més lluny, la Dulceida...
22: hi havia moltíssima gent i, com sempre, també molt, molt influencer d'aquest que potser ens queda una mica lluny. El Michello, l'exnòvio de la Marta Rimbau, la Paula Gono, tota aquesta mena d'ambient que a mi em genera un jomo, una sensació de plenitud de no ser allà, impressionant. És una festa que té fama de ser molt i molt bèstia, però que jo quan vaig als Instastories penso, realment s'ho deuen passar tan bé?
20: A vegades no t'ho passes bé en aquestes festes, perquè...
22: Perquè tanta gent tan diferent... no sé, a mi em fa pensar
21: que... Potser que no fos tan èpica com altres anys, aquest... Perquè crec que coincidia amb molta cosa aquest cap de setmana.
22: Està clar que a nivell de noms de famosos la cosa ha estat més baixeta, perquè estàvem parlant que en festes anteriors et podria haver portat un Neymar, que és clar, molt amic d'ella, sense anar més lluny.
21: És amb la temàtica.
22: A Brasil, que clar, només pensaves tota l'estona en ell i et semblava que en el següent Instastory hi apareixeria. Saps qui sí que no s'ho va voler perdre, Marta?
21: Qui?
22: Perdó.
21: A veure qui...
22: Un artista convidat.
20: Conegut.
22: Molt conegut.
20: Epa.
22: Que va interpretar algun tema. Henry Méndez.
1: Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone el dorado y morena.
20: Va guanyar molts diners amb aquesta cançó, sempre ha explicat ell amb els drets d'autor, que es va comprar un Ferrari.
21: No parlava català, també?
22: Sí, sí, parla perfecte, el tio.
20: Viu a Catalunya.
22: No, el parla ideal. I per si us pregunteu qui va pagar tota aquesta festassa i fins quin punt era patrocinada, perquè, clar... És veritat que tu avui al matí et llevaves, miraves els Instastories de la Titanati, que n'hi havia aproximadament 150.000.
20: Molts.
22: I a tot arreu etiquetava marques, etiquetava gent, perquè penseu que hi havia gent que tatuava, hi havia 1.000 paradetes de menjar, els DJs, i pensaves al final, aquí ell ha pagat alguna cosa o tot això és patrocinat? Doncs ella mateixa ho ha volgut deixar clar per Instastories, ha compartit que... Tots els col·laboradors de la festa, ella els comparteix perquè li neix així. Perquè ja l'han acompanyat durant molts anys en totes les festes que ha organitzat, que sempre deu seguir una mica el mateix patró per molt que canviï la temàtica, però que no és perquè li regalin. I, de fet, afirma que un 90% de tota la festassa la paga un

0: Molt
1: bona, bona tarda.
2: Estàvem esperant.
3: No que entrava tan aviat. Estava acostumat a 45.
0: Quant temps?
3: Ostres, és veritat, a l'estudi. Fa molt temps.
2: Com estàs? Com va anar aquesta festa?
3: Ah, quina festa? La de
0: la Natàlia, que encara no sabem quants ens fa.
3: És veritat, jo no ho sé tampoc.
0: Crec que 38, nois.
3: Sí, jo crec, o sigui, ha de ser més de 37 i menys de 40.
2: Va, doncs allà estem, eh?
3: 38
2: o 39, com a 100,
3: molt. Sí, jo crec que sí, 100%. Ah, o sigui, entre 38 i 39.
0: Però que vol amagar l'edat que té, que no hi havia el número per al lloc del pastís, ni a la publicació, no, que va penjar...
3: El del Marc Ler tampoc, que celebrava la festa junts.
0: A l'Eclipsi va dir que tenia 37 anys, diria, o sigui, que suposo que n'ha fet 38.
2: Ah, doncs sí, tal qual.
3: Sí, coincideix, sí, 100%. Que els va fer l'altre dia. La seva festa és... Jo era la primera vegada que anava, eh?
0: És icònica.
2: Et vas vestir com per l'ocasió de festa brasilera?
3: Sí, bueno, per l'ocasió era un pantaló d'allí blau i una samarreta interior i una camisa de palmera, sí, està per damunt. No, tampoc. Els nois, és veritat que la majoria eren samarretes de Brasil, de la selecció de Brasil, que era l'últim, o sigui, era encertar fàcil. Però jo no tenia i tampoc anava a buscar perquè dic, tothom portarà aquella, llavors unes palmeres i mai falla.
0: Marcant la diferència, clar que sí.
3: Sí, i mira, sí, clar, Dulceida es va encarregar de portar-li el pastís. I després, bueno, va estar superanimada.
2: Algun futbolista, alguna futbolista per allà?
0: Ella crec que no sap que hi ha futbolistes noies. Bueno, crec que el futbol femení no el toca.
3: No, però igualment és que estaven de celebrar a la vegada.
0: Clar,
3: la
0: és que hi havia moltes coses clar, aquest cap de setmana.
3: Deies, moltíssimes, sí. Moltes, masses.
0: Tu estàs atabalat, oi, Víctor?
4: Tens angoixat?
0: Entre Batman
3: no,
0: i tot.
3: Batman no hi vaig anar.
2: Posa-li aigua.
3: No, però...
2: Farem una pausa.
3: Val, perfecte.
2: Mira, i se'ns ha acabat l'aigua.
3: Ara cal.
2: S'ha acabat l'aigua, ara te n'entrarem més. I fa calor, eh?
3: Fa calor. Mira, de veritat.
2: I tu vens a peu.
3: Una cosa, fa calor i és que jo a l'agost no sé quina temperatura farà. Serà...
0: Estarem molt malament, ja t'ho pots imaginar.
3: Estarem molt malament, però molt malament.
2: Va, fem una pausa i de seguida repassarem tots els VIPs amb en Víctor, que han anat aquest cap de setmana als concerts de Batman i Barcelona, la celebració del Barça i també el comiat de Pep Guardiola, si tenim temps, que fa una estona la Maria Guardiola li ha escrit una carta al seu pare i amb unes fotos molt boniques.
3: I la Cira li ha comentat, la filla de Luis Enrique.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Ei, gràcies.
2: Víctor, què, l'aigua? Està a la temperatura ideal? Aviam, tasta-la.
3: Està fresqueta.
2: La
3: Dolors, gràcies, sí, gràcies, Dolors, Dolors per portar l'aigua. Sí, està fresqueta, està bona. Sí, sí, no sé si voleu.
2: L'audiència s'està volcant amb donar-te suport,
0: sí,
2: Víctor, que t'ha vist molt atabalat.
0: 77, 27, 10, 58, ens envien missatges tipus. Molt fan del Navarrosa, de gran vull ser com ell.
3: Que fort. Mira, l'altre dia em van parar i em van dir el número vostre. I dic, sí que em sona aquest, no me'n recordava de memòria, però...
2: Et paren i et diuen el nostre.
3: El número, 77. Sí. Jo envio missatges i van dir, sí, sí. Sí,
0: deus lligar tant amb aquest rotllo, has de venir 10, més al programa, 50, ni que sigui per això.
3: Sí, és veritat, eh? Sí, sí, o sigui, no, és veritat, això.
0: Ara fa molt que no ens expliques res de cap noia, ni envies salutacions de part de l'Abdirim, de no sé on...
2: No, és que també se li va cridar l'atenció, perquè va haver un moment...
0: Que no, que venia aquí per lligar.
2: Començaves a saludar, que semblaves aquí una personalitat.
3: És veritat, això és veritat. Bueno, és servei públic, o sigui, la gent, si pel carrer et para i et diu saluda o un missatge a algú, doncs servei públic, això.
2: I ho penso. És que només saludaves noies.
0: Sí que és veritat. També és veritat que nosaltres pràcticament només tenim
4: 99%.
2: Això és veritat, és veritat.
3: Què tal a Mataró?
2: Molt bé.
0: Molt bé, Víctor.
3: Molt bé. Esteu contents a Mataró?
0: En general.
2: Vam sortir molt contents, ens ho va passar molt bé.
3: I el del Victòria queda el dia 12 de juny. Ostres, bèstia, això.
0: No és el Victòria, és el Coliseu. Però...
3: Ai, sí, perdona, el Coliseu.
0: Sí, sí.
3: Ai, el Coliseu.
0: Si el dia que ho fem tu pots mirar bé, perquè poder...
3: No, pues una... gràcies,
0: si
3: no, gràcies que ho has dit.
2: Plantes a l'altre lloc.
0: T'hauries anat a Can Mago Pop.
3: Pues jo l'he dit, amb... però no saps la de gent que l'he dit. Bueno,
2: I ara què faig? El Victòria i el Coliseu.
0: Ara, no, és veritat. Ja saps que les fake news són molt fàcils d'escampar i difícils de desmentir.
3: Tu no saps la quantitat de gent que jo... Hola, és veritat. Pues menys mal que si no jo em plantava, el Victòria. Bueno, suposo que alguna convocatòria hagués vist que era que fora, això.
2: Va, parlem de Bad Bunny, que va reunir més de 100.000 persones amb els dos concerts aquest cap de setmana a l'Estadi Olímpic, i ara repassarem la llista de VIPs que hi havia, perquè és que jo crec que és el concert que ha acumulat més cares conegudes dels últims anys. Ballar perrea sola! Aquí la vam encertar perquè un dels pronòstics era que Bad Giel sortiria com a...
0: Bueno, ens ho va dir en Jaume.

0: Miranda, sí.
1: Com a una de les participants del concert, tenim moltes ganes que també aparegués Rosalía. L'endemà, el dissabte, no va ser així. Rosalía no va pujar a l'escenari. Però, Víctor, repassem cares conegudes que vam veure. Tu ja ens havies avisat que hi hauria molts jugadors del Barça.
2: Sí, jo tenia una llista, clar, per dies, però tinc de divendres... Pedri amb la seva parella, el Gavi amb la seva parella, la Mina amb la seva parella, l'Eric García, el Lewandowski i la Lewandowski, que estaven els dos allà, el Cancelo. També hi havia els de Nudi Project, que m'han dit que s'ho van passar, o sigui, va ser el més bèstia.
0: Tots a la casita.
2: A la casita. I els dos ho van passar molt bé, molt bé, molt bé.
1: A mi em va sorprendre molt la Lamine Yamal i la Inés García, és a dir, fent-se petons, abraçant-se, vull dir que és una relació absolutament
2: pública. I la fotografia que va penjar ahir, la fotografia, aquí abraçant-se, i la fotografia que penja ahir Lamine, crec que és ahir a una story del seu compte d'Instagram, ja ho deixa clar.
0: Ella està enamoradíssima, eh?
2: Mira, aquesta fotografia, molt enamorats. I van anar a un restaurant, també al Gaudim del carrer Aragó, que els van enxampar després sortint del restaurant a uns aficionats, i també hi van anar a dinar sols. Sí, no estan fent plans. Ja sols, vull dir, és una parella, estan molt enamorats. Sí, i ara han d'aprofitar aquests dies perquè dissabte ja es concentra pel Mundial. O sigui, ja, si arriba lluny al Mundial o arriba a la final, doncs durant 40 dies o més no la veuria.
0: Quants mesos dieu que duren? Home, ara tindran un gran repte, perquè en el moment de màxima fogositat s'hauran de separar, no?
1: Exacte.
0: Bueno, una mica de sexting ja funcionava, Marta.
1: No, jo crec que ella viatjarà als Estats Units, no?
0: Segurament, no? L'anirà a veure.
2: Sí, en algun moment jo crec que els deixaran estar amb les famílies, parelles, en algun moment de la concentració. I quan ja estiguin allà, en algun moment, si hi ha 6 o 7 dies entre partits...
0: Clar, si després no poden tenir relacions sexuals, no?
3: No arriben a 2027. No crec que a la Lamine Yamal això li porti molt.
1: Això funciona així, Víctor.
2: Realment sí.
1: L'entrenador diu, ah, sisplau.
2: Però una concentració així, a lo millor si queden 5 o 6 partits per un partit, els diu, mira, l'endemà de jugar el darrer partit, els diu, demà fem recuperació pel matí i teniu tota la tarda i nit lliures. I després ja ens veurem el dia següent per entrenar. Llavors han d'aprofitar doncs aquella tarda nit, però la nit han de tornar a dormir cadascú a la seva habitació sols.
1: Però vull dir que hi ha ordres de no es pot tenir sexe aquests dies entre partits, vull dir.
2: A veure,
1: es lesionaran.
2: En el moment que tenen tarda lliure, si volen estar junts a una habitació, clar... El Luis Enrique,
0: per exemple... No es lesionin.
2: El Luis Enrique, no? Exacte.
3: A veure, molta barbaritat hauries de fotre per lesionar-te.
0: De vegades una relliscadeta es pot ser molt tonta, eh?
3: No poder jugar un partit de futbol... Això és el teu amic Ernest, que li va caure aquell cop que va estar amb una argentina.
1: Va destrossar una habitació sense voler.
3: Tota una habitació.
0: Li va caure un càleg d'aquell.
1: No va traccionar bé amb el llit.
3: Es va trencar el llit i va caure un moble de l'Ikea, una prestatgeria.
2: I li van fer pagar.
3: Si
2: era un hotel o era a casa seva?
3: No, era a casa d'una noia.
1: I llavors jo el vaig passar a buscar amb els 4 intermitents a baix al carrer.
0: Quina vergonya.
3: Va destrossar tot el mobiliari d'aquella habitació. Tu, jo crec que no arriben a 2025.
1: No, jo Nadal, fins Nadal sí que els veig, perquè és que no tenen temps de gastar-ho, aquests dos.
2: I jo els veig molt enamorats. Ja,
0: jo crec que octubre. Tu perdona, Víctor, la teva opinió no és que no importi, però
1: importa.
0: Tu dos dies abans que se sapigués la ruptura de Lamine Yamal i Nicki Nicole vas dir que estaven perfecte i que
2: això
0: els veies enamoradíssims.
3: Sí, que durarien molt.
0: Llavors, sí, exacte, que tu ja ho veies molt, molt seriós. Llavors, bueno, deixa'ns que posem la teva opinió en quarantena, almenys.
1: Ostres, que fort. Ella se li dispararan els seguidors, m'imagino. Ara he vist que està a 199.000, però això se'ns dispararà d'aquí.
2: Clar, la vaig seguir aquest cap de setmana, la vaig començar a seguir, però sí, està pujant. Jo crec que tenies 180.000 o 170.000 tenia. Sí, no, para de pujar, pujarà una barbaritat. I això, vaig ja al parcer, que jo vaig veure una fotografia al Garraf, no?, banyant-se amb el nòvio.
0: Era la Barceloneta. És que potser sí que era el Garraf, eh?
3: Ah, em dones informació fraudulenta?
0: Sí, perquè ara m'està sonant que era el Garraf.
2: Jo crec que era el Garraf.
3: Les catalanes.
0: Mira, bueno, però ara em quadra més. És que a la Barceloneta...
3: Marta, hi ha molta gent que es banya a la Barceloneta.
0: Sí, i pel que he dit avui, molts guiris.
2: Avui ja està ple, una cosa, Barcelona està ple. Avui ja està ple de turistes.
1: Avui sempre. Com vas veure els Lewandowskis, que també van estar a la casita?
2: Vam donar un restaurant d'allà a prop, si van a la Batlla.
1: Bueno, a la Cúpula, deus estar
2: totalment. No, els Lewandowskis, molt bé, molt bé. A més, la gent ovacionava el Robert, clar, marxen, i no sabem encara on, no ho han dit, i llavors aquí, en aquest moment, clar, hi saluda la gent perquè l'estan ovacionant. Robert Lewandowski, clar, i la gent de la casita aplaudint. Per cert, conec un amic que va entrar a la casita i em va explicar que quan entres a la casita et donen com una bossa on tu has de deixar el teu telèfon i allà la tanques no sé com funciona el mecanisme, no el pots obrir, o el pots obrir quan acaba tot, i així eviten que la gent estigui amb el telèfon. Però ell, pel que m'explica, ja sabia això, i llavors el que va fer és portar dos mòbils.
4: Llavors
2: va tancar... No, no,
4: un amic.
2: Però que a la casita, que jo m'hi fixava, dic, la gent no porta
1: ningú
2: mòbil.
1: Ningú porta mòbil i m'agrada molt, perquè bueno, en el fons veus la gent ballant.
4: T'obliguen a gaudir del moment.
1: Clar. Totalment.
2: I en una cançó el Bad Bunny va demanar que la gent no tingués el telèfon. La de devia tirar més fotos, que va parar i va dir, sisplau, ara guardeu els telèfons i gaudiu d'aquest moment.
0: A mi el que més m'ha agradat del concert de Bad Bunny, que no hi vam passar, però per el que s'ha pogut veure, és que ell era molt conscient de la terra que trepitjava, que jo crec que això està molt i molt bé. I més tenen en compte la temàtica del seu disc.
2: Sí.
1: Creus que s'ho va passar bé en Pau Cubarsín i en Joan Garcia? No sé si és el seu rotllo, Bad Bunny.
2: Jo crec que van... Suposo més les parelles. Mira que dic les parelles, jo crec.
1: Les nòvies.
2: Sí. Sí, sí, les nòvies és més de... Per cert, el Joan, que ara estava descansant aquests dies i s'ha enterat que va amb la selecció perquè estava a l'avió, volant amb la seva parella. Que aprofiten aquests dies de descans, doncs jo crec que les parelles, ells tampoc. A veure, a la Minya Malsi li agrada molt, però la resta...
1: No, et deia aquests dos noms perquè ens ha escrit un WhatsApp d'un oient que precisament va coincidir amb ells dos al concert i ens diu, hola, bonics, vull ser anònima, acabem de sortir del concert de Bad Bunny. Estaven tots els jugadors del Barça molt acaramelats amb les seves parelles i convidada la perfecta de l'Alba. Diu, el concert molt llarg i molt de xou, maco. Però hem anat un moment al lavabo i hem vist que el Pau, el Cobercí, i el Joan Garcia, marxaven i els hem volgut saludar molt amablement i la veritat, han estat molt bordes. Les nòvies ens han mirat malament i ells ni això. Ens hem quedat xafades. Una mica com quan el teu crush no et contesta una story. I puntualitza, diu, el Ferran té el guapo molt pujat, per cert.
2: El Ferran i l'Eric, que clar, anaven solters, sense parella, perquè no tenen, però
4: en els abans... Com que Ferran no té parella? Se'ns parlava d'una il·lusió, no?
0: La Martina.
2: Hòstia, això sap... Martina, què més?
0: Agüero, es diu, de cognom? Com es diu aquella noia de cognom?
1: Bueno, que no sé si és
2: coneixem.
1: Oficial.
0: La Martina, germana de la Gina, que està amb el Genís.
2: Ai, que fora, això... Josep, ahir ho parlàvem a la festa de Natàlia.
4: Per tant, ens estaves mentint, Víctor.
2: No, però no, no és...
4: La cara, és
2: que no, però que no és parella.
1: Bueno, però és que...
0: No és parella, no, però perdona, si ell hi posa m'agrades públics i ella penja fotografies amb el mateix jerseiet que portava ell fa dues fotografies...
4: Bueno, escolta'm, també és veritat que pots ser solter perquè tu aquesta tesi l'has defensat, Juliana, que pots tenir il·lusions i seguir sent solter.
0: Marta, però un futbolista... Escolta'm una cosa.
4: Ui.
2: Parella no pot ser.
0: A veure. Jo crec que parella no.
2: Val. Exacte.
0: Però a mi aquests m'agrades públics.
4: És un petit gris.
1: Per això s'ha posat nerviós en Víctor.
0: Estaríem ja més en un... S'està definint el coloret.
4: Li han pujat, al Víctor li han pujat els colors.
1: Vull dir que han quedat més d'una vegada, i a part si ho estava comentant ahir...
0: Sí. Jo me la vaig trobar a ella fa poc, aquí en unes botigues de Diagonal, que vaig anar a fer uns petits encàrrecs.
1: Però escolta'm, qui és ella?
0: Ella és influencer.
1: Ah, va, però té molt... Com es diu?
0: No té tants seguidors. Estem parlant de menys de 100.000 seguidors.
4: I com es deuen haver conegut?
2: Sí, molt menys. Martina Hunter t'he posat
0: a Instagram.
1: Martina Hunter.
2: H-U-N-T-R. Sí. Bueno, això, però per què? Ja s'hi ha tratat el tema.
0: Quants cops han quedat?
1: 54.000 seguidors.
2: No ho sé, però s'han vist... Sí, es coneixen. O sigui, la gent ho sap, si li dona likes. Vull dir... Però per exemple, no poden ser parella perquè el dia del sopar dels jugadors del Barça no hi va anar. I tots anaven parella. A Bad Bunny no hi va anar.
1: Parella oficial.
2: Vull dir que si tots els companys porten...
4: És aquell moment en què encara no se sap si pots portar-la a llocs o si us ve de gust, clar, potser fa vergonya.
0: Però estàs d'acord que aquests m'agrades públics signifiquen alguna cosa?
4: Sí, està clar.
2: I és que anem a comentar allò del concert. Bueno, no, que els jugadors del Barça anaven amb la seguretat i tot del club. Clar, no sé, aquesta gent, no sé, en aquell problema, si va tenir un problema que no els va saludar i tal, no sé si és que anaven marxant ràpid.
4: De vegades poden tenir un mal dia, no?
0: Sí, també, com diu la Badia, són persones humanes, també potser estaven farts de que moltíssima gent els digués coses.
5: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más
1: besos. M'ha fet molta il·lusió veure que també va anar l'Úrsula Corberó, que ens ho ha enviat moltíssima gent, molts
2: dissabte. És que, clar, tinc la gent del dissabte, era l'Auronplay, l'streamer aquest, que anava amb la Sara Ismael, que hi va anar a la grada, que s'ha fet viral, el Javi Hoyos explicant que anava amb una perruca a l'Auronplay, que el van reconèixer igual, però bueno.
0: També s'ha de creure tan important.
2: El Piqué, però l'Auronplay i la Sara Ismael, la seva parella, estaven a la grada. El Piqué i el Riqui Puig estaven a la casita.
1: Que, i la Clara Chia,
0: també
1: no?
0: També significa moltes coses, perquè al final el Bad Bunny és un dels artistes llatins, és l'artista llatí més important, juntament amb Shakira, sense anar més lluny. I convidar Gerard Piqué pot ser llegit, que ja sé que no és ell mateix que envia.
4: Perquè en Bad Bunny no sap qui hi ha a la casita, si de fet el vídeo on surt l'Úrsula, ell se la mira com dient, no, és la Tòquia de la Casa de Papel, no?
3: Però és veritat que tu tens un equip que si conviden Gerard Piqué saben que això és una declaració d'intencions, imagina.
1: L'Úrsula, que segueix anant ben rossa, eh? Que
4: home, sí, sí, es va tenir la setmana passada.
1: Sí.
3: I amb la Miranda Makarov, la seva amiga.
2: I de fons està Ibai, que està amb el seu germà, per cert, que la gent no ho sap, però és el seu germà.
1: I què ens pots explicar de l'història que ha fet en Biel Juste, de tu, Geis?
2: Estan molt contents,
1: De Bad Bunny,
2: amb els anells. Sí, perquè portava el d'això, l'anell.
4: Sí, Bad Bunny va lluir anells, tu, Geis, en el Voló, en el show de Barcelona.
1: Jo entenc que sí. Ah,
3: Club dels Gaudidors representant.
4: Com ho aconsegueix, això?
2: La teva foto amb Biel Juste a la Festa Estrella d'Am, de les més importants d'aquest any.
3: M'agrada molt el Víctor perquè és que és ultralocal, o sigui, perquè tu consideris que aquesta foto és de les més importants.
2: Sí, per mi sí.
3: El que és importantíssim és que Bad Bunny hagi lluit en Estugells, és impressionant.
1: Totalment. Com aconsegueixen arribar aquestes superestrelles?
4: Clar, com es fa la gestió?
3: Com quan la Billie Eilish també va venir aquí i va portar també un barret d'Estugells.
2: Sí, bueno, jo crec que això és... a lo millor parlen per Instagram i tal, i si no, el més fàcil, les nits... Bad Bunny va estar 3 o 4 dies abans del primer concert a Barcelona.
4: Jo crec que en Biel és una petita aranya que teixeix una taranyina de contactes i acaba arribant a Bad Bunny a través d'aquests fils de la taranyina.
2: A l'hotel mateix, si estava a l'hotel Mandarin 4 nits abans del primer concert, tens temps de... Vull dir, jo crec que ho van fer per Instagram, però si no tens temps de sobre, si coneixes gent que el porta, gent que a Barcelona...
1: Ells fa setmanes que treballaven en això.
4: Seguríssim.
2: I que li van portar, només li van portar a l'hotel, coneixes fins i tot allà a parlar.
4: Però l'altre és que en Bad Bunny, en Benito, un cop veu els anells, digui, si són prou xulos com per posar-me'ls.
2: Exacte.
4: Aquesta és l'altra. O sigui, una cosa és aconseguir accedir a ell, i l'altra és que digui, molen, me'ls poso.
2: T'ho imagina't la de marques i cares que deu tenir de tant d'anells.
4: I que deu rebutjar, també.
2: I caríssimes, i prefereix portar de tugells. Sí, sí.
1: Marc Giró també va aparèixer per la casita.
4: M'encanta. El primer dia. Quina escena.
2: Bueno, va coincidir amb els jugadors del Barça. Va ser el dia dels jugadors. Em va fer gràcia perquè mira, ja se'l veu.
3: Era com el seu antimó.
4: Sí.
1: I no tenim imatges, però també ens han avisat que hi havia Josep Montero, toques grasses.
4: Però a la casita no crec.
1: No, a la casita no, però que el van veure, diguéssim, en el concert.
3: De fet,
1: no
3: ens ho expliquen
1: no hi ha imatges.
3: Ens ho expliquen tal com és, de dir, va baixar de Muntanyola. Sí.
1: El Montero ha baixat de Muntanyola a gaudir del concert de Bad Bunny a la llotja de l'estadi. Tota una sorpresa. Avui hi torno a treballar, no esmenteu el meu nom, a veure qui apareix, per allà us informo. Per tant, hi va anar el divendres. Bé, fem una pausa i comentem també, Víctor, coses que van passar ahir a la celebració de la Champions del Barça.
6: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
7: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blaugrana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat...
1: Una nova Champions pel Barça, així ho narràvem aquí a Catalunya Ràdio, i suposo que avui la ressaca deu ser descomunal de les jugadores i també d'en Laporta.
2: Sí, jo sé que estan organitzant, totes les setmanes estan organitzant, en cada temps... Bueno, és que fan un munt de plans. Elles. Per cert, em confirma el de Batllal, que era allà al Garraf, no perquè anés al restaurant, però que sí que la vam veure.
3: Disculpeu que he dit una mentida, doncs.
1: M'encaixa més perquè s'està més tranquil al Garraf que a la Barceloneta.
2: Però ja no per això, que em fa gràcia que després del concert de Bad Bunny no gaudis, saps? Cantes el divendres amb Bad Bunny i del cap de setmana doncs gaudeixes amb el teu nòvio, tal, ja està bé.
4: Matia de Carrella, eh?
2: Bon pla, a la platja ja, bon pla, aprofitant que
3: hi ha estiu. Amb el mateix pentinat tot el cap de setmana.
4: Aquella cua que aguanti.
2: Sí, bueno, i això, les jugadores estan organitzant ja plans, jo sé que estan organitzant, volen celebrar durant tota la setmana, i és el que faran, i han quedat elles a casa d'alguna jugadora, han reservat ja en algun restaurant, i estan de celebració, i és veritat que jo crec que avui hauran aprofitat per dormir, perquè van sortir a festa, bueno, tota la nit a l'hotel allà a Oslo, van tornar pel matí, ja tenien tota la celebració el diumenge.
1: A l'escenari que hem vist, no?
2: A l'escenari, que és veritat, en comparació amb els nois, elles, o sigui, amb un micròfon i tot, s'ho passa molt millor i és molt més show. Si els nois, és veritat, és més paradets, més una cosa, un discurs i prou. Si
1: elles
2: fan...
1: tenen elles... molta més iniciativa. A mi m'ha cridat molt l'atenció la Quica Natzaret,
2: brutal,
1: que agafa el micro i es fot a cantar Rosalia al mig de la celebració.
4: Carai!
1: No canta malament, eh?
3: Aquí ja no s'ha vist en cor.
4: És que l'estava fent molt aguda, eh?
3: Molt.
1: Que continua després.
8: Es crear la sensación un espejismo
3: Ella es fa agradar, eh?
4: Una mica escola Laura Escanes, no?
3: Però canta molt millor la Quica que la Laura, no?
2: Canta molt bé i que li aguantava la veu, que per la nit que van estar fins la matinada.
4: Imagina't.
2: De festa. O sigui, a Oslo, després del partit i tot la celebració, o sigui, que li aguanta la veu per cantar.
4: El vincle amb la Rosalia, bueno, és evidentíssim, no? Perquè com va sortir el confessionari allà a Portugal...
1: Aquestes es porten de meravella.
2: Total. S'ho ha passat molt bé, m'alegro molt per ella.
1: I el moment de la porta, cantant figaflaues amb l'Alexia Putellas.
2: I referència.

0: Ai, justament amb l'Alèxia.
1: L'Alèxia, que tot sonava acomiad, no?
2: No ho sé.
1: Ja se'n va. La gent li cridava, quédate.
2: Aquesta setmana han d'estar pendents. És que parles amb gent i et diu que marxa, amb altres que es queda, no ho sé. Llavors esperem que ja ho comuniqui en qualsevol moment. Tenen demà prèvia, queden dos partits encara d'ahir, encara que ja han guanyat tots els títols. Crec que queda classificat, no sé si els queda classificatori amb la selecció, crec que també. Però ha de comunicar bé, en breus. No? Estem pendents que digui, la gent espera que no marxi. La gent espera que no marxi, però no ho sé.
1: Què dius?
2: Jo vull pensar que es queda.
1: Jo l'entrevista al Tot Costa l'altre dia, amb les evasives que anava fent, ens hem de fixar en el proper partit, a guanyar la Champions, pensava aquesta tia a fotre el camp.
2: Lo lògic, no passa res, pensant... Però... Ja, o sigui, lo bonic seria que retirés, aquí seria el més maco, més romàntic i tal. Però lògic és pensar, mira, ja és favorita de nou per la pilota d'or, ha guanyat tot de nou, doncs ara que marxi... És que a qualsevol lloc que marxi li pagaran molt més, i a lo millor marxa a algun lloc a fer encara més calés i a retirar.
1: És el moment de fer caixa, no?
2: Sí, perquè ja ha guanyat tot, sí. 32, 33.
1: Bé, ens ha quedat pendent el comiat de Guardiola, que va ser un comiat bonic, amb el seu pare de 94 anys, la Cristina Serra, que
2: també va anar, la Cristina.
1: Sí. En Màrius, la Valentina, la Maria...
0: Ho podem fer demà. Dos ex que s'avenen bé, sembla.
1: Demà.
2: I jo la meva aposta es acabaran tot.
0: Tu i tampoc hem parlat dels Javis, noi.
3: Ostres.
1: Demà. Gràcies a Déu, tenim programa.
0: És que aquest cap de setmana ens has preparat.
2: Estava l'Àlvaro, el guitarric allà, que jo vaig preguntar si dissabte sortia. No, va sortir Brian Mayer. Però vaig preguntar si sortia el guitarric, em van dir, no, si està cans. En tots, dic que és veritat.
1: Nois, demà continuarem. Fem una pausa i tanquem la tarda.
4: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
5: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
4: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
5: Fes del Palau el teu ritual.
6: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
7: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Que avui és la nit de Sant Joan.
9: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
10: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
11: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
12: Què li has fet a la meva filla?
13: No pot pagar això.
11: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Manifestera romancera.
16: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
17: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
18: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
19: Doncs vinga, ja ho tenim, això. Un minut pel Tot Costa. Sònia, Jordi.
20: Hola.
0: Hola.
19: Com esteu?
20: Bé, tu?
19: Bé, home, avui aquest dia estrany, una mica així mig diumenge, mig dilluns, mig mandra, mig festa, no?
20: Sí, però
0: il·lusió.
20: Ha estat un cap de setmana tan mogut que és com si no haguéssim parat.
19: La Sònia ha vingut de viatge.
0: Sònia?
21: Sí.
0: Sònia, com ho vas celebrar?
21: No, vaig tornar dissabte a la nit d'Oslo. I aleshores
19: com
21: vaig celebrar...
19: Com que dissabte a la nit?
21: Sí, vam tornar en un vol de... Vaja, amb el Costa, també. Sí. I la Sònia ha estat de viatge i el Costa.
19: Ah, clar, també, és veritat.
0: Viatge de parelleta.
21: Sí, la Ruth i el Salmurri.
19: Tota la família.
21: Un desplaçament important. Sí, viatge familiar, exacte.
19: S'han portat bé els nens?
21: Sí, es van portar bé.
19: Doncs amb això arriba al Tot Costa, amb una Champions femenina.
0: Està bé, nena. Mira, felicitats, sí. Sònia.
21: Bé, per ella, sobretot, no?
0: Sí. Per mi les guanya tu. Sí, per mi tu ets la guanyadora i va de nou sempre.
19: És seva. Arriba al Tot Costa. Fins demà.
22: Tot Costa.
20: Que la llista espanyola pel Mundial hi hagi 8 jugadors del Barça i cap del Madrid no només evidencia l'actual hegemonia culer, sinó que provoca una contradicció en l'univers blanc. Per una banda, es deleixen pels cromos fitxats a cop de talonari, però pateixen per la perspectiva que la seva selecció pugui guanyar un altre Mundial amb aroma del Barça.
3: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Les 7 d'aquest dilluns 25 de maig de 2026, segona Pasqua, festiu en alguns indrets de Catalunya i en d'altres no, dia de llista espanyola, i sortim d'un cap de setmana intensíssim pel que fa a l'actualitat i als esdeveniments esportius. Sònia Gelmà, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
20: Què ens expliques?
21: Doncs que fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, per disputar el Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà. Destaquen els noms de Joan García, Eric García i Gavi, que eren els més dubtosos per part del Barça. La llista és de 26 jugadors i per primer cop a la història no hi ha cap jugador del Madrid. Per ser justos, l'únic que tenia opcions era Hausen i De La Fuente ha considerat que que no havia acabat prou bé. De fet, una de les novetats és un altre català, Marc Pubill.
20: Ara en parlarem, sí, perquè de catalans n'hi ha 9 jugadors, alguns dels convocats del Barça i altres futbolistes que són de casa nostra. De seguida repassarem aquesta llista i els fils que se'n deriven amb la Laia Tudel, però ara que ho deies, he estat mirant què es diu als mitjans de Madrid i no hi ha cap mena de queixa de, home, però com no ha portat Hausen, no, en general s'assumeix que, com diria Ronald Koeman, és lo que hay.
21: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç pels entrenaments previst al Mundial i en aquesta llista destaca Marc Bernal i també el badaloní de la Real Societat Sergio Gómez. En principi són simplement per aquests entrenaments. Si hi hagués algun contratemps, aquests jugadors potser tindrien encara alguna opció. Tot i que ara estic pensant que la llista de 26 ja és oficial, segurament
20: sí,
21: inamovible,
20: si
21: no?
20: Sí, però si es lesiona abans, encara hi ha temps de canviar, sí, sí.
21: El Barça femení, després de les celebracions d'ahir per la quarta Champions, avui fan festa, però encara els hi queden 2 partits. Dimecres serà l'últim, el Johan Cruyff, i s'espera que sigui l'últim d'algunes jugadores com Mapi i Ona Batlle, i seguim molt pendents del que pugui passar amb Alexia, si anunciarà la seva decisió abans de dimecres.
20: Alexia, que va ser repetidament instada a quedar-se durant la celebració d'ahir a l'avinguda de Maria Cristina, ara l'estem veient a l'Esport 3, votant al costat de Joan Laporta, un altre dels protagonistes.
21: Bé, de fet, sí, és un dels moments, és aquest Alexia que deté, després, evidentment, l'actuació de cantant l'himne de Rafael Juste és un altre dels moments, i al top 3 hi apareixeria Kika cantant Rosalía.
20: Amb no? La... No sé què dir.
21: No saps què dir, vol dir,
20: no,
21: què vol dir.
20: No sé, és que no vull dir el que estic pensant.
21: Ja ho diràs després en parlarem.
20: Després, amb la Ruth Vilán, ho repassarem tot. La ressaca dolça d'aquesta quarta Champions, la celebració d'ahir, i el que ve de manera immediata, que és aquesta operació sortida que es preveu força contundent pel que fa al femení del Barça.
21: Mentrestant, l'espanyol Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició un cop finalitzada la temporada. Terrats diu que malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser aquí, no es penedeix d'haver anat a l'Espanyol. S'interpreta que el club blanquiblau no farà efectiva l'opció de compra que tenia sobre ell.
20: Haig de dir que és una sorpresa en negatiu, perquè el dia que es va anunciar la cessió de Ramon Terrats, per qualitat del jugador i per identificació, tenia 0 dubtes que avui estaríem parlant que el compraven, no que el tornaven, però com ell mateix ha explicat, les coses no han anat com ell hauria volgut.
21: Encara en futbol, aquesta tarda hi haurà una rua pels carrers de Manchester per acomiadar 3 puntals del City, el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení, que ha guanyat la Lliga Femenina i el futbol base. Guardiola, que ja hi es va dirigir als aficionats en el partit que tancava la temporada, i va tenir ja festejar el seu comiat en presència, per exemple, del seu pare i dels seus familiars, però tot i així avui encara hi ha aquesta rua prevista.
20: Bé, són 10 anys tan brillants que jo crec que mereixen ser celebrats, sí, un parell de dies. Ahir, avui, i jo si fos del City no m'importaria que demà hi hagués una altra celebració.
21: I si Guardiola decideix cantar Rosalía, tampoc hi hauria cap problema, tampoc. Perquè són moments d'eufòria on...
20: Si en una celebració del City es posés a cantar l'himne del Barça, com Juste, tampoc els importaria.
21: Però sobretot que miri a càmera com va mirar el Juste.
20: Això mateix.
21: Guardiola és un dels noms del cap de setmana. També Cesc Fàbregas, que ha classificat el Como per la Champions per primer cop a la història. Ho ha fet gràcies a la seva victòria i la derrota del Milan, que els ha deixat fora de Champions i que ha significat la deu d'Allegri.
20: Milan i Juve fora de la Champions i el Como dins. Vaja, mèrit estratosfèric de Cesc Fàbregas.
21: Destaquem també l'ascens del Deportivo a primera. S'afegeix al Racing de Santander, a l'equip gallec que l'entrena el granolleri Antonio Hidalgo. I també a segona es va confirmar el descens d'un històric com el Saragossa a primera federació.
20: Sí, sí.
21: Feia 77 anys que el Saragossa no era tan avall en les categories del futbol espanyol. En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Josité no continuarà la temporada vinent a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Pandande, Holm i Carter. En canvi, arriba l'equip gironí, la base asturiana, Iliana Martín.
20: Ja ho va dir el director esportiu quan va fer el balanç de temporada, que aquest estiu hi hauria molts canvis de cares i es van produint els anuncis de jugadores que deixen la plantilla.
21: En ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. I acabem amb tennis. Ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros. El quadre masculí han passat ronda Carreño, de Vignaur, Berrettini i Rafa Hodar. El femení, ja tenim a la segona ronda Swiatek, Kasatkina, Rybakina i Paulini. I la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Andreieva, que és la cap de sèrie número 8.
20: Doble aplaudiment per Bassols i per Sònia Gelmà. Per
21: només ens ha costat dir-la unes 15-20 vegades.
20: Ha hagut de passar una ronda de gran slam perquè li diguessis el nom com mereix. Exacte. La tenista empordanès. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
21: Avui us preguntem, hi ha dues notícies capdals d'aquest cap de setmana, ja sabeu que una és el descens del Girona i l'altra és la quarta Champions del Barça femení. Hem preferit, de moment, apostar per la positiva de cara a la pregunta d'avui. A quina jugadora del Barça femení li donaríeu la pilota d'or? I us oferim tres opcions. Alexia, Pallor, Patri. I una quarta, que és una altra. Si considero que Cata Coll es mereix la pilota d'or, si considero que se la mereix Salma. En principi és pilota d'or per tota la temporada, però és veritat que totes dues van tenir un paper destacadíssim a la final, especialment Cata Coll, però vaja, podeu enviar-nos les vostres reflexions. Us preguntem què trieu entre aquestes quatre opcions, Alexia, Pallor, Patri o una altra.
20: Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
12: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
20: Avui amb la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda a tots.
20: Tot bé?
13: Molt bé.
20: Sí?
13: Sí, molt bé.
20: Senyor i cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
22: Bona tarda.
20: Tot en ordre?
22: Fantàstic.
20: I he deixat per l'última, per l'intens cap de setmana que ha tingut, la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
20: Ja t'has recuperat?
23: Sí.
20: Sí?
23: Sí.
20: Bé, de les alegries és més fàcil recuperar-se que no pas de les males notícies. Ara fa un any ploràvem la inesperada derrota del Barça contra l'Arsenal a Lisboa. Avui la història és ben diferent. El Barça va acabar, remarco, atropellant el Lió en una final entre els dos grans monstres del futbol femení europeu. De seguida en parlarem, però abans, avui és dia d'operació tornada. A la ciutat de Barcelona ha estat festa i, per tant, m'imagino que el trànsit d'entrada a la capital de Catalunya deu estar intens. Des de l'equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Doncs sí, ja haurien retornat, però uns 172.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana, seria un 57% dels previstos, per tant, una mica més de la meitat. Hem de destacar, però, que tenim dos accidents que estan complicant la circulació. Un a l'AP7, hi ha uns 6 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola, en sentit nord, i l'altre el tenim tapant precisament l'accés a Barcelona des del nus de la Trinitat. S'acaba tot just de retirar a la C58, però té uns 3 quilòmetres de cua compactada per la compartida també amb la C33, ben bé fins a l'enllaç amb les rondes. També molt ràpidament per les cues que tenim sense incidències d'aquesta operació tornada, força plena AP7 entre Cardedeu i Granollers, cap a la costa de nord a sud, però tot cap a Barcelona, eh? Trams intermitents de cua, C31 a Santa Cristina d'Aro, la Nacional 2 a Tordera, la C32 a Cabrera de Mar i des del Llobregat a l'altura ara del Prat i Viladecans, però com dèiem ara, sense problemes en cap punt.
20: Molt bé, doncs pel que podria ser encara
2: ser
20: prou bo, diguem que no hi ha, com a la llista de la Fuente, no hi ha sorpreses amb la P7, sempre hi ha un embús que ens alegra la tarda. Si esteu en algun d'aquests embussos, paciència, i si esteu escoltant al Tot Costa, doncs us acompanyarem fins les 8. Per tant, ja sabeu, allò, l'important és arribar i no arribar... No arriba abans, què he dit, mal dit?
13: Fins les 8?
20: Fins les 8? No, fins les 9.
13: Ah, val.
20: Bé, però és que espero que
13: o
20: les 8...
13: O deixes tirar els dels cotxes?
20: A les 8 tornarem a...
13: De 8 a 9 farem només per la gent que és a casa.
20: Exacte.
13: I fins les 8 a la gent que és al cotxe.
20: A les 8 actualitzarem i
22: però, i continuarà el cotxe, però,
20: sí. Hosti, quina gent.
13: Com saltem, a la mínima.
20: Sort que la Txell m'ha entès a la primera.
2: Txell, aquí estarem.
20: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
20: I situat al trànsit, moment per recordar, abans d'entrar en matèria, que tot costa una dècada.
23: Tot costa una dècada.
20: Marco Corella, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
20: Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
24: No, gràcies a vosaltres.
23: Tot costa una dècada.
20: Marc Cucurella, ara lateral del Chelsea, en aquell moment
13: ara?
20: Tot just... Com?
13: Vols dir ara?
20: Ara vull dir ara, avui 25 de maig, no sé què passarà però més endavant. L'únic que sé és que fa uns anys tornava d'una venda sessió a l'Eibar i que avui ha estat convocat pel Mundial i des del meu punt de vista amb tots els mèrits. De seguida parlem de la llista de la selecció espanyola pel Mundial.
23: De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Què es diu? Dai Dai We Go? O Dai Dai? Dai Dai, l'esteu dir. Dai Dai. És la... Oh, ara no sé si és la cançó del Mundial, una de les cançons del Mundial, 16 anys després, Shakira hi torna, 16 anys després del Waka Waka, ara en companyia d'un artista que francament no l'havia sentit mai, Burna Boy. Bé. Sanabra...
1: No et puc ajudar.
0: Tampoc coneixia Burna Boy, cosa que em tranquil·litza. Perquè habitualment...
2: Bueno, ell sap més.
0: Per això, per
1: no,
0: això.
1: Bueno, però de la música més moderna, diguéssim, vaig igual de perdut que vosaltres. Eh?
0: Bé.
3: És la cançó oficial.
0: És la cançó, eh? Molt bé. Va, doncs... Suposo que ens l'anirem fent nostra a base de sentir-la, però comparada amb el Waka Waka.
3: L'altre dia el Garriga en parlaven a la tarda i ells deien que els sonava molt la intel·ligència artificial, és a dir, que la veien poc personal, però vaja, no sé què dir-vos.
0: Què quisir poc personal?
3: Jo crec que ens anirem acostumant. Doncs això, que la podria haver
1: falta
3: fet perfectament la intel·ligència
1: un
3: artificial.
1: Un algoritme.
3: Sí.
0: D'acord. No, no.
1: Però això es pot dir de moltes cançons de molts artistes que no són intel·ligència artificial.
0: Bé, doncs aquesta cançó ja fa dies que la van estrenar. De fet, jo diria que ja l'havíem escoltada, però avui ha sortit el vídeo oficial, que si ens esteu seguint a través del canal Esport 3 l'esteu veient, i que jo diria que com la cançó tampoc passarà a la història. Però, en fi, ja sabeu que els meus gustos musicals i audiovisuals són molt més que discutibles. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda. A veure, s'ha de veure en directe aquesta actuació per acabar-ho de...
0: Sí, home, però això... Si només poden jutjar els que la vegin en directe, llavors quedarà una mica restringida la cosa, i sobretot amb els preus que han posat.
4: No, també ho veurem en directe, vull dir...
0: Ah, vols dir a la tele?
4: L'actuació.
0: Bueno, però ara ho estem veient a la tele, no?
4: No,
0: sí. No val, el vídeo no val. Va,
4: és el mateix. Sí.
0: Molt bé. El que ja no necessita més valoració és la llista de Luis de la Fuente per representar Espanya al Mundial d'aquest estiu a Canadà, Estats Units i Mèxic, i que, com a gran titular des de la nostra òptica, evidentment, té que hi ha 8 jugadors del Barça, que n'haurien estat 9 si Fermín no s'hagués lesionat, però avui en són 8.
4: De fet, en general, diríem que la convocatòria d'Espanya té la base a Catalunya, perquè hi ha 8 jugadors del Barça i, a més, 4 jugadors més catalans que no són blaugranes. Per tant, d'un-n'hi-do la representació catalana, ja sigui pel club, pel Barça o perquè són catalans. Bé, 8 del Barça. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamin Yamal. Aquests són els 8 blaugranes. Com tu dius, Fermín també hauria estat convocat si no fos per la lesió a última hora. I a banda d'aquests 8, hi ha 4 catalans més, com som David Raya, Marc Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. És una convocatòria sense cap jugador del Madrid, després ens hi quedarem una mica més, però vaja, no ha entrat Hausen, tampoc evidentment no hi era Carvajal, i sí que hi ha hagut algunes absències destacades, que també en destacarem, i de fet de les absències destacades segurament estan molt relacionades amb la convocatòria d'alguns jugadors del Barça, concretament, que diríem que en aquest sentit doncs, o surten afavorits o que una cosa és conseqüència de l'altra. Eric García és el nom, jo diria, més... no sé si dir sorpresa a la convocatòria, però com a mínim ha estat la incògnita que més s'ha anat mantenint les últimes... o fins a última hora, l'entrada d'Eric García. No han entrat Lenormand, el jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre havia entrat a les convocatòries.
3: És que ara Eric García no havia anat des del Mundial anterior.
4: Ah, no ha entrat Hausen, com dèiem, i entra Eric García, que no entrava a una convocatòria des del Mundial de Qatar del 2022.
0: Eric a les tonteries no hi va. Eric va als Mundials.
4: Bé, ell ha fet un missatge a les xarxes, Eric García, ara fa poca estona, on diu que des d'aquella eliminació ha hagut de prendre moltes decisions sense fer soroll per ser millor dins i fora del camp, per tornar a jugar i competir per tot amb el meu club, i 4 anys més tard doncs, que li arriba aquesta oportunitat de poder viure el seu segon Mundial. És cert que també, de fet, amb De La Fuente, des d'aquest seleccionador absolut, clar, ell no l'havia cridat, i aquest any sí que en alguna convocatòria semblava que hauria entrat, però per les molèsties que ha arrossegat aquesta temporada Eric, doncs allò de que ha d'acabar de fer net, doncs no l'havia convocat, i en canvi se l'ha endut al Mundial, però De La Fuente ha explicat evidentment els perquès, que ha destacat sobretot la seva polivalència, i sobretot ha deixat clar que ell a l'absoluta no l'havia convocat, però que abans sí que el coneixia bé.
5: Eric García ha estat conmigo en la sub-19, en la sub-21 i en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, y Eric es uno más de los nuestros.
4: Bé, doncs Eric ha rebut aquesta notícia de la convocatòria mentre s'estava entrenant amb el seu preparador personal, fora, diríem, de la ciutat esportiva. Ell estava fent la seva sessió. No ha fet allò de parar i gravar-se, com si després repassem alguna altra reacció que ha estat també divertida, però sí que mentre estava fent aquesta sessió d'entrenament, doncs evidentment li ha un comunicat i estava molt content.
0: Bé, jo reconec que amb Eric vaig dubtar perquè l'última aturada, que semblava que era la que l'havia de donar entrada al Mundial per la temporada que estava fent, tenia problemes físics i no hi va anar a l'aturada del març, i vaig pensar, a veure si...
6: Però ha jugat tan bé que era inevitable.
0: Però, vaja, jo
6: ha crec jugat que... tan bé de lateral, de mig centre...
1: No, dic que ha jugat molt bé, sí, que era inevitable, no sé, perquè aquest seleccionador, de vegades... Però... Vull dir, Joan... És a dir, ara tot sembla molt clar, però fa molt poc temps els dos García estaven fora de la selecció. Sí. Joan García i Eric García.
3: Però crec que també en una cita com aquesta tenir un futbolista com Eric és imprescindible.
1: Pot jugar a tres posicions, a les tres molt bé.
0: Deixa'm dir que...
1: Està claríssim, però que aquest seleccionador és com és, també.
0: Deixa'm dir que al final... Jo tinc la sensació que cada vegada que hi ha una llista d'Espanya per al Mundial, vaja, a Espanya, i m'imagino que a tots els
6: països, a tots els
0: hi ha una norma, però com porta aquest i no aquell?
6: Jo no.
0: Diria que aquesta vegada no he vist ningú que es queixi de res.
6: Vaja. Perquè és molt justa per mi i molt equilibrada. Per mi és una llista molt justa perquè premia això que dèiem, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, o sigui, al final, Gavi, per exemple, Gavi en dos mesos s'ha col·locat en el Mundial.
1: És una llista molt justa i molt equilibrada, però si la fa Luis Enrique l'estarien matant tots els mitjans de Madrid. És a dir, a Luis de la Cope el salva, que és un tio molt amable amb els mitjans i que cau bé i que no té cap passat blaugrana ni cap vinculació. Si Luis Enrique fa una llista amb 9 jugadors del Barça, amb no sé quants catalans i sense cap jugador del Madrid, encara que només tinguin Hausen com a possible, ja et dic jo que avui no hi hauria aquesta tranquil·litat.
0: Això no et diré que no, també et dic que això ens toca tangencialment
1: sí, ens
0: i
1: igual,
0: tampoc ens hi aturarem gaire, però no m'atreveixo a dir-te que no. Bé, doncs Eric cap dins, aquí no hi ha... Aquí, i quan dic aquí dic en aquest estudi, imagino que en l'òrbita blaugrana cap dubte sobre aquesta convocatòria.
4: Del central, però quedarem que Hausen no ha entrat a la convocatòria. Ell mateix avui sí que ha fet una història on s'ha reivindicat el jugador del Madrid una mica, perquè ha fet una història amb la fotografia de l'11 ideal de la temporada de la Lliga, d'un d'aquests webs que fan estadístiques durant la temporada, i ell s'ha penjat en un on sortia ell, amb Cubarsí i Eric García, precisament, amb un 7,28 de puntuació.
3: No ha fet cap comentari. Hausen no està d'acord en la seva exclusió.
1: La seva font és Sofascore.
0: Jo puc entendre que...
6: Però no podia jugar a la selecció. Per mi...
3: Per la temporada que ha fet, no. Per mi no, la meritocràcia es perd.
0: Jo puc entendre que l'interessat s'escalfi i tregui la bilis per on pugui, però és veritat que agafar com a barem Sofascore és una mica lamentable. Ja us ho dic així. A mi em sembla que Hausen té potencial si rendeix de manera regular per ser internacional, però ara mateix no.
6: Però que no ha jugat bé aquesta temporada,
0: que sí.
6: ni al principi ni al final. O sigui, quin mèrit té que jugador del Real Madrid? L'únic mèrit.
0: A veure...
6: Si estigués en un altre equip, ningú demanaria a Hausen. Aquí no,
0: Hausen estava al Bournemouth i ningú sabia de la seva existència, però això val a dir que amb Joan García passa una mica igual. L'any passat, quan era el porter de l'Espanyol, no hi havia aquest xup-xup de Joan García d'anar a la selecció espanyola.
6: Però també perquè ha fet una gran
3: temporada. Probablement perquè els altaveus de l'Espanyol no són com els altaveus del Barça. Però
0: doncs
3: Joan García va ser probablement el millor porter de la temporada passada.
0: Però això estic dient, que Joan García no ha fet millor temporada aquest any que l'anterior.
3: No, exacte, sí.
0: I l'any passat, si hagués hagut Mundial, segurament Joan García no hauria anat al Mundial. Això és el que dic, que l'altaveu del Madrid, igual que el del Barça, genera uns... I per què no hi va Hausen? Doncs perquè ha fet una temporada molt per sota del que pot fer i perquè el seleccionador considera que hi ha quatre centrals millors que ell,
3: i que aquestes...
0: que jo crec que ho entén bé, des del meu punt de vista.
3: Sí, i jo vull afegir que aquesta història tampoc l'ajuda, és a dir, al final les coses en contra els companys que s'han guanyat el mèrit en el Mundial, això també arriba a l'entrenador, i al final al pròxima convocatòria tu penses, no?, si vols un futbolista d'aquest tipus
0: sí,
3: o no.
0: Sí, però si aquest tio jugar al nivell que jo crec que pot jugar, per més que ara li hagi fet un lletge al seleccionador.
3: Segur que entrarà, sí, sí, jo també ho penso.
0: Dic que jo també vull entendre avui que el tio s'encengui, igual que els que hi van estan contents, doncs els que no hi van, que creuen que hi podien anar, estiguin més enfadats. Una altra cosa és que podria fer servir una arma més poderosa que SofaScore. Què més, Laia?
4: Va, més noms propis. Lamine Yamal. Últimament estàvem acostumats a que fos el gran protagonista de les rodes de premsa de Luis de la Fuente o de les convocatòries, no convocatòries. Avui és cert que, evidentment, tothom sabia que el convocaven, per tant, no ha estat gaire el protagonista, però sí que li han demanat per el seu estat físic. I aquí de la Fuente ha dit que tots els jugadors que s'endú estaran en condicions pel primer o el segon partit, però en el cas concret de quan li han demanat per Lamine, ha afegit que també s'ha de tenir en compte que és un mundial i que si hi ha algun moment per arriscar, és aquest.
5: No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título y pasa por ganar todos los partidos. Van a llegar bien al primer partido, y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
0: Aquest és un missatge de la Fuente que en clau blaugrana evidentment ens posa en alerta, però jo haig de dir que jo entenc de la Fuente i si arriba el cas i Lamine vol arriscar amb el seu físic, jo ho entendré.
3: Però una cosa és arriscar a quarts de final i una altra cosa és arriscar el primer partit, no, perquè clar, és que si arrisques no. El primer partit...
0: Però és que...
3: És dic perquè que el ell diu... Partit... Ja, però que ell diu... No, tots arribaran bé al primer partit i si cal, doncs es prendrà algun risc. I dius, home, doncs igual al primer partit no cal.
0: Vaja, però vaja. Jo no he interpretat això. No crec que De la Fuente estigui tan sonat per fer jugar Lamine contra Cap Verd, quan no hi ha una aparent necessitat. Una altra cosa és que... Aquí havíem parlat del primer partit de Lamine serà contra Uruguai. Sí. Clar, si igual hi hagués un accident i en el primer no va bé, això del risc al segon igual sí que t'apareix. Mm. Això,
4: però... Jo ho he interpretat així perquè recordem que el consens o l'acord que s'ha arribat i després de les últimes trobades entre la federació, els preparadors que estan a pont entre la federació i el Barça, és que Lamine tornaria per el partit amb l'Uruguai, o que estaria a punt per jugar el partit de l'Uruguai. I, per tant, els dos primers partits, Aràbia i Cap Verd i Aràbia, se'ls estalviaria. Però aquesta resposta que fa, insistint en el tema de des del primer partit estaran tots disponibles, també l'he interpretat com...
1: Potser si de cas.
4: Sí, per si de cas, si em cal, potser... I el jugador també ja estarà d'acord, saps?
0: No, és que en aquest cas, vaja... Lamine ha volgut jugar a Ucraïna al setembre, un partit que no... tenia gairebé cap transcendència, doncs imagina't si es troba en un mundial. I igual que quan el van fer jugar a Ucraïna, jo vaig posar el crit al cel, si Lamine arrisca en un mundial, jo crec que l'hem d'entendre, perquè és que, vaja, només cal veure, ara en parlarem, la reacció d'avui de Gavi per entendre que és un mundial per un futbolista professional. Si ho volem entendre bé, i si no, doncs el problema el tenim nosaltres. Jo ho sento, però això ho veig així.
4: Seguim amb més noms propis.
0: Seguim.
4: Joan Garcia ha estat una dels altres noms d'aquesta convocatòria. Ja havia entrat en l'última convocatòria. Ha entrat a la llista per Àlex Remiro, és qui s'ha quedat fora, el porter de la Reial Societat. Per tant, a la selecció espanyola hi ha dos porters catalans, Joan Garcia i David Raya, a més d'Unai Simón, que en principi és el porter titular. I us diré que dic en principi perquè per les preguntes ja podem intuir per on aniran les primeres tertúlies o debats al voltant de la selecció espanyola, sobretot els mitjans que segueixin la selecció espanyola, perquè ho enfoquen tot en un cara a cara. Unai, Joan Garcia, a veure si Joan Garcia hauria de ser titular per davant d'Unai, i atenció De la Fuente, que també reivindica l'altre català, David Raya.
5: No, però és que, Rafa, ¿por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de Unai, de este caso de Joan. Hablemos también de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar... Es que fijaros que tres porteros tenemos. El debate será el que sea, pero en cualquier caso, el 33% de la población estará con uno, con otro y con otro y vamos a aceptar, seguro.
1: És que el pitjor dels tres és Unai. Aquest és el drama. El drama és que el pitjor dels tres és Unai. Sí, David Raya és, per mi... Potser ha estat el jugador més important de l'Arsenal.
7: Sí.
1: Perquè Saka és molt bo, però ha estat lesionat. Declan Rice ha jugat molt bé, però per mi David Raya és l'únic jugador de l'Arsenal.
0: Teniu raó, però jo crec que és que el porter per un entrenador és gairebé un càrrec de confiança. Jo me recordo quan Clemente anava mort amb Zubizarreta,
1: I què va passar,
3: i
1: què va passar contra Nigèria?
0: Sí,
1: i què va passar contra Nigèria?
0: Però a ell era igual, perquè sí. Ell, Zubi, jo crec que al final segurament ja no era el millor porter d'Espanya, però Clemente vivia tranquil amb Zubi. Si De La Fuente viu tranquil amb Unai Simón,
6: no,
0: si que té
6: correcte.
0: Motius per viure...
3: El que passa és que jo crec que De La Fuente no podia fer altra cosa. Joan García havia d'anar al Mundial sí o sí, després de la temporada que havia
0: fet. Jo pensava que no el portaria.
3: Però clar, portant-lo, ell ja té garantit aquest debat clar. A cada
0: totalment.
3: Partit.
0: Bé.
3: I a la primera roda d'Unai Simón, el clar. Soroll al voltant de la selecció espanyola serà molt
0: compte,
3: alt.
0: Tenint en compte els xuts que poden proferir Cap Verd i Aràbia Saudita, igual dos partits de tranquil·litat
3: no,
0: tindrà.
3: No, però la primera roda que tingui Unai Simón, ja sigui sí. contra Uruguai o sigui a vuitens de final, el soroll que hi haurà al voltant de per què juga Unai Simón, quan estem tots bastant d'acord que és una mica pitjor porter que Joan García, perquè
1: David Raya.
3: I el cas és que amb David Raya jo crec que aquest debat no s'hagués produït, perquè està com molt assumit, probablement perquè, com que juga a l'Arsenal, no el veuen,
1: però l'Arsenal
7: campió,
1: és que no... Si jugués al Hoffenheim, sí, d'acord, però hòstia, l'Arsenal és el finalista
3: però,
1: de la Champions.
3: Però, Dani, tu has sentit debats sobre que ha de jugar Raya?
1: No, jo.
3: Ha de jugar Joan García per davant d'Unai Simón, sí que et sentiràs.
6: Del millor porter de la Premier.
3: Que sí, però que... Que sí, com el Costa deia... Jo pensava que no portaria Joan García. Si no arriba a portar Joan García, no hi ha debat a la porteria. Juga Unai Simón, si no hi hauria soroll.
1: Se li ha posat molt fàcil.
6: És el millor porter d'Anglaterra i el millor porter d'Espanya.
3: Estem d'acord.
6: I el millor porter per Luis de la Fuente, Unai Simón.
1: Ha tingut sort perquè la final de Copa i el tram final de Lliga de la Real Societat, Remiro baixa bastant el nivell. I llavors, és més fàcil carregar-se a Remiro. Si Remiro hagués imaginat que... que la Real Societat acaba...
0: Sí, però...
1: Si tu fas una valoració de... la primera volta de la Real Societat potser no hagués portat a Joan García al seleccionador. Però la segona volta de la Real Societat arriba a estar en llocs de descens, la final de Copa no la juga, no és un porter que hagi destacat molt, tampoc Unai, però bueno, Unai és com el seu la seva extensió al camp, el seu favorit.
8: Jo tinc la sensació que si valores tota la temporada, Unai Simón ha estat pitjor que Remiro, és a dir, el tram final també de l'Atlètic, Déu-n'hi-do.
1: Segona volta dels dos.
8: I tu, aquesta posició és superdifícil, és a dir, el Mundial, si estem parlant de soroll, si falla Unai i el mous, és a dir, decideixes canviar de porter...
6: Ja ho canvies per sempre.
8: És a dir, ja no pots moure més, és a dir, que jo crec que aquestes setmanes seran decisives d'entrenament.
0: Ja no pots moure més. L'operació de Ter Stegen Gazzaniga destrossa totes les idees que tenim sobre matar un porter, perquè...
6: El porter...
3: Sí, però no seria, és evident que no seria l'ideal. L'ideal
0: anar
3: canviant de porter a cada partit.
0: Jo la veritat és que pensava que De La Fuente, i jo crec que tenia arguments per fer-ho, des del punt de vista de la convivència, pel que expliquen, Remiro és un valor pel grup.
6: Ja, i Joan García també ho serà, és un bon noi, però és un tio que no posarà problema.
0: Jo estic d'acord amb la Sònia que ell segurament ha fet el que ha cregut més just esportivament, però que s'ha introduït...
3: El més còmode per ell era
0: no portar-lo. Avui l'hauríem posat a parir, que fa De La Fuente, que no porta el millor porter de la Lliga, i a partir de demà ja no s'ho hauria hagut de sentir més.
6: Bueno.
0: Vaja, jo crec... Vaja, el dia que l'eliminessin, però mentrestant hauria viscut un mes i mig.
6: Ja, però mira l'Eurocopa del 2021, la de la pandèmia, aquella errada que té Unai Simón en Croàcia.
8: Amb els peus, oi, era?
6: Sí, crec, els peus. Pues això, estàs exposat a què passi.
0: Sí, clar, però, escolta, Joan García se'n va menjar un
6: dia
0: igual. Joan García es va menjar un gol igual que aquest que dius d'Unai al Metropolitano.
6: Sí. Bueno, Metropolitano.
0: Perquè la vida del porter és que de tant en tant s'ho retratadet. Jo per això no em carregaria un porter. Ara, que em sembla millor Joan García que Unai, doncs sí. I pel que sembla De La Fuente també li deu semblar, perquè per si de cas l'ha posat a la llista. Més noms, Laia.
4: Vinga, Gavi.
0: Aquest estava molt content.
4: Aquest estava molt content. És cert que després de les dues temporades on ha patit lesions molt greus i ha jugat poc, aquesta temporada hi havia el dubte de si li arribaria per ser convocat. El rendiment de les últimes setmanes de Gavi feia pensar que segurament sí que entraria, però per la reacció que ha tingut Gavi, queda bastant clar que no les tenia totes i que sobretot no saben els jugadors la nit abans que aniran convocats. O com a mínim Gavi, si ho sap, ho dissimula molt bé, però no, pel vídeo no. És Lamine Yamal, ha penjat un vídeo a les xarxes on es veu el moment en què Gavi sap que el convocaran. Això és a la Ciutat Esportiva, es trobaven fent exercicis amb un dels seus preparadors, en Merino. També hi havia a la mateixa sala De Jong, Héctor Fort, el mateix Lamine Yamal, entre d'altres. S'atura la preparació, els entrenaments o la sessió, estan mirant la tele com van anunciant els noms dels convocats i en el moment que senten Gavi, doncs, se sent això. Això, i res més, crits, sí, sí. L'abraça De Jong amb una alegria De Jong per la convocatòria de Gavi.
0: A mi és el que em mola més del vídeo. Està més content De Jong que Gavi. Gavi està desencaixat, però De Jong està eufòric.
4: No, hi ha una eufòria i una bogeria, una felicitat en aquest moment.
6: És normal, ha patit molt. Sí, sí. Ha patit molt, molt i molt de temps. O sigui, es va lesionar en la selecció també. O sigui, crec que De La Fuente això ho ha fet bé. I Frick.
0: Sense totalment Frick, d'acord. Flick ha ramat molt en aquest tram final de temporada.
6: Sense Flick, aquest no està a la selecció avui.
0: Sí, sí, perquè l'ha fet jugar gairebé tots els partits, fins i tot abans que el Barça tingués la Lliga sentenciada. Segurament aquí també s'ha ajuntat que De Jong ha estat lesionat i ha quadrat una mica tot, però vaja,
4: sí,
0: satisfacció.
4: De La Fuente amb Gavi ha dit que ha reconegut que va ser un moment molt, molt dur, que ho van passar molt malament també la selecció espanyola quan es va lesionar, en parell molt dur, que ho

0: Tatsà també hi hauria
1: avui
0: entrat.
1: També van anar a Qatar, eh? També avui.
2: Fermín ha de sentir la mateixa energia que Gavi, però al revés, perquè, yeah. Sí, home, perquè era una temporada brutal per ser importantíssim, sí, sí, pel Mundial i quedar-se fora.
0: D'aquest 8-0 amb el Madrid, alguna reflexió que us vingui així de cop al vot?
2: Avui, no sé si després l'escoltarem o no ens interessa gaire, però avui ha aparegut Riquelme com a candidat.
0: Enric Elme.
2: I l'única... Podria haver fet moltes crítiques esportives, però l'única que ha fet, potser ja sabia que passaria això, és que no tenemos ni un jugador espanyol...
3: Per ser justos, molt, van fitxar Álvaro Carreras i Hausen, tots els seleccionables.
0: Sí, la cosa ja no va per aquí, sí, però sí. La veritat és que...
3: No ha funcionat,
0: cap
3: de
0: dels
3: moment.
0: Dos no s'ha guanyat el lloc a la selecció espanyola. Ha fet aquesta reivindicació i una sobre l'estadi, que també m'ha cridat
2: l'atenció. Sí, sí, sí, no, dic que esportives només ha fet aquesta. Sí,
0: sí.
2: El lavabo, les barres...
0: Que, des d'aquest cap de setmana, pendents encara de saber la data de les eleccions, Jo m'enfado amb els estatuts del Barça perquè a vegades són inconcrets. Els del Madrid és un porro de farigola.
1: Per començar, Florentino és president encara.
2: Sí, a mi no això, deixarà de ser mai.
0: A mi això no em sembla malament.
2: Em sembla
0: molt pitjor la fórmula d'aquí, que fa 3 mesos que tenim un...
2: Ara pot manipular els comptes, els números, pot fer qualsevol cosa. Ja ho deu haver fet 70 vegades, però vull dir que no és molt...
0: No, no, però...
2: No és molt equitatiu.
1: Si tu dius que ho deixes, ho deixes.
0: Però, a veure... Ara és que no tenia previst tenir un debat electoral. Si tu te n'has d'anar, però deixes mitja directiva al capdavant del club, jo no acusaré de manipular ni de res, però és evident que no aniran contra teu. Vaja, és que no hi veig cap diferència, la veritat.
2: Va, tot el que els preocupa molt, no tenir cap espanyol.
0: Almenys a Riquelme, no sé si a la massa social del Madrid.
3: A mi la reflexió que em ve al cap va una mica a la vostra línia, és a dir, el Real Madrid a nivell esportiu deixa molt que desitjar, però jo crec que també hi ha un sentiment de pertinença que ha perdut el Club Blanc durant moltes temporades i que per mi és imprescindible per competir, per quan les coses van malament. Crec que això és un fet que també està afectant el joc del Real Madrid, no, la convivència, i bueno, per mi no cal que ho arreglin, però que crec que és un fet també que s'ha de tenir en compte.
1: No passarà res perquè aquesta selecció té pinta de que podrà fer coses grans al Mundial, però una selecció sense cap jugador del Madrid és dramàtic, o sigui, per lo que és culturalment la institució, és dramàtic.
0: És contra natura.
1: Sí, sí.
0: O sigui, que hi hagi 8 tios del Barça, que correcte. Se suposa que una part àmplia de la massa social del Barça se li enfot de selecció espanyola. I en canvi, el Madrid...
2: Si fas alineacions on hi ha 11 tios, només n'hi ha 1 o 0.
0: És que no s'hi pot fer res.
1: Però si el problema és del Madrid.
0: És contra natura, és evident.
2: Sí, sí.
0: I que després pot passar, com el Mundial 2010, que guanyarà la selecció espanyola i... És inevitable veure l'empremta del Barça guanyant aquell Mundial. Vaja, jo no sé si els fa molta o poca gràcia, però també és el que hi ha.
4: No havia passat mai un Mundial
0: no.
4: A la selecció espanyola sense cap jugador del Real Madrid.
1: És que hi ha 3 de l'Atlético de Bilbao, 3 de l'Atlético de Madrid, 3 de l'Arsenal.
0: O sigui, sí, sí.
1: Celta, Osasuna...
3: Sí, sí, és bastant increïble.
0: El de l'Osasuna sobre era seu.
1: Sí.
0: És un jugador que fa un any va haver avui ho comentàvem amb la Sònia a la redacció, fa un any aquest nano va debutar a primera divisió en un clàssic, va fallar un gol,
1: sí,
0: i li van dir...
1: De tot.
0: Va haver de tancar les xarxes socials. Òbviament va marxar del Madrid i en un any a primera un Mundial, vull dir, és d'aquelles històries que... Vaja, a part que a mi em sembla un futbolista extraordinari, però és d'aquelles històries que dius, mira, ole...
4: En tenen un a la llista que es diu de suport.
0: Ah, sí?
4: A Gonzalo.
3: Ah, clar.
0: Ah.
4: A la llista.
1: I Marc Bernal.
4: On, per cert, aquí hi ha dos catalans més i un del Barça, Marc Bernal i Sergio Gómez, són en aquesta llista de suport, que és una llista que ha fet d'un grup de jugadors per preparar aquests amistosos abans de viatjar cap als Estats Units. Uh-huh. Doncs,
0: 26 li han semblat pocs i ha dit que en porto uns quants.
3: Però ara, en parlàvem abans, en el cas de Gonzalo no ho sé, però en el cas de Bernal no era la llista de 55 i, per tant, encara que hi hagi un lesionat, no hi pot anar.
0: Això sí que pot ser que tingui raó.
3: Potser no, és així, vaja.
2: Com et costa donar-li raó?
0: No.
2: Deixa la porta oberta, que potser tingui raó.
3: No, és així, vaja, que ho he confirmat. El que no sé si alguns d'aquests, no sé si estan a la llista de 55.
0: Però jo això no

0: el cas de Bernal no hi era.
1: El que jo deia és que la llista 26, si hi ha una lesió...
0: Fins que comenci el Mundial, és que pots...
2: 24 hores abans del primer partit del Mundial.
0: Pots
1: Bernal no anirà al
0: Mundial. Potser Hauser encara té opcions.
3: Gonzalo.
0: Jo segur que Hauser estava al 55.
1: Això ho segur.
2: Després de l'Story, no sé.
1: I ara ho té més difícil. Ara que dieu això, per exemple, seria molt defensable, doncs, m'enduc a Gonzalo i no m'enduc a Borja Iglesias com a tercer davanter, però bé, ja ho...
3: Gonzalo, a Sofascore, quina puntuació
1: té? No ho sé, però fora conyes, a mi em sembla un molt bon rematador.
3: Sí, és un bon nou.
4: Però no ha jugat?
3: La veritat és que els últims minuts que ha jugat tampoc han estat molt.
4: No, però ha jugat molt poc.
1: Jo recordo un dia que ens en fotíem perquè no jugava Mbappé, va sortir aquest nano i va fotre un hat-trick.
0: Gonzalo sí que hi és a la llista de 55, cas de lesió, per tant Gonzalo encara té opcions.
1: Aquest encara té opcions. Només li falta trencar alguna cama i... és broma. Laia, alguna cosa més?
2: Res més.
1: Molt bé, Mercès.
2: Adéu-siau.
1: Farem una pausa i agafarem el rebuf, la ressaca dolcíssima d'Oslo. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
9: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
14: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
15: Les notes del nen, les obres a casa...
14: El manteniment del cotxe...
15: Ah, no, això no és cap càrrega.
16: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
17: Peugeot.
18: Evitem el soroll.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
19: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
6: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
8: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo...
16: És que fos cada dia un detall.
20: És de les entrevistes lletges que t'he vist. Avui estic...
6: Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
16: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
6: No.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
21: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
22: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
23: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
22: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
23: Per darrere espera i pam, pam, pam.
22: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cercle central. Es desdobla Salma. Continua Payor. fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, pot fer el quart, gol.
1: I el quart, així explicava el Salmurri, el quart i definitiu gol de Salma Parayuelo a la final de dissabte a Oslo, aquest Barça 4, Olímpic de Lió 0, que porta la quarta Champions a les vitrines barcelonistes. Ruth Vilà, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: I que fa que les últimes 48 hores, especialment les primeres 24, hagin estat una festa contínua, lògicament, al vestidor barcelonista.
0: Amb una capacitat d'aguantar, perquè la festa a Oslo va ser llarga.
1: Sí?
0: Sí, va ser llarga, va ser a l'hotel de concentració i després a
1: Europa. Allò enganya perquè es fa de nit molt, molt tard i es fa de dia molt d'hora, llavors et perds una
2: mica. La noció.
0: Sí, i les jugadores deien a Oslo tancant aviat, però és igual, ja buscarem on puguem anar, que
1: tenien Graham Hansen.
0: Sí,
1: amb una...
0: Ui, no sé si és la més indicada per buscar els llocs per sortir molt tard, però vaja, vull dir...
1: És igual, en aquest cas jo crec que devia col·laborar fins i tot Engen. Bé, exacte, home, les anfitriones, sí, sí. Aquí hi havia... Jo això ho vaig tenir claríssim des del primer moment. Que això, Cata va arribar a Oslo amb tot això negociat.
0: Cata i Pina, que han compartit imatges que després de la festa de Montjuïc se'n van anar a Montcada, que era festa major, i van pujar a l'escenari del concert que hi havia allà a Montcada i a les atraccions de la fira, que gairebé queien a la olla, aquella que es mou.
1: Sobradíssima.
2: Era molt arriscat en l'estat en el que estaven ficar-se en aquella olla.
1: Bé, sobradíssimes de facultats físiques per resistir les celebracions, d'altra vegada com per no celebrar-ho.
0: Sí, sí, evidentment. Unes celebracions amb discursos de diverses jugadores, a més de fer festa, entre ells el de la capitana d'Alexia Putellas, també de Mapi, Dona, que són jugadores a qui la gent va cantar repetidament el que es queda-té, no? Els demanaven les tres que es quedessin. Cap d'elles va fer referència al seu futur. És veritat que Alexia, a la celebració d'Oslo, sense fer referència al seu futur, fa un discurs o diu unes paraules explicant que el Barça té molt bon futur i que les noves generacions, que s'ha d'anar deixant pas a les noves generacions, perquè està demostrant, sobretot amb la titularitat de Serra Jordi, no? que també pugen amb força, i aquí potser li pots agafar el pau de la lletra, el discurs d'Alexia per saber què farà amb el seu futur, però vaja, jo crec que no trigarem,
1: ho agafem tot. Fa dies que mirem a la lletra les declaracions d'Alexia, a veure si endevinem, i certament després d'Oslo fins i tot diria que en la primera reacció sobre la gespa a TV3, ara no recordo la literalitat, però va dir alguna cosa que vaig pensar, home, si ho dius així, és que, crec que va dir ja ho veureu, alguna cosa
0: així.
1: Sí,
0: ja ho veureu. Ja ho veureu,
1: com volem dir... Ja ho, vaja, si no hagués de dir anunciar res, no ho veuríem res. Va ser la meva deducció, però...
0: Sí,
1: per això dic que anem a la lletra i la realitat és que només ho sap ella, de manera pública no se n'ha dit res, i ens acostem al tram ja final de temporada, amb un partit dimecres al Johan Cruyff.
0: L'últim al Johan, i per tant, doncs no, amb la possibilitat de que si s'ha d'acomiadar, que es pugui acomiadar de l'afició que va habitualment al Johan Cruyff, o de qui vulguin en aquest partit.
2: Vaja, doncs, que per Bernabéu ho hauria de dir demà,
0: perquè la gent pogués fer-se l'agenda, no? Perquè si no és complicat. És un partit a les 7 de la tarda, una Alexia que, a més, ha estat nomenada millor jugadora de tota la Champions, de tota la temporada a la Champions, i de diverses jugadores també al millor 11 d'aquesta Champions, diverses jugadores del Barça. Johan és de l'Olímpic de Lió, ha estat la jugadora revelació, i destacar que el millor gol l'ha guanyat Júlia Bartel, la jugadora catalana, per un gol que va fer amb l'Atlètic de Madrid, crec que contra el Twente. Doncs mira, una altra catalana que també ha guanyat un d'aquests premis que dona la Champions. I de cara a futur, doncs d'aquest 11 que vam veure a Oslo, diverses jugadores que no seguiran, ja vam explicar que Mapi marxa, que Ona marxa. El cas de Salma, que està fent un molt bon final de temporada, és una qüestió econòmica. I ara mateix amb diferències importants entre el que voldria la jugadora i el que pot pagar el club. Ja sabem la situació econòmica del Barça i que no pot estirar més el braç que la màniga, que Salma té un molt bon contracte perquè l'últim contracte que va fer el va fer en un molt bon moment i per tant i encara es podien pagar bons contractes i les seves expectatives són molt diferents ara mateix de les que li pot oferir el club.
1: El cas de Salma, des del meu punt de vista, és el més difícil de desxifrar, perquè fa un mes ja en parlàvem. Salma no està clar i jo sincerament pensava, doncs tal dia farà un any perquè no estava jugant, estava fent una temporada discreta.
2: Segurament fa un mes a la direcció esportiva devien pensar això.
1: I ara resulta que, clar, els dos gols, sobretot el... En general jo diria que ha fet bon partit.
2: És el que anava a dir, no són només els dos gols, és el partit que ha fet a la final i els partits que va fer sobretot el Camp Nou contra el Bayern.
1: Sí, sí. Ara importa una mica més que se'n vagi que fa un mes.
3: Que interessat.
2: No, és així, la temporada que havia fet...
1: No, rendiment.
2: És que és una jugadora que va perdre del tot la confiança, que era l'Eurocopa amb Espanya, que va estar molt malament, i que va arribar a l'inici de temporada, que era una jugadora totalment diferent al que hem vist al final.
0: Sí, sí. Que el Barça, a més, no sabia com encabir-la perquè no acabava de trobar-li el rendiment. Sí. Clar, jugaven contra molts equips que no deixen espais i aleshores Salma perd moltes de les seves virtuts i fins i tot van decidir que la provarien de carrilera, que tampoc que va jugar tres partits i res més.
1: No va reixir.
0: No. I d'aquest 11 Graham ja m'ha explicat que renovarà i també tenim el cas de Pere Romeu, que en principi el club li farà la renovació. Sí, però expliquem aquí que el tècnic ha tingut molts dubtes.
1: Ah, sí?
0: Sí, durant la temporada sobre la seva renovació, que no ho ha tingut tan clar durant tot l'any que volgués continuar al Barça. En certs moments ha sentit que el suport del club no era el que ell s'esperava. En d'altres moments també hi ha el tema econòmic. Insistim que el Barça està fent contractes a la baixa a tothom i que, per tant, fora d'aquí s'estan pagant més diners. I també veu la
1: dificultat... Que truqui a Xavi Pasqual, que li pot fer un clínic a la matèria.
3: I que parli en la porta.
0: I a més amb la dificultat de continuar amb el nou projecte, que serà un projecte amb unes baixes pel que fa a qualitat de jugadores important, no? I havent de treballar amb la màxima exigència, intentant treure noves jugadores, com és el que està passant ara mateix, com el cas de Serra Jordi o d'Aixa o d'aquest tipus de jugadores.
1: Dius que ha tingut perquè ja no en té o continua tenint-la?
0: Sembla que a la recta final de la temporada s'han anat esveint aquests dubtes.
1: Doncs jo vaig pensar que era un gest que estava bé del Barça de no associar el que passés a la Champions amb oferir-li la continuïtat, però resulta que el que no ho acaba de veure clar és... O no ho acaba de veure clar.
0: No ho acabava de veure clar. Hi ha hagut trams de la temporada en què el Pere Romeu no tenia clar la seva continuïtat.
1: Caram.
2: Doncs per mi seria una baixa sensible, no només perquè ha guanyat els quatre títols, perquè també penso que hi ha hagut una evolució molt gran en Pere Romeu aquesta temporada a nivell de gestió, a nivell de connexió amb la plantilla, a nivell de joc, és a dir, estem veient coses amb el Barça, per exemple, a la final, alguna sortida de pilota en Patri, és a dir, com moltes inputs positius. I crec que seria, no?, trobar una altra via continuista quan l'estaf és gairebé nou, no? Seria una qüestió complicada i jo celebraré que renovi quan es faci oficial, però també hem de parlar d'això. Parlàvem de Salma. Salma s'ha recuperat a l'últim tram de temporada gràcies a la feina de l'estaf, gràcies a la resiliència d'aquesta futbolista de no rendir-se, de continuar treballant, i crec que en aquest punt en Pere Romeu també té molt mèrit. Alexia igual, Alexia a inici de temporada, no?, ha comentat que es va obrir amb Canal, que van parlar moltíssim amb Pere Romeu. Per mi ha sigut una de les futbolistes, no?, on més confiança ha dipositat el tècnic blaugrana. I per tant, quan renovi, doncs crec que serà una molt bona notícia.
1: És veritat que posant en el seu lloc dius, d'acord, aquest any ho has fet perfecte, és impossible fer-ho millor, matrícula d'honor, l'any que ve fes el mateix, però sense tres titulars i mitja.
2: És molt difícil, perquè a més la resta de clubs d'Europa van millorant el nivell, fitxant, no?, moltes jugadores. El Barça, pues, sabem que a nivell econòmic té moltes dificultats i és difícil, però crec que també aquesta temporada ha sigut la temporada de la Masia i crec que no haguessin jugat tan bé les futbolistes joves si no hi hagués hagut la confiança del tècnic. Per tant, crec que, bueno, que segurament a nivell de... Jo pensava, no?, en l'11 titular de la temporada vinent. Tens a Paredes, portes una central, tens a Aixa, et queda, no?, el lateral dret per cobrir, és May Brooks, però al mig del camp tens Aitana, Patri, Serra, Jordi, a dalt tens Eva Payor, Graham, Pina, és a dir que tens un 11 de garanties. Mm.
0: Sí, sí, les baixes més significatives i clares són a la defensa, perquè sí. Mapi és una pèrdua importantíssima i Ona Bona Valla també. És un lateral dret, però també.
1: Bé, doncs veurem com ho resol el
3: Barça. Però també hi ha que posar en valor la feina de l'entrenador.
1: Sí, sí.
2: Sí, perquè moltes vegades ens n'oblidem i es pateix moltíssim,
1: En aquest cas és molt fàcil ser justos amb ell, perquè l'any passat tothom li va imputar la derrota contra l'Arsenal, doncs, per una qüestió de coherència, el que no val és que aquest any guanyin les jugadores i l'any passat pel més l'entrenador.
2: També m'agradaria afegir una cosa molt ràpida, també en qüestió de lideratge, és a dir, la pèrdua d'Alexia crec que no només és esportiva, sinó crec que al final és la futbolista, no?, que connecta tot l'equip. Veurem qui agafa, no?, aquest rol, aquests galons la temporada vinent, perquè per mi és una pèrdua increïble a nivell de, no?, de veu del vestidor cap a fora, de com està acollint a les joves, és a dir, té un pes tan important que, potser serà...
4: Et diré més, gairebé més important fora del camp que dins del camp el que porta Alexia aquest
1: grup.
4: Bé, és que per començar és una icona que no tens cap altre futbolista com a cara visible que tindrà aquesta universalitat, que sí que tens Aitana Bonmatí, que aquest any, els 5 mesos aquests que no l'has pogut comptar, doncs sembla que haguem oblidat el nivell futbolístic que té, però fora del camp Aitana no és exactament el mateix que Alexia, i fins i tot diria que en el grup Aitana té un perfil molt diferent al d'Alexia. Alexia és la capitana. I
0: té molta ascendència, com deies, amb les jugadores del... No? L'altre dia, quan l'entrevistàvem, que deia alguna li ha hagut... Sí, que hi ha alguna que li ha hagut de dir que baixi a peus a terra, no? I a part, que com que ella és un exemple del sacrifici, és una tia que treballa moltíssim, que s'esforça moltíssim, és l'exemple que han de seguir aquestes joves que a vegades, doncs, amb la novetat, que són joves i tal, van una mica xalabrades i Alexia marca una mica el camí. No, aquí s'ha de treballar, aquí hem d'entrenar totes i sacrificar-nos totes perquè... Això també compta.
1: Bé, doncs esperarem notícies sobre Alexia. Si segueix la doctrina Lewandowski, ho anunciarà demà per poder acomiadar-se dimecres. Haig de dir que... Jo entenc els seus timings, però a mi em sap greu que aquest partit no es pugui jugar al Camp Nou. Perquè crec, no sé si arribaria a omplir-lo com els partits de competició, però jo crec...
2: No, si tu saps 10 dies abans i el club pot gestionar d'una manera diferent. Però tenies la final de Champions.
1: No,
2: la de Copa, mira, però és la final de Champions.
1: No estic culpant ningú. Ni culpo al club, per descomptat, perquè entenc que no ho sap.
2: El club no ho pot fer.
1: Ni crec que ella ho faci mal fet. Ella ha tingut les seves prioritats, que era guanyar la Champions, i després ja veurem. Però això fa... que s'acabés jugant un partit amb capacitat...
2: També et dic una cosa, des del seu punt de vista...
3: En aquest moment.
4: Jo crec que per elles és molt important quan van al Camp Nou, perquè, i a més, econòmicament pel club també ho és, però per elles, casa seva, és el Johan Cruyff. I és allà on juga cada partit.
1: Hosti,
4: i, i són els més fidels els que hi van. Per tant, bueno, també puc entendre que a ella no li importi. No dic que no li semblés bé el Camp Nou, perquè no li importi fer-ho allà on ella ha jugat pràcticament tota la seva carrera.
1: Però si te'n pots anar amb un comiat, amb perdó de l'expressió, a lo grande...
3: Però també ho pots fer un dia quan torni. O sigui, per mi...
1: Els comiats han diferit. Encara estem esperant el comiat de Messi, jo crec que ja no el veu bé.
3: Però en aquest moment, ella què ha fet? Equip.
2: No treure el protagonisme a l'equip.
1: He començat dient que no estava criticant a ningú. Només dic que a mi em sembla que era una oportunitat.
2: És una llàstima que el timing no ho hagi pogut permetre.
1: És a dir, jo crec que la dimensió d'Alexia, com deia la Sònia, està bastant per damunt de les pilotes d'or i de les Champions. És un referent. Per mi és el vaixell insígnia de tot aquest despertar del futbol femení, i a mi em sap greu que se'n vagi en un escenari per 6.000 persones, encara que sigui casa seva, ja està.
3: Si marxa, que encara no se sap, si marxa, marxa en una Champions. I sent important en una Champions.
1: És una sortida per la porta gran. En aquest aspecte sí que és la que es mereix. Va, que avui us hem fet una pregunta. Sònia Oleart, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: Quina jugadora del Barça femení li donaríeu la pilota d'or? Alexia Payor Patri, una altra. Abans d'escoltar què diu la nostra audiència, avui tenim un expert.
2: Jo he votat.
1: Ah, has votat, sí? Has votat.
2: Jo, Patri. És que crec que és una futbolista que no n'hi ha cap altre al món. És impossible trobar-li un recanvi.
1: Com m'agrada estar d'acord amb els que en saben.
2: Quina ascendència té sobre l'equip? Ofensivament, defensivament, és a dir, em sembla estratosfèric, em sembla increïble i crec que es mereix una pilota d'or.
1: Aquí el tedegisme.
2: Jo crec que possiblement sigui l'última opció d'Alexia per guanyar una pilota d'or i, per tant, li donaria a Alexia ni que no. Sigui per aquest motiu.
1: Potser és l'última de Patri, també, no ho sabem.
2: No, jo crec que Patri, el Barça... És que...
1: Les pilotes d'or, digue-li a Vinícius, s'han d'agafar quan passen.
2: Això també és veritat, però Patri, hi ha una temporada que per mi és claríssim que optava, que és... Perquè quin és el problema
0: de Eindhoven, no?
2: Clar, el problema de Patri és que no apareix als titulars.
1: No li van donar ni bola, ara que ens ho estem preguntant.
2: Aquella temporada, que fa una temporada tan espectacular com aquesta, a la final... és la que et posa en disposició de poder reguanyar perquè et marca els dos primers partits, els dos primers gols quan vas perdent 0-2.
1: I
2: aquell any no li van donar.
1: Li van donar, és que no va quedar ni entre les primeres.
2: Sí. Si li donen a Patri, em semblarà molt bé, però jo li donaré a Alexia perquè serà l'última que pot guanyar.
3: Patri.
1: Ruth.
0: Patri.
1: Tenga, un altre vot per Patri.
3: Jo no vull deixar la Sònia sola. Alexia.
1: I la nostra audiència?
5: Doncs la nostra audiència, 37% Alexia, 36% Patri, 20% Payor i un altre 7%. Us he de dir que la majoria de comentaris que llegiré apunten a cap a l'altre que no surt aquí, d'acord? Clar. El Germán diu, hola, aquest any Alexia i Messi finalment és el seu últim any aquí, encara que Patri i Payor també ho mereixen. El que sí no tinc cap dubte aquest any és que el millor entrenador no imagino què poden inventar per no donar-li al Pere Romeu.
1: No, vull que arribi la gala de la pilota d'or demà.
0: Bon pastor.
2: També és veritat que si li donen a Pere Romeu, Jonathan Giraldez pujarà al jurat.
1: Sí, amb raó, però vaja, aquest any no hi ha manera de colar un triomf de Serena Wiegmann ni aquestes
0: clar,
1: coses estranyes.
0: És que no hi ha
1: estranyes.
0: Ni Eurocopa, ni Mundial...
1: En fi.
5: El Mr. Mont diu Cata o Patri, la segona fa una dècada que s'ho mereix. El Jaume Domènech diu jo li donaria a Cata Coll, ja fa molt temps que és diferencial, però com sempre els porters porteres sembla que no compten per res i són tan importants com els golejadors. El Xavier diu Alexia, Payor i Cata en aquest ordre. A l'Alfonso diu a Payor perquè ha fet una molt bona temporada i no em refereixo només a la fase golejadora, que també em refereixo sobretot a l'actitud que ha tingut al terreny de joc, pressionant, desmarcant-se contínuament, lluitant-ho tot i corrent per obrir espais constantment. Us he de dir que el nom de Cata surt a moltíssimes respostes i que hi ha molts oients que se n'han recordat d'ella.
1: I merescudament perquè va ser una de les claus de la final pel Barça.
2: Jo crec que si valorem l'MVP de la final, clarament la cosa estava entre Payor i Cata Coll. Uh-huh. Amb vots particulars per Patri, si vols.
1: No, jo vaig votar Payor.
2: Sí, sí.
1: El que passa a mi em va impressionar
2: que
1: Patri.
2: Sí. Però si parles de tota la Champions, és veritat que Cata Coll pràcticament no té feina fins que arriben a les semifinals final.
0: Semis i final.
2: I aleshores... clar, per trajectòria la Champions segurament és la que té menys opcions. A banda que els porters sempre en aquests premis estan absolutament ignorats.
1: Jo la que descartaria és Payor, que m'haver guanyat la Champions.
2: Entenc
1: més que suficient.
2: El títol de màxima golejada de la Champions.
1: També. Doncs ja està, ja es dona per premiada la temporada vinent, ja en parlarem. Sònia, fins ara.
5: Fins ara.
1: Ruth, alguna cosa més?
0: No, ja és tot.
1: Doncs a veure, pendents de demà, a veure si és el dia A. O no,
0: aviam.
1: Que si no ho fos potser seria una bona notícia.
0: El meu telèfon ho agrairà, perquè treu fum.
1: Ah, sí?
0: No paro de trucar gent i enviar missatges, clar.
1: Ah, no, pensava que et trucaven a tu.
0: No, jo buscant.
1: Molt bé, no. Bé, et queden 57 minuts. Si hagués fumat a negre, entro, en aquest cas, ens avises.
0: Sí.
1: Fins ara, Ruth.
0: Fins ara.
1: Va, avui, molt moderat. 4 minuts de retard sobre l'horari previst. Agnès Marquès, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Què ens explicareu a Catalunya?
7: Doncs mira, detalls del sumari de la investigació de la trama en la qual està investigat José Luis Rodríguez Zapatero. La policia, concretament en aquest sumari, ubica la casa de l'expresident espanyol com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En aquest sumari de la causa, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable, jerarquitzada, de tràfic d'influències, i insisteixen a situar l'exlíder socialista doncs, com el coordinador, el supervisor d'aquesta xarxa. Hi ha diferents nivells de jerarquia, això ho explicarem al Catalunya Nit. Sí que del sumari se n'extreu també que José Luis Rodríguez Zapatero el que hauria fet és evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos, això sempre segons la investigació del jutjat que investiga aquesta presumpta trama. Després acabem de saber que dels passatgers espanyols del creuer que continuen fent la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid, doncs que s'acaba de confirmar un nou cas, és veritat, ja ho vam explicar-ho, que la quarantena havia de ser llarga perquè el període d'incubació de l'antivirus doncs és molt llarg i efectivament tants dies després, sense símptomes ens diuen, però gràcies a una PCR que se'ls fa de seguiment, una de les 14 persones que hi ha ingressades en aquest hospital ha donat positiu. Preocupa bastant més l'evolució de l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut demà viatja al Congo per supervisar la resposta que s'està donant en aquest brot. Hi ha, es calcula, unes 900 persones ja contagiades, 220 han mort en les últimes setmanes. Preocupa també que s'estan donant els primers casos a Uganda. I Itàlia ja ha pres mesures amb dues persones que han viatjat d'Uganda a Itàlia, les tenen també com una mena de vigilància en quarantena, perquè en aquest cas presenten febre. Per tant, hi ha molta atenció i vigilància sobre els moviments dels passatgers que volen des d'aquests països, etc. Tedros Adhanom, que demà viatja cap al Congo, de l'Organització Mundial de la Salut, ja expressava la setmana passada que estava molt, molt preocupat. I bé, també explicarem aquesta encíclica que ha fet Lleó XIV, el papa, que és a pocs dies ja de viatjar cap a Barcelona, en contra de la intel·ligència artificial. Diu que no es pot considerar un artefacte moralment neutre i reclama que es tracta, doncs, com des d'una perspectiva humanista. La situa, per posar-vos en situació, aquesta tecnologia al nivell de l'energia nuclear. I ha criticat l'ús que n'estan fent les elites econòmiques, que efectivament no són neutres i que poden eixamplar encara més la distància entre la riquesa i la pobresa. I de moltes altres coses que parlarem avui al Catalunya Nit. Tenim Toni Padilla, és dilluns. Per cert, tenim un ull posat també a la rua d'en Pep Guardiola i del Manchester City. Aviam si hi ha alguna sorpresa.
1: Sí?
7: No ho sabem.
1: Pitxi pel Barça o...
7: No, ja veuràs. A veure què passa.
1: Bé, ahir deia que estava molt cansat. I...
7: Sí, no, ell no dirà, jo crec jo, si no ho sabeu vosaltres, això sí que no ho sé.
1: No.
7: El que s'espera... La cosa més lúdica o festiva, em sembla.
1: El que s'espera d'ell és que agafi alguna selecció, però jo crec que no serà de manera imminent. Quan acabi el Mundial ja ho veurem.
2: De moment, per les imatges que hem vist, s'ho està passant bé a la
1: roba. Està passant bé?
2: Sí, home. Sí.
1: Ja d'anem per la imatge aquella del puro, no?
2: No. Aquesta no, l'he vist amb una beguda a la mà, però vaja, no.
1: Molt bé. No, és
2: que és... Ara ens ha deixat...
1: És que sabeu que hi ha coses que no es poden explicar de la festa, doncs ens ho
7: explicaran. Veurem si passa, no
1: si sé. Si passa, ens ho explicaran al Catalunya Nit. És que tenen fil directe amb Guardiola.
7: No, ja veus.
2: Potser el truc.
7: Això és l'antiinformació, no? Això que estem fent ara, em sento fatal, no? Nosaltres que només donem les coses confirmades.
1: No, és perfecte, perquè no ho podem explicar ara, però el Catalunya Nit sí.
7: Segurament.
1: Només es tracta de mantenir l'antena de Catalunya Ràdio.
7: Exacte, no.
1: I tindreu la resposta a partir de les 10. Manel Elias, Agnès Marquès, Catalunya Nit. Gràcies.
7: Gràcies.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
10: Amb Sònia Gelmà.
2: En aquest 25 de maig que us hem explicat que 8 jugadors del Barça aniran al Mundial amb Espanya, destaquen sobretot els noms de Joan García, Eric García i Gavi com a grans novetats, i també 4 catalans més, Raya Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz, també són a la llista de 26 futbolistes que ha donat avui Luis de la Fuente. I també hem parlat, òbviament,
4: d'aquesta quarta Champions del Barça, amb la incògnita del que farà Alexia. En els pròxims dies sortirem de dubtes. Els indicis tots apunten a que marxa, però sempre queda aquell bri d'esperança que no pugui canviar d'opinió. I també ens ha explicat la Ruth que, pel que fa a la resta de renovacions, en principi Pere Romeu renovarà, tot i que durant la temporada havia tingut dubtes, conscient que el projecte esportiu, doncs, cada cop serà més difícil. Home, és veritat que després d'una primera temporada on va guanyar 3 de 4 títols, la segona és immaculada, 4 de 4. Si ho deixes ara, seria... Bé... Doncs en el més alt possible.
1: Parafrasejant
4: no, no
1: Núñez,
4: pot fer millor.
1: Ja se puede morir.
4: Sí, exacte. Com que és dilluns, això vol dir que els amics de Ral d'Avinyó, la raça rústica de port de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla curada i escada perquè el pugueu gaudir, i amb tantes celebracions, doncs, celebrar el que calgui una nit d'aquestes amb un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93207474 s'endú aquest pack d'espatlla curada dels amics de Ral d'Avinyó.
1: Doncs de seguida un guanyador es posarà en contacte amb la Núria de la Fuente i serà feliç. Malauradament no són dies feliços a Girona.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: tu. Scar Tissue, diu la cançó. Red Hot Chili Peppers.
1: I què vol dir, Scar Tissue?
0: És teixit de cicatriu.
2: Doncs quadra. No sé si era avui. Hi havia voluntat editorial, però cicatrius en tenim per donar i per vendre. El Girona, que com sabeu, dissabte va perdre la categoria, va baixar a segona després de no poder guanyar l'Elx. En l'última jornada de Lliga, Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Ara aviat fora 48 hores de l'avaria. Com van aquests ànims?
3: Bé, doncs cada dia una mica més, i pensant que l'any que ve doncs, hi haurà un Ceuta Girona. I, vaja, amb tota la il·lusió del món per tornar a pujar, que ja hem fet dos ascensos, doncs perquè no n'hi pot haver tres, hi va haver un Saragossa, un Tenerife, i perquè la temporada que ve no es pot tornar a pujar a primera divisió.
2: De fet, més que perquè no, hauria d'intentar el Girona fer-ho tan aviat com sigui possible, perquè ja sabeu que el primer any que baixes tens una certa ajuda econòmica, després ja desapareix.
4: L'últim cop van pujar en el primer any, no?
3: No, el tercer.
4: No? El tercer.
3: Sí, l'últim, fet...
4: L'última vegada és el tercer?
3: Sí,
4: és
3: a dir, van fer tres promocions, la promoció contra l'Elx, el 2020, el 2021 perden contra el Rayo, i la tercera
4: d'acord.
2: El Girona va tirar per la via difícil, en canvi l'Espanyol, que sempre dèiem això, de, és que si perd la injecció econòmica serà més difícil, sempre ho ha fet a la primera quan ha baixat a segona. En fi, Edu, des de dissabte a nit, que vam escoltar a Mitchell i també el president del Figeli, no hi ha més veus autoritzades del club. Interpreto que això respon a que no està passant gaire res més enllà d'assumir la situació.
3: Sí, perquè tots van quedar molt tocats dissabte a la nit. Mitchell va dir que havia sigut el pitjor dia de la seva vida esportiva. Quique Carza va abandonar la llotja gairebé plorant. Fins i tot durant la segona meitat va marxar i va anar a la Vall Llotja. Abans que acabés el partit ja el van veure baixant. És a dir, que són dies molt i molt durs i ara doncs, han d'acabar-ho de pair i veure amb quines forces tenen de cara a la temporada que ve. I ara, si em preguntes pel futur de Mitchell, doncs diré que encara no ho sé. Jo ara mateix apostaria perquè no continuarà. Jo crec que és difícil que Mitchell continuï, però també vaig arribar a dir que el Girona, que era impossible que el Girona baixés a segona divisió i me l'he acabat menjant, per tant, no ho acabaré d'assegurar, perquè és evident que s'han de mirar la cara Quique Cárcel i Mitchell, han de veure l'energia que té un i l'energia que té l'altre, les opcions que hi ha amb un costat i l'altre, i no pot passar d'aquesta setmana com a molt la que ve que hi hagi aquesta decisió, que hauria de ser la primera de cara a posar la primera pedra de cara a la temporada que ve.
2: És que són les dues pedres angulars del projecte i, per tant, qualsevol decisió ha de passar per aclarir aquestes dues situacions. Com diu l'Eduard, segurament primer la de l'entrenador, que és el que acaba contracte, però també a continuació el director esportiu, que és el que ara rep a base de bé, però que a la vegada també és el que ha construït tot aquest somni del Girona els últims anys.
3: Jo ara mateix apostaria perquè no continuarà Mitchell, però si hi ha una reunió i tots dos es veuen en cor, doncs no sé. Cosa que ara mateix em sembla difícil que passi això, eh?
2: Jo no paro de pensar que sent com jo crec que és Mitchell,
3: sí, aquest és l'únic dubte que
2: li
3: tinc,
2: deu
3: sí.
2: demanar... Hòstia, jo això no ho deixo a segona.
3: Sí, sí.
2: Però és veritat...
5: Però és difícil, eh?
2: Ja, és veritat que durant la temporada a mi m'ha fet la sensació que Mitchell emetia signes de desgast.
5: Sí. Des del principi.
2: Sí, sí.
5: Des del principi.
6: I que possiblement no... ell vol fer un pas endavant en la seva carrera i jo crec que ara és el moment.
2: Clar, potser no és el millor moment per fer el pas endavant.
6: Però al final, anar segona per ell també és un pas molt enrere.
0: Si ens posem, si només pensem en ell, el moment era després de la gran temporada que fa que posa el Girona a Champions.
2: Clar, però vols gaudir de la vegada.
3: Com diuen,
0: jo recordo que en aquell moment es parlava, gairebé s'assegurava que quan Guardiola marxés del City era Mitchell el que anava perquè estava... Clar, i ara tot això ha quedat bastant lluny. No?
3: És que aquesta temporada que parleu de la Champions va tenir ofertes molt importants. Va tenir ofertes d'equips de primera fila europea amb possibilitats fins i tot d'arribar lluny a la Champions League, i ara és evident que després d'aquest descens doncs, també el catxer de Mitchell s'ha de reconèixer que haurà baixat.
0: Normal.
3: Que haurà baixat i que, això... no, que potser no té tantes ofertes ara.
2: Per això deia que és evident que Mitchell en algun moment havia de fer el salt endavant a la seva carrera, però clar, potser ara no és el millor moment per ell. Bé, en definitiva no se sap, no contesta, de moment no hi ha data per saber quin futur tindrà Mitchell i tampoc per Quique Cárcel, que en aquest cas té,
3: sí, té contracte. És la gran diferència. Volem que és el que passa els pròxims dies, perquè s'ha de prendre una decisió.
2: Incorporo una veu habitual de les transmis del Girona, el Tot Gira. Susi Sala, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: Bé, i vos?
1: Com l'Eduard, més o menys, assumint el cop, per dir-ho així.
2: Sí, és que no és fàcil d'assumir perquè bé, l'últim dia sí, perquè ja era caixa o faixa, però no ens ho hem vist a venir gaire.
1: No, tot i que els símptomes del Girona, és el que dius, eh? Jo no l'he vist allò fi tota la temporada, doncs amb regularitat, diguéssim que no. I la incògnita és saber el que passarà a partir d'ara a nivell de projecte, no tant a nivell d'equip.
2: No et pregunto què passarà, perquè no ho sabem. Què creus que hauria de passar?
1: Doncs que hi hagi una neteja important de jugadors, que això passarà, perquè pel que sigui...
5: No quedarà cap.
1: Cap? Perquè...
3: No, home, algun sí, però ja és un digui.
1: Entre 2 i 4 comptàvem.
3: Sí, perquè només? Penseu, en aquest
5: només,
3: cas...
5: Eduard, només?
3: Que, digues, perdona?
5: Entre 2 i 4, només?
3: Sí. No, és un digui. Penseu que n'hi ha 16 que tenen contracte, 16 dels jugadors que han jugat habitualment aquesta segona volta tenen contracte, però esclar, heu de tenir en compte que Sigankov i Banat tenen ofertes, ja s'estava parlant des d'Ucraïna, que poden anar a Villarreal o l'Ajax, que Arnau marxarà, que Unagi segurament marxarà, tots aquests jugadors no jugaran, evidentment, a segona divisió.
1: Els cedits, que n'hi ha 4 o 5,
3: sí,
1: també.
3: I aquests ja no hi ha possibilitats de que tornin. Es parlava que Xivierri podria renovar la sessió, però esclar, ara ja no jugarà a segona.
1: I a nivell, suposo que em preguntes, Jordi, més a nivell d'entrenador i de director esportiu i tot això, home, jo crec que les etapes s'acaben, ens agradin o no ens agradin. Mitchell ha estat l'entrenador més important del Girona, ha aconseguit coses aquí a la ciutat inimaginables, però jo el vaig veure molt abatut dissabte. Penso que pel seu bé, i pel bé de l'equip, ara mateix ha de fer un pas al costat i deixar que vingui gent nova. I el director esportiu, doncs aquesta temporada segurament no, però la propera, perquè té un any més de contracte, doncs també ha de seguir el mateix camí. Són 13 anys, si no m'erro, i 13 anys, a part de que desgasten a tothom, fan que s'acabin repetint vicis, per dir-ho així, i millor que vingui gent nova.
2: S'ha de ser quirúrgic, perquè jo ho dic per com jo mateix em vaig pensar en una cosa i al cap de 5 minuts penso la contrària. Per una banda, parlem de probablement els dos tios més importants de la història esportiva del Girona, i penses amb Estuani, tens raó, penses, si ho hem d'aixecar, amb qui millor que amb els dos tios que ens han fet, que ho han fet millor, però a la vegada no puc evitar aquesta sensació de desgast en les dues figures.
0: Els tios que ho han fet millor porten una motxilla,
2: sí,
0: a l'esquena,
2: sí, veritat,
0: que un altre tio que potser no és tan bo però que ve de nou,
2: és veritat,
0: no?
2: Però jo no puc evitar pensar,
0: sí, sí,
2: d'acord, Mitchell està cansat, d'on traurà el Girona un entrenador millor que Mitchell?
3: No, i que hi hagi estabilitat entre Quique Cárcel, Mitchell,
2: això també.
3: Que també Quique Cárcel és un entrenador que no li agrada fer gaires canvis d'entrenadors. És veritat que a segona divisió en va haver de fer, però ja ho vaig explicar també al Club de la Mitjanit. Recordo una conversa amb Quique Cárcel quan li va passar les dues promocions perdudes amb Francisco a la banqueta, estava enamorat de Francisco. Francisco va perdre contra l'Elx i contra el Rayo Vallecano, se li van acabar les piles, se li van acabar l'energia, es van mirar els ulls, van dir, tu tenies moltes ganes de continuar, però és que no podem, perquè ni tu tens les forces,
2: ja, però
3: ni jo tampoc.
2: Entenc el paral·lelisme, però és que Francisco no és ni un 5% del que representa Mitchell. Llavors,
1: jo
2: crec que
1: això
2: és fonamental a l'hora de prendre la decisió.
1: És una altra cosa, que és que l'entrenador que vingui, si en ve algun, ha de quadrar amb l'estratègia de la propietat i del projecte que té, i això per mi és el més difícil. Però clar, és que l'hauran de buscar. Si Mitchell decideix unilateralment, doncs l'hauran de buscar.
2: Què vol dir que és difícil quadrar amb l'estratègia del club?
1: Bé, jo no tinc clar exactament quina és l'estratègia del club a partir d'ara, però a partir d'ara, en el sentit, doncs, que aquí hi havia uns projectes per mantenir-se durant bastants anys a primera, i hi havia una sèrie d'inversions, hi havia una sèrie també d'un projecte esportiu, d'una base també, de l'acadèmia i tot això, que això quedarà aturat. Però ha de quedar aturat momentàniament, i jo, tal com ho entenc, hi ha d'haver un projecte que sigui engrescador per tornar a pujar. Per tant, necessites gent que sàpiga molt bé el que fa, però alhora ha de ser a mitjà termini, i amb una forma d'entendre el futbol que Mitchell sí que els hi ha quadrat, però, per exemple, per dir-te un nom, a Machín no els hi quadraria, saps? I aquí ve la dificultat.
2: Sí, sí. Bé, doncs veurem què passa al Girona.
5: Però qui millor que Quique Cárcel per fer això?
2: Clar, però igual que amb Mitchell.
5: Ja, no, però per mi és diferent Mitchell que
0: Quique Cárcel. Crema més entrenador.
2: Bueno, aquest any Quique Cárcel ha arribat a límits
5: que
2: fins i tot ens ha fet patir per la seva salut. Vull dir que crema tot aquí.
5: Sí, però quan dic que qui millor que Quique Cárcel, perquè ell té el coneixement.
2: Sí, a mi no m'has de convèncer, però...
4: Aquí, però és que en el cas de les dues figures és més... com ells afrontin aquesta nova etapa, que si ells volen continuar al Girona, jo crec que només pot dir continueu.
0: Però per mi no és comparable un arquitecte esportiu diu que cada dia ha de veure aquelles cares, fer rodes de premsa, tots els periodistes li pregunten...
2: Està clar, però en el cas de Cárcel, que és que jo crec, no vull ofendre a ningú, però dic com ho penso, és que sense Quique Cárcel tot això no hauria passat.
3: No existiria.
2: Llavors, clar, arriba un punt que sí, hi ha un any que la claves amb, com es deia aquells?
4: Dobby.
2: La
4: Dobby.
2: I l'any següent fitxes Miovski. I la vida és així. Però
5: això és el futbol.
2: Sí. Per cert, Miovski és del Girona o ja no?
3: No.
1: Tenim Esprilla, Esprilla.
3: Esprilla sí que ha de tornar.
2: És que torna Esprilla, dic, bueno, mira, Esprilla encara ho arreglarem.
3: Perdona, Esprilla queda campió de la Lliga Turca, vull dir que tampoc
1: us enrieu. Sense jugar, però...
2: Al voltant seu edificarem el projecte
3: d'ell,
2: de la seva sang i el seu carisma, edificarem l'ascens.
4: I ara, a posteriori, jo em pregunto si, perquè tinc la sensació que l'any a la Champions també ha passat factura aquesta temporada. Si va valer la pena. És a dir, aquell any, evidentment, va passar factura, però és a dir, si la gent de Girona canvia tot el que va viure a la Champions per haver tingut més estabilitat o no?
1: Jo crec que sí.
5: Sí. Jo també. Sí? Jo també.
2: És que allò és
1: tan
2: difícil que passi en un equip com el Girona. Ah,
3: impossible.
4: No, quan dieu que sí, voleu dir que
1: ho canviarien per mantenir-se primera.
4: Que ho canviarien per mantenir-se primera, eh?
1: Jo crec que
4: no. Vale la pena. Tu dius, Marcos, que vale la pena.
2: Tu, Susi, que no, eh?
1: Jo crec que els que hem tingut la privilegi de veure el Girona a Champions i veure'l en directe allà al camp és una cosa que jo crec que no es torna a repetir, per tant...
4: Va valer la pena.
1: I tant, ja tornarem a pujar, escolta.
2: Sí que va valer la pena.
1: Sí.
3: Una altra cosa és que fes mal, em depèn de quines circumstàncies.
2: Clar, que n'has pagat les conseqüències.
3: Això sí, però no només esportives, sinó també...
5: Perquè has jugat malament.
0: Ha estat el millor i el pitjor que li ha passat al Girona.
5: Sí, saps clar. Però tu comences malament, fas 3 punts de 21, acabes pitjor, 4 de 24, doncs... Això no és la Champions, això és que has fet malament les coses.
4: I amb tot això, amb aquestes dues ratxes, si arribes a guanyar un partit més, tenies.
3: No, arribes a fer el pal de Lemar.
5: Lemar, pal dintre i ja està.
4: No, però és que el que li ha passat al Girona també, aquesta temporada, és a dir, també és una cosa molt estranya, és a dir, fitxes a Ter Stegen i se'l lesiona. Banat, és a dir... Ha tingut un cúmul de circumstàncies negatives que res li ha ajudat. La moneda sempre caia creu. Sí.
2: El dia que el Girona va haver de jugar amb un Unagi de nou, jo vaig pensar que la cosa s'estava complicant per moments és el que ha passat.
5: I Unagi tampoc ha estat bé.
2: No, l'Unagi post-Copa d'Àfrica tampoc ha... Per baixar han de passar una sèrie de coses que no van a l'hora
5: i
2: han passat unes quantes, efectivament.
3: Deixeu-me dir una última cosa i un tuit d'Estuani que... Vaja, és que parla gairebé en futur perquè diu orgullo de haber defendido estos colores con todo lo que tenía y de haber vivido momentos increíbles junto a ustedes. Gairebé és un
4: comiat.
3: Sí, un tuit parlant.
2: No es podrà acomiadar com mereixeré, el portarem al Johan Cruyff amb Alexia i ho farem conjunt. Doncs no serà un estiu fàcil i encara menys feliç a Girona, però us l'anirem explicant a mesura que ens l'expliquin a nosaltres, que aquesta és l'altra. Jo entenc que la situació és dolorosa, però que 48... Sí, però 48 hores després que estiguem amb unes declaracions de Delfí Geli, jo crec que hauríem d'anar passant una mica de via per saber de quin mal hem de morir. Solà, Susi, abraçada, gràcies.
3: Ja torno a entrar o ja no...
2: No, demà, que tinc entès que vas a Palamós, hem preparat... Sí, perquè juga el Badalona contra el Madrid.
3: Sí.
2: Demà hem preparat la retirada de la samarreta d'Eduard Solà al Tot Costa. ja...
4: I ja fins aquí dues temporades.
2: Que
4: no?
2: Quan pugin.
5: No, una.
2: Dues no, l'any que ve per l'ascens.
4: Ah, fins aquí. Ah, d'acord.
3: No, ja ho sé que ara hi ha segona divisió, ja no...
2: Ja t'ho van, dir ahir, Solà, però tu saps que ets de Champions.
3: Exacte.
2: I tu, Susi, també. Abraçada a tots dos.
3: Adeu.
4: Adeu.
7: Torque Lab.
2: Canviem de registre i segurament tornem una mica enrere en el programa. Ricard Torquemada, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Perquè avui el laboratori versa en part sobre un futbolista de qui ja hem parlat, de Gavi, que avui ha entrat a la llista del Mundial, i sobre una matèria que crec que és matèria de la temporada vinent ja. Mm. Amb De Jong continuant a l'equip i sabent que a Flick li agrada, amb Gavi recuperat 100% i amb Bernal com a proposta de futur per la posició, tu on creus que residirà el mig centre del Barça la temporada vinent?
8: Mira, em plantegeu el punt feble, el meu punt feble del Barça de Flick, perquè no tinc una tesi molt clara sobre
2: punt
8: això.
2: Punt feble sembla... perquè no ho tens clar, no perquè
8: no,
2: sigui
8: perquè el laboratori
2: feble.
8: treballa, però no arriba a conclusions.
5: No troba la fórmula.
8: Saps què passa? Que ho trobo fascinant, perquè ens trenca moltes veritats absolutes o molts principis que a vegades semblen com molt dogmàtics, que és que el Barça pugui tenir migcentres de tots els colors i l'equip es continuï comportant de la mateixa manera, amb matisos. O sigui, jo no conec un equip que tingui una personalitat tan marcada i que pugui jugar amb, perquè hem parlat de Marc Bernal, de Gavi, de De Jong, però pots afegir a Eric, és a dir, pot com un central de mig centre, amb un central com de, com un mig centre com De Jong, que és tot el contrari, ha de ser posicional, amb una àncora com Marc Bernal, que és clàssic mig centre defensiu per jugar gairebé únic i per tant amb dos interiors, tot i que a Barça ja sabem que són gairebé tres alçades, i amb Gavi, que s'està reciclant en una posició on també ha de mesurar molt tota l'expansió que té ell per naturalesa en la pressió, en el pas endavant, en quan saltar i quan no saltar. És a dir, són quatre migcentres diferents que Flick et diria que gestiona depenent del rang dels jugadors, més que de les necessitats tàctiques de l'equip. I això em sembla una... Vaja, per nosaltres que ens hem... Que hem crescut amb la idea del 4 i després del mig centre defensiu i després de l'aparició de Busquets, és un tema absolutament... no sé, impressionant, impactant i jo crec que molt interessant. No t'ho sé dir. Jo diria que continuarà sent De Jong el preferit, perquè si Flick té De Jong fa la sensació que els altres van al costat. Però em pregunto, en quin moment hi haurà el canvi de guàrdia amb Marc Bernal? Mm. I mentrestant, quin rol tindrà Gavi a l'equip? Jugarà com a mitja punta tercera alçada, jugarà com a fals extrem esquerre, jugarà com a mig centre quan passi alguna cosa, perquè Gavi i Eric són dos jugadors que la sensació és que Flick per ells són titulars, són suplents però són titulars, és a dir, on falti algun de mig camp cap endavant apareix Gavi, si falta algú de mig camp cap enrere apareix Eric. És una, o sigui, és una confecció de plantilla i una ocupació de les posicions i dels rols, la de Flick és nova, vaja, jo la trobo molt moderna.
2: No sabem què farà Flick. Tu què faries?
8: A mi m'agraden els migcentres àncores. He crescut amb això. Crec que li donen a l'equip molta estabilitat, molta seguretat. És el guardaespatlles dels centrals. És el jugador que dona la fluidesa. Ja no dic la progressió, sinó la progressió, l'amplitud, la superioritat numèrica amb els dos centrals quan toca contra dos davanters en la pressió. A mi m'agrada Marc Bernal. O sigui, a mi m'agraden els equips que tenen aquest mig centre. Però Flick m'ha obert moltes perspectives i jo crec que no ens hauríem de quedar aquí. I ens ha demostrat que hi ha altres migcentres que poden fer aquesta funció d'una manera diferent sense que l'equip se'n ressenteixi. Clar, la qualitat que té De Jong per associar-se, barrejar amb Pedri, per fer un pas endavant a l'equip, per proposar-li diríem que en atac més creativitat, més recursos, més vies d'atac, Ara, clar, a mi De Jong em sembla un jugador molt fràgil per ser el teu primer defensa o el protector dels centrals. A vegades no és fiable en les cobertures, en les transicions. I Gavi m'agrada molt, m'agrada molt en aquesta posició, perquè crec que és... mentre no recupera la millor versió, probablement una versió que li permeti més... girar millor, més el canvi de direcció. Recordem que Gavi ha estat molt de temps lesionat i que encara puja graó a graó. Crec que és una posició que s'està adaptant amb molta intel·ligència i que torna a ser un jugador fiable. Jo sempre vull que el migcentre sigui, com va dir Menotti, un gos guardià i que estigui sempre al lloc.
6: És a dir, vol una Patrick Jarro al masculí.
8: Correcte, però Patrick Jarro és molt més que això, em sembla. No?
6: Bueno, sí, Patrick Jarro, pot ser
8: pot ser tot, interior,
6: és
8: dir, també,
6: pot
8: no?
6: Ser interior, té moltíssima clar, arribada, té xutes des de la frontal...
8: Clar, no.
6: Quan
8: o sigui, una
6: Alexia,
8: part de Patrick Jarro, sí.
6: Sí, quan es va lesionar l'Alexia va fer d'Alexia, diríem, i sí, també va ser segurament la millor interior que podia trobar
1: exacte.
6: El Barça.
1: Sí, sí.
6: Doncs De Jong, Gavi, Bernal, el teu gust és per Bernal. Ricard, quin creus que serà el gust de Flick la pròxima temporada?
8: De Jong. Vaja, si no hi ha una gran sorpresa al mercat d'estiu, hauria de ser De Jong, perquè és que des que va arribat Flick, si De Jong està bé, és mitjentre. Quan sí. De Jong no està bé, el posa allà a la mitja punta, el deixa jugar uns minutets...
2: L'única fissura que veig, perquè jo crec com vosaltres, que veig aquest vaticini, és que s'hagi trencat alguna cosa amb allò que va insinuar l'altre dia De Jong, que Flick li havia demanat jugar contra l'Atlètic de Madrid...
6: I després ho va cuidar.
2: Ho dic perquè després De Jong no ha jugat.
6: Sí. Però això ja ha passat, com explicava ara el Ricard, després, això ja ha passat en d'altres moments.
2: I la
6: en què, sí, exacte, en què no l'ha vist bé, no sí, l'ha no, fet jugar, l'ha fet jugar d'interior fins que l'ha vist bé.
2: Que ha estat la seva primera opció, això és...
8: Sí, i que les tornades de De Jong han estat llargues sempre, O sigui, no és un jugador que, si són 3 setmanes, a la quarta... és peça capital. No, tots els retorns de De Jong són allargadíssims, una estona de mitja punta, si vols jugar, una estona de segona alçada, i de cop i volta, és quan ja està prou madur, torna a la posició de migcentre. Però, clar, és que Flick crec que gestiona el migcentre des del rang. Quan ha tingut Gavi, ha jugat Gavi, perquè per ell era important. Quan ha tingut Eric doncs Eric deixava la defensa i apareixia en aquella zona. Allà ha de tenir un jugador de confiança. I jo crec que aquests tres futbolistes, De Jong, Gavi i Eric, són jugadors de confiança per Flick, encara que siguin perfils diferents, i que em sembla fantàstic que Marc Bernal, mentrestant, creixi a l'ombra. Ara bé, hi haurà un moment que Marc Bernal doncs haurà de créixer ja al sol, haurà de ja assumir, diríem, aquest punt, i no sé quan es trencarà això. Haurà de marxar De Jong perquè Marc Bernal assumeixi aquest paper capital. És molt jove, vull dir que podria aparèixer amb 21 anys, però el futbol va tan ràpid que Marc Bernal estarà 5 temporades al primer equip esperant que De Jong li cedeixi aquella posició. No sé si Flick té previst algun canvi de direcció. Per això dic que és una posició que continua... O sigui, és un nus que necessitarem temps per desfer-lo.
2: Sí, sí. És una de les incògnites que ens planteja la temporada vinent, i aquesta, a diferència d'altres, no depèn del mercat, perquè els tres els tens aquí i no sembla que hi hagi d'haver canvis en aquesta demarcació. Ricard, gràcies.
8: A vosaltres, adéu.
2: Farem una pausa i passarem un moment per Madrid, que hi haurà eleccions. Ara venim.
7: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Vols estudiar una enginyeria?
10: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
9: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer.

0: Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: It's all called changes. It's all called many things.
3: Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio de Real Madrid. Donde ya dijimos en pre-campaña que nos presentaríamos y teníamos un proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo. Lo tenemos, ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí. Ahora lo que pedimos es ese debate. Debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
4: Enric Elme, el candidat a les eleccions del Madrid. Primer es va fer oficial la candidatura de Florentino Pérez i aquest cap de setmana ho ha aconseguit el seu candidat opositor després de, entre altres coses, haver d'anar a demanar un aval personal a un banc estranger perquè els espanyols...
5: No tinc diners.
4: És que ara no em va bé.
6: Han desaparegut.
4: Ara justament fer-li un aval... Ja sé que vostè té 194 milions d'ecus, però a mi no em va bé fer-li l'aval, què vol que li digui. Maria Josep Hostalric, Madrid, bona tarda.
7: Hola, bona tarda a tothom.
4: És bèstia, això, eh?
7: Sí. Bueno, de fet, una de les úniques dues accions que se li coneixen al candidat Florentino Pérez és aquesta, és haver aixecat el telèfon per haver aconseguit que els bancs no li donguin aquest aval, el suport a aquest aval, no? L'altre és presentar un eslògan, això sí, però de moment tampoc no sabem gaire cosa més del candidat Florentino Pérez.
4: És veritat, per cert, que les eleccions pinten el diumenge 7 de juny, és a dir, sí, d'aquí... dues setmanes, ho dic bé, no?
7: Sí.
4: Però no, encara no són oficials i ja us he dit abans que els estatuts del Madrid són per fer una telesèrie.
6: De fet, pot ser que si Florentino volgués, les pogués convocar aquest diumenge que ve, 31.
4: Sí, sí. Sí. Podria, és a dir, els terminis són, crec que a partir de dos dies de la proclamació electoral, quan vulguis.
6: Que
4: és una cosa raríssima.
6: Sí.
4: En fi, pinten a 7 de juny i Maria Josep. Riquelme va una mica, fa l'efecte a mi, no sé si és que es desencadenarà, però com amb el fre de mà. Una crítica a l'espanyolitat de la plantilla, una crítica a com ha quedat el Bernabéu després de la inversió feta, però no, vaja, no sé. O puja molt els decibels quan estigui ja en campanya, o no sembla disposat a repartir estopa per derrocar Florentino.
7: És que la idea és mostrar aquest cop d'efecte a partir de dimecres, no? El mateix dimecres, que serà quan donaran noms, suposadament. I quins noms? Com a mínim un director tècnic, un entrenador i algun fitxatge d'aquests que diuen de relumbrón, perquè si no se li complicarà molt la cosa. Tu pots tenir moltes idees i molt bones a nivell institucional, però el que la gent vol i el que fa votar-te són els noms, vull dir, això està clar, no? I per tant hem de pensar que aquest dimecres és quan colpejarà d'una forma més contundent amb noms que en aquests moments jo personalment desconec i crec que ningú està pistat sobre per on te poden anar les coses, no? Perquè, bueno, el cop d'efecte definitiu seria portar un Klopp, però en Klopp ja està descartadíssim perquè no vol entrenar, i desconeixem, ell diu que sí que té lligat a ha paraulat un entrenador, a veure quin és el nom que posa sobre la taula, no?
4: Clar,
7: però
4: el problema,
7: bueno, sí que s'està dosificant, eh? Vull dir que s'està dosificant, però tot i així està començant a aparèixer i a donar entrevistes personalitzades perquè és el meritori i per tant és el que s'ha de mostrar, el que ha de començar a sonar la seva cara, i ho està fent mica en mica.
5: Acaba de fer declaracions a l'ABC, que té gràcia, al diari ABC, del qual
4: i ha dit Tino no se n'assabentarà.
5: I ha dit tenemos dos estrellas internacionales fichadas.
7: Sí.
5: No ha dit quins noms.
7: Sí, bueno, clar, és que ha de presentar això. És que, clar, però... Dani, és que és això o estàs mort.
4: Però el dubte que jo tinc...
7: No al Madrid, a tot arreu.
4: Tinc és, si més enllà de tenir-les tancades, que no ho dubto, és si les podrà anunciar, que això passa en totes les eleccions.
5: A mi em diuen companys a Madrid que un d'aquests jugadors seria Rodri, el del Manchester City.
7: Sí. No. Això és el que es ve comentant. I a més és que Rodri té molt poc a perdre i molt a guanyar, vull dir que no m'estranya.

0: Seria que fos
1: li queda
0: Rodri,
1: un any de contracte al City.
2: Ja, però Rodri podria venir perfectament amb Florentino Pérez.
0: Però està
2: Pérez.
0: Desitjant venir,
2: Rodri. Sí, jo, tal com ho veig jo, potser m'equivoco i per això truquem a la Maria Josep. L'única manera que té aquest home de fer mal a Florentino és presentar una alternativa d'entrenador. És a dir, pels que no vulguin Mourinho ni en pintura, presentar una alternativa.
1: Alegri està lliure, l'acaba de fer fora. L'acaba de fer fora de Milà.
2: És que em dones Alegri, jo crec que també prefereixo Mourinho.
1: No, home, no.
0: És que quina alternativa?
2: No m'he passat.
1: Mourinho?
2: Estem parlant de dos comptadors passats de rosca.
3: Sí, això és veritat, però tot el que sigui evitar Mourinho.
2: Alegri no és tan tòxic, però hosti, no sé.
1: No és tan tòxic, no?
2: Bé, no sé. Bé, Maria Josep, tu que ets allà, ara ja sabem que hi haurà eleccions, que això no ho sabíem la setmana passada. Bé, veus possibilitat que hi hagi partit?
0: A veure, depèn de... Acotem el terme que hi hagi partit o l'expressió que hi hagi partit. Guanyar unes eleccions, sincerament, no. Mm-hmm. I Enrique Riquelme és el primer que sap que no les guanyarà. El que passa és que ell considera que això és una inversió a futur. És a dir, doncs hi ha qui inverteix en campanyes de màrqueting, mm-hmm. ell està invertint en això, no? En donar-se a conèixer i a base de colpejar Florentino Pérez, doncs aconseguir que fins i tot pugui arribar el moment que si les coses no funcionen, doncs pugui deteriorar-se el mateix Florentino Pérez a si mateix. Hi ha una cosa que a mi em sembla que també pot enfablir moltíssim Florentino Pérez i que em consta que estan fent tremolar un sector molt important de la candidatura de Pérez, i és el tema dels debats. Per això avui insistia ell en vull mantenir debats, vull tenir debats oberts, vull parlar dels temes obertament, perquè sap que aquí, Florentino Pérez no va segur. Florentino Pérez sí que vol mantenir debats, diu que vol mantenir debats, però la gent propera amb ell és molt conscient de que amb una exposició oberta davant els seus socis, doncs pot agradar més o menys el seu missatge, però no té resposta. Ara bé, davant d'un tio com Riquelme, que té una agilitat mental doncs pròpia de la seva edat i a més les idees molt clares, aquí sí que pot perdre bastants punts. És a dir, que Riquelme juga també amb això, no és, probablement no per guanyar, no tingui entre cella i cella el fet de guanyar unes eleccions, però sí de que aquesta, diguem-ne, aquest vassallatge o aquesta diferència que s'apunta des del sector més proper a Florentino Pérez no sigui tan gran com s'imaginen. És a dir, doncs, pugui haver-hi, per exemple, un 30%, un 25%, un 30% del soci de la massa social amb dret a vot del madridisme que pugui confiar la gestió de Riquelme. No? I això seria un puntàs, perquè això sí que garantiria pràcticament el seu futur com a president del Madrid.
2: Doncs veurem com va. En principi, aquestes eleccions el 7 de juny, un parell de setmanes per veure fins on puja el nivell Enrique Elme. Maria Josep, gràcies.
0: Una abraçada.
2: Abans de tancar la plana esportiva, hola de nou, Sonia Oleart.
4: Hola.
2: Ho hem deixat per tard perquè avui el programa era ric en qüestions diverses, però cal destacar el cap de setmana que han tingut tres entrenadors catalans.
4: Comencem pel primer, Guardiola, que ja sabeu que marxa del Manchester City, que ha aconseguit 20 títols, 6 Premiers, una Champions. El de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa ahir a l'Etihad Stadium. It had been the huge
5: honor to represent... Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
4: De fet, aquesta tarda hi ha hagut rua pels carrers de Manchester per acomiadar a Guardiola, Stones i també a Bernardo Silva. El City, a més, en aquesta rua ha incorporat a l'equip femení i també a tot el futbol base. I un altre nom propi és el de Cesc Fàbregas, que ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era la quarta divisió per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir, 1-4 al camp del Cremonese. Recordem que va arribar al 2022 com a jugador, es va quedar com a entrenador, sent assistent, i el Como ja va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat ja com a primer tècnic va assegurar-ne la permanència i ara aquesta classificació per la Champions. I el tercer nom és el d'Antonio Hidalgo, de Canovelles, exentrenador i exjugador del Sabadell, entre altres equips, que ha portat el Depor a primera, amb una victòria al camp del Valladolid. El camí pel desert del Depor ha estat de 8 anys, 2 d'ells de primera ref, i ara amb Antonio Hidalgo ha pujat a primera.
2: Antonio Hidalgo, entre altres, company de Lleva, un, jo diria que un parell d'anys més gran, però dels Xavi, Gabri, Puyol i tota... Xavi, sí. I també deixeble de Joan Vilà, que ha estat una mica... Vaja, és el guru de Xavi Hernández, i que ja va pujar en el seu moment al Sabadell a segona, i ara ha tornat a fer una gesta amb el Deportivo. No obstant... Jo em voldria centrar en Cesc, que...
1: Espectacular.
2: Vaja, fotre espectacular. Ja sé que el Como ha invertit calés, però fotre el Como a Champions per davant d'autèntics...
1: Juve i Milan, sí, sí. Hola, eh?
2: Bé, jo les vegades...
1: I jugant com juga el Como, eh?
2: Les vegades que hem parlat amb ell m'ha fet la sensació que té les idees molt clares, molt poc dogmàtic, tot i que s'ha criat aquí, ell ha begut d'aquí i d'allà, i té molt clar com també vol jugar a futbol... I em sembla que és un entrenador a tenir molt en compte en el futur.
6: La setmana passada vaig coincidir amb ell en una entrevista i...
2: Perdona, t'ho dic d'una altra manera. Em provoca més curiositat com juga Cesc Arteta.
6: És molt diferent. És molt diferent.
2: Probablement
6: tenen camins similars, és a dir, com a jugador, els dos van jugar a l'Arsenal, els dos van jugar una de les categories inferiors al Barça, etc. Però Arteta és un obsès d'acabar amb la porteria a zero, i Cesc Fàbregas jo crec que és una altra cosa. Total, que parlant amb ell té molt clar que, no ho diu així, però té molt clar que arribarà a una banqueta gran i no tancar portes a cap banqueta, ni tan sols a la del Real Madrid.
2: No.
3: A mi m'agrada molt, al final sap que té una càmera, no? però s'han publicat moltes arengues, sí, que fa, i m'agrada molt la importància que dona als jugadors. És a dir, ell, no, es treu molt mèrit, els hi valora moltíssim, els hi agraeix, i això crec que és una cosa a vegades difícil de trobar a l'elit, no? I és un entrenador també molt, molt versàtil, jo crec que s'adapta molt bé al tipus de jugador que té, i vale que ha invertit, però... Ostres, a mi ara em pregunta jugadors del Como, doncs, costa de trobar-ne, que dius, ei, aquest és determinant, aquest... És a dir, que ha generat un nivell col·lectiu molt alt que l'ha portat a Champions, i jo també penso que si el creixement, no? Perquè al final ell, que porta dues temporades, sí, a l'elit del futbol com a entrenador, crec que pot acabar fent grans coses.
1: El seu equip juga molt bé, ell ha canviat la filosofia, o sigui, a Itàlia és un espectacle, o sigui, ningú juga com juga el Como. Gent jove, o sigui, aposta per gent jove, molts espanyols que ha portat allà, i sobretot ha tingut la capacitat de crear una identitat de lloc a un equip que no la tenia, i això amb diners o sense diners, però ho ha fet de meravella, i ara està a la Champions. L'any passat podia haver marxat al Dortmund, i va esperar perquè
3: ell considerava, jo crec que no estava preparat, que necessitava més rodatge,
1: va esperar. I jo crec que ara anirà a la Champions i després és un entrenador...
6: L'Inter havia estat finalista de la Champions, que la va perdre contra el PSG, i segons tothom van trucar a Cesc Fàbregas, i Cesc Fàbregas va dir que no. O sigui, sí, dir-li que no al subcampió d'Europa.
2: Sí, sí, la veritat és que a vegades els resultats et giren, però tota la seva carrera d'entrenador sembla que tingui molt sentit.
1: Sí, sí, perquè està molt treballada. Està molt treballada.
2: Veurem on acaba, però de moment va molt bé i ens n'alegrem per ell. Mireia Vera, Marcos López, Dani Sanabra, gràcies.
3: Gràcies,
2: una pausa i saludem una tenista catalana que ho està fent bé a Roland Garros. Ara venim.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
16: Amb el suport de Bonpreu Esclat. La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
17: Que veus la nit de Sant Joan.
18: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
19: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
20: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
21: Què li has fet a la meva filla?
22: No pot anar, això.
20: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
23: Sargento Tomás Morado Muñiz.
24: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
25: A ell l'investiguen per comunista.
23: Què dius?
24: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
23: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
20: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
2: Vuit minuts i les 9. Abans d'acabar, volem anar cap a París per saludar una tenista catalana que s'ha classificat per la segona ronda del torneig. És la Marina Bassols. Hola, Marina, bona tarda.
28: Hola, bona tarda, què tal?
2: I enhorabona perquè venies de la prèvia i aquesta és la teva primera victòria en un quadre gran de Grand Slam.
28: Correcte, així és, sí, sí.
2: I què? Com cau? Com es digereix això?
28: Bueno, de moment una mica assimilant que és el que ha passat en aquest torneig i, bueno, és el que has dit, no? Primera vegada que jugo aquí a Roland Garros, primera ronda de quadre final i guanyant, pues, això no ho havia fet mai. Vaig passar la prèvia al US Open fa 2 anys, però vaig perdre primera ronda i, bueno, la veritat que, bueno, toca seguir somiant, no? I seguir vivint aquesta experiència que, jolín, estic molt contenta de... Bueno, d'aquests partits que he jugat i ara per totes, no?
2: I això amb 26 anys, vull dir que ha tocat treballar-s'ho, eh?
28: Sí, bueno, al final el tennis és una carrera molt llarga i a dia d'avui els jugadors i jugadores estem molt més preparats, la carrera pues, dura més i no és com abans, que si amb 18-19 anys no aconseguies els teus objectius ja estava. Ara... amb 30-31 anys hi ha molta gent que inclús aconsegueix el seu millor rànquing, però bueno, res, es tracta de disfrutar, no? de fer el que t'agrada, d'estar amb ganes, i això és el que estic fent.
3: I ara el repte dimecres contra Andreeva, si no m'equivoco, 8a cap de sèrie de Roland Garros, per tant és un repte complicat, com ho afrontes?
28: Sí, bueno, 8 del món, però bueno, òbviament molt bona jugadora, però també és el que vaig dir dies abans, quan vaig guanyar la Pliskova, no sé si algú s'ho imaginava, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament serà un partit molt... molt interessant, que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho moltíssim. I res, ja veurà què passa. Al final és tennis, pot passar qualsevol cosa. I res, jo donaré tot el que tinc dintre meu i a veure com va.
3: Ha aparegut algun patrocini a les últimes hores de cara a aquest partit? Perquè sé que vas explicar ara ja fa unes setmanes que et calia ajuda externa i vas fer una mena de crida, no?, a patrocinadors, perquè, òbviament, el circuit és car.
28: Sí, és molt car. A veure, de moment no han arribat coses interessants, diguem, però bueno, a poc a poc. Jo al final intento fer la meva feina. Quan puc parlar d'aquestes coses i transmetre una mica les necessitats, doncs ho seguiré fent com fins ara. i és el que has dit, sí, el tennis és molt car, els gastos que hi ha són increïbles, tot l'equip que tens a darrere, clar, tot té un cost, molts viatges, es paguen pues, hotels, avions, menjars, ja que no estàs a casa. Però bueno, a veure si a poc a poc doncs, va millorant una miqueta aquesta situació.
2: A Marina, acabo. Fa cosa d'un mes vas denunciar que havies tingut rebut amenaces de mort per qüestions d'apostes, de màfies d'apostes, etc. Episodis com aquests s'han anat repetint o ja ho hem deixat enrere?
28: Amenaces de mort no he rebut, però sí, missatges, insults, això a diari. Mm-hmm. I encara que, sí, i amb el vídeo, això els és igual. I els partits de quali que els vaig guanyar els tres, la primera ronda també, cada dia rebem aquests missatges, però no només jo, sinó tothom que juga a tennis, però bueno, al final són coses que desgraciadament hem de normalitzar, és, si es pot dir així, però bueno, jo crec que hi ha algunes coses que s'haurien de canviar, però bueno, a veure si a poc a poc entre tots doncs, intentem buscar una solució a aquest problema. Sí.
2: La veritat és que caldria perquè és bastant incivilitzat tot plegat, però bé, ara ens centrarem en la part, en la cara bona del tennis, que és aquesta victòria, i desitgem a la Marina Bassols el millor per la segona ronda. Marina, gràcies i moltíssima sort contra Andreyeva.
28: Moltíssimes gràcies.
2: Abans d'acabar, Macià, bona tarda.
0: Hola, Jordi.
2: L'Olympiacos va guanyar el Madrid a la final de l'Eurolliga, que es va disputar ahir a Atenes. És just, i per una banda, i té raó el Madrid d'exclamar-se contra l'arbitratge com ho fan?
0: Jo crec que sí, en una de les dues jugades, però de vegades t'ho donen, de vegades t'ho treuen, i doncs en aquest cas jo recordo una final que el Madrid va guanyar també a l'últim segon, doncs que, en fi, una acció de Sergio Llull, sí, que els van afavorir. Tenen raó, en part, sí. I crec que mereixien, fins i tot, tenint en compte les baixes que tenia el Madrid, potser hagués merescut més, però és que tenia el millor equip davant de tota Europa. I, evidentment, aquest equip jugant a Grècia doncs és més fort, clar.
2: La millor plantilla d'Europa ha acabat guanyant l'Eurolliga. En fi, pendents, evidentment, del serial Pasqual, de moment sense més novetats, eh?
0: Sí, demà reuneixen. Demà hi ha reunió a la porta a Xavi Pasqual, demà al matí migdia, el Barça entrena a les 11, doncs a la tarda ja s'hauran reunit i suposo que tindrem una miqueta més d'informació. Pinta que no, des de l'entorn de Pasqual em diuen que no, que la decisió ja està presa, però vaja, no sé si la porta té alguna cosa que... o serà simplement un comiat.
2: Doncs n'estarem...
0: Jo tendiria a pensar que no hi haurà canvis.
2: N'estarem pendents, com també estarem pendents de l'última jornada de la CB aquesta setmana. Gràcies, Ernest.
0: A tu, que vagi bé, Jordi.
2: Sònia, remata-ho.
3: El dia en què us hem explicat que fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats per a Espanya per jugar al Mundial de Futbol, destacant especialment Joan García, Eric García i Gavi. Més enllà dels 8 del Barça, en total són 9 catalans els que representaran la selecció espanyola en aquest Mundial. També hem parlat de les celebracions del Barça femení per la quarta Champions i, òbviament, del futur d'Alexia Putellas. Encara pendents, a les pròximes hores s'espera que hi hagi algun tipus de resolució de referència al seu futur. La Ruth Vilà, per cert, també ens ha explicat que Pere Romeu renovarà, però que ha tingut dubtes sobre la seva continuïtat al Barça, tenint en compte la situació de la secció. I, òbviament, hem passat per Girona després del descens del cap de setmana a segona divisió.
2: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
2: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més tot costa. Sergio, ja és normal això, que no hi hagi cap jugador del Madrid a la convocatòria d'Espanya?
1: La ignorància és muy atrevida, ¿no?
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Manel Elias. La policia situa la casa de José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En el sumari de la causa, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a considerar l'expresident espanyol coordinador i supervisor d'aquesta xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat buidar el contingut dels e-mails de l'adreça de l'oficina de l'exlíder socialista des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà, els agents en van treure nombroses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, mòbils, documents i pendrives. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. Més notícies, Marc Güell.
6: El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus d'entre les 13 persones que estan aïllades preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Amb aquest ja són dos els casos confirmats fins ara a tot l'estat. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix hospital.
5: Itàlia ha activat la vigilància sanitària pel virus de l'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El brot d'Ebola ja ha provocat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus de la malaltia.
6: El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica presentada aquest migdia. La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, considera que aquest text acabarà tenint una certa influència en les decisions de les empreses tecnològiques. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
5: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat un nou incident a la seva galeria d'art. Segons ha explicat, algú hauria trencat el vidre de la porta d'accés, desplaçat diverses obres i robat una peça. En un missatge publicat al seu compte d'Instagram, Bonet recorda que els fets han passat 10 dies després de la posada en llibertat provisional de l'home que l'assetja des del 2019, diagnosticat amb un trastorn mental.
6: I a aquesta hora es va tancant l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua a molts municipis. La tarda ha estat en general força tranquil·la. Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
8: Bona nit, sí, ara mateix només ens consta intensitat a la P7 a l'altura de Vilafranca, cap a Martorell, també a la C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però pràcticament sense aturades. Ja han retornat uns 234.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana, és un 78% dels previstos i, com deies, una tornada bastant esglaonada perquè, tot i que Trànsit diu que hi ha hagut un 2% més de mobilitat que l'any passat, per exemple, s'han registrat menys retencions. La via amb més cua ha estat la P7 al tram sud, entre Santa Oliva i Martorell. Sí que cal destacar que tanquem un cap de setmana però negre a les carreteres. Hi ha hagut 5 víctimes mortals en només 3 dies i 3 d'elles eren motoristes. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
5: I ara els esports amb Sònia Olear.
9: 8 jugadors del Barça disputaran el Mundial amb la selecció espanyola. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de La Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrat, s'acomiada del club blanc i blau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu, cedit del Villarreal, amb una opció de compra que l'Espanyol no utilitzarà. L'Uni Girona ha fet oficial que l'alera lituana Justejo Cité no seguirà l'equip la temporada vinent i ha comunicat la incorporació de Iana Martín. I en ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder, demà setzena etapa, 113 quilòmetres de muntanya.
4: Fins aquí les notícies.
10: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
11: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
10: Moments que semblen sense sortida.
12: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
10: Dolors que costen d'explicar.
13: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
10: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
11: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
10: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
9: Si us penseu que el feminisme és una cosa de fa dos dies, escolteu el programa d'avui.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme, o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començam amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al Paraninf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al Paraninf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols, has canviat els títols, Com estàs?
3: No, molt bé, bona nit.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme, i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament, vull dir, ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica el mateix 76,
2: Sí, sí, bueno, vaig sortir al finals del desembre, perquè Franco va morir de seguida, va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: Uh-huh. I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
3: Bueno, ja per afegir, just, eh? És dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. No, és a dir, era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tramosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment...
0: De molta barreja.
3: Molt de començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
3: sexuals.
0: Vosaltres...
3: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miraven malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si ens no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, doncs hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí que és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres. Els hi semblava.
2: Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja, ja
2: t'entenc. És que dius, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Uh-huh. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs, passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame.

0: Belén, amb moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, amb aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que tu visites, jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no, i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que et torturaven.
0: Diguéssim que venies sí, ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja. Nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: però sí que
1: sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones sí. Que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però no, per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que érem una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: Els homes eren una mica un animal mitològic,
2: sí.
0: Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa, sí. I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta. Abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etc. O sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Sí, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? Uh-huh. I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar en un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps,
2: sí,
0: perquè sembla.
2: Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més, treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: Vull dir que ja... I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em begui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
2: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: Uh-huh. I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après... quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits. I llavors, amb els fills va posar-ho una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I
0: us va ensenyar a casa, ella?
1: I ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana, sí, amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, aquestes noies són molt espavilades, faran el que vulguin.
1: Llavors, si ens n'anem sortint nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo, molt
0: però
1: bo.
0: No et va anar tan bé com els teus germans, en el sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però vas posar-te les piles després.
1: Sí, està no, les teves germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com una herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no s'havia parlat, vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal. Hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36... les dones de la República, etc, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, el de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, esclar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, esclar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, que aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, podríem dir, en aquella època.
1: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu.
0: Sí,
1: jo crec que en
0: sí,
1: aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens haurien quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
3: Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguessin parlar i poguessin doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc, que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte, no? I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, la dominaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs, jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però, esclar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, és perquè... Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones no eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos i maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
3: Perillositat social, era ja.
2: Sí. La perillositat social, sí, evidentment.
3: Sí.
2: Doncs, vull dir, és clar, tot això... Vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
2: Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
3: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... O sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit a les jornades, era, no?, era... aquest aspecte
2: amnistia
3: de canviar.
2: Amnistia per la dona.
3: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
3: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
4: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important... Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? i que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem... I també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcat, sistema

0: pres. És la sensació que tinc, però desmentiu-me la si és així. Si no és així.
1: No, no, vull dir... A veure, sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, sí, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs, el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar, i això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I, en canvi, ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i, en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
0: millors.
1: La paraula. Sí, justament.
0: Són millors.
1: Sí. Sí. I, en canvi, la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
0: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
2: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
3: Hombre, mujer no me gusta. El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
4: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
5: No tengo ni idea.
6: La mujer se debe más a la casa. Más a la casa, tiene más ocupaciones.
7: ¿Usted está de conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
6: Yo sí, mucho.
7: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
6: Más libertad, más libertad.
7: ¿Y la mujer menos?
6: Menos.
8: Yo creo que se debe de respetar al hombre. En todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle. Y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
0: El cabeza de família, eh? Com hi anem? Com era aquest món, eh? Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
9: Bueno, sí, és clar.
0: A les jornades.
9: A les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... que s'havia de... havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis, que no deixaven de ser aquesta...
0: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
9: Es preguntaven moltes coses.
0: Sí,
10: sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat, en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare... també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i, a més, amb una guerra pel mig, i, per tant, amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus... vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això... abans m'has preguntat per la meva família i tal. Jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. Entens? I, clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i, finalment, es van trobar ficades també amb un model de família, van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era. Tenien aquella memòria i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
0: Jo estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però, d'alguna manera, aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
9: No, jo crec que sí.
0: Sí,
9: jo crec que ja estàvem canviant-la, eh?
11: Sí.
9: Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Jo, ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
0: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
9: Nosaltres. Segurament hi havia... Vaja, segur, jo conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, no, amb el meu company, ja teníem les coses bé tan clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si, com fer-les, i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses, i altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
0: No? Mercè.
9: O sí. Buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
1: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava això de les famílies, jo com sempre sóc jo que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir que avui en dia tothom està així tan... d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure-ho. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
0: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
1: Sí, no, és evident. És evident.
0: Vull dir, això era molt important. No,
1: sí, sí.
0: Aquestes dones poguessin expressar...
9: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
1: Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranim, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així ens han estat, no?
9: Sí, sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades.
0: En seguim parlant ara mateix, perquè estem, com dèieu, en una societat capitalista i patriarcal i continuem així, però això ara ve la publi.
5: Les dones i els dies, amunt els cors.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
13: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
13: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
13: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
13: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
13: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
16: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
16: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
16: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT. Yeah!

0: Eren les greques, això. Les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica, tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, les dones que estaven a les jornades, per anar allà quan algunes treballaven? I era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: Que va tenir molta...
2: Era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Era pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Que ara no existeix. Va ser el pont de la
1: Puríssima.
2: No, el de la... Com es diu el que hi havia la primavera?
1: Corpus.
2: Que allò Corpus. De los tres jueves hay en el año.
1: L'ascensió.
2: És que allà veieu jo d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus, exacte, el Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'ascensió.
2: Que és l'ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
0: Van ser quatre dies.
1: Quatre, però era agafar una festa.
3: Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres.
1: Sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò i també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo a sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i, i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però
3: una
0: també
3: altra
0: va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc
3: ja
0: adulta, això és després.
3: Sí, després, sí.
1: I les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge als matins.
1: Diumenge al dematí era.
0: Nosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno,
0: no?
1: Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. Aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar
3: que...
0: Tornar a aprendre-ho tot.
3: Exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: Exactament.
0: És. No? Ara que parles de literatura, estaria bé bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, és, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viu, això?
2: Bueno, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres, simplement doncs, el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades, de cop, et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres, és a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
0: Va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees, ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres...
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos i llibres, nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Cuadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
0: Tots senyors.
3: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
0: Víctor Català.
3: Home, Víctor Català, primera i principal, però vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir... una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
0: L'assaig, documentació.
3: Exactament, l'assaig, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
0: a estudiar
3: una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
0: Escolteu, ens queden 3 minuts. Jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
1: Ara, el juny, 12, 13 i 14.
0: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
1: Estaria molt bé.
0: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però... Què veu?

0: expliquen Pilar García i Albert Prat amb el muntatge de Jordi Galbany.
1: Julio Martínez Martínez.
2: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
1: Rodolfo Reyes Rojas.
2: Principal accionista de Plus Ultra, Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
1: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
2: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
1: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
2: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
1: Miguel Palomero de Juan.
2: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
1: María Gertrudis Alcázar.
2: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
1: I Cristóbal Cano.
2: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
1: Empreses.
2: Finance Boutique.
1: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
2: Anàlisi Relevante.
1: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
2: What the Fab S.L.
1: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
2: I de la Consulenza Estratègica S.L.
1: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
3: Doncs bé, davant aquest nou allau d'informació que hem tingut a les últimes hores, hem pogut sentir ja també algunes reaccions a tot el que està passant relacionat amb la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Joan Vilaplana, bona nit.
4: Bona nit. Sí, comencem pel seu portaveu autoritzat, Luis Arroyo. Abans de conèixer el contingut del sumari, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
4: I avui també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
3: Bé, les formacions polítiques, Joan, també van reaccionant a mesura que es van coneixent detalls de la investigació. Com era d'esperar, l'oposició insisteix en reclamar que es posi a punt final a la legislatura, com ara sentíem també que demanava Felipe González, i per tant anar a eleccions, això seria.
4: Exacte, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
4: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions, diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
8: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
4: El mateix president del govern, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant el jutge.

0: En punt un quart d'11 de la nit, en canvi, Pedro Sánchez ha rebut avui un baló d'oxigen pel que fa al cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. La Guàrdia Civil diu que la creació de la càtedra que va codirigir es va fer segons la normativa. En el seu informe, l'UCO conclou que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot parlar d'enriquiment il·lícit durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat per aquests estudis i obren la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar.
1: Passa un minut d'un quart d'11 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem aquest fet que hem conegut aquesta tarda, i és que un dels 14 espanyols que encara estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar López Ulloa de Madrid ha donat positiu, tot i que símptomes. I també actualitzarem l'estat de l'evolució de l'Ebola al Congo, que va començar al Congo i ara també ha provocat ja alguns contagis a Uganda. Fins ara.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
7: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
8: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
7: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
10: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pa, pa,
9: pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Lisenda?
10: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
11: Mar Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda.
11: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
13: Pam, pam, pam, pam.
10: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria.
11: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam.
14: Veus?
15: De dilluns a divendres de 4 a 7...
9: La millor hora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Pam, pam, pam, pam.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
17: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
16: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
18: Jo... És que fots cada pregunta, no, tio, de veritat.
19: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
18: Avui soc...
17: Avui estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
18: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
17: No.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
22: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest vespre un nou cas positiu d'antivirus entre els 14 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Tot plegat, recordem-ho, arran del brot del creuer Ondius. És el segon cas confirmat fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren, però, que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni tampoc les mesures per a la població general.
1: I ara el que preocupa i molt és l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja demà al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja ha provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut assegura que l'epidèmia els està superant en velocitat i preocupa que es pugui escampar ràpidament per altres països. Oriol Pujadó, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Les xifres podrien ser molt més altes que aquestes que estem dient.
2: Sí, perquè tu ara deies 220 morts, són morts sospitosos d'haver perdut la vida per Ebola, però encara no hi ha una confirmació analítica de tots els casos. També se sospita que hi ha 900 persones a la regió que podrien tenir el virus. De fet, avui Uganda ha confirmat dos nous casos sospitosos i, per tant, ja serien 7 les persones que tindrien el virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats a un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat italià ha confirmat que els dos pacients estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos ara seran sotmesos a proves diagnòstiques establertes pels protocols nacionals i internacionals i també s'ha hagut d'activar una vigilància preventiva als seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas es tracta de la variant Bundi Bugyo, contra la qual no hi ha vacuna ni tractament i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que viu aquest país i la regió està obligant a fugir a molta gent, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, i això està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes i identificar les infeccions amb antelació per poder contenir-les.
0: El papa Lleó XIV ha fet tota una declaració d'intencions en la seva primera encíclica, assegurant que la intel·ligència artificial no és neutra moralment i reclamant que es tracti des d'una perspectiva humanística, no pas amb lògiques de poder. De fet, ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial pot ser un gran perill i que cal establir normes, ha dit, de control públic. Toni Forteza.
3: Doncs sí, perquè és un text que demana accions. En la seva primera encíclica, el papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar-la.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3cat.info.
5: Crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats però també senyala les ombres.
3: El pontífex també adverteix que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. Una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que ha assistit a la presentació de l'encíclica.
6: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
7: It is an unsolved problem.
3: L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat.
1: Doncs anem ara cap a Washington.

0: cap a Washington perquè Anthropic, aquesta empresa tecnològica fundada per aquesta persona que ara escoltàvem, Christopher Olay, alguns dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Per què, Oriol Serra?
1: Doncs a priori es tracta de diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
2: Quatre minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Parlem ara de les negociacions per a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que avancen però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent, com s'havia demanat i deixat entreveure des de Washington. Diversos moviments diplomàtics arreu del planeta indiquen que sí que s'està posant fil a l'agulla alguns dels aspectes més sensibles del compromís entre les dues parts. D'entrada, l'obertura de l'estret d'Hormuz, el desbloqueig d'actius iranians congelats i també un calendari per negociar el programa nuclear de la República Islàmica. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Tot està en marxa, efectivament. L'equip negociador de l'Iran avui ha anat a Qatar, un dels països del Golf aliats de Washington, i que el mateix Iran va atacar durant les primeres setmanes de la guerra a l'Orient Mitjà, però ara hi ha un escenari prou destensat com perquè pugui haver-hi aquesta reunió. Allà a Qatar hi ha part dels diners bloquejats de les sancions nord-americanes contra Teheran i per això els interessa parlar directament a veure què és el que poden fer. Per això, justament en aquest viatge hi ha anat, a més dels dos principals negociadors, el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors d'aquest país diu que no hi ha un acord imminent.
4: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
3: Això passa a Qatar. Mentrestant, a la Xina, el primer ministre del Pakistan, que és el país que fa de mediació entre els Estats Units i l'Iran, ha anat a Pequín per entrevistar-se amb el president Xi Jinping i recordem que la reobertura de l'estret d'Hormuz és clau en l'acord. És d'interès de la Xina que els petroliers que estan bloquejats al Golf Pèrsic puguin sortir per portar tot el petroli que necessita la Xina i molts països de l'Àsia. En un altre punt de l'Àsia, justament a Nova Delhi, és on està el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que avui ha afirmat també que hi ha avenços sòlids en aquests contactes sobre Hormuz en concret i sobre la possibilitat també d'obrir negociacions ja directament sobre el dossier nuclear iranià, que és el principal objectiu dels Estats Units en aquesta guerra. Però això no passaria fins que hi hagi un acord de pau per acabar les hostilitats inicialment. Avisa Marco Rubio que Washington, però, no es vol precipitar.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
3: Aquest és el discurs sempre dels Estats Units. Volen un bon acord, volen que hi hagi un acord, però que sigui sòlid. A la vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, avui ha fet un d'aquells missatges a la xarxa social, de la seva xarxa social, Truth Social, on ha obert un nou element, que és que vol que tots els països àrabs o els principals països musulmans, també, sí, perquè aquí, per exemple, afegeix Pakistan o Turquia, s'assumin els acords d'Abraham, que són aquests acords de normalització de les relacions amb Israel. I diu que un acord amb l'Iran hauria, ja que els Estats Units ha fet tant d'esforç perquè aquest acord sigui, doncs volen que també aquests països s'acostin a Israel, que és una cosa que estava en marxa abans dels atemptats terroristes de Hamas a Gaza, fora de Gaza, que van motivar aquella guerra de Gaza. Bé, en qualsevol cas, amb tot aquest escenari, els mercats són optimistes, perquè avui el preu del petroli ha baixat i això és indicatiu que almenys creuen que les converses van per bon camí.
2: Doncs ens quedem de moment amb aquest indicador. Gràcies, Ignasi. Bona nit. Bona nit.
6: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Divendres us explicàvem aquí al Catalunya Nit l'atac que hi havia hagut contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves. És un atac que havia fet l'exèrcit ucraïnès, i això el Kremlin ho ha aprofitat ara per portar els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia. El Kremlin acusa Kyiv de crims de guerra per atacs com aquest, que qualificava de terrorista. Doncs bé, entre els periodistes que ha convidat a visitar la zona d'aquest atac hi ha la nostra corresponsal, la Cristina Solies, a qui podem saludar ara. Cristina, bona nit.
7: Hola, Manel, bona nit.
0: Cristina, d'entrada, no és habitual que el Kremlin organitzi aquestes sortides. Expliquem per què ho va fer, perquè ja entenem que hi ha molts condicionants, però d'entrada, per què creus que van organitzar-ho?
7: Sí, no és gens habitual, però segurament es van adonar que podien treure rèdit polític. La diplomàcia russa, penseu que ens va avisar dissabte a la premsa estrangera, i ja de matinada van volar des d'una base militar de Moscou i vam aterrar en una altra base militar a prop de la frontera de Lugansk. Allà, des de l'inici de la guerra, no s'hi pot volar. És a dir, jo sempre que he anat al Donbass he hagut de fer més de 24 hores de tren. Per tant, imagineu-vos amb l'excepcionalitat d'aquest viatge, no?, que havien organitzat. I un cop allà ens van posar un autocar, ens van portar fins al lloc de la tragèdia, que és aquesta ciutat d'Starobils, que es troba a uns 70-80 quilòmetres de la primera línia de front, i estàvem totalment escortats per personal militar, personal diplomàtic, serveis secrets russos, que ens van fer un tour només per un dels edificis, per aquesta residència estudiantil que havia estat víctima d'aquest atac de drons ucraïnesos, on hi van morir, com deies, aquests 21 joves, la majoria noies, que estudiaven per ser mestres.
0: Per tant, moltes limitacions. Què és el que vas poder veure, Cristina?
7: Allà el primer que vam poder constatar és que s'havia atacat un objectiu civil. És a dir, recordem que Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons, però el que ens van ensenyar va ser aquest edifici enrunat d'una residència estudiantil. És a dir, perquè us en feu una idea, hi havia aules amb finestres trencades, les taules i cadires destrossades, els pisos de dalt, els pisos superiors de les habitacions, hi havia lliteres cremades, la roba, els llibres, els peluixos amb què dormien les víctimes en el moment de l'atac i van haver de sortir corrents, les típiques habitacions de gent molt jove amb pòsters, amb fotos a les parets. I un cop vam acabar tota aquesta visita per l'edifici enrunat, a la sortida ens esperava un bomber per explicar-nos el seu testimoni.
8: Estaven cremant 6 objectius civils i vaig sentir els crits horrorosos de les víctimes, dels nens. Vam fer tot el possible per rescatar-los.
7: Clar, el que no vam poder comprovar és si hi havia alguna infraestructura militar a prop d'aquesta residència d'estudiants o alguna unitat de drons que pogués ser un objectiu militar per als ucraïnesos. Simplement el que vam veure és aquesta residència estudiantil destrossada.
0: Clar, per tant, aquest bomber us el van oferir perquè l'entrevistéssiu. Vau poder parlar amb testimonis?
7: No, i aquest és el quid de la qüestió, perquè vam demanar insistentment de poder parlar amb víctimes, amb els seus familiars, amb ferits, simplement amb veïns d'Starobils que havien vist l'atac, que s'havien despertat de matinada, i a la premsa estrangera no ens ho van permetre, encara ni després vam veure com els mitjans oficialistes russos sí que van poder entrar, per exemple, a l'hospital de Lugansk, on es recuperaven aquesta quarantena de ferits, i quan ho vam demanar des del Ministeri d'Exteriors rus ens ho van justificar així.
9: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
7: Clar, i van afegir que les víctimes estaven poc predisposades a parlar amb periodistes estrangers, sobretot amb periodistes europeus, ens van dir.
0: Clar. Queda clar que, això sí, es va atacar una residència d'estudiant, que és, evidentment, una cosa molt greu, però, clar, aquí si posem una mica de context, de seguida pensarem en la quantitat de vegades que ha passat el mateix contra infraestructura civil a Ucraïna. Per tant, amb atacs llançats des de les posicions russes per part de l'exèrcit rus, en aquests últims 4 anys n'hi ha hagut diverses.
7: I no cal anar gaire enrere, perquè, de fet, poques hores abans el govern rus havia tret pit d'haver atacat Ucraïna amb el míssil Oreshnik, que és aquest el més potent de l'arsenal rus, amb Iskanders, amb altres armes, i havia provocat novament víctimes mortals i ferits entre la població civil. I, de fet, com que va venir a fer declaracions també, a banda del bomber, la comissionada russa pels drets humans, i la Yana Lantratova, vam aprofitar per preguntar-li si ella condemnava amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos, i això és el que ens va respondre als micròfons de Catalunya Ràdio.
10: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
7: Clar, l'Lantratova qualificava aquest atac com un crim de guerra, acusava els ucraïnesos d'assassinar nens deliberadament, i molt probablement això ho feia perquè sap que el dret internacional és especialment dur, especialment contundent amb aquests crims contra els infants, i de fet les autoritats russes afirmen que els morts tenien entre 14 i 18 anys, però això no acaba de concordar amb les dates de naixement publicades per la mateixa administració, el llistat que van fer, que indiquen que totes les persones que hi van perdre la vida eren majors d'edat, que tenien entre 18 i 23 anys, i que sobretot la gran majoria eren, com deien, noies d'aquest centre de formació professional de pedagogia.
0: Dóna la sensació, i no sé si és només una sensació o fets, però és difícil sempre tenir la informació, però que aquest mes de maig està sent especialment sagnant pel que fa a víctimes civils.
7: Sí, perquè de fet hi ha diferents explicacions. D'una banda, veiem com Rússia i Ucraïna pràcticament no estan avançant posicions al camp de batalla. L'ofensiva aquesta de primavera de l'exèrcit rus no ha reeixit, pràcticament no han pogut avançar gens i tampoc hi ha progressos a la taula de negociacions de pau. Són unes converses que estan pràcticament congelades. I això què fa? Doncs que tots dos exèrcits recorrin als atacs aeris, que és on ara mateix tenen més influència. I a més, com que cada vegada

0: a nosaltres, com si fóssim els protagonistes de la història, ens gravaven constantment, ens pressionaven, ens preguntaven que quines sensacions teníem, que què ens semblava que Ucraïna estigués atacant a civils amb components de drons fabricats a Europa, si allò ens semblava una posada escena o era real. És a dir, ens van acribillar a preguntes i la diplomàcia russa s'ho mirava i només ens va deixar relacionar-nos amb les autoritats. Com dèiem, no vam poder parlar amb les víctimes, amb cap testimoni, amb cap veí, i fins i tot hi va haver alguna de les imatges molt estranya que duia a la confusió, perquè, per exemple, estàvem allà i just va aparèixer un grup de persones vestides de negre, amb les cares molt llargues, molt afectats, sostenint fotos dels estudiants morts, i tothom vam donar per fet en un primer moment que eren els pares, les mares, els familiars, i després van resultar ser funcionaris que els havien col·locat allà per les càmeres sostenint aquestes fotografies als seus braços, no? Per tant, ens va quedar una mica aquesta sensació que els fets ja eren tan tràgics que costava d'entendre que, a més, s'hagués d'instrumentalitzar el dolor.
1: Sí, perquè, com dius tu, amb la informació pura i dura ja era prou greu com per no haver-hi d'afegir res més, però en la guerra ja sabem com funciona i la propaganda és un dels elements que més...
0: I que tan importants són els fets com el relat que se'n fa dels fets en una guerra.
1: Efectivament. Cristina Solies, des de Moscou, moltíssimes gràcies per aquesta
0: connexió. A vosaltres, bona nit.
1: Bona nit.

0: was in motion. The tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me.
1: Harem de treure el cap a Escòcia. Res, 6 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Allà, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon arran de la confessió d'haver malversat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès. Sturgeon, recordem, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
3: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
2: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
4: 5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, parlarem d'una notícia esperançadora per totes aquelles persones, i són moltíssimes, que tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. De seguida ho expliquem.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
10: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat.
10: T'hi esperem.
12: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
13: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
12: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
13: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
17: No,
16: és un
17: no,
16: problema de primer,
17: no,
16: de filosofia,
17: no,
16: de lògica,
17: no,
16: de la Unilla.
17: No, no, ja ho sé.
16: Que és
17: el mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el

0: Analog. De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
1: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oigues, que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
2: Em van passant coses.
1: Sí.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: En l'últim any s'està observant un canvi de tendència pel que fa a la compra d'edificis sencers a Barcelona. Ha baixat un 31% la compra de blocs, concretament de més de 10 habitatges, tot plegat segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
5: Què està passant? Per què ha baixat aquesta compra-venda?
6: Doncs des de l'Ajuntament de Barcelona creuen que la forta regulació actual desincentiva l'especulació immobiliària. Durant tot l'any passat es van fer en total 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, una setantena menys que l'any anterior. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
7: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venda d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
5: I la situació del lloguer segueix aquesta tendència, també?
6: Aquí hi ha més ombres. L'estudi apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%, des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Però aquesta xifra es calcula amb les dades oficials de fiances de l'Incasòl i aquestes dades són pel nombre total de pisos que hi ha al mercat i contrasten amb el preu que es lloga al metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat, i fent servir la mateixa base de dades, s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè ara es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per això la mitjana ha baixat. Segons l'Observatori, però, també s'ha detectat una baixada dels lloguers de temporada. L'últim trimestre de l'any passat, per exemple, se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que l'any anterior.
8: I ara us parlem d'un estudi de la Vall d'Hebron que conclou que 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara ous, llets i fruits secs, per exemple, a través de la immunoteràpia oral. Cèlia Forment.
9: Això s'aconsegueix administrant dosis progressives de l'aliment per acostumar el sistema immunitari i reduir el risc de reaccions. La doctora Galván, al·lergòloga del Vall d'Hebron, explica que es comença fent ingerir al pacient petites quantitats de l'aliment que li provoca la reacció. Després es van incrementant fins a arribar a la dosi màxima que el seu cos tolera.
10: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
9: Les al·lèrgies alimentàries poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com l'ofec o el xoc anafilàctic. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia a casa la dosi que tolera.

0: La calor d'aquests dies, ara de fet en uns minutets en parlarem amb la Gemma Puig, ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi.
1: Tot i que a l'abril també es van registrar diversos episodis de calorada, el gra no es va veure afectat i de moment a les finques on es siga abans s'espera mantenir rendiments similars que l'any passat. Això però pot canviar per a les que començaran la campanya una mica més tard amb la situació actual. Santi Caudevilla és el responsable del sector a Unió de Pagesos.
2: Aquestes últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
1: Pel que fa als preus, es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat per la guerra al Pròxim Orient.
3: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir demà al migdia per desencallar el conflicte.
1: I serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà demà la incorporació al curs vinent de gairebé 1.800 professionals, un miler dels quals seran per a l'escola inclusiva. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, però encara està lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat demà una vaga per als estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià.
0: S'adjudiquen els estudis per ampliar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, això és entre Castelldefels i el Prat de Llobregat.
1: Una actuació que vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats de les previsions del Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud, en el tram entre el Prat i l'estació de Sants. Els estudis s'han adjudicat a l'empresa Saitec per 1.200.000 euros i han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2030.
3: I campanya dels usuaris de Rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
1: Des de la plataforma Ja n'hi ha prou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts. Carme Rosselló és la portaveu.
4: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona, no funciona.
1: Han impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a mostra de protesta.
0: Dotze minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Ara una d'aquelles històries que ens han sorprès quan l'hem coneguda, i és que s'han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes, per exemple, de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Echevarria.
5: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
6: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració, i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
5: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafia romanes, o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
7: Do you have an appointment?
8: The name's Bond.
7: James Bond. He's with me.
8: And you are? Don't think we've had the pleasure.
7: Now let's not get ahead of ourselves, James.
3: És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond. El servei de Sa Majestat sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes i s'ha desenvolupat a Barcelona a l'estudi IO Interactive. S'anomena 007 First Light. Valeria Obareda.
9: Sí, i arriba, segons els seus creadors, en un moment immillorable, després d'una dècada sense nous títols relacionats amb l'espia. Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel inexpert de 26 anys en una aventura, diu el seu dissenyador principal, principal, Eduard López, que barreja tots els elements.
10: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
9: I no deixem de parlar encara del món del videojoc, perquè una de cada quatre persones que hi treballen a Catalunya és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions, neix ara Gaming en Femení, un projecte centrat a donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de continguts és Susana Pérez.
11: Que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera, perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí. Al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
9: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es prepara per a la gala de la setmana vinent en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a Catalunya Ràdio que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional. Montse Pujol.
12: Joan Font és advocat, aficionat a la gastronomia i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, que va morir el mes de desembre. Durant el seu mandat, Font vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris al conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional de la nostra cuina.
13: Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
3: 7 minuts i arribarem a les 11 i els dilluns a aquesta hora hi acostumem a posar la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
14: Tinc la teoria que només existeixen dos tipus de veïns, els bojos i els sorollosos. Com són els vostres? Al pis de dalt jo hi tinc una parella siciliana que viu allà fa segles. Jo hi porto 10 anys i ells potser 20. No puc evitar que em caiguin bé. És una pega, perquè si no els pogués veure seria més fàcil. Bé, el problema és que no són gens delicats, no criden, però no són gens fins. Sempre van fotent cops a tot, arrossega les cadires, no tracten les coses amb delicadesa. Són matussers. Vaig demanar consell a un amic molt savi. I em va dir, mira, si posessin música alta a l'hora de la migdiada, els hi pots dir, és una cosa molt concreta. Pots canviar un costum, però no pots canviar un tarannà. Si són barruers, els has d'estimar com són. I té tota la raó. A canvi d'admetre que són simpàtics i molt bons pares. I ja només per això els hi passo els misteriosos moviments de mobles a mitjanit.
0: I amb això arribem a l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
15: Bona nit.
0: A veure, primer document sonor del dia del món dels esports. Gerard Martín, defensa del Barça, valorant la llista d'Espanya per al Mundial.
16: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
0: 9 catalans i 8 del Barça.
15: I 8 del Barça, exacte. Parlava Gerard Martín, en aquest cas, dels seus companys concrets del Barça. Ell no hi anirà al Mundial, però s'ha mostrat, doncs, per la part dels companys, content, perquè hi ha futbolistes que eren dubtosos d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, ho han acabat fent, com per exemple Eric García, Joan García o Gavi, no?, per diferents raons, i seran tots tres, formen part dels 8 futbolistes del Barça, i anant a pams, pel que fa als nous catalans, doncs, els nous catalans són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, aquests 5 del Barça, també David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Aquests són els 9 catalans. En tenim, a més, d'aquests 9, 5 que són del Barça, i hi ha 3 blaugranes més, que no són de Catalunya, són de fora, per un total de 8, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres. A més, això contrasta i molt amb l'absència total de jugadors del Madrid. Cap ni un dels 26 de Luis de la Fuente juga al Madrid.
3: Això havia passat mai?
15: No, és inèdit. De cara a un Mundial és inèdit totalment. Mai a la història.
3: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Segon àudio de la jornada esportiva que volem destacar avui és de no fa tanta estona i l'hem trobat
15: no.
3: A Manchester.
17: I feel tonight that really means that connection, that this club, for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
15: Bé, l'hem deixat en versió original, un Pep Guardiola molt, molt emocionat, és un dels molts fragments que ha deixat el tècnic de Santpedor en el seu comiat del City després de 10 temporades. Aquesta tarda a Manchester hi ha hagut una rua per acomiadar doncs, no només Guardiola, sinó també un dels anglesos emblemàtics del City dels últims anys, John Stones, i el portuguès Bernardo Silva, però sobretot l'adeu ha estat el de Guardiola. Al final de la rua, doncs, ja en format concentració, se n'han anat exhibint els diversos trofeus que ha guanyat Guardiola en la seva trajectòria amb el City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions, i a més hi ha hagut actuació amb to català de Mishima i també presència doncs, de Chiqui Beristain, per exemple, que va deixar el seu caràcter secretari tècnic fa ben poc, i d'algun exjugador de Guardiola, ara entrenador destacat com Vincent Kompany.
3: Sí, a partir de les 11 en parlarem, eh?
0: Sí, ara parlem d'això perquè efectivament aquesta presència dels Mishima, no?, també li ha donat un toc català. Gràcies, David.
15: Adéu-siau a vosaltres.

0: Aquí, aquí. Jo crec que aquí estava la clau, eh? Hem hagut d'esperar
1: una mica,
0: la tornada,
1: sí.
0: Però aquest more hit.
1: Estàvem esperant confirmació, de fet, no? Que això havia de continuar, aquesta calor.
0: Sí, el tema és contundent. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, perquè la calor també és contundent.
0: Sí que ho és.
2: Doncs sí, és aquesta cançó de Letar que es diu More Heat, perquè aquesta setmana tindrem més calor. Avui, aquesta passada nit, la nit de diumenge, dilluns, vam tenir la primera nit tropical a Barcelona, al Raval, amb aquests valors quan no baixen dels 20 graus. Diumenge, al Fabra i a Portbou, per tant, ha començat no només la calor de dia, que ja fa uns quants dies que aquest termòmetre es va enfilant, sinó que també doncs, aquesta calor de nit, aquests valors que no baixen durant la nit i matinada. I aquesta setmana, i també demà, doncs aquesta serà la tendència. Les temperatures aniran pujant. Les màximes més altes, demà, d'uns 34-35 graus, una miqueta com avui, amb moltes màximes d'arribant als 30 graus, fins i tot en alguns trams del litoral o prelitoral i també cap al Pirineu, amb un dimarts molt estable. Hi pot haver algun núvol baix, algun banc de boira cap a les Terres de l'Ebre a primera hora, i a la tarda sol, alguna banda de núvol prim i alguna nuvolada inofensiva. I d'aquí la cançó de More Heat, perquè entre dijous i divendres doncs encara es notarà més aquest augment de la temperatura. Estaríem parlant que cap a ponent doncs aquestes màximes podrien arribar als 37 o 38 graus. Per tant, una temperatura disparada doncs per ser l'última setmana de maig.
0: Sí, sí, o sigui que estem en plena escalada ja, eh?
1: Sí. Aviam si es posa una mica lloc, que si no es farà duríssim.
0: Sí, de mica
2: en moment,
0: mica.
2: Aquesta setmana no.
1: Ja. Ens la passarem com podrem, doncs, escolta.
0: Ànims a tothom.
1: Vinga, adéu, Gemma, bona nit.
0: Bona nit, encara bona que sigui tropical. Bona nit.

0: Són les 11, el 25 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què us presentarem dues persones molt joves que estan complint un somni per culpa d'un mal son. Eren músics de carrer a Sant Petersburg. Cantaven cançons de grups més coneguts, però que són molt crítics amb la guerra contra Ucraïna. I el mal son és que els van detenir i van acabar al calabós. Van haver de marxar de Rússia, de fet. La cantant tenia només 18 anys i la notícia de la seva detenció la van recollir els grans mitjans russos. Ara estan vivint l'altra cara de la moneda, una gira per Europa. Els hem entrevistat i de seguida us els presentarem.
1: I avui, ara ho explicàvem, a Manchester hi ha hagut rua i festa per tancar la temporada del City. El club ha celebrat amb els seus seguidors els títols aconseguits aquesta temporada, però ha sigut, sobretot, un homenatge a Pep Guardiola, que ha alçat 20 títols en 10 temporades. Hi han hagut actuacions musicals, i una d'elles la de Mishima. Ens ajudarà a dimensionar tot el que ha fet Guardiola pel Manchester City, una persona que ha seguit de molt a prop aquest entrenador i que també ha estat vivint a la mateixa ciutat que ella, Manchester.
0: I tot seguit hi afegirem Toni Padilla, que acostuma a sorprendre's amb les seves històries de l'actualitat esportiva. Avui costa de creure el que ens explicarà. Ens portarà a Las Vegas. Només podia passar a Las Vegas, de fet, això que us explicarem. Una mena de Jocs Olímpics per a esportistes que es dopen. Darrere els promotors, ens diu el Toni, hi ha gent propera a Donald Trump.
1: I tenim avui aquí a primera fila amb nosaltres una persona que probablement us ha fet riure més d'una vegada, ens està fent riure ara mateix a nosaltres. Ha fet mil i un personatges al Polònia de TV3. Avui, però, a banda de tot això, coneixerem també altres facetes seves. Fins a la mitjanit, quan diguem Agnès, ens podríem referir a la Marquès o a l'actriu Agnès Busquets. Serà ella qui tindrà avui la última paraula del dia. Si només la coneixeu de les seves facetes del Polònia, avui en sabreu més coses.
0: Haurem d'esperar fins a ben bé 11:45. Ara, a poc, minut a minut, ens en queden 57 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem a aquesta última hora escoltant les veus que han marcat fins ara aquest 25 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
7: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
8: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
9: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
10: Està tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
11: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
12: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Thank you so much. I don't have enough gratitude. And always I will have the rest of my life something on my heart. Thank you so much.
2: És Pep Guardiola, així d'agraït s'ha acomiadat aquest vespre del Manchester City, on ha passat els últims 10 anys. Aquest vespre hi ha hagut un comiat a l'alçada segurament dels èxits d'aquests últims 10 anys. Hi ha hagut rua pels carrers de la ciutat per celebrar els títols del club que ha aconseguit el club i sobretot per acomiadar puntals del City dels últims anys, com ara ell, el tècnic Pep Guardiola.
3: You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month. But you know, at least you got to enjoy him for 10 wonderful years.
2: Aquest és David Carabén de Mishima, que han intervingut en aquest emotiu comiat.
3: Are amazing. And this is what really counts. So, let's all sing together for one last time in front of him.

0: Doncs moments de celebració amb Mishima, David, que ara ven al capdavant, que han sorprès Guardiola amb aquesta celebració. És una festa que ha comptat amb altres cares conegudes, molt conegudes, com la d'un dels aficionats més cèlebres del City, com ara Noel Gallagher d'Oasis. Doncs bé, ara podem saludar el periodista Lu Martín, autor també del llibre Cuaderno de Manchester, de Cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, escrit conjuntament amb Pol Ballús. Lu, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: No sé si has pogut veure aquest comiat que li han fet.
1: Sí, he estat mirant per redes. I sí, la veritat és que sí. Aquests munten uns pollos cada vegada que surten al carrer, que no veia res. Sí, del Barça.
0: A l'alçada, però, no?, dels èxits aconseguits per Guardiola.
1: Sí, sí, dels èxits de Guardiola, dels èxits d'un equip irrepetible, vamos, de 10 anys meravellosos.
0: Com els ha canviat la història en aquest club? Uah. En aquesta ciutat, et diré, no?, segurament també.
1: Com un mitjó. Bueno, la ciutat amb el United estava acostumbrada a guanyar títols, però clar, només guanyaven els vermells. Aquests desgraciats no guanyaven mai. Bueno, havien guanyat tres cosetes, però ha guanyat més el City amb 10 anys que amb 100 anys d'història. O sigui que imagina't, lo agraïts que estan aquests homes. I sí, la veritat és que ha canviat... avui ho parlàvem. Ha canviat el futbol espanyol, ha canviat el futbol alemany i ha canviat el futbol anglès, que probablement és el més difícil, no? Perquè són una mica... eren una mica reacis i l'estaven esperant, no? I jo recordo el primer any, que va ser el pitjor any dels 10, que li deien que ell no aconseguiria. I mira si ho ha aconseguit, no? Perquè, a més, s'ha reinventat durant 10 anys, ha canviat 3 vegades a l'equip. No, i ha canviat la manera de jugar, perquè ha jugat en davanter-centre, ha jugat amb un totxo com Haaland, vull dir, un totxo per la seva envergadura, no perquè sigui dolent. I ha jugat sense davanter-centre, ha jugat de diverses maneres, amb laterals per dintre, laterals per fora, amb un mig-centre, sense mig-centre... Ha fet moltes coses. Li ha donat moltes voltes al coco per treure-li rendiment amb un equip que bueno, ho ha aconseguit tot, inclús la Copa Europa.
0: Sí, sí, veient-ho en la distància, potser no aquelles persones que no segueixen el futbol molt intensament i encara menys doncs, altres lligues, doncs els pot sorprendre en part que una persona aquí tan reconeguda doncs, hagi tingut un comiat d'aquestes dimensions fora, no? És a dir, a vegades...
1: No sabeu com l'estimen. Jo he tingut el privilegi de viure allà i de fer dos llibres, perquè tu has citat el llibre en castellà, però després amb el Pol vam fer un altre en anglès, i no sabeu com l'estimen, és una bogeria. La setmana passada, quan es va confirmar que se n'anava, era tot una depressió, però bueno, ha hagut la demostració de la felicitat i de l'amor que li professen, no? I... bueno, el dissabte al camp li demanaven 10 anys més, no? Però, bueno, pobre, ja li toca descansar.
0: Com serà aquest descans? Perquè fins avui també han emès alguns vídeos, no?, amb gravacions de gent també coneguda que li enviava algun missatge i han posat Michael Jordan, també, que ell mateix ha dit després, ostres, no sabia que Michael Jordan, no?, un dels meus ídols, em coneixia. I parlava pràcticament Jordan de retirada, tot i que Guardiola ja ha dit que vol entrar en alguna selecció. És com una retirada el que està fent?
1: Jo, de moment, sí. Bueno, ell continuarà lligat al Manchester City, perquè és que, a més del Ferran Soriano, que és el CEO de tot el City Group, de tots els... em sembla que ja són 12 equips que tenen pel món, ell té una amistat molt intensa amb el Sheik, amb el Khaldun, però una amistat de debò, eh? No et pensis que és fachada. Han arribat a tindre una relació molt, molt personal. Es porten molt bé i s'estimen molt. Jo sóc testimoni d'aquest efecte que es tenen, perquè he tingut la sort de viure en primera persona. I continuarà... no sé si representació social o assessorament, quan li demanen consell, el donarà segur. Però bàsicament jo crec que de moment aquest any es dedicarà a descansar i sí, segurament ell té la il·lusió d'anar a un Mundial amb una selecció i crec que bueno, aquest repte l'afrontarà tard o d'hora. Però de moment a descansar, a gaudir una mica més dels fills que s'ha vist créixer d'aquella manera i sobretot està amb el pare, jo.
0: Ja, que avui també hi eren, eh? Els tres fills estaven en aquest acte. De fet, han portat un dels trofeus, l'han tret ells. Bé, doncs, sí, escolta, hem vist la importància de saber fer bons comiats. Que això sempre...
1: Sí, no, i sobretot de ser agraït. I la gent del City li està molt, molt agraït, home, i és normal, no?, perquè els hi ha donat molt, i els hi ha donat 10 anys de la seva vida en premi, han tingut premi tots aquests anys, són 20 títols, però els hi està... També per una manera, bueno, per una conducta vital, no? És un tio que... bueno, no sé si ho ha estat a Manchester, la ciutat té molt mala fama, però és una ciutat molt, molt acollidora, petiteta, i molt agradable, i el Pep l'ha fet seva també, i bueno, jo crec que això també la gent de Manchester li agraeix. De fet és que li ha donat li va donar les gràcies hasta el Keir Starmer, el primer ministre anglès, l'altre, que és de l'Arsenal, però li va reconèixer tot el que ha fet per Manchester i per Anglaterra. O sigui que... Avui hi havia molts missatges a les redes socials de gent que no és del City felicitant-lo i donant-li les gràcies pel que ha fet pel futbol anglès. O sigui que el reconeixement va més enllà de la gent del City.
0: És la feina i és el carisma. Lu Martín, gràcies.
1: Abraçada. A vosaltres, sempre. Abraçada i bona
0: nit. Un quart de 12 de la nit, com sempre els dilluns, nosaltres fem la nostra contracrònica esportiva amb el Toni Padilla. Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Has seguit això del Guardiola?
2: Sí, molt emocionant.
0: Molt emocionant.
2: Molt, molt. Al final, ho explicava molt bé, el Luc ho coneix millor que cap altre, perquè va fer les maletes i es van anar cap allà amb el Pep, no? Ha deixat un llegat increïble a través de futbol, d'una ètica de treball... I bé, és una persona que és un dels nostres. És cert que molta gent dirà, bé, el Manchester City, clar, tenen darrere els calés àrabs, és veritat, però sempre dic que com a mínim són rics amb bon gust, perquè hi ha gent, doncs, que són rics, tenen molts calés i fitxaven mals entrenadors i mals futbolistes. El Manchester City van demostrar tenir ben gust, van dir, volem el millor, se'l van dur i a partir d'aquí va donar una alegria a una afició, que són els del City tota la vida, que era gent molt soferta, perquè jo el recordo baixant a segona divisió i sempre l'ombra del Manchester United. Sí, i el Pep els ha fet grans, els ha donat una identitat i s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui en la seva vida, que sigui feliç.
0: Els hi ha donat autoestima. Escolta, però aquí cap de setmana d'emocions fortes a l'esport, l'alegria del femení del Barça, campiones d'Europa, i a l'altra cara de la moneda, les llàgrimes a Girona.
2: Sí,
0: que no han aconseguit mantenir-se a primera.
2: Com és el futbol, com és la vida? Que el mateix cap de setmana de l'homenatge a Pep Guardiola, amb el seu pare, el Valentí, a Manchester, sí. El seu germà, en Pere, gairebé estava plorant a la llotja de Montilivi, perquè en Pere Guardiola és un dels principals accionistes del Girona, i quan es va consumar el descens, la imatge era ensorrat, no? Com la mateixa família teníem la cara i la creu el mateix cap de setmana, tant de bo tornin ràpid, la gent del Girona, i amb el femení, és un equip increïble. Hi ha qui diu que encara estan algunes jugadors de festa. Crec que la Clàudia Pina, la Quica Natzaret i la Cata Coi, crec que encara no han tornat a casa.
0: També s'ho mereixen, escolta. Ara, avui ens sembla increïble la història que ens portes, Toni, ja ho hem destacat abans, perquè és una història que només podia passar efectivament a Las Vegas, als Estats Units. Una competició en què els esportistes que hi participen no passa res. Han pres substàncies il·legals per millorar el seu rendiment, eh?
2: Correcte. Els hi diuen els Enhanced Games, que serien els jocs millorats, però bàsicament la gent al carrer els hi diu els Doping Games, els jocs dopats. I aquella dita que diu el que passa a Las Vegas queda a Las Vegas. En aquest cas no, en aquest cas s'ha donat la volta al món, perquè òbviament tothom parla d'aquests jocs dopats.
0: Però com neix? O sigui, és un requisit haver-te dopat? Com neixen aquests jocs?
2: Bé, mira, la combinació és aquesta. Clar, Las Vegas, l'escenari, tenim òbviament la cultura esportiva dels Estats Units, i és cert que el fill de Donald Trump és un dels responsables de que això sigui realitat. La persona però que va tenir la idea és un empresari nascut a Austràlia, que es diu Aaron de Souza, un home que va anar a estudiar a una prestigiosa universitat del Regne Unit, es va quedar bé a Londres, i és qui ha tingut aquesta idea. Ell va tenir la idea, necessitava gent que li posés els diners, i que va contactar amb dos multimilionaris, un és en Peter Thiel i l'altre és Donald Trump Jr., que és efectivament qui posa els diners que permeten que això sigui realitat.
0: Mm-hmm. I què en sabem d'aquest home?
2: Bé, aquest senyor, doncs el Souza aquest, ell deia que de jove volia ser ciclista i que va tenir certa frustració al veure com havia dopatge, que això anava en contra de l'ètica de l'esport. Ell també, doncs, és una persona que quan parla té una bona oratòria, però amb una dèria preocupant. Ell considera que fer-se vell fer-se gran és una malaltia, i que la ciència pot lluitar contra l'envelliment de la mateixa forma que lluita contra una grip, i està convençut que en algun moment serem immortals. I a ell li agradaria viure cap aquí. Llavors està obsessionat, és que es fa una vegada aquesta gent que està obsessionada en la tecnologia, la medicina per cuidar el cos, i llavors una persona una mica narcisista, podríem dir.
0: Molt bé. D'acord. Ja tenim el perfil bastant fet, eh?
2: Sí, llavors ella més diu que com anava molt al gimnàs, bé, com els gimnasos on podem anar qualsevol dels que estem a aquesta taula, doncs la gent també pren substàncies que tècnicament llavors no et permetrien ser esportista professional, i de fet va començar doncs a vestir doncs una miqueta una idea en què va venir a dir que si, a més que els esportistes quan es dopen ho fan òbviament d'amagat i que això té un risc mèdic, aquí té raó, perquè òbviament sí, hi ha un risc, i que si fem oficial, permetem que sigui legal dopar-se, els metges t'assessoraran i serà doncs molt més sa. Llavors, si té un somni, que és fer fora els Jocs Olímpics i que el seu lloc ocupin els jocs que creta ell mateix.
3: I think that athletes can have a choice.
4: Els atletes poden escollir, crec en el dret d'escollir. Els Jocs Olímpics són bonics, ja que són la competició final on els éssers humans poden competir. Però el Comitè Olímpic Internacional ha creat una estructura per tenir el monopoli de l'esport. Si tu vols ser l'ésser humà més ràpid, doncs endavant, vés a les curses sense sabatilles, sense equipament, sense demanar cobrar. Que els olímpics siguin els guardians de l'esport natural i humà, i nosaltres serem els jocs més ràpids, més forts, més superhumans.
3: Ethos of the Olympic Games.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És veritat que és un debat, no? Perquè l'altre dia parlàvem també de les maratons, de les bambes, etc, no? Que tot d'elements que a vegades potencien la... Però, clar, no és dopatge. En tot cas, els jocs aquests existeixen.
2: S'han estrenat aquest cap de setmana amb només tres disciplines esportives, la natació, l'atletisme i l'halterofília, en un pavelló que semblava més gairebé doncs, un casino, no sé, una casa de barrets a Las Vegas, amb unes llums, unes coses per allà molt, molt estranyes. Ells, en aquest cas, però permeten que els esportistes que no es dopen, també s'apuntin, si volen, en aquest cas també ho permeten, i per fer el reclam, fa un any van sortir a la premsa, van dir, ja tenim un atleta, un nedador grec, el Christian Golokhmiek, d'arrels búlgares, que havia estat subcampió olímpic, medallista de plata, que ha acceptat el nostre repte, l'hem dopat ja, i en una cursa sol, ha batut ja el rècord del món de la prova reina de la natació, que són els 50 metres, en estil lliure. Ja va batre el rècord del César Cielo, un brasiler, i va dir, aquest home ja batut el rècord perquè l'hem dopat. Llavors, muntarem aquests jocs i comença a haver una pluja de rècords mundials, no oficials, no reconeguts, d'atletes que haurem pres substàncies. Clar, fa una mica de por.
0: Sí, fa por. Perquè fa por per ells, també. Clar. Perquè s'apunten, exacte, perquè s'apuntaria un esportista.
2: Una de les coses més antigues en la nostra vida, pels calés. Què fa? Per això necessita el fill de Donald Trump, perquè si tu t'apuntes, si guanyes una cursa als NCAA Games, et paguen 25.000 euros, que està molt bé, però si bats el rècord mundial et prometen $1 milió. Llavors, clar, això genera molt soroll, patrocinadors, moltes audiències, llavors, clar, el que fan és d'alguna forma doncs, cridar aquesta idea. El senyor de Sous, que abans escoltàvem, quan comença a parlar, hi ha un moment que comença a fer por, perquè comença a parlar de superhomes, i a partir d'aquí comença a pensar en segons quines idees polítiques, comença a parlar, doncs, de la superioritat, diu que els Jocs Olímpics estan acabant, que la gent el que vol és sempre la versió més increïble, portar el límit, i bé, i està doncs molt, molt, molt crescut. La primera edició, però, un èxit no està. S'han apuntat 42 esportistes, buscant aquest gran premi, que és el $1 milió, si aconseguien el rècord del món.
0: I què? N'han fet algun de rècord del món?
2: Creieu que hi ha hagut algun rècord en els primers NCAA Games?
0: No.
2: No?
0: No ho sé.
5: Per com ho preguntes, no.
0: Sí, per això...
2: Ha hagut un. Aquest.
6: So wait here, expect Proud in the blue suit in the middle to get off to a good start. He gets off to an absolute flyer. So Proud takes it down. Can Colomiev close the gap? They get past the 25. Proud still in control. Colomiev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Colomiev, Colomiev, Proud world record. 20.88.
2: El mateix Colomiev, que l'havia batut ja per promocionar-lo, l'ha tornat a batre. Per tant, ha tornat a batre el seu propi rècord dopat dels 50 metres lliures en un temps de 20 segons i 21 dècimes. L'únic que ho ha fet, i va fer-ho a la darrera prova de tots els jocs. És a dir, si no ho hagués aconseguit, no haurien tingut cap i hauria estat un fracàs absolut. És a dir,
0: molt justet, ho veig. Sí,
2: no ha acabat d'anar tot bé, però ha passat una cosa molt divertida. Si un esportista no dopat s'apuntava, podia participar. Hi ha hagut dues proves on els esportistes que anaven nets han derrotat els esportistes que anaven
0: dopats. Això sí que m'agrada. Això t'ho volia demanar.
2: Sí, sí. Llavors un nedador, el Hunter Armstrong, ha guanyat el 50 esquena i ell ha fet a passar l'antidoping i ha dit, jo no m'he dopat, i ha derrotat el senyor. Més que, clar, amb una massa muscular, que alguns ja semblen, hòstia, clar, el Colomer ha guanyat 4 quilos en massa muscular amb el doping. Llavors, clar, veus que hi ha unes esquenes, uns bíceps, que dius, hòstia, fa una mica de poixa, no? I jo també en la prova dels 100 metres, amb Holanda intentant ser Usain Bolt, Alfred Kerr l'ha guanyat, amb una marca molt llunyana d'Usain Bolt, per tant, de moment encara no arriba, però aquest senyor té calés, té el suport de tram, i està encaparrat en poder anunciar que en algun dia doncs, tots els rècords que coneixem seran superats de forma oficial per aquests jocs del doping, que òbviament fan molta por.
0: Anirem veient-ho, perquè en el Konolev, com es deia? Sí, Golomev, sí.
2: Golomev, sí.
0: Li ha caigut, per tant, el milió...
2: Dólar, però és grec.
0: El milió de dòlars, en teoria.
2: Aquest senyor, sí, sí, clar.
0: Però cal seguir-li la pista, perquè, clar, tant dopatge, no?
2: De fet, aquest senyor ha guanyat ja 2 milions de... amb la tonteria de 2 milions. Si algun dia el dopatge aquest que s'ha fotut li acaben jugant en contra de la seva salut, com a mínim podrà tenir jubilació daurada.
0: Sí.
2: Però, clar, aquí entrem en el tema de què és l'esport, de què és el risc de la salut i, sobretot, doncs, la manca d'ètica d'aquests personatges.
0: Totalment. Gràcies, Toni.
2: I tot, Pere.
0: Adéu-siau.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: 3 de desembre de 1934.
5: I el número de la sort, el...
8: 2.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: És que m'heu posat la pell de gallina.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Els músics de carrer segur que de tant en tant els passen coses inesperades, de bones i de dolentes, però la parella que us presentarem a continuació, els Stop Time, s'emporten la palma.

tocaven música a l'avinguda més cèntrica de Sant Petersburg. És una estampa clàssica del carrer de la segona ciutat més gran de Rússia, tot de cercles de vianants que escolten músics joves. Ells, però, la Diana Loginova, que tenia 18 anys, i l'Alexander Orlov, de 22, van acabar a la presó. Va ser ara fa 7 mesos, el seu pecat capital va ser cantar temes de músics que no són del gust del Kremlin, com aquest que sona de Noise MC.

0: Es titula Cooperativa Llac dels Cignes. La peça de Tchaikovsky té un significat diferent a Rússia. Es va emetre repetidament el 1991 mentre es produïa l'intent de cop d'estat contra Gorbachev. Aquesta peça del raper no és en si té missatge. Per això, ell, ara, és a l'exili. Com també són a l'exili els joves Stop Time, que després de la presó han acabat fora de Rússia i han tingut un suport popular que els ha convertit en una cosa que no serien a hores d'ara, cantants coneguts. Ara fan una gira que els ha portat a Barcelona, a la sala Razzmatazz. Van tocar moltes de les cançons, per cert, que els van portar a la presó, i nosaltres també hi érem i els van poder entrevistar. Diana Loginova i Alexander Orlov, benvinguts al nostre programa.
1: Pessima.
2: Pessim, Belsa.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Com passeu de tocar al carrer a entrar a la presó?
3: Tocàvem als carrers de Sant Petersburg les cançons que ens agraden i entre elles n'hi havia de cantants considerats agents estrangers i que tècnicament estan prohibides. Abans ningú dels òrgans de poder no parava atenció a aquestes cançons i després que comencés a venir cada cop més gent a escoltar-nos ens van detenir i ens van començar a aplicar el carrusel, que és quan un cop et deixen en llibertat i et tornen a detenir, tan bon punt surts, sense pausa, ets al calabós, surts i els investigadors t'esperen per enviar-te una altra vegada al calabós. I després del tercer arrest vam aconseguir marxar de Rússia per evitar un procés penal i ara som a Europa, estem de gira.
0: A Rússia ara mateix, com es pot saber quines cançons es poden cantar en públic i quines no?
5: És una molt bona pregunta perquè és com una endevinalla pels músics. Una cançó prohibida i mentre que una altra amb la lletra més dura pot ser acceptada.
3: Sobiran una cançó que expressa obertament el desacord de la gent amb el poder, la consideren prohibida, però les cançons que de manera velada parlen dels problemes i preocupacions de la gent, però que són força òbvies, el poder i els òrgans de la llei no les entenen perquè són estúpids.
1: Правоохранительные органы понять не в силах, в силу своей глупости.
5: Per exemple, la cançó titulada Raig de llum de Noise MC sembla que desacredita totes les forces armades de Rússia.
3: Tot i que és una cançó sobre l'esperança i un futur més brillant, un cel més clar, però en el protocol que ens va obrir i diuen que és una cançó extremista perquè un ucraïnès l'estava escoltant i ho va gravar en vídeo. I aquest vídeo el va comentar i repostejar Noise MC, l'autor de la cançó, i com que la vam utilitzar per la seva lògica, nosaltres donàvem suport a Ucraïna. Ja
1: veus.
0: Quin argument oficial, sota quina llei us acusaven, però?
3: La versió no oficial dels agents que em van detenir és que estava cantant cançons prohibides, que vaig anar a baixar contra el govern i va ser una ofensa contra els caps de l'exèrcit. I, segons ells, jo els havia de demanar disculpes. I com que m'hi vaig negar a demanar perdó i vaig assumir la culpa en nom de tot el grup, m'interrogaven cada dia, estava incomunicada, i probablement, com que no tenien prou acusacions contra mi, em van deixar sortir. Però l'argument oficial va ser que havíem reunit massa gent al carrer que obstaculitzava la gent que volia accedir al metro, tot i que el vianant que ens va denunciar va dir que intentava entrar al metro per on en realitat hi havia una sortida.
4: Crec que és necessari aclarir que aquests agents del centre per combatre l'extremisme es passen el dia navegant per internet per trobar petits o grans extremistes.
0: Amb quines condicions us tenien a la cel·la?
3: Clarament no era una casa de colònies per nens. Puc dir que el comportament cap a les dones era més dur perquè aquests espais estan més preparats per l'anatomia masculina. No hi ha mesures higièniques per les dones, com a molt tovalloletes humides, si tens sort, i quan tens el dolor de la regla no pots demanar calmants perquè no està considerada una malaltia i no te'n proporcionen. I pel que fa a la higiene, només les dones podien acompanyar la dona a dutxar-se i em van tenir més de 12 dies sense dutxar-me. Per això, per als homes era una mica més fàcil, perquè la majoria dels treballadors eren homes i es posaven d'acord entre ells i per mi va ser molt complicat arribar a un acord amb els treballadors.
0: Alexander, és veritat que li vas demanar que es casés amb tu al furgó policial?
2: Sí,
4: sí, és ben cert. Va ser la primera detenció quan ens portaven a les cel·les d'aïllament. Durant el trajecte vaig fer un anell amb un mocador de paper i el vaig posar a la capsa del vapejador. Sí, sí, és veritat.
0: Que bonic, no?
3: Doncs sí, molt romàntic.
0: I tant, i tant. Durant les detencions van pressionar les vostres famílies, oi?
3: Sí, exactament, van pressionar la meva família. De fet, van demanar a la meva mare que escrivís una declaració que, de fet, dictaven ells, sota l'amenaça que em podien condemnar a 7 anys de presó en un procés penal per haver desacreditat l'exèrcit. I van també amenaçar la meva àvia i la meva tieta, però tot i així vam decidir amb la família que el millor era marxar perquè la pressió continuaria i tampoc em deixarien en pau.
4: A mi estaven més tranquils, vaig tenir pressió per part de... Bé, és millor que no respongui aquesta pregunta.
0: D'acord, sí, millor que no diguis res. Com va ser el moment de decidir marxar del vostre país, de Rússia?
4: Doncs vam entendre que si seguíem al país, a la Diana l'amenaçarien amb la condemna penalment. Seguir al país no era segur i que la millor decisió era marxar del país el mateix dia que ens alliberéssim.

0: Un cop a fora de Rússia vau arribar a cantar els concerts dels artistes Noise MC i Monetochka, que admiràveu i que figuraven a la llista negra que us va portar al calabós. Què vau sentir tocant amb ells, amb els vostres ídols?
1: Нас позвали Monetochka i Noise MC спеть с ними, так как они очень нас
2: поддерживали. Ens van trucar Noise MC i Monetochka per cantar amb ells. Ens havien donat molt suport i s'havien preocupat molt. Va ser una sensació increïble quan ens vam conèixer als assajos. No es van comportar com estrelles, tot i que realment ho són, sinó que es comportaven com amics reals, que ens van donar suport en un moment difícil. I aquell concert es va convertir en un conte de fades de Nadal amb final feliç.
0: Quin repertori heu portat aquí a Barcelona?
2: Avui tocarem les cançons dels nostres nous àlbums, que sortirà a finals de maig o començaments del mes de juny, i també les cançons que ens va fer populars al Nevski, principal carrer de Sant Petersburg.

0: Мы хотим строить свое будущее, несмотря на наше прошлое.
1: Volem construir el nostre futur, malgrat el nostre passat, seguint component nova música. També volem entrar a la universitat per formar-nos en general. Volem simplement una vida normal i que sigui extraordinària pels concerts i per les gires. I si el nostre àlbum té èxit, esperem que agradi al públic. Aleshores, volem connectar la nostra vida amb la música i seguir endavant.
0: Música i жить дальше.
2: Ara que esteu de gira per Europa, quin és el vostre públic? Qui us ve a veure?
0: Да, большинство у нас аудитории русскоязычной.
1: El nostre públic és majoritàriament rus i gent que parla rus, però també tenim el que per nosaltres són estrangers, és a dir, joves que parlen anglès. I intenten sentir el que fem, tot i que no entenen les nostres lletres, però crec que la força de la música els transmet les sensacions que volem.
2: Voleu dir alguna cosa abans d'acabar?
0: Слушайте наш новый альбом, который выйдет очень скоро.
1: Escolteu el nou àlbum, que surt molt aviat. Segurament es dirà Ciferblat.
3: O simplement poseu Stop Time a Spotify o a YouTube.

directe de la sala Ras Matas. És la força d'una cançó protesta, d'un tema prohibit per la dictadura.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit d'aquest dilluns. És hora de treure el cap a la rotativa, on a aquesta hora doncs, estan treballant, així com nosaltres també ho estem. Al comandament hi tenim la Lídia Tellet. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: T'han arribat ja els diaris?
1: Sí, les tenim aquí, les portades.
0: Les portades. Va, què destaca l'Ara?
1: Doncs mira, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. Per una altra banda, onada de calor a Europa. Els ondinecs es van llençar ahir als parcs. El termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus, i França també va assolir temperatures per sobre dels 30 graus. I es veu la gent a Londres, en els parcs, prenent el sol amb trajes de bany i amb molta calor. Proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèl·lula d'habitabilitat. De l'altra banda, tenim el Papa alerta dels perills de la IA en la seva primera encíclica. Trump lliga el pacte amb l'Iran per normalitzar les relacions amb Israel. I del periòdico tenim...
0: Sí, què destaca? Així el titular principal.
1: Doncs tenim el sumario, vincula l'offshore de Zapatero con el oro venezolano. I la foto de portada veiem el Papa León XIV i que saluda a Christopher Olaz, cofundador de l'Antiòpic, en la presentació de su encíclica. Com a titulars principals.
0: Molt bé. Fantàstic, Lídia.
1: Molt bé.
0: Vinga, bona feina, que vagi bé.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu.
2: I tenim més portades aquí al nostre estudi, Marguell.
3: Sí, temes que repeteixen també en aquestes portades. A La Vanguardia cobren dient que el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. També en aquesta portada ens expliquen que Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou CEO d'Indra. També la foto és per al Papa Lleó XIV. El Papa alerta en la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. I titular esportiu també, que 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista de la selecció espanyola. El punt avui també destaquen les paraules del Papa, el Papa de la intel·ligència artificial, titulen, i que Sánchez desafia l'avançament electoral, però la mirada demà la posen en Xipre. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran, mentre avancen el procés de reunificació política. I acabem amb El País, també l'obertura per Zapatero, el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de l'any 2020. La fotografia és per al seleccionador espanyol Luis de la Fuente, una llista per somiar amb guanyar el Mundial, i també en portada que el Papa dicta sentència contra el tecnofeixisme.
2: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.

0: Dos minuts i arribarem a 3:15. Se'ns va acabant el dia i el volem acabar bé. Hem de donar entrada a la persona que hem tingut aquí fins ara en silenci, Agnès.
1: I que és la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, diu que és molt tastaulletes. I va haver un temps que li va agafar per fer joies. Després va voler ser dissenyadora de moda. Però, per sobre de tot, tenia una vocació. Com a reina Letícia, va decidir fer vaga i anul·lar tots els actes de l'agenda. Va fer la seva versió d'aquell famós relaxing cup of coffee con leche en Plaza Mayor, d'Anna Botella, segurament ho recordareu. Es va vestir de groc i es va posar una agulla de jaquet en forma de papallona, com per exemple Laura Borràs. S'ha posat a la pell de Colau també, de Soraya Sáez de Santa Maria, de Carme Forcadell, d'Alicia Sánchez Camacho, i un llarg etc. Són tantes les seves imitacions que ens han fet riure que no acabaríem. Per això l'hem portada a ella, que és la millor, és l'autèntica. Però una de les últimes imitacions és aquesta de María Jesús Montero amb Pedro Sánchez.
2: María Jesús.
1: Que ho diu d'això.
3: ¡Oh, Pedro! ¡Mi arma!
2: Precisamente de tu arma quería hablar yo. Tienes que entregarla.
3: ¿Y hablar?
2: No tienes escapatoria. Debes entregarte y ponerte al frente de la oposición en Andalucía. Esta misión ha terminado. Se acabó.
3: ¡No! ¡No se acabó! La andaluza no era mi guerra. Tú me mandaste aquí. Yo era la vicepresidenta de España. Y cuando llegué aquí a mi tierra, mi gente decía que era la amiga de los catalanes. Pero ellos no estuvieron como yo, en el barro, negociando la financiación astronómica.
2: Autonómica.
1: Bé, quan es treu el maquillatge, perruques i vestits, queda l'Agnès. La nostra convidada d'avui és l'actriu Agnès Busquets. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Com estàs?
4: Molt contenta, mira.
1: Tu també rius.
4: Jo també ric.
1: Sents el gana.
4: També perquè et veig riure a tu. I em fa riure. Llavors és aquella cosa que s'encomana.
1: Sí, bé, sí. És maco, això, ja està
4: és
1: bé.
4: Maco, sí, ja sí, sí.
1: I sobretot després, no?, d'un informatiu on expliquem sí. Coses que són feixugues i... Has après alguna cosa escoltant i veient el Catalunya Nit avui aquí en directe?
4: Mira, he après a centrar-me, a intentar... He pres molts apunts que he vist que tampoc ara no em serviran gaire res... I he après que en general, que no hi ha un pam de net. Vull dir, que això ja ho sabíem, vull dir, no és un aprenentatge nou. Però bé, què he après? Clar, jo no sé si... És que em quedo amb coses molt, molt absurdes, de... O sigui, he après coses, no diré res de l'actualitat. O sigui, he après que l'Agnès fa dibuixets quan està fent el programa.
0: I alguns de bons, eh?
4: Sí. Avui no sé de qui és aquest retrat, però no, ha començat ningú, fent ningú. Uns ullets i això... Sí.
1: És veritat, però és una manera de concentrar-se.
4: Exacte, és una manera de concentrar-se. També he après que així, com feia molt temps que no venia per aquí, per Catalunya Ràdio, que ja no es gasta tant de paper, que anem amb ordinadors,
0: sí.
4: I això està molt bé. Que el Manel balla les cançons, les músiques. Que,
0: ah, sí? Se m'escapa, això.
4: Se t'escapa, no, i mola molt perquè no te n'adones.
0: No, ni idea.
4: I vas ballant. Sí, he après també que si voleu fer listenings en anglès i no cagar-la, poseu-vos el Pep Guardiola. Perquè sí. Bueno, si té un anglès que diu, sembla mentida que hagi estat tants anys allà, perquè s'entén tot perfectament, o sigui, té l'anglès d'aquests de provar un listening. I de l'actualitat, això de les Olimpíades amb dopatge m'ha deixat estupefacte.
1: No ens ho podíem imaginar.
4: Sí. I no sé què més de tot el que heu dit. Com a cosa optimista, mira que no sóc gens catòlica, ni papista, ni res, però que el papa es posicioni d'aquesta manera, pel que fa a l'ahir, m'agrada bastant, perquè dius, mira, com que de catòlics encara en queden molts, pues, al millor s'apunten al carro i fan que aquesta cosa freni, no? No sé.
0: Ben bé, sí.
1: És esperançador, no?,
4: esperançador.
1: Que hi hagi algú amb el seu poder de convocatòria que tingui discurs, també.
4: Sí, perquè és que tot l'altre és que realment estem... O sigui, és molt depriment, eh? Mm. Estem molt, molt fotuts. I, bueno, sí, allò de les immunoteràpies està molt bé. Però, a part d'això, és que tot és això. Anem pel pedregar. Mm.
1: A veure, en aquestes notes que has anat prenent, que és veritat que has apuntat moltes coses, jo hi trobo una lletra pitjor que la lletra que tenies quan tenies 12 anys.
4: No, quan tenia 12 anys m'esforçava molt.
1: Tenies molt bona lletra. Tenia,
4: perquè em copiava. Aquella lletra no era meva. Jo em copiava la lletra de les meves amigues, la que feia millor lletra i la que a mi m'agradava. Com que jo feia molt mala lletra, jo la copiava.
1: Doncs escolta, et sortia fantàsticament bé. I ara això diu moltes coses.
4: Aquesta és la meva lletra de veritat, que escric fatal. O sigui, tinc una cal·ligrafia... O sigui, a cou jo no sé com vaig aprovar la selectivitat, perquè m'ho deien, diu, fas més bona lletra o no et corregiran els exàmens, perquè llavors ja... O sigui, vaig molt de pressa, escric molt de pressa, i llavors soc de les que posa el palet de la T quan has acabat la paraula. Potser m'he deixat una lletra entremig de la paraula i la poso. Sí, feia més bona lletra als 12 anys.
1: Per què ho sabem, això? Sí. Perquè ara fa uns dies vas compartir a les xarxes una redacció que vas escriure quan tenies aquesta edat. Era per llengua castellana, la redacció. La redacció es titulava Jo i deies, entre altres coses. Hago séptimo curso, estudio piano y de mayor quiero ser actriz. Aquí ja ho tenies clar.
4: Sí.
1: Tengo muchos defectos que quiero corregir. Por ejemplo, que no me concentro y me distraigo mucho. Ojalá no fuera así. És una carta molt bonica i d'una...
4: Sí, perquè és una redacció, però acaba sent una carta a una mateixa,
1: totalment,
4: no?
1: Totalment, i d'una maduresa amb només 12 anys, perquè allà s'hi veu una solidesa.
4: Sí, sí, és... jo quan la vaig trobar, vaig trobar el mateix dia que la vaig penjar, perquè bueno, estàvem recollint coses del pis dels pares, i clar, vaig al·lucinar de dir, ostres, tanta teràpia, tanta tonteria, i és... I segueixes sent aquella nena de 12 anys. O sigui, tot el resum, aquell resum, és, i contra tot el que he estat lluitant tots aquests anys per no ser així, ja ho era, i què passa? Doncs acceptem-nos tal com... O sigui, jo ara... O sigui, fa molta ràbia aquesta expressió, eh? Ara abraço aquella nena.
1: No,
4: però és veritat, perquè el que sóc ara és aquella nena lluitant per no ser despistada, per no concentrar-me, totes aquelles coses que deien a la redacció, no? Dius, bueno, al cap i a la fi som com som i som qui som i potser el que hem de fer és acceptar aquests defectes i reconduir-los a que siguin el màxim virtuosos possibles, no?
1: Però és curiós perquè tu et trobes, per tant, amb aquesta carta ara.
4: Ara, quan m'han diagnosticat TDAH, sí, sí.
1: Clar, tu tens un diagnòstic molt recent.
4: Sí, sí.
1: I quina casualitat, napa't amb aquesta carta.
4: Napa't amb aquesta carta ara, de dir, uau, és que havia d'aparèixer en aquest moment i confirmar totes les sospites que hi havia en aquella redacció.
1: Escolta, i ara ho has entès tot? O sigui, què és el TDAH viscut per l'Agnès Busquets?
4: El TDAH, a veure, hi ha diferents nivells, eh? O sigui, jo no estic, per exemple, no, a mi la persona que m'ho va fer, bueno, l'avi Sisquella, que és la que em va fer el test, em va dir, no, estàs per medicar-te. Per què? Perquè portes 50 anys, em faré 50, compensant. Per tant, ja tens tot un aprenentatge per poder anar sostenint tot això. I és veritat, o sigui, ara he descobert totes les estratègies que jo havia fet, doncs això, fer bona lletra, no, era copiar la lletra de la que feia bona lletra. Llavors jo mimetitzava. I que això, amb les nenes, això passa molt. Les nenes que tenen TDAH no se les diagnostica, no és tan visible, perquè, primera, no és una cosa tan física, diguem que la processó va per dins, i perquè també tenim aquesta cosa de mimetitzar. Mimem comportaments, mimem com ens socialitzem, el sempre el quedar bé, el ser bona nena... Vull dir, això, el que culturalment i socialment, tal com se'ns educa a les nenes, fa que aquesta condició quedi més soterrada, no?
1: Per això hi ha menys
4: no, diagnòstics.
1: Explica, per això hi ha infradiagnòstic a casa de les nenes.
4: Perquè el TDAH de les nenes és més mental, no és tan físic, o almenys no es demostra tan físicament. No, a veure, jo era un belluguí, eh? O sigui, també és això, o sigui, jo segueixo sent i necessito estar fent coses amb el boli, la cameta, vull dir, necessites anar fent coses, no? O dibuixar...
1: Saps
4: el que et vull dir? Vull dir que que sí, que necessites anar fent coses. I jo ara amb el diagnòstic estic super en pau, o sigui, he entès moltes coses i m'he perdonat moltes coses, encara me n'he de perdonar moltes, eh?
1: Yeah.
4: Tampoc no et pots aferrar a allò, ara l'excusa de no, és que soc TDA, llavors no puc fer tot això tota la vegada. No, vull dir, no passa res.
1: I com va anar que vas dir, doncs ara, escolta, mirem, vaig a fer-me aquest test?
4: Perquè van diagnosticar el meu fill ja fa molts anys i amb la cosa aquesta de que és hereditària i tal, vaig pensar, home, doncs potser aquí ja sabem d'on ve la criatura, no? I lo típic d'anar, que et van sortint com molts reels i moltes coses, bueno, allò, no?, que ens espien aquestes coses, no? Comences a parlar i comencen a sortir-te l'algoritme, doncs va remant a favor teu, no? I llavors, doncs, anar veient coses, i dic, ostres, és que això... També és veritat que l'avi i algun altre terapeuta m'ho havia dit, ja, no, tu ets TDAH segur. Diu, home, vols dir... No, perquè jo puc llegir. Diu, bueno, doncs perquè allò t'interessa i poses el focus en allò. Perquè quan fem això de l'hiperfocus... O sigui, jo he escrit dos llibres. Em fas escriure una cosa que a mi no em d'allò i procrastino i no sé què i tal, i aquestes coses, no? Vull dir, quan hi ha un interès, sí que, pam, vas a full amb allò, no? O la meva professió és això. O sigui, no és que fos tastaulletes, és que soc TDAH. I llavors un TDAH el que fa és vull fer piano, els meus pares van comprar un piano i vull fer joies, i tinc totes les einetes per fer joies, les tinc. Vull fer tapís i et compres tot allò de fer tapís. Vull estudiar disseny de moda i estàs allà a full amb el disseny de moda i a dibuixar i tal, però dura molt poc temps. O sigui, és com que, a la que ja en saps una mica, l'interès se'n va i llavors vas cap a una altra cosa, i això és una característica bastant, bueno, és una de les característiques del TDAH, no? Que d'allò, com és? Ara faré una de les meves, eh?
5: A veure.
4: Maestro de muchos, librillo de todos. Com era allò?
1: Consejo, no.
4: Com era? Experto de librillos y experto en nada.
5: Que mucho abarca, poco aprieta. Sí.
0: Però, en canvi, portes molt temps al Polònia, per exemple.
4: Sí, sí.
0: Aquí hi ha una constància.
4: Aquí hi ha una constància, però, clar, pensa que també cada dia és diferent. O sigui, jo crec que el fet de fer d'actriu és perquè no hi ha una rutina i hi ha un estímul constant, és dopamina sempre, saps? Que és el que necessita aquest perfil de persona, no? Constants...
0: Al·licients,
4: gràcies, sí. Gratificacions, no? Com premis. No? I per mi, un dia de rodatge, de fer una cosa nova, per mi és un premi, és una cosa nova, diferent. I jo crec que el fet del Polònia em dona bastant això, jo crec.
0: T'agrada canviar de personatges o n'hi ha alguns que t'agradaria que no paressin de fer la seva feina per tu seguir fent
4: aquests
0: personatges?
4: Home, sí, moltes que... Mira, la María Jesús Montero, pobreta. Ara, María José, María Jesús, no? María Jesús.
1: María Jesús,
4: María
1: sí.
4: Jesús, pues, no sé ni els noms. Jo què sé, Laura Borràs m'ho passava molt bé. Soraya m'ho passava molt bé, sí, clar, hi ha molts personatges que és una llàstima, però és la política és així, no?
0: Sí,
4: i han d'anar deixant-ho i deixant lloc a gent nova, encara no són millors, però bueno, han d'anar deixant lloc a gent nova.
0: La gent t'associa molt a la comèdia,
4: sí.
0: Suposo que
4: el
0: Polònia
4: normal,
0: és
4: sí.
0: Normal, sí. Tu també? És a dir, t'agrada més?
4: A mi m'agrada molt fer comèdia, m'encanta, i sé, vull dir, perquè a més amb la d'anys que fa que em dedico a això i sempre fent comèdia, doncs arriba un moment que acabes sabent-ne molt. Acabes sent bo en aquest... Vull dir,
1: no, que tens els recursos,
4: que
1: no?
4: Que tens els recursos, tens les eines, saps com... I et sents en el teu espai de confort, no? Que, evidentment, m'agradaria fer altres coses, sí, però per això, també, perquè dopamina, saps? O sigui, per necessitat de canviar i de nous reptes i noves coses, i jo encara estic esperant la trucada, no? No, en sèrio, faig broma, no? Però sí que seria molt, molt xulo poder tirar cap a altres bandes, perquè penso que és algo que es diu molt, però que l'actor de comèdia jo crec que també és molt bon actor en altres registres com el drama o no? Una... Bueno, jo l'únic excel·lent que vaig treure a l'Institut del Teatre va ser Tragèdia, o sigui, però clar, perquè és l'oposat, suposo.
1: Ah, potser, sí. podria
4: ser això. Sí, no? Feliu Formosa, Feliu Formosa, em va posar un excel·lent.
5: Ah, mira-ho.
4: Sí.
1: Que bo.
5: Doncs, mira, vés a saber qui ens està escoltant aquí? Ara, i aquí algú aquí està buscant personatge per paper i s'està apuntant
1: a... Ara tens alguna cosa a la vista, no?
5: Sí, vas cap
4: sí,
5: a Mallorca.
4: Sí, ara, mira, anem a Mallorca a fer a assajar una obra que es diu Bachata del Miquel Masfiol, que és un dramaturg jove que està començant a treure el cap per aquí i està molt bé, fa comèdia, però és una comèdia molt estripada, és tipus, diguem, una Vides creuades, un relato salvaje, és una crítica de l'esquerra, que va d'esquerra, de progre, però que en el fons acaba pecant com qualsevol dretós, acaben sent classistes, racistes, xenòfobs, bueno, tot el que no volem ser els d'esquerres, els més progres, doncs que acabem a vegades, i vull dir, m'incloc, perquè a vegades no te n'adones i tens actituds o fas comentaris que dius, hola, t'acabes de sentir el que has dit, no?

0: Els dilluns estrenem cançó i aquesta setmana ens acomiadarem amb aquesta de Future Islands. Acaben de treure un disc divendres passat, 20 anys de carreres, i algunes d'aquestes cançons no les havien posat a cap àlbum, com aquesta. Nothing's what it seems. Es diu Find Love.
1: Hem de posar ja l'última paraula del dia. Avui la tindrà l'actriu Agnès Busquets, que ens ha acompanyat per explicar-nos que ara abraça la nena que era després que li han diagnosticat TDA, que, i ens ha dit cada maestrillo tiene su librillo. Jo crec que la frase era aquesta, no? Cada maestrillo,
2: no,
1: o consuelo
2: no era...
1: de mucho, consuelo de tontos.
2: No ho sé, anava per aquí,
1: tant
2: però...
1: Tant se val. Tens 20 segons per acomiadar el dia d'avui.
2: Doncs mira, com que el món està com un got i gas... Mireu romèdies cromàtiques, mengeu falmó sumat i llegiu, llegiu molt, que el saber no cabe lugar.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, que és el principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas, que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Zapatero. L'expresident se'l presenta com el líder de la trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: Un escenari que evita l'actual president Pedro Sánchez, que aprofita les bones dades econòmiques per argumentar que convé esgotar la legislatura.
6: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Més notícies, Oriol Pujador.
7: El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'últim PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que la nova situació no canvia ni el risc ni les mesures per a la població general.
4: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió.
7: Govern i sindicats d'educació es tornen a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que van activar-se les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària. En paral·lel, l'executiu aplana el terreny i aprovarà també aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
8: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
4: Escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. El Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou recomana al personal estranger que surti de la ciutat.
9: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
4: Després de les sagues d'Indiana Jones i Jurassic Park, l'agent secret britànic James Bond protagonitza un nou videojoc, que és 007 First Light, que s'ha desenvolupat a Barcelona.
7: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a l'ACN.
9: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
4: I als esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente, l'entrenador, ha convocat Joan García, Cau Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Púbil de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
7: A l'Espanyol, mentrestant, missatge d'acomiad de Ramon Tarrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, cedit del Villarreal amb una opció de compra que el club blanquivau en principi ha descartat exercir.
4: En futbol internacional, Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens en l'última dècada, el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
7: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituà Juste José marxa de l'equip.
3: Fins aquí les notícies.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
12: Unilla.
10: Que és,
12: que jo no estic dient
10: que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1, de manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que canta somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
11: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
19: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
11: Sense filtres.
19: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
11: Sense pèls a la llengua.
19: I a més també podem anar a sopar, eh?
11: Sense vergonya.
19: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
11: Però amb molta, molta cafeïna.
19: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
11: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: comencem la darrera setmana del mes de maig, però de cop i volta ha estat com entrar de ple el juliol, però sense tenir vacances, ni mirar quina és la millor hora per baixar a la platja, ni poder dormir la migdiada a cor que vols. Com hem passat de la jaqueta als tirants en 24 hores? Sort que al final ahir vaig acabar el camí d'armari i vaig decidir treure l'adredor que encara em tapava aquestes nits curtes que acabo dormint. Ja estic patint per si aquesta calor va increixendo. Com ho faré per poder dormir les meves 7 hores sense obrir la finestra per no sentir soroll? I aquest factor encara no el tinc estudiat i necessito una mica més de temps per poder-lo analitzar. El que a partir d'avui ja és dins la bossa i no en sortirà fins ben bé cap al novembre és el meu vano. En tinc en llocs estratègics de casa i em porto un amb mi que sempre surt per rescatar-me de la calor. I mai falla, ja us ho diré. El faig servir quan entro al cotxe i l'aire condicionat triga uns segons en fer efecte, quan pujo en un bus i el conductor decideix que encara no toca engegar la refrigeració. És un amic fidel que sempre funciona i cada passada t'atorga una imatge de persona amb determinació i solucions immediates. I com la roba o les sabates, tinc el ventall de diari i el vano de mudar, el que només trec en comptades ocasions, perquè no es faci malbé, el guardo amb una funda i una capseta, i quan l'utilitzo encara recordo el racó de Kyoto on el vaig comprar, després d'enamorar-me de la botiga, del carrer, de la venedora i de tot el viatge al Japó, que ja fa uns quants anys. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenquem aquesta nova edició, la nit ja de dilluns a dimarts per nosaltres, de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 i també els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, per cert, quan hem obert el WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hem trobat un missatge de l'Albert des de Tarragona, que ens deia fa uns dies vaig trucar al programa per exposar un frau bancari que havia patit en primera persona, suposo que el recordareu perquè molta gent va intentar ajudar-lo, i ell ens diu: dir-vos que us estic molt agraït a vosaltres i a l'especialista en ciberseguretat Bruno Pérez Junca, que de manera desinteressada i de part vostra em va guiar per solucionar el problema que cada dia s'anava fent més gran i més difícil. Moltíssimes gràcies. Albert, des de Tarragona, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Estic molt contenta d'haver-nos trobat aquest missatge.
2: Gràcies.
0: Del que ens vulguis explicar, com tens la situació?
2: Mira, avui encara em costarà més parlar que l'altra vegada, perquè digui el que digui mai serà prou. Perquè l'agraït que us estic, el vosaltres, i el Bruno, que gràcies a ell es va fer la llum, i és molt diferent caminar sense saber on vas que caminar ben guiat. Dit això, s'anava complicant perquè jo vaig començar fent una queixa formal o una denúncia formal a l'atenció al client del banc. La resposta va ser immediata, que hi van contestar quasi bé de seguit, dient que tot estava ben fet, que no podien acceptar de cap manera la meva reclamació. Well?
0: Sí.
2: Després vaig informar, us vaig trucar a vosaltres, i van dir, bueno, hi ha un altre pas, que és fer-ho amb un altre departament de fraudes. Val. En aquest departament de fraudes us envio un altre escrit encara més detallat, encara demostrant més coses, i també em contesten que per ells estava tot ben fet, que estava tot bé. Jo també pensava, carai, clar, aquesta vegada està ben fet. Si no, no us haguessin enganyat. Ah, està molt ben fet.
0: És un frau si no, molt ben fet. Sí.
2: No us haguessin enganyat. Val. I per fi hi ha un departament d'un senyor que es diu Defensor del Cliente, del BBVA, que ja puc dir ara, que és el BBVA, i també vull deixar clar que el BBVA segurament és tan perjudicat com jo amb aquest tema. Però, i aquest senyor, doncs, després de 15 o 20 dies, em contesta, i efectivament la quantitat que es va extreure del meu compte, però l'Ajuntament em serà retornada, etcètera, etcètera, etcètera, junt amb tots els interessos i comissions que hagi pogut causar. I així és. Jo de seguit doncs us he volgut agrair a vosaltres, a qui va trucar, volem ajudar, i pel damunt de tot, i perdoneu, al Bruno, perquè s'ha portat a mi excel·lent, i gràcies a ell, doncs, es va anar fent la llum.
0: Doncs contents d'haver-ho aconseguit, que puguis recuperar la teva tranquil·litat d'entrada, sí, i evidentment els teus diners, i no sé si d'aquí en podem extreure alguna conclusió algun dia, de dir no hem de fer segons què, perquè els que fan frau se les inventen totes, perquè exacte, no quedi rastre i perquè sembli que ho has fet tu i no ells. No?
2: Molt bé, molt bé. Mira, et repeteixo, sé que segurament m'he quedat curt, però us ho agraeixo un munt.
0: Doncs Albert, nosaltres feliços d'haver-te ajudat i res, i contents que ens puguis continuar escoltant i trucant
2: bé,
0: per coses que no tinguin res a veure amb cap
2: vinga,
0: frau.
2: Espero que no, espero que no.
0: Vinga, molt bé, Albert, gràcies, una abraçada.
2: Igualment.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Això sí que és començar el programa amb una molt bona notícia, perquè el dia que va trucar l'Albert explicant el panorama i tot el que havia perdut, en definitiva, és que no donàvem crèdit. I mira que va arribar a trucar gent, eh? Aquest especialista en ciberseguretat va ser un altre oient, que va dir el nom del Bruno Pérez Juncà, l'Aina el va trucar, i al final, doncs, la resolució és bona. Per tant, feliços i contents tots plegats. Vinga, va, al 93207474, ara hi tenim en Pep des de l'Eixample Barcelona. Bona nit, Pep.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, me n'alegro molt també per aquesta situació, eh? Perquè quan trobes amb aquestes coses, que tinguis que recórrer a la ràdio, perquè amb tots els assessors que tenim i tots els bancs que hi ha a darrere, que cada dia hi ha menys persones, és sí, un gran alivi, eh? Així és que enhorabona pel senyor Guet i me n'alegro moltíssim, eh?
0: I tant que sí.
3: Sí, sí. Bueno, mira, una pregunta sobre això de cartes, que l'altre dia vaig sentir la resposta, que varen dir que farien el Marc Ribas faria el joc de cartes d'estiu, i després el trasladaria amb un altre presentador,
0: sí,
3: no?
0: Sí, l'Arnau París, crec, sí.
3: Vale, pues quan començarà el joc de cartes d'estiu? Perquè estic mirant per la televisió i tal, i m'ho diuen, no posen cap data encara.
0: Jo crec que fins que no acaba la temporada, jo crec que no serà fins al juliol.
3: Ja ha acabat la temporada.
0: No, ja la temporada, vull dir la programació d'hivern, entre cometes, de TV3.
3: Vale, vale.
0: Llavors, ja. Com que això acaba, depèn dels programes, suposo que cap a finals de juny, com les escoles, doncs fins al juliol jo crec que no hi haurà joc de cartes de l'estiu. Diria.
3: Sí, sí.
0: Has de tenir una miqueta més de paciència, Pep.
3: Sí, sí. Després una altra cosa sobre joc de cartes. Hi ha un programa que vaig seguir per la televisió. Jo sempre el segueixo per internet, pel mòbil, no?
0: Sí.
3: I sempre posen tots els resums, vas buscant el menú i vas buscant tots els que han editat. Però n'hi ha un joc de cartes que va sortir per la televisió, però aquí a l'internet no es troba en el registre, que hi ha una camarera que va atacar amb el Marc Ribas i va sortir allà dient, he atacat el Marc Ribas, mira, que tinc un seguro, que jo et pagaré el traig i tot, i aquesta seqüència no surt. La meva pregunta és si algunes tomes falses i tal, perquè per internet no es veu cap tomes falses ni coses d'aquestes.
0: Clar, però això si va sortir en el programa no era pas una toma falsa, vull dir, devia ser...
3: No.
0: Ho van deixar en el programa, no?
3: Sí, però en totes les edicions que hi ha...
0: Sí, no has trobat enlloc.
3: No. I és que fa gràcia perquè el noi supera d'aturada, que he tacat el Marc Ribas, ai, perdona'm, que tinc un seguro per pagar-se el tratge. I és divertit.
0: I aquest no el trobes enlloc. No sé, ja ho demanarem a la tele, a veure si saben de què va, perquè clar, amb tants programes, no sé si tenen clar el contingut de tots, però ara ho demanarem, Pep, d'acord?
3: Després una altra cosa molt important, que em sembla a mi, no sé si tingut se n'ha donat compte, el Vox Boni aquest, l'altre dia que vam fer aquest aconteixement tan important...
0: El cantant, vols dir, no? El Bad Bunny.
3: Sí, aquest, el Bad Bunny.
0: Sí.
3: Amb tantíssima gent, mira, a la caseta aquesta que diu tan famosa, va sortir un senyor dient, he pagat 500 euros aquí i nosaltres no podem ni moure'ns, no podem ni saltar, no podem ni ballar, estem tots aquí apetrujats, 500 euros per persona. Dic, quin tipus de seguretat hi havia aquí dintre? Quin aforo de persones tenien? o només van pensar en fer pasta i fotre gent allà per un tubo i tots els que van poder ficar allà dintre. Si hagués passat alguna cosa, quina forma de seguretat hi havia? Perquè si no es podien ni moure amb un puesto privat, que se suposa que només hi podien anar els VIPs, no us sembla?
0: Home, sí, sí. Clar, no, aquesta caseta no sé si té una quantitat de gent màxima que hi pot anar. No tinc ni idea.
3: Home, si no es podien ni moure, aquesta persona ho deia, 500 paus.
0: Sí,
3: si
0: he
3: no
0: vist alguna imatge i realment hi havia molta gent, sí.
3: A tots, però no penses això, quan jo pregunto és aquesta. Qui? Si hagués passat alguna cosa, ja. Quina fora de seguretat hi havia allà, no?
0: Sí.
3: O tots entraven allà i vinga, va, pagueu aquí pasta i andreu cap a dintre i ole.
0: I, sí, ja. No? I molts dels quals eren convidats, també, t'ho dic.
3: Sí, bueno, ja, i molts ho pagava l'empresa, també, i el club també ho pagava, no?
0: Ja, exacte.
3: Sí, doncs ja ho sabem, no? Però bueno, sí. Estaven tots apretujats ja com els van germans, no?
0: Sí, és només per veure'l sortir amb ell un moment i no sé, no, sí. No li veig la gràcia, però vaja, has estat a la caseta del Bad Bunny, això sí.
3: Bé, doncs això, la meva pregunta és aquesta. Hi havia una fora de seguretat d'equip gent o entraven tots allà a saco?
0: Molt
3: no?
0: Bé. A veure si...
3: Vale, Marta?
0: Perfecte, Pep.
3: Va, vinga, enhorabona pel programa i endavant, eh?
0: Vinga, que vagi molt bé igualment. Adéu-siau.
3: Bona nit.
0: Adéu. A més del 93207474, que l'Aina va parlant i, per tant, algú que aviat entrarà. Mentrestant, una resposta que ens ha fet i ens ha deixat al WhatsApp del programa en Manel, des de Sants a Barcelona.
4: Volia donar una resposta, si és que no l'han donat ja, i era referent a quan s'havia instal·lat a Barcelona el monument a Colón. Vale? Fins ara no he pogut posar-m'hi i dono la resposta per si encara no la tinguéssiu. Va ser instal·lat el 1888 amb motiu de la Gran Exposició Universal, la primera que es va fer a Barcelona. Aleshores, també hi ha la curiositat de que incorpora el primer ascensor que va haver mai a Barcelona. Va ser aquest. Al principi era hidràulic, era molt lent, trigava 4 minuts a fer el recorregut. Avui dia n'hi ha de més moderns que ho fan en uns 30 segons, no? També tinc que dir que crec que ni tu ni ell, aquest senyor, havíeu pujat mai, vau dir, no? Jo sí, no fa gaire que he pujat, per primer cop a la vida, no? Perquè vaig trobar una oferta, juntament amb el Museu de Cera, que per un petit suplement podies pujar. Diria que l'entrada normal del monument són uns 10 euros, però si la compraves juntament amb el Museu de Cera, llavors et sortia per uns 2 euros només, o alguna cosa així, el que és pujar el monument. Vaig pensar, doncs, bueno, deixa-m'hi pujar, no?, si hi ha aquesta oferta. És una experiència, tinc que dir, bastant claustrofòbica. El que és l'ascensor, amb prou feines caben 3 persones més la persona que ho governa, l'operador, i un cop hi ets a dalt, també, el mirador és molt estret. 7 o 8 persones ja tenen dificultats per fer la volta i per mirar de totes direccions, i és molt estret i molt claustrofòbic, no? A més, les vistes tampoc et pensis que són gran cosa, perquè hi ha una sèrie d'ornaments a l'exterior de les finestres, com una espècie de fulles, que també dificulten una mica la visió. En fi, tot plegat, jo vaig quedar com una miqueta decebut, eh? Però bueno, per si no ho sabíeu o si encara us interessa, aquí tenia la resposta.
0: Doncs mira, Manel, moltes gràcies, perquè sempre he pensat que deia és una cosa molt claustrofòbica, no és que tingui claustrofòbia, però fer tota aquella pujada amb poca gent perquè no hi caps i a dalt i no veure res, doncs ja t'ho dic, que ja m'ho has explicat, i em sembla que fins aquí el monument a Colom, com a mínim, des de baix tot el que vulguis, però des de dalt ja m'ho pensava que era així, així que el Manel ens ho ha acabat d'explicar. Va, al 932-07474 ens truca la Montse des de Martorell. Bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els oients. Estic contenta de parlar amb tu, no hi he parlat encara.
0: Doncs mira, jo encara més, Montse.
5: Amb tu no hi he parlat. I és una passada, m'agrada molt com portes el programa i, bueno, m'encanta.
0: Doncs me n'alegro molt, Montse, me n'alegro. Moltes gràcies.
5: Mira, volia trucar per preguntar-ho i avui llamar a ningú com l'anell al dit. Quan vaig sentir allò de l'estafa d'aquest senyor que li van fer,
0: sí,
5: perquè a la meva exparella li va passar alguna cosa semblant, una estafa una mica rara, però el cas és que li han estafat 9.000 euros que tenia salvis de banc. És el banc aquest de... que es ING Direct, sí, no sé si es por sí. Dir el nom.
0: Sí, sí.
5: Bueno, pues, i ara volia preguntar, trucar per preguntar que aquest senyor, si que li va passar, si havia pogut solucionar alguna cosa per seguir els seus passos, aviam què havia fet, perquè ell ja porta dos abogats, els del banc li va dir que no, els abogats que han anat a Barcelona a gastar els diners, que no,
0: que no vols dir que no hi ha res a fer.
5: Que no hi ha res a fer, i clar, són 9.000 euros.
0: Home, doncs sí.
5: Que ell treballa molt per estalviar aquests diners. I llavors, pues, estava jo una mica alerta d'aquest tema i ara al veure que diu aquest senyor que se li ha obert la llum amb aquest senyor Bruno Pérez Juncà
0: sí.
5: I m'he decidit a trucar per saber si aquest senyor té algun puesto aquí en Barcelona, algun gabinet per anar, un despatxet, per pagar-li el que sigui, si podem aconseguir una
0: visita.
5: Consulta.
0: Mira,
5: sí.
0: Dues coses. Ara, quan acabem de parlar, no pengis, que l'Aina t'ho passarà, vale?
5: Sí.
0: Ella té les dades. I després, només que tu i els oients sapigueu que encara no tinc la data, però que hem decidit convidar-lo un dia al programa.
5: Ah, perfecte.
0: Perquè com que és una cosa que malauradament està a l'ordre del dia, això de les estafes a través dels bancs, doncs de poder donar consells, bàsicament, i tractar algunes de les estafes més habituals perquè la gent estigui al cas, que quan més saps d'una cosa, doncs és més difícil que diguéssim, que t'enganyin.
5: Sí. Però mira com va ser, eh?
0: Sí,
5: que
0: sí.
5: Si dius, bueno, és que et demanen, mándame una numeración, mándame un código que te saldrà en el teléfono, no sé què, però va ser la cosa més absurda que he vist mai. Ell té un compte, ell té dos comptes, una al BBVA i aquest aquí. Un dia, mirant la compte, se'n dona compte que... perquè estava sola en aquest compte. I se'n dona compte que té un altre autoritzat. O sigui, titular, no autoritzat. Hi ha el nom d'una persona que no sap qui és, ostres, ni l'ha vista mai,
0: sí, sí,
5: posada en el seu compte. A la banca electrònica li surt.
0: Uh-huh.
5: I, clar, diu, però això què és? Això què és?
0: Clar,
5: i va començar
0: no ho he
5: a trucar
0: fet,
5: al
0: no?
5: banc.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: A trucar al banc, a trucar al banc. Diu, pues vostè sabrà, l'haurà vostè, però així, d'aquesta pausa i tranquil·litat.
0: Sí, sí, sí.
5: Pues vostè sabrà, pues l'haurà vostè. Oiga, por favor, le estoy diciendo que no sé quién es. Y yo llevo muchos años con mi cuenta sola y no hay nadie. Y no sé quién es.
0: Y ya
5: ah,
0: está.
5: Pues ya lo miraremos. No, no lo miraremos. No, mírelo ya, por favor. Que esta señora que está en esta cuenta, que tiene apellidos extranjeros y no la conozco, me puede quitar cosas si está de titular como
0: clar,
5: yo.
0: Clar.
5: Bueno, pues después de explicar-ho i anar a 30 despatxos i explicar-ho a 30 persones més al banc i anar a Barcelona, que la central està allà per abreviar i no perdre temps, que no hi ha res a fer, que es busqui un abogat. I s'ha buscat un abogat, però l'abogat no lo ve con cara y ojos para... la entrevista que he tenido ya, para que me pueda solventar esto. Me parece que va más perdido que yo en este tema. Y ahora al sentir això, dic,
0: sí, sí.
5: Pues pobre, vaya a prendre nota i a preguntar-los, perquè clar, pobre, ha perdut 9.000 euros.
0: No, no, tu diràs.
5: Bueno, tot el que tenia al compte.
0: Sí, sí, és que és un desastre.
5: I clar, cabreix amb un això parlant malament.
0: Montse, nosaltres el convidarem cap... ja et dic, encara no sé la data perquè l'estem intentant tancar per poder parlar de coses com aquesta i intentar evitar que se'n facin més i a veure si aconseguim saber si ell té un despatx propi o no. D'acord?
5: Vale.
0: Vale.
5: Pues, perquè ara no ho sabeu si té un despatx propi, un telèfon per adreçar-nos amb ell.
0: És el que hauríem de consultar-li, perquè, clar, ha parlat amb nosaltres, però com a mitjà de comunicació. L'altra cosa és que tingui despatx per parlar amb la gent i que la gent li pugui fer les consultes.
5: Aviam si ens pogués ajudar una mica, com aquest senyor que l'ajuda.
0: Exacte.
5: Perquè, clar, si dius, és una persona rica, però és un noi molt... bueno, un noi.
0: Sí, sí,
5: que sí, que sí. Edat, que soc una noia jo també, de 61 anys. Però vull dir que són els estalvis que vas fent de treballar hores extres,
0: sí,
5: treballar...
0: Sí, sí, i de cop i volta desapareixen. Sí, sí, sí,
5: apareix allà com si fos un fantasma, una dona al teu compte, estrangera, que no sé si era russa o no sé d'on, per les lletres, el nom i les lletres, i...
0: Sí, sí, està clar. Montse, esperem a veure que el convidem aquí a veure què ens pot explicar, d'acord? I mirem si té algun tipus de despatx per poder anar-hi, d'acord?
5: Doncs molt bé, moltes vale. gràcies i molt amable. I ho feu super, super bé.
0: Gràcies, Montse, una abraçada, bona nit.
5: Igualment, gràcies, guapa.
0: Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp. Ui, són dos quarts, anem molt tard, eh? Anem molt tard, eh? Jo crec que necessitem, després d'aquesta temàtica d'haver resolt i de saber que hi ha més gent amb més problemes, necessitem un moment de pau.

0: Illes de Pau.
1: I avui tornem a l'illa de Pau de la Cinta, a qui ja coneixeu de la setmana passada. És una veïna de Vilanova i la Geltrú, una publicista de 63 anys, que fa i que ensenya a fer quilling al casal municipal de gent gran. Avui sabreu d'on ve i com es fa aquesta manualitat amb petites espirals de paper. Una tècnica mig mecànica, mig creativa, que fa gaudir i asserena tant la professora com una de les seves alumnes, l'Alegria, que té 87 anys. Aquesta és la segona part de la conversa en aquesta illa de Pau, la conversa que han tingut totes dues amb la nostra companya Judit Perpinyà.
2: Quilling.
3: Quilling deu venir de quill.
2: De pluma.
3: En anglès?
2: En anglès. És pluma en anglès. El quilling és una tècnica molt antiga, que li atribueixen s'atribueix a l'antic Japó, quan es va inventar el paper, que era una tècnica d'enrotllar paper sobre si mateix per fer guirnaldes. I es decoraven certes coses amb les guirnaldes que es feien amb el paper. Llavors es feia amb una pluma. Una pluma d'au.

0: espirals de paper.
1: Espirals de paper.
0: Enrotllats
1: sobre si mateixos.
0: Sobre si mateixos i tenint com a base la tija d'una ploma.
1: La tija d'una ploma era l'eina on es posava el paper per anar-lo embolicant sobre si mateix i d'allà es poden fer, encara que no ho sembli, moltes figures. Aquests espiralets de paper després es poden treballar com tu vulguis, es poden xafar, es poden allargar, es poden fer mil formes. Hi ha moltes formes diferents per decorar amb quilling.
0: Si dius que havia nascut al Japó, això deu ser cosí germà de l'origami?
1: Sí, és arrel de la invenció del descobriment del paper o de la fabricació del paper. Això és el que diuen alguns. Nosaltres diuen que va ser Egipte, amb els papiros, vull dir que no se sap ben bé del cert. Es va estendre a Europa sobre l'edat mitjana, més o menys, amb l'entorn de l'Església, que era la gent que tenia temps i diners llavors per fer això, i es va començar a fer servir per decorar portades de llibres, de bíblies antigues, i es feien guirnaldes amb aquests papers, ho feien els capellans, i ho enganxaven a portades de llibres antics per guarnir-los. També ho feien sobre imatges de verges, Mare de Déus, ho enganxaven a sobre de medallons. I després va passar a la burgesia, evidentment, i moltes senyores de l'època pues, van deixar una mica de costat el brodat i amb algunes pel·lícules...
2: Soy madre de mi pueblo.
1: Em sembla que hi ha una que es diu Elisabet, bastant coneguda, i hi ha una escena en què es veu unes senyores de la corte que estan fent quilling a una sala. I a partir d'aquí desapareix el rastre, això es perd, no, jo no he trobat informació enlloc.
0: Quilling, com ho diries en català?
1: Filigrana de paper. El que passa que la filigrana, tal com jo ho entenc, pot tenir moltes més formes. No és només enrotllar el paper sobre si mateix.
0: Amb tota la teva vida de creativitat que tenies a l'armari guardada, on vas descobrir el quilling?
1: Doncs el quilling el vaig descobrir passejant per uns carrers a França, a la vora de Marsella. Hi havia una exposició de portes obertes. Hi vaig entrar i eren un matrimoni. Devien tenir doncs, la meva edat, 60 i pocs, i estaven exposant tot d'obres fetes amb quilling. I em vaig quedar meravellada. O sigui, quan vaig veure que tot allò estava fet amb paper enrotllat, no m'ho creia. Mai havia vist això. Jo he pintat, soc molt fan dels acrílics, faig tècniques mixtes, això ho he fet durant molts anys, el collage m'encanta, perquè per mi és una forma de creativitat brutal, però... algo tan tècnic i tan repetitiu i tan mecànic com et pots imaginar que és el quilling, jo pensava que seria incapaç fins i tot de fer-ho, d'intentar-ho, però és que em vaig quedar tan meravellada que em vaig quedar allà mitja tarda parlant amb ella i a més aquesta senyora es feia ella les tires de paper, o sigui que comprava o tenia diaris vells, revistes velles i els tallava tira a tira,
0: cosa que t'agradava especialment
1: molt. Papers que a ella li agradaven i el tallava a la mida del que volia fer. O sigui, l'artesania ja des de l'arrel, no? I em va impactar moltíssim. És que em va impactar. Em vaig quedar allà i, bueno, parlant amb ella li vaig dir pues, penso que ho intentaré. Però era algo molt diferent a pintar, a retallar. És que fins i tot pensava, si serà com la costura, que a mi això de la precisió i tal, no és el meu, que jo soc el malibre i a mi el cosí m'encursetava, no?

I va ser arribar a Barcelona, buscar les eines, buscar paper. Llavors jo amb el quilling que anava veient, sí, veia pues, això, inicials, amb uns treballs bestials, formes i tal, però jo vaig començar introduint el quilling als collages que feia, perquè amb aquesta sortida de l'armari el que he trobat és la llibertat de fer el que em surt sense cenyir-me cap tècnica, sinó el que em va sortint, no? L'altre dia vaig llegir una frase que em va agradar molt, que era que si busquem a les coses que creem una utilitat, no estem creant, estem produint. I vaig pensar, bueno, tu ja has produït prou, Cinta, saps? Ja has produït prou, dedica't a crear, encara que el que facis no serveixi per res.

0: i no té amoïnis.
1: D'aquí vaig passar a forrar coses, doncs unes lamparetes, una caixeta. O sigui, vèieu les oportunitats d'afegir el paper en qualsevol objecte, material, i aquí em vaig anar enganxant i aquí segueixo, no?
2: El primer dia de classe us dona, què, tisores per retallar paper?
3: De 6 tisores i les eines de tortolligar el paper. Llavors, sí, esclar, si ho apretes molt quan enrotlles, la fulla surt més petiteta. I si enrotlles més fluixet, la fulla surt una mica més gran. Ara començo a dominar-la una mica.
2: I aquella estona requereix màxima concentració?
3: Al cap se t'oblida de tot, de tot. Estàs 2 hores assentada i no te n'enteres. Una cosa que mai m'ho haguera cregut.
2: Com anem de psicomotricitat fina? Perquè ho volies fer per gent gran i potser algú pensarà, doncs potser és un públic especialment difícil per fer això.
3: De cap manera. Jo també m'ho pensava, perquè a l'agulla que ens dona hi ha com una ratlleta i el paper s'ha d'introduir dintre de la ratlleta. I l'has de pescar amb els dits, treballar-ho. La primera vegada, esclar, no ho domines, la segona tampoc. A la tercera ja comences a dominar-ho.
2: Com enfilar una agulla?
3: És més
2: de cosir?
3: Fàcil. No, és més fàcil, això. I això ho vas treballant de mica en mica. Per això has de tenir molta concentració, dedicar-t'hi i relaxar-te. És que et relaxes sense voler.
2: Què va acabar fent?
3: Penjolls de collaret, molt bonics. Un marc, forrar un marc de fotografies, i llavors poses la fotografia que tu vulguis, i combina el color del marc amb els colors de paper.
2: Cinta, era bon alumne?
1: Molt bon alumne, molt bon alumne, però totes, érem una pinya, vam fer una pinya. Jo el que volia aconseguir era crear això, crear una bombolla de tranquil·litat, de pau, de compartir, d'empatia les unes cap a les altres. O sigui, jo volia fer comunitat, pinya. No tant com que aprenguessin a fer les coses perfectes ni no perfectes, perquè amb el quilling no hi ha errors. No hi ha una forma de fer-ho bé ni una forma més bonica que l'altra. Qualsevol rodona, això em vaig cansar de dir-los, qualsevol rodona que s'us aixafa serà una rodona diferent i la farem servir. I al final van començar a agafar confiança. Penso que el tema era agafar confiança, de soc capaç de fer-ho.

0: ni miraven el que feia l'altre, a lo seu. I el moment més bonic i més màgic per mi era quan ja tenien les formes, que havien fet les formes, llavors havien de composar un collaret. I aquí era pues, aquesta amunt, aquesta avall, i passaven molta estona concentrades buscant formes, figures, i feien coses precioses. Es van donar compte de que eren molt creatives.
1: Cosir no té res a veure amb això. Res a veure, ni brodar, ni res a veure.
2: Allà hi ha errors.
1: I grossos. Però aquí no, perquè és el que acaba de dir. Allò s'aprofita per una altra cosa. I tenim una bossa preparada per als errors, que després això, tot això s'aprofita.
2: Només tenies alumnes dones?
0: Sí. Penso que cap manualitat d'aquest tipus... jo no he vist... Jo he fet molts tallers com a alumna i mai m'he trobat amb un home, mai, ni espelmes de... Res. No m'he trobat mai cap home. No sé si hauran de trencar el tabú també ells i sortir de l'armari.
2: I me'n queda un altre encara, Cinta, per tu. Primer fer-ho, atrevir-te a mostrar-ho, i l'última etapa de la teva sortida de l'armari va ser fer-te professora. Quin balanç en fas?
0: Gaudeixo molt. Tot aquest procés, per mi, ha sigut una teràpia...
2: De creixement personal.
0: De creixement personal total, i de trobar un lloc... quan faig aquestes manualitats, trobar un lloc on puc ser, habitar el meu present. Això és molt important. Está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora. Aquí ahora. Quan jo estic fent wheeling, estic fent un moviment mecànic amb les mans, repetitiu, que s'acaba convertint en una espècie de mantra per mi. El tacte del paper també és un tacte que no és un acrílic, no és una pintura que ataca, no és una resina epoxi, no? És paper. I em relaxa moltíssim. Jo, que no he sigut mai una persona pacient, tot el contrari, sóc molt nerviosa. M'he passat hores cargolant paper, només pel fet de cargolar paper, sense saber on aniria a per allò. I en aquells moments jo estava present amb el que estava fent. I quan un està present i està amb la bombolla del moment, no hi ha problemes. O sigui, estàs en un espai de seguretat i de pau. No hi ha passat, no hi ha futur. Per tant, no hi ha remordiments, no hi ha pors, no hi ha incertesa. Els problemes estan o endavant o estan enrere, però en el moment present, no. I jo, és amb l'única manualitat que he pogut parar. Jo no sóc persona de meditar perquè no aconsegueixo. El tema de la relaxació em costa moltíssim, fins i tot la lectura a vegades m'escapo del llibre, però en canvi, quan faig aquesta manualitat, el tema mecànic del moviment de la mà m'ajuda a relaxar-me.
2: Cinta i Alegria, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu,
0: moltes gràcies.
2: Fer quilling és l'illa de pau de la Cinta i de l'Alegria.

0: home.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
2: Ràdio. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
3: Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
6: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
5: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Si ho...
7: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
8: És dels entrevistes lleig que s'ho t'he vist.
7: Avui soc...
6: Perdona, estic... que t'ho capi, això, però... És que no tinc una resposta.
7: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
6: No.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
11: Aneu massa de listos.
12: I els valencians?
11: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
10: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
13: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
14: Has sentit el que acaba de dir?
15: Que a Mallorca no feu l'amor.
4: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: D'aquí un minut arribarem a 3:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ens truca en Jordi des de Vic. Bona nit.
18: Hola, bona nit. Escolta, ja, a veure, jo he parlat moltes vegades amb aquesta estafa, i aquesta estafa què consisteix? Resulta que tens un dipòsit i sent com era l'univers, tot plegat desapareixen els cèntims. És així, és exacte.
17: A veure, és més complicat. Suposo que depèn de l'estafa, és una mica més complicat, una vegada.
18: Que tens de dar un número o un nom, o sigui, si tu tens un número a l'univers, resulta que t'han desaparegut els cèntims.
17: Sí, o però que hi ha un compte duplicat en nom d'algú altre i teu, i llavors aquells diners desapareixen d'allà, o a vegades per telèfon, i tu et penses que és el banc de veritat, dius que sí una cosa i ja està. Hi ha moltes maneres. Per això un dia volem convidar un expert perquè ens ho expliqui, per poder entendre i així evitar que ens passi a nosaltres en la mesura del possible, Jordi.
18: O sigui, tens de dar un nom, o tens de dar un número, no?
17: Depèn del tipus d'estafa. Depèn, perquè se la saben totes, Jordi.
18: Però què ho fa, això? El banc mateix, o...?
17: No, l'estafa fa l'estafador.
18: És un estafador.
17: Clar, és algú o alguns que hi ha darrere. Per això dic, que jo no soc experta, convidarem un dia un expert perquè ens ho expliqui. I així poder estar més atents nosaltres que no ens passi, d'acord?
18: Vale, escolta una cosa, quan ho feu, torneu-ho a repetir el cap d'un quant d'anys, perquè jo no escolto sempre. El que passa és que m'agradaria saber a veure què és, perquè si trobes en un cas d'aquest, és un cas molt...
17: Clar, sí, està clar.
18: O sigui, tu tens de dar un nom o tens de parlar amb una persona que parla en nom de l'art.
17: Depèn, perquè a vegades és tot online, i llavors és per internet i a vegades no has de dir res. És que depenent, per això et dic que hi ha molts tipus, jo ara no puc explicar-li, perquè no ho sé tampoc, però que hi ha tipus diferents, Jordi. Jo, el dia que ho fem, a veure si el pot escoltar i segur que li interessarà, d'acord?
18: No, i tant que m'interessa, perquè avui no m'agradaria trobar una cosa d'aquesta.
17: No, ja ho penso. Doncs a veure si el dia que ho fem ens està escoltant, Jordi. Ja ho avisarem temps.
18: Vale, merci.
17: Vinga, gràcies, bona nit.
18: Adéu.
17: La Maria Rosa, des de la Seu d'Urgell, bona nit.
19: Hola, bona nit, Marta. Mira, trucava perquè estic enfadada i indignada.
17: Ai, què ha passat?
19: Aquest dematí... No, res, però és una tonteria, però és que és molt gros. El que dona les notícies del temps a TV3 al migdia diu, Tamariu, el de la comarca que és... Estamariu el Pallars. Dic, vamos, i això ja és el colmo que un locutor de TV3 no sàpiga les comarques d'això. Estamariu està a 10 quilòmetres de la Seu.
17: Això és, o sigui, és el Turgell, no? Sí.
19: És a l'Urgell, per això ho té de saber aquest senyor.
17: Sí, home, potser ha tingut un lapsus, perquè normalment s'ho saben bastant, eh?
19: Home, no, pues
17: normalment,
19: mira,
17: però avui, mira, es deu haver equivocat.
19: No, no, no, m'he quedat... O sigui, és que no he pogut ni sentir el que ve. Quan he sentit que... No sé si he dit Pallajosa o Subirà. Perquè quan he sentit que deia Pallars, he fet... Oh! I llavors ja m'he sentit el que era. Perquè, des de luego, o sigui, tenen... Els pròmter ho tenen tot per poder-ho... Això és molt, ha sigut molt gros.
17: Sí, segurament no ho tenia escrit, ho ha dit així com de memòria, i dic jo, eh?
19: Ja,
17: i es deu haver equivocat. Però vaja, normalment s'ho saben molt, eh? Perquè jo a vegades m'hi fixo i penso, ostres, sí, és fàcil equivocar-te un dia. Doncs mira, sí, deu haver passat avui, mira, això.
19: Sí,
17: Rosa,
19: he passat avui i m'he indignat, enfadat.
17: Ja, ja, sí.
19: Bueno, ja està, ja ho he dit.
17: Ja està, ja s'ha quedat tranquil·la.
19: Sí, bona nit, eh?
17: Moltes gràcies, Maria Rosa.
19: Vale,
17: adéu, bona nit. I abans de saber què ens ha triat la Sílvia Andrés per saber... abans de l'estrena, deixeu-me dir algun missatge més que ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Per exemple, en David des del Carmel, arran que ahir hi havia una pregunta de... Doncs va trucar un oient dient, i ara què, Guardiola, i ara què? Doncs en David des del Carmel ens diu, un amic em va dir fa temps que el Guardiola vol ser entrenador d'alguna selecció, ens diu ell. Després, la Bàrbara... diu, jo vaig treballar en una residència durant la pandèmia i per 10 hores i mitja cobrava 800 euros. Això té a veure amb una altra conversa d'ahir amb un infermer a propòsit de Fira Gran. Diu, ara necessito algú per cuidar el meu pare a casa i me'n demanen entre 1.000 i 1.200. I la Bàrbara afegeix també, indignada, és vergonyós. En fi, que hi ha motius de sobres perquè cada dia algú estigui indignat en aquest país. Què hi farem? Coses que passen. Ara sí, la Sílvia ens arriba i ens explica què tenim abans de l'estrena.
0: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
12: Els Hombres G van ser un grup de música que va marcar la dècada dels 80. El seu aspecte normal, amb pantalons texans i samarretes, contrastava amb els looks d'Alaska o Miguel Bosé. Ara celebren 40 anys dalt dels escenaris amb una pel·lícula documental, Los Mejores Años de Nuestra Vida, que també és el nom de l'última cançó dels Hombres G.
15: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
20: El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.

Doncs mentre no veiem los mejores años de nuestra vida, ens haurem de conformar en los mejores minutos de este programa de ràdio, que ara vol dir que arribem a la una de la matinada, i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora amb els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia, ens posem al corrent del que és notícia, i a la segona hora de la nit dels ignorants tornem a la una i poc minuts amb més preguntes, amb més respostes, amb més espais per explicar-vos coses, esperant solucionar més coses, per què no? Perquè és un programa ja que soluciona coses, un dia ho va dir algú, no? Era un programa que hi havia problemes fins que entrava la nit dels ignorants i les coses es començaven a solucionar. Doncs vinga, els solucionadors, tornem d'aquí una estona. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els van fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És, de fet, el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident del govern espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
1: El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El Partit Popular també la reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions.
3: El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. En un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. La policia ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments de Tarragona. Entre el material confiscat hi ha elements de l'època romana, monedes de la guerra del francès i una ceràmica de la façana de l'emblemàtica Ca l'Agapito, amb un elevat valor patrimonial.
3: El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, ha explicat que la investigació va començar arran d'un correu electrònic que informava que en un bar de Torredembarra, al Tarragonès, s'hi exhibia una peça ceràmica de Ca l'Agapito. El bar era propietat de l'arqueòleg.
4: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
3: L'home ara està investigat pels delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal. amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Jodar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, per les vostres preguntes, les vostres respostes, ajudar altra gent, queixar-se, felicitar, aportar idees, opinar, sempre amb respecte, com dic jo. Es pot explicar qualsevol cosa en aquest programa. Teniu aquesta via directa, que és parlar amb nosaltres a partir d'aquest telèfon, o bé deixar-nos el missatge de WhatsApp al 667-220-148, que també hi hem trobat una pregunta que ha deixat el Sergi des de Manresa.
1: Com pot ser, a veure si algú m'ho pot dir, que per fer una parada de 15 metres quadrats, 15 metres quadrats, no crec que sigui més llarga, del Puig Mercadal, per fer, vol dir arreglar el sostre, arreglar el terra i pintar una mica. Portin ja un any i mig. Un any i mig, Primer la van pintar, no va agradar, ara l'han tret al terra, que tampoc li va agradar el terra, ara tenen que fer el terra i tornar a pintar. Porten un any i mig per 15 metres quadrats. A veure si algú m'ho pot explicar.
0: Com és aquella dita en castellà, les coses de palacio van despacio, perquè si no, realment, Sergi, no s'acaba d'entendre com dius tu per fer aquesta poca cosa. En fi, si algú de Manresa vol, sap la resposta i li vol donar la resposta, doncs, com sempre, serà benvinguda. Com ara l'Agnès, que ens ha trucat al 93-207-474 des de Miralcamp. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. A veure, era per felicitar. Avui som dia 26 ja, o sigui que comencem.
0: Dimarts 26 sí. Ja.
2: Això mateix, sí. Avui tinc un tia a Tatarroja, que és un germà del meu pare, que, o sigui, avui farà 101 anys.
0: Toma, o sigui, Déu-n'hi-do.
2: Sí. L'any passat també li vaig telefonar i no sé qui li va dir, de per allà a la Segarra del poble, doncs que els van telefonar, que, bueno, i llavors ho van treure gravat i li van fer escoltar amb ell i va estar molt content, perquè el, i ara dic, doncs mira, dic, si entro, dic, a veure, dic, també era per felicitar doncs, aquest tiet, doncs que es diu Ramon, que de Calmunda, i, o sigui, per felicitar-lo. Era un germà del meu pare.
0: Un germà.
2: I està perfecte. Ja he telefonat a la seva filla allà a la tarda, i m'ha dit, diu Inés, que som cosines germanes, esclar, diu, està, ni mos ha constipat, ni res, diu, ha passat un hivern, una meravella.
0: La mar de bé, no?
2: Mira, això mateix, sí.
0: 101 anys.
2: I
0: ell surt
2: a caminar cada dia i té un cap serè que, bueno, o sigui, en fi, diu, ha estat, Inés, diu, igual que l'any passat, que van fer una gran festassa i un gran de tot. I ara dic, bueno, dic, si entro, doncs mira, també el felicitaré, i així,
0: Doncs molt bé, escolta'm, les nostres felicitacions pel Ramon, perquè, a veure, arribar al 100 ja és molt important, però sobrepassar el 100 i arribar al 100 tu, escolta'm, cada vegada hi ha més gent i, a més, en bones condicions físiques, pel que estàs dient, no?
2: Sí, perfecte. M'ha dit, diu, Inés, està igual que l'any passat. Ell canta, ell, vull dir, és igual.
0: El que sigui.
2: Activa, vull dir, amb tot, o sigui, en fi, tot un conjunt de coses.
0: Doncs les nostres felicitacions, també, per ell i la família. Digues.
2: Un altre segon. A veure, Aina no existeix al santuari. Jo tinc dos santorals, que no sé pas, poder a mil sants, i en canvi, Aida, sí. Aida és el 2 de febrer. Però Aina no em surt en cap santoral de tots els que
0: doncs
2: jo
0: que
2: tinc.
0: I com és possible, això?
2: Ah, no sé. En fi, o sigui que vull dir tant a l'un com a l'altre, o sigui tant en català com en castellà, no em surt al món.
0: No hi ha sant. I el celebres algun dia o no?
2: El dia 2 de febrer. Ah. Aida,
0: Aina,
2: no, sí. O sigui, queda allò.
0: Molt
2: I segona, una altra cosa, aquella senyora que demanava cervells. Si hi ha l'àrea de Guissona, a Barcelona o a alguna barriada que ell estigui, sí, allí sempre en tenen, perquè jo quan vaig a Mollerussa, aquí a comprar doncs, a l'àrea de Guissona, doncs també, i si no en tenen, els hi encomanes i te'ls porten l'endemà i ja tens els cervells aquí de Corder, eh? De Corder.
0: Perfecte.
2: Els demanava de Corder,
0: sí, sí,
2: també
0: de
2: a l'àrea de Guissona, si té una àrea de Guissona per allí, que està allà tan famosa.
0: Perfecte, sí, sí.
2: Sempre en tenen, sempre, sempre, sempre.
0: Molt bé. Doncs perfecte, moltes gràcies.
2: I bona nit a tots els ignorants i a vosaltres igualment a tots.
0: Igualment, que descansis. Bona nit.
2: Gràcies, gràcies.
0: El Miquel des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digues, Miquel.
3: Vull comentar, avisar la gent, perquè ahir a la tarda dues nenes de la meva filla, d'amigues de la meva filla, estaven al parc aquí a Sabadell, al Sabadell Nord, i hi havia un senyor, jo, que amb una gorra marró, personet, amb punt de tatuatges, jo, que se'l va intentar dur.
0: A veure, Miquel, un moment, perquè crec que estàs dient una cosa que ens interessa, però no et sentim gaire bé. Tens una possibilitat de parlar d'una altra manera que et sentim millor? Perquè no se t'entén molt.
4: Bé, ara millor?
0: Ara millor, Miquel, perdona. A veure, hem quedat que unes noies, unes nenes, amigues de les teves filles...
3: Sí, correcte, de Sabadell Nord, estaven jugant al parc i es veu que un senyor amb tatuatges a la cara, tot de tatuatges, grassonet, amb una gorra marró, va intentar endur-se-les. Va començar a preguntar, a dir-los que tenia gossets, que si venien, que si volien vindre a veure els gossets, i es veu que les nenes van anar corrents a les mares a dir-los, saps? No és que era preguntar, ja.
0: I saps si algú això ha fet la denúncia a Mossos o algú ha avisat la policia?
3: Em sembla que van avisar els Mossos i ja suposo que ja estan avisats, suposo.
0: Ja. Però això ho saps de primera mà, perquè són amigues de les teves filles.
3: Sí, que no tinc un bolo, no.
0: No, que a vegades és allò de m'han dit que diuen que, però vull dir que això surt d'algú pròxim a tu, per entendre'ns, no?
3: Sí, correcte, sí. De les companyes de la meva filla. Sí.
0: I quants anys tenen aquestes nenes?
3: 9.
0: 9. O sigui, això sí. Els deia a nenes de 9 anys que, per sort, saben el que s'ha de fer en aquests casos, que és apretar, córrer i anar cap a on tens la família, no?
3: Déu-n'hi-do.
0: Això sembla de pel·lícula, no? Que dius, ai, que si algú... Això ho deien fa molts anys, ja. Si algú et diu que vol veure un gosset, no facis cas. Doncs mira.
3: Sembla que sigui de pel·lícula, però realment, si aquest home té un cotxe, el que tingui, doncs poder no estar a Sabadell, potser estar a un altre poble, saps?
0: Clar. Sí, va per allà pel que sigui. Doncs, Miquel, gràcies per avisar.
3: Vale, llavors també volia fer una pregunta.
0: Digues.
3: El tema aquest és de l'estafa. Els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
0: Mira, és una pregunta que m'apunto per quan tinguem l'expert aquí. A veure què ens respon això, que és bona. Miquel.
3: Molt bé, gràcies.
0: Perfecte, gràcies. Que tinguis una bona feina. Adéu-siau, bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
0: Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. En Joan, des de Lleida, diu: el mes de juny ve el Papa a Barcelona i crec que farà una missa a la Sagrada Família. I ell vol saber si podria entrar en aquest acte. Jo gairebé m'atreveixo a dir que això deu anar amb una invitació com una catedral, mai millor dit, diguéssim. No, la Sagrada Família no és catedral, però ja m'enteneu, és la frase feta. Però a veure si algú ho sap. Diu, quin aniversari se celebra coincidint amb aquesta visita papal? I acabarem una proposta al servei de protocol del Papa, diu en Joan de Lleida, que passin pel Camp Nou per fer una benedicció a les obres i el puguem inaugurar sencer aviat, diu el Joan. La Margarita des de Terrassa diu, avui volia exposar una queixa. Quan és festiu a Barcelona, els horaris dels ferrocarrils catalans són de dia festiu per totes les línies. El Vallès, Igualada, etc., seguim treballant i no ho tenen en compte. No sé per quin motiu ho fan, tenint en compte que al Vallès Occidental molts usuaris fan servir aquest servei dels ferrocarrils catalans. Doncs, Margarita, tens tota la raó, perquè sigui festiu en un lloc, no vol dir que els altres, però és veritat que normalment doncs en aquest cas tenen els horaris de Barcelona i per tant passen menys, encara que vosaltres els necessiteu amb la mateixa freqüència, està clar. I després, l'últim missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el telèfon de WhatsApp, diu el Lluís, moltíssimes gràcies per la resposta dels mercats, és el que va preguntar el tema dels cervellets de xai. Diu, prenc nota del mercat de Collblanc, puc dir que en alguns mercats, i ell diu Sant Antoni, Sants i la Concepció, diu, jo no n'he trobat. De totes maneres, ens diu el Lluís, moltes gràcies, jo crec que aviat podrà trobar els cervellets de xai i fer-los, com deia ell, arrebossats, crec que va dir en memòria de la seva mare.
4: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
2: Felicitats 10.000 vegades.
0: Apartament.
2: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tercera generació.
0: I avui tanquem l'espai Tercera generació, que aquest mes hem dedicat a l'Angelina, de 80 anys, de Barcelona, que durant 12 anys va ser la cangur d'una noia, l'Emma, que el juny ja en fa 22. Durant els capítols anteriors ens ha quedat clar que la relació que s'ha establert entre totes dues és especial. L'Angelina s'ha convertit en la tercera àvia de l'Emma. Des que ja no és la seva cangur, com a mínim, es veuen dos o més cops cada any. Estan en contacte i l'Emma pateix per l'Angelina quan fa dies que li ha escrit un missatge i la ja ex-cangur no contesta. El que no falla és la felicitació cada aniversari o sant. Qui és la primera a fer-ho?
5: L'Angelina.
6: Menys aquest any que dic el dia 2. Dic, ostres, és el dia 2, no?
7: El seu, no?
5: El meu és el 25.
6: No, el sant
5: sí que és el dia 2.
6: Que vaig dir, ostres, no hi felicitat, però vaig felicitar dos o tres dies després, no? I no m'havia passat mai, eh? Jo sé que el teu aniversari és el 25 de juny i sempre me'n recordo, vaja. Que sí.
5: Sí, sí, sempre és la primera a felicitar-me el sant i l'aniversari.
6: Sí.
0: No li tinguis en compte, aquest any que s'ha saltat el sant.
5: No t'ho tinc en compte.
0: Només hi ha una cosa que pot distreure l'Angelina, la seva passió blaugrana.
6: A la televisió, ui, sóc futbolera. Jo, mira, ahir vaig disfrutar com una boja, perquè vaig estar veient el dissabte els nois, també, que també van guanyar, i ahir pues, desitjant que fossin les 4:30 per veure el partit. I soc molt futbolera, eh? O sigui, tinc totes les coses de la tele del futbol, tinc tot, i perquè és una cosa que és la distracció meva, perquè no vaig al cine, no vaig enlloc, o sigui, jo si hi ha futbol, pues futbol.
0: Però tu ets d'un equip concret, entenc.
6: Home, del Barça, tota la vida. Sí, sóc culer, o sigui que...
5: I tu, Emma? Jo també, jo també sóc culer, però no sóc tan fan. M'agrada mirar, sobretot el Barça, si hi ha algú que és més fan que jo, com per exemple el meu pare, o si fos amb tu, o amb la meva cosina. I m'agrada mirar-ho, però... O sigui, sóc del Barça, però no moro si no guanya.
0: Ja, no passa res.
5: No passa
0: però l'Angelina, si no guanya, té un disgust.
6: Ui, i tant, tinc un disgust fortíssim, perquè... Però, bueno, sort que no perden gaires vegades, que juguen bastant bé i que... Això mateix, que juguen molt i no m'enfado. Home, si algun dia fallen, doncs dic, bueno, també són persones...

0: quin és el jugador que ara mateix t'agrada més a sobre el terreny de joc, el que t'agrada més com veu jugar?
1: A la mitja mal. És jovenet, però és que és un crac. O sigui, ara que està lesionat, pobret, pues el trobem a faltar. Bueno, jo el trobo a faltar. I també el Pedri, el Gavi, o sigui, molts d'aquests, el Rafinha, o sigui, tots aquests m'agraden moltíssim, o sigui...
0: Ets de les que veus el partit i després et quedes a la roda de premsa, escoltes la ràdio, algun programa esports o només el partit?
1: No, segons, si és un partit a la nit i acaba, pues, per exemple, quasi a les 12, pues no me'n vaig a dormir, això sí, perquè jo normalment me'n vaig a dormir a les 10:30. I sí, però si hi ha un partit, pues em quedo fins que acaba, però el lloc de veure després el gol a gol i tot allò, no, això no ho faig.
0: Però la passió pels esports també va més enllà del futbol.
1: El tennis. Sí, m'encanta el tennis. M'encanta el tennis, ara que d'allò el Carlos Alcaraz, sí. Pues també m'agrada molt. La pena és que ara, pobre, està també lesionat. Tots els que m'agraden estan fumuts.
0: Tu havies fet esport alguna vegada a la vida?
1: Jo era nedadora del Club Natació Barcelona. Sí, sí, sí. Però ja quan vaig tindre 12 anys o així, que tenia que anar a entrenar per la nit perquè sortia del col·legi o ja començava a treballar en una peluqueria que tenia 14 anys, pues era anar fins allà baix a la nit i tot això, ja no, ho vaig deixar. Però tinc 3 o 4 copes guanyades,
0: Tu sabies això, no?
2: No, jo no ho sabia, això.
1: Sí, sí.
3: Tu també havies anat a aquest club?
2: Jo sí, quan era petita hi anava, amb el meu avi i amb el meu pare, i amb la meva cosina.
0: Però tu no has fet de nedadora oficial?
2: No, jo nedava com podia, jo crec. Feia una mica el tonto per allà, la piscina de sal, ara la piscina de dins,
1: sí,
2: i ja està.
1: Jo ja et dic que vaig fer moltes carreres i tinc 3 copes, perquè vaig començar fent un curset i després ja em van fer sòcia. Nadava molt bé i l'entrenador, el senyor Jaume, que me'n recordo encara, pues em feia fer moltes piscines amunt i avall, amunt i avall, i a vegades ens escapitxàvem i sortíem a fora a prendre el sol, i ell sortia per una finestra i deia: cap a dintre. Sí, sí, sí, sí.
0: I quina era l'especialitat de l'Angelina a la piscina?
1: Braça. Jo era de braça. Nadava braça. Sí, sí. I m'espavilava molt perquè hi havia una noia, una noia de la meva edat, que sempre em guanyava. I el dia de la carrera final la vaig guanyar jo. Vaig fer un esforç i dic: vinga, pues endavant, i em van donar una copa molt mona. Petitetes, perquè clar, eren petites, tenien 8 o 9 anys.
0: Després de la piscina ja va venir el mar, Tossa i Calella de Palafrugell.

0: Ara fa dos anys que no anem a la platja, perquè no sempre anem a Tosa, que ens agrada molt, perquè jo havia anat 40 anys a Calella de Palafrugell, i clar, quan es va morir el meu pare i la meva mare, doncs ja ho vam deixar-ho, i vaig anar un temps jo sola, perquè tenia una clienta que tenia uns apartaments a dalt, a la part de dalt de...
1: Del bufet?
0: Sí, del bufet, per allà dalt. Uh-huh. I jo conduïa, pujava amb el meu cotxe i sortíem, anàvem a d'allò, i vaig estar 2 o 3 anys anant-hi. Però després ja vaig deixar d'anar també a Calella.
2: Fins i tot aquí, l'Angelina i l'Emma han coincidit amb molts anys de diferència. Per les dues, Calella de Palafrugell és un racó de món bonic per explorar.
3: Jo des d'aquí estic a la teva panxa. Des de fa 22 anys, per aquest estiu.
4: I podries viure sense aquell tros de costa?
3: Jo podria viure, però crec que seria molt, molt infeliç. Crec que no tindria res a veure. Però sí, sí, està molt bé.
4: Sí, està molt bé. I sí. Tu ets de les que et banyes i te'n vas a nedar, sí. I tornes...
3: Sí, m'agrada explorar el món marí també. M'agrada anar per baix i mirar a veure quins peixos trobo, si trobo una estrella de mar, si no...
4: I t'has trobat alguna cosa interessant?
3: Un dia hi havia un pop i una manta.
4: I no et fa por?
3: Fa una mica de respecte, però llavors si et poses a una certa distància, per si acas, doncs està bé.
4: I quan hi ha meduses i aquestes coses, què fas?
3: Bueno, llavors sí que no em banyo, perquè no vull que em pegui una medusa. Hi ha gent que sí que es banya, però jo no. Yeah.

0: tender.
1: Emma, com recordaràs l'Angelina quan tu siguis molt més gran?
2: Jo crec que la recordaré com... no sé, com hem dit abans, no? Com una tercera àvia, com algú que... no ho sé, que em vaig estimar molt i ens vam estimar molt i encara suposo que l'estimaré quan tingui 60 anys i que em va ensenyar moltes coses i que el recordaré sempre molt bé i molt amb molt de carinyo.
1: Les dues competeixen en demostrar qui estima més a l'altre.
3: Però sempre la recordo, o sigui que... i fins que em mori me'n recordaré d'ella... O sigui que sí, a més l'estimo moltíssim. I em diu, jo més. Jo més que tu. I jo, i sempre estem així, saps?
2: Jo més.
3: Què? Jo més.
2: Molt bé.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
7: unilla.
6: Que és,
7: que
6: jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si oblig, és que cantes somrient, sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.
1: Doncs ara passa un minut de 2:15, on vas a parar, que estem a la recta final. 2:15 ja fa una hora d'això, eh? 2:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Temps per rebre les vostres trucades encara, al 93-201-7474. Preguntes, respostes, ajudar d'altres, queixar-vos, dir la vostra opinió sobre el que us vingui de gust, sempre i quan es faci amb respecte. Perquè hi ha moltes altres preguntes que encara no ha respost ningú, i si voleu, doncs la repassem i així sí, us ve de gust, doncs les podeu anar prenent nota i trucar-nos al directe. Però abans de dir les preguntes i fer una llista amb 3 preguntes més, perquè és el que ara ens faran Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
14: Ja no és que és tradicional que en faci 3, oi?
1: Per això dic, ara, sí. A les que tenim pendents n'hi afegirem 3 més, perquè he vist que...
14: I ara estic escoltant el Garriga, el Garriga, a la tarda.
1: Molt bé.
14: Sí, he estat a la tarda a casa fent coses de la llar, domèstiques.
1: Molt bé.
14: Mira, jo tinc una... Abans de les preguntes vull agrair a aquella persona que ha respost la pregunta que vaig fer jo del Colón.
1: Sí, senyor.
14: I jo opino que ell, que pot ser un claustrofòbic, penso que tots els ascensors són claustrofòbics, tot i que jo no tinc claustrofòbia, que no pateixo suor, ni tremolors, ni angoixa, ni res, però penso que sí que és claustrofòbic els ascensors, degut a que són petits i a vegades fiquen molta gent, que ens vam rossant tots i acabem histèrics. Jo ho porto bastant bé, això, perquè jo faig el trajecte com vaig a visitar-me d'Horta al Vall d'Hebron i allà hi ha un autobús que t'hi puja a la sortida i el transbordo i el ascensor que l'agafo ascensor perquè em promoc les escales i no vull anar a peu. Clar. És simplement això. Mm-hmm. I en definitiva que això era l'agraïment a aquesta persona.
1: Molt bé,
14: i les preguntes per aquesta nit...
1: Vinga.
14: Què vol dir? Són dues frases, dues preguntes de frase. La primera és, aquest no ha trencat mai un plat.
1: Aquest no ha trencat mai un plat, eh?
14: Aquest no ha trencat mai un plat. I la següent, una altra frase és, que aquesta la veu molt el meu pare, vigila que hi ha roba estesa. Penso que va per la cosa... per la cosa eròtica festiva, però, bueno, fixa-vos...
1: D'on ve això de la roba estesa, sí, sí.
14: Sí, sí, tu saps el que és la roba estesa, que no és la roba que està en mal estat, no, ni en el... Sí, sí. I diuen, sí, sí, per quan plou.
1: Clar,
14: clar. Va la meva germana, però venia a l'aniversari, mira.
1: I la tercera?
14: I la següent és que a Pècula he parlat amb el Dani, i jo en tenia una preparada amb el Dani, perquè a mi em sorprèn molt, i se reconec que és un artista molt bo, però que sorprèn aquest fenomen tan brutal que passa amb el Bad Bunny quan és un cantant que fins ara no ningú parlava. Però és el que la fama ha vingut de Cap i Volta i aquí a Espanya a passió. I no és d'aquí. M'explico, a veure si els cantants d'aquí tenen l'èxit que té el Bad Bunny, perquè penso que a vegades l'eufòria fa que ens anem a coses de fora i no apreciem lo d'aquí. Estimem la cultura i la música d'Espanya, catalana, espanyola també, per suposat.
1: Home, però aquí hi ha altra gent que també té molt d'èxit, eh? O sigui, els Oques Grasses, quants Palau Sant Jordis han omplert?
14: I els Tropa de Cabra que estan resistint, i els Pets que resisteixen, he fet la gira als 40 anys, he fet molt de música, vaig a programa musical, i la el Ginestar, i la Sílvia Pérez, i la
1: Rosalia...
14: I la aquesta noia que està amb César, que és la Clara Peia.
1: Sí, que, la pianista, sí.
14: Que bé, tinc a veure si em vies a comptar, a veure si la puc entrevistar, però és una noia que té molt èxit i no sé si l'aconseguirem. I interessa la gent, inclús la gent del Chamorro, i interessa la gent coneguda.
1: Està bé. Molt bé, doncs tu vols saber el boom aquest del Bad Bunny, quan apareix?
14: A veure si és front un dia o s'acabarà la moda. És una moda, un boom, o és un fenomen sociocultural, musical? No tinc un sentit, com deia abans.
1: Sí, no, no. Molt bé.
14: Hi ha molt d'erotisme a les cançons amb el perreo del Bad Bunny.
1: Perfecte, molt bé.
14: Bona nit.
1: Vinga, bona nit. Adéu-siau. Doncs va, deia que tenia, a part de les preguntes que ara ha fet en Josep Lluís, hi ha altres preguntes que encara no ha contestat ningú, que jo ara us les dic per si us inspireu. Per exemple, la Carme des de Palma volia saber per què els Love of Lesbian van triar aquest nom. En Josep des del Parc Güell diu, com s'ho fa la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? L'Aleix, des d'Esparreguera, quin és l'origen del món? La Marina de Barcelona estava buscant ja fa dies on pot trobar pitets, però de paper, és a dir, que es fan servir i després es poden llançar. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, diu, hi ha un rellotge a Plaça Catalunya que no funciona. A qui correspon arreglar-lo? Aquestes són preguntes sense resposta que tenim aquí al Pou de la Nit dels Ignorants.
4: La Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio.
0: Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
1: que
0: quan
1: va
0: passar això?
1: Es va guardar
0: això?
1: El número de qui?
0: Del Palau de la Sarsuela.
1: Perdó? Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
0: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
1: Sí.
0: I goti, ara li vaig a llegir.
1: Sí,
0: em va
1: sí.
0: fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta. Mira, em va fer una il·lusió. Dic, ui, la família no en diuen ni as ni bèstia.
1: I m'ha de contestar la reina, no?
0: Pues sí, pues sí.

0: Àrea per als amics era la protagonista, però al final he canviat d'opinió perquè no tinguis més malsons. Comencem parlant d'una fàbrica. El Jaume des d'Igualada és qui ens feia la pregunta.
1: Aquest passat dimecres vaig anar a donar un tomb per Agramunt i em va vindre al cap que meu pare fa molt temps havia treballat en una fàbrica de camises. Crec que estava a l'avinguda o al carrer Mariano Jolong, però no sé ni com es diu la fàbrica ni en quin número estava, fa molts anys.
2: Però d'Agramunt mateix, estàs dient?
1: Sí, d'Agramunt a Urgell, correcte.
0: Uh-huh. Ens va respondre el Joan des de Lleida a través d'un missatge al WhatsApp del programa explicant que la fàbrica s'anomena Creus i que a dia d'avui està situada al carrer Jaume Mestres, número 18 d'Agramunt.

0: Canviem ara de tema i parlem de ciències, perquè el Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens va fer aquesta pregunta.
1: Què vol dir fer un set ciències? I jo em pregunto, quines són les set ciències? Si algú me les anomena.
0: Doncs sí, Josep Lluís, la Maria, des del Priorat, les va ben anomenar.
2: En català, d'un saberut, en diem un set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències o arts liberals, és a dir, allò que podien practicar els homes alliberats. La gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.

0: pujada de temperatures d'aquests últims dies ha inaugurat l'època de melons i síndries. Sobre aquesta última fruita preguntava la Montserrat des de Mataró i responia a través d'una nota de veu al Jordi, que és fruiter del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Sobre les síndries, sí, que cada vegada tenim síndries més aviat, són millors les síndries o més dolces les síndries amb pinyol, bueno, aquestes llavors que tenen,
2: sí, sí,
1: o les que no en tenen?
3: Per mi, el dolçó de les síndries depèn que més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, a la zona de Granada, a la zona d'Alacant. No tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també, com reguen gota a gota, cada planta només produeix una o dues síndries. Així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les de sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces.
0: Més enllà de la fàbrica de camises, les setciències, la tènia o les síndries, la setmana passada va estar marcada per aquesta trucada de la Francesca des de l'Eixample de Barcelona.
4: Saber el preu d'un matalàs d'aire de 1,70 m així, per 1,50 m així.
2: 1,50 per 1,70 m, vols dir?
4: Sí.
2: 1,70 m? Sí. Ho trobo poc, 1,70 m de llarg, eh?
4: Pues 1,80 m,
2: sí,
4: jo que sé.
2: Sí, jo crec que sí, eh?
4: Metro saps què passa? Que estic al llit fa 3 mesos i ja m'estic llegant. I llavors també voldria saber el preu d'una grua per aixecar-me del llit, posar-me la cadira de rodes perquè no em puc posar dreta i aquí la gent ja no té força per aixecar-me.
2: Per aixecar-te.
0: De seguida els oients li van oferir remeis, entre els quals destaquen el de la Dèbora, treballadora familiar de la Vall d'Hebron, i el de la Montse des de Sant Boi de Llobregat.
5: Cada dia, hi agafaven un llençol vellet, el posaven doblegadet, ben xop amb esprit de vi, i li posaven sota el cul fins que s'assecava. I això el que feia era curtir-li la pell del cul. I no es va llegar gens. Va replegar tots els mesos d'estiu. El llit no es va llegar gens.
6: Hi ha una pomada que a mi, tinguent cuidado i canviant sobretot els panyals i tot això que no tinguis molt mullat,
2: sí,
6: a mi no m'ha sortit ni una. I és un supertubo que m'ha durat més d'un mes, que es diu, o sigui, hi ha una rodona i posa B más i a sota posa MET. I posa protecció i alivio d'escocedures.
2: B más MET.
6: És, hi ha una rodona,
2: sí,
6: i a dintre hi ha una B de Barcelona,
2: sí,
6: una E i el signe más. I a sota posa MET. M-E-D.
7: Mira, jo preus a la Francesca no n'hi puc donar. Ara bé, amb el tema de la grua, jo li aconsellaria que ho consulti a les botigues d'ortopèdia, perquè n'hi ha moltes que la grua la lloguen.
8: Era per comentar-li que existeix el banc d'ajudes on es pot llogar qualsevol tipus de material, qualsevol tipus d'ajuda tècnica, des de llits articulats, a cadires de rodes, cadires de banys, bastons, el que sigui.
2: Tot.
8: Tot. El preu és molt assequible i l'únic que té que pagar de cop, diguem-ne, és el trasllat i el muntatge, que potser són 50-60 euros.
2: Molt bé.
8: I li munten el llit, li munten el que sigui.
2: I aquest banc d'ajudes, que és un lloc físic, un lloc online,
8: sí,
2: o com funciona?
8: N'hi ha llocs físics. Jo el que conec, per exemple, està a sota del Pont del Dragó, aquí a Sant Andreu, aquí n'hi ha un, però n'hi ha més.
9: Per un matalàs d'aire. Jo tinc un que està sense utilitzar, però clar, el meu fa és 90 d'ample. De llarg fa 2 metres, però d'ample fa 90. Si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si, no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria.
0: I acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta.
10: Sobre el cas de la família Pujol. Diu, el processament de la família Pujol s'anomena criminal perquè la Fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto.
0: Ens ajudeu a donar

0: Ara passen 2 minuts de 2:45 de la matinada. Ens truca en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
1: Hola, Marta. Bona nit.
0: Com està, Josep?
1: Bueno, pues no podia dormir i escoltar-vos a vosaltres.
0: Molt bé. I en què ens vols... quines reflexions vols fer?
1: Bueno, pues aquesta dona que van matar de Figueres.
0: Sí.
1: Aquest senyor va tindre 2 ordres d'allunyament.
0: Sí, senyor.
1: I 2 detencions. I el fiscal va deixar lliure. Vale, jo pregunto, qui és el culpable d'aquestes morts?
0: Bona pregunta, Josep.
1: Perquè projecte fiscal no el tanque, no el jutge no el pot tancar. I quan la segona vegada que el van aviar, ell va anar a un xino i va comprar un ganivet i la va matar.
0: Sí, sí.
1: Aquesta dona podia ser viva.
0: Si s'hagués pres alguna altra decisió, correcte.
1: Claro.
0: Sí, sí, Josep, tota la raó. Tota la raó.
1: Si amb algun jutge que m'ho
0: li pugui explicar, no? Sí, sí.
1: Claro.
0: Molt bé. D'acord, Josep, gràcies per la reflexió.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Va, que encara tenim temps abans del conte d'obrir el capítol de preguntes contestades.
2: My girl loves cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
0: Sí, sí, de cheese. Parlem de formatge perquè aquesta nit podem donar resposta a una pregunta que ens va fer mesos enrere la Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès. Deia així.
3: Saps que hi ha alguns formatges, sobretot els francesos, que porten el nom de l'afinador.
0: Sí.
3: I jo voldria preguntar, l'afinador, què fa exactament? Que mira com és de madur la maduresa del
0: formatge.
3: Del formatge, el temps que s'ha de tenir per madurar, no què? O ja intervé abans? És el que això exactament el que fa, la funció que té l'afinador.
0: Sí, la funció que té l'afinador, ens demanava la Maria Rosa. Doncs mira, ens ha contestat en Xavier Bordetes, que és precisament afinador de formatges a Caseus Afinadors.
4: La feina de l'afinador de formatges no és altra que la d'acabar el producte. De fet, la paraula afinar, que ve del llatí ad finis, vol dir posar punt i final a una feina. I dintre del món formatger, doncs, afinar és això, és donar el punt òptim de maduració a un formatge. Dintre de la producció de formatges, doncs, hi ha 3 grans pilars. Un seria la llet, que és la matèria prima, l'altre seria la producció, que és el control doncs, dels ferments, dels llevats, dels microorganismes que han d'actuar per fer un bon formatge, i el tercer, i no menys important, sinó que un sense l'altre, doncs en resta la part positiva del formatge, doncs seria la maduració i en aquest cas l'afinació. I l'afinació, la figura de l'afinador, doncs no és més que això, és aquella persona doncs, que s'encarrega de que els formatges madurin amb un punt òptim, controlant diverses variables, com podrien ser la temperatura, la humitat, la velocitat de l'aire, els giravolts, els voltejos dels formatges, etc. Després també cal desmitificar una miqueta doncs, aquest món de l'afinador, perquè moltes vegades ens dona la sensació que un afinador és aquella persona que està sempre a dintre d'una cova i és molt mística, i només acaricia formatges. I no és això. I el formatge té certes característiques plantejades pel formatger, i el formatger doncs, decideix com i com ha de sortir i què vol en cada moment perquè aquell formatge arribi a un punt òptim. Per tant, això també ens porta a dir que no per madurar més del compte un formatge, doncs és més afinador que un altre. D'acord? Que a vegades també tenim aquest error, cometem aquest error pensant-nos que un formatge doncs, que en un any de maduració està en el seu punt òptim, doncs si el guardem 2 anys, o 3, o 4, o 5, serà més bo. I això no és cert. Això moltes vegades el que ens porta és a casualitats. Casualitats, doncs, que aquell formatge hagi sortit en moltes millors bones condicions que no pas com havia de sortir. D'acord? Doncs això és afinar formatges, és això, és posar el punt i final a un producte tractat, doncs, de manera carinyosa i de manera professional, doncs, perquè arribi en un bon punt al consumidor final.
0: Quina gana que hem obert ara de formatge aquest dubte que ens ha resolt en Xavier Bordetes, afinador de formatges a Caseus Afinadors. Maria Rosa, dubte resolt.

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat el llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes que es mouen entre la realitat i la ficció i el conte que llegirem avui porta per títol Voyeurisme. D'ençà que ho ha llegit en una novel·la, l'atreu la idea de fer-se vigilar per un detectiu. No sap què esperar-ne, però està convençuda que tenir un inventari setmanal de la seva rutina ha de ser-li útil per alguna cosa. Com si la topografia de la seva existència, traçada amb l'objectivitat d'un estrany, pogués ajudar-la a sentir-se millor, a trobar una clau de volta sota el sutge. Tria una agència a l'atzar i dona per telèfon les dades necessàries per començar. Els primers informes, però, puntuals, cada divendres, a l'estafeta de correus, la deceben. És incapaç de descobrir la lògica interna dels fets insubstancials que s'hi detallen amb la meticulositat d'un memorialista. Una successió d'instants sotmesos a la mecànica del tedi. Inerts, com un sediment de runa, sense cap senyal d'alt voltatge, cap utilitat. Les fotografies tampoc. Res que no sàpiga dir-li al mirall. Les fotografies, tampoc. Fragments mal enquadrats d'una monotonia covada. Sempre vestida igual, entrant o sortint dels mateixos llocs, sola. El detectiu, tot i estar-hi acostumat, no triga a avorrir-se. Els informes s'assemblen tant que podria enviar-ne fotocòpies d'una setmana per l'altra, per distreure's durant les llargues estones d'espera, pren notes per incorporar alguns canvis. Malgrat no saber què vol llegir la dona de l'encàrrec, la coneix prou bé per fer-li la rutina, amb coherència suficient per no córrer cap risc. 3. La dona percep l'alteració de petits detalls, al principi sense gaire pes específic, com si es tractés d'un simple tempteig, un mesurament de forces i posicions, una peça de roba, el menú d'un dinar, un trajecte en metro, l'hora d'una cita, una conversa amb algú a qui no coneix. A poc, però, s'amplia l'abast dels canvis, fins que trams sencers de la seva vida cedeixen sota l'efecte d'una distorsió plaent. Li agrada saber-se posseïdora d'una existència que transcorre sense necessitat de la seva implicació. Un desmantellament de cruïlles, un flux de fets desvinculats de la retòrica de la por i de la recança, sense conseqüències. Habilitats per servir de treva, per arraconar l'abisme. Delerosa d'intensificar l'eficàcia dels informes, n'escurça l'interval d'espera. Se li fa massa llarg l'espai que separa els divendres. El detectiu ja no surt de casa. D'ençà que la dona vol un informe diari, escriu amb el televisor i la ràdio encesos i aprofita notacions de casos anteriors, episodis de telenovel·les, arguments de pel·lícules, reportatges i entrevistes. Estratègies per mentir. A mesura que avança, però, perd el control del que explica. Li costa mantenir la coherència. Cada element nou comporta girs imprevisibles. Les presses el traeixen i en repassar el que ha escrit fins llavors troba badades que no sap com esmenar sense delatar-se. No sembla, però, que ningú les noti. Això el tranquil·litza, fins que, 2 mesos més tard, la dona li truca per imposar noves condicions. Exigeix l'informe per telèfon i en directe, nit i dia. El detectiu, penedit d'haver-la deixat arribar tan lluny, se sent atrapat dins una resclosa abandonada. Amb les hores reblanides com un motlle de cartró sota la pluja, la suor de l'auricular a l'orella, el braç entumit, la desídia estenent-se com una emanació del làudem, sovint, quan no sap com omplir la foscor de la línia telefònica, repeteix informes de mesos abans o, enterbolit per l'esgotament o l'entresson, mastega paraules aïllades, fites d'un traçat pròxim a la fallida. 5. Mai no s'ha sentit tan indefensa. El temps viscut pendent del telèfon l'ha reclòs dins una nebulosa. I l'últim informe, lacònic com una ganivetada, la deixa més sola que mai. La dona, sotmesa a vigilància, s'ha suïcidat.
No he pogut fer res per impedir-ho. Ho lamento. Sense cap matís especial. Potser només un to d'alleujament, però gairebé imperceptible. En penjar el telèfon, una furgada de desolació li entela els ulls. La dona mira per la finestra oberta a un anagromat, amb la sensació de saber-se massa a prop d'un epíleg que no llegirà a ningú. Doncs avui, amb aquest voyeurisme de l'Eduard Márquez, d'aquests 29 contes menys, tanquem edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Arribarem a les 2 de la matinada, com sempre a aquesta hora, les notícies. I nosaltres tornem demà puntualment després del butlletí de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses interessants, amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que gràcies per ser-hi. Us espero demà a la mateixa hora. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el país, el Congo, dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
1: Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra de Begoña Gómez, que Begoña Gómez, volíem dir, va codirigir, es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis.
2: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactats amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra que queda molt lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats.
1: El balanç de sinistralitat del cap de setmana llarg de la segona Pasqua ha deixat 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea de Barcelona en una operació tornada més fluida que en anys anteriors. La compra d'edificis sencers a Barcelona baixa un 31%, segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. A l'últim any s'han fet 149 operacions d'aquest tipus en blocs de més de 10 habitatges, una setantena menys que en l'any anterior.
2: Per l'Ajuntament, la forta regulació actual desincentiva l'especulació. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
2: L'estudi també apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3% des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Aquesta dada contrasta amb el preu de lloguer del metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat s'ha encarit més d'un 7%, perquè ara hi ha pisos més...